0: I per repassar aquesta 12 més una heretgies de museus, han convidat en Aina Ferrero Orrac. Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser aquí, Aina. Ara ho dèiem, 12 més una, això dels 13 també du mala sort en els museus.
1: No, que va, al contrari. El que passa és que és més un és perquè la darrera heretgia és perquè l'escrigui el lector. Està en consonància amb aquesta idea participativa del cant de ses museus, de construcció del coneixement col·lectiu. Per tant, aquest més un és perquè la proposta queda en blanc, perquè sigui el lector qui la completi.
0: Qui l'escrigui, clar, no sabia si éreu supersticioses.
1: No, per res, al contrari. De fet, m'agrada que siguis número 13 en total. També reivindicam els marges, és el que no sol estar ben considerat pel sistema. Nosaltres, o jo...
2: No és que fos subjectiu, però clavat, 13.
1: 13. Bueno, o poca aposta sí. Sí, poca aposta sí que volia fer arribar en el 13. Això és cert. I volia dir-vos una cosa.
2: Digues.
1: Cada vegada que vaig a una entrevista me sorprenen amb una cançó dels museus. M'ara ens sorprendrem amb una cançó que era la de l'Orquestra del Polo Norte de Museu Incendiado. Ara m'ho sorprès amb aquesta, per favor, passeu-me l'autoria, perquè és que me van beníssim...
2: Vainica Doble, un clàssic d'elles.
1: Pues me venen beníssim per recolzar aquesta idea de que els museus dins imaginari popular se veuen com a llocs avorrits, on la gent va poc més que fer una penitència, no?
0: Ja, és que
2: I per què hem arribat fins aquí?
0: No ho sé, perquè cada vegada la gent va visitar més museus.
1: Bueno,
0: quan va de viatge.
2: S'estava revertint una mica, no?
1: Efectivament.
2: Aquest concepte, aquesta idea de temples sagrats.
1: Vàries coses. És cert que tenim aquesta paradoxa que quan estem a casa nostra no visitem museus i després quan anem de viatge 4 dies correm per anar a visitar el museu que toqui a la ciutat que calgui, no? Això passa, això està estudiadíssim.
2: Per què?
1: Perquè no hem assumit com a algo fent el nostre temps lliure visitar un museu, així com a lo millor sí que assumim anar a fer una canya, o anar al cinema, inclús, o anar a un concert. No assumim com a algo per passar-nos-ho bé en el nostre temps d'oci anar a un museu. No? Per tant, això és perquè m'ha agradat aquesta imatge de simonònica d'un museu com a lloc avorrit, elitista, que també està en consonància com varen sorgir els museus. Els museus varen sorgir així, varen sorgir molt de casos com a les col·leccions reals, a les que s'hi accedia només la gent amb un cert estatut social. I arrossegam aquesta herència, arrossegam aquesta idea dels museus allunyats. També és cert que molt de museus tampoc fan, perquè aquesta imatge canvia. Vas a un museu i has d'estar en silenci, xerres un poc i ja tens un vigilant de sala fent-te xxxt. Pues clar, primer amb els teus fills ja no hi aniràs, perquè ho passes malament, passes pena. No? I segon, si tu vas a un lloc per poder... A més, que és que ha de ser tot el contrari. Un museu és un lloc on realment t'han de fer preguntes, t'han d'interpel·lar, en lloc de tu assentir a tot el que se te diu, ha de ser un lloc que te qüestioni coses, ja sigui d'art, ja sigui d'història, sigui del que sigui. I si te se qüestionen coses, el més natural que te succeeix és que ho vulguis compartir amb la persona que tens en el costat. Per tant, el moment de xerrar és molt natural dins un museu. I si ja estan tot d'una, xxt, calla, silenci... Ja. Pues és que és antinatural.
0: Però cada vegada ser contemporani és més així, és més de qüestions, de preguntes, de dialogar, de reflexionar, però a vegades també amb un mateix, i no en col·lectivitat. O en col·lectivitat, però una vegada ha acabat la visita, com quan vas al cine, que comentes la pel·lícula, quan ja ha acabat, no quan l'estàs mirant. Perquè és una falta de respecte comentar-la quan l'estàs mirant, no?
1: Sí, bueno, són mitjans diferents.
2: I perquè l'estàs assumint.
1: Són mitjans diferents. Sí. Està clar que no és el mateix un cinema que un museu. I no és el mateix comentar respecte a xerrant normal que cridar i de més, però jo crec que un terme mig està bé. Jo som partidària de que els museus siguin llocs on se pugui xerrar en tranquil·litat, se pugui fer una visita amable i no és necessari estar en aquest silenci sepulcral perquè és aquesta idea de la galeria d'art convencional, una catedral, ja, i aquesta metàfora de museu com a catedral també és heretada, no m'ho invent jo, això del segle XIX ja està, ja en Goethe ja xerrava una visita que va fer a la galeria d'art de Dresde, que comparava la seva visita com anar a una església. Perquè els objectes estan com al tas i les carteles són com un pensament que tu t'has de creure.
0: Clar, també depèn molt del museu. Ara ho pensava, l'altre dia vaig anar a Madrid i justament vaig anar a Reina Sofia i al Prado, vaig anar a tots dos. I el Prado, com que entre que no te deixen fer fotografies, la gent està com més seriosa, els quadres són que allò que és més... clar, també d'una època diferent, òbviament, de Reina Sofia, totalment diferent, on és més d'art contemporani, no. Però sí que l'actitud és diferent quan vas a visitar-los, tant un com l'altre, no?
1: Clar, te poses amb actitud d'anar a visitar un museu, no? Te poses el capell de transcendent, ara estem entrant a un museu...
2: Clar, aquesta solemnitat encara és.
1: Amb
2: major o menor grau, depenent del centre museístic, evidentment, de la línia que tengui, però encara és aquesta solemnitat.
1: I a més tu veus, no? Les persones se posen a què és d'anar a visitar el museu, i a més a vegades també se vesteixen per visitar el museu, sí, no? Amb aquesta atuendo solemne, i realment va en contra de lo que sí com que l'International Council of Museums, que és l'organisme més important de museus, diu del que ha de ser un museu, no? I a més, ara recentment ha publicat el Codi Ètic i diuen que els museus han de ser en el servei de la societat i han de ser museus vius participatius. I a més, hi ha un lema que a mi m'encanta, que és un museu que no serveix per a sa vida, no serveix per res. Per tant, a partir de totes aquestes premisses ja ens fan un poc la idea d'aquest canvi de paradigma del que és el museu. Han passat museus que estaven enamorats dels objectes, que l'únic important eren els objectes, no? Aquesta idolatria en els objectes, a museus que el que també posen en el mateix nivell les persones. Un objecte per si no té significat, no? És un significat que també està compartit perquè té un patrimoni darrere, un patrimoni que està directament vinculat amb una societat. Per tant, un poc van per aquí els tirs de lo que han de ser els museus, perquè, a més, és que si no, moriran. Si un museu no és rellevant per la societat, morirà, perquè competeix amb moltes altres coses.
0: Ja, però mira el Louvre... els d'Orsay, que estan plens de gent.
1: Aquí xerram d'un altre tema, aquí ja xerram de marques, no? Ja. Això és com una marca que
0: vas a París,
1: sigui el que sigui, no passes pena, que sempre viurà, no?
0: Ja.
1: Però és que hi ha molts de museus, molt de museus, molt de petits museus, perquè també tenen que veure amb aquesta museologia situada, no? El patrimoni situat arrelat en el territori. Està clar que les grans marques sobreviuran, passi el que passi.
0: D'acord.
1: Perquè, a més, hi ha un màrqueting darrere que només la marca, pues, ja està, no? O di Louvre, di Reina Sofia o Prado,
0: sí,
1: ja
0: sí,
1: està.
0: Sí, clar, tens raó.
1: Però darrere hi ha molts de petits museus que a més són els que sostenen el patrimoni, el patrimoni més vinculat a la identitat dels pobles, i són aquests que realment corren perill de morir.
0: Clar, per això cada vegada proposes que siguin això, més participatius, amb una actitud de visitant que sigui més activa, no? Més participativa.
1: Que tingui opcions, que tots els visitants se sentin inclosos, perquè també hi ha visitants que són totalment respectables, que volen entrar al museu i tranquil·lament llegir i visitar i escoltar l'audioguia i ja està. Però n'hi ha d'altres que sí que senten que volen participar, doncs que també tinguin cabuda. I no només això, també museus inclusius, que tots puguem ser com som nosaltres dins un museu. Si vas en cadira de rodes, si ets major i no veus la lletra petita de la cartela perquè està molt en fora i en els dissenyadors, perdoneu, dissenyadors, els encanta fer les coses molt petitones perquè, evidentment, som més mones.
2: T'has de treure els ulls moltes vegades, sí.
1: Però és que això mos passarà a tots, no? Arribarà un moment en què no veurem aquesta lletra i és una de les primeres mesures d'accessibilitat dels museus.
2: Ho fas amb un assaig crític, però amb bastant d'humor. Bé,
1: sí,
2: per començar,
1: ho intentam.
2: Quins són aquests 12 antimanaments, si els podem resumir?
1: Els podeu anar llegint, ara sí, estan...
0: Fes-ho tu, Aina, fes-ho tu.
1: El faig jo.
0: Sí, que tu ets la Madonna.
1: Bueno, el to intenta fer una mica de paral·lelisme amb el to eclesiàstic, però, evidentment, en respecte màxim i aprofitant un poc sacudir des de dins, no?
2: Clar,
1: des de...
2: t'ha donat joc, no?
1: Ha donat molt de joc, primer.
2: El llenguatge i el concepte eclesiàstic.
1: Es forma i contingut, no? Estimaràs el museu sobretot aquestes coses. Qui sigui religiós veurà més directament els paral·lelismes amb els manaments de veres cristians. No aprendràs els estudis de públic en va. No? No sé si voleu que comenti cada
0: un poquet. Sí.
1: Bueno, el primer és evident, no? Estimaràs el museu per totes les coses. Vull dir que el llibre no és en contra dels museus, tot el contrari. És a favor dels museus, però museus actuals i museus que la gent s'ho passin bé i importin. Val.
2: Per afar-los encara més.
1: Perquè la gent vegi que són espais per ells, que són espais que no només s'hi va a aprendre, que també tu vas, pots anar a passar-t'ho bé i a fer preguntes, inclús enfadar-te. Està bé, si te'n vas a un museu i veus algo que t'ha enfadat, doncs també està bé. No? No aprendràs els estudis de públic en va, perquè darrerament sí que és cert que la gent comença, la gent de museus intenta entendre que els estudis de públic són importants, però de vegades ho fan simplement perquè ho han de posar a la memòria, no? I compten quant de turistes han entrat, quanta gent ha utilitzat els banyos, i això ho posen com a números perquè poden després justificar els seus ingressos, no?
2: Sí.
1: va molt més enllà un estudi públic. Un estudi públic hauria de comprendre el projecte inclús des de la seva conceptualització fins al final. És una cosa transversal. Per tant, en aquest sentit, se refereix a lo de no prendre els estudis de públics en va. Santificarà la participació, la mateixa línia, no? Un museu que s'espera que sigui participatiu, que la gent tingui alguna cosa a dir, no? Això està molt vinculat en lo que és la pedagogia crítica, que després va derivar la museologia crítica, que és que no només fer continguts accessibles i didàctics, sinó que aquest contingut, aquest coneixement, sigui construït amb el públic, no? Que ells tinguin a dir i que, a més, hi s'incloguin les veus, per això de lo dels marges, no? Aquestes veus que no solen aparèixer en els museus, perquè quan se xerra de participació, qui participa realment i qui no participa? Quan se xerra comunitat, quina és la comunitat? La comunitat hegemònica d'un poble, però segurament hi ha petits col·lectius que també formen part d'aquesta comunitat que igual no sempre estan representant, no? Per tant, participació en tots els nivells. Honraràs a la comunitat, en aquest mateix sentit. No avorriràs en el visitant amb carteles soporíferes. Això és bàsicament el mateix, no? De vegades també i això peca molt, ho he de dir, l'art contemporani, durant molts anys, també fer crítica d'art, vull dir, més o manco crec que algo sé de lo que xer, de vegades feim testos, i hem fet testos, i segurament jo ho he fet qualque test, que no l'entens ni tu. I el que passa és que la gent que no és historiadora de l'art igual no s'atreveix a dir-ho, perquè penses això és com el cuento de l'emperador que va desnudo, que ningú s'atreveix a dir no, és que escolta, és que va nu, és que és un doi això que està fent. I passa el mateix amb el món de l'art. De vegades escriuen textos, no?, que són, vamos, que no se poden entendre del grau de complexitat que tenen, que són tan complexos que al final no diuen res, però ningú s'atreveix a dir-ho perquè si no quedaràs de curt i ningú s'atreveix, no?
2: Clar, parts més tens a vegades davant un quadre llegint el text que no...
1: Que està bé llegir,
2: quadre,
1: està
2: perquè
1: bé.
2: Evidentment l'has de contextualitzar, has de conèixer més, però hi part més temps, perquè està l'has bé de llegir.
1: Sí, però a vegades passa que els textos que proposen són textos excessivament complicats, que l'únic que pretenen és...
2: Vestir de bellesa.
1: Vestir de bellesa i també fer que la persona que ho ha escrit pues, mostrar tot el que sap, no? Per tant, això sí que seria...
0: Sí que és veritat que a vegades són un poc enrevessats. Sí.
1: Són enrevessats.
0: Sí. I fan servir una terminologia a vegades que també s'escapa de allò més habitual, que no està malament.
2: D'un llenguatge més planer.
1: Exacte, i els textos també han d'entendre quina és la seva funció, no? Vull dir, no vol dir que tot ara que hem de rebaixar els continguts, per res no estic dient això, el que passa és que han d'entendre que un text té una funció, i moltes vegades aquesta funció és interpretativa, ha de ser mediador. Si tu proposes un text que el que fa és allunyar en el visitant d'aquella obra que està, doncs al final aquest text està aconseguint el contrari. Si tu vols fer un text molt enrevessat, però per una revista molt específica, doncs igual aquí sí, no?
0: Oh, però mira, pots aprofundir en aquest enllaç o en aquest...
1: Sí, no? I que està bé, hi ha diversos nivells de lectura, però un nivell d'un test de sala ha de ser algo que apropi, no que allunyi ni que creï rebuig, que moltes vegades és el que passa quan hi ha testos. En els millors de casos que hi ha testos, perquè moltes altres vegades, moltes vegades també en museus d'art contemporani, no hi ha ni testos, no hi ha mediació. No. I això, personalment, va un poc en contra de lo que ha de ser un museu amable i un museu que aposti per acostar la cultura. Ara, llavors podria fer un discurs molt, molt llarg, no?, de tot això, però això té tot un origen i està molt estudiat, no?, perquè en el final, quan els museus varen deixar de ser... quan varen deixar de pagar entrada, quan varen començar a ser gratuïts, i això ho duia en Bourdieu, hi va haver una altra distància que era molt més perillosa que l'econòmica, que era la distància intel·lectual. Perquè seguien proposant museus, tu, el gran poble, podia entrar a un museu, però tanmateix no en tenia res. Per tant, l'èlit seguia mantenint aquesta distinció de classe basada en la seva superioritat suposadament intel·lectual, perquè el poble ja no tenia les eines per decodificar allò que se'ls presentava, no? I molt de museus d'art contemporani encara continuen amb aquesta tendència.
0: Encara hi ha un poc aquest punt, no?
1: Sí, sí.
0: És així. A vegades passa, sí. I que també molta gent no hi va perquè és això que li fa com a respecte de dir jo no, aquí no hi tens res a fer o no m'interpel·larà.
2: No ho entendré.
1: Això també passa moltíssim en museus i galeries d'art contemporani. Partim de la mateixa lògica, d'aquesta lògica de la distinció. I hi ha una part del sector que se sent còmode. que, se sent, que encara se sent còmode, en què no tothom tingui accés a determinades manifestacions artístiques.
2: Aquest elitisme o solemnitat que també Pontura hi ha hagut...
1: És perseguida.
2: I que arrossega Arbí, per exemple, no? Que també dius, no jo... entenc.
1: Mira, jo no t'ho sé comparar molt perquè no som molt experta, per no dir gens experta.
2: Ara he pegat un altre món, però, per exemple.
1: Segurament això passa en qualsevol, en qualsevol àmbit, no? Sempre hi ha uns...
2: Elitismes que se creen.
1: Exacte, que se creen i se mantenen. Moltes vegades són perseguits. I només llegiré un altre per no avorrir, però sí que crec que és molt important aquest, també per lo que me toca darrerament, que, bé, és de no consentiràs elitismes impurs, que això està molt vinculat amb el que estem dient, però també lo vinculat amb el nen, no? No robaràs il·lusió dels més petits, perquè al final són aquesta llavoreta petitona que el dia de demà farà que tinguin una mínima capacitat crítica, perquè si mos deixam a la deriva del que està passant en xarxes socials, en les fake news... amb aquests joves que tenen molt difícil d'entendre de lo que està bé, lo que està malament, de lo que són els valors, de lo que està, de lo que és apropiat, de lo que no, jo crec que els museus encara són espais de resistència. I té que molt a veure també l'educació patrimonial. Han de proposar museus que siguin llocs on passar-s'ho bé, que sense donar-te en compte els nins hi vulguin anar, perquè s'ho passaran molt bé, però també un espai segur per ells i que a poc creïn aquesta relació, aquest vincle amb els museus que després també els hi permeti ser persones crítiques, que al final jo crec que és el més important que pot oferir un museu actualment.
0: Sí, ara pensava que, clar, és veritat que els museus tenen com una sala cada vegada més, com una sala per infants, no?
1: Tant de bo.
0: No tots.
1: No ho sé, digue'm a Mallorca quan n'hi ha així.
0: No, a Mallorca no ho sé, però...
1: Claro, sí. algun n'hi ha, però no és algo que passa de manera generalitzada, ja. Digue'm un. Jo te'n puc dir un. Per exemple, Camprunera té un espai per nins. El Museu del Calçat té un espai per nins, que l'han de millorar moltíssim, també t'he de dir, però... En canvi, te vas per Europa i no hi ha un museu que no tingui una sala especialitzada. Ja no només te diré sala especialitzada, és que... per bebès, 0-3 anys, 3-11, recorreguts també dins el que és l'exposició general, aposta per fer en famílies, en nens... És que això està a l'ordre del dia, no?
0: Sí, me pensava que estava més implantat. Però clar, si després dius, és veritat, n'hi ha que no ho tenen.
1: Activitats educatives sí per famílies sempre n'hi ha, i per nens. I si això és relativament fàcil trobar-ho també a Mallorca, això sí. I algun recurs, però sales especialitzades per nins...
0: No n'hi ha tantes.
1: No n'hi ha tantes.
2: Clar, llavors ja, ara pensava, també...
1: Caixa fets, Fòrum, també,
2: No, ja passant un altre tema. Sí. O imatges que un poc xoquen amb aquesta sacralització o com a temples sagrats que són els museus i tots aquests episodis que hem viscut d'accions de protesta contra obres d'art i també robatoris, fins i tot.
1: Sí, això són aquestes paradoxes que té el món de l'art, però que realment jo ho veig... que no ho sé, de vegades jo me contradic a mi mateixa. No sé si positiu o negatiu. Positiu en quant a que el fet que tu vulguis vandalitzar una cosa és perquè li estàs atorgant un valor, no? Per tant, si fas una acció així, saps que tindràs ressò. Negatiu, evidentment, perquè és una vandalització inadmissible, no? Però vol dir que d'alguna manera encara importen els museus, no? I el tema de robatoris, bé, això també dona per moltíssim, és algo molt, molt divertit. El tema de robatoris, les falsificacions... Sí. Una curiositat, en Picasso el varen acusar de robar en el Louvre.
0: Sí,
1: si algú no sap aquesta història, que la cerqui, perquè és bona. O sigui que inclús a grans artistes com en Picasso se li han acusat de robatori.
0: I aquell llibre que ara no recordo qui és, que diuen que varen robar una escultura d'en Richard Serra que pesava...
1: Que va desaparèixer, aquesta.
2: I tu dius, com... Bé, també, sí, com a darrer gran robatori que varen viure ara fa un grapat de mesos, però dius, com s'aconsegueix robar?
1: Això podríem entrar en el terreny de
2: una escultura tan...
1: No, de lo paranormal.
0: Aquesta fa més temps, però bé, tu referis a la del Louvre.
2: Sí,
0: que no fa,
2: exacte,
0: que,
2: el robatori en grua.
1: Sí. Ah, sí, això va ser l'estiu passat, si no vaig malament, al principi de curs.
2: No fa tant.
1: Sí, al principi de curs va ser espectacular, no? Sí, continua passant perquè aquí ja entraríem en altre terreny, que és el mercat de l'art, de les falsificacions, del mercat negre i de més, no? Més del terreny de l'art. Però...
0: Clar, perquè en museus són espais didàctics, haurien de ser espais didàctics, han de ser sempre al voltant de l'art o no té per què?
1: No, vull dir, evidentment. I hi ha molts estudis. Quan tu dius a algú, museu, en què penses? Te diran art. En el 80% dels casos te diran art, després algun altre te dirà història i poca cosa més. És normal que la gent vinculi museus amb obres artístiques, però museus hi ha de qualsevol tipus, és que de qualsevol cosa que t'imaginis. Mira, tu que has comentat el vi, museus de vi, n'hi ha també moltíssims. Sí. Museus de guinevets, museus de museus industrials, no? Però de tot, del ferrocarril, museus del paper, museus de qualsevol cosa, perquè en el final tot el que impliqui una col·lecció i tot el que impliqui patrimoni és museïtzable. Per tant, museus hi pot haver de moltíssimes coses i tant de bo que sigui així.
0: Però sí que sempre tenen com una experiència artística. No té per què.
1: No té per què. Sí que és cert que encara ho arrossegam, que el fet de que un museu hagi de tenir alguna cosa a veure amb l'art. De fet, Museu d'Escalçat mateix sempre intentam que cada tant hi hagi una exposició temporal vinculada amb art, tot i que no perdi la relació amb l'indústria o amb Escalçat, i jo crec que això ho fem un poc tots els museus, no? Perquè també és una manera d'arrelar-ho en el present, no? I de connectar un patrimoni igual, a lo millor un poc més allunyat, com podria ser Museu d'Escalçat, amb la producció actual, i l'art és una gran manera de fer-ho. I sí que és vera que tots arrossegam un poc aquesta tendència, que no la veig malament.
2: Ara que en xerram, des de 2017 que ets directora del Museu d'Escalçat i l'indústria d'Inca, com va aquesta direcció, que hi estàs posat ara i que vendrà, si ho poden ja avançar?
1: Bueno,
2: de cara a la temporada que ve?
1: Sí, el que intentam és sobretot fer un museu que dialogui amb la comunitat. Sé que me repeteix, però és que és tan fàcil com això, un museu participatiu. Sempre podem millorar i, de fet, sempre pensant que ho podríem fer millor, però la línia és aquesta, continuar un museu on les persones tinguin a dir, on se sentin estimades, de vegades ho aconseguim, de vegades no, de seguir fent feina perquè sigui així, i anant també cap al terreny de lo que a mi m'agrada, bé, a mi m'agrada, no? Se diu així, se diu ciència ciutadana. Que seria donar aquesta passa més, no? Aquesta construcció del coneixement, però ja de manera amb un mètode científic i fer-ho amb projectes que tant de bo ens puguin també respaldar econòmicament si aconseguim entrar a les convocatòries oportunes, però sí que seria anar cap aquí, també un museu molt inclusiu, fer molta feina en col·lectius com Esment, les visites guiades, també un apartat educatiu, amb enviar el company, que m'agrada també citar-lo, que fa una feinada, i bueno, som un equip petit, però molt, molt il·lusionat, amb el regidor, Andreu Caballero, Naya Diran, Antònia Genestra, bé, en fi, ara començarà en Hugo, també, que és un jove qualificat, que bueno, en fi, som un equip petit, però amb moltes ganes, i la línia bàsica és això, un museu amable, amb experiències, també això és molt important, museus que permetin experiències, museus únics, que no siguin còpies, que el que tu venguis aquí al Museu d'Escalçat només ho trobis en aquest museu, no ho trobis a cap altre, perquè per fer això no importa viatgis, no? Vés-te'n a...
0: I que poden viatjar dins el nostre propi...
1: I poden viatjar.
2: I no ho solen fer,
0: no
1: és tan greu com que molts italians romans que viuen a Roma, no han visitat mai el Coliseu.
0: Ah, sí?
2: Bé, aquí també passa, eh? Amb els nostres referents.
0: Sí, hi ha gent que no ha anat mai a la Fundació Miró, per exemple.
1: Per exemple, sí.
0: O bé, o altres espais museístics que tenim a les nostres illes, que són molts, és
1: vera. Són molts. I cada vegada,
0: diversos.
1: Molt, molt diversos. I sobretot jo faig una crida per als museus petitons, que petitons i mitjans, que fan molta feina, tots fan molta feina, però jo faig més feina amb els museus del nostre redol, i sí que ens esforçam molt per proposar aquesta imatge de museus amables i museus que realment signifiquin i estiguin arrelats amb els seus veïns i amb el seu territori.
0: Molt bé, ara entrant a Maria, perquè abans que te'n vagis, Aina, relaxarem un poc la conversa.
1: Vinga.
0: I farem unes preguntes més lleugeres. El paraulòmetre. Bé, més lleugera no ho sé, més curta et sia, Maria, de resposta més curta.
3: No ho sabem, però bon mot sortirà en Aina, perquè sempre escoltar-la és un plaer,
1: ai,
3: però
1: gràcies.
3: Clar, és que ella és una dona en tant de món que no ho sabem. Mem, Aina, jo volia saber, el teu museu preferit, començarem per aquí.
1: Bueno, mira, és tan difícil com si me demanessis quina és la meva pel·lícula preferida o el meu llibre preferit, però te diré el darrer que me veien al cap, i va ser un que vaig visitar a Viena, no fa molt, perquè tenia una part espectacular. Estic amb el tema de nens petits perquè tinc una filla de 2 anys.
3: Clar.
1: I era un museu històric on vivien els Àustries i tenien tota una ala dedicada on varen viure els infants, i l'havien adaptada tot per nens. i era tremendament educatiu, però tremendament divertit, amb les juguetes que havien utilitzat els infants, els prínceps, els petits prínceps austriacs, però els utilitzaven els nostres infants, ple de... Va ser meravellós, amb disfresses, te podies disfressar, els nins se posaven bé posant-se perruquets, les disfresses dels Àustries, va ser fantàstic.
3: Mm-hmm. Vaja, molt bé preparat, i d'ho molt original,
1: sí.
3: També.
2: L'apuntam.
3: Un artista preferit, que això també és molt difícil de respondre. A veure, és que últimament hagi

0: Molt bé. Ben contextualitzat,
1: sí, sí,
0: també.
1: Perquè tenia les preguntes preparades.
0: Sí, sí, sí. Jo li he passat abans.
2: No és vera.
0: És broma. I ara que has tret aquest llibre tan meravellós, supos que també n'hauries llegit d'altres, no? Que anessin un poc amb aquesta línia. El teu assaig preferit sobre museus?
2: Bueno, mira, te xerraré del Museu Hechizo, perquè crec que també xerra molt d'aquesta idea de museus en relació amb la comunitat, molt en la línia del que tanta gent estem dient, no? Perquè per lo que jo dic no és per res nou, a lo millor el format sí que és nou, però aquesta idea du dècades, intentant arribar a la gent.
0: Mm-hmm. Bé, doncs, xerrat de museus, en xerrat d'artistes, obra preferida.
2: Obra de, ja te l'he dit,
0: quadrada. La mateixa?
2: Sí.
0: Del mateix artista?
2: Sí, per acurçar temps de que m'he enrotllat en les altres preguntes.
0: Molt bé.
3: Molt bé. Aina,
4: ho has fet fantàstic. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies
4: a vosaltres. Aina Ferrero Orraca ha publicat aquest llibre, té pocs dies.
2: Sí, la setmana que ve, no sé si ho puc dir.
4: I tant, per favor. Dia... Se presenta.
2: Sí, que, dia dijous, que em malic, crec que és dia 16 de juliol, presentam a Rata Corner, a la xat de Sora Baixa.
0: Beníssim.
2: Amb la Lourdes Melis i en Sebastià Mascaró, que m'acompanyaran en aquesta conversa.
5: Beníssim.
4: I de reflexions sobre museus, ara cada vegada que visitem un museu ho farem amb uns altres ulls.
2: Això
4: és fer. Aina.
2: Sobretot per disfrutar.
4: Sí.
0: Clar que sí.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
0: Gràcies, Aina.
4: Fem una pausa, ara tornem.
6: I de Tres Ràdios, Dial. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre.
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
11: Com anem, com esteu?
12: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
13: De fluència.
12: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
12: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
13: Idò, què fem? Recomanam.
6: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
6: Ja anirem. Amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
4: Ai, que les Marines ja són aquí, no els deixem ni entrar per la porta i posar-se els cascos i acomodar-se.
5: Ara que tenen vacances, que
4: fan
5: viuen tranquil·lament.
4: Cara,
5: i encara han de córrer.
4: La Marina Huguet mos diu, m'ha sortit un uixol. Això fa molt de vacances.
5: Desdirgust
2: de no fer foll.
4: Això, jo sempre per vacances m'acostip, sempre.
2: Això és així, i contractures i totes les malalties possibles.
5: Sent
2: demà de començar vacances. Mm. Tot el que no t'ha passat durant el curs.
4: Un clàssic.
2: Soc molt però
5: bé.
2: Final.
5: Bé, és a cura aviat.
2: Sí, sí.
5: I
2: no.
5: Tenim tot l'estiu.
2: Sí, no passa res. Tenim poc dramàtiques.
4: Molt bé, avui hem de fer com un calendari, perquè fa un any que les Marines són aquí amb nosaltres.
2: No és mentida.
4: Sí,
2: estem de
4: passa
2: festa.
4: Passa aviat.
2: Sí.
5: Avui fa un any.
4: Bé, avui.
2: El segon dimarts.
4: El primer
2: dimarts de juliol varen començar el 2025. Llavors, avui és el primer dimarts de juliol d'enguany.
4: Exacte. Això mateix. I hem de parlar com de calendari d'infants, de...
2: Avui venim a xerrar de dies mundials internacionals, que és un tema conversa. És com es tens, vull dir, sempre hi ha com a per xerrar-ne, no?
4: Ah, sí?
2: Jo d'ençà que vaig saber que hi havia el Dia Internacional de la Croqueta.
4: Ah.
2: T'ofereix a creus dels dies internacionals
5: clar, hi ha dies
2: que hi ha.
5: Internacional de tot.
2: De fet, hi ha dies, vull dir, s'han acabat els dies de l'any per posar dies internacionals, i hi ha dies que són 6, 7 i 8 dies el mateix aniversari.
0: Per nosaltres els hem concretat i no són dies internacionals i mundials relacionats de qualque manera amb el món de l'educació.
4: Molt bé. Idò, comencem?
5: Ja farem un repàs a
4: quin dia
5: a l'any, no?
4: Hem de començar.
2: Anau apuntant.
5: Un excurs, millor dit.
2: Exacte. No? Perquè tothom sap, i si no ho sabeu, vos ha de dir mare, que els anys de

0: de sa gent que fa feina amb educació comencen al setembre.
1: Clar.
0: I s'acaben al juny. I llavors hi ha 2 mesos que són un limbo perfecte i preciós.
2: Per recuperar-te.
0: Però no formen part de l'any, perquè ara nosaltres, fins que no comenci el setembre, no començarem l'any nou. I això de gener, donar-me els molts anys, és una convenció, perquè per la resta de gent que no forma part del nostre sector...
2: Ja va bé, però jo he de dir que a l'hora de fer plans de vida existencials amb gent que no és de l'àmbit, mos hem arribat a embuear, perquè és com...
0: L'any que ve.
2: L'any que ve, però quin any que ve? Exactament què t'estàs referint? En el curs que ve o en el canvi d'any? Però no, nosaltres començarem per setembre.
0: Mos tornem a ubicar.
2: Molt bé, mos ubiquem. I començarem per dia 8 de setembre, que és el Dia Internacional de la Alfabetització.
1: Molt bé. Què significa que... Bé, ja sabem què significa, però se celebra aquest dia...
2: De fet, enguany és el 60è aniversari d'aquesta celebració, i que va ser proclamada per UNESCO en el 66, i durant aquesta setmana, conferència general, sota l'emblema de...
0: La primera vegada t'havia sortit massa bé.
1: És un embarbussament.
2: Alfabetització per les persones, el planeta i la prosperitat. I enguany d'això, enguany és el 60è aniversari i se celebrarà de manera global, organitzat per UNESCO, i serà a Mèxic. La seu de la celebració és a Mèxic, dia 8 i dia 9 de setembre, en col·laboració amb el govern mexicà.
1: Molt bé. Doncs aquest seria el primer dia mundial del curs.
3: 8 de setembre.
1: 8 del curs escolar, dia 8 de setembre, de l'alfabetització.
2: Més normal que ho has dit tu, que això veia, perquè ja m'estava concentrant, però si ho havia de tornar a dir jo.
0: No, i a més,
3: clar, però els al·lots no han començat encara.
0: Dia 8 de setembre encara no. Començant dia 10, el curs que ve.
1: Ah, sí? Ja teniu data? Això és important.
0: Sí, ja fa un parell de mesos que va sortir el calendari, això. Sí, gent,
1: això sí que és important.
0: L'altre dia és la nostra escola mordent.
1: I és un dijous?
0: Sí, sí.
3: Clar, perquè sent demà sigui divendres i sigui més bòdigo.
0: Però això no va...
2: No trien naltros, això no trien naltros.
0: És a dir...
3: No, evidentment.
2: I naltros començant dia 1, que ho sapigueu.
0: Tu podries pensar que ve perquè el sent demà és divendres. Que sí, però a la vegada no. Perquè les criaturetes que comencen i els hi costa...
2: Se les ubiquen.
0: Comencen el primer dia, venen el segon dia, comencen a agafar aquella embranzideta que ja dius, vinga, mira, ja sé on vaig... I els itaies.
3: I s'atura.
0: Els itaies, cap
1: no
0: de setmana
1: comença?
0: I tot.
3: I llavors, dilluns, es fa xuc.
2: Jo crec que hauríem de començar dia 13 directament, que és dilluns.
1: No, és dia 14.
0: No, perquè dia 13... No.
1: Però per què
0: igual,
1: no
0: se pot començar en dilluns, però la setmana torna massa llarga.
1: L'explicació...
0: Bueno, jo si, personalment trob que no s'hauria de
2: començar. I si anem allargant i començam a final de setembre?
1: Quin embull.
0: I te podríem començar gener. I ja tothom llavors es començaria en sany a la vegada. No sé per... O sigui, exactament jo no t'ho sé dir com se decideix. Sí que és vera que ve marcat per decret llei el número de dies lectius que ha de tenir un curs, llavors en funció d'això col·loquen
1: van
0: ser vacances. Sí.
2: Però nosaltres no tenim res a veure ni en les vacances, ni en els dies de lliure elecció...
0: Bueno, no, aquest... tot això ve marcat d'això, com seguiria.
2: Clar. Ve marcat, ni se sap
1: però
2: blanc,
1: bé,
2: 10
1: de setembre, enguany és el dia que comença l'escola.
0: Per tant, 2 dies abans, mentre estigueu preparant tots els hormatges que heu de dur i li poseu el nom a tot...
2: Com ja han dit diverses vegades, recordeu.
0: Aprofitar per celebrar el Dia Mundial de la Alfabetització, que avui en dia, perquè se mos oblida, perquè en el nostre entorn, en principi, ja està molt superat, però no se mos oblidi que el món és molt més gros i un dels mitjans que s'ha vist i s'ha comprovat que serveixen per poder regular, per poder manivellar una mica les desigualtats socials i culturals, és l'accés a la alfabetització. Dues vegades seguides.
2: Molt bé. Marina. I com més cultura tinguem, més difícil de manipular la gent i ells, clar, té tot el sentit.
3: Clar.
1: I que no que... fa tant d'anys, perquè mira, avui parlàvem d'una senyora de Montuïri que va néixer l'any 1890 i busques, i era analfabeta, i era glosadora, però clar, eren, encara en aquella època, que no fa tant d'anys, hi havia molt analfabetisme a les nostres contrades.
0: I alerta, perquè avui en dia, que tenim a dins els caps l'escolarització universal i que mos pareix inconcebible, mos seguim trobant persones que són analfabetes funcionals, és a dir, són capaces de llegir i escriure, però llavors no se'n poden desfer en soltura a l'hora d'enfrontar documentació, diguéssim.
1: Anàlisi, sí, de test.
0: Per tant, no mos queda tant en fora, està molt bé recordar aquesta efemèride.
3: No, i que, jo què sé, com es nedar, hi ha molts països que s'accés a l'alfabetització, no...
0: Totalment.
2: Ara tots han dit la paraula.
3: Molt general.
0: Ja està. Un tip per tothom, sí. I ja poden seguir la següent efemèride. Sí.
1: Passava a l'octubre, 5 d'octubre, Dia Internacional dels Docents. Què vols sona?
0: Yeah.
1: Però no feia festa.
0: No, no feia festa. No.
1: Bé, festa en feis cada dia, de fet. Sí. Això és com és, transversal, no?
0: Celebrem la nostra existència.
1: I tant.
0: Però
1: que sí,
0: és un dia per visibilitzar i reconèixer la tasca de tot el personal docent. I en aquesta... Perdoneu, ara... Havia curtcircuitat. És una data triada per UNESCO i l'Organització Internacional del Treball. En el mateix dia 5 d'octubre del 1966 se va celebrar una conferència intergovernamental especial sobre l'Estatut dels Docents per debatre els deures, però sobretot els drets de la nostra professió a tot el món.
2: Sabeu que en 66 devien tenir ganes de posar dies internacionals i mundials perquè l'anterior també va ser mateix any.
0: Va ser any bo.
2: Exacte. De fet, un dels objectius de l'agenda de 2030 per al desenvolupament sostenible és que l'educació sigui una de les parts clau com a objectiu de futur i que hi hagi un, perquè hi hagi un major apropament per part de les persones cap en aquesta professió i cap en aquest àmbit.
1: I d'una ferrada a tots els docents.
2: Sí, ara veurem, trobar que ho aconseguirem.
1: Festa dia 5 d'octubre. Sí, ara tothom està molt feliç.
0: Ara sí, però poca broma, perquè els darrers anys, i sobretot aquest darrer any, a part de tot el que s'ha viscut a Catalunya i aquí en el 03, cada vegada més mancança de professionals en general, però sobretot a secundari, i més crisi de fe, diria.
2: De fet, vaig veure
0: amb aquesta professió.
2: Vaig veure un anunci que demanava, crec que va ser... Ara trepitjaré merda, segur, perdoneu. O Finlàndia, o
1: sí,
2: Islàndia,
1: ho vaig llegir també,
2: que... Àndia, un puesto fred.
1: Sí.
2: Que l'educació és top i que cercaven, oferien...
1: Mestres espanyols.
2: Feina a mestres espanyols, perquè ells deien que aules en 14 a 15 infants a vegades tenien fins a 5 professionals dins aula, just igual que aquí.
0: Ben igual.
1: Sí, i que els apagaven un sou de 3.000 i busques...
2: I casa, crec que també els oferien.
1: Més de 3.000
0: Però és que realment, ara mateix, jo crec que la situació no és només, o no és tant, l'aspecte econòmic, que lògicament seria un aspecte per debatre, no seran altres, però és una qüestió de la percepció i la valoració social que hi ha de la figura dels mestres i dels professors, que cada vegada està més devaluada.
1: I també més i els pares qüestionen més, perquè jo recordo quan era la nina, bé, que el que diu el mestre,
0: és a dir,
1: ni se t'ocorri qüestionar-ho, i és vera que tothom se pot equivocar i que se poden qüestionar coses, però, clar, com que per tendència el mestre és el que té s'ocupa, clar, la cosa canvia molt.
0: Han passat de que els mestres eren l'autoritat a que avui en dia se defensa i se justifica qualsevol comportament, no tothom, lògicament, però sí com una tendència bastant generalitzada. Per tant, aquest dia 5 d'octubre cada vegada guanya més pes i més necessitat.
1: Més dies, 11 d'octubre, Dia Internacional de les Nines.
2: Exacte, se va establir aquesta celebració de 9 de setembre de 2011, per tant, ja veus que fa molt poquet, a l'Assemblea General de les Nacions Unides, per reconèixer el dret de les nines en concret, i se centra en la necessitat d'abordar reptes i les problemàtiques que les nines se troben per promoure aquest apropament. Perdona, jo també m'ho he embullat. Per acostar les nines... Marina, ajuda'm, per favor, socorro.
1: Sí, a promoure el seu apoderament.
2: Ai, Déu meu,
1: i
2: la
1: realització dels seus drets humans, no és vera.
0: I encara que no sigui aquest mateix dia, llavors ens mostraríem el dia 11 de febrer, que una mica relacionat amb la reivindicació de les nines, tenim el 11 de febrer les nines i les dones de la ciència.
1: També.
0: Que també és un dia molt, molt celebrat i molt vindicat a les escoles
3: aquest
0: i als instituts.
3: Aquí, sí.
1: I en els mitjans de comunicació també.
0: Exacte.
1: Val, 20 de novembre, Dia Mundial de la Infància...
0: Perquè encara se mos oblida, però realment no fa tant que se va començar a considerar els infants com a persones de ple dret i amb unes particularitats, amb unes necessitats, amb uns drets i uns deures diferents de les persones adultes. Aquest dia se va establir el 1956 a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Allà varen decidir que tots els se varen posar d'acord, tots els països per fomentar l'amistat i la comprensió entre tots els infants i joves d'arreu del món.
2: i hem de dir que a tots els països del món, excepte Estats Units, per lo darrer que han cercat, que ho han mirat a la UNESCO, l'han ratificada, cosa que es converteix en un instrument de drets humans amb suport més ampli de la història. És a dir, que no hi ha hagut cap altra ratificació que hagi tingut tant d'acolliment, excepte per als Estats Units, en tot el món. Pot haver canviat, però ho han comprovat.
0: L'aplicació i el respecte de l'esperit d'aquest reconeixement ja és una altra història.
1: Més coses. Quin dia et celebrau a les escoles? Hi ha com un parell de dates també que són clau, no?
0: Clar, són dies que aprofitem per treballar a nivell transversal, no? Des de totes les àrees, a nivell de tots els continguts. Sobretot, dèiem abans, el dia 11 de febrer, el dia de la nina i la dona de la ciència, el dia 25 de novembre, el dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. És un dia que el nom en si té una mica com de trampa, no? Però perquè moltes vegades dèiem els dies de la violència, les dones, la gent s'embuia, no. Eliminació de la violència contra les dones. I no, no hi ha un dia de l'eliminació de la violència contra els homes perquè històricament no ha estat tan necessari.
2: Després tenim el 30 de gener, que no us preocupeu, aquí sí que entrem tots, la jornada escolar per la no violència i la pau, és a dir, el dia de la pau.
1: Aquesta fa molt d'any que se
0: celebra. És el dia de posar els colons i totes aquelles coses. Exacte. Aquell l'hem viscut tots com alumnes.
1: Totalment.
0: I llavors el món és
1: dia 8 de març.
0: El dia 8 de març, el dia internacional de la dona.
1: De la dona. No? I llavors, vosaltres proposeu una sèrie de dies que vos agradaria incorporar en aquest calendari.
2: Exacte. Un seria el dia internacional contra la no violència en els docents, perquè hem vist que la violència en els docents i altres col·lectius, com per exemple les infermeres,
1: sí, sanitaris.
2: Sanitaris, ara xerrant de nosaltres, però ha augmentat, ja en xerrarem més extensivament un altre dia, però hem vist com a diferents àmbits, tant infantil, primària com a secundària, com a altres espais educatius, els docents han rebut violència cada vegada més i és una cosa que volen reivindicar. Un dia per recordar a la gent que la violència no ha d'un lloc i que els mestres, per favor, que no mos pegueu.
3: I no només per part de l'alumnat, sinó també per part,
2: no per part de l'alumnat, també per part de les famílies. Mos atonguin a tothom.
0: El Dia Mundial d'Espois.
1: Home, aquest no sé quant hauria de ser, però... Sí. Perquè clar, ara també n'hi ha de pois.
3: Tot és curs.
0: Això no. Ja, vull dir, és una d'aquelles coses que és com el gelat, ja en pot menjar de cap a cap d'any, i de pois n'hi ha de cap a cap d'any. A més, és una autèntica quinosi per a aquelles persones que tenen qualcú a casa...
3: Pensava que diries una autèntica festa.
0: Festa pels pois, ho pas?
1: Sí.
0: Però és un sense viure, és una constant. Vull dir, hi ha criatures que, en teoria, és pels pH dels cabells, del cuir cabellut.
1: Això és fort, que n'hi ha que en tenen i n'hi ha més
0: propensos. Però les persones que són propenses a tenir-ne, passes uns anys, és a dir, jo vaig ser una nina poiosa en aquest moment.
3: Bé, però llavors això desapareix, eh?
0: Més normal, perquè és que jo recordo aquell olor...
3: Només és de petits.
0: ...de vinagre, sí, de producte. Sí. I bé, bueno, jo el darrer que tenia entès, el darrer que havia llegit, és que era pel pH. Llavors, en la maduresa, normalment te canvies pH, i també per això que veus tenyits, és més probable que no
1: que
0: agafin
1: pois. Que no entenguin,
0: no
1: hi van tant, perquè ja diuen aquí química.
0: Exacte. Fugint, no?
1: Química.
0: És allò que veien un temps de, pois, això és brutó, no és vera.
3: Clar, perquè llavors, de figuis pas a pares.
0: Van estar bé.
1: Exacte.
3: I mares.
0: Sí, i també a vegades... Predines i predins.
1: Sí, dos germans, i n'hi ha un que
0: té... Un agafa i un que no.
1: I un que no en té.
0: Això és així?
1: Això passa.
2: Els pois són triats.
1: Sí, hi ha nins que agafen molts i n'hi ha que no tants. Però vaja, si vols toco un infant que té pois...
2: Posam en quarantena totes a classe. De primer que deia.
0: Bé, de totes maneres, és aquella circular típica que, quan deia en Celestí, va arribant durant tot l'any, així, periòdicament.
3: Home, a més són més propensos.
0: No sé què dir-te.
3: No? Ja ha canviat això?
0: No, de cap a cap d'any hi ha pois. Estiu, hivern, primavera, el que sigui. Sí, sí, sí. No, i les mestres també agafen pois un moment a l'altre, menys que els al·lots, però també va per persones.
3: Clar, també jo, ja és cert de fa anys, de quan era al·lot. Ara, evidentment, el clima ha canviat, evidentment.
0: Sí, i a lo millor també, ara fora bromes, no m'havia durat a pensar-ho mai, però per aventura, la pedagogia de fa uns anys era com a més de cadascú fer feina damunt la seva taula, de veres, Ara si estem fent coses com a més cooperatives, clar, com a l'Ajuntament molt més, la proximitat física també convida que hi hagi més contacte i hi hagi més traspassos.
2: Hi ha perruqueries especialitzades també a llevar polls.
4: Ah, sí?
0: Hi ha centres.
2: Hi ha centres especialitzats a llevar polls.
4: Uau.
0: De tots se'n fa negoci, vull dir. És una meravella.
1: Dia Mundial sense pantalles. Aquest jo crec que...
0: En part explicar-lo a pus.
2: No, és un dels nostres estandards, qualsevol que vols seguir.
1: Les Nacions Unides ja estan passant un dia.
0: Sí, jo crec que i no, sí. Millor pinturejar n'hi ha un, que li han parat un altre nom i nosaltres encara no el, sabem, no el tenim ubicat.
1: Això estaria bé, eh? Un dia.
3: Serà mal de fer, eh? Serà
1: sense gens de pantalles.
3: Per infants i per grans, eh?
0: Per tot, sí, no,
3: ha de ser un dia mundial sense pantalles.
0: Com a dia
3: mal de fer.
2: Perquè jo m'imagino com un interruptor general de tot el món i que el cul baixi.
3: Exacte.
2: I de cop ningú té internet. Ningú té
0: aquest interruptor, quan diuen Celestí, segur que existeix.
3: Sí, això segur.
0: Mos el tenen amagat.
1: I acabam amb el Dia Internacional per a la Conciliació Familiar. Que segur que també deu existir.
0: Com a dia dels unicorns.
1: Perquè...
0: perquè no passarà.
2: Perquè no passarà.
1: No?
2: És molt difícil de conciliació familiar.
1: Pot existir, però és mal
0: d'aplicar-se. Podem anar fent camí, però en la societat actual és...
2: És un problema multifactorial.
0: Exactament.
2: És que no, l'aigua no ve només d'un costat. És un pot de per tot.
1: Ja tenim un calendari, ara que som a l'estiu també va bé fer calendari.
3: Ja ho tenim tot marcat.
0: Dia primer de setembre serem amb vosaltres.
1: Posarem un pot de música. Sí, voleu quedar, que vull que no hi ha en Miquel.
0: Ai, vinga.
2: Ah, vinga.
3: Ah, vull que no hi ha en Miquel.
1: Ah, que esteu de vacances.
3: Ah, ho deies, perquè avui hi ha en lloc, no?
1: Clar, per això ho dic. No perquè no hi hagi en Miquel, sinó perquè hi caben a la taula.
5: IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
6: No, i no t'uram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raül Valls.
1: Sí, Marines, ha entrat na Maria Pons a l'estudi. No sé, ja havíeu coincidit la setmana passada amb na Maria?
0: Sí, mostra'm entrant i sortim a la porta.
2: Passadís.
3: Bé, millor moment.
1: Per posar música en aquesta part final del programa, i avui vos agradarà, perquè aquesta música sí que és per tots els públics. Els Beatles.

Idò, sí, avui dia 7 de juliol no és un dia qualsevol, eh? N'ha fet una rima posta, això ha quedat així, perquè mira, tot i que no és el dia dels Beatles internacional, no?, d'aquesta banda mítica, que va ser oficialment dia 25 de juny, no fa gaire, ho podria ser el dia internacional, perquè, per exemple, avui tenen moltes efemèrides, com és el naixement d'en Ringo Starr.

0: Vosaltres posàveu els Beatles a classe, els alumnes?
1: Jo una vegada ho he intentat, però és veritat que és difícil ficar-se pel tot en els seus gustos musicals. Sobretot si difereixen molt des del gust musical de la família. Però s'intenta, s'intenta. Hi ha escoles que ho posen els matins per entrar a escola, per els altaveus. Nosaltres vegades hem posat els Beatles.
2: Sí? D'això se'n cuida la mestra de música a la nostra escola, per tant, aquí jo ja no hi pos. No, no me'n sé tutora.
3: Saben qui són els Beatles? Se mantenen com a temporals per aquests infants? Són preguntes. Vorem a la llarga.
4: Bé, en Ringo Starr, on érem, llegendari bateria, va néixer tal dia com avui, fa 86 anys, l'any 1940, a un suburbi portuari de la ciutat de Liverpool, a Anglaterra. Va ser un infant molt malalt, per lo vist, i amb una de les seves estades a l'hospital va aprendre a tocar el tambor a unes classes que impartien allà. I qui li diria a aquell nin amb un somni que, dècades després, l'any 2011, que si mateix ja fa també, els lectors de la revista musical Rolling Stone l'elegiren com el 5è millor bateria de tots els temps.

0: A més, dia 7 de juliol també destaca la història de Beatles per efemèrides importants en la seva discografia. Per una banda tenim que es va llançar a nivell mundial el senzill All You Need Is Love, que ara escoltam l'any 1967, i que se va convertir en un himne global de pau després de ser interpretat en una retransmissió televisiva via satèl·lit per tot el planeta. D'altra banda, però, també es va gravar Here Comes the Sun l'any 1969 als estudis de Abbey Road, que més tard va ser inclosa al seu icònic àlbum també titulat Abbey Road.
1: I amb aquesta cançó preciosa, Here's Come the Sun, aquí també va molt bé, Marina, també per fer aquelles classes de primeres d'anglès, de posar lletra i analitzar-la. Són massa petits els vostres.
2: Ai, no, estàs en un poc massa petits.
3: Listenings,
1: gràcies, Celestí.
2: Amb el nostre aniria molt
3: això
2: bé
3: per calmar
2: i entrar en un estat més contemplatiu.
1: I no, fins la setmana que ve, Marina Manassa, Marina Ogra, gràcies. Maria Pons, fins demà, gràcies.
4: Demà.
1: Celestí Oliver, gràcies. Fins demà. I Toni Cardell, el control tècnic, tornant demà, gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Refugis urbans contra la calor i molta literatura. Comença l'espai de cultura a IB3 Ràdio.

0: L'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà avui d'algunes solucions que s'apliquen en altres ciutats del món contra la calor, zones verdes, ombres, corredors verds i també espais públics condicionats molt aviat, d'aquí uns minuts, al paisatge invisible. La llibretera Maria Cuenet ens proposa la lectura del Compromís d'Audrey Magee. Està ja traduïda i publicada en català per Llibres del Periscopi. I per acabar, una altra llibretera, Dolors Boatella, de Va de Llibres a Ciutadella, amb totes les seves preferències personals i també el mite de les lectures d'estiu. Són les 6 i 6 minuts. Andrea Sánchez, el control tècnic, arrencam.
1: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i Betres Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
0: De fet, la calor és un dels temes de conversa en l'estiu. Sembla que passam d'una onada de calor a una altra i és un tema que avui ha interessat a Cristina Llorente per parlar en aquesta secció dedicada a l'arquitectura i també als paisatges urbans. Cristina, benvinguda, com estàs?
2: Bones tardes, molt bé. Era, Mònica, precisament és que aquests dies he hagut d'estar caminant pels mig de la ciutat a hores intempestives i he dit hem de tornar a xerrar, d'això una miqueta de com s'estan adaptant o no les ciutats a uns climes cada vegada més extrems o unes temperatures cada vegada més altes. I és que, bé, segurament tots fem el mateix, no? És ara que de caminar per les ciutats, que és bàsicament cercar ombra, no? Que ens veiem canviant de vorera, cercant aquests arbres que ens donin una mica d'ombra o fins i tot un petit voladiu d'un edifici, no? Que ens tapi el sol i també ens trobem com accelerant el pas quan travessam una plaça completament asfaltada o empedrada, no?
0: Sí que és vera tot això que dius, Cristina, i a més se nota més quan anem acompanyats d'algú que una de les dues persones accelera el pas i vol fer via en aquella zona que no té ombra i realment l'altre continua amb el mateix ritme de la caminada. De fet, hi ha carrers, en aquest cas a Palma, que tenen nom d'arbres i que ja no en tenen pràcticament d'arbres i realment s'estan mirant també de crear aquests corredors verds a tot aquestes zones verdes per tal de crear més zones d'ombra, no? Allò tan tradicional de... Bé, supos que sortirà també al llarg de la conversa, Cristina, això de com se feia abans, com vivien abans, no? Que sembla que hi havia bé, aquestes sortides amb... Totes les cases tenien pati, no? Seure a la fresca, ombres pel camí, bancs per seure, etc. Però bé, per on vols començar?
2: Clar, efectivament, de qualque manera hem perdut, no?, aquestes idees meravelloses que tenia l'arquitectura mediterrània, no?, enfront de, precisament d'aquesta calor, que es veu que sempre ha fet, tot i que en els darrers anys ha incrementat moltíssim, no? I això té la seva explicació amb allò que anomenem silla de calor urbana. No? Bé, s'explica com que les ciutats acumulen calor durant el dia i la van alliberant lentament durant la nit. Tenim l'asfalt, tenim les pedres, tenim el formigó, tenim també les cobertes fosques, els edificis alts que ens tapen les corrents d'aire, la manca de vegetació, una raó de molt de pes, i llavors tots els motors, ja siguin dels cotxes, ja siguin dels aires acondicionats, que fan que hi hagi zones de la ciutat que enregistrin temperatures molt superiors a altres zones de la ciutat i molt més accentuat això en el cas de les zones més naturals. No? Clar, la pregunta ja no és si farà més calor, sinó com han de canviar les nostres ciutats per enfrontar-se a aquestes temperatures extremes, no? Perquè realment, quan nosaltres pensem en la calor, el que fem és mirar el termòmetre i dir, bé, hi ha una temperatura ambient de 36, 37 graus. Però resulta que una part important del problema d'aquestes calorades l'hem construït nosaltres, no? Per una banda, asfaltant les ciutats amb el pitjor color que podem emplear, que és aquest color negre que és que absorbeix més radiació, llavors hem fet edificis que acumulen energia, llavors, com ja deien, els cotxes i els aparells d'aire condicionat, que també emeten calor, hem substituït arbres per asfalt, zones verdes i permeables per asfalt i hem impermeabilitzat tot sol, el que fa que no s'absorbeixi la poca aigua de la pluja que hi ha i no s'ampliï aquesta poca aigua també per refrescar la temperatura ambient. Per tant, això és, el resultat és que moltes ciutats avui en dia funcionen, podríem dir, com una enorme bateria tècnica. No? Clar, la bona notícia és que si és un problema de disseny, també podem pensar en com redissenyar aquestes ciutats. No? I de la primera estratègia que xerraríem seria de, diguem, de la més senzilla, que és plantar arbres, val? Posar més verd, augmentar la massa verda a les ciutats, perquè realment, diguem que la tecnologia més eficient que podem emplear per refrescar una ciutat són els arbres. Val? Els arbres donen ombra, evaporen l'aigua, redueixen la temperatura de l'aire i, al final, fan molt més agradable caminar i això no ens ho pot discutir absolutament ningú. No? Hi ha ciutats, com per exemple Melbourne, que des de fa anys aposten molt fort per incrementar aquesta cobertura vegetal. No? Mira, te comentava de Melbourne, que va aprovar fa un temps un dels plans més ambiciosos del món pel que fa a l'arbrat, i l'objectiu era gairebé doblar la cobertura arbòria en un temps concret, no? Perquè s'havia detectat que en l'increment de les temperatures se podia perdre una part molt important dels arbres de ciutat. Per tant, s'han fet unes plantacions massives d'arbres, exactament igual que està fent París, no? Que després de les grans onades de calor, ho hem sentit en les darreres setmanes, que París s'han enregistrat unes temperatures totalment inaudites, i ja s'havia iniciat des de fa temps, o sigui, imagineu-vos, si ja havien començat a actuar, què hagués passat si no ho haguessin fet, no? Que des de fa anys estan sembrant milers d'anys nous d'arbres nous, no? De la xerra de més de 100.000 arbres nous a les ciutats, i estan naturalitzant places, no? Places que eren completament d'asfalt o que estaven completament empedrades i, per tant, impermeabilitzades, s'estan reconvertint, s'estan renaturalitzant i s'estan adaptant a zones amb paviments tous, amb zones verdes, amb arbrat, i això també se fa en els carrers, no? Carrers que, bon, abans eren completament d'asfalt, avui s'han peatonalitzat i s'han omplert de vegetació. No? I una altra idea molt, molt interessant de París, de la que ja hem xerrat altres vegades, és aquesta estratègia de convertir els patis escolars en refugis climàtics. No? Això que diuen en aquests oasis urbans, no? Que és naturalitzant els patis de les escoles, sembrant-hi arbres, afegint-hi aigua també, i molta ombra, i convertir-los també en refugis a les hores no lectives perquè hi pugui anar tota la població, no? I especialment la més vulnerabilitzada, com poden ser les persones grans o els infants petits o les persones sense sostre, que són les que acaben patint més aquestes calorades.
0: La veritat és que sí, parlàvem ara de com ho fan a altres llocs, aquests exemples de Melbourne o també de París, en vista que també Europa viu aquestes onades de calor, tal vegada aquí estem un poc més acostumats que no allà, però els arbres sembla que és la solució millor, no? Que aporta natura, vida, ombra, i en certa manera duen també altres espècies, animals, no? que viuen també en aquests arbres. Això es va de fer o requereix, Cristina, grans pressupostos? Perquè, per exemple, en els nostres carrers, en general, avall de tot que hi ha roca o hi ha construccions més antigues, però terra, terra, realment, no sé si realment hi ha, no?
2: N'hi ha. I això no requereix grans pressupostos, sinó que requereix una estratègia ben pensada, no? Una manera eficient d'emplear aquests pressupostos. No? Moltes vegades hem vist aquestes tales totalment il·lògiques que se fan a les ciutats, que amb això te deixen un carrer completament despoblat d'arbres, com pot ser, per exemple, ja l'he anomenat moltes vegades perquè me fa mal on es cop, perquè hi pas bastant també, pel carrer General Ricard Ortega. Ahir hi vaig tornar a passar en bicicleta i és que me cauen les llàgrimes, val? Quan veig que a un carrer, bueno, hi havia un túnel verd fet per arbres, no? Resulta que ara no n'hi ha ni un. I, de fet, me va cridar molt molta atenció, perquè ara que ja estan començant a refer aquest carrer, jo no vaig ser capaç de trobar escocells, val? En aquest nou disseny del carrer, cosa que em va preocupar bastant, perquè evidentment si no hi ha escocells no hi haurà arbres. Espero equivocar-me i espero que estiguessin amagats a davall qualque màquina, perquè seria un drama important si no s'hagués replantejat i redissenyat aquest carrer amb una bona massa arbòria com hi havia abans. Però des tu, Mònica, xerraves d'aquesta arquitectura mediterrània que utilitzava estratègies com porxos, com pèrgoles, com espatis, que deies, com les persianes, no? Les persianes mallorquines és un dels millors invents que hi ha de cara a la calor. I, curiosament, molts entorns urbans moderns s'han oblidat, no?, d'aquestes lliçons que ens donaven els avantpassats, no? Clar, el fet de poder recuperar tant aquest arbrat com aquestes ombres, diguem, més artificials, que ens podrien donar pèrgoles, vegetals, fins i tot estructures lleugeres o fins i tot tendals, bé, són solucions que estan aplicant ja o bé en carrers comercials, per exemple, d'algunes ciutats, però que sempre haurien d'anar de la mà d'aquesta naturalització de les ciutats que, com deia, hauria de ser la primera estratègia que s'hauria d'aplicar. Perquè, clar, llavors una altra de les estratègies tenim també la possibilitat de canviar materials, no? Aquí entraria, per exemple, aquesta notícia que sentíem fa pocs dies, que Barcelona està experimentant en nous paviments que són molt menys contaminants i proposen substituir l'asfalt que habitualment se col·loca en els carrers, per un material que incorpora biochar, se diu, que és un carbó vegetal que s'obté, entre altres, de pinyols d'oliva i de biomassa forestal i que, en comptes d'emetre CO2 en la seva fabricació, el que fa és absorbir CO2 una vegada col·locat. Per tant, aquestes estratègies també són molt interessants de cara a la part ambiental de les ciutats i que, sí, una altra vegada van de la mà d'altres solucions que ajudin alhora a baixar les temperatures, edo poden, bueno, poden millorar molt, molt la qualitat de vida de les persones que viuen a les ciutats, no?
0: I és vera que, a més, tota la població en general demostra aquestes ganes també de tenir arbres, no? Veiem que ara fa molt poc també s'han fet alguns actes a la plaça de Llorenç Villalonga, no?, on se van entrar aquells vella ombres, o fins i tot també veiem que també hi ha ciutadans molt pendents a les seves xarxes socials i van mostrant quan hi ha obres, en aquest cas a algun racó de Palma i a Bon, i s'està pendent, com tu deies també, del carrer General Ricard Ortega, de si queden aquests espais, no?, per posar els arbres en aquestes zones. Per què creus que no s'apliquen més a aquestes solucions que ja dius que moltes vegades no són tan cares, no? Fins i tot, clar, canviar tot el paviment, sí, però a mesura que se va canviant sí que se podrien adoptar nous materials o vells materials més ecològics, Cristina, perquè és vera que els materials, bé, dels darrers 50 anys, moltes vegades, que s'han fet servir a la construcció, han vist que a la llarga o a mig termini han donat molt de problemes, no? Jo què sé, l'aluminosi, l'amiant, o tu en sabràs molt més, no?, d'aquests materials que llavors tampoc aguanten tant.
2: Sí, jo penso, vaja, el meu punt de vista és una falta d'estratègia, és una falta de planificar la ciutat com un conjunt, no? I anar com avançant, diguem, a trompicones en castellà, i amb una espècie de pegats, no?, que se van solucionant com cosetes petites, però que al final aquestes solucions no acaben de tenir una visió de conjunt de la ciutat. Jo sempre dic que som molt partidària de fer zoom in i zoom out, no?, per efectivament actuar sobre els petits detalls de la ciutat, però que aquests petits detalls tinguin correlació amb tota la resta de l'entorn urbà i que realment se lliguin els uns amb els altres perquè en el final se pugui tenir aquest model de ciutat que ens estan xerrant fa anys i que mai s'ha arribat a definir com toca, no? I en el final aquesta estratègia és la que ens donaria una gestió de l'arbrat urbà com toca, amb una gestió d'aquestes intervencions que se van fent a la ciutat, que totes tinguessin una línia comú, una estratègia comú i uns objectius, no? Uns objectius comuns que anessin sempre dirigits cap en aquest model de ciutat que volem en un futur, en mitjà llarg termini. No? No podem, una ciutat no se fa en el curt termini, no se pot fer amb intervencions a curt termini. Clar que n'hi ha d'haver, aquestes intervencions, que donin un resultat immediat, però també s'ha de pensar en el mig i en el llarg termini, perquè si no, les ciutats no funcionen. No? Si només pensam en que ara tenim pressupost, i com que ara tenim pressupost, hem de tallar tots els arbres d'aquest carrer, per substituir-los per uns de nous, no funciona. No? Hauríem de, a lo millor se'n podrien tallar uns quants per després anar-ne sembrant de nous i donar-los temps a créixer, no? Fins que no tallem els arbres que tenen al costat, no? Per tal de no perdre tota sombra d'una mateixa vegada. No? Altres estratègies que s'empleen són, diguem, molt més senzilles. No sé, per posar un exemple, ara que xerràvem de materials i que en el principi xerràvem de colors, Phoenix, Estats Units, se varen començar a pintar carrers amb una pintura d'un gris molt claret. No? Xerràvem que aquest negre tizón és el pitjor que pot tenir un paviment d'una ciutat, perquè és el que recull, el que absorbeix més radiació. Per tant, si pensàssim en que podem pintar aquests carrers d'un color més clar, segurament hi ha gent que diria que és més brut, perquè tot una quedaria brut per les rodes dels cotxes, però bé, sí que baixaria bastant la temperatura, i això és molt fàcilment comprovable amb uns termòmetres de superfície que se venen per tot i que són molt baratos, si qualcú li fa il·lusió i té curiositat en fer aquests experiments, és molt fàcil de comprovar com una superfície negra te pot marcar 3, 4, 5 graus més que una superfície d'un color clar. I això, de cara a caminar per una ciutat, se nota moltíssim.
0: Se nota, és vera que se nota molt, no? Tal vegada abans és vera que hi havia més camins de terra, no tot estava asfaltat, molta de gent també en s'estiu anava a viure vora la mà, no? Que sempre hi ha un poc més d'aire, o fins i tot, no sé si això se continua tenint en compte, de construir els pisos o les cases de manera que tinguin corrent, no? Que tinguin aquest tir de corrent que moltes de les cases a les illes tenen.
2: Clar, això és complicat a segons quins entorns, però ara no anaves tu l'aigua, no? L'aigua és un gran regulador de temperatura per si mateix, no només la mà pels aires que s'hi generen, sinó la pròpia aigua, no? I, de fet, altres estratègies passen per incorporar aigua a les ciutats. Per exemple, amb els meravellosos jardins de pluja, que tenen un nom que ja m'encanta, no?
0: Sí.
2: Que ja s'estan també aplicant a Barcelona i altres ciutats com, per exemple, Rotterdam. Rotterdam està fent places senceres, que són jardins de pluja. I com funciona això? Els temps que no plou, diguem, són places dures, no? Places que transitables, però quan plou aquestes places s'inunden, val? I generen com una espècie de, bueno, de superfícies d'aigua que també ajuden això a refrescar tot l'entorn alhora que reaprofiten aquesta aigua que se va filtrant lentament en el terreny per poder regar o per poder enviar l'aigua en el subsol en comptes d'enviar-la directament en el clavegueram i a la mà, que el que fem és perdre totes aquestes aigües pluvials que molt bé ens podrien servir, per exemple, per regar aquestes arbres urbades que estem xerrant. Per tant, veiem que hi ha moltes estratègies que no ens estan inventant res, que això ja s'està aplicant des de fa molt de temps, i que fins i tot miram enrere i ens ho trobem a l'arquitectura mediterrània, en els nostres avantpassats, i que bé, que s'hauria de posar fil a l'agulla en això, perquè ens estan jugant molt, ens estan jugant bullir-nos, no? En els entorns urbans i no tan urbans, si no començam a intervenir, perquè les temperatures està clar que seguiran pujant i el que hem de fer és nosaltres intentar adaptar-nos en el màxim possible en aquest canvi climàtic que tenim damunt.
0: Així és, a més ho patim, l'aigua, aquests petits refugis climàtics, com deia Cristina, també escoles o espais públics, que se fan servir també en els moments de màxima calor per acollir persones sense llar o bé, gent gran, gent que estigui pel carrer i que vulgui refugiar-se d'aquesta manera. Solucions amb aigua, també amb aquesta manera d'asfaltar que no és tan fosca, no és tan negra, sinó més més aviat gris claret o fins i tot doblar, multiplicar aquesta cobertura arbòria. No sé, Cristina, pràcticament per acabar, si hi ha protecció d'alguns arbres, tornant-te en aquestes zones verdes, els arbres, a vegades pareix que s'alleven com si fossin un element urbà més i no un ésser viu. Al cap i a la fi, els arbres estan vius i no és el mateix que llevar una farola. Ara, per exemple, també m'ha ve al cap que hi ha un altre projecte de fer obres a la plaça del Mercat, a Palma, on hi ha també aquests ficus tan enormes que supos que, en certa manera, sí que deuen estar protegits, o no?
2: Sí, existeix un catàleg d'arbres emblemàtics, d'espècies protegides, i d'exemplars protegits. A Palma existeix, a molts altres municipis també, desconec exactament en detall a quins, no? però molts ajuntaments tenen aquests catàlegs d'espècies protegides. A Palma podrien xerrar de l'olivera de cort, dels ficus de la misericòrdia, dels altres ficus del cementiri, i tots aquests arbres, bé, a l'hora de fer qualsevol intervenció, hi ha d'haver molts estudis darrere, hi ha d'haver molts informes. Ja han vist, malauradament, que hi ha vegades que aquests informes se giren en contra i permeten dur a terme el que podríem anomenar delictes ambientals importants, no? A les ciutats, ho vàrem veure amb els vells ombres, per exemple. No? Sí que hauríem de pensar que no només hem de protegir aquestes espècies emblemàtiques, sinó que tots els arbres de la ciutat tenen la seva importància. I, sobretot, repeteix, que tenir una estratègia molt clara de cerebrat urbà i saber amb especialistes, que n'hi ha molts, com podem gestionar de la millor manera tot aquest verd urbà i tan necessari.
0: Que bé, Cristina Llorente és arquitecta. Cada dimarts mos parla de temes relacionats amb aquest paisatge invisible als nostres carrers, molt d'aspectes relacionats amb l'urbanisme, en els quals tal vegada no mos hi fixam com ho fa ella. I avui hem parlat un poc d'aquestes ciutats que apliquen altres maneres d'enfrontar-se al canvi climàtic: Melbourne, París, Phoenix, els Estats Units o Rotterdam. Que això, Cristina, s'aprèn viatjant, per això també recomanem a tothom que viatgi molt i que vagi també com es fa a altres llocs. Moltes gràcies, fins dimarts que ve, que vagi molt bé la setmana, Cristina.
2: Igualment, una besada.
0: Adéu, una ferrada.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, TV3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
3: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, IV3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenac.

0: Les 6:30 en punt, en aquestes hores, els dimarts, parlant també sempre de llibres, i ho feim gràcies també a la inspiració de Maria Cuenetes, llibretera, la trobau al capdavant de la llibreria Lluna de Palma, i avui mos du una altra obra que, a més, s'ha publicat també traduïda al català. Com estàs, Maria? Benvinguda.
1: Hola, Mònica. Molt bé.
0: Que bé. Quina obra mos proposes avui?
1: Mira, avui volia xerrar del Compromís d'una Audrey Magee, que és una autora irlandesa, i el Compromís és la seva primera novel·la, que s'ha publicat ara en el català, després de que fa un any Edicions del Periscopi, la mateixa editorial que ha publicat el Compromís, publicàs La Colònia, que és la seva segona novel·la, i ara han rescatat la seva primera, perquè realment les dues són novel·les que valen molt la pena, molt diferents entre si, però que sí que tenen un rerefons d'intenció bastant semblant.
0: Que bé.
1: Vol que t'expliqui una mica...
0: Sí, si vols, perquè ella, de fet, és contemporània nostra, podríem dir,
1: Total, sí.
0: I podríem orientar un poc en l'argument, no?, del Compromís.
1: Sí. Mira, no Audrey Magee, això és irlandesa, del 1966, ha estat periodista a diversos diaris, The Times, The Irish Times, The Observer, The Guardian, i ella, les seves novel·les, agafa fets històrics, que després damunt dels quals en fa una ficció, per interrogar-nos sobre quina responsabilitat individual tenim davant els grans esdeveniments històrics. I en el cas del Compromís, és un relat que comença d'una manera molt curiosa, que és que hi ha un soldat alemany que se casa amb una berlinesa que no ha vist mai. És un matrimoni de compromís, perquè ell el que vol són uns dies de permís per anar-se'n desfront, dels quals ja està cansat d'estar, que és durant la Segona Guerra Mundial, i ella el que obté d'aquest matrimoni de conveniència és que si ell s'ha mort tindrà una pensió de viudedat. I fan aquest matrimoni a través d'una agència, després ell se'n va a Berlín a conèixer-la, i lo inesperat és que s'enamora.

0: No, el que passa és que, clar, els fets xerren bastant tots sols. I el compromís, bé, amb aquesta història entre ells dos, com se casen sense conèixer-se, després s'agraden, ella se queda embarassada, i després totes les seves vivències, ella a Berlín i ell en el front, a Rússia, a Stalingrad, no? I bé, és un retrat molt cru de la guerra, de la vida en el front. És un retrat de l'experiència dels soldats alemanys, que crec que no veiem tant, perquè com que són els perdedors, no? I nosaltres vivim en el món desvençuts, tenim el relat molt desvençuts, i per això és bastant interessant, perquè també és una manera de veure que et posa molt en relleu que a una guerra qui perd sempre són els civils, és la classe obrera. És a dir, es diu, a qui interessa la guerra és en els que governen, els que tenen d'on ves, no? Siguin del bàndol que siguin, els civils, els soldats rasos, són carn de canó. I això queda molt clar.
1: I doncs, a veure, tot això que dius, Maria, que moltes vegades coneixem la història que han escrit els guanyadors, no? De qualsevol conflicte, i en aquest cas és veure que va ser dramàtica aquesta batalla de Stalingrad, que se va estirar moltíssim amb el fred que feia i la mort de milers de soldats. La veritat, clar, en aquest sentit, i també duent un poc el que passa avui en dia, veiem també que ara també en aquests conflictes, per exemple, d'Estats Units o bé, amb Iran o també el que passa a Ucraïna, que moltes vegades els dirigents no envien els seus fills al front, no? Com va passar amb Trump o com ha passat també amb Ursula von der Leyen, no? Que té bastant de fills i crec que d'alguna manera també s'asseguren això, no? Vull dir que és una gran veritat aquesta que a vegades la gent, no vull dir se deixa convèncer, no? Però són convençuts per anar en aquests conflictes, no? Per tant, molt d'actualitat avui en dia també quan se reflexiona o, no, o se debat si destinar més doblers a la
0: A
1: indústria
0: la
1: de la
0: guerra,
1: guerra, sí.
0: totalment. I de fet veiem com ja som, com el que s'ha venut, no? En aquest cas en els soldats alemanys, és el gran somni d'una Alemanya que serà un imperi que dominarà, que hi haurà una nova classe dirigent, no? I això és un somni que dura el que dura, quan arriba la fam, quan arriba el fred, quan no hi ha suport de l'exèrcit en aquests soldats que estan tancats a Stalingrad i no poden sortir, no? Arriba un moment que aquesta promesa ja no té pas, no? I que se'n donen compte d'això, que són carn de canó, estan sent utilitzats. I així com veiem la història del soldat en el front, també a la novel·la anem coneixent també la història d'ella, que s'ha quedat a Berlín, no? Que la seva família és totalment col·laboracionista nazi i que és una família que en principi és pobra, però gràcies al col·laboracionisme va guanyant posició social, fins que arriba un moment que perden aquestes amistats, que no són ni amistats, ja m'entens, però aquests lligams, i tornen a la misèria, no? I se veu això, com tot aquest amiguisme i aquest intent de sobreviure posant-se del costat dels qui està en el poder, no? I quan se gira en les tornes, bueno, el nazisme està caient, que els aliats estan guanyant, estan bombardejant Berlín, etc. Pues, s'ha acabat aquest poder i tornen a la misèria d'abans. I de fet ells se queden dins la part de Berlín comunista i el que fan és pues, aliar-se ara aquesta vegada amb els russos, no? Una mica com aquesta capacitat de sobreviure, m'imagino, de posar-te de vora més enllà de les teves raons morals, com som una mica arribista, no? Posar-te de vora qui creus que guanyarà i canviar de jaqueta quan creus que no. També això s'ha retratat de molt.
1: Tot això
0: I
1: que
0: això
1: saps.
0: és que
1: Perdona, Maria,
0: no,
1: no digues.
0: digues, digues.
1: No, tot això que
0: Tot
1: sempre
0: això
1: passa, no? Sí.
0: Sí. I això ho veiem en el cas d'aquesta família, però després hi ha altres personatges en el llibre que busquen o no, que s'han mantingut bueno, pues, fidels de lo que ells pensaven i ja està, no? Però és una novel·la superinteressant per això, per veure que feim la nostra responsabilitat individual quan hi ha pues, no només conflictes, sinó situacions.

0: àrees que són més grans que nosaltres, les quals sentim que no poden canviar-les molt, però que, bueno, realment sí que tenim un petit marge, no?
1: Idò, sí, és vera que petites accions fan, bé, qualsevol camisa comença amb una passa petita, no? I cada granet d'arena va sumant, encara que pensem que la nostra acció no té, com se, no té repercussió a nivell macro, podríem dir, però sí que la té. Dius, Maria, que aquesta autora irlandesa, que és molt sòbria, molt concisa, que no té molta floritura en la seva manera d'escriure, i així mateix són 300 i pico de pàgines, 300, més de 330, en la qual cosa, bé, deu haver molta història que contar. Dius també que ha estat una obra que s'ha publicat en català, és una traducció d'una Josefina Cavall, que no sé si la coneixies d'abans, però bueno, que t'ha agradat, no?,
0: No,
1: la
0: la
1: seva
0: veritat és que
1: feina.
0: no. Sí, molt bé. La veritat és que sí, una traducció, jo sempre dic que és bona quan no se nota, i
1: Sí.
0: en aquest cas això no se nota, està molt bé, bé, paraules molt ben triades, el ritme també, que rima, òbviament, el Marc és autora, però la traducció també interfereix, i sí, la veritat és que sí, és un gust poder-lo tenir en català, la veritat, perquè ha sortit a la vegada en castellà.
1: Ah, mira. I la seva obra anterior, també la trobam en català o només en
0: Sí,
1: castellà?
0: sí.
1: Ah, sí, que bé.
0: També en català, la mateixa editorial, Edicions del Periscopi.
1: I
0: És la
1: que...
0: seva obra anterior.
1: Sí, això t'anava a demanar d'aquesta obra, de si tenia
0: Sí.
1: una temàtica semblant o...
0: Sí. Mira, la temàtica canvia. El que no canvia és que s'inscriu dins un fet històric anterior, no? En aquest cas és la guerra d'Irlanda, sí, totes, ai, ara no me sortirà la paraula. Ara no me ve, ajuda'm.
1: Ai, no te puc ajudar, Maria. No sé què vols dir.
0: Irlanda, anys 70, anys 80,
1: Ah,
0: quan hi
1: bé,
0: va haver
1: tota
0: totes
1: la
0: les
1: part del
0: bombes, sí.
1: terrorisme, clar, de Sira i tot això.
0: Exacte, això, Saïra, no me
1: Ah,
0: venia.
1: molt bé, molt bé, molt bé.
0: Saïra,
1: Sí que
0: les
1: podia.
0: èpoques de Saïra, perdoneu, els lapsus. Però nosaltres, és a dir, en aquesta novel·la, que es diu La Colònia, no passa una petita illa on hi va un anglès perquè vol pintar, que es pinta, vol pintar Espenya-Segat. I allà se troba que hi ha un francès que hi va cada estiu per estudiar l'irlandès. I el francès s'enfada molt de veure que hi ha un anglès perquè troba que això farà contaminar l'irlandès dels seus habitants, que és una illa que té molts habitants. Nosaltres primer estem allà, amb aquesta disputa entre l'anglès i el francès, que al final són dos ciutadans d'imperis colonialistes, dins una petita illa fent una altra vegada ells dos barallant-se per veure qui té més dret d'estar en aquella illa, no? I així com anant coneguent els habitants, l'atmosfera, el paisatge, que és una atmosfera superenvolvent, a la vegada anem sabent tots els atacs que s'estan produint d'una banda i l'altra a Irlanda més, no continent, però sí, illa més gran, no? I aquestes dues coses aïllades s'acaben unint i és això, igualment pues, una reflexió sobre el colonialisme a Irlanda, sobre la identitat irlandesa, sobre l'importància d'un idioma, com a parlants d'una llengua minoritzada com és el català, és una novel·la que t'arriba molt en el cos, la veritat, perquè hi ha tots un debat de sociolingüística superinteressants.
1: Idò, és curiós, bé, parlar amb Maria Cuenet sobre aquesta obra, El compromís, d'una escriptora que se diu Audrey McGee, que és irlandesa i que ha publicat dues obres ja, traduïdes també al català, amb edicions del Periscopi. Avui parlem del compromís, que és aquesta darrera que ha agradat tant a Anna Maria Cuenet. De fet, m'ha cridat l'atenció que, sent irlandesa, que a més ja has parlat a l'inici que és periodista, que hagi après també altres idiomes, no? Perquè va estudiar alemany i crec que també francès, que no és tan habitual, no? Amb una persona que domina aquesta llengua tan universal com és l'anglès,
0: Sí,
1: aprendre
0: exacte.
1: també altres llengües europees, en aquest cas.
0: Sí, no és tan habitual. Però ella, per mi, que és una dona molt curiosa, amb molt d'interès pel món, molt d'interès per la història. Ella, com a periodista, va cobrir també la guerra de Iugoslàvia. I és totes aquestes experiències com a periodista que li han dut també. Ella diu que el periodisme cerca la veritat, però la veritat. La veritat que és, no? I és en el periodisme fas una interpretació també de la veritat. I ella diu que la novel·la li permet tenir més espai per explorar aquests temes i descobrir una veritat des d'una altra banda, que no es fan res després, sinó també pues, a partir de l'existencialisme, no? De què li passa a ser quan està enmig d'aquests conflictes tan, tan forts. I trobo això, així com amb el periodisme li ha anat l'oportunitat per aprendre moltíssim sobre el món, per cobrir esdeveniments, per cercar de transmetre aquestes històries des d'un punt de vista com a més objectiu, tot i que ja saben que no és objectiu, que és una idea que existeix, en sa novel·la troba una altra manera d'arribar a aquesta veritat que no és menys vàlida.
1: Idò, molt interessant, Maria, ara mos has fet gola amb el compromís d'aquesta autora, Audrey McGee, que té aquesta obra bé, i que planteja conflictes que al cap i a la fi són també encara molt actuals. Que bé, Maria,
0: Sí,
1: moltes
0: sí.
1: gràcies.
0: A tu, Mònica, sempre un gust poder
1: No.
0: xerrar de llibres.
1: Exactament. A tu creus amb això de les lectures de l'estiu o les lectures no tenen època?
0: No, sí que hi crec que en sos de l'estiu, perquè tot i que després canvia per cada un la seva situació, sí que l'estiu crec que dona molt aquesta sensació de pausa, d'haver un final i uns mesos de repòs per preparar el nou inici, no? Perquè al final estan tots marcats per el calendari escolar, tant encara que no estudiem o que no tenim un fill. I sí, sí que hi crec que en les lectures de l'estiu. I aquesta, mira, com que ara fa tanta calor i en aquesta novel·la fa tant de fred, pues pot anar bé per refrescar-se una mica.
1: I això, Bàrbara, també tens raó amb això. Maria, moltes gràcies per aquesta
0: A tu.
1: recomanació que trobem en català, també en castellà, El compromís d'Audrey McGee, publicat per Edicions del Periscopi. Maria Cuenet, moltes gràcies, que acabis de passar molt bona setmana.
0: Igualment, Mònica, fins la setmana que
1: Fins
0: ve.
1: la setmana que ve. Adéu, bon anam amb Antònia Font.
0: Adeu.

0: Gràcies, de Rússia.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
6: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
7: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
8: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
8: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, llibreries, biblioteques i lectors.

0: Idò, 11 minuts perquè siguin les 7. Ens agrada sempre cap al final del programa entrar a alguna llibreria per veure què es cou, quin ambient hi ha. I avui som amb Dolors Boatella, de Bada Llibres, a Ciutadella. Com estàs, Dolors?
1: Molt bé. Bé, bona tarda.
0: Bona tarda. Teniu molt de trull, ara?
1: Perdona?
0: Res, demanava si teniu molt de trull a sa botiga.
1: Bé, ara mateix no, perquè encara la gent està com mig tornant o acabant d'aprofitar la platja. Però sí, són dies que ja es nota una mica d'un ambient d'estiu.
0: Que bé, això m'agrada més. De fet, ja heu aplicat aquest horari d'estiu i els capvespres obriu de 6 a 9 de la nit, cosa que està molt millor, suposo que són hores molt més bones. Dolors, com canvien els clients en l'estiu? Noteu molt de canvi, a part de la clientela i els lectors habituals de sempre s'hi afegeixen d'aquests temporals?
1: Sí, suposo que com per tot, totes les illes compartim que tenim molts visitants de llocs ben diferents i que, per tant, el públic habitual doncs, es dissol una mica, es difon amb tot aquest nou vingut. El meu públic lector habitual de la llibreria, he de dir que a l'estiu una mica s'amaguen sota les pedres o estan fent feina de temporada o han anat fora, perquè realment Menorca queda una mica bloquejada amb l'arribada de la temporada. Aleshores, sol ser el meu públic lector un públic que abans que comenci l'estiu fan una mica de copio de llibres i aleshores ja els tenen per l'estiu, però durant l'estiu no els veig gaire. I el públic que ve nou, que ens venen a visitar, doncs, a veure, venen de llocs molt diferents. He de dir que hi ha molt públic peninsular, molt públic català, també ve molta gent de Mallorca, que és un turisme que tenim molt, molt proper i que saben, és un públic que habitualment saben molt bé que cerquen i és molt fàcil perquè compartim d'alguna manera molta de la literatura. I després ja comença doncs, a obrir-se l'espectre. Doncs, també aquí a Menorca, Ciutadella especialment, hi ha molt públic francès, anglès, també evidentment de la resta d'Espanya, vull dir que hi ha una mica de tot, és molt variat. Ara fa una estona ha vingut una noia que viu a Nova York, per tant ja veieu que venen de punts ben diferents.
0: Carai, sí que venen d'en fora. Això mos agrada i també entenc molt bé això que dius, que els locals ja bé, després de les fires del llibre, Sant Jordi i tal, ja més o manco ho tenen tot ja previst, aquestes lectures que faran durant l'estiu. Tu hi creus en les lectures d'estiu o realment és simplement tenir més temps o més concentració per dedicar-la en aquells llibres que tal vegada necessiten més de concentració?
1: Clar, jo per mi una lectura d'estiu és simplement que durant l'estiu tens més temps, pots tenir més temps de llegir, però no com a gènere, m'explico o no?
0: Sí,
1: no
0: sí,
1: és,
0: sí.
1: Per mi no és un gènere, perquè realment hi ha perfils molt diferents. Hi ha gent que aprofita per llegir-se un bon clàssic, per exemple, una bona Odissea d'Homer, que ara hi ha una traducció dels clàssics de Bernat Metge, que és una meravella. És un llibre potent, és un llibre dens, és un llibre gruixat, però és un llibre que ve de gust a gaudir quan tens temps, saps? Perquè no és el típic, no és la típica lectura d'abans d'anar a dormir. Però després, clar que hi ha gent que busca coses més, d'alguna manera, més lleugeres, com per exemple, no sé, alguna novel·la romàntica o alguna novel·la de misteri. La novel·la negra, per exemple, és una de les top de l'estiu. Sempre està molt bé tenir identificada alguna novel·la negra per poder recomanar, perquè també la novel·la negra té això que, si durant l'any no has llegit molt, no has tingut molt de temps, la novel·la negra et permet connectar-te amb la lectura, perquè hi ha un misteri, hi ha una intriga, i et té enganxadíssim. Ja és allò que vas a fer una capbussada, vas a fer una calada, i quan tornes, ràpidament ja vols saber a veure què passa en el següent capítol, no? i una mica aquest tipus de gènere doncs, funciona molt bé a l'estiu. Però vaja, ja us dic, ja, hi ha gent que aprofita també per llegir-se un bon clàssic. I aquest matí ha vingut una joveneta a demanar Proust perquè vol començar el temps perdut. Vull dir que a la cerca del temps perdut, vull dir que ja, també els clàssics funcionen molt bé a l'estiu.
0: I d'Orbera, estic totalment d'acord amb això que deies també, els clàssics, tenir temps, i efectivament també les novel·les de misteri aconsegueixen, no?, aquest efecte de no voler amollar el llibre. Tu atures en l'estiu, Dolors, tindràs algunes vacances, també has fet, com deies, dels vostres clients, has fet un pot de còpia del que t'agradarà llegir quan tinguis ara un poc més de temps?
1: Jo no, clar, no, no, és al revés. Jo, en tot cas, puc fer una mica de reset, si tot va bé, passada de la campanya de Reis, perquè jo ara no ni pensar-ho de fer vacances. Nosaltres anem al revés. Fem les vacances quan ningú les fa i tenim molta feina quan tothom les té. Jo sempre dic en broma que ha de ser molt guai venir de vacances a Menorca. Això és una cosa que encara no m'ha passat.
0: Imagina, que forta.
1: Saps? No, però bueno, també és la vida de l'autònom, eh? Em sembla que hi ha molts oients que podem compartir aquesta mateixa situació. Però està bé, perquè realment fas feina, fas molta feina, fas una atenció al públic molt més intensa, molt més complicada en molts aspectes, però també tenim els nostres moments i els nostres racons per gaudir d'aquest estiu. És a dir, jo abans d'obrir la llibreria, no us diré on vaig, però tinc un raconet on faig una calada en una aigua neta turquesa meravellosa que em regenera i em carrega les piles per tot el dia. I això és una cosa que, d'acord, que l'estiu és pesat, però perquè fa molta calor, perquè tot és molt més, costa més, però ho podem combinar una miqueta amb aquests momentets que ens carreguen piles i ens donen tota l'energia que necessitem.
0: I d'aquesta combinació entre feina i aquest cap ficos que fa, la veritat és que mos fa molta d'enveja i efectivament és la combinació perfecta, no? Poder mantenir aquest petit contacte també amb la mà que te regenera totalment. I Dolors, t'agraïm moltíssim que mos hagis dedicat aquesta estona. Ara ens estiu, s'atura també el club de lectura, s'atura una miqueta
1: sí.
0: Tot, comença una època diferent, a vegades, com deia, de més diàleg, de més interacció amb els lectors que entren a la botiga, a Va de Llibres, a Ciutadella, per endur-se'n, bé, no només una lectura, per aquest temps la gent que se pot aturar, sinó també lectures, perquè a voltes també deu tenir obres i propostes que només teniu vosaltres, o que, no vull dir només vosaltres, no? però sí coses
1: sí.
0: Molt específiques.
1: Clar. I ens fa molta il·lusió perquè això és una cosa que està molt bé. Quan viatges, descobrir, apropar-te també, atracar-te a la literatura del lloc on vas a visitar, no? I això també ens passa. I és per això, en el taulell, les primeres cobertes que veus són d'autors menorquins. Per exemple, jo ara a la taula, una que no pot fallar és l'obra completa de poesia d'en Joan López Casasnovas, en Joan Francesc López Casasnovas, un poeta meravellós que no us podeu perdre, una poesia que té a veure amb Menorca, amb el territori, amb la llengua, amb allò que ens connecta realment amb el que ens vincula amb Menorca, no? I després, doncs, hi ha autores més novelles, com per exemple la Graziella Lleonart, que és una autora que fa molt poc ha escrit una novel·la, ha publicat una novel·la que es titula Ni una llàgrima de mi tindràs, una novel·la de ficció però ambientada en el context històric de la Menorca musulmana. I la Menorca musulmana, així com la talaiòtica, està molt de moda, no és tan coneguda, però també va ser una pauada molt important aquí a l'illa. I jo la recomano també perquè és una de les novetats que tenim justament per conèixer aquesta part de Menorca més desconeguda, menys poc parlada, i que està molt bé. I a més, és una publicació d'una editorial de les poques que tenim aquí a Menorca que es diu Llantrisca i que són una gent molt jove de Mercadal que aposten per autors d'aquí i que s'ha de celebrar això. Per tant, ja veieu que si us atraqueu a les llibreries locals de proximitat, trobareu també una oferta una mica diferent i descobrireu autors i autores que tal vegada a les grans ciutats passen molt desapercebuts i no estan a primera a primera plana, no?, que diríem, però també es combina, evidentment, amb les novetats i amb les recomanacions que durant tot l'any anem llegint, anem estudiant, i us podem recomanar que hi ha lectures boníssimes i que segurament us ompliran aquest estiu d'aventures i d'un imaginari superxulo.
0: Dolors, no se pot dir millor. Dolors Boatella, de Bada Llibres, a Ciutadella. Allà vos heu d'aturar també els matins de 10 a 1 i mitja i els capvespres de 6 a 9, també els dissabtes de matí, durant aquest estiu. Dolors, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu i molt bones lectures.
0: Igualment. Gràcies. Ho deixem aquí. Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Donald Trump no va acceptar que el jugador de la selecció de futbol dels Estats Units, Flo Balogun, li traguessin targeta vermella. Llegia en una crònica del corresponsal del diari ABC de la Casa Blanca que el president nord-americà, en veure la targeta, no sabia molt bé què passava. Quan li explicaren que era expulsió directa i que Balogun no podria seguir jugant al Mundial, va telefonar tot d'un al president de la FIFA. Això és inacceptable, li degué dir. Això no està falta, ja estàs fent alguna cosa i m'és igual el que pugui dir el món. Jo som el president del món. Sí, diàleg fictici, però podríem dir que també verosímil. Al final, però, amb targeta vermella o sense, Trump ha hagut d'acceptar que no tot està escrit al seu dictat i que la selecció dels Estats Units ha estat expulsada esportivament del Mundial. S'hagués pogut estalviar el ridícul.

0: Ens passam mitja vida intentant canviar coses que senzillament ja han passat o que no depenen de nosaltres. Una pèrdua, un projecte que no surt com voldríem, una malaltia o aquell tret del nostre caràcter que ens marca, per exemple, la relació amb els altres. És aquí on entra en joc la paraula polisèmica que hem triat per al dia d'avui, acceptar. En psicologia, acceptar no és una paraula qualsevol, segurament podríem dir que és la clau mestra per deixar de patir inútilment. Però atenció, perquè la línia que separa l'acceptació del conformisme o de la resignació és molt fina. Cati Lladrà, psicòloga, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per ser convidada, Araceli.
0: Mira, avui hem triat una paraula d'aquelles que també ens poden despertar moltes emocions, que és acceptar, acceptació. Tu com, per començar, explicaries la idea d'acceptar des del punt de vista de la psicologia? No sé si és una decisió que prenem això un dia en concret o més aviat és un procés que demana temps i que demana feina.
1: I d'acceptar ho podríem definir com a reconèixer la realitat com és, no tant per dir si m'agrada o no m'agrada, si estic d'acord o no estic d'acord, sinó acceptant al final deixant de lluitar contra el que hi ha, que ja existeix, i per integrar-ho i decidir què puc fer a partir d'ara. Per nosaltres diríem que no és un moment concret, té més aspecte de procés. I a més, afegit, no és una meta, és un camí. Sí.
0: M'agrada també aquesta idea, mira. I ara deies, deixar de lluitar. Quina diferència hi ha entre acceptar una situació que mos pot fer mal o no sé, perquè al final dona un poc aquella sensació de, saps, de grinyar-lo una mica, la diferència que hi ha entre acceptar o resignar-se a uns fets, a una situació, a una manera de fer, etcètera, etcètera. Acceptar i resignar-se?
1: A vegades fixa't que ho empleem com indistintament quan la diferència és enorme.
0: Ja.
1: Quan parlant de resignar-nos, mos surt aquest no hi puc fer res. Bé, idò, no puc fer res. No? I és paràlisi, això és que mos hi quedarem amb el que hi hagi. En canvi, quan xerrem d'acceptar, nosaltres entenem que és dir, això és el que hi ha, però què puc fer a partir d'ara? O sigui, en realitat, acceptar és el que mos dona la llibertat per actuar, no per quedar quiets i conformar-mos. Te poso un exemple que mos surt, a més, bastant sovint. Acceptar una ruptura, per exemple, una relació, és que no implica ni que deixis d'estimar una persona. Implica deixar de viure com si la relació encara existís, no? Un poc amb aquella fantasia.
0: Sí, sí. Ara me feies pensar també en això que diuen, és que aquí a les illes són molt allò de és igual, me'n fot, bé, bueno, és el que hi ha. Una cosa és acceptar, com ara diu una Cati, i l'altra és resignar-se. Però fins a quin punt, quan mos resistim a no voler acceptar una situació, el que mos està passant és que provocam angoixa, provocam conflicte.
1: Quasi te diria que és que quan lluitant contra això que ja està, que ja és una realitat, perquè no mos agrada, perquè no ho volíem així, el que mos fa aquesta lluita és com qui afegiria una capa més de patiment, no? Moltes vegades, a més, aquest sofriment no ve només de lo que ha passat, sinó d'aquesta volta que hi feien nosaltres perquè hauria d'haver estat diferent i perquè això ha estat així, no hauria d'haver passat. Totes aquestes pensades, que a més fan mal, no fan que la realitat canviï, per una banda. Ara, el nostre desgast emocional aquí sí que canvia i va més, clar que sí. Aquesta resistència el que fa és afegir-hi capes de patiment a una realitat que, escolta, que ja ho pot ser que sigui dolorosa i que faci mal per ella tota sola.
0: Aquella dita de si esteu mal té remei perquè t'angoixes, si esteu mal no té remei perquè t'angoixes, vendria a ser un poquet, no?, aquesta filosofia de l'acceptació, no? Però per avançar, com tu deies.
1: Exacte, i sovint, de fet, hi ha un psicòleg humanista, que és en Carl Rogers, que moltes vegades, quan mos ho presenta en aquesta part d'acceptació, el primer que mos diu és que és com una curiosa paradoxa, no? Perquè només quan t'accepta algo, Ho puc canviar.
0: Sí, és
1: Sí.
0: vera, i segurament aquesta és la diferència inseparable de resignació que dèiem. I vivim a una societat, això molt Mr. Wonderful que dic a vegades, no? Que mos envia missatges del tipus, bé, accepta-ho i somriu, no? És perillós forçar l'acceptació d'un fet que mos ha fet mal, d'un fet traumàtic, sense arribar-lo a processar?
1: Claríssim, sí, el primer. I això és perquè hi ha una diferència entre acceptar i reprimir. Quan nosaltres exigim una persona que accepti algo, quan encara ho està intentant entendre, sovint la resposta acaba sent que ho reprimim. Aquella persona ho reprimeix, ho deixa, no? Si fem que qualcú hagi de passar pàgina molt aviat, el que ens acaben fent és amagant aquest dolor, no elaborant-ho. I això, la consulta, per exemple, les sessions ho trobant sovint. Qualcú que diu, no, és que això no ho puc treure, perquè ja no tocaria treure-ho. És com si de qualque manera jo te fes posar un punt i final en mi d'una història quan tu encara l'estàs llegint. I sí, és perillós, sí.
0: Que interessant això també que contes, eh? I que important deixar que els sentiments surtin, les emocions surtin en el moment que toca. Nosaltres sempre xerram de, o ara estàvem xerrant també d'acceptar les coses que ens passen des de fora. Parlaves d'una ruptura, podem afegir aquí una malaltia, una pèrdua,
1: I tant.
0: però què passa amb nosaltres? Perquè també ens costa tant a vegades acceptar-nos a nosaltres mateixos.
1: Bon tema aquest, Araceli, que a més el mos trobam constantment i no serà d'estranyar perquè han crescut comparant-mos constantment també. No? La quantitat de persones que pensen que només són suficients quan siguin més algo, més productives, més magres, més exitoses, jo que sé, o més fortes, no? És important. I això ve d'aquí on hem crescut. Ara bé, també hem de tenir clar que el temor a nosaltres no vol dir pensar que som imperfectes. Important. És més que, és que consisteix precisament a reconèixer les nostres llums i les nostres ombres. O fins i tot aquelles coses que ens agradin més o ens agradin manco de nosaltres. I no pues, posar en valor o que el nostre valor depengui d'aquest ideal impossible. Aquesta base d'acceptar-nos amb aquestes llums i ombres és una base super saludable per créixer, per canviar-ho. No? Jo sempre aquí trec n'Alaska, dic que jo no sé què li està passant a aquesta dona quan va dir que jo soy así y así seguiré. Perquè a lo millor seria algo per repensar, cor, jo sóc així i què passa? Doncs així com som, m'agrada més, m'agrada manco, tinc marge de creixement o de millora, o hi ha qualque cosa que sí que reconec i que vull mantenir, no? Això també és acceptar-nos.

0: Si entenem que l'acceptació és el punt de partida del canvi, això ja ens ajuda. Perquè quan ens resignem és com si ja tot hagués acabat, ja no puc fer res. En canvi, quan acceptam és de qualque manera aquesta línia de sortida per canviar qualque cosa. D'acord, això és així, i ara què? No? Aquest i ara què és una mica aquesta decisió de què hi puc fer jo, que com ho puc canviar.
1: I a vegades ho podem fer tots sols, a vegades necessitem acompanyament com els de professionals com na Cati Llodrà, que tu deus haver acompanyat molts a canvis, no? Justament a partir del moment de l'acceptació, tant per arribar en aquesta acceptació com a punt de partida, no?
0: I tant, de fet, no hi ha procés terapèutic sense aquest punt de partida d'acceptar que la situació que hi ha no és la situació que jo vull o és una situació que me genera malestar i que hi vull fer qualque cosa, no? A vegades no és només que vulgui, sinó que, escolta, jo no sé com ho he de fer o no tinc ni per què fer-ho tota sola. I hi ha persones que ja només quan accepten que necessiten aquesta ajuda ja comencen aquest procés de recuperació. I després n'hi ha d'altres que quan accepten que no ho poden controlar tot, també ja han fet les primeres passes del seu camí. I fins i tot que abans ho comentaves, quan hi ha un diagnòstic per mig,
1: sí,
0: o una pèrdua important, quan acceptam aquesta situació, és el bon moment per fer la passa, val, i ara què? No, no és que ja tinguin la solució, el canvi no comença quan hi surt una solució, però sí que comença quan deixem de lluitar contra aquesta realitat que ja ens hi és present. Així que per nosaltres, per psicòlegs, jo te diria que és la primera passa de totes, s'acceptar, que no vol dir que ens agradi la situació.
1: Efectivament. I doncs ja veus que important aquesta paraula que hem triat avui, que forma part de la nostra vida completa, però també del nostre dia a dia, de les nostres situacions, decisions i de la manera d'enfocar la vida. Cati Llodrà, sempre és un plaer parlar amb tu a partir d'aquestes paraules, mira, que mos duen a les emocions i a la vida. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, Araceli, a vosaltres per ser convidada i quasi per tancar, jo només afegiria que acceptar tinguem clar que no és una feblesa, sinó que és un acte de supervalentia.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. IB3 Ràdio és participació. Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: Jacqueline és germana, celebrant de la vida en totes les seves etapes. Com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
1: Gràcies, hola, com va?
0: Molt bé. Jo crec que molta gent ja te coneix, però han de dir que tu ets una dona de cerimònies, de somriures, de rialles, de llàgrimes. Deus viure totes les situacions perquè participes a naixements, a noces, a renovació de vots, a funerals. Podríem dir que celebres la vida en tots els sentits, no, Glinis?
1: Sí, sí, i amb tot, totes les emocions també. Sí, la vida és per celebrar i res més.
0: I emocions, emocions, n'hi ha moltes sí. En totes aquestes situacions i jo crec que la paraula acceptar o acceptació també d'un molta emoció incorporada està molt present en tots aquests esdeveniments en què tu participes. Què significa per tu aquesta paraula acceptar, acceptació?
1: Per això, acceptar és créixer, perquè la vida no és fàcil. I no hem nascut amb una vida davant que és sense problemes, sense rets. És que la vida no és fàcil. I per jo, acceptar és créixer. Si jo sóc capaç d'acceptar les situacions menys fàcils, quina oportunitat tinc per créixer, per madurar, per arribar a quin he de ser, saps? Perquè sí, sí. Jo de Glinis vaig aprenent qui és Glinis a tota la vida i per jo acceptar és créixer.
0: M'encanta.
1: I també llibertat.
0: També m'agrada aquesta relació que fa Anna Glinis amb aquesta paraula d'avui. Acceptar que el diccionari, que és un poc més fred que nosaltres, Glinis, mos diu que el diccionari mos diu que acceptar és rebre voluntàriament i sense oposició allò que se'ns ofereix. També assumir resignadament un sacrifici i el diccionari català fins i tot posa com a exemple, per extensió diu, el fet d'acceptar la mort, per exemple, no? Diries sí. Que és el fet inevitable més difícil d'acceptar?
1: Avui en dia, sí, és difícil. Perquè vivim en una societat que no estem dispostes de xerrar de la mort i no tenim una comprensió adequada. I clar, tota la dificultat és acceptar la mort, però segurament la gent que està escoltant, els professionals que treballa amb la gent en final de vida, han vist moments quan l'acceptació és com un milagre perquè la pau, l'amor que rodea aquest moment d'una persona. Perquè jo crec que no volem morir. Per què? Però tots morirem. I clar, una persona que està enferma no vol morir, però quan arriba aquest moment d'acceptació és una cosa tan bella, bella amb la pau. I la pau jo crec que som seres de llum i de pau i d'amor.

0: grandiosa idea que tinc de morir és tornar a Cameva. Cameva, aquí a Binissalem, és el meu castell. M'agrada tornar cada dia a Cameva. Tinc un moix que m'espera. I per això morir és com tornar a aquest lloc que és com casa. I jo no tinc problema en tornar a Cameva. Bueno, la vida és difícil, però la vida no és impossible. I tot és xerrar, reflexionar, pensar, xerrar amb altra gent, sobretot altra gent més savi. Sap, xerrar amb gent que té creències en una cosa més que aquesta vida quotidiana i aprendre, perquè a l'aprendre creixem i creixerem i morirem.
1: Nosaltres ara parlam, jo crec que hem parlat moltes vegades de la mort en aquest programa i altres programes, parlar-ne és alliberador, no? Clarificador.
0: Sí, jo crec que sí, perquè jo en els 10 cafès que faig, que és una reunió amb gent que quedam per tomar un te i una tarta i xerrarem de la vida, de la mort i de tot, i jo he vist cada vegada hi ha gent que pot arribar amb molt de por, molt de dol, molt de tristesa, però tots sortim beníssim. Per què? Perquè entre tots hem estat una mica de temps escoltant, sostenent la gent que està en dol, i reina l'amor. I jo crec que més xerrar i, sobretot, més escoltar. Perquè no hi ha res per solucionar. Si una persona està en dol, hem d'escoltar i res més. No podem arreglar res. Aquesta persona no vol que arreglem coses. No, aquesta persona vol expressar-se. I si l'expressió és de la llàgrima, no passa res.
1: No passa res.

0: A Espanya, entre que algú mor, el vetllar en el tanatori, celebrar un funeral, passen hores, poques hores, podríem dir. No sé si això passa a tot el món, tu que tens cames i sang de diferents països del món i també vas a diferents països del món a celebrar. Si aquest temps tan breu és contraproduent per es dol, si se podria fer d'una altra manera, Glynis, què opines d'això?
1: I sí, i tant. I però clar, és que jo venc d'una altra cultura i una altra actitud i fem les coses molt diferents i fem cerimònia. I jo, en els 10 anys que estic aquí fent aquest treball, si una persona no és religiosa, pues no hi ha cerimònia. Yeah. I aquest és brutal, perquè si no hi ha cerimònia, no hi ha despedida, perquè el velatorio és el velatorio, no és despedida. Yeah. És el moment d'anar i dar el pèsame als familiars. Però una cerimònia, una despedida, un moment per xerrar de la vida d'aquesta persona que ha viscut i ara està mort, però abans de morir vivia. I per què no celebram la vida, els talents, les qualitats, l'essència d'aquesta persona, tot que havia lograt en la vida? No és fer festa, és celebrar. I celebrar es pot fer qualsevol cosa que la família vulgui. Per exemple, aquesta setmana tinc una família que reunirà el poble en un restaurant per tomar tapes i begudes i xerrar després d'una cerimònia. Jo he vist que la gent pot arribar amb molt de tristesa, però surten de la cerimònia amb molt d'orgull. I el dia després és el dol, i el dol és un procés, i en aquest procés hi haurà d'altibaixes, clar, normal, hi haurà un dia bé, un dia fatal, un dia millor, un dia ok. I aquest és el procés del dol, però abans de començar aquest procés, per què no celebrem la vida? Ojalà. Fa 10 anys que volia que és diferent.
0: Clar, però ja deus veure el manco. Ara parlaves d'aquesta família que en el poble després de la mort es reunirà pues, per fer unes tapes, no? I celebrar la vida d'aquesta persona que se n'ha anat. Que les coses es van canviant una micona, no? Una micona, Glynis, o no?
1: Sí, una micona. Però, clar, si els funeraris ofereixen cerimònia,
0: sí.
1: No sé, i si la gent que escolta vol saber què és, doncs pues que es pongan en contacte.
0: Sí, perquè ja anem acabant, però tu com prepares una cerimònia de final de vida? Com la prepares amb familiars, amb amics? Perquè això també...
1: Pues amb la família, amb la família, perquè la primera cosa és que jo he de quedar amb la família. Si pot ser a casa seva, beníssim, perquè a casa seva jo puc veure fotos i coses. Pot ser un jardí d'una persona que li agrada molt el jardí. Saps?
0: Sí, és més
1: personal. Clar. I després d'aquest moment, que pot ser una hora i mig, jo torno a casa meva i amb les notes i jo escric una cerimònia. Jo abans no sé què vaig a escriure, és després. Però jo he de conèixer a la persona difunta als ulls dels familiars. Jo sola jo no sé com és aquesta persona.
0: Clar, clar. I per això també se necessita una micona de temps, intimitat, tranquil·litat, que a vegades no tens, efectivament.
1: Sí.
0: T'entenem perfectament. I a partir d'aquesta paraula, acceptació, hem parlat de tot aquest procés inevitable i com es fa créixer amb llibertat, com deia en Glynis Germán, que és celebrant de la vida, jo deia, en totes les seves etapes. Glynis, com sempre, mil gràcies per haver estat amb nosaltres i una forta abraçada.
1: Sí, moltes gràcies. Accepta el repte de que tot és diferent.

0: I acceptar una herència vol dir posar-te a la posició de l'hereu, és a dir, mort excusant, i tu quan acceptes te poses a la posició, si ets hereu, no? Donant per fet que ets hereu, a la posició d'excusant, de difunt. I per tant, ets titular de tots els seus actius i tots els seus deutes. L'acceptació de l'herència se pot fer de forma expressa, normalment se fa davant notaris, o tàcita. La tàcita, tu encara que no ho hagis acceptat expressament davant notari, si tu disposes d'aquells béns, s'entén que estàs acceptant l'herència. Normalment la gent l'accepta expressament. I com s'accepta expressament? A través del certificat de defunció, has de saber si hi ha o no testament. Se demana en el registre central quin és el darrer testament que s'ha fet i el darrer testament és desvàlid. I llavors, quan tu tens això, pots donar la casa original a la notaria i ja saps que el que diu el testament. Aquí no hi ha el que les pel·lícules americanes de la lectura del testament que se fa davant un advocat i tal, no? Això és una pregunta habitual, no? De, escolta, i quan se farà la lectura del testament? Com en moltes pel·lícules.
1: Queridos Linda, Johnny y Walter, puede que a alguno os sorprenda la decisión que he tomado. No me ha sido grato excluir a nadie. Mi intención no es sembrar la discordia en la familia, sino todo lo contrario. Por favor, aceptadlo de buen grado y sin rencor. Y creedme, es para bien, papá.
0: Se pot repudiar, serà, si pot dir no, no la vull. S'ha de fer expressament i s'ha de va notar i jo la repudi. I per què la pot repudiar? Quin interès pot tenir per repudiar? Bueno, perquè hi pugui haver més deutes que teus, és a dir, ets propietari de tots els seus béns, però ets deutor de tots els seus deutes. Aquests sense béns, què hi ha heredat? I a més hauràs de pagar el seu teu patrimoni els deutes. Va, jo dic, bueno, això és un mal negoci. No? Què puc fer? Si de benefici inventari. Tu, en aquell moment que sospita això, te van davant del notari i dius, escolta, mira, jo no tinc clar si estava en l'herència, vull el benefici inventari. I a partir d'aquell moment se fa un inventari d'actiu, un inventari de deutes, se notifica a tots els deutors i al cap d'un mes se fa aquest inventari i tu quedes blindat, si ho fas bé. Per tant, és important tenir un bon assessorament, un bon notari, un bon missatge que t'assessori que te faci això i quedes blindat.
2: A les Balears l'herència contempla una part de la legítima per als descendents que s'ha de respectar i que a l'hora de fer el càlcul inclou les donacions que el causant ha fet en vida per evitar, com deia Miquel Àngel, la picaresca. Però, a més, aquí existeixen els pactes successoris.
0: Un dels quals, el més popular, és precisament la definició que és la renúncia a reclamar la llítima en el futur. És a dir, tu, en vida, ton pare, ta mare, t'entrega un bé, o de fer una donació, un avantatge, no? I a canvi tu renuncies a reclamar en el futur la llítima. Això pot ser un negoci que te pot anar bé o malament, és aleatori, perquè tu res ja, per tant, ja ho heu deixat des d'aquell moment, però no saps si has fet un bon negoci, perquè si resulta que no s'ha tampat, li toca una herència o li toca la loteria, Ventura no ha fet un bon negoci, no?
2: El dret foral té altres peculiaritats. Un exemple.
0: Si mor sense fer testament, aleshores s'aplica la llei. Llavors, has imaginat un home, bé, està casat, té dos fills, no? S'home o s'ha mort, la senyora només li toca la llei també habitual, que és l'usdefruit de la meitat de la hereditari. O sigui, si tenia un pis, només l'usdefruit de la meitat. Clar, la sorpresa és que ella se pensava que seria usufructuària de tot i segurament això s'hauria de reformar. Però això, a Menorca i Mallorca, a Eivissa i Formentera, la viuda no tenia això. Allà, per tradició, se feien els espòlits, que és una situació molt maca, però que és pràcticament desapareguda, i eren els espòlits en un pacte matrimonial. I amb això se compensava.
2: Ja ho sentiu, millor que la voluntat quedi per escrit o poden donar-se situacions com aquestes.
0: A manera que tu tens, ha rebut de ton pare una caseta fora de vila, i que tu ton pare l'estimava molt, te l'ha donat a tu, tu te separes, te divorcies, tens fills, bueno, segon com, pot acabar en mans de la teva ex-sogra, la caseta. I tu dius, com això? Com això? Bueno, s'han donat moltes casualitats, no? Però per això, precisament, s'ha d'anar alerta. És a dir, primer, tu te separes, tens fills, si tu te morissis, els teus fills serien hereus. Si els teus fills morissin sense fer testament i sense haver tingut fills, això podria acabar en mans de la teva ex-dona, si aquesta senyora també morís, ni va de ser ex-sogra. Llavors, per evitar això, hi ha instituts que és la substitució preventiva residu, que tu fas, mira, escolta, en cas que jo me mori, jo no me'n hereu dels meus fills, però si el meu fill mor sense

0: aquest testament, és qui serà hereu, serà el meu germà, no la meva ex, ni la meva sogra, no?
1: Amb tot el respecte a les sogres i a les ex-sogres, sobretot, però tornem a la importància de deixar-ho tot ben lligat perquè es compleixi, al final, la voluntat del causant.
0: Una altra cosa molt interessant són les parelles de fet, perquè aquí hi ha molta gent que s'ajunta, és la pràctica habitual, la norma social ara, però això té unes conseqüències si no ho formalises. Te pots registrar la conselleria, anar allà, firmar un paper i ja ets parella registrada. Però si no fas això, primera, no tenc cap dret successori. És com si se morís un estat. Segona, si ha fet testament i t'ha fet hereu, te sortirà a pagar una animalada d'impots. Perquè tu no estàs, no ets un cònjuge. I a més, no tindràs dret de viudedat. Per tant, cadascú ho faci el que vulgui, però a sobre, és que...
1: I és que és el que ens conta en Miquel Àngel Mas, misser especialista en dret civil, en particular en dret successori internacional balear i dret mercantil.
0: Jo dono sempre una sèrie de consells quan faig testament, intentar evitar les comunitats, és a dir, els condominis, perquè això és molt complicat, l'extinció de condomini a nivell jurídic i fiscal, per tant, si se pot individualitzar, millor individualitzar. És una pràctica que als pares els hi costa, no? Si se li més fer-ho a tothom i ja s'arreglaran. També establir en el testament la commutació habitual, és a dir, que la llitima habitual se pugui pagar en dos més, amb un capital, i no haver de compartir la viuda la meitat de la llitima habitual en sos hereus, no? I finalment, el tema de pactes successoris. Pactes successoris aquí és un gran avantatge que tenim. És un gran avantatge perquè se pot planificar l'herència, el repartiment d'herència, en vida. Els fills, per exemple, aquí tenen 4 o 5 fills que s'han posat d'acord amb els pares i s'han distribuït els béns bonament, sense cap tipus de brega, perquè ara encara és possible, i això te permet planificar això en temps, discutir-ho, parlar-ho, valorar-ho, i quin avantatge té els pactes successoris? Per què se fan tant de pactes successoris aquí? Bueno, se fan tant de pactes successoris aquí perquè han deixat d'estar penalitzats fiscalment.
1: Això té una raó històrica que se remunta al rei en Jaume i que ens feia diferents de la corona de Castella. Pareix que al final s'ha recollit un dret històric. En qualsevol cas, recordeu fer testament.
2: Entre avui i demà, Araçal i Bosch.
3: IB3 Ràdio és història.
2: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
5: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluència.
7: El paraigo en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
2: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com esteu? Com va això?
0: Molt bé,
1: bé com esteu no? Com estàs?
0: Jo bé.
1: O com anem?
0: Bé, com estàu, sí, tothom que vos escolta.
1: Sí, però estic a vegades tenint Jordi aquí de vora.
0: Jordi, opa, Marcel. Sí. 971-13-99-00, si mos voleu explicar com estàu i si ets en Jordi Suárez, telefona-mos. No, home, no. Mos deu estar escoltant de vegades.
1: No crec. I si mos escolta, Jordi, desconnectes a ràdio, que has de desconnectar escapat.
0: Paga-la.
1: Apaga-la. No ho sé, en qualsevol cas, Inés, ahir, bon dilluns, se te va escapar una cosa.
0: Sí.
1: No vas comentar que aquest cap de setmana na Victòria de Marichalar i Borbón, filla d'infant Elena i Jaume de Marichalar, ha estat per Mallorca.
0: I per què havíem de comentar això?
1: Home, tu fas un programa que sigui xiu-xiu i t'agrada aquestes coses, aquestes qüestions, però bé.
0: No vaig trobar important.
1: No ho sé, tu ets aquí qui decideix que és noticiable i que no. Però bueno, Inés, jo avui tinc una missió.
0: Sí,
1: quina? I t'he dit que estic molt nerviós. Estic molt nerviós, perquè avui...
0: Álvaro,
1: avui...
0: Prepara't.
1: Pujaré a un cotxe... El cotxe de Fast and Furious. De Fast and Furious. I no vaig de bromes, eh?
0: Però, escolta'm, pujaràs, no? Vull dir, ja te n'hi estàs anant, no?
1: És a dir, aquí de fora, ara mateix hi ha un home que m'espera... Que m'espera amb el motor engegat, que jo el sent d'aquí... Que fa renou...
0: Vinga, ves.
1: Sí,
0: sí
1: és que el tinc aquí, està cagat en doble fila. I vaig, eh?
0: Bé,
1: i de res, molt bany.
0: Vinga.
1: Inés, ara mormorem.
0: No, no, va davant de vores, això.
1: Ara mormorem.
0: Vinga. Ara, quan estiguis preparat, demanem el pas. Ara ho veureu, que estem tremant. Sorpresa. Fins ara. Avui tenim en Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: Traïdó, vinga, anem a veure si en Xavi ja ha arribat a la seva missió d'avui. Volar amb el cotxe de Fast and Furious. Xavi Oliver, per on pares?
1: Com anem? Ara just acabat de sortir aquí de la ràdio i ja el veig d'en fora, en Gaspar. Gaspar!
0: Ai, a veure, mam.
1: Com va?
0: El cotxe és inconfusible, no te confonguis de cotxe.
1: Men, dona-li gas, gas, gas. Se sent bé, això, ho has sentit o no?
0: Espectacular, però per favor,
1: gent
0: millor que el cotxe de Fast and Furious, això.
1: Què, Gaspar? Com va això?
2: A tope, està preparat.
1: Pujant, el mem. Has vist el cotxe? Com estàs?
3: Bé, bé.
1: Saps quin cotxe és o no?
3: Sí.
1: Quin és?
3: El de Fast and Furious.
1: I doncs ja t'he clavat. Sí, molt bé, que vagi bé.
0: Però Xavi, explica-mos com és, com és, que nosaltres
1: emocionat.
0: No ho sabem.
1: Amem. Espera, Gaspar, puc pujar?
2: Inés, no?
1: Sí, sí, tranquil, tranquil. Anirem bones. Bé, Inés, ara vos ho explicaré, però un segon. Jo és que som molt gros.
2: Puc... Tu tranqui, tranqui.
1: Se pot fer cap enrere, això?
2: Claro, ai, ai, ai. Una blanqueta d'anir cap endarrere.
1: Amem, trobarem. No ho trob.
0: No, és que aquest cotxe, no sé com deu ser de complicat.
1: Ara vos ho explicaré, això.
2: En aquella part d'allà?
1: No ho trobarem, en el final, Inés.
0: Però que cercau, el cinturó?
1: No, una palanca... Ara,
2: ara sí, ara
1: no,
2: sí.
1: Mem, Inés, què és aquest cotxe?
0: Mem, on és? Explica-m'ho a tots.
1: Presidente de la ràdio.
2: Vinga, perfecte. Estàs pujat a una rèplica quasi exacta, 99% exacta, del primer cotxe que du en Paul Walker, que ara, la pel·lícula se diu Brian O'Connor, de la pel·lícula, a tot el cas aquí a Espanya, mundialment coneguda com a Fast and the Furious, que aquest any és el 25 aniversari d'aquesta pel·lícula en els cinemes.
1: A mi, Inés, està quedat clar o no? I vols descriure el cotxe?
0: Claríssim.
1: És un cotxe esportiu?
2: El cotxe és un... Bueno, està totalment modificat per de fora, per de dins, pels costats, per tot, i és un Mitsubishi Eclipse, sí. Segona generació, però bueno, el varen modificar, està pintat amb un bar Kawasaki, du vinils dels costats, bueno, de tot.
1: Un cotxe que si el veus pensa que ha sortit d'un videojoc d'aquest de túnic.
2: Si el veus, segurament te gires.
0: El reconeixerem.
1: Reconeixem, podem partir o no? Jo m'agradaria molt anar, Gaspar.
0: Com sona?
1: On mos vegi molta de gent. Per exemple, ara aquí veiem un grup de 4 persones que els hi poden fer un pop de gas, a menys que fa.
0: Mare meva.
1: A menys si el reconeixen.
2: Jo crec que sí.
1: Mira.
2: Oh, hòstia, ja s'ha girat.
0: Ha bastat poc.
1: Fan que sí amb el cap.
0: Escolta, en Gaspar, què passa? Que és molt fan de Fast and Furious.
1: Coneixeu el cotxe? Fast and Furious? Què, ho coneixen ara, tu creus?
2: Claro, el que passa que venen de fer feina amb aquesta calorada i estan fins als cataplins. Ui, perdona, que això no s'ho pot dir.
1: Bé, cataplins...
2: Mira que aquestes nines també veig que el coneixen.
1: Ah, sí? Les coneixes?
2: No, jo no. O sigui, ten en compte que aquí tu ara tindràs la sensació de lo que viu un famós. No per nosaltres, sinó per cotxe.
1: Ei, no ho has sentit, això t'ho estic fent amb això, no?
0: Escolta, estic... Jo vull pujar en qualque moment en aquest cotxe, després a veure si en Gaspar s'anima a esperar-me o qualsevol altre dia, perquè, escolta, això ha de ser una passada.
1: Inés, demana, si qualque dia la duràs.
2: Hombre, se pot negociar, perquè, hombre, aquest cotxe jo l'he comprat per fer dope. No, claro que sí.
0: Però escolta, això, per què l'ha comprat aquest cotxe? Per col·leccionisme, per lligar, per què?
1: Això és, clar, això m'ho has de dir, ara, si aquest cotxe l'has comprat per fer col·lecció o per lligar?
2: No, jo ja estic lligat fa 21 anys.
1: Ah, 21 anys, va, importa que és. Mira, com bé. Ai, passa un gustí, aquesta hora.
2: Quasi li hem aixecat la falda per voler.
1: No, home, no.
0: Xavi, t'has posat el cinturó?
1: Sí, el primer que he fet, m'he posat el cinturó. Jo no sé què es passa si poden fer trompos amb això.
2: No. Això és un car show. No és per córrer, és perquè el veïn.
1: Inés, tu saps que és en nitro?
0: Clar que no, Xavi.
1: I aquí no te fa fotos.
2: Sí.
1: I molt bé.
2: Bueno, això serà...
1: I Dani, això d'un nitro.
2: Això serà... O sigui, tot el temps serà això. Fotos, pintures...
1: Anem en el semàfor, si qualcú ve per aquí... I podem entrevistar qualcú de semàfor a semàfor.
2: Mira, vol que anem, per exemple, a la playa?
1: Va, endavant, clar que sí.
0: Com ha de ser fer la Bahia de Palma amb aquest cotxe?
2: Que qualsevol banda que vagis...
1: Ara estem. Ara ens trobem davant del Palau de Congressos, davant tràfic també, precisament.
2: Sí, hem de fer bonda per aquí.
1: Hem de fer bonda, però... Ara la Guàrdia Civil...
2: No, tu mira cap endavant.
1: No, sí, ja està. I no passa res.
0: Ai. Bé, no és il·legal aquest cotxe.
2: No, només hem de dir que està totalment...
1: Homologat.
2: Homologat, sí. I el conductor també, eh?
1: El nitro d'aquí darrere...
2: No, està buit.
0: Què és el nitro?
2: Sí. A més, ahir se va pegar foc quasi de vora el butano i no sé si els depòsits estan buit per rellenar.
1: Me demanen què és el nitro.
2: El nitro, bueno...
0: Ep, s'ha teat.
2: És un extra d'energia que se li dona al motor perquè explosioni i surti encara més...
0: Ara, Xavi, vols perdó.
3: I dones, s'activa. Això ara de mirar la pel·lícula, si no mires la pel·lícula...
1: Ah, mos sents, Inés?
0: Sí, ara sí, ara sí. És que ha hagut un moment
1: I
0: que jo crec
1: sents?
0: Que... Sí, sí, sí,
1: ah,
0: mos
1: heu perdut.
0: Vos sentim. És que jo crec que la força...
1: Hem començat a volar.
0: Això t'anava a dir, clar. La força del cotxe mos ha llevat la cobertura que teníem.
3: Només tenen dos xutes de nitro, ja n'han tirat un.
1: Exactament. Inés, t'has d'imaginar això amb una nau especial?
0: Sí, sí.
1: Francament, Gaspar, una passada aquest cotxe. De fet, van fent fins i tot un reportatge a l'última hora.
2: Sí, sí. També, com que enguany és el 25 aniversari de la pel·lícula, doncs ara molta gent és en el cotxe i es veu que... Mira que aquest cotxe és del 97, la pel·lícula fa 25 anys, però el veus i es veu que crida l'atenció.
1: Quant
2: però...
1: de davall té aquest cotxe?
2: No, aquesta és la versió bàsica, que diguem, o sigui, són, és un 2.150 cavalls, 16 vàlvules. No és el turbo, ojalà fos el turbo, no ho és, eh?
1: Però aquesta, a tu què te lliga en aquesta pel·lícula?
0: Això t'anava a demanar, perquè per
1: digues,
0: comprar...
1: Digues, perdona.
0: No, això anava a demanar, que per comprar-se el cotxe de Fast and Furious ha de ser molt fan, en Gaspar.
1: Et sigui, anem... Això què te lliga en aquesta pel·lícula? Diu, Nines, que has de ser molt i molt fan per comprar-te el cotxe.
2: Bueno, te tenen en compte que jo, en 18 anyets, de 8 a 9 anys, la vaig veure en el cinema. Me'n record que vaig anar a Portopí, en el lot d'aquell temps, en el meu Seat Ibiza... Bueno, i quan vàrem veure aquesta pel·lícula va ser una revolució total. Però no només a nosaltres, sinó jo crec que a nivell d'Espanya i a nivell de mundial. Claro, aleshores, pues, tota la gent, que no hi vull per allà, tota la gent que en la meva edat va viure aquest moment, pues, va ser algo que va marcar. Va ser quan va començar el moviment únic aquí a Espanya i tal, sí. I tots varen començar a modificar cotxes. Claro, quan varen veure aquests cotxes tan icònics a la gran pantalla, doncs, ostres, claro, varen dir, qualque dia en tindrem un igual.
1: Ell ha arribat aquest dia, eh?
2: Ja han passat 25 anys i he tingut la gran oportunitat de que un jove...
0: Ai, espera.
2: Però a la venta, mos varen entendre,
0: sí?
2: Mos han fet molt amics, de fet. I jo pues, el vaig dur de Múrcia cap a Mallorca.
1: No vos podeu ni imaginar, ah, vale. Inés, ara som a un lloc que s'havia l'autopista, en direcció a l'autopista, en direcció cap al llevant de Mallorca.
2: Anirem a un centre comercial, a què tal?
1: Anirem a un centre comercial, però la gent, és a dir, mos fa fotos. Clar, aquí no podem entrevistar ningú, però les motos s'aturen de vora, mos miren, els cotxes... Bueno, és espectacular, però, men, saps centre d'atenció? T'agrada o no t'agrada?
2: Jo no m'agrada. De fet... Claro, és una cosa, i és veritat, i tu diràs, no m'ho crec, sí, t'ho juro. Jo vaig anar a cercar el cotxe i fins que no el vaig posar a la carretera per Dumont de Múrcia a Dènia i vaig veure la reacció que jo no era conscient de la repercussió que tindria això. I, claro, fins que no vaig ficar el cotxe a la carretera, vaig posar en marxa i vaig començar a veure la gent que tornava totalment loca, pues vaig dir, hòsties, aquí l'he liat.
1: Ja ho crec. I ara t'he de fer la pregunta, xerrant de quartos o no vols xerrar de quartos?
2: No, puc xerrar. Te puc dir que me'n vaig anar.
0: La gran pregunta.
2: Bueno, anem a veure, aquest lot el havia anunciat a Wallapop, per veure que ja tot el procés de com va fer el cotxe està penjat en el seu canal de YouTube. O sigui, tu pots veure gran part del projecte. I és veritat que vaig tenir la sort de comprar-li un lot super meticulós i molt, molt, molt professional, és veritat. Claro, ell demanava, per ell que eren, o sigui, que per demanar pot demanar el que tu vulgui, però bueno, ell demanava 50.000. I jo quan vaig veure l'anunci, evidentment no podia arribar en aquesta quantitat, però sí que li vaig fer una oferta, li vaig dir, mira, jo, bé, enhorabona per la feina que li has fet,
1: sí, important.
2: Jo vaig veure tot el que li havia fet per de dins, per de fora, tot, i li vaig dir, mira, jo puc arribar fins aquí, no vull que t'emprenyis la meva oferta, però vull dir que jo puc arribar fins aquí. I m'ha dit, pues mira, demà, m'ha dit, ets l'únic que ha vengut de frente. Perquè els altres xerren i res.
1: Clar, demanen
2: Exactament, jo sí que vaig anar amb una oferta. I me va dir, mira, demà t'ha dit coses. I el dia següent me diu, mira, a cap de sa pare, sé que no el trauré, me fa pena tenir-ho tancat, accepto l'oferta. I clar, aquí ja va ser quan vaig dir, ostres, i ara què?
0: ara
1: que me diran,
2: ara, sí.
1: Que nostre.
2: Bueno, tia. Bueno, és veritat que vaig tenir la sort que vaig fer l'oferta perquè justament se va coincidir que jo havia venut un aparcament que tenia des de fa molts anys, i vaig vendre una camper, també.
1: És a dir, vas fent negoci, però, Gaspar, una pregunta. Em dius que fas 21 anys que estàs en parella.
2: Sí.
1: Jo no sé si la teva parella també li agrada
2: o... Ara diré una cosa molt bona. La meva dona no hi ha pujat encara.
1: Com que no hi ha pujat?
2: No vol pujar.
1: Perquè li fa por,
2: no? No li agrada.
0: Està empagaïda.
1: No li agrada. Però escolta,
2: una filla reconeguda que...
1: Està empadeïda, diu Nina.
3: Sí, sí, bueno, a la meva filla li dic a la meva filla, nena, que fa 5 dies que papa ha dit un cotxe i no l'has vist? Ah, sí, sí, sí. Li ensenyo, ostres, me diu, que xulo, papa. I li t'agrada? Me diu, sí, sí. Li vas a donar vuelta, anava a fer una volta, i quan va veure que la gent començava a mirar i tal, no, papa, vamos, vamos. No li agrada, no són...
1: Aquí te faig una proposició, si en qualque moment no trobes qualcú per fer una volta en cotxe, jo, Xavi Oliveto,
3: ostres.
1: I Nines també, que li
0: ha de dir.
3: Sí, sí. Bueno, l'altre dia vàrem fer... És veritat que ara me criden de dir... Bueno...
1: Perdoneu, estem arribant en el centre comercial, per tant, preparau-vos, perquè això pot ser gros.
3: M'ho ficant ja per a dins el meu ull, no?
1: Sí. Sí, sí, a més ja...
0: Escolta, Xavi, sí, saps què passa? Que jo me pensava que en Gaspar Sant Pol...
3: Cada dos per tres, Àrbara, una cosa que...
1: Un segon, Gaspar, que mos xerra, Nines, digues.
0: No, que jo me pensava que en Gaspar Sant Pol, que és el speaker de l'Atlètic Balears... havia vist tant de cotxe bones futbolistes que ell també en volia un.
1: Ah, bé, diu això, que has vist molt de cotxe bones futbolistes i que en volies un igual.
3: No, aquest cotxe no valen el que valen aquest. Mira aquests lotes.
1: Entrem a l'aparcament del centre comercial. No diuen res. Clar, si volguéssim pujar qualcun cotxe no podríem, perquè és un biplaça.
3: No, és un biplaça. A darrere duim el nitro.
1: Clar. Bé, hem de dir, ja, si hi ha qualque policia o guàrdia civil que mos està escoltant, hem de dir que és un nitro, però de mentida.
3: Sí, està buit, està buit.
1: Exacte. No heu de passar gent de pena.
3: No.
1: Bueno, men. Aquí la gent mira molt, mira molt, però no acaben de dir res.
3: No, home, és que, claro, també... O sigui, has d'agafar... No, allà hi ha gent joveneta.
1: I tu com es piques del Balears quan arribes en el camp amb aquest cotxe?
3: No arriben mai.
1: No, perquè no t'has atrevit o com?
3: No. Jo, com que som un malalt, tinc un parell de cotxes, i amb aquest no hi vaig. A més, aquest cotxe és veritat que té lo bo i lo dolent. Lo dolent és que no el pot dur segons... segons quin puestos, no? I no el pot deixar per cap perquè no és que te fallin alguna cosa, és que jo pas pena, o sigui...
1: Home, ja ho crec.
3: I claro, i per reparar una cosa d'aquestes, ostres...
1: Home, sense pujaria, faria fotos...
3: Home, això sí.
1: Menci qualcú de per aquí, poden aturar qualcú.
3: Sí, mos poden aturar, mira, a lo millor aquí o allà hi haurà... Jo crec que allà hi ha més gent.
1: Amem. Amem, per exemple, aquest...
3: Aquest home el mira més que sa dona. Sí. A lo millor sa dona ja la té més vista.
1: La gent.
3: Ten en compte que la gent està... No s'esperen, això.
1: No, exacte, home. I clar, trobar fan de fa tan fúrios, jo no sé si el trobarem.
3: No m'ho veurà. Aquests són dotets. Farem un pot d'Arnau?
1: Sí, dale. Anem aquests dos joves d'aquí. No, el davant de cotxes.
0: Ara la gent ja està una altra cosa, avui vespre.
1: Amem. Sí, no, ara comencen a mirar. Amem. Jo crec que ha de m'estar un pot de motor, això. O no?
3: Ara aquí que baixa, ens que baixa. Sí.
0: Posau-vos la música a tope.
1: Fa cara que li agrada fa estar fúria.
3: Sí, tu tens perfil.
1: I aquest també. Que duia endavant. Bon dia, bon vespre. Com va? Us puc fer una pregunta? No. Com anem? Anem, pot venir un segon. Coneixes aquest cotxe d'on surt?
4: Lo he visto hablar por las noticias.
1: Ho veus? Ja és famós. És el primer cotxe? Bé, de Fast and Furious, la primera pel·lícula.
4: Però és l'original? No. La rèplica, no?
3: La rèplica, sí.
1: És a dir, com ho vols? Vol cridar un poquet de gas? Bé, no, que van venir.
3: Està bastante logrado,
4: Muy bonito, la verdad que es muy bonito. Muy bonito.
1: T'agraden els cotxes, a tu?
4: Sí. Tenc un.
1: És vera, com aquest?
4: No. Té 36 de drift.
3: Hombre!
1: Aquest també va bé, home.
3: Aquests són darrere, aquests.
1: Clar, amb aquest trompo no se pot fer, m'ho va dir.
3: No s'ha de fer.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Molt bé, escolta, Xavi, que te torni a sa ràdio, no? Ara?
5: Muy bien.
0: Més fans. Adéu.
1: Sí, me demanen ja si no pot tornar cap a la ràdio, que ja me reclamen. Sí.
3: Però si ara ja comença la bo.
1: Ja ho sé, justament, però és que clar, jo tinc un programa de ràdio, estem en directe. Jo no sé si... Clar, si me deixessis aquí mos faries un problema.
3: Un altre dia hem d'anar a Son Gotleu a fer un check control.
1: Sí, ho fan això també, fan s'arrencada, ho he dit també per internet. Un dia farem això, el segon reportatge d'aquesta sèrie de reportatges. Molt bé, Inés, i de res, ara tot d'una me
0: deixarà la ràdio. Fantàstic, Xavi, te'l deixarà conduir o no?
3: I és que, ara veure que...
1: Un segon, Inés, un segon.
2: No, dic que és sorprendent avui en dia la quantitat de gent jove que està aficionada a cotxes dels 90. Vull dir que té cotxes d'aquest estil, que les reforma, que les cuida i que fan concentracions, i que això és algo molt guapo, que és esperit d'aquesta afició. No.
1: Home, això és molt interessant. Ninés de Gaspar m'ha fet una pregunta, però jo fa com a vergonya de manar-t'ho, imagina que diràs que no. No, Menci, me diu Ninés, Menci me'l deixaràs manar, però jo no m'atreveix.
2: Això ja... Jo te diré una cosa, el cotxe i la mujer no se dejan.
0: Molt bé.
1: Ja ho vaig sentir dir,
0: ja està, Xavi, ja tens la resposta.
1: Però bé, no me deixa.
0: Ho havíem d'intentar. Molt bé, Xavi.
1: Au, ara molt veiem.
0: Vinga, una abraçada en Gaspar, a Sant Pol. Moltes gràcies per aquest reportatge.
1: Adéu.
0: Vinga, mentre tornis...
2: Una ferrada, guapos!
0: Adéu, Gaspar, adéu.

0: La situació amb Miquel de Sabassa.
1: Michael, how are you?
2: I am well, thank you. I am very well. I am very good. How are you?
1: Also known as Miquel de Sestaca.
0: L'actor Michael Douglas ha visitat el Museu Sabassa Blanca d'Alcúdia. Li ha agradat tant que ha publicat un vídeo a xarxes socials en el qual recomana visitar-lo. En aquest museu hi trobam peces d'art contemporani, jardins amb escultures i col·leccions permanents. Entre d'altres, una exposició de fotografies d'infants titulada Nins. L'actor ha visitat aquest lloc amb la seva dona, na Catherine Zeta-Jones, i resulta que el matrimoni és molt amic dels fundadors del museu, la parella Ben Jacobert i Yannick Wu.
1: Michael, how are you?
2: I am well, thank you. I am very well. I am very good. How are you?
1: Also known as Miquel de Sestaca.
3: IB3 Ràdio és diversió.
4: Calor.
5: Molts cars.
4: Gelats que se desfan massa ràpid.
6: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.
8: Hola, Inés. Hola, xiu, xiu. Què tal, com esteu? Bueno, el meu nom és Leonor. Faig àudio des de Bunyola. I vull dedicar aquesta cançó als meus dos mosqueters. La cançó és perfecta del duet entre Neixeant i Beyoncé.

0: Escolta, una Beyoncé que canta amb Ed Sheeran aquesta cançó. Ella sí que sortiria una llista de les 30 dones amb més influència de les Balears, si fos de les illes, clar.
1: Home, sí. Sí,
0: bé, no, seria influent.
1: Ha vengut de tant en tant, no?
0: Una Beyoncé?
1: Jo crec que a vegades haurà parat un peu, a Mallorca.
0: Supers.
1: O no?
0: A Eivissa.
1: A Eivissa.
0: A Formentera,
1: a Menorca. A Menorca, sí, a Cabrera.
0: Bé, de resulta que avui han conegut a Cabrera, a Beyoncé.
1: Sí, home, a Cabrera, a Beyoncé. Illes, també me'n falta d'illots.
0: Sí, Cabrera.
1: Se Conellera.
0: Se Conellera. Se Retó.
1: Se Llot d'una Galera.
0: A sa...
1: A sa...
0: Tago, Tago Mago.
1: Tago Mago, Se Dragonera.
0: Arvedrà.
1: Arvedrà, molt bé.
0: Bé, de resulta que avui han conegut el llistat que fa la prestigiosa revista Forbes en les 30 dones amb més influència de les Balears. I atenció, perquè...
1: I efectivament, senyores i senyors, perquè la primera posició... Ni més ni manco. Ni més ni manco que la gran, grandíssima senyora d'aquesta casa, la reina del programa, directora, la que paga les nòmines, Inés Mateu.
0: Ah, molt graciós, Xavi Oliver.
1: Molt bé. Bueno, mem, explica'ns les teves influències.
0: No, ja està. Sí. No surt jo en aquesta llista. No,
1: però hi podria et sortir.
0: No entenc perquè no surt, però no surt.
1: Exacte, com a persona influent en aquest estudi.
0: No, mireu...
1: Ens... I per extensió a la resta de Balears...
0: Sí. És a dir, si féssim una llista d'Ivetres Ràdio, no estaria ni en els 10.
1: Exacte, estaria en els 100.
0: Qui seria la persona més influent d'Ivetres Ràdio?
1: Home, el director.
0: Dona. Naina Sureda.
1: Naina Sureda,
0: clarament.
1: Sara Casas, Maria Antònia...
0: Ses editores, sí, editores Maria Antònia Suau. Sí. Ses editores dels informatius.
1: Exactament.
0: Clar. Bé, idò, no anem a la llista d'Ivetres Ràdio, que ja la farem.
1: Sí.
0: Sinó la llista de Forbes, en les 30 dones més influents de les Balears. Mm-hmm. Perquè en primera posició tenim Ana Begoña Amengual, CEO de Mac Hotels, que encapçala... Aquesta llista, ella explica Forbes que és accionista, segona generació del grup hoteler mallorquí i acumula més de 25 anys de trajectòria en el sector turístic. Hotel Sol y Playa, turista no se vaya, no, 90.000 piscines i un golf es el xau. També tenim en segona posició na Piluca Barrau Martínez, menorquina, que és farmacèutica... empresària, sí, docent, i Forbes destaca que el seu perfil és multidisciplinar i fa una gran labor de divulgació sanitària.
1: Molt bé, important.
0: Sí, i en tercera posició hi ha en Piluca... No, espera, que l'estic repetint.
1: No, és curiós, per mi...
0: Ah, que nomen igual.
1: Sí, una és Piluca Barrau i l'altra és Piluca Ballarri.
0: Clar, i una és menorquina i l'altra és Eivissen, perquè na Piluca Ballarri és una de les dissenyadores més reconegudes d'Eivissa, d'acord? I aquestes són... Aquesta és el pòdium.
1: Exacte, molt bé. Un pòdium format per una dona de cada illa. Ells també tenen en comptes a quota interilles.
0: Important.
1: Pot ser que...

0: Cal trobar qualsevol excusa per posar aquesta cançó.
1: Sí, jo encara m'he quedat amb això de Piluca.
0: Ja, dues Piluques en el top 3 de dones influents de les Balears.
1: Sí,
0: me sorprèn
1: sí,
0: bastant.
1: Increïble.
0: Perquè no és un nom molt comú, que diguéssim.
1: No, deu ser Pilar.
0: A més, és Pilar, no?
1: No ho sé.
0: Bé, és igual.
1: No hi entrarem.
0: Si són riques, poden fer-se dir Piluca.
1: Exactament, sí, sí.
0: Continuem amb la llista perquè hi ha diversos noms, com per exemple el de Seig Polític, Malena Contestí, però per nosaltres noms que mos fan més gràcia, com per exemple Namaka de Castro, xef mallorquina.
1: Exacte, una de les grans referents gastronòmiques de Balears, reconeguda amb una estrella, com diria Xisco Nadal, Michelin.
0: Sí. També té una estrella verda, Michelin. Tres sols, Repsol. Bé, una crac. Després tenim a Rossi de Palma. També hi ha més hoteleres, la CEO de, Portals, artistes com la Ibisenga Miranda Makarov, empresàries com Nalina Mascaró, la presidenta del govern, Margà Provenç, la consellera insular Antònia Roca, i atenció, perquè la nostra preferida també és Nameri Parello. Su nombre es Rafa Nadal, nosotros somos su gente.
1: Ai, que, re, no,
0: que,
1: no,
0: bona,
1: Mary,
0: que és de bona aquesta cançó.
1: T'agrada? T'encanta aquesta cançó?
0: No, no és que m'agradi, va fer tanta gràcia que li sí. hagin dedicat a en Rafael aquesta cançó. Ja
1: bé, Mary Perelló, dona de referència de les Balears.
0: Sí. Okay. Nosaltres pensam que després de fer ghosting en Nadal, al principi de la relació, com així surt en el documental d'IV3, i que ha recuit Netflix, només per això...
1: M'ha encantat això, és a dir, així quan surten el documental d'IV3 i que Netflix, per casualitat, i ha tingut la gran sort de poder-hi recollir gràcies als arxius d'en Rafel.
0: He dit cap mentida.
1: No, no, és totalment cert, però és que Netflix era un puntet per IV3.
0: No, no.
1: Netflix ja pensa aquí que són...
0: ja ho he dit mil vegades.
1: La millor del món, el sumum, però no, no. IV3, una vegada més, li torna a passar a per sa cara.
0: Exacte. I doncs, només per això, per haver-li fet ghosting, se mereix estar a la llista de les dones més influents de les Balears.
1: Exactament.
0: I això.
1: I amb això, ximpum.
0: I amb això, que l'any que ve, l'any que ve seré.
1: Arroba Forbes, jo propos que, per favor, recolliu aquest testimoni en el Mateu, sigueu conscients, capaços d'entendre les seves habilitats. Gran empresària, comunicadora, directora, gran persona, Inés Mateu, dona influents, els d'Horabaixes d'IV3 Ràdio.
0: Totalment.
1: Que més voleu?
0: Molt fort.
1: Que més voleu? Vols no, fer una carta? Ho farem. Vale. Vos enviem aquest tall per correu electrònic de roba Forbes? Ho farem.
0: Massa feina.
1: Vos etiquetam a Instagram?
0: Deixa-ho anar.
1: No?
0: És igual.
1: Jo ho faré tot perquè
0: jo
1: tu l'any que ve siguis en aquesta llista.
0: Estic contenta igual.
1: No tant.
0: Jo venir a fer feina cada dia m'omple. No necessito una Forbes.
1: D'orgullo i satisfacció.

IB3 Ràdio és entreteniment. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: I d'això, som aquí a Xiu Xiu, i ara estàvem pensant, quines festes hi ha aquest cap de setmana?
1: Ui, aquesta setmana, no ho sé, qui més,
0: mira,
1: qui manco...
0: Sí, qui més qui manco ho sap, perquè més o manco tothom coneix el calendari de festes de la seva illa, no?
1: Sí,
0: nosaltres
1: festes,
0: de Mallorca,
1: sí,
0: Menorca, saben tots
1: els
0: jaleos que hi ha cada cap de setmana, a Eivissa i Formentera,
1: sí, sí,
0: el mateix.
1: Controlat.
0: Sí. Mm-hmm. Tu, quines saps?
1: Jo més o manco, que és la meva barriada, per exemple, pel Carme.
0: Quan són al Carme?
1: Sí, pel Carme, sí. Després a Sant Joan, a Mocada de Gineu, a Sant Agustí de Falanins, no sé,
0: ses
1: quatre
0: famoses.
1: I letres, sí.
0: I doncs, això, pràcticament tots sabem el calendari de festes de memòria. Tanmateix, cada any és el mateix, o no, Xavi?
1: Sí.
0: I doncs, mireu...
1: Bé, Pasco canvia.
0: Sí, però de festes...
1: És igual que sí, sí.
0: Ja m'has entès.
1: Sí,
0: I doncs, precisament per diversificar una mica, nosaltres aquí, a Xiu Xiu, aquest estiu farem una ullada a les festes d'estiu d'altres llocs. A veure si en trobam de més sentides que les nostres, o encara més boges que les nostres. I per això aquest estiu, cada setmana, mos vendrà a veure Nana Gallardo. Hola, Anna, com estàs?
2: Hola, doncs pues molt bé. He fet els meus deures, he dit un munt de festes, sabem si hi ha qualcuna boja, que l'any que ve, bueno, apuntam, mirem.
0: Clar, podrem anar fent un rànquing de quines mos fan més ganes.
2: Jo, perfecte. Però ja mos hem perdut unes quantes.
0: Ah, sí? A veure, quines?
2: Ja mos hem perdut a La Rioja, la batalla de vi, que deu ser superdivertida dia 29 de juny a Sant Pedro,
1: Que, bon.
2: Que tothom se tira vi.
1: Clar, se tiren vi o se tiren rem? Vi, eh?
2: No, vi. Tu vas allà tot blanc i te tires vi.
1: Déu-n'hi-do.
2: I acabes xop.
0: Morat.
2: Sí,
0: xop i morat.
2: Xop. També la rapa d'asbestes, amb més de 400 anys d'història a Galícia. Ja mos l'hem perdut.
0: I de què va aquesta arrapa d'asbestes?
2: Pues es fa una missa, com sempre, aquestes celebracions són molt religioses, es fa una missa i després pues, baixen els aloitadors de com a la muntanya, amb els cavalls, i amagen també cavalls salvatges, que tenen pues, noms com... Bestes i garanyones, sí, si ho estic dient malament,
0: sí,
2: perdó.
0: Sí, de fet, com la pel·lícula, les bestes, no?
2: Sí, però aquests immobilitzen els cavalls sense eines i sense res i li estellen les crenes per després fer pinzells i tal, és com molt bèstia.
1: És que la pel·lícula de les bestes, la primera escena que hi ha és això, la lluita d'un home amb un cavall. Doncs
2: Pues és això... Literal.
1: Sí.
2: És com molt bèstia.
0: És una tradició d'allà, supòs.
2: I m'apareix molt bèstia. Més de 400 anys d'història.
1: T'ha imaginat.
0: Sí.
2: És que agafar ja un cavall, tirar-los la crana. És com molt fort, això.
0: Sí.
2: Però també a festa i popular i menjar.
0: Primer ritual d'asbestes i després dinar popular.
2: Que és el més important.
0: I allà de menjar, imagina't. Quan deu ser un dinar popular a Galícia?
1: No ho sé.
0: Uf, quina fam.
1: Sí.
2: Tenc una mica llec, li puc demanar.
0: I mira, sí.
2: Després li escric.
0: Molt de marit, supòs.
2: I també mos hem perdut el colacho.
1: Que és una... El colacho?
2: Sí, que des de 1621 a Castillo de Murcia, 29, en els 2 de juny, allò aquesta m'encanta, és una festa d'interès turístic nacional i voten infants, bebès.
0: Ah, això ja ho he vist per qualque banda.
2: Voten bebès.
1: És a dir, voten bebès no, que bebès voten no, que la gent vota...
2: Damunt els bebès.
1: Bé, damunt els vota per no tropitzar.
2: Claro.
1: És que clar, aquí sintàcticament és interessant, perquè clar, jo vot bebès.
2: Sí.
1: No, un bebè vota, voten bebès. Clar, pots imaginar molt de bebès que voten.
2: No, tu votes un bebè.
1: Exacte.
0: És a dir, com és? Perquè jo crec que he vist la imatge, Anna, com és?
2: Sí, la gent es posa com a una disfressa i en teoria és com a... El mal, és el dimoni en persona. I aquesta persona vota com a unes files de bebès que se passen allà en terra i els se voten, però van com a correguensos i es voten.
0: Clar, posen

0: Els bebès en fila...
1: Sí, però en fila horitzontal.
0: Sí, horitzontal.
2: Home, és que m'hem... Va venir aquest nin de web en fila horitzontal... Sí. I simplement els han de votar.
0: En
2: terra,
0: estesos.
1: Però a vegades hi ha dues fileres de bebès.
2: Bé, jo francament... Això de l'any... D'ençà l'any 1621, jo imagino...
1: Sí.
2: Que en tots aquests anys...
1: A Múrcia.
2: És a dir, que sí, 440 anys, però més o manco, hi haurà hagut qualque... Errada.
1: Supos que sí. Ja no ho heu volgut cercar, però segur que sí, però és que ja me sembla perillós.
0: No, no, és que ara he cercat imatge a Google... I els bebès no estan en terra així com tirats,
1: no,
0: com
1: clar.
0: Si fossin animals. Hi ha com un matalasset a davall.
1: Sí, però igualment els estàs votant.
0: Sí, i hi ha aquest dimoni que els vota.
1: Sí.
2: Ah, però és relativament fàcil. Jo que ja me'ls imaginava ja...
1: Ah, però hi ha
0: jo
1: molts.
0: No m'atreviria, no, Xavi.
2: Tampoc. Jo
0: fàcil
2: tampoc.
0: No ho sé, però no m'atreviria.
1: Clar, però hi ha molts. Si tu veus la foto, hi ha com a primer uns infants i després hi ha uns altres. Com, que, jo no
0: com
1: sé...
0: un circuit de bebès.
1: Clar, és un circuit de bebès que tu vas votant.
0: I Somo va vestit d'aquest dimoni que des tu, Anna.
1: Claro.
0: I es va tot de color groc i una màscara.
1: Sí, i és com una representació de que es ve, pues... sí, com que simbolitza els triomfes bé sobre el mal i tal, però ja m'apareix, vamos, és a dir, pobre bebé.
2: Sí, els pares ja me'ls imagina allà que deuen passar fatal.
0: No, però per ells deu ser una tradició increïble.
2: No, crec que te faci gràcia per una criatura allà...
0: No. Ara se posen perquè volen, perquè per ells això a Múrcia, a Castrillo, deu ser com a Soller Firó, com a Pollança la Patrona, com a Sineu a la Mocada... no, la bocada no, perquè és més alternatiu, però festes molt, molt sentides, Sant Joan a Ciutadella...
2: Bé, que hi ha un circuit de bebès.
1: Sí.
2: És a dir, això és el titular.
1: Sí.
0: És que les festes mouen passions.
1: Però hi ha una senyora que si veu que algo, jo he vist com que poden com estirar de la manda, però no sé com...
0: Hi ha persona de seguretat.
1: En plan, com que a les fotos he vist que hi ha com una persona de seguretat en els costats, com que estira si veu que el senyor se cau.
2: Ah, sí? Però ha de ser ràpid.
1: Clar, jo no sé això.
0: Ha de tenir reflexos aquesta persona de seguretat.
1: Però... Hi ha festes aquesta setmana. Bé, ahir va ser el xupinasso.
0: Home!
1: O Sant Fermín.
0: És que hem de parlar de Sant Fermín, clar.
3: Sant Fermín, la famosa de los pamplonigas, Sant Fermín.
0: Se me fa molt estrany posar aquest tipus de cançons.
2: Ara,
0: en aquesta secció, ja me basaré.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ara els encierros, no?
1: Clar, han estat avui de matí. 875 metres que tots els majors de 18 anys poden córrer davant aquest bou.
0: Mare meva.
1: Sí, fins a la plaça de toros i bé, però no només és això, també hi ha gegants i capgrossos, que això és molt important també, hi ha teatre, hi ha activitats per totes les edats, no només és el bou, que durant aquests 10 dies que dura la festa, avui ha estat la correguda aquesta, l'encierro, però això ja acaba. Sant Fermín és més que això.
2: Clar.
1: No?
0: Molt bé, tu has estat, Anna, a Sant Fermín?
1: No, me fa un pot de peresa, he de dir.
0: Un
2: pot
0: de
2: mandra. Ah, sí, ja m'agradaria molt anar-hi.
0: Sí?
2: Sí, m'encantaria.
0: Ai, Xavi.
2: Deu ser guapíssima,
0: jo. Jo me faria por.
2: Però a vegades no em porta por. No, jo no correria. Jo no m'hi posaria allà ni boig.
0: Però és que
2: però
0: la gent...
2: A Sant Fermín,
0: la gent que se posa davant els bous... Què pensa?
2: Home, això ho explicaves l'altre dia a Raquel Agüeros.
0: Sí, que ella és de Pamplona.
2: Exactament. Sí, de Pamplona. És de Pamplona, ella.
0: Ma, per mi que sí.
2: Molt bé, bé, sí, ho explicava que això, que antigament, és gent, clar, ell anava gata i deixaven entrar qualsevol, però que ara s'ha posat la gent molt seriosa.
0: És que és perillosíssim.
2: I si vas una mica gat ja no pots entrar, perquè, clar, la gent no dormia i empalmava i directament, clar, el 7 de matí ja estava preparat per córrer. I això era molt perillós, molt perillós.
1: És que és perillós, però bé, en plan, per anar a la festa i tal, mirar-lo des d'un balcó,
0: no
1: sempre està bé.
0: Troc que també hi ha massa gent, jo no hi aniria. Tu, Xavi, sí, perquè ets un home fort i alt.
2: No, però no, és per això, és per un espectacle, és una experiència.
0: No, sí, també. Altres opcions que tindríem?
1: Sí, per les setmanes dels festivals tenim Sortigueira a Galícia, que jo tinc moltes amigues que ara hi van, que sí.
2: Deuen tenir Sortigueira. Perdó.
0: Que bo, Xavi.
2: Ha estat molt dolenta, però
1: molt
2: és igual.
1: Dolenta,
0: no,
1: està bé.
0: Com és el nom del festival?
1: És el Festival Internacional del Món Celta d'Ortigueira.
0: M'encanta. Aquí sí que aniria jo.
1: Diuen que és molt divertit. Les meves amigues dormen en tendes de campanya i tot, dutxes a l'aire lliure...
0: M'apunta l'any que ve, eh?
2: És a dir, com a reclam, tendes de campanya i dutxes a l'aire lliure. Ai,
0: encara hi podem anar aquest cap de setmana.
1: Claro, des 8 a les 12.
2: Reines.
0: Hi vaig jo, en sèrio.
2: Sí.
0: Que sí, que sí.
2: Va, va.
1: Diuen que és molt guai.
0: Ara cercaré informació. Bé, nana, me la dirà.
1: Clar.
0: Veurem que hi trobaré allà.
1: Tenen més de 25 anys d'història. Des de 1978 reuneixen grups de música celta d'Irlanda, d'Escòcia, Galícia, Gran Bretanya i bé, pues, d'altres territoris del món, sobretot gallecs. I bé, hi ha fira d'artesania, hi ha exposicions, espectacles de teatre, de titelles, desfilada de gaites pel carrer, o sigui, jo m'encantaria.
0: Espera, que ara em compraré l'entrada. Festival...
1: Jo ara que...
2: Sortigueira.
1: Sí.
0: D'Ortigueira.
1: És que és molt xula. D'Ortigueira, sí. I les gaites és algo increïble. Jo no sé si heu escoltat mai gaites, però ja no es retiro.
0: Són les xirimies.
1: Ah, sí?
0: Home, no?
2: No sé exactament el mateix, no ho sé, eh?
0: Quina diferència entre una gaita i una xeremia?
2: Sí, 971-13-99-00. Telefonau.
0: Segurament poca.
1: I si teniu més festes que aquí no diguem, per favor també escriviu-nos.
2: Exactament, exactament.
1: Molt important que... sí.
0: Sí.
1: I després tenim també una festa molt guai.
0: Espera, que el festival aquest, que m'interessa tant, és festa d'interès turístic internacional.
1: Sí.
0: Vull dir que poca cosa.
1: Poca cosa, 25 anys també, o sigui, allò m'apareix. I les meves amigues també ens poden informar. La setmana que ve i demà.
2: No,
1: bueno, sóc aquí.
2: Ah, clar, has vingut. Exacte, així.
1: Jo vinc de Madrid i vinc aquí i vull tornar a casa. Vull estar tranquil·la a casa meva, estar a la platja.
2: No pareix bé.
1: Sí, sí. Ja l'any que ve aniré. L'any que ve anem juntes.
0: La llista la fa per nosaltres, nana.
1: Sí. I també tenim el Festival de la Sidra de Navas, Astúries. Mm-hmm. En aquesta sí que vull anar.
0: T'has posat molt del nord, eh?
1: M'he posat
0: del nord
1: molt
0: de la península.
1: Sí, sí.
0: Cosa que mos encanta.
1: M'ha encantat.
0: Festival de la Sidra de Nava.
1: Sí,
0: molt bé.
1: En aquesta també és Festa d'Interès Turístic Internacional. I bé, hi ha una gastronomia...
0: Ho crec.
1: És que jo vaig anar a Avilés, en el concert de Naitana. Ara.
0: On, perdona?
1: A Avilés.
0: Ah, a Avilés.
1: Mm-hmm. Sí, cap allà.
0: I vas menjar bé?
1: Vaig menjar increïble. I la sidra, increïble.
2: Sí,
1: i aquesta és artesana, feta de forma natural, tradicional. Hi ha un concurs de sidra, de servir sidra també, que té un nom. Sí, no sé com es diu ara el nom, ho teniu apuntat, però bé. Ah, escanciadors.
2: Canciadors?
1: Escanciadors.
2: Ho havia sentit en ma vida.
1: I també estan els sidro...
0: És tot un món, el fet de boca a sidra.
1: I també estan els sidrotrens, que regalaran 5.000 litres de sidra.
0: Sidrotrens.
2: I què faran 5.000 litres de sidra? 5.000 litres de sidra.
1: Tens a veus?
0: Trens que reparteixen sidra.
1: Sí. No, no, els sidrotrens són la gent que van en aquest festival i allà després reparteixen tota la sidra.
2: Ah, entès, els dos garrafes, a granel, i s'intent per un parell de mesos.
1: Claro.
2: Entès, això està molt bé.
1: Això està molt bé, és que cap de setmana arribem a temps, eh?
2: Sí, també.
0: No vols... cal d'entendre que són els sidrotrens.
2: Els sidrotrens, Inés, són cinc... són camions,
0: sí?
2: D'acord? Que tenen 5.000 litres de sidra,
0: sí?
2: I tu vas a ballar amb garrafes,
0: ah,
2: i oms les garrafes, i a granel te'ls endús a que teves.
0: Aquesta idea la podríem fer nosaltres, amb oli.
2: Amb oli. El que passa que l'oli és una mica més car.
1: Claro.
0: Sí, bocot.
2: Sí.
1: Claro. No, jo vull anar a aquesta festa, eh? Hi ha un concurs, diumenge és el concurs internacional d'escanciadors, que és això.
2: Ah, sí, sí.
1: I dissabte s'acata de totes aquestes sidres naturals.
2: Increïble.
0: Jo
2: aquest també m'agradaria.
0: Quan anàvem al nord.
2: Sí.
1: Aquesta podria estar topo. Sí. De moment, topo.
0: Després decidirem quina mos ha agradat més. Ara passam a la plana internacional, festes del món d'aquesta setmana. A veure si tenim temps de viatjar més enfora.
1: Espero que sí, no?
0: A veure. Quines festes hi ha?
1: Pues avui es celebra el Tanabata, a Japó.
0: Que no tenim temps d'anar-hi.
1: No, perquè és avui, però és tan guapa aquesta festa. Ja havia de dur una festa guapa.
0: A veure, avui. Com és?
1: És el Festival de les Estrelles i ve de un retrobament d'Orihime i Hikoboshi, que són dos enamorats separats per la Via Làctea i segons aquesta llegenda només es poden veure avui. aquest pic en l'any.
0: Oh, que romàntic.
1: Sí. I la gent, pues, amb paperets de colors, posa els seus desitjos en aquest papers i ho posa en el bambú, després format. I queda tot Japó, tota aquesta festa plena de paperets de colors.
2: Increïble.
1: Me pareix guapo.
2: És molt guapo.
0: Molt guapo, de bo.
2: Dos enamorats separats per la Via Làctea.
1: Sí.
2: Clar, quina distància.
0: Infinita.
2: Sí, infinita. Infinita.
1: Uh-huh. Literal. Uh-huh. I no, i me pareix molt guapo, o sigui, decorar la ciutat amb tots els desitjos, sí. Ja que sé, i te passes allà a mirar desitjos...
0: És el paperí japonès. Uh-huh. Sí, posant paperí.
2: Sí. Això m'ha fet recordar que Palma, no exactament el mateix, però un carrer, que no sé si és el carrer del Vent, bé, de vora Montición, que és una paret de marès, és un carrer molt estret, i és una paret de marès que la gent hi deixa paperets amb desitjos. I jo no sé d'on surt això, perquè no ho he vist en la meva vida, i de vegades dir a mon pare,
0: això
2: i tampoc sabia d'on era.
0: Això deu ser cap de casa dels turistes, no?
2: Sí, majoritàriament són estrangers, hi ha els desitjos, les penitències que posen allà, però ja m'ha creat atenció, clar, titures i veus tot ple de paperets allà, enfonyats amb una paret de marès.
0: I d'alerta que això no suposi un...
1: Clar, no.
0: Un
2: no
0: greuge per separar.
2: Ho hauríem d'estudiar.
1: Perquè es mereix, és delicat, no?
2: Sí.
0: Li han de demanar a Arca.
2: Sí.
0: Seria lo seu.
2: Sí, sí. Sí.
0: Bé, però ho revisarem.
2: Sí, ho revisarem. Per les nostres investigacions pertinents.
0: Sí, com a bons grans periodistes.
1: Hi ha una plana un poc més escatològica. Uh-huh. Aquest cap de setmana a Alaska, Estats Units, que ha perdut ja en el Mundial. Així com...
2: Per si de cas no sabíeu. Tot i que ho hagin volgut algunes figures polítiques de qualque manera adulterar, ensucrar.
1: Sí, han perdut ja. Però bé, tenen aquest cap de setmana el seu festival de la caca d'alts.
0: Com?
1: Sí. Des de 1972, per atreure turistes i bé, pues, donar un poquet més de l'economia de Talkeetna, Alaska, bé, un puesto d'allà, jo què sé.
0: Un poble.
1: Un poble.
0: Talkeetna, Alaska.
1: Sí. I va començar com una broma per atreure turistes, per captar dobbers i tal, i bé, recoixen aquests excrements de salts durant tot l'any, o sigui, davant de...
0: Bueno, acumular
1: ja tela.
0: Tonelades de d'excrements.
1: I després, com que les envernissen de blanc, li posen un fil blanc, li posen un numerot, i després ho tiren des d'un helicòpter o des d'un globus aeri d'aquest, i posen com una diana, i la gent fa com una aposta de ben qui guanyarà.
0: Ah.
1: I ho tiren des de l'aire...
2: Mare de Déu.
1: Durant per tota la ciutat i coses així.
2: Quin desastre.
1: Sí, sí.
2: Bé, no, quin desastre no, està bé, eh?
1: No, va estar cancel·lat.
2: Ah, entonces...
1: De 2009 a 2013 va estar cancel·lat perquè va haver un
0: polèmica.
1: Sí, va haver polèmica, però després ho han tornat a llançar. Bé, pues, han repartit més activitats, han repartit més excrements durant l'any, o sigui... perquè si no sabrem...
0: Llançament d'excrements.
1: Sí, sí, però...
0: Des d'helicòpter.
2: Exacte.
0: Això és per fer diana. Tampoc me pareix descabellat, te diré.
1: No, que si guanyes, 5.000 euros. Si la teva caca és que...
0: Si no te fa... No te fa mania.
2: Però hi ha molt de matisos. És a dir, aquests excrements estan solidificats.
1: Home, sí.
2: Han passat per un procés de solidificació.
1: Home, jo suposo que sí.
2: Perquè no vull pensar en les casetes que viuen de vora aquesta diana... que podria arribar a ser un problema de salut pública, com a mínim.
0: Si ets han guardat durant un temps, jo suposo que han passat algun tipus de procés, però no ho sé.
1: Ho envernissen.
2: Entenc, està guardit, tens raó.
1: D'envernissar el bosc o tal.
0: Jo no ho sé. A Alaska en deu en sabrem molt d'això.
1: I és ara, aquest cap de setmana.
0: T'abans,
1: tampoc. Si voleu anar.
2: Per si no l'interessa.
1: Si ha qualcú que mos escolti a Alaska i ho vol gravar.
0: Segurament.
2: Molt bé, amem. Has dit...
1: He dit un mes.
0: Un altre? Tenim una altra festa internacional.
1: Tenim a Canadà, des 13 al 12 de juliol, un rodeo. El Calgary Stampede.
0: Això m'agrada.
1: Supos que ho estic dient bé. 10 dies on la ciutat és un rodeo amb cowboys, cowgirls, tothom amb el cavall...
0: Això
1: per a deu
0: ser tan yankee.
2: Sí, total.
0: Però jo, com que la meva pel·lícula... de ses top és Sweet Home Alabama, que hi ha un ball de cowboy, perquè és un poble molt country.
1: Hi ha concurs de country de què?
0: Exacte. Sempre he somiat en anar a un country.
1: Pues ja sabeu que hi ha concurs de country. Si qualcú vol un concurs de country, ja hi ha.
0: Però no, me fa bastanta besta haver d'anar a Calgary, la veritat.
1: I després jo volia destacar una festa que mos hem perdut, però que només es celebra cada 4 anys a El Hierro, a l'illa Canària.
0: A veure.
1: Sí. La bajada de la Virgen de los Reyes. Que els veïnats traslladen en processó la patrona de l'illa fins a l'ermita de Valverde, que són quasi 29 quilòmetres. I bé, hi ha danses tradicionals, peregrins, i bé, és una vegada cada 4 anys i hem d'esperar fins en el 2029.
2: Ah, molt bé, com el Mundial.
1: Sí.
2: Sí, clar, s'han de esperar hores totes.
0: La veritat que deu ser preciosa, sí. el Hierro, perquè tenen uns paisatges espectaculars. Molt bé, Anna, idò, ara hem de decidir a quin anam. Quina mos agradaria anar-hi?
2: Amen.
1: Ja ho tenc clar.
2: Amen, tu t'aniries a... jo t'ho diré. A la Festival de la Sidra de Nava.
1: Jo sí, jo a la Sidra, sí, sí.
2: Molt bé, Inés?
0: Jo m'aniria clarament en el Festival Folk de Galícia.
2: En el Festival Folk de Galícia.
0: Escoltar gaites, xeremies i etc.
2: És a dir, tenda de campanya, dutxar-te a l'aire lliure...
0: M'agrada molt la idea.
2: Molt bé, jo
0: sí... I tu, i jo t'ho diré. Tu aniries a tirar merda dalt.
2: Exactament, exactament, allà mateix.
0: És vera, hi aniries,
2: no,
0: allà.
2: No, si m'hi conviden, evidentment que sí que hi aniria. Però jo hi aniria, si pogués, per anar al Japó, aniria al Japó. Però si he de ser una mica més realista, Sant Fermín, que encara no he anat.
0: Ah, és que li agrada. Que li agrada un bon trull en Xavi Oliver. Molt bé, Anna. I de... a lo millor podem anar fent un rànquing i a final d'estiu decidint quina estatge que més mos ha agradat?
1: Però jo, perfecte.
2: Genial.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Anna, i de... tu ets... vius a Madrid, però aquest estiu ets per aquí.
1: No.
0: I vendràs cada setmana.
1: Jo ja he tornat.
0: Ah, ja has tornat.
1: Ja he tornat.
0: Per sempre.
1: Jo no hi torno. Bé.
0: No tornes a Madrid.
1: No.
2: Mai diguis mai.
1: Mai diguis mai, però en principi no. Ja he deixat el meu pis, ja he fet la mudança...
0: I què has fet per allà tot aquest temps?
1: He fet un màster de gestió de projectes audiovisuals.
0: Molt bé.
1: I empreses, sí, sí.
2: Estàs oberta que te contractin.
1: Jo sí,
2: clar. Per tant, si vol fer un speech aquí laboral, si vol dir el teu currículum...
0: Si te'l vols preparar, la setmana que ve tornaràs a tenir els micròfons oberts, no passis pena.
1: M'encanta, però entonces sí, claro que sí.
2: Molt bé.
0: Bé, i t'havies apuntant a totes les festes que mos perdrem fora de les illes. De moment no n'hi ha hagut cap més guapa des que les nostres.
2: No.
0: La veritat. Entre una merda d'alts i... I un poquet de vi, tampoc.
2: Sí.
0: Anna, gràcies.
1: No de res, a vosaltres.
0: Fins la setmana que ve.
1: Adéu.

Aquestes cançons tradicionals, versionades així mateix, de festes, conses com us ha duit avui Nana Gallardo. I d'aquí a res, mira, ja arriba en Joan Rafael Coves, amb el seu turista il·lustre.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. La EMET ha activat per avui l'avís taronja per altes temperatures a les Pitiüses i bona part de Mallorca i groc a la resta d'arxipèlag. Això en una jornada en què destaca que tindrem el cel destapat i les màximes tornaran a ser extremes. S'espera que se superin els 40 graus al nord i nord-est de Mallorca i els 35 a totes les Balears. El Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears. Això vol dir que la norma torna a estar vigent, ja que l'alt tribunal ha admès a tràmit el recurs presentat pel govern central contra la normativa aprovada entre PP i Vots al Parlament. La presidenta de Memòria de Mallorca és Maria Antònia Oliver.
2: Estic molt contenta. Esperaven que això seria així. Això el que significa és que segueix vigent. Però vaja, han de seguir insistint perquè el que fa el govern de si sigues Balears actualment és, tot i que la llei sigui vigent, no la desenvolupa, per tant, haurem de seguir pitjant en aquest sentit.
1: La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha publicat a través de les xarxes socials un manual per promoure accions vandàliques contra negocis del sector vacacional i immobiliari, com ara pintar façanes o bloquejar panys d'establiments de lloguer turístic. Jaume Pujol és un dels seus portaveus.
3: Sí que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no ens facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
1: I encara sobre aquesta notícia, la CAEB, la Federació Hotelera de Mallorca i Aptur ho han condemnat. De fet, l'Associació de Lloguer Turístic ha fet arribar la publicació als seus advocats perquè analitzin si les accions proposades per Menys Turisme, Més Vida poden ser constitutives de delicte. La seva gerenta és Maria Gibert.
4: El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense to ni so, quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé, i ja està bé de callar davant d'aquestes coses.
1: El primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada de dia 16 de juliol. La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris entre dilluns i divendres, el que equival a 175 camions al mes i més de 2.100 camions a l'any. L'acord, recordem, se va signar a Hora Baixa i el vicepresident segon i conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, supervisarà aquest primer enviament.
5: Diguem que estigui tot així com toca, vull dir, perquè si no se pot garantir, som els primers que no vull que vingui a Mallorca. No? Vull dir, sí que m'ho han dit, que ho estan dient, que vendrà malament, que no se pot garantir res, que no se pot fer. Vull dir, jo som el primer que garantiré que quan vinguin els riros d'Eivissa vinguin garantirats al 100%, perquè si no, no vendran.
1: Per altra banda, el risc d'incendi torna avui a ser màxim a totes les illes, només amb l'excepció del sud d'Eivissa i tota Formentera, que estan en nivell 2. Això quan ahir es va declarar un incendi a Menorca, va ser ahir Hora Baixa, al parc solar de Llinàrits, Vinissequí, es Mercadal, i que ja està extingit. El foc va generar una espectacular columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de l'illa. I de l'exterior, els Estats Units han atacat de nou l'Iran en resposta a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz. El govern de Teheran ha anunciat que no reprendrà les converses per assolir un acord de pau si continuen les amenaces. I amb aquest punt arribam a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí. Avui amb Anselm López.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: estat en segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i acaba d'entrar a passaport en Joan Rafael Caves.
1: Com anem?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
2: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
3: I no és per encara no fer res. Li donaria un pot de marge.
1: He dit que anava bé.
3: Sí. Anava bé, ja està.
0: Un
3: I ja
0: cas.
3: Ha rebut. Au.
0: Per si un cas.
1: Ja m'he proposat, jo... m'he proposat ser molt correcte. Aquest,
0: no,
1: estic
0: te volem irreverent.
3: Però ja m'agrada quan ets impertinent.
1: Anem perdent coses, eh? Avui he sabut que Nana Obregón no ha fet un posado aquí.
0: Ah, no, però si va dir com faria. Però clar, però... no va dir on.
1: Ah.
0: I on l'ha fet?
1: L'ha fet a Madrid, crec. Oh, a un estudi.
0: A quina platja?
1: Perquè
3: fet
1: fa popellanda. Ha aprofitat per rentabilitzar
0: és que és bona.
1: El seu posado.
0: És bona.
1: I fa propaganda d'un... Això flipareu. D'hamburgueses.
3: És vera.
0: Ah, sí?
1: D'una coneguda marca.
0: No ho sabia.
1: Que té una...
0: D'hamburgueseria?
1: Dos arts molt grossos.
0: No sé quina edat.
3: I un pedaço.
1: Un pedaço.
3: Com a mascota.
1: Exacte.
0: Però, escolta, mem, nosaltres picam en totes les campanyes de màrqueting. Varen picar en... A sa de...
1: En Punky.
0: En
3: Punky, que encara no els he perdonat, els de la menorquina.
1: A vos ho vareu creure.
3: Sí. Home, vàrem anar pel polígon de Levante aquí a cercar...
0: Els oients, en Salvador, que és un molt bon oient, m'ho va enviar una foto d'un Punky a Artà, dins un congelador...
1: Mort d'oll.
0: D'un bar.
1: Abandonat.
0: Mort, en Punky. I nosaltres cridant en el comerç.
3: De fet, és que va telefonar en el comerç, que era un restaurant de menjar xinès. Restaurant de menjar xinès, exactament. I me va, clar, no ho van poder emetre perquè no van donar permís perquè per emetre-ho, però va ser un xou.
0: Sí.
3: Van estar a punt d'anar-te a cercar en Punky i dur-lo com a mascota.
0: I l'altre dia van enxerrar que Nana Obregón va dir que faria posado. I ara ho han tornat a picar.
1: Amb una plaja crec feta per ia. Te diria, perquè està fet un estudi.
3: T'imagines?
1: I sortella tota la llant amb un batín.
0: Un Bernús.
1: Bernús, perdoneu, sí, perdoneu. No, però deu ser batí, perquè Bernús és una altra peça de roba, no me'n vullis.
3: Bernús és de tabeola.
1: És de tabeola.
0: I un batín què
1: és? Un batín és un batín, una bata.
3: Un batum.
1: És una bata. Deu ser una bata.
3: Una bata, exactament.
1: Deu ser una bata. Així, amb aquesta M allà. I un gelat... Mac Obregón.
0: Bé, molt bé. Idò, avui
1: xerran d'ella perquè és una turista, ella, al final.
0: Clar,
1: no?
0: Sempre
1: avui no
0: estat.
1: Xerran d'ella.
0: D'acord, no serà ella.
1: Està a l'altura, però.
0: Sí?
1: Perquè és una actriu, ja vols donar pista. Mm-hmm. I Nana Obregón és una gran actriu.
0: Molt gran. Va sortir a CSI Miami. No, Vigilantes de la Playa. Idò?
1: A l'Equipo A.
0: Ah, gràcies.
1: Ai, a l'Equipo A va sortir.
0: Bé, de tanta sort que avui no xerran d'ella, sinó que parlam d'un altre turista. Per tant, play.

0: Nit de Nadal de l'any 1922, al petit poble de Brogden, Brogden.
1: No, has de dir això, Brogden.
0: Clar, perquè és americà, això.
1: Brogden.
0: Bé, no els entenen tant mateix. Carolina del Nord, tanta sort que tenen el teu nom així, Condret, és la nostra protagonista d'avui. Nava Lavinia, la petita de sis germans, creix dins un ambient rural amb tota mena de luxes, amb tots els luxes que poden donar a la seva família una parella de camperols dedicada al cultiu de tabac i de coto.
1: Jo me l'imagino vivint allà com una espècie de granja d'aquestes americanes, les pel·lícules...
0: La casa a la pradera, una cosa així.
1: Que de tant hi va gent i dormen allà a l'estable.
0: Tenen molt bucoli, però al final diu no se dona ni rentar.
1: No.
2: Sí. No,
0: si ho penses.
2: Sí, deu dur molta feina, tot això.
1: Sí.
0: Llavors, hi ha tantes així que quan encara tots els germans eren petits, la parella perd la seva propietat. Imagineu-vos la situació. És així com en Jonas Gardner es va obligat a deixar la pagesia per fer-se aserrador i na Molly es va obligada a fer de cuinera i ama de llaves. Sempre m'ha apassionat aquesta feina. Ama de llaves. De l'escola de magisteri. A més, jo, amb aquests noms, si vols fixar sempre les pel·lis o les sèries americanes, un nom es diuen molt.
2: Sí, na Molly, per exemple.
0: Tu si ja sents Molly i Jonas, dius, aquests se moriran de fam.
2: Exacte. Na Molly és d'una casa d'aquestes que has descrit, segur.
0: D'això així...
2: Una possessió...
0: Plena de goteres, de pols i tot això.
2: Un camp de cotó.
0: En canvi, si tu
2: Molly,
0: dius...
2: Molly, no, Molly.
0: Bé, na Molly, pensau...
2: Tota la vida he estat pobra.
0: Sa mare de Weasleys, nom Molly.
2: De qui?
0: De Weasleys. De Harry Potter.
1: Ah, d'en Ron, de German Weasley.
0: Sí.
2: No t'havien dos.
1: I diu una caseta màgica, diu,
0: però el xau li diuen, eh?
1: Ah, exacte.
0: La madrillera, en gestió.
1: Sí, però són molt feliços.
0: Sí, això ho tenen, eh?
2: Són superfeliços. Jo sempre he volgut crear una família Weasley.
0: Feliç.
2: Sí.
0: Perquè, clar, per exemple, si tu sents de noms Andrew i Cindy, tu ja saps, o Wendy, tu ja saps que viuran, ja sé, a un àtic a Nova York, seran magnates, però no seran tan feliços.
1: Oye, Andrew.
0: Se posarà...
1: Vamos a la fiesta esta noche?
0: Hi haurà banyes, hi haurà coses.
1: Exacte, sí, exacte, serà un més
0: punyeteros. Perquè ells dos ja varen ser los reyes del baile.
2: Exacte, na Cindy era sa popular.
1: I quan ets a dalt, només pots anar cap a baix.
0: Sí, sobretot si estàs a l'àtic. Menys a dir, això no pot pujar més.
1: No volia intentar descriptius.
2: Tu series... Tu, si visquéssim als Estats Units, tu nombries Andrew.
1: Andrew, i on viuria? A Nova York, a Manhattan.
2: Sí, en el World Trade Center.
1: Exacte, seria un lobo de Wall Street.
2: Exacte. Què te pones? Anava a dir. A jugador de borsa.
0: Jo viuria en un parc aquell.
2: Tu viuries ara. Tu viuries a
0: Alaska. Aquell tan gran que ja tenen allà.
1: Viuries a
0: Alaska.
2: Sí, i nombries Tom.
0: En honor, Tom Sawyer.
1: Sí, a Kansas vendries a Espollensa, d'allà.
0: Sí, ja hi ha, sí.
1: Bé, no ho sé.
0: Bé, sí. Bé, no me l'agradava. Quan anava a té 13 anys, la família parteix cap a... Newport New. Atenció, si això
2: bon
0: és com la de Barça. 99.
2: Sí.
0: No, Newport New. O supostament, ja sabeu que el meu nivell d'anglès no és molt gran, però seria com també un nom d'un diari local. Que seria com les notícies de Newport.
2: Ah, sí, està bé,
0: Newport,
2: també.
0: La notícia de Newport.
2: Exacte.
0: New.
2: News seria notícies.
0: Tu imagina't que ara a Portal Nou fan una urbanització nova, també seria nou Portal Nou. Nou Portal Nou. Estaria bé.
1: Sí, molt bé.
0: Bé, és igual, deixa't amb aquest tema, perquè sempre m'ho endevien, ja m'ho he endevinat en la Wendy. La general dient, quan té 13 anys, parteix cap a Newport New, a l'estat de Virgínia. Ho fan amb l'esperança que allà milloraran la seva sort. El sueño americano de los americanos seria. Però tampoc els va gaire bé i es muden a Rock Ridge. He cercat el que volia dir i van dir-se com a Cresta de la Roja. Ja me direu allà...
2: No fa massa bona
0: ja
2: pinta,
0: nom,
2: tampoc.
0: Ja no fa massa bona pinta i serà aquí on després de la mort de son pare, ja m'ho dic,
2: vida,
0: que no va anar massa bé, a causa d'una bronquitis, perquè clar, si estàs a la muntanya, ja pot passar això. Nava Lavinia aconsegueix graduar-se i entrar a l'Atlantic City Christian College per estudiar de secretari. Quan no sabem si l'escola aquesta era molt bona, no ho sabem, però bueno, un any ja fa bo.
2: Era cristiana?
0: Clar, Això ja te dona...
2: Això segur.
0: Te dona una garantia de qualsevol banda arribaràs. No, arribaràs a qualsevol banda. Qualsevol banda.
2: Bé, ell mateix anava amb aquesta vida que va tenir. Va aconseguir nanes a la universitat, no?
0: Sí.
2: Està bé? Perquè, sí. És qualque cosa.
0: En un de 8 anys, anava, s'havia convertit, a més, en una jove i vella dona d'ulls verds i una preciosa cavallera castanya. Va ser precisament en aquesta època de resplendor quan un dia, mentre era de visita ja la seva germana, la Beatriu, la Bea, pels amics, a Nova York, el seu cunyat, que era fotògraf, li va demanar si li podia fer algunes fotos. El punyetero, aquí, eh?
2: El cunyat.
0: Mam, segur que ho feia des d'una perspectiva de purament
2: familiar.
0: Professional.
2: Sí.
0: Sense cap altra intenció. Eh? Tot era professional i artístic. Però, en fi, que les fotos van quedar tan i tan bé que va decidir penjar-les al mostrador del seu estudi a la Quinta Avenida. Cinquena Avinguda,
2: sí.
0: En català. Que ja sabeu que a Nova York només existeix un carrer.
2: Aquí.
0: La Quinta Avenida. Tot passa allà.
2: Famosíssim.
0: La resta ja sabeu que són decorats, només són façanes, com si fos El Dorado de Magaluf. El Dorado, això puc més. Western Park, se diu ara, crec, allà a Magaluf. De fet, ja vos he dit que, per exemple, molta gent de Pollença, quan no existia l'autopista, també mos pensàvem que vinissin l'any Consell de Santa Maria,
2: decorats.
0: Eren façanes així. Que no hi havia més poble darrere, només hi havia
2: el Cartoplomo.
0: Exactament, sí, així, tipo poble a l'oest, eh?
2: Sí.
0: Generalment, les nostres històries sempre plegades de casualitat, ja ho sabeu. Mentre les seves fotografies estaven exposades a l'estudi del seu cunyat, un treballador dels estudis Metro Golden Mayer, que són Odulló,
2: Potser com no està situat.
0: Exacte.
1: Com ha fet Odulló?
2: Reu.
1: No, més a manco.
2: Un lló amb poca força.
0: No heu vist aquest vídeo? Em fa molt gran.
2: Però quan surt el lló, és que la pel·lícula és bona.
0: El podríeu fer, perquè jo crec que això donaria projecció, així, a través de les xarxes. Allà, podem fer el lló de la Metro Golden Mayer, si vols. Hi ha un vídeo que és imita...
1: Sí.
0: Imita a un tiranosaurio.
1: He pensat el mateix.
0: I fa...
1: Papa, jo no vull acabar. Memines, perquè...
2: No.
1: Que és igual, que no pengen en lloc.
2: Ara no.
0: Això s'ha de fer bé. S'ha de fer...
2: És que estic amb unes pintes radiofòniques.
0: No, estàs molt bé. Estàs esplendorosa com sempre.
2: Moltes gràcies, Joan Rafael.
0: Bé, l'altre dia... Aquest lot, l'Herbàbor va decidir posar-se en contacte amb ella. En Duhan, que era economia, no l'ho de confondre amb el motorista, perquè no és igual, va entrar a la botiga i va demanar el seu número. Però no li van voler donar, per tema de protecció de dades, suposo. No sé si existien ja. Actualment, el millor li demanaria l'Istain, seria tot molt més fàcil.
2: Li xerraria per DM.
0: Però bueno, ell va anar comentant que qualcú hauria de fer arribar la informació sobre ella, la Metro Golden Mayer, i va ser la seva germana qui ho va fer. L'agost del 1941 va deixar l'escola per anar a Hollywood amb la seva germana Beatriu i realitzar la seva primera prova. La Metro li va fer signar un contracte de $50 a la setmana per 7 anys, o sigui, durant 7 anys. Segons les seves clàusules, estava obligada a acceptar qualsevol paper, concedir totes les entrevistes que se li signassin, assistir a totes les sessions fotogràfiques i, a més, a no veure... Això crec que li va costar un poc, comportar-se correctament en públic, encara més, i demanar permís a l'estudi ja de cop que hagués de sortir de Los Angeles.
2: Una mica d'explotació en aquest contracte?
0: Sí, bastant. Però hem dit que finalment la Maya la va enviar a classes també, li donava contraprestacions, classes d'art dramàtic i d'edició, ja que el seu accent de Carolina del Nord era pràcticament incomprensible.
2: Imagina't,
0: això ja passa, ja passa. Hi ha hagut, no diran noms, però hi ha hagut influencers mallorquins que s'han volgut passar-ho just allà i, bueno...
2: I se nota la gent.
0: Ja està, no passa res.
2: És un nostre. Exacte.
0: O sigui, a tots mos encanta l'accent andalús. I del mallorquí tenim un nostre, xerrant en castellà també.
2: Però molt de periodistes forcen, molt de periodistes andalusos, per exemple, forcen la gent neutra.
0: I fa gràcia.
2: Per anar a fer feina a Madrid, per exemple.
0: Però el forcen, jo crec que s'hi donen, a fer d'andalús.
2: No.
0: Fa...
2: Molts...
1: L'eliminen.
2: L'anulen.
0: L'anulen. Bueno, sí, hi ha grans periodistes. Bueno, grans.
2: Ara no se m'ho n'acorda cap, però
0: sí que passa. Manolo Lamar de Córdoba. I no ho diries si és andalús.
2: Per això.
0: Per exemple, com el Castizo, teniu raó. Jo trec que d'altres s'aprofiten com a de...
2: Sí, clar, n'hi ha d'altres que fan els personatges.
0: Perquè queda bé.
2: Sí.
0: També un mallorquí... I canxerres de castellà.
2: Bé, jo
0: m'ho diuen,
2: Bé, ja està, vull dir, no passa res si tenim el
0: tren. Jo els he dit, jo m'he tret la carrera a La Rioja.
2: A veure?
0: Sí.
2: Ah, va, has estudiat a La Rioja, tu.
0: Claro, perquè...
1: I Calle Laurel, vas conèixer això, no?
0: Calle Laurel i Champinyons.
2: Mira.
0: Però jo vaig defensar el meu treball de fi de grau en castellà.
1: Molt bé.
2: Molt bé, Joan Rafael.
0: I me'n vaig en sortir, ja no sé com, però... Bé, la seva gran oportunitat va arribar a l'any 1946 en dos títols. El thriller... Això ho he posat a Google per veure com se pronunciava, ja no me'n record. Whistle Stop, crec que era...
2: Ho ha fet molt bé.
0: Sí, molt bé. I el drama negre de Killers, en el qual es va lluir al costat d'un també jove Burt Lancaster. En aquesta última, el seu personatge de Mujer Fatal li va aconseguir per primera vegada comentaris favorables de la crítica. Ella mateixa reconeix en les seves memòries que molta gent li havia comentat que la seva imatge i carrera d'estrella va venir definides precisament per aquesta pel·lícula negra, en què es va imposar com una musa d'amples maluts i escop vertiginós que, a part de fer fletxejar els pilars de la terra, estan recolzada a un piano.
2: Quina
0: quan recollien les crítiques.
2: Mare meva.
0: Va ser, doncs, amb aquest paper que es va poder introduir en el món de les grans actrius de la indústria cinematogràfica de Hollywood. Estem xerrant de...
2: Digue-ho tu.
0: Ah, no vol dir tu.
2: La gran...
0: Se queda molt més bé.
2: Ava Gardner.
0: Molt bé.

0: Ja vols dir que, com sempre, mort votarem, tot el que ja sabem de la història, de la fama, dels èxits. Primer, perquè tots ja coneixen-la, i segon, perquè, si no la coneixeu, el que podeu fer, sóc la Wikipedia, que bàsicament és el que faig jo per preparar personatges, i ve la manca surt.
1: Jo crec que anava a Garret, la coneix, molt, la coneix sí. Molta gent.
0: I tercer, perquè si no, després m'apart de temps, i m'ho renyant. Pellera amb un vot, i va fins a l'any 1950, i no... No és l'any en què ve a Mallorca, ja vos he vist, però marxa un abans i un després a la seva vida, que serà el motiu pel qual vendrà a viure a Espanya i, de rebot, visitarà Mallorca. El 1950, idò, comença una tempestuosa aventura amb en Frank Sinatra, en qui es casarà un any més tard. Tenim noms xulos, eh?
1: Sí, sí.
2: Sí,
0: Gardner, Frank Sinatra, Bull Lancaster...
1: És glamour.
0: Ho sabeu, allò? La cagaste por Lancaster. No.
2: Una frase de retruc.
0: Això és massa...
2: No, però ja m'arriba.
0: A tot ha arribat encara. Sí, sí. Bueno, el matrimoni va ser un verdader desastre, tot i que havia començat de manera molt apassionada, va acabar en discussions, escenes en públic, això els encanta, no? Això són d'això del cine, avortaments, intent de suïcidi, infidelitats, bueno, tot el que ha de tenir, una bona pel·lícula. De fet, una d'aquestes infidelitats es dona mentre anava a Espanya, gravant una de les seves pel·lícules que és de 55 dies a Pequín. Ja se pot que m'encanta.
1: A Pequín, gravat a Espanya.
0: Bueno, i tots els westerns.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquells que se gravaven allà per Almeria. Ja.
2: Sí, però...
1: Molt bons.
0: No, molt bons, eh?
1: Sí, sí.
0: Són pel·lícules de capçalera, sobretot si tens son. Però molt bons, i se gravaven allà. Bueno, l'actriu... perdoneu.
1: La separació
0: va ser dramàtica.
1: I ella, desastre total.
0: Sí, sí.
1: I molt mediàtic, imagina, també.
0: Hombre. Tant que ella va haver de cercar refugi a Espanya per fugir un poc d'en Sinatra. Ara, si voleu saber com li va anar mentre va ser a Espanya, també tenim una sèrie, que hi ha una plataforma d'aquestes que hi ha sèries, que se diu Art de Madrid, d'en Paco León, que conta tota la seva història mentre va ser aquí, sobretot tot el que serien festes, amoríos... Pensava que va tenir un amorío amb en Dominguín. No sé què és en Dominguín.
2: No, aquest ja no.
0: He vist la vostra cara i ho dic.
1: Sí.
2: En Dominguín.
0: Dominguín era un torero.
1: Ah, ah, anava
0: a Gardner. Un torero, que bueno, si el poses davant en Frank Sinatra...
1: Què passa?
0: Bueno... Sergio, perquè... Clar, tota l'imatge d'en Frank Sinatra, que és un galant, corbat,
2: sí.
0: Preciós, i Manuel Dominguín, si el vols sortir bé.
1: Amb aquest nom, escolta, també és un bon galant, o no, Manuel Dominguín?
0: Bueno, sí.
2: Benjo Rafael troba que no fa llarg.
1: Luis Miguel Dominguín.
0: Ai, perdoneu, i de Luis Miguel, però si el poses de vora en Frank Sinatra...
1: Bé, d'acord.
0: Hi ha diferència, no? Val, només això. La triu va visitar en diverses ocasions la nostra illa, que deixarien infinitat d'anècdotes i curiositat. Per exemple, en una d'elles, mentre volava cap allí, saben que diversos galants, que compartien vol amb ella, van intentar lligar a la triu. El més sonat va ser un que va voler fer-se passar per italià. Amb un italià... Heu vist la pel·lícula Maldito Bastardos? En Brad Pitt, quan fa d'italià, amb un italià d'aquest nivell, el pitjador, van dir que no l'havia utilitzat a l'italià com per seduir, que allà diuen, no, xerrarem italià en francès, que són com a idiomes així. No ho havia fet per això, sinó perquè l'havia confós amb un altre actriu. I li va entrar amb italià.
1: Ah, l'havia confós amb Elizabeth Taylor.
0: No, amb una altra. Ah. Ell s'hi tira, diu, això és aquesta, jo ara entraré, s'hi tira, això era l'invitalià. I clar, ella li diu, escolta, el meu amo és de descendència italiana, perquè en Frank Sinatra era sicilià. Diu, i no he tingut mai un mínim interès per aprendre l'italià, l'ho dir. I ell va quedar així i li va dir, ah, llavors, vostè no és na Sofia Loren.
1: Ah.
0: Ja te pots imaginar ella, eh?
1: Això, ego ferit, ego d'artista.
0: Va començar a pellar crits d'indignació per allà enmig, tant que se va aixecar i se'n va anar a un puesto buit que hi havia, tota sola, perquè ningú la molestàs.
1: Uau, és que
0: era molta així, ella,
1: una ofensa
0: molt, molt. També n'hi ha una altra que diu que una de les primeres vegades que va visitar la nostra illa es va córrer la veu que havia arribat a aquesta gran estrella de Hollywood i se va veure obligada a canviar d'hotel 4 vegades en 5 dies. De la gent la perseguia. També diuen que una vegada a la sortida d'un restaurant se va topar amb un paparazzi i el van vestir amb insults i paraulotes amb un perfecte castellà.
1: Ah, sí?
0: Ella sempre deia que va ser el primer que va aprendre quan va estar a Madrid. No, del castellà, el primer que va aprendre van ser les paraulotes i els insults quan ella estava a Madrid. De fet, deia que per saludar el seu veí, el general Perón, cada matí li dedicava un sonor Perón, Mari, cada matí. Ah, en aquest nivell està. Ostres. Pensava que ella, d'aquí, a una època ja estem en plena dictadura.
1: Sí, no, està clar.
0: I no estava massa porràgim.
1: Escolta, però tenia un caràcter fort, anava?
0: Sí, molt fort.
1: Se notava que venia del camp.
0: Que venia d'Alaska, ja sí, ja, de per allà dalt. Bueno, i la darrera gran anècdota que hi ha és que també demostra un poc la falta de costum de tenir estrelles per aquí, que tenia una mallorquins d'aquella època. Es tracta d'una caçadora d'autògrafs que la va perseguir per tot Palma. Ostres. I quan va aconseguir captar la seva atenció per que li signés un autògraf, no duia paper. I ella va dir, és que jo me pensava que les grans estrelles de Hollywood proporcionaven un paper per filmar. Bueno, coses que mos passen.
1: Molt bona anècdota.
0: Que mos passen en el mallorquín. Però mos centrarem en la primera vegada que visita l'illa. L'any 1956 arriba de A.
1: On si no. Una glamurosa com ella.
0: Perquè, a més, la tribu arriba a l'illa per recomanació d'un matrimoni mig seu i que tenien en comú una amistat molt gran. El grande de Mallorca, en Robert Graves. Una de les imatges més recordades, per exemple, és la de la família Graves, el complet, a la seva arribada a Son Bonnet. La seva primera visita va ser per una setmana. Va venir aquí rotllo campur d'idiomes, com aquests que fan estades d'idiomes a fora.
1: Ara, aquest estiu segur que n'hi ha molts d'aquest campus.
0: Se fa molt, els estudiants ho fan. En principi, venia l'excusa d'estudiar poesia anglès i millorar el seu castellà. El mateix Graves reconeix més tard que la visita d'anava va provocar un efecte insòlid sobre la seva vida. Afirmava haver estat una setmana sencera sense escriure, que això per ell era, bueno, lo más. Tot i que més tard li va dedicar un llibre sencer, de relat curts, de contes, on hi apareixia el poema No dormir. Ja el títol, crec que ja ho defineix tota la perfecció, o sigui, la sensació viscuda per ell i la família durant l'estança de la tribu a Jacena.
1: Ens va trasbalsar.
0: Hombre, amem, és un torbellí, no? Ja he vist la sèrie aquesta, l'he vista, i fa molt la pinta, jo no sé si era així realment, però vamos, era una cosa, bueno, digna d'admiració, però bé.
1: Era un huracà, allà per allà on passava.
0: Sí. Has de dir que és difícil saber quantes vegades va visitar l'illa, no final. De fet, són conegudes les seves visites, per exemple, a la bodega José Luis Ferrer de Binissalem. N'hi ha que compten que veien perillar les existències de vi quan ell els visitava. De fet, entre el seu equipatge de retorn hi solia haver unes 8 jaixes de José Luis Ferrer, per dubte-se'n. Però si hi ha una visita que es recorda en especial, va ser la de l'any 1961. En Robert Graves celebrava el seu aniversari. Nava Gardner va quedar sorpresa pel poder de convocatori del seu anfitrió. El que ella no sabia, però, era que molts dels que eren allà eren atrets per poder-la veure a ella. No per en Robert.
1: No per en
0: Robert.
1: Pobret,
0: era un home més, ja som humil. I tampoc no per ell que sigui l'ànima de la festa, en Robert Graves. Però bueno. Entre els convidats n'hi havia un que era allà per compromís, amb en Robert, per veure-ho per ja. Era un xava de la Guàrdia Civil, vestit amb l'uniforme de llala, tricorni i guants blancs, perquè, segons ell, no tenia roba de paisà.
1: Quina casualitat. Quina casualitat.
0: No, ara t'he dat sorpresa. Hem de dir que jo m'imagino aquesta escena talment una escena tipus Berlanga. Poso-vos en situació. Un tio allà, la gent de festa, molts estrangers, famosetes, culturetes, més o manco
1: distesos,
0: i aquell home allà, l'Orwans, el tricorni, la xapa, segurament. Hem de dir que anava, era un apassionat dels uniformes. Uep. I li va posar l'ull damunt. I li va demanar un ball, en un xavo. Ell li va contestar, no puedo, señorita, estoy de servicio. Ella li contestà, oh, a beautiful uniform. Creig, se sol dir així, però bueno, una cosa així. I posteriorment el va convidar a anar amb ella fins al seu iot que tenia amarrat a de vora la forma.

0: He escoltat aquesta entrevista preparant aquesta secció.
1: Ah.
0: És a dir, per provocar-la, l'has preparada tu. Però sí, és boníssima. I aquesta, sí, sí. Aquesta mona t'explica aquell moment. És
2: molt bo. Clar, i d'escoltar, digues-hi dins, per escoltar el testimoni directe clar, de què guàrdia civil. Clar, quant d'any deu tenir,
1: es viu perquè era molt jove, ell, quan li va passar clar, això. Clar. Era superjovenet. Clar.
2: Bé, si això era l'any 60...
1: No ho sé, deu tenir, potser una 80 d'anys. Ja, perquè ja vaig llegir una entrevista que li feien una diària de Mallorca de fa bastant
2: d'anys.
1: Posa
2: que tingués 20 anys. En
1: i ja, ja en tenia molts, d'anys. Però
2: I,
1: sí,
2: i el Domi... I s'empanet, de voler dir que no.
1: No, no, perquè... No crec. A més, hem de dir que aquesta anècdota possiblement és la més recordada que tenim de les visites d'ella aquí a l'illa. Però que, per altra banda, ha perseguit tota la vida en Antonio García Vega, que és el nom aquest xavo, que a partir d'aquell dia, i després de l'afer, l'actriu, es va publicar a l'última hora i en Baleares i per tot, va ser molt de xafarderia, de xiu-xiu d'aquell temps, va passar a ser el Cabo Gardner.
2: M'encanta.
1: I a les notícies resaltaven el seu compromís amb la pàtria, dient saber estar del cuerpo davant aquell cuerpo.
2: Cuerpo.
1: El saber estar del cuerpo davant d'aquell cuerpo.
2: So that's how you fall in love. Bé, era una bona personatge, era Ava Gardner,
1: sí,
2: que va deixar petjada enorme a Mallorca.
1: Sí, i varen ser estades molt curtes, hem de dir, com molt esporàdiques, però ja, bueno, sí, li bastava.
2: Molt bé, Joan Rafet, t'hagués agradat que hi guàrdia civil? Tu que li haguessis
1: jo soc guàrdia civil d'entrada, no sé si...
2: Bé, però tu que li haguessis
1: jo no ho sé, jo som molt...
2: Si t'hagués dit jo... beautiful uniform.
1: Bé, jo m'hagués assustat, segurament, perquè una dona com ella t'entri...
2: Ja.
1: Ha de fer respecte.
2: Sí. I tu, Xavi, què li haguessis dit?
0: Ja li el mateix, estic de servicio.
1: Sí.
0: Senyorita Gardner.
2: Segur.
1: Amb una copa de Vilomar, estic
0: de
1: servicio. Estic
0: de servicio, senyorita Gardner. No podrà ser ja té la foradada.
2: Tu li haguessis dit, no, you, beautiful eyes.
0: Beautiful eyes.
1: Molt bé.
2: Se diu així?
0: No sé.
1: Sí, bueno, que sí, queda bé, però...
0: Molt bé, que li va dir tipo duro.
2: Tipo duro. Sí.
1: Ella li va dir això, com que no se doblejava davant la seva bellesa. Hombre.
2: Era el que cercava ella.
1: Hombre, ella jullava amb això.
2: Clar. Molt bé, fantàstic, Ava Gardner, Joan Rafel Coves, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Que tinguis bona setmana.
1: Sí.
2: Què faràs? Et posaràs en remull.
1: Hombre, això fa molta gelor.
2: Fa molta gelor.
1: Bé, nosaltres ja estem en preparatius, estem a punt. La setmana que ve ja tots ja...
2: De la patrona.
1: Hombre, votacions ja i tot aquest trull. Nosaltres ja no aturem.
2: Ja mos ho contaràs. Gràcies, Joan Rafel. Adéu.
1: Adéu.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: I ja sabeu que en aquest programa de tant en tant mos agrada fer una mirada on has passat.
1: Que ballet quan eres jove.
2: I avui a nostàlgia de queixa ràmines, de queixa ràmines.
0: Home, digue-ho tu.
2: De la canció, efectivament. Ni més ni manco. De la canció del...
0: Verano.
3: A mi la cançó que més m'agrada és la de Mayonesa, perquè em recorda

0: I doncs sí, senyores i senyors, anem. Com ara, maionesa. Exactament, molt bé. Molt bé.
1: No baixis.
0: Puja, canta, idò.
1: Puja-la.
0: Encantarem. N'hi ha cançons que no només sonen, sinó que mos diuen directament i mos duen a un estiu concret. És a dir, escoltar els primers segons, com aquest maionesa d'un tema que, perquè tornem a una terrassa, un conxo amb les finestres obertes, o una revela, o una hora baixa de la platja...
1: A un campament.
0: A un campament. Són les cançons de l'estiu, aquelles que durant uns mesos pareixien estar per tot. A la ràdio, en els xivius, a les reveles, i fins i tot en el supermercat.
2: Si hi ha una cançó que per jo soni estiu, és Mediterráneo, de Los Rebeldes. I té un perquè, té un lloc, té unes persones, ho té tot. Perquè me trasllada, me fa viatjar a la meva infància. En especial a la meva infància, els dies de platja amb la teva família, de festes a la piscina, de sopars a la fresca, sempre sonava aquesta cançó. Sobretot els dies que anàvem a la platja. I és la típica cançó que, de quan mon pare i mon mare eren joves, que arribes a estimar com si l'haguessis gaudit tu durant aquella època. I a mi m'encanta escoltar-la i encara ara és una cançó que per jo fa estiu.
1: Quintamacles, ara me sent un punxa discos. Andrea, puja-la.
0: Molt bé, aquest estiu t'adonem on està l'acció, Inés?
1: Aquí, a Xiu-Xiu, a Ivetra Ràdio.
0: Efectivament. Bé, ara explicant als
1: gallets quina és l'escena.
0: Perquè l'escena és que Inés s'ha alçada, jo també m'he alçat.
1: Estic dreta.
0: Exacte, perquè en aquesta hora, evidentment, ja començam a veure bellumes i m'haurem d'activar un poc.
1: No volen tenir escul pla i mos hem aixecat.
0: Exactament, per tant, parlem de les cançons de l'estiu. A Espanya, aquest fenomen ve de lluny, des dels anys 60 i 70, amb temacles com... Un rayo de sol, de los diablos, Eva María se fue,
1: buscando el sol en la playa,
0: de Fórmula 5, fins als grans himnes dels 90 i 2000, com la Macarena, com seria?
1: No sé,
0: la Macarena.
1: No me lo sé, aquesto. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo...
0: O Serejé.
1: A Serejé.
0: O La Bomba, de Quina África o Bailando.
1: Són cançons... Segur que mos han canviat d'emissora.
0: Sí, més igual. Són cançons simples, enganxoses, fàcils de cantar i sobretot pensades, perquè no surtin mai de la vida del teu cor.
3: Vespre, ai, les cançons d'estiu. Per jo, les cançons de l'estiu, des de fa molt de temps, són les d'Antònia Font. Sobretot en l'estiu, l'univers és una festa i viure sense tu, que me recorden les verbenes, les festes dels pobles, de quan jo era joveneta, que anàvem per tot. I sobretot, la de viure sense tu, me recorda en el viatge que vàrem fer a Prada de Conflent, de la Universitat Catalana d'Estiu, que vàrem dur el disc, que acabava de sortir pràcticament, vàrem posar a l'autocar de camí des de Barcelona fins a Prada, i a tothom li va encantar aquest grup mallorquí que acabava de començar. I me'n recordo especialment d'aquesta cançó de Viure sense tu, Dolça Besada i tot això. Però les cançons de l'estiu són sempre d'Antònia Font. En l'estiu és un himne, l'univers és una festa, també és molt estiuenca, no sé, m'agraden totes.
4: La vida és un teatre que se diu Felicitat.
1: Primavera. Com ho deixis tot a sol?
0: És que és molt agut, fa vergonya. És a dir, però, una mica més greu. Bé, és igual.
1: Però no t'ha de fer vergonya cantar agut.
0: Home,
1: com en Pau de Bon.
0: Però tu cantes, jo no som en Pau de Bon.
1: Ho pots arribar a ser, si vols.
0: Sí, tu ets d'aquesta gent que diu que en aquesta vida poden ser la cosa que vulguem. No, canta tu.
4: Clar, que som amics, que som amants.
0: Molt bé, jo me'n faig empacair, me sap greu. No tens la valentia que
1: jo
0: tens tu.
1: Jo hauria de tenir un poquet més de vergonya.
0: Bé, en qualsevol cas, la cançó moltes vegades no importa si és bona o dolenta. En aquest cas, ho sabem, són els Antònia Font i, evidentment i naturalment, que són bons. Però, bueno, el que importa és el moment, allà on te transportes. La cançó d'estiu pot ser una obra mestra o una perdelada. Però si te va agradar, te va agafar de vacances amb els amics, amb aquell primer amor, per ventura tenies 15 anys, tenies ganes de menjar-te el món, ja quedava gravada per sempre. La música té això, que converteix una època que per ventura, en un record especial.
5: Bé, doncs jo te trec aquí a passejar un clàssic, entre els clàssics. Per jo, una cançó que me genera molta nostàlgia del verano és Ayer la vi bailando por ahí, de Juan Magán. Imagino que a molta gent li passarà igual, una cançó històrica. No me'n recordo quin estiu pertany, però jo la tinc associada en els primers estius, allà quan ets adolescent, 16, 17, 18 anys, les primeres verbenes. No sé per què me'n recordo tan bé la verbena de la Colo, però vamos, una cançó que he disfrutat moltíssim, penso que hem ballat molt. I bé, me recordo tota aquesta època que va ser brutal, no? Aquest pas de ser un nen a ser un adolescent, que comences a disfrutar, sortir, bé. Cançó històrica.
0: Una cançó històrica que, senyores i senyors, ho diem des d'aquí, d'aquest micròfon de xiu-xius, Ninés Mateu ha ballat infinites vegades a les tarimes de Bunyola.
1: Escolta...
0: Pujo, Andrea, per favor. Ninés, vinga, va. No?
1: Aquesta cançó és històrica per la nostra generació. O sea, moltes altres generacions van dir, que diuen d'històric,
0: sí,
1: aquesta gent.
0: Bé, en qualsevol
1: però
0: cas...
1: Però sonava l'any 2011, aquesta cançó.
0: Sí.
1: 11, 10...
0: No ho sé.
1: Més o manca.
0: Juan Magán, Bailando por ahí, sí, lo que vulguis. Però cada generació té el seu propi himne estiuenc. Un recorden, per exemple, en Jordi Dan, que tenia aquella cançó històrica de... La barbacoa. O un altre de Follow the Leader. Altre és un...
1: YMCA.
0: YMCA, que no sé si era d'estiu, però Despacito, Waka Waka, Danza Kuduro. Canvien els ritmes, les modes, les plataformes, però la fórmula, el que diu la fórmula, és la mateixa. Amb una tornada fàcil, fa un poc de calor, ganes de gresca, una cançó que vulguis o no, acaba explicant l'estiu de tota una generació.
6: Allò és la cançó que me transporta l'estiu. De debò és la Yenka. La Yenka va ser un any de junts després, vull dir, amb ses amigues, amics, ballàvem i tothom en sabia i tothom mos ho passava bé. Mos transporta molt a la platja, en aquell transistor, com a molt, que era el que podien tenir, perquè no teníem ni cassets ni res d'aquestes coses que avui pas tenim música per tot. Llavors, la música l'escoltaves a casa, no n'hi havia més.

0: IB3 Ràdio és servei públic. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
1: Ha arribat el moment de la setmana en el qual pujam a l'avió des de l'estudi IB3 Ràdio i mon anem a visitar qualque mica amiga del programa que viu fora de les illes. I avui on anem, Xavi?
7: Avui pareu atenció perquè anem, no només anem a un país, eh? Anem a bastants. Paraguai, França, Itàlia, Dubai, Bali, Tailàndia, Espanya. I ho feim de la mà d'un viatger i nòmada digital mallorquí.

0: Ah, però és que relatàvem els països del Mundial, però no, són els països en els quals ha estat el nostre illenc pel món d'avui, en Joan Antoni Matas. Joan, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. I vosaltres?
0: Molt bé. Jo, sorpresa de tots aquests llocs. A veure, explica'm-nos com és que has viatjat tant.
1: Bueno, pues, bàsicament, res, fa un país... Bé, des de petit sempre m'havia agradat molt viatjar. Em fa molta il·lusió viatjar en si. I bueno, ja fa més o menys 2 anys, pues, vaig decidir aprendre a fer online, bàsicament. I bueno, des d'allà, pues, així com les coses m'han anat bé, m'he pogut permetre. I, bueno, intento estar cada 2 mesos un puesto diferent.
2: Déu-n'hi-do, Joan Antoni, però amem, Paraguai, França, Itàlia, Dubai, Bali, Tailàndia, Espanya, com ho organitzes? Això ha estat els països on has viscut el darrer any, és així?
1: És a dir, en guany, d'acord, de l'últim d'any, per exemple, he estat 2 mesos i mig vaig estar per França, va quedar a Beret, bueno, exacte, va ser França, per allà, per davant Andorra. I després he estat 2 mesos i mig a el que és Paraguai. Mm-hmm. Ara sí que me fa il·lusió, ara està a Mallorca durant l'estiu, clarament. Mm-hmm. I llavors, per setembre, ja t'ho partí cap a Àsia.
2: Molt bé, molt bé. Perquè quant d'any tens?
1: 24.
2: Clar, i dius que fas feina online. A què te dediques, si ho poden demanar?
1: Bueno, me dediquen al món de les ventes, de tot el que són cursos, formacions, acadèmies, serveis digitals, tot. Tot això. Mm-hmm. És a dir, estic en el món de les ventes i, bueno, tinc una agència de ventes i llavors tinc també, a part, ara, després d'un parell d'anys, ja me vaig decidir a muntar la meva pròpia acadèmia i per una part doncs, tinc acadèmia i l'altra part tinc agència i bueno, me dediquen a això.
2: Molt bé, i per tant tu tens claríssim una cosa, 24 anys, ets un nòmada digital i tu vols seguir viatjant.
1: Totalment.
2: A mi, on t'agradaria parar? I clar, estar-hi una estoneta perquè hi estàs pocs mesos a cada lloc.
1: Per de moment, de tot el que he conegut, allà on m'agrada, i allà on m'hi veig estant mig any o un any sense, o 2 anys seguits, seria Bali. Mhm. I allà on m'agrada, sí.
2: És una comunitat també allà de gent que fa el mateix que tu, és així?
1: Sí, sí, totalment.
2: I de fet, a l'espai, Bali s'ha adaptat per a aquest tipus de persones.
1: Exacte, exacte. De moment s'ha adaptat, de cada pic és més gros, uh-huh. A veure que hi ha un pot de massificació, no diria que no, però està molt bé.
0: Joan Antoni, clar, quan passes només 2 mesos a un lloc, tens temps de conèixer la cultura local, de... establir relacions, ja siguin d'amistat o de, no sé, amb els veïnats mateix. Tens de...
1: Sí, sí, de tens palpar. És veritat que en temes de visa i tot això, doncs saps que has de partir aviat, però sí que tens temps. És veritat que tot aquest país que ha estat, tampoc ha estat que els hagi visitat tots sencers o me'l conegui tot, però, mm-hmm. Però bueno, com sé que hi puc tornar l'any que ve, doncs mm-hmm. Tampoc és que... que ho perdi. Mm-hmm.
0: Què és el que t'agrada tant d'aquesta vida?
1: Quina és la meva?
0: Sí, d'aquest tipus de vida, d'aquest estil.
1: Bueno, pues jo crec que seria gran part, més que res, la llibertat. La llibertat tant de temps com d'ubicació. El fet de poder pensar un poc que bueno, que tu què decideixes, bàsicament. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Tu d'on és, Joan Antoni?
1: De Porreres.
0: De Porreres. Per tant, gran diferència, no? Porreres-Bali, per exemple...
1: Totalment, totalment. És veritat que a Mallorca estem molt bé, eh? Estem sí, molt millor del que ens pensam.
0: Sí, és que a vegades passa de viatjar tant que te'n dones compte que a vegades a que nostre no s'està tan malament. Què n'has après d'aquestes experiències?
1: Bueno, és a dir, el que més m'agrada és conèixer noves cultures, en gran part, que seria un pas d'experiència així més personal i bueno, conèixer altres persones, que també, en el final són relacions, són... A mi són contactes que vas fent sobre la marxa, que seria el que m'he mirat. I, bueno, després també, en gran part, pues, ja vaig marcar com un propòsit, que seria, ojalà, poder visitar tots els pisos del món. Mm. Així que, en gran part, pues, bueno, vaig acumulant allà per dos costats i, a la vegada, pues, aprenent i... Mm-hmm. Al final, crec que et saber sempre apuesto per saber més. Així que, en gran part, pues, és això.
0: Tens el típic mapa enorme, mapa mundi... amb xinxetes.
1: No.
0: Per destacar allà on
1: Instagram.
0: Has estat. Digues.
1: Instagram tinc algo. Instagram sí que tinc les històries destacades i m'intento ja anar posant cada post que vaig visitant, però si el mapa no el tinc.
2: Exactament. A veure, però volen saber també quin tipus de viatger ets. Ets un viatger que va de tot luxe, o bueno, ets d'una sa motxilla i ja vas fent.
1: Depèn del puesto. Si és més Dubai, en aquest cas, que tampoc és que hagi estat molt, perquè no m'acaba de fer tot tan artificial, tot el respecte, a la gent que li agrada, però allà sí que, pues, mira, vaig intentar disfrutar un poc més del lujo, però quan me'n vaig més a Bali o a Tailàndia, o, per exemple, sí, Bali i Tailàndia, diria, algo molt més chill, molt més com a mochilero, sí. I una casa petita i enmig de la selva.
2: Exacte, has fet surf i totes aquestes històries que se fan per allà.
1: Sí, sí, però som molt maire.
2: Molt bé, no, què és el que més enyores de tot? Perquè, clar, viure per allà, el Paraguai, França, Itàlia, Dubai, tot el que vulguis, però no sé si hi ha qualque cosa tu que t'estiri molt, molt de que teva.
1: Sí, bueno, en gran part seria la família, perquè al final, pues, encara que vulguis o no, és veure que en un avió, en un dia, estàs d'una punta a l'altra, però, bueno, al final estàs en 8 hores diferents i fins i tot 9, he arribat a estar, i és veure que així com van passar 3 mesos, pues, és veure que com que els primers pits que sortia de viatge me fa moltes ganes tornar a Porreres, perquè al final pues, penses, uau, si deu haver canviat, ets a mi, és tot. I, bueno, és veure que de cada pit pues, tornes, segueix seguint un poc la mateixa rutina de sempre, i és veure que de cada viatge pues, tens un poc més de, no sé com se diria mallorquí ara, però, bueno, desapego, a voler tornar, i de cada pit pues, me fa il·lusió i ja més temps.
2: Molt
1: però bé. Sí, diria que gran part ets família i amics.
2: I per conèixer gent, quan arribes, per exemple, a Paraguai, per exemple, com ho fas per conèixer gent? Vas tot ballat i presentes o simplement...
1: Bueno, al final, per les redes socials, pues, tens els altres amics que també se dediquen en aquest món, n'hi ha que també viuen a Paraguai, n'hi ha que viuen per Dubai, i què passa? Pues, primer ja xerres amb ells, i segon, pues, també hi ha les típiques comunitats de WhatsApp que són gent que viu allà, i quedant per fer plans.
2: Ah, molt bé, comunitat de WhatsApp. Mira, no
0: molt bé, sí. Molt bé. Idò, Joan Antoni, ara te farem les preguntes clau que feim sempre en aquestes entrevistes. Escolta bé la primera.
3: I t'enyores?
0: T'enyores?
1: Un poquet.
0: Què és el que enyores quan ets a fora?
1: Família, principalment família i amics.
0: Molt bé. Idò, ara... I es menjar, per cert, tant de la gastronomia... internacional que has tastat. Com ha anat, això?
1: Pues mira, tot el que és Sud-amèrica, sí que xerren que està molt bé, però com molt la carn sí que està molt bé, però allà on està molt, molt bé, i diria que bueno, pot trobar tot, també pot trobar una bona paella d'un valencià, tant Bali com Tailàndia. És a dir, sí. Fins i tot diria que disfruto més de menjar allà que de menjar aquí.
2: Déu-n'hi-do.
0: Molt bé.
2: I ara... A Nina no. M'ha posat una cara com dir no ho feia gaire bo per allà.
0: No, jo no he anat a Tailàndia.
1: A veure que menjar típic, el que és el menjar d'allà, a veure, què hem de dir?
0: Clar, tampoc, sí. Que jo m'he imaginat comparar. Menjar formigues, per exemple.
1: No, això fa oi.
0: Bé, espera, ara te farem la següent pregunta, veurem.
3: Però sí. Hi tornaràs?
0: Tornaràs aquí a estar a casa nostra?
1: Pintura quan tingui 35 anys, però ahir sí.
0: Ai, da, mira.
1: Quan me cansi de viatjar?
2: És a dir, 11 anys encara te queden.
0: 35 anys, guardi, com si fossis vell, Joan Antoni.
1: Bueno, no, és a dir, a veure, és que en el final, és veritat que, bueno, tenc com un poc, crec que tots tenim un poc aquesta mentalitat de viure a casa nostra, però és veritat que així com han passat els anys, ara que hi ha tot aquest món online, que també fa 20 anys no existia, poder veure que hi ha totes aquestes possibilitats que els nostres pares per tornar han tingut i és veritat que m'ho poso a pensar i dic, vale, podria tornar aquí, tenir casa meva i formar una família aquí, però per l'altra part penso, i per què no puc fer això? Bueno, si formo una família, clarament no, però si tinc una parella, pues, per què no viatjar durant tota la vida i cada dos mesos estar en un lloc diferent? Així que realment no tinc cap expectativa clara del que fer, sinó el que vaig fent i el que se va donant, pues, ho vaig agafant.
0: Molt bé. Idò, jo crec que la vida fa tantes voltes, Joan Antoni, que mai ho saps sí, on acabaràs i en qui. Ara, de moment, gaudeix moltíssim. Has dit que la pròxima parada és a Àsia. A on exactament?
1: Bueno, passaré un altre pic com vaig fer l'any passat, que són 10 dies a Dubai. Després tornaré a passar per Malàcia, que estaré a 5 dies perquè no hi ha molta cosa per veure, del meu punt de vista. I després me'n tornaré a Bali 2 mesos.
0: Perfecte. Idò, te tornarem a telefonar, segur.
1: Vale, super.
0: Que vagi molt bé.
2: Adéu,
0: gràcies.
2: Molt bé,
0: moltes gràcies. Gràcies.
1: Ciao.
0: Fantàstic. Que bé, mare meva. Sí. Quant d'illencs pel món que tenim, eh?
2: Quan t'expliquen aquestes històries, a tu te fan enveja?
0: No, jo estic molt bé aquí.
2: Home, però bé, moltes experiències.
0: Avui,
2: sí, evidentment, però són moltes experiències.
0: Te'n vols anar? Me'n vols deixar?
2: Sí, me'n vaig a Bali. A Bali, Paraguai, me'n vaig.
0: Au, ves, perquè m'ha arribat en el xiu-xiu número 424. Xavi, espero que hi siguis.
2: No, demà no tornaré, vaig agafar l'avió. Va lliçons Sant Joan.
0: Adéu. Gràcies per ser-hi.
4: Alegria i benestar de cada dia. Adéu.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. La llei de memòria democràtica torna a estar en vigor a les Balears. 4 mesos després de la seva derogació al Parlament, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern central contra l'eliminació de la norma. Els magistrats encara no entenen, no entren al fons de l'assumpte i fins que no ho facin, tot queda com estava abans. És un episodi més d'una polèmica amb la llei de memòria que ja té diverses derivades judicials. D'una banda, la del recurs al Constitucional i també la del judici pendent que té el president del Parlament, Gabriel Lecent, per un delicte d'odi per haver romput una foto de les Roses del Molinar en un dels plans en què es debatia l'assumpte. És dimecres, dia 8 de juliol. I la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha publicat a les xarxes socials un manual per promoure accions contra negocis relacionats amb el turisme, textualment contra tot allò que volen fer fora de l'illa.
2: Cita lloguers turístics, immobiliàries, la Federació Hotelera dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les mateixes empreses. Les patronals del sector ja ho han criticat. Jaume Pujol, l'exportaveu de la plataforma, i Maria Givert, gerenta de l'Associació de Lloguer Turístic Aptur.
3: Que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no ens facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
4: El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense tant i so quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé, i ja està bé de callar davant d'aquestes coses.
0: I es complica de nou la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta, diuen, a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz.
2: L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control. Aquí a les illes, les empreses del transport ja poden sol·licitar acollir-se a les ajudes del govern, que mobilitza 10 milions d'euros més per a pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà.
0: I hem sabut que el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada de dia 16 de juliol.
2: La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres, que és l'equivalent a 175 camions al mes i més de 2.100 camions a l'any.
0: I avui cita destacada per als empleats públics. El ministre d'Hisenda presenta a Palma l'acord d'augment de les indemnitzacions per residència en aquest col·lectiu destinat a les Balears.
2: Arcadi Espanya té previst reunir-se amb els sindicats UGT i CESIF per explicar-los els detalls d'un acord que pretén corregir els efectes de la insularitat.
0: I avui també destacam que la manca d'habitatge i el cost de la vida provoca que 32.000 persones a Eivissa no puguin sortir de l'exclusió social. Són 3 de cada 10 persones.
2: Ho diu Càritas Diocesana al seu informe. L'any 2025 es van tornar a incrementar en un 5% el nombre d'usuaris. Prop de la meitat dels usuaris hi ha acudit per primera vegada, un de cada 5. Ho fa des d'abans de 2020. Gustavo Gómez és coordinador de l'entitat.
5: Repartiendo lo mismo, pues hemos tenido que gastar más, bueno, porque al fin y al cabo pues lo marca el coste de la vida.
0: En els esports, l'extrem Arnau Puigmal és el segon fitxatge del Mallorca per a la pròxima temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia, jugador de banda dreta de 25 anys que arriba lliure procedent de l'Almeria. Puigmal signa amb el Mallorca per 3 temporades fins 2029. I avui comencen els entrenaments a la ciutat esportiva amb el nou tècnic Luis García, que ahir va ser presentat a la sala de premsa de Somos.
0: I això que sentireu era el moment en què el satèl·lit Posidònia, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida.
7: 4, 3, 2, 1, ignition. Engines full power.
0: El llançament l'ha fet l'empresa Open Cosmos amb el mallorquí Rafael Jordà com a CEO i fundador a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk.
2: El Posidònia, finançat pel govern en fons Next Generation, és un satèl·lit multiinstrumental de 80 quilos que du 5 càmeres per observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres. La seva missió és entendre els efectes del canvi climàtic des de la sostenibilitat ambiental fins a la gestió d'activitats estratègiques com el turisme.
0: I de precisament, ara és el moment de conèixer quin dia ens espera avui. Sembla que farà calor. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així és. Avui tornaràs una jornada molt calorosa, amb un termòmetre bastant semblant al d'ahir, però fins i tot podrem arribar a notar un petit augment, sobretot a punts del nord de Mallorca, esperant que avui la màxima torni a girar aproximadament entre els 34 i els 38 graus i fins i tot al nord i nord-est de Mallorca podrien girar entre els 39 i fins i tot 40 graus. Tornarà a ser una jornada de pinyol vermell. A més, tornarem a tenir molt de sol amb permís de qualque nigú prim en el sector de les Pitiuses. El vent bufarà molt fluix en conjunt i, per tant, tindrem molt poques complicacions a la mà, més enllà de qualque redol de maror al nord del territori. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Sa Pobla, 24 a Palma i 25 a Capdepera. A Menorca 24 graus a Castell i 26 a Calen Bosc. I a les Pitiuses 23 graus a Sant Francesc i 24 a Eivissa.
0: I d'avui ja ho sabeu, avises taronges per elevades temperatures a Mallorca, també a les Pitiuses, i risc màxim d'incendis forestals que s'estén avui a pràcticament tots els municipis de les illes. Precisament a Menorca va quedar ahir extingit l'incendi que s'havia declarat i cap vespre al Parc Solar de Llinàrits Vinissequí, a Es Mercadal.
2: Va mobilitzar dotacions de l'Ibanat, dues de bombers de Ciutadella i una de Mahó i també els serveis d'emergències. El foc es va iniciar a les 4:30 de l'hora baixa i va generar una espectacular columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de Menorca.
0: Són les 7:06, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Començam.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: El Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria Democràtica a les Balears. Per tant, la norma torna a estar vigent i ho fa després que l'alt tribunal hagi admès a tràmit el recurs presentat pel govern central contra la normativa aprovada entre el PP i Vox al Parlament de les Illes.
2: La suspensió es dona des del 9 de juny, que és el dia en què es va interposar el recurs i quan la suspensió aprovada pel Parlament aparegui publicada al BOE. En el recurs, l'executiu espanyol planteja que l'anul·la podria ser contrària a dos articles de la Constitució per la derogació de l'Estatut Jurídic de les Víctimes de Greus Violacions de Drets Humans. Aquest també argumenta que la llei revocada podria infringir l'ordre constitucional de distribució de competències i el principi de col·laboració a Estat-Comunitats Autònomes.
0: De moment, i a l'espera que els jutges entrin al fons de l'assumpte, el govern no s'ha pronunciat, però sí que ho ha fet el PSIP i la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que era la cap de l'executiu autonòmic quan es va aprovar la Llei de Memòria Democràtica.
2: En una publicació a les xarxes socials, l'expresidenta ha assegurat que la decisió del Tribunal Constitucional demostra que els socialistes estan, diu textualment, al costat correcte de la història. També ho celebra el PSIP, el portaveu al Parlament, és Iago Negueruela.
8: Exigimos al govern de Provence que se ponga a cumplir una norma que ahora mismo es vigente y, por tanto, que tiene que cumplirse en toda su extensión y tramitar todos aquellos procedimientos que el Partido Popular estaba dejando en un cajón, que los pongan en marcha y que hagan cumplir una ley que hoy el Tribunal Constitucional dice que de momento es plenamente vigente en nuestras islas.
2: En la mateixa línia s'ha pronunciat la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.
9: Estic molt contenta, esperàvem que això seria així, això el que significa és que segueix vigent, però vaja, han de seguir insistint perquè el que fa el govern de Les Illes Balears actualment és, tot i que la llei sigui vigent, no la desenvolupa, per tant, haurem de seguir pitjant en aquest sentit.
0: I avui també destacam la publicació a les xarxes socials de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. És un manual per promoure accions contra negocis del sector vacacional, immobiliari i negocis que considerin responsables de la gentrificació. A més, dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les mateixes empreses. Aptur, la Federació Hotelera de Mallorca i la patronal CAE web ho han condemnat. Hores després de la publicació, la xarxa social X ha esborrat la piulada de la plataforma i ha bloquejat el seu compte, però sí que continua aquesta publicació disponible a Instagram.
2: I precisament aquesta publicació detalla quines accions du a terme, com ara pintar façanes, bloquejar panys d'establiments de lloguer turístic i penjar cartells que anuncien la manifestació de dia 26 de juliol contra la massificació turística. A més, detalla tot un seguit de recomanacions per evitar ser identificats per les forces de seguretat i per les empreses. Aconsella vestir roba obscura i tapar-se el rostre i qualsevol altre tret identificatiu. Jaume Pujol és un dels portaveus de Menys Turisme, Més Vida.
3: Sí que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no ens facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
2: Així mateix, en el manual es fa referència a un altre objectiu, el cartell de la Federació Hotelera de Mallorca, que du a terme, recorda-me, una campanya de benvinguda als turistes.
0: Com dèiem, l'Associació de Lloguer Turístic Aptur, un dels sectors assenyalats en aquesta publicació, l'ha condemnada i l'ha fet arribar als seus advocats, que analitzen si les accions proposades poden ser constitutives de delicte. Maria Gibert n'és la gerent.
4: El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense to ni so, quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé, i ja està bé de callar davant aquestes coses.
0: La patronal CAEP també lamenta que el manual traspassa tots els límits de la convivència i la Federació Hotelera de Mallorca ha emès un comunicat.
2: En aquest insta ha defensat les idees dels del respecte i en rebutja les accions proposades per la plataforma. Argumenta que marca una frontera clara entre els radicals i els que són civilitzats. A més, assegura que continuarà actuant des del diàleg, i precisament sobre la polèmica en parlarà avui la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, al programa el dia a partir de les 9 del matí.
0: I aquest dimarts a Eivissa han coincidit 4 creuers, una situació que en tot l'estiu només es donarà durant aquesta jornada, durant la jornada d'ahir. Les mesures de reorganització del trànsit de l'autoritat portuària han evitat el caos que s'havia produït en altres jornades, però els 8.000 passatgers que van desembarcar sí que van patir coes de més d'una hora per visitar el centre. Dani Manau.
10: A Botafoc ha coincidit el gruix de visitants. Del Costa Esmeralda han sortit uns 6.000 passatgers. Dos creuers més han afegit un miler més. En total, 7.000 persones que han patit una mobilitat complicada. La majoria s'ha pres en filosofia les cues, tot i la forta calor.
11: Bueno, acabamos de llegar, pero claro, hay mucha cola. Y hace mucha calor.
12: Que eran cada 15 minutos o así la lanzadera, o sea, no me parece tanto tampoco. También es un poco hipócrita porque nos quejamos, pero es que estamos saturando, no está preparada ni la ciudad de Ibiza ni la isla de Ibiza para tanto.
10: En una altra zona del port, al moll adossat, un quart creuer ha atracat amb un miler més de persones. Aquí les esperes per un taxi eren d'entre 20 i 30 minuts, un temps raonable, però l'autobús ha trigat a passar més d'una hora.
13: No teníamos mucha información, así que hemos llegado aquí, de repente hemos visto mucha gente, muchas colas muy grandes. Y no sabía muy bien ni dónde ir ni por qué había tanta gente de repente.
14: Es una putada, pero es lo que hay. Hemos bajado todos a la vez, que no hay otro remedio. Después esperamos y nada.
10: L'autoritat portuària ha reorganitzat la zona d'espera dels taxis, ha millorat la senyalització i ha contractat més personal. No s'ha viscut el caos de fa una setmana, quan van coincidir 3 creuers al port d'Eivissa, però més d'un turista ha hagut de refer els plans i escurçar la seva visita a la ciutat.
0: Són les 7 i 13 minuts. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control.
2: L'Iran ha anunciat que no reprendrà les converses per assolir un acord de pau si continuen les amenaces, i assegura haver destruït 85 instal·lacions militars nord-americanes al Pròxim Orient. Tot això mentre el Departament del Tresor americà ha retirat l'autorització de venda de petroli al país persa després de la inestabilitat generada a l'enclavament estratègic pels atacs contra un petrolier amb bandera de Qatar.
0: Aquests atacs ja han repercutit en els mercats. El petroli frega en aquests moments els $74, una xifra que no se superava des de fa al manco 10 dies, precisament en un moment marcat per la relaxació de preus després de l'acord provisional Recordem que es van donar 2 mesos entre els Estats Units i l'Iran. Hem de dir que, coincidint amb aquests atacs que s'han produït aquesta matinada, ahir vam conèixer que s'obren aquesta setmana les convocatòries d'ajudes del govern per al sector del transport per compensar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. En total es mobilitzen prop de 10 milions d'euros que beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms i uns 15.000 vehicles de totes les illes. Les sol·licituds començaran de manera esglaonada. Les primeres es poden presentar a partir de demà dijous, dia 9 de juliol, mentre que la resta de convocatòries s'obriran el 13 i el 16 de juliol. Les ajudes es concediran per ordre d'entrada mitjançant la tramitació telemàtica. Marta Puyalto.
15: La partida més important és la destinada al transport de mercaderies amb 6 milions d'euros. Les ajudes oscil·len entre els 1.000 i els 2.200 euros per vehicle, amb un màxim de 16.500 per als autònoms i de fins a 160.000 per a les empreses. També s'inclou una línia específica per a pimes del comerç majorista amb ajudes de fins a 25.000 euros per empresa. Per al transport discrecional de viatgers en autobús es destinen 750.000 euros. En aquest cas, les ajudes van de els 275 als 425 euros per vehicle i poden arribar fins als 90.000 per sol·licitant. El sector del taxi comptarà amb una convocatòria de 500.000 d'euros. Les ajudes seran d'entre 200 i 220 euros per taxi. Els VTC disposaran d'una línia de 100.000 euros amb subvencions d'entre 130 i 135 euros per cotxe. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat l'esforç pressupostari que farà l'executiu.
16: En total, estamos hablando de un paquete de 7 líneas de ayudas gestionadas por la Dirección General de Movilidad, sumando cerca de 10 millones de euros y que se dirigen, insistimos, a más de 8.000 empreses i autònoms en totes les isles.
15: Una altra de les principals novetats és la línia de 2,5 milions d'euros destinada al desballestament de camions i autobusos de més de 10 anys d'antiguitat amb l'objectiu d'aconseguir la renovació de les flotes. La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha explicat que les convocatòries tenen en compte la doble insularitat de Menorca i d'Eivissa i la triple de Formentera i que serà senzill fer la sol·licitud.
17: S'han dissenyat perquè siguin tramitacions simples, perquè siguin tramitacions àgils, perquè siguin tramitacions ràpides. Es tracta d'ajudes amb concurrència no competitiva, estan limitades a una sol·licitud per beneficiari i tràmit. La resolució és per ordre d'entrada.
15: En canvi, queden exclosos d'aquestes ajudes els vehicles elèctrics de zero emissions, ja que les subvencions estan pensades específicament per compensar l'encariment dels combustibles.
0: Sobre aquestes ajudes que s'han presentat i també sobre altres qüestions relacionades amb el transport en parlarem a les 8:30 aquí a l'Informatiu Matí amb Rafael Roig, que és president de la Federació Empresarial Balear de Transports. I també hem conegut que el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada de dia 16 de juliol, és a dir, entre dimecres i dijous de la setmana que ve. La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres, equivalent a 175 camions al mes i més de 2.100 camions a l'any.
2: L'acord signat aquest dimarts pels Consells de Mallorca i d'Eivissa és per un any prorrogable a un mes. Pretén donar resposta a l'esgotament imminent de la vida útil de l'abocador de Canaputxa i garantir el tractament de la fracció de rebuig a les instal·lacions de Sonreus a Palma. El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha assegurat que supervisarà personalment el primer trasllat.
18: Diram que estigui tot així com toca, vull dir, perquè si no se pot garantir, som els primers que no vull que vingui a Mallorca. Vull dir, sí que m'ho han dit, que estan dient que vendrà malament, que no se pot garantir res, que no se pot fer. Vull dir, jo som el primer que garantiré que quan venguin els residus d'Eivissa venguin garantirats al 100%, perquè si no, no vendran.
2: L'acord també tindrà un impacte econòmic per als mallorquins. El Consell de Mallorca reduirà un 10% la tarifa de residus sòlids urbans gràcies a la subvenció de 50 milions d'euros del govern a la institució insular com a administració receptora de residus.
0: Són les 7 i 19 minuts. Avui continuem immersos en la segona onada de calor. Avís taronja per a elevades temperatures a molts punts de Mallorca i també de les Pitiuses. Es poden enfilar fins als 40 graus i el risc màxim d'incendis forestals també s'estén avui a pràcticament tots els municipis de les illes. A Menorca, precisament, ha quedat extingit l'incendi que es va declarar ahir capvespre al Parc Solar de Llinàrits-Vinissequí, a Mercadal.
19: Així, Así, de fet, va obligar a mobilitzar dotació de l'Ivan altres dues dels bombers de Ciutadella i una de Mo, també els serveis d'emergència. El foc es va iniciar a les 4:30 de l'hora baixa i va generar una espectacular columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de tot Menorca. A hores d'ara encara se'n desconeixen les causes. Segons les primeres informacions, les flames van començar just davall de les plaques solars i van afectar directament una zona on hi havia restes de material relacionat amb aquestes instal·lacions.
0: Davant aquest risc tan elevat d'incendis, avui ens fem ressò de l'advertència de les empreses forestals. El manteniment dels boscos, diuen, és del tot insuficient.
20: I asseguren que la Marina i el Camins estan bruts i les altres temperatures i la sequera disparen encara més la probabilitat d'incendis. L'Associació d'Empreses Forestals de Menorca assegura que la major part dels boscos de l'illa són privats, que molt de propietaris no poden assumir-ne el manteniment. A més, els pagesos tampoc no tenen temps de fer-se en càrrec. Marcelino Hernández n'és el president.
21: Els boscos estan fatal, vale? Estan descuidats, que diguem. El risc és alt, vale? Però és que les cunetes tot està molt brut, tot està molt brut. Fan net un trosset a la carretera, però una colilla la tires i potser no s'encén, però amb mil, una agafa. Però la situació cada any és la mateixa.
0: I en la lluita contra els incendis, l'helicòpter dels bombers de Mallorca, Samilana, ha intervengut en prop d'una trentena de focs en el primer any de servei.
19: De fet, en total ha fet 271 intervencions, la majoria són rescats, que s'eleven ja als 150. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, destaca que el temps màxim d'intervenció és d'uns 12 minuts a qualsevol indret de l'illa, un fet que ha millorat, diu, la qualitat del servei fins a convertir-se una eina indispensable.
22: Jo crec que encara mos queda feina per fer, però la veritat és que crec que duim un any que hem aconseguit consolidar Samilana a l'hora de fer qualsevol intervenció i crec que Samilana ara ja sí que per nosaltres és una eina més i un referent per millorar la resposta.
19: En aquest moment, Samilana té una capacitat de 900 litres d'aigua.
0: I en plena onada de calor s'agreuja la sequera. A Esporles, l'Ajuntament ha decretat restriccions en el subministrament d'aigua. Fixa un límit màxim de consum de 340 litres per habitatge i dia als nuclis de població de Sarrotxetes i Jardín de Flores. Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
23: L'11 de juliol, Porreres acull la 19a Diada d'Agricultura Ecològica en format de fira nocturna. Vins ecològics, gastronomia local, activitats familiars, cultura popular i música en directe en una festa oberta a tothom.
24: Diada d'Agricultura Ecològica, 11 de juliol, de les 7 de l'hora baixa a mitjanit. T'hi esperam.
25: Organitzen APM i Ajuntament de Porreres, cofinançat per la Unió Europea.
1: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
0: Són les 7:22 minuts, passen davant per al plus de residència dels empleats públics de les Balears. El ministre d'Hisenda en presenta avui l'acord que incrementa les indemnitzacions per corregir els sobrecostos de la insularitat.
20: Arcadi Espanya té previst reunir-se amb els sindicats UGT i CESIF per explicar-los els detalls d'un acord que pretén pal·liar els efectes de la insularitat, el cost elevat de l'habitatge i de transport a les illes que afecten el personal de la funció pública. La trobada serà a la seu de delegació del govern a les 11:30 de al matí.
0: Una trobada que arriba just l'endemà que Espanya va fixar un sostre de despesa per al 2027 en els 226 milions d'euros. És una xifra rècord que supera en un 6% la despesa de l'any passat. Escoltem les declaracions d'ahir del ministre d'Hisenda.
26: Con estos datos podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+I. Por tanto, serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y garantizarán unos servicios públicos de calidad.
0: I precisament el sindicat UGT exigirà davant l'Estat que tots els treballadors que depenen de l'administració general cobrin la mateixa indemnització per residència, tal com s'ha aconseguit amb el plus de residència autonòmic, independentment de la seva categoria.
19: És una petició d'UGT després que aquest mateix dilluns els sindicats i el govern espanyol hagin tancat un pacte per equiparar els treballadors públics estatals als d'aquí, de les Balears, amb el que perceben els de les Canàries. Miquel Àngel Romero, d'UGT, ha dit que és un acord històric, l'encariment del preu de la vida i també de l'habitatge, a les dificultats de les illes, s'hi suma també que les places es cobreixen a l'arxipèlag. De les 11.000 places, de fet, de treballadors estatals a les Balears, tan sols n'hi ha 7.000 de cobertes.
3: És inspirar-nos en el modelo que hemos firmado la comunidad autónoma, en donde la indemnización por residencia, que tiene un carácter compensatorio, compense de forma igualitaria a todo el personal que preste servicio en el territorio. ¿Eso qué significa? Pues que todo el mundo cobre las mismas cuantías. ¿Qué referencia? Coger las más altas.
0: I una quarantena dels treballadors del Duty Free de l'aeroport de Palma han protestat per les altes temperatures que pateixen des de fa mesos pel mal funcionament dels aires condicionats. El comitè d'empresa denuncia que els 250 treballadors han de fer feina en unes condicions infrahumanes. La portaveu del comitè d'UGT, Margalida Kegles, critica que ni Aena ni l'empresa han fet res per evitar que hagin de fer feina amb ventalls i ventiladors.
4: Estamos trabajando a 32, 33 grados en una tienda donde se juntan un montón de turistas a la vez. No hay oxígeno, la gente se desmaya, los pasajeros se marean, el personal ha tenido golpes de calor, con desmayos incluidos. No nos suministran agua fresca, con lo cual la tenemos que pagar nosotros en las máquinas despendedoras.
0: I d'altra banda, també hem conegut que el Consell de Ministres ha creat 13 noves places de jutges i 5 de fiscals a les Illes Balears. Això suposa que s'incrementa la plantilla de la Judicatura illenca un 8,7% i un 6,8% la del Ministeri Fiscal.
1: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
5: 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Engines full power. And lift off of Transporter 17.
0: I aquest que sentim era el moment en què el satèl·lit Posidoni, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida. El llançament l'ha fet l'empresa Open Cosmos, amb el mallorquí Rafael Jordà com a CEO i fundador a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk.
20: El Posidoni, finançat pel govern amb fons Next Generation, és un satèl·lit multiinstrumental, pesa 80 quilos, dos 5 càmeres, a fi d'observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres. La seva missió és entendre els efectes del canvi climàtic, des de la sostenibilitat ambiental fins a la gestió d'activitats estratègiques com, per exemple, el turisme.
0: I 7 de cada 10 dones periodistes han patit violència en línia durant l'exercici de la seva professió, segons un estudi de la UNESCO. Aquesta és una de les dades que ha portat la professora de Dret Constitucional, Mar Esquembre, en les jornades de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Violència de Gènere de la UIB. L'edició d'enguany va dedicada a la violència digital contra les dones. Carme Moreno.
6: Esquembre ha assenyalat també que aquest tipus d'atacs afavoreixen l'autocensura i que les dones abandonin les xarxes socials. En aquest sentit, ha detallat que un 68% de periodistes d'arreu del món varen restringir les seves publicacions, fent referència a aquest mateix estudi de la UNESCO.
7: Este silenciament, no, estratègic, la retirada, l'autocensura, és com a la versió digital de lo que era el confinament domèstic. El confinament domèstic d'abans, que no podien eixir de casa, que estaven en el, no, en aquest àmbit domèstic. El resultat és quasi que el mateix, és com a no estar en cap lloc.
6: En l'edició d'enguany s'han oferit 99 places i el 44% d'aquestes han estat cobertes per docent de secundària i batxillerat. Com a novetat, el pròxim curs a la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere de l'UIB oferirà una formació d'especialista en aquesta matèria en àmbits com l'educació, la salut, l'esport i els entorns digitals.
0: I quan són les 7:28, és moment de fer un cop d'ull a la premsa, que avui està centrada en els tribunals i en el medi ambient.
20: En el cas dels diaris editats en paper a Mallorca, per exemple, tots dos destaquen la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Històrica Balear, però mentre Diari de Mallorca diu això i mostren imatges del satèl·lit balear que sentien fa just una estona, que ja està en òrbita i que du per nom Posidònia, Última Hora afegeix que la recuperació de la llei és per ara, diu, perquè s'ha de tramitar el recurs interposat precisament contra aquesta derogació. La fotografia és per la presentació presentació del nou entrenador del Mallorca. Parlàvem de tribunals perquè el Digital Mallorca Diario entrevista Adrián Salazar, el nou fiscal superior de Balears. Parlàvem de medi ambient perquè aquí Baleares diu que ja hi ha data per la primera remesa de fens a Eivissenc, que arribarà a Mallorca el 15 de juliol. Segons l'Ara, serà el dia 16. I també diu que el Constitucional tomba la llei Proens, es tomba aquesta derogació de la llei per part de Marga Proens, que ho personalitza en la presidenta del govern. Això del fens també és portada al diari Espitiusos, però en petit perquè en gros tots dos parlen de Càritas. Diari d'Eivissa diu que la pobresa i exclusió són estructurals. Diu que el periòdico que la majoria de persones a qui demanen ajuda a Càritas són espanyols o despitiuses, i el Menorca diu que el cost del nou plus al personal del Consell puja a pràcticament 4 milions.
0: Això diu la premsa balear. A l'estatal posa en la vista a l'actualitat internacional.
20: Portades dividides avui. El País, per una banda, diu que Le Pen serà candidata tot i la condemna per corrupció. L'altra diu que Trump tensa la cimera de l'OTAN en noves amenaces sobre Groenlàndia. Això també ho diu El Mundo, amb una maquetació molt semblant. A l'altra meitat, però, diu que PP i Vox milloren la relació gràcies al gir de Feijóo. L'ABC, per la seva banda, diu que el contracte és de Leire Díez. Alts càrrecs del PSOE obren les portes a una possible imputació del partit, i La Vanguardia tria la candidatura de l'extrema dreta francesa, però també diu que un carrer barceloní, un forat, va fer desallotjar 93 habitatges.

0: Són les 7:30, moment de repassar els titulars més destacats d'aquest dimecres. La llei de memòria democràtica torna a estar en vigor a les Balears.
1: 4 mesos després de la seva derogació al Parlament, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra l'eliminació d'aquesta norma. Els magistrats encara no entren al fons de l'assumpte i fins que no ho facin, tot queda com estava.

0: per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no ens facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
1: El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense to ni so quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé. I ja està bé de callar davant d'aquestes coses.
2: I pensàvem que aquesta història ja havia acabat, però avui, de nou, un dia més, tornem a estar pendents de la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta, diuen, a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz.
3: L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control. Aquí a les illes, les empreses del transport ja poden sol·licitar acollir-se les ajudes del govern, que mobilitza 10 milions d'euros més per a pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà.
2: I el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada del 16 de juliol.
3: La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres.
2: Pas endavant per al plus de residència dels empleats públics de les Balears. El ministre d'Hisenda en presenta avui l'acord que incrementa les indemnitzacions per corregir els sobrecostos de la insularitat.
3: Arcadi Espanya té previst reunir-se amb els sindicats UGT i CESIF per explicar-los tots els detalls d'un acord que, com dèiem, pretén corregir aquests efectes de la insularitat.
2: La manca d'habitatge i el cost de la vida provoca que 32.000 persones a Eivissa no puguin sortir de l'exclusió social, 3 de cada 10 persones.
3: Ho diu Càritas Diocesana al seu informe. L'any 2025 es va tornar a incrementar en un 5% el nombre d'usuaris, prop de la meitat dels beneficiaris i ha acudit per primera vegada un de cada 5 o fa des d'abans de 2020. Gustavo Gómez es coordinador de l'entitat.
4: Repartiendo lo mismo, pues hemos tenido que gastar más, bueno, porque al fin y al cabo pues lo marca el coste de la vida.
2: I això que sentireu era el moment en què el satèl·lit Posidònia, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida.
5: 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Engines full power.
2: Un satèl·lit de l'empresa Open Cosmos amb el mallorquí Rafael Jordà com a CEO i fundador, llançat a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk.
3: El Posidònia, finançat pel govern amb fons Next Generation, és un satèl·lit multiinstrumental de 80 quilos que du 5 càmeres per observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres.
2: A Menorca ha quedat extingit l'incendi que es va declarar ahir capvespre al Parc Solar de Llinàrits-Vinissequí, a Mercadal.
3: Va mobilitzar dotacions de Libanat, dues de bombers de Ciutadella i una de Mahó i també els serveis d'emergència. El foc es va iniciar a les 4:30 de l'hora baixa i va generar una espectacular columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de l'illa.
2: Avui, un dia més, el risc màxim d'incendis forestals s'estén pràcticament a tots els municipis de les illes. També avís taronja per elevades temperatures a Mallorca i les Pitiüses. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada molt calorosa i, de fet, a partir de les 12 ens quedaran sota avís a tot l'arxipèlag. Un avís que serà taronja a Eivissa, Formentera, així com també entre el centre, el nord i nord-est de Mallorca. A la resta ens situaran sota avís groc. Esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'arxipèlag, tot i que entre el nord i nord-est de Mallorca podran tornar a fregar el llindar dels 40 graus de màxima. Tot això estarà acompanyat per molt de sol, amb permís de qualque núvol prim en el sector de les Pitiüses, també cap al ponent de Mallorca, i pel que fa al vent, aquest bufarà flux principalment de component sud i sud-oest. Això permetrà que tinguem poques complicacions a la mà, més enllà de qualque redal de maror, principalment al nord de Mallorca. Ara mateix tenim a Menorca 24 graus a Ciutadella i 25 a Mahó. A Mallorca 20 graus a Campos, 24 a Artà i 26 a Estellencs. I a les Pitiüses 23 graus a Sant Miquel i 24 a la Savina.
7: Informatiu matí. Esports.
2: En els esports, l'extrem Arnau Puigmal és el segon fitxatge del Mallorca per a la pròxima temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia. L'extrem català arriba lliure després d'acabar contracte amb l'Almeria i firma per 3 temporades fins juny del 2029 amb el Club Vermell. Arnau, de 25 anys, ha jugat aquesta temporada al conjunt andalús, també de la segona divisió, en què ha disputat un total de 41 partits, anotant 3 gols i donant 5 assistències. El jugador, que va passar satisfactòriament el reconeixement mèdic, encara no arribarà a l'illa, ja que té alguns dies de vacances perquè va acabar la temporada més tard per mort del play-off.

0: sense primera que va disputar amb l'Almeria. Mentrestant, l'equip mallorquinista encetarà avui els entrenaments de la pretemporada 2026-2027 a Son Bibiloni, amb la primera sessió sota les ordres de Luis García. El nou tècnic del Mallorca, que va ser presentat ahir a Son Moix, s'ha mostrat molt il·lusionat amb el projecte.
1: Con muchísima energía, con muchísima ilusión, y es un momento para estar más juntos que nunca. Es un momento de, o ha sido un momento de decepción, pero ahora ya ha empezado a rodar la pelota de la temporada nueva. Ahora hay que empezar a jugar al fútbol, a meterle ilusión, a meterle energía, intensidad, ganas, ambición, exigencia. Es la forma que tengo de entender el juego, y estoy convencido de que va a ser un año donde va a haber una exigencia muy grande, pero vamos a estar entre todos muy unidos y muy preparados para afrontar este reto tan grande que tenemos por delante.
0: Luis García ha dit quin perfil de jugadors vol a la seva plantilla.
1: Bueno, la primera palabra y la más importante, necesitamos gente con ilusión. Con esas ganas de mejorar, con esa palabra equipo marcada a fuego en la cabeza, porque vamos a necesitar de todo y de todos. No tengo ninguna duda y estoy convencido de que hay muchos jugadores que están preparados para el reto. Es un reto grande, es un reto bonito.
0: Tot i que falten més fitxatges per arribar a Son Moix, l'altra incògnita és la continuïtat de jugadors com Martin Valiant, Pablo Torre o Jan Virgili. Entre d'altres, el director de futbol, Pablo Ortells, ha parlat d'aquesta situació.
2: El mercado es largo, nosotros contamos con ellos y esperamos que se puedan quedar. Cada jugador, cada situación, pues se tratará individualmente. Como decíamos antes, nosotros queremos tener una plantilla competitiva y para nosotros es importante que estos jugadores estén y que estén, como decía Luis, con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de mejorar, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir ayudando al club a seguir creciendo.
0: Al Mundial ja tenim conformats els quarts de final després que ahir Argentina i Suïssa varen eliminar Egipte i Colòmbia. Argentina va superar Egipte per 3-2 quan a 10 minuts del final perdia per 0-2. Escoltam Leo Messi.
3: Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
0: El seleccionador Lionel Scaloni, molt emocionat, no va poder parlar.
4: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, deja.
0: I Suïssa va eliminar la Colòmbia del mallorquinista Johan Mojica als penals després d'un empat a 0. Avui hi ha jornada de descans, demà França i el Marroc encetaran els quarts de final i pel que fa a la selecció espanyola, el combinat nacional jugarà contra Bèlgica divendres a les 9 del vespre. Els quarts de final són els següents: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. Més a prop, a la primera federació, l'AUD Eivissa ha fet oficial el fitxatge del defensa Ismael Fadel. El central marroquí, de 22 anys i 1,90 d'alçada, arriba com a cedit procedent del Castelló B. I a la segona federació, l'Atleti Balears ha fitxat el migcampista Miquel Soler, procedent del Poblense, mentre que el conjunt pobler ha signat el defensa Nacho Bonet. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà la Supercopa d'Espanya 2026-27 gràcies a haver quedat tercer a la Lliga Regular. Aquest torneig serà el primer de la temporada i es disputarà els dies 5 i 6 de setembre. I el club va presentar ahir el detall la campanya d'abonats pel pròxim curs amb 5 modalitats: Generació 25, Reduït, Adult, Familiar i VIP. Els aficionats poden renovar els seus abonaments fins dia 14, mentre que el 15 i 16 seran per canviar de seient i les noves altes es faran des de dia 18. El president del Palma, José Tirado, s'ha mostrat molt ambiciós.
5: Con la máxima ilusión del mundo, una vez más, un año más, de intentar volver a mejorar, de volver a ser ambicioso con una campaña de abonados para volver a llegar a los 3.300. Y cuando en la cabeza tienes siempre esa ilusión de que el año que viene vas a tener un equipo un poquito mejor, mejor no quiere decir ganador, pero sí mejor dentro de nuestras posibilidades para competir.
0: I acabem amb bàsquet perquè continuen les sortides als equips balears de la primera FEB. Víctor Arteaga deixa l'Estio Menorca després de 3 temporades, és l'onzena baixa del club menorquí i John Ander Aramburu no continuarà al Fibui Mallorca.
6: Gràcies, Gavi. Ara feim una petita pausa i tot d'una parlam de les dades que ha presentat Càritas a Eivissa i també de la cimera de l'OTAN. Trump torna a parlar de Groenlàndia.
7: A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
8: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
9: Tèntol!
10: Tèntol!
9: Tèntol!
8: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
6: Són les 7:42 minuts. La manca d'habitatge i el cost de la vida provoca que 32.000 persones a Eivissa no puguin sortir de l'exclusió social. Són 3 de cada 10 persones. Ho diu Càritas Diocesana al seu informe. L'any 2025 es van tornar a incrementar en un 5% el nombre d'usuaris.
10: L'any 2025, 3.000 persones van demanar ajuda a l'entitat, un 5% més que l'any anterior, però Càritas ha hagut de duplicar el pressupost per repartir menjar. Gustavo Gómez és coordinador de l'entitat.
11: Repartiendo lo mismo, pues hemos tenido que gastar más, bueno, porque al fin y al cabo pues, lo marca el coste de la vida.
10: Al centre Natzaret, reobert fa 2 anys, s'han atès 52 persones, entre elles dones que han patit maltractament i 17 menors. El director de Càritas Diocesana a les Pitiuses, Joan Torres, demana més ajuda a les administracions.
12: Es que tenemos el centro Nazaret en este momento a tope, lleno, y no está en nuestra mano el forzar el que no lo den.
10: Càritas destaca que el 60% de la població no pot comprar un habitatge a l'illa. El bisbe d'Eivissa, Vicent Ribas, fa una crida perquè particulars i administracions en facilitin l'accés.
13: Constantment apel a la consciència cristiana de tantes persones que tenen vivenda tancada. A les administracions que facin lo possible per facilitar que es faci vivenda.
10: L'entitat conclou que, tot i que Eivissa genera feina, no facilita la integració i segueix generant un augment de la precarietat.
6: I a Mallorca, la Fundació Sant Joan de Déu va acollir 84 famílies sense llar amb fills menors a càrrec l'any passat, la majoria encapçalades per mares totes soles, víctimes de la crisi residencial. Segons dades de la memòria de l'entitat del 2025, en aquest període, les instal·lacions de la Fundació han registrat 24.000 pernoctacions de famílies que havien quedat al carrer. És el seu màxim històric.
14: Reclama més ajuda a les administracions per reduir el sensellerisme que consideren un problema estructural. El document posa en relleu que les causes principals per demanar ajuda continuen sent la no renovació de contractes de lloguer i l'elevast cost de l'habitatge responsables de més de la meitat dels casos atesos. La directora de la Fundació Sant Joan de Déu a Mallorca, Imma Iglesias, explica el doble problema en què es troben el 70% de les famílies, dones totes soles amb infants que han d'afrontar la conciliació i la manca d'habitatge.
15: És que resulta molt difícil conciliar. Vull dir, muntar-te, evidentment, has de fer feina, tots necessiten fer feina, però tens menors a càrrec i en una situació tan complicada perds-te a casa teva perquè no pots fer front en el lloguer i realment això els dificulta moltíssim sortir endavant sense cap recolzament, perquè pensa que les famílies que entren al centre és que no tenen recolzament social.
14: El perfil d'usuaris de l'entitat són famílies joves amb infants petits procedents de Sud-amèrica o de l'Àfrica, tot i que de cada vegada hi ha més espanyols i el risc d'exclusió augmenta. Per això, subratlla la importància de continuar apostant per serveis com el de la Fundació Sant Joan de Déu.
6: Tot això quan ha quedat ajornat per dia 20 el desnonament previst ahir a Songoldeu, a Palma.
16: La comitiva judicial ha decidit, per tant, ajornar-lo després de la protesta de més d'una trentena de persones convocades per la plataforma Stop Desnonaments i també del Sindicat de l'Habitatge. La llogatera és una dona que té 4 fills menors, assegura que no té alternativa residencial i que ha estat enganyada pel propietari, ja que l'habitatge pertany a un fons voltor. Diana Lor és una representant del Sindicat de l'Habitatge a Palma.
17: No estan donant alternativa i quan deriven el servei social diu que està saturat.
16: El desnonament estava suspès per la moratòria vigent des de la pandèmia. La dona que havia de ser desnonada viu al carrer de Tomàs Roland des de l'any 2019, quan va entrar a viure sense saber que l'habitatge pertanyia, com han dit, en aquest fons voltor.
6: Són les 7:48 i 46 minuts. La capital de Turquia, Ankara, acull avui la segona jornada de la cimera de l'OTAN, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el compromís del país amb l'aliança. Tot això després de les crítiques de Trump als aliats per no haver-lo ajudat en la guerra contra l'Iran i per no incrementar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
14: L'executiu espanyol ha explicat que pot complir amb els objectius de capacitat fixats per l'Aliança Atlàntica gastant només el 2% del PIB. La Moncloa assegura que Espanya arriba a la trobada amb els deures fets per haver assolit els objectius acordats per enguany i sent el tercer país que més efectius té desplegats en missions de pau i seguretat i el que manté més tropes al flanc oriental d'Europa, entre d'altres contribucions.
6: Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat la possibilitat que el seu país retiri més tropes d'Europa després de haver-se sentit decebut, diu, amb els aliats. També reitera les seves pretensions d'anexionar-se a Groenlàndia perquè assegura que Dinamarca no ajuda ni gasta doblers en l'illa àrtica.
16: En una roda de premsa conjunta amb el president turc Erdogan, el mandatari ha explicat que ha acudit a la cimera per la seva bona relació amb ell i perquè s'ha bolcat en l'organització de la trobada. Una compareixença en la qual Trump ha criticat els aliats per la seva manca, diu, de suport a la guerra del Pròxim Orient.
18: We've invested trillions of dollars in NATO.
16: Diu Trump que Washington ha invertit bilions de dòlars de l'Aliança Atlàntica al llarg dels anys per protegir els països europeus i el Canadà davant l'amenaça que representava l'antiga Unió Soviètica i ara Rússia. El secretari general de l'OTAN, per part seva, Mark Rutte, també ha incidit en la inversió en defensa per part dels països que formen part de l'Aliança.
19: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal.
16: Diu Rutte, l'escoltam, que espera que les nacions presentin plans clars, també concrets i creïbles, per arribar a l'objectiu del 5%. De manera massiva, els europeus estan fent, diu, un pas endavant amb Alemanya i molts d'altres.
6: Pedro Sánchez, el president espanyol, per cert, ja és encara sense la seva dona després que el jutge li hagi impedit viatjar. La comitiva turca ha rebut el president espanyol amb un ram de flors per a Begoña Gómez, tot i la seva absència. I a Catalunya, els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de les Gavarres a la Bisbal de l'Empordà i que ha cremat 2.200 hectàrees.
14: Això el mateix dia en què la comunitat va tornar a viure una situació complicada pels focs simultanis. El que més preocupa continua sent el de Sant Manat a Barcelona i a la resta d'Espanya han millorat els de Grazalema a Cádiz i el de Soneja a Castelló, que estan estabilitzats, i el de Ribota de Sajambre a Lleó, que evoluciona de manera favorable.
6: El Vaticà investiga a Cristóbal López Romero, cardenal espanyol i arcabisbe de Rabat, per possibles abusos sexuals a 5 dones.
16: Que recordem-ho, ja va figurar entre els papables del conclave per triar el successor del papa Francesc. Ha anunciat aquest dimarts que s'aparta de les seves funcions mentre l'Església Catòlica investiga les denúncies. L'arcabisbe de Rabat ha declarat a EFE que no ha comès cap agressió ni violència ni tampoc assetjament sexual.
6: El Consell de Ministres ha aprovat la reforma de la llei del dret a l'honor que regularà les manipulacions fetes amb intel·ligència artificial, les conegudes com a deepfakes.
14: La llei vol substituir la fins ara vigent dels anys 80 per adaptar-se al context tecnològic actual. D'aquesta manera, blinda el dret a la pròpia imatge, fixa en 16 anys l'edat mínim per donar consentiment, obrir un perfil i es regulen els true crime. Félix Bolaños és el ministre de Presidència.
20: Queremos devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos.
14: La norma passarà ara al Congrés per continuar amb la tramitació parlamentària.
6: I s'eleven a més de 3.680 les víctimes mortals pels terratrèmols a Veneçuela, mentre que la dels ferits es manté amb més de 16.700 persones.
16: Actualment hi ha desplegats més de 4.000 rescatistes internacionals i gairebé 30.000 efectius mobilitzats per fer front als estralls dels terratrèmols.
6: I la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, serà candidata l'any que ve als comicis presidencials a França, tot i estar condemnada. Així ho ha afirmat en una entrevista a TF1.
21: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
14: Le Pen ha decidit presentar-se per quarta vegada després que la justícia del país hagi rebaixat la pena. Ara bé, haurà de complir amb les mesures de control, entre les quals du el dispositiu de localització. El Tribunal d'Apel·lació ha rebaixat la pena d'inhabilitació, la qual va ser condemnada el març de 2025 per malversació de fons públics.
6: Són les 7:51 minuts. Tornem a les Balears perquè a Menorca una disputa familiar ha acabat amb un pare i un fill detenguts a Maó després que la Policia Nacional destapés dos presumptes delictes relacionats amb el mateix entorn familiar. Unes amenaces de mort amb una destral i un incendi provocat en un immoble de la ciutat. Carles Marquès.
1: La Policia Nacional ha detingut a Maó un pare acusat d'amenaçar de mort el seu fill amb una destral, tot i tenir una ordre d'allunyament en vigor. Quan els agents van entrar al domicili on s'havia atrinxerat, tres policies van resultar ferits per la resistència que va oferir. Els investigadors van descobrir que poc abans de la disputa familiar el fill presumptament havia provocat un incendi en un altre immoble a la via de Ronda de Maó després d'obtenir material inflamable. Tots dos han estat detinguts i posats a disposició judicial.
6: I a Mallorca, l'Ajuntament de Puigpunyent alerta els veïnats davant l'amenaça de possibles robatoris. Els presumptes lladres haurien anat porta a porta per intentar vendre roba amb una actitud que qualifiquen d'estranya.
16: És per això que el consistori ha fet una crida a la precaució davant l'alerta d'alguns veïnats de possibles robatoris. Estomeu Marí Batla.
2: Que segons mos conten els cossos de seguretat, evidentment, la millor no hi ha una acció directa en el mateix moment per part de segons quines persones, però si pot haver una acció a un altre moment donat, que sigui més un tema de veure com està l'habitatge o alguna cosa d'aquesta. Per tant, la recomanació és que no deixin passar.
16: Ho diu Toni Mariques Albala. De fet, els residents reconeixen haver vist unes persones concretes dilluns hora baixa passejant pel poble.
6: I a Eivissa s'han duit a terme dues actuacions policials contra el tràfic de drogues. D'una banda, la Guàrdia Civil ha detengut a Sant Antoni un home de 31 anys després d'intervenir més de 224 grams de cocaïna d'alta puresa. Els fets van tenir lloc el passat 2 de juliol durant un dispositiu de seguretat ciutadana. El jutjat n'ha decretat l'ingrés a presó provisional.
14: D'altra banda, la policia local d'Eivissa ha detingut la responsable d'un local d'oci que funcionava fora d'horari i on se celebrava una festa amb una trentena de persones per un presumpte delicte contra la salut pública. En desallotjar el local, els agents hi varen intervenir diferents substàncies estupefaents, entre elles cocaïna, ketamina, MDMA i marihuana. També varen tramitar 7 denúncies per infraccions administratives relacionades amb l'horari de tancament, les mesures de seguretat o la documentació obligatòria. Els agents també aixecaren acte en intervenir substàncies estupefaents a alguns assistents. La investigació es troba ara en mans de la Policia Nacional.
7: Escoltau l'informatiu matí. I de tres, ràdio.
6: L'espectacle ha començat. Falten 6 minuts per les 8 del matí. El Teatre del Mar ha estat premiat als guardons de l'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques per la trajectòria d'Iguana Teatre. Són uns guardons que es concedeixen per reconèixer persones i entitats que contribueixen al desenvolupament de les arts escèniques. El reconeixement es va lliurar a la gala, celebrada a València, on la Junta de l'entitat va destacar la trajectòria d'Iguana Teatre, que enguany compleix 40 anys d'història i ha produït mig centenar d'espectacles adreçats a tots els públics.
22: Aquests premis, aquests guardons de la Vetit acumulen més de 25 anys d'història ja i s'han consolidat com una de les cites anuals més representatives del sector escènic valencià. Els guardons volen reconèixer l'esforç, el compromís de persones, companyies, institucions que hagin contribuït a mantenir viva l'activitat teatral i enfortir el teixit cultural. Enguany el reconeixement va recaure, com dèiem, Iguana Teatre, fa 40 anys que estan damunt dels escenaris, 40 anys d'història que Carles Molinet, el director, va voler compartir amb tots els que han passat per allà.
23: Hi vàrem assistir a Pere Funyana, director d'escena, en Carme Planells, dramaturga, i jo mateix. Evidentment, no faltava més gent d'Iguana, evidentment, en Jordi Manal, en Toni Gómez, i tanta gent que ens ha acompanyat en aquests 40 anys. Érem una petita representació de les més de 300 persones que... 300 professionals que durant aquests 40 anys ens han acompanyat en aquest viatge.
22: L'ATA IDO va reunir representants del sector professional de les arts escèniques, creadors, gestors culturals, responsables institucionals també. Durant la gala es van lliurar els premis a la trajectòria a Karma Teatre, a Proyecto Inestable, a Teatro Círculo de Benimaclet, mentre que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua també va rebre el Premi de l'Entitat 2026.
0: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
6: I el claustre de Santo Domingo de Pollença acollirà avui dimecres a partir de les 8 del vespre una nova vetllada del cicle Pollença Rock, amb un doble concert protagonitzat per aquests que sentíem, els Amics de les Arts, i pels menorquins Pel de Gall. La formació catalana presentarà el seu repertori, que combina pop, folk i cançó d'autor amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, com aquest 4-3-3, ara que se juga al Mundial, i altres peces dels seus treballs més recents.
0: Penso planta l'autobús, 4 frases mal comptades.
22: I dos, un dels noms més consolidats de l'escena musical en català, ja ho sabem, gràcies a una carrera iniciada fa gairebé ja 2 dècades. El concert aquest forma part de la programació del festival Musical Claustre, que aquest estiu torna a convertir el claustre de Sant Domingo en un dels principals escenaris musicals de Mallorca. El cicle aposta i do per una programació que combina artistes de les illes en nom destacats del panorama musical en català, amb un espai patrimonial emblemàtic. La banda menorquina Pel de Gall, en aquest cas, serà la que completarà la vetllada a la seva proposta també de pop rock en català.

0: El grup arriba a Pollença després de consolidar-se com una de les formacions més destacades de les illes, amb un directe molt energètic, un repertori que combina composicions pròpies amb un estil festiu i proper, com sentim. Després de la primera cita al festival, que va reunir precisament, pràcticament de nit fins a la matinada, a Sau i a Fora del Sembrat, el certamen continua amb una programació pensada per oferir al públic una ampla varietat d'estils i propostes musicals durant la nit d'estiu a Pollença.
1: I per cert que Fora de Sembrat ha anunciat una minigira de celebració dels seus 35 anys damunt dels escenaris, amb quatre dates que vos anirem detallant a mesura que s'anunciïn.

0: I Inca es prepara per celebrar els 10 anys d'Orgullosament Inca amb una edició molt especial que convertirà la ciutat un any més en un espai de reivindicació, cultura i diversitat. Del 15 al 18 de juliol, el municipi acollirà la desena edició d'aquest festival, convertit ja en una de les cites de referència a Mallorca en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una programació que culminarà dissabte amb el tradicional espectacle a la plaça d'Espanya, enguany encapçalat per la cantant Marta Sánchez, que escoltant de fons. Tengo para ti.
1: L'Ajuntament d'Inca ha presentat una programació que va molt més enllà de la música, que aposta per una mirada transversal sobre la diversitat. Durant aquests 4 dies hi haurà presentació de llibres, projecció de cinema, també activitats familiars, propostes artístiques, espectacles, espais de reflexió també, amb l'objectiu de continuar fent d'Inca una ciutat oberta, inclusiva, compromesa en la igualtat i amb el respecte a totes les identitats. De fet, Pep Noguera, que forma part de l'organització, assegura que pocs llocs fan la festa tan inclusiva com a Inca.
2: Crec que Inca, a moltes ciutats d'Espanya, ho puc dir perquè he anat amb molt d'orgull, la mescla que se munta en aquest poble, a Inca, no passa ni a cap banda. Que hi hagi la senyora amb el seu net, el veïnat que aguanta, que hi hagi papàs amb els seus fills, padrins, gais, lesbianes, transsexuals... Jo crec que és el secret d'Inca, que tothom hi cap, ningú molesta ningú.
1: I a damunt l'escenari, Topacio Frey, Sofia Cristo, Samantha Valentines, Tito Deluxe i molts artistes més, a més de Marta Sánchez.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 8 de juliol, dia en què vos explicam que la llei de memòria democràtica torna a estar en vigor a les Balears. 4 mesos després de la seva derogació al Parlament, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra l'eliminació de la norma. Els magistrats encara no entren al fons de l'assumpte i fins que no ho facin, tot queda com estava abans. És un episodi més d'una polèmica amb la llei de la memòria, que ja té diverses derivades judicials, la del recurs al Constitucional i també la del judici pendent que té el president de la Cambra, el president del Parlament, Gabriel Lecén, per un delicte d'odi per haver romput una foto de les Roges del Molinar en un dels plans en què es debatia l'assumpte. Tot d'una, n'ampliam tots els detalls, abans repassam els titulars del dia. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha publicat a les xarxes socials un manual per promoure accions contra negocis relacionats amb el turisme, textualment contra tot allò que volen fer fora de l'illa.
2: Cita lloguers turístics, immobiliàries, la Federació Hotelera, a més dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les mateixes empreses. Les patronals del sector ja ho han criticat. Jaume Pujoles, portaveu de la plataforma, i Maria Givert, gerenta de l'Associació de Lloguer Turístic Aptur.
3: Sí que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no ens facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
4: El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense ton i so, quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé, i ja està bé de callar davant aquestes coses.
1: I es complica de nou la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta, diuen, a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz.
2: L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control. Aquí a les illes, les empreses del transport ja poden sol·licitar acollir-se a les ajudes de govern, que mobilitza 10 milions d'euros més per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà.
1: D'això en parlarem amb el president de la Federació Empresarial Balear de Transports, Rafael Roig, a les 8:30. I d'altra banda, el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada de dia 16 de juliol.
2: La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris, que serà entre dilluns i divendres.
1: I avui atents a la visita del ministre d'Hisenda, que presenta avui l'acord per elevar el plus de residència dels empleats públics de les Balears, un acord que incrementa les indemnitzacions per corregir els sobrecostos de la insularitat.
2: El ministre Arcadi Espanya té previst reunir-se amb els sindicats UGT i CESIF per explicar-los els detalls d'aquest acord.
1: I precisament hem conegut que la manca de l'habitatge i l'elevat cost de vida provoca que 32.000 persones a Eivissa no puguin sortir de l'exclusió social. Són 3 de cada 10 persones.
2: Ho diu Càritas Diocesana al seu informe. L'any 2025 es van tornar a incrementar en un 5% el nombre d'usuaris i prop de la meitat dels beneficiaris hi han acudit per primera vegada. Un de cada 5 ho fa des d'abans de 2020. Gustavo Gómez és coordinador de l'entitat.
5: Repartiendo lo mismo, pues hemos tenido que gastar más, bueno, porque al fin y al cabo pues lo marca el coste de la vida.
1: En els esports, Arnau Puigmal és el segon fitxatge del Mallorca aquest estiu. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia, jugador de banda dreta de 25 anys que arriba lliure procedent de l'Almeria. Puigmal signa amb el Mallorca per 3 temporades fins 2029 i avui comencen els entrenaments a la Ciutat Esportiva amb el nou tècnic Luis García, que ahir va ser presentat a la sala de premsa de Somos.
1: I això que sentireu era el moment en què el satèl·lit Posidònia, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida.
7: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engines full power, and lift.
1: Un llançament d'un satèl·lit de l'empresa Open Cosmos amb el mallorquí Rafael Jordà com a CEO i fundador a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk.
2: El Posidònia, finançat pel govern amb fons Next Generation, es pretén entendre els efectes del canvi i des de la sostenibilitat ambiental fins a la gestió d'activitats estratègiques com ara el turisme.
1: I pel que fa al temps, avui ha vist taronja per elevades temperatures a Mallorca i a les Pitiuses. Pedro Roger, bon dia, quina previsió tenim per avui?
8: Bon dia, avui tornarà a ser una jornada molt calorosa a tot l'arxipèlag. De fet, a hores d'ara ja tenim registres de 30 graus a punts del nord de Mallorca, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 34 i els 38 graus a bona part de l'arxipèlag, però serà entre el nord i nord-est de Mallorca on tinguem la màxima més elevada. En aquestes zones podrem fregar el llindar dels 40 graus, un valor de temperatura que, en vist en aquests dies següents, encara podran anar a més. D'altra banda, quant al cel, tindrà molt de sol a totes les illes, amb permís, això sí, d'algun núvol prim, principalment en el sector de les Pitiüses i a punts del ponent de Mallorca. El vent bufarà fluix principalment de migjorn, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les a totes les illes. Això sí, al nord de Mallorca podrem arribar a veure qualque redal de maror, molt poca cosa en conjunt. Ara mateix tenim a les Pitiüses 24 graus a Sant Carles i 25 a Sant Francesc. A Menorca, 23 graus a Ferreries i 26 al Port de Daia. I a Mallorca, 25 graus a Andratx, 26 a Petra i 30 a la Colònia de Sant Pere.
1: 30 graus ja, ara quan són les 8 del matí, per tant, temperatures elevades. Avui el risc màxim d'incendis forestals s'estén a pràcticament tots els municipis de les illes. A Menorca hi va quedar extingit l'incendi que s'havia declarat al capvespre al Parc Solà de Llinàrits Vinissequies Mercadal.
2: Va mobilitzar dotacions de l'Ibanat, dues de bombers de Ciutadella i una de Maó i també els serveis d'emergències. El foc es va iniciar a les 4:30 de l'hora baixa i va generar una columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de Menorca.
1: Són les 8:06, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: El Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears. Per tant, la norma torna a estar vigent i ho fa després que l'alt tribunal hagi admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra la norma aprovada entre el PP i Vox al Parlament de les Illes.
2: La suspensió es dona des del 9 de juny, que és el dia en què es va interposar el recurs i quan la suspensió aprovada pel Parlament aparegui publicada al BOE. En el recurs, l'executiu espanyol planteja que l'anul·lació podria ser contrària a dos articles de la Constitució per la derogació de l'Estatut Jurídic de les Víctimes de Greus Violacions de Drets Humans. Aquest també argumenta que la llei revocada podria infringir l'ordre constitucional de distribució de competències i el principi de col·laboració a Estat-Comunitats Autònomes.
1: De moment, el govern no s'ha pronunciat en espera que el Tribunal Constitucional entri al fons de l'assumpte, però així que ho ha fet el PSIP i la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que era la cap de l'executiu autonòmic quan es va aprovar la Llei de Memòria Democràtica.
2: En una publicació a les xarxes socials, l'expresidenta ha assegurat que la decisió del Tribunal Constitucional demostra que els socialistes estan, diu textualment, al costat correcte de la història. També ho celebra el PSIP, el portaveu al Parlament, Iago Negueruela.
9: Exigimos al govern de Provence que se ponga a cumplir una norma que ahora mismo es vigente y, por tanto, que tiene que cumplirse en toda su extensión y tramitar todos aquellos procedimientos que el Partido Popular estaba dejando en un cajón, que los pongan en marcha y que hagan cumplir una ley que hoy el Tribunal Constitucional dice que de momento es plenamente vigente en nuestras islas.
2: En la mateixa línia s'ha pronunciat la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver.
10: Estic molt contenta. Esperàvem que això seria així. Això el que significa és que segueix vigent. Però vaja, han de seguir insistint perquè el que fa el govern de les Illes Balears actualment és, tot i que la llei sigui vigent, no la desenvolupa, per tant, haurem de seguir pitjant en aquest sentit.
1: I també destacam un assumpte més d'aquestes darreres hores, i és que la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha publicat a les xarxes socials un manual per promoure accions contra negocis del sector vacacional i també l'immobiliari i negocis que es considerin responsables de gentrificació. També dona consells sobre com eludir la vigilància tant de les forces de seguretat com de les mateixes empreses. Aptur, la Federació Hotelera de Mallorca i la patronal CAEP ho han condemnat. Hores després de la publicació, la xarxa social X, ha esborrat la piulada de la plataforma i ha bloquejat el seu compte, però sí que continua aquesta publicació visible a Instagram.
2: I precisament la publicació detalla quines accions du a terme, com ara pintar façanes, bloquejar panys d'establiments de lloguer turístic i penjar cartells que anuncien la manifestació de dia 26 de juliol contra la massificació turística. A més, detalla tot un seguit de recomanacions per evitar ser identificats per les forces de seguretat i per les empreses quan duin a terme aquestes accions, com ara aconsella vestir roba oscura i tapar-se el rostre i qualsevol altre tret identificatiu. Jaume Pujol és un dels portaveus de Menys Turisme, Més Vida.
3: Sí que creiem que s'han d'explorar noves vies que ja s'estan explorant a la nostra illa i altres territoris, i per tant, si mobilitzar 10.000, 50.000 persones fa que els polítics no ens facin cas, doncs haurem de cercar noves vies de pressió i noves maneres d'actuar.
2: En el manual es fa referència a un altre objectiu, el cartell de la Federació Hotelera de Mallorca, que du a terme, recorda-m'ho, una campanya de benvinguda a turistes.
1: Una de les entitats que ha respost de manera més contundent en aquesta publicació ha estat una de les assenyalades directament, l'Associació del Lloguer Turístic Aptur, i ha condemnat aquest fet i l'ha fet arribar als seus advocats, que ara analitzen si les accions proposades podrien ser constitutives de delicte. Maria Gibert n'és la gerent.
4: El que no pot ser és que hi hagi gent que se dediqui a fer aquest tipus de proclames sense to ni so quan perjudiquen a persones que se l'estan guanyant la vida i que intenten fer les coses bé. Està bé de callar davant d'aquestes coses.
1: La CAE, per part seva, lamenta que el manual traspassa tots els límits de la convivència. També la Federació Hotelera de Mallorca ha emès un comunicat.
2: Insta a defensar les idees des del respecte i en rebutja les accions proposades. Argumenta que marca una frontera clara entre els radicals i els qui són civilitzats. A més, la Federació assegura que continuarà actuant des del diàleg. I precisament sobre la polèmica en parlarà avui el programa El Dia a partir de les 9 del matí la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, María José Aguiló.
1: Són les 8 i 11 minuts. Avui, després d'unes setmanes de tranquil·litat, tornem a estar pendents de l'Iran, de l'estret d'Hormuz i del preu del petroli. Els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'exèrcit assegura haver assolit més de 80 objectius entre sistemes de defensa, embarcacions de la Guàrdia Revolucionària i xarxes de comandament i control.
2: L'Iran ha anunciat que no reprendrà les converses per assolir un acord de pau si continuen les amenaces i assegura haver destruït 85 instal·lacions militars nord-americanes al Pròxim Orient. Tot això mentre el Departament del Tresor americà ha retirat l'autorització de venda de petroli al país persa després de la inestabilitat generada a l'enclavament estratègic pels atacs contra un petrolier amb bandera de Qatar.
1: Uns atacs que ja han repercutit en els mercats. El preu del barril de petroli ja supera els $76, una xifra que no se superava des de fa al manco 10 dies, precisament en un moment marcat per la relaxació dels preus després de l'acord provisional entre els Estats Units i l'Iran. I tot això quan aquesta setmana s'obren les convocatòries d'ajudes del govern per al sector del transport per compensar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà. En total es mobilitzen prop de 10 milions d'euros que beneficiaran més de 8.000 empreses i autònoms i uns 15.000 vehicles de totes les illes. Les sol·licituds començaran de manera esglaonada. Les primeres es podran presentar a partir de demà dijous, dia 9 de juliol, mentre que la resta de convocatòries s'obriran el 13 i el 16 de juliol. Les ajudes es concediran per ordre d'entrada mitjançant tramitació telemàtica. Marta Puyalto.
11: La partida més important és la destinada al transport de mercaderies amb 6 milions d'euros. Les ajudes oscil·len entre els 1.000 i els 2.200 euros per vehicle, amb un màxim de 16.500 per als autònoms i de fins a 160.000 per a les empreses. També s'inclou una línia específica per a pimes del comerç majorista amb ajudes de fins a 25.000 euros per empresa. Per al transport discrecional de viatgers en autobús es destinen 750.000 euros. En aquest cas, les ajudes van de els 275 als 425 euros per vehicle i poden arribar fins als 90.000 per sol·licitant. El sector del taxi comptarà amb una convocatòria de 500.000 d'euros. Les ajudes seran d'entre 200 i 220 euros per taxi. Els VTC disposaran d'una línia de 100.000 euros amb subvencions d'entre 130 i 135 euros per cotxe. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat l'esforç pressupostari que farà l'executiu.
12: En total, total estamos hablando de un paquete de 7 líneas de ayudas gestionadas por la Dirección General de Movilidad, sumando cerca de 10 millones de euros y que se dirigen, insistimos, a más de 8.000 empresas y autónomos en todas las islas.
11: Una altra de les principals novetats és la línia de 2,5 milions d'euros destinada al desballestament de camions i autobusos de més de 10 anys d'antiguitat amb l'objectiu d'aconseguir la renovació de les flotes. La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha explicat que les convocatòries tenen en compte la doble insularitat de Menorca i d'Eivissa i la triple de Formentera i que serà senzill fer la sol·licitud.
13: S'han dissenyat perquè siguin tramitacions simples, perquè siguin tramitacions àgils, perquè siguin tramitacions ràpides. Es tracta d'ajudes amb concurrència no competitiva, estan limitades a una sol·licitud per beneficiari i tràmit. La resolució és per ordre d'entrada.
11: En canvi, queden exclosos d'aquestes ajudes els vehicles elèctrics de zero emissions, ja que les subvencions estan pensades específicament per compensar l'encariment dels combustibles.
1: Per parlar sobre les ajudes al sector dels transports, tenim una cita a les 8:30 amb Rafael Roig, el president de la Federació Empresarial Balear de Transports, que ens atendrà en una entrevista aquí a l'Informatiu Matí, com dèiem, a les 8:30. I tot això quan també hem conegut que el primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada del 16 de juliol. La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres. 7 diaris que equivalen a 175 al mes i més de 2.100 camions a l'any.
2: L'acord signat aquest dimarts pels Consells de Mallorca i Eivissa és per un any prorrogable un any més. Pretén donar resposta a l'esgotament imminent de la vida útil de l'abocador de Canaputxa i garantir el tractament de la fracció de rebuig a les instal·lacions de Sonreus a Palma. El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, ha assegurat que supervisarà personalment el primer trasllat.
14: Diguem que estigui tot així com toca, vull dir, perquè si no se pot garantir, som els primers que no vull que vingui a Mallorca. No? Vull dir, així que m'ho han dit, que estan dient que vendrà malament, que no se pot garantir res, que no se pot fer. Vull dir, jo som el primer que garantiré que quan vinguin els residus d'Eivissa vinguin garantirats al 100%, perquè si no, no vendran.
2: L'acord també tindrà un impacte econòmic per als mallorquins. El Consell de Mallorca reduirà un 10% la tarifa de residus sòlids urbans gràcies a la subvenció de 50 milions d'euros del govern a la institució insular com a administració receptora de residus.
1: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
15: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 8:18. Avui continuem immersos en la segona onada de calor. Ha vist taronja per elevades temperatures a molts de punts de Mallorca i a les Pitiüses. Es poden enfilar els termòmetres fins als 39 graus i això suposa que el risc màxim d'incendis forestals s'estengui avui a pràcticament tots els municipis de les illes. A Menorca va quedar ahir extingit l'incendi que s'havia declarat al capvespre al Parc Solar de Llinàrits-Vinissequí, es Mercadal.
16: Així és, i de fet va obligar a mobilitzar dotació de Libanat, altres dues de bombers de Ciutadella i una de Mou i també el servei d'emergències. El foc es va iniciar a les 4:30 de l'hora baixa i va generar una espectacular columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de Menorca. A hores d'ara encara se'n desconeixen les causes. Segons les primeres informacions, les flames van començar just davall de les plaques solars i van afectar una zona on hi havia restes de materials relacionats amb aquestes instal·lacions.
1: Molta precaució, per tant, perquè tot i que fins ara no s'hagi produït cap incendi forestal, sí que duim molts de dies en què cada dia hi ha petits incendis que no van a més, però sí que provoquen l'activació dels serveis d'emergències i precisament a Mallorca l'helicòpter dels bombers Samilana ha intervengut en prop d'una trentena d'incendis ja en el primer any de servei.
17: En total han fet 271 intervencions, la majoria d'elles rescats, que s'eleven als 150. El cap de bombers de Mallorca, Xisco Bonin, destaca que el temps màxim d'intervenció és d'uns 12 minuts en qualsevol indret de l'illa, un fet que ha millorat la qualitat del servei fins a convertir-se en una eina indispensable.
18: Jo crec que encara ens queda feina per fer, però la veritat és que crec que duim un any que hem aconseguit consolidar la Milana a l'hora de fer qualsevol intervenció, i crec que la Milana ara ja sí que per nosaltres és una eina més i un referent per millorar la resposta.
17: La Milana, per cert, que té una capacitat de 900 litres d'aigua.
1: I precisament en plena onada de calor s'agreuja la sequera. A Esporles, l'Ajuntament ha decretat restriccions en el subministrament d'aigua, fixa un límit màxim de consum de 340 litres per habitatge i dia als nuclis de població de Sarrotgetes i Jardín de Flores. I quan són les 8 i 20 minuts, parlam del pas endavant per al plus de residència dels empleats públics a les Balears. El ministre d'Hisenda en presenta avui l'acord que incrementa les indemnitzacions per corregir els sobrecostos de la insularitat.
16: Arcadia Espanya té previst reunir-se avui mateix amb els sindicats UGT, també CESIF, per explicar-los el detall d'un acord que pretén pal·liar els efectes de la insularitat, també de la doble, el cost elevat de l'habitatge i del transport de les illes que afecten directament al personal de la funció pública. La trobada serà a la seu de la delegació del govern a les 11:30 del matí.
1: Espanya serà avui a Mallorca, una trobada que arriba just l'endemà que el govern espanyol hagi fixat un sostre de despesa per al 2027 de 226 milions d'euros. És una xifra rècord que supera en un 6% la despesa de l'any passat.
16: Segons el ministre d'Espanya, aquestes dades són un reflex del bon moment, diu, econòmic que viu Espanya. Destaca ara mateix és l'economia que més creix de toda la Unión Europea.
19: Con estos datos podremos garantizar que las cuentas públicas que presentaremos incluirán los mayores recursos en la historia en materia de vivienda, becas, dependencia, lucha contra la violencia machista o I+D+I. Por tanto, serán unos presupuestos que blindarán nuestro estado del bienestar, fomentarán la igualdad de oportunidades y garantizarán unos servicios públicos de calidad.
1: I una quarantena de treballadors del Duty Free de l'aeroport de Palma han protestat aquest dimarts per les elevades temperatures que pateixen des de fa mesos pel mal funcionament dels aires condicionats. Demanen una solució immediata a Aena, que afirmen minimitza la situació. El comitè d'empresa assegura que tant els treballadors com els clients s'han acubat en diverses ocasions per la calor.
17: La concentració secundada pels sindicats UGT i USO ha tingut lloc a la zona d'arribades de Son Sant Joan. El comitè d'empresa denuncia que els 250 treballadors que hi fan feina ho fan en unes condicions infrahumanes. La portaveu del comitè d'UGT, Margalida Quegles, critica que ni Aena ni l'empresa han fet res per evitar que hagin de fer feina amb ventalls o ventiladors.
20: Estamos trabajando a 32-33 grados en una tienda donde se juntan un montón de turistas a la vez. No hay oxígeno, la gente se desmaya. Los pasajeros se marean, el personal ha tenido golpes de calor, con desmayos incluidos, no nos suministran agua fresca, con lo cual la tenemos que pagar nosotros en las máquinas despendedoras.
17: Tant UGT com USO denuncien, a més, que el personal fix discontinu ha d'acceptar contractes de 20 o 26 hores setmanals davant els 40 d'anys anteriors. Mentrestant, són mesos una sobrecàrrega de feina inassumible. Una situació que, segons afirmen, afecta el desenvolupament de la feina i també els clients. Gemma Cervera, portaveu del comitè d'USO.
21: Está claro, como tenemos estas condiciones, pues que estamos muertos de calor, pues la gente baja el ritmo, por supuesto, y están ahí todo el rato machacando a la gente que venda, que venda, que venda. Nos parece fenomenal, nosotros queremos vender, es lo primero que queremos, estamos todos a una, ellos quieren vender, nosotros queremos vender, porque cuanto mejor se venda, más dinero para todos, pero queremos que, por favor, las condiciones sean dignas.
1: Tot això quan el sector hoteler de les Balears es mostra optimista de cara a la temporada turística aquest estiu i assegura que Mallorca continua sent una de les destinacions més sòlides i competitives de l'Estat. És una crònica de Clàudia Mallia.
22: Són les conclusions d'un informe presentat per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i l'auditoria PWC, que reflecteix que el turisme internacional continua apostant per les Balears amb una forta presència del turista alemany. José Manuel Fernández Terán és responsable de turisme de l'empresa auditora.
23: Los resultados van a ser mejores que los del año anterior. Es cierto que los niveles de ocupación pues cada vez pues son más difíciles de batir. Vemos que las temporadas, ¿no?, cada vez se van alargando más y lo que vemos es que gracias al reposicionamiento que están haciendo los hoteles y a la mejora de la oferta, pues podemos seguir capturando más valor durante el mes de verano, ¿no?
22: L'anàlisi destaca la capacitat de transformació de la planta hotelera que permet fer front al context canviant actual. un fet que també fa possible la desestacionalització. Al voltant d'un 20% dels hotels romanen oberts tot l'any.
1: I aquest que sentireu era el moment en què el satèl·lit Posidònia, el primer de les Balears, era llançat ahir des del Cap Canaveral, a Florida.
5: 5, 4, 3, 2, 1, ignit.
1: L'ha fet l'empresa Open Cosmos amb el mallorquí Rafael Jordà com a fundador a través d'un coet de SpaceX d'Elon Musk. El Posidònia, finançat pel govern amb els fons Next Generation, és un satèl·lit multiinstrumental de 80 quilos que du 5 càmeres per observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres. Són les 8:25, ara els esports.
0: Informatiu matí. Esports.
1: L'extrem Arnau Puigmal és el segon fitxatge del Mallorca per a la pròxima temporada. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. L'extrem català arriba lliure després d'acabar contracte amb l'Almeria i firma per 3 temporades fins a juny de 2029 amb el Club Vermell. Arnau, de 25 anys, ha jugat aquesta temporada al conjunt andalús, també de la segona divisió, en què ha disputat un total de 41 partits, anotant 3 gols i donant 5 assistències. El jugador, que va passar satisfactòriament el reconeixement mèdic, encara no arribarà a l'illa, ja que té alguns dies de vacances més perquè va acabar la temporada més tard per mort del play-off d'ascens a primera que va disputar amb l'Almeria. Mentrestant, l'equip mallorquinista encetarà avui els entrenaments de la pretemporada a Son Bibiloni amb la primera sessió sota les ordres de Luis García. El nou tècnic del Mallorca, que va ser presentat ahir a Son Moix, s'ha mostrat molt il·lusionat amb el projecte.
7: Con muchísima energía, con muchísima ilusión y es un momento para estar más juntos que nunca. Es un momento ha sido un momento de decepción, pero ahora ya ha empezado a rodar la pelota de la temporada nueva. Ahora hay que empezar a jugar al fútbol, a meterle ilusión, a meterle energía, intensidad, ganas, ambición, exigencia. Es la forma que tengo de entender el juego y estoy convencido de que va a ser un año donde va a haber una exigencia muy grande, pero vamos a estar entre todos muy unidos y muy preparados para afrontar este reto tan grande que tenemos por delante.
6: El tècnic ha dit quin perfil de jugadors vol a la seva plantilla.
7: Bueno, la primera palabra y la más importante, necesitamos gente con ilusión. Con esas ganas de mejorar, con esa palabra equipo marcada a fuego en la cabeza, porque vamos a necesitar de todo y de todos. No tengo ninguna duda y estoy convencido de que hay muchos jugadores que están preparados para el reto. Es un reto grande, es un reto bonito.
6: Tot i que falten més fitxatges per arribar a Son Moix, l'altra incògnita és la continuïtat de jugadors com Martin Valiant, Pablo Torre o Jan Virgili, entre d'altres. El director de futbol, Pablo Ortells, ha parlat d'aquesta situació.
8: El mercado es largo, nosotros contamos con ellos y esperamos que se puedan quedar. Cada jugador, cada situación, pues se tratará individualmente. Como decíamos antes, nosotros queremos tener una plantilla competitiva y para nosotros es importante que estos jugadores estén y que estén, como decía Luis, con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de mejorar, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir ayudando al club a seguir creciendo.
6: I al Mundial ja tenim conformats els quarts de final després que ahir Argentina i Suïssa varen eliminar Egipte i Colòmbia. Argentina va superar Egipte per 3-2 quan a 10 minuts del final perdia per 0-2. Escoltam Leo Messi.
24: Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
6: El seleccionador Lionel Scaloni, molt emocionat, no va poder parlar.
25: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, deja.
6: I Suïssa va eliminar la Colòmbia del mallorquinista Johan Mojica als penals després d'un empat a 0. Avui hi ha jornada de descans, demà França i el Marroc encetaran els quarts de final i pel que fa a la selecció espanyola, jugarà contra Bèlgica divendres a les 9 del vespre. Els quarts de final són els següents: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. Més a prop, a la primera federació, l'UDIVISA ha fet oficial el fitxatge del defensa Ismael Fadel, central marroquí de 22 anys i 1,90 d'alçada, arriba com a cedit procedent del Castelló B. I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha fitxat el migcampista Miquel Soler, procedent del Poblense, mentre que el conjunt poblè ha signat el defensa Nacho Bonat. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà la Supercopa d'Espanya 2026-27 gràcies a haver quedat tercer a la Lliga Regular. Aquest torneig serà el primer de la temporada i es disputarà els dies 5 i 6 de setembre. El club va presentar ahir al detall la campanya d'abonats pel pròxim curs. Sentim el president José Tirado.
3: con la máxima ilusión del mundo, una vez más, un año más, de intentar volver a mejorar, de volver a ser ambicioso con una campaña de abonados para volver a llegar a los 3.300. Y cuando en la cabeza tienes siempre esa ilusión de que el año que viene vas a tener un equipo un poquito mejor, mejor no quiere decir ganador, pero sí mejor dentro de nuestras posibilidades para competir.
6: I acabem amb bàsquet perquè continuen les sortides als equips balears de la primera FE. Víctor Arteaga deixa l'Estia Menorca després de tres temporades, és l'onzena baixa del club menorquí i John Ander Aramburu no continuarà tampoc al Fibui Mallorca.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8:30, ara és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimecres. La llei de memòria democràtica torna a estar en vigor a les Balears.
2: 4 mesos després de la seva derogació al Parlament, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra l'eliminació d'aquesta norma. Els magistrats encara no entren al fons de l'assumpte i fins que no ho facin, tot queda com estava abans.
1: I pendents de la polèmica pel manual publicat a les xarxes socials per la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
2: Promou accions contra negocis del sector vacacional i immobiliari i negocis que considera responsables de la gentrificació. A més, dona consells sobre com eludir la vigilància. La Federació Hotelera de Mallorca, la CAEP i Aptur ho han condemnat.
1: El primer enviament de residus des d'Eivissa arribarà a Mallorca la matinada de dia 16 de juliol.
2: La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris entre el dilluns i el divendres. Els consells insulars varen signar ahir l'acord.
1: A les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. Extingit l'incendi originat al parc fotovoltaic de Llinàrits Vinissequí, a Es Mercadal. Àngel Camarasa, bon dia.
3: Bon dia, el foc s'ha

0: 271 sortides des de la seva incorporació ara fa un any. Guillermo Ortego, bon dia.
1: Bon dia, 150 han estat rescats i la resta 29 intervencions en incendis. Amb un temps de màxim d'intervenció d'uns 12 minuts i una capacitat de 900 litres d'aigua, els bombers de Mallorca reconeixen que l'helicòpter ha millorat qualitativament el servei i s'ha convertit en una eina indispensable.
0: I a Eivissa, la manca d'habitatge i el cost de la vida provoca que 32.000 persones de l'illa no puguin sortir de l'exclusió social. Són 3 de cada 10 persones. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia, ho diu Càritas Diocesana. Al seu informe, l'any 2025, 3.000 persones van demanar ajuda a l'entitat, un 5% més que l'any anterior. Càritas destaca també que el 60% de la població no pot comprar un habitatge a Eivissa.
0: I ara dedicam l'entrevista del dia a parlar de les ajudes al transport.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Perquè les empreses i els autònoms del transport de les Balears ja podran presentar aquesta setmana sol·licituds a les diverses línies d'ajuda presentades pel govern per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Un conflicte que teòricament estava aturat, Washington i Teheran s'havien donat 2 mesos per arribar a un acord definitiu, però aquesta matinada s'han produït nous atacs dels Estats Units a l'Iran i tornen a pujar els preus del barril de Brent. Per parlar de com viu el sector aquesta inestabilitat, ara saludam en directe a Rafael Roig, és president de la Federació Empresarial Balear de Transports. Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Sembla que no arribarem a tenir pau, o de moment no la tenim. Quina és ara la situació del sector després de tantes fluctuacions del preu del petroli?
4: Jo el primer tot vull dir és que la guerra s'hauria d'haver acabat i ja no hauria d'haver començat, no? Però, degut a això, pues, això està afectant tant el ciutadà com en el transport, com en la manera de dirigir. I com molt bé tu deies, pues, el govern balear i tant el govern central també van aprovar les ajudes per sector del transport, que ja sabran o s'ho publicaran entre avui i dijous.
0: Quina és la vostra primera reacció, la vostra primera valoració d'aquestes ajudes? Seran suficients per pal·liar aquests efectes?
4: Per allò que és qualsevol ajuda que vengui, sempre és positiva. Nosaltres ja m'havia parlat, segons va anar el moment que vendria unes ajudes, i així ha estat, per tot el transport, com emergències, discrecional, taxis, UBTC, però que estan més afectats realment els emergències, perquè al final acabo a pujar el combustible quan tot s'ha pujat al cap d'un 20-30%, i som per nosaltres estem satisfets per aquestes ajudes que puguin venir al món del transport, que a partir d'aquesta setmana ja podran començar a presentar la documentació que demanen.
0: Les empreses de transports, ja sigui de mercaderies, transport discrecional, ha hagut de traslladar aquest increment de costos que heu patit al preu final que paga el consumidor?
4: Però al final, al cap, segons quin és, si tenen un contracte firmat, és molt mal de fer traslladar aquest augment. De fet, jo crec que molt poques empreses han pogut traslladar aquest augment. I és veritat que tu molt bé d'abans, que això... Un dia està a 1,50, un dia està a 1,40 i un dia està a 1,80. Per tant, una estabilitat, una inseguretat que fa la feina, però que ha de cobrar en el consumidor. Perquè, clar, si tu tens que ser, per exemple, un horari típic com va estar fa un mes i ara també està a 1,60, doncs mai saps el que pot passar. Un dia no passa res, però quan són diversos dies, això és el més important per als transportistes, el cost del personal i el gasoil.
0: Com a representant també del transport discrecional, vos volíem demanar pel comunicat també que vam atrair la plataforma Menys Turisme, Més Vida, on s'animava a actuar en contra de negocis del sector turístic, com són algunes empreses de transports. Quina valoració en feis d'aquest comentari o d'aquesta publicació?
4: La veritat és que no ho entenc, d'aquestes maneres. Jo crec que Balears és un comunitat que viu del turisme, directe i indirectament, des de un conductor d'autocar fins a un pillapedrer. Si aquesta comunitat no ve turisme, pues, jo crec que tenim una crisi molt grossa i això no ajuda gens en el sector ni ningú. Que és clar, jo crec que no s'han de fer d'aquesta manera. Tothom té dret a una manifestació com de suportar, però jo crec que dir un client que no vol anar a Mallorca o a Sabadell és que no és just. Si tu te'n vas de vacacions, que també anem a mallorquins, anem a fora, i mostra't d'aquesta manera, jo no crec que hi anéssim. Per tant, jo demanaria una reflexió a

0: tota aquesta gent, primer de la comunitat, primer de mallorquins.
1: Ja som al mes de juliol, per tant, som de ple en els mesos més intensos de temporada turística. Com va de moment? Com ha començat aquesta temporada turística del 2026?
0: Bueno, jo som periodista, sempre el mateix. El setembre del transport inscripcional és mes de maig i juny, és el més fort que juliol i agost. Maig i juny va ser molt prescurs l'any passat. Tenim un principi de juliol que jo crec que tenim balears i d'over turats diàriament, excepte dimarts de matins i el dissabte de matins, un cent d'autocars aturats diaris. Hi ha hagut un canvi de model turístic. La gent que ha ballat en el juliol d'agost crec que vendrà menys. Per tant, la temporada turística a juliol d'agost per tot el transport discrecional en aquells moments no està seguint. Està en un descens bastant important referent a l'any passat. Això què passarà? No ho sé. Jo crec que el setembre se torna a recuperar perquè han de ser realistes, tornen a començar els col·legis, hi torna a grups, incentius i congressos, per dir-ho a l'agost, sí que podem dir que és la temporada per ser tot el transport inscripcional i també per la gent d'altres sectors no està seguint el que la gent pensa. I el que tu m'has comentat abans, aposta dir que aquestes coses de la moda turisme s'han de mostrar molt les paraules que se diuen perquè al final acabo, torno a repetir, aquesta comunitat viu del turisme. Des primer fins al darrer. El 95% de la població viu del turisme. Per tant, que hem de ser molt prudents en fer segon que i de què més se fa.
1: I doncs seguirem molt pendents de com evoluciona aquesta temporada turística. Rafael Roig, president de la Federació Empresarial Balear de Transports, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'Ivetres Ràdio.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ara són les 8:38.
2: Ivetres Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
6: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
2: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: I quan són les 8:40, falten 20 minuts per les 9 del matí, repassem l'actualitat internacional. La capital de Turquia, encara, acull avui la segona jornada de la cimera de l'OTAN, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el compromís d'Espanya amb l'aliança. Tot això després de les crítiques de Trump als aliats per no haver-lo ajudat en la guerra contra l'Iran i per no incrementar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
7: L'executiu espanyol confirma que pot complir amb els objectius de capacitat fixats per l'Aliança Atlàntica, gastant només, però, el 2% del PIB. La Moncloa assegura que Espanya arriba a la trobada amb els deures fets per haver assolit els objectius acordats per enguany mateix i sent el tercer país que més efectius té desplegats en missions de pau i també de seguretat i que el manté més tropes al flanc oriental d'Europa, entre d'altres contribucions.
1: Per la seva banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat la possibilitat que el seu país retiri més tropes d'Europa després d'haver-se sentit decebut amb els aliats, diu. També reitera les seves pretensions encara d'annexionar-se a Groenlàndia perquè diu que Dinamarca no ajuda ni gasta doblers en l'illa àrtica.
7: En una roda de premsa conjunta amb el president turc Erdogan, el mandatari ha explicat que ha acudit a la cimera per la bona relació, diu, amb ell i perquè s'ha bolcat en l'organització de la trobada. Una compareixença en la qual Trump ha criticat els aliats per la seva manca de suport a la guerra de l'Orient Mitjà.
8: We've invested trillions of dollars in NATO.
7: Diu Trump que Washington ha invertit bilions de dòlars en l'Aliança Atlàntica al llarg dels anys per protegir justament els països europeus i el Canadà davant l'amenaça que representava l'antiga Unió Soviètica i ara Rússia. Mentrestant, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, també ha criticat en la inversió, ha incidit en la inversió en defensa per part dels països que formen part de l'Aliança.
8: Here in Ankara, I expect nations to present clear.
7: Diu Rutte que espera que les nacions presentin plans ben clars, també concrets i creïbles, per poder arribar així en l'objectiu del 5%. De manera massiva, els europeus estan fent un pas endavant amb Alemanya i molt d'altres.
1: Per tant, sembla que no canvia aquest debat dins l'OTAN, no canvien els temes de disputa, tant Groenlàndia com aquesta despesa militar que Trump exigeix als països europeus. I mentrestant, a Catalunya, els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de les Gavarres a la Bisbal de l'Empordà i que ja ha cremat 2.200 hectàrees.
9: Això el mateix dia en què la comunitat va tornar a viure una situació complicada pels focs simultanis. El que més preocupa continua sent el de Sentmenat, a Barcelona. A la resta d'Espanya han millorat els de Grazalema, a Cádiz, els de Soneja, a Castelló, que ja estan estabilitzats, i el de Ribota de Sajambre, a Lleó. Ribota de Sajambre, en concret. Evoluciona, diuen, de manera favorable.
1: I el Vaticà investiga a Cristóbal López Romero, cardenal espanyol i arcabisbe de Rabat, per possibles abusos sexuals a 5 dones.
7: Recordem López Romero, que va figurar entre els papables en el conclave per triar el successor del papa Francesc, que ha anunciat ja aquest mateix dimarts que s'aparta de les seves funcions mentre l'Església Catòlica investiga les denúncies. L'arcabisbe de Rabat ha declarat a EFE que no ha comès cap agressió, ni violència, ni tampoc assetjament sexual.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la reforma de la Llei del Dret a l'Honor que regularà les manipulacions fetes amb intel·ligència artificial, les conegudes com a deepfakes.
9: Una llei que vol substituir la fins ara vigent dels anys 80 per adaptar-la al context tecnològic actual. D'aquesta manera, blinda el dret a la pròpia imatge, fixa en 16 anys l'edat mínima per donar consentiment o per obrir un perfil, i es regulen els true crime. Félix Bolaños és el ministre de Presidència.
10: Queremos devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos.
1: I s'eleven a més de 3.680 les víctimes mortals pels terratrèmols a Veneçuela, mentre que la dels ferits es manté en més de 16.700 persones.
7: En aquest moment hi ha desplegats més de 4.000 rescatistes internacionals i gairebé 30.000 efectius mobilitzats per fer front als estralls dels terratrèmols.
1: I a la crònica internacional també destacam que la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, serà candidata l'any que ve als comicis presidencials a França, tot i estar condemnada. Ho ha anunciat en una entrevista a la televisió francesa. Així arribarem a les 8:45, ara 10 minuts per la informació de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
11: IB3 Ràdio, Informatiu Matí. Edició Menorca, Excel Camarasa.
12: Bon dia, Menorca. S'investiguen les causes de l'incendi extingit ahir que vespre en un parc solar d'Es Mercadal. La ràpida intervenció dels bombers va permetre sufocar les flames en 2 hores. L'illa continua en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi forestal. Tot d'una, en donar més detalls.
11: Edició Menorca. Excel Camarasa.
13: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
12: Entrem en matèria. L'incendi declarat aquest dimarts que vespre al Parc Solar de Llinàrits, Es Mercadal, va quedar extingit després de mobilitzar efectius de l'Ivanat i també dels bombers, tant de Ciutadella com de Mahó. Cristina Tomàs.
14: L'avís es va rebre a les 4:30 del capvespre. El foc va generar una gran columna de fum visible des de pràcticament qualsevol punt de Menorca. Gràcies a la ràpida intervenció dels equips d'emergència dels bombers de Mahó i Ciutadella i també de Libanat, l'incendi es va donar per controlar poc abans de les 5 del capvespre i va quedar completament extingit cap a les 6:30. Segons les primeres informacions, les flames es van iniciar just davall de les plaques solars i van afectar una zona on hi havia restes de material relacionat amb aquestes instal·lacions. Les causes de l'incendi encara es desconeixen, tot i que s'estan investigant. Fins al lloc dels fets també s'hi va desplaçar la Guàrdia Civil, policia local i els serveis d'emergència.
12: Gràcies, Cristina Tomàs. De fet, les empreses forestals denuncien el perill d'incendi que hi ha actualment a l'illa. El manteniment dels boscos és, diuen, del tot insuficient. La marina i els camins estan bruts i les altes temperatures i la sequera fan que el risc sigui molt i molt elevat. De fet, es manté, com dèiem, el nivell màxim de risc a tota l'illa. Sentim Marcelino Hernández, és president de l'Associació d'Empreses Forestals.
15: Els boscos estan fatal, vale? Estan descuidats, que diguem. El risc és alt, vale? Però és que les cunetes tot està molt brut, tot està molt brut. Fan net un trosset a la carretera, però una colilla la tires i potser no s'encén, però amb 1.000 un agafa. Però la situació cada any és la mateixa.
12: Demana prudència i sentit comú, vigilar amb les barbacoes, les borilles dels cigars i també amb qualsevol màquina de disc que pugui fer una guspira que iniciï un foc. Hernández explica també que la major part dels boscos de l'illa són privats i que molts propietaris no poden assumir-ne el manteniment. A més, els pagesos tampoc no tenen temps per fer-se encàrrec. I a tot això s'hi suma que hi ha pràctiques que ajudaven a cuidar el bosc que s'han deixat de fer.
15: Què passa? Que els propietaris no poden assumir la limpiesa del bosc. Què passa? L'abandonen. Mira, ja antes se feia rama per fer carabó, se feia, bueno, llenya per fer carabó, rama per fer cal, i tot això s'ha anat deixant. I ara no se fa res. Ara la rama us costa un paston eliminar la rama, triturar i cremar i tot això en hivern. ¿Vale? Què passa? Que no, el camp no treu, no hi ha renta, passen un poc de tot.
12: El govern, de fet, ha habilitat una línia d'ajudes per als propietaris, 500.000 d'euros per enguany, que ha resultat ser insuficient. Dels 76 sol·licitants de Menorca, la meitat, 38, en poden quedar fora.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3.
12: En plena de succeïts, una disputa familiar ha acabat amb un pare i un fill detinguts a Mahó després que la Policia Nacional destapés dos presumptes delictes relacionats amb el mateix entorn familiar, unes amenaces de mort amb una destral i un incendi provocat en un immoble de la ciutat. Carles Marquès.
16: La Policia Nacional ha detingut a Mahó un pare acusat d'amenaçar de mort el seu fill amb una destral, tot i tenir una ordre d'allunyament en vigor. Quan els agents van entrar al domicili on s'havia atrinxerat, tres policies van resultar ferits per la resistència que va oferir. Els investigadors van descobrir que poc abans de la disputa familiar el fill presumptament havia provocat un incendi en un altre immoble a la via de Ronda de Mahó després d'obtenir material inflamable. Tots dos han estat detinguts i posats a disposició judicial.
12: Precisament a Mahó un vehicle s'ha embestit aquest dimarts que vespre contra la paret que dona accés a l'aparcament d'Esfreginal. S'ha emportat una paret del mur, un fanal i el semàfor que regula l'entrada i la sortida de vehicles de l'aparcament. Va quedar del pàrquing tancat tot el cap vespre. Tan sols els vehicles que estaven estacionats a dintre van poder sortir sense dificultats. Es preveu que durant el dia d'avui s'hi puguin instal·lar uns semàfors provisionals per poder reobrir l'accés avui mateix. I els afectats per les esllavissades del penya-segat de Cala Sant Esteve i el Font Duco opten ajudes de 100.000 euros per executar obres de seguretat en els seus habitatges. Hi haurà 150.000 euros més per a intervencions de seguretat al penya-segat en zones municipals. S'inclouen aquí actuacions de sanejament i consolidació urgent, la instal·lació de sistemes de contenció, de reforç estructural i també la redacció d'estudis i projectes. Per últim, el Consell destina 50.000 euros més per sufragar les despeses de reallotjament temporal i manutenció de les persones desallotjades que no disposin d'una alternativa habitacional, un cost que fins ara ha assumit l'Ajuntament d'Es Castell. Sentim Simon Gornés, és el conseller insular de Cooperació.
17: Des del primer moment, el conseller insular de Menorca ha fet feina de manera coordinada amb l'Ajuntament d'Es Castell per donar una resposta la més ràpida i eficaç possible en aquesta situació d'emergència provocada per esperill de caigudes de pedres a diferents punts del municipi. I amb aquest conveni fem una passa on reafirmam el compromís amb els veïns afectats, aportant recursos perquè es puguin executar les obres i les actuacions necessàries, garantir la seguretat de les persones i facilitar el retorn progressiu de les persones que han hagut de desallotjar les seves cases.
12: I les aigües de Da són el banc de proves d'un projecte per recuperar els boscos de macroalgues del Mediterrani. Es tracta d'una prova pilot impulsada per Red Elèctrica amb la col·laboració de l'OPSAM. Aquests ecosistemes marins són equiparables als que porten els boscos terrestres. El projecte forma part de la plataforma Bosc Marí de Red Elèctrica. Ho explica Emma Cebrián, és investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes i ho corrobora el delegat de Red Elèctrica a les Balears, Eduardo Mainau.
18: Ens donen estructura, refugi per molts organismes, ens donen oxigen, són aliment, etc. Doncs aquestes funcions que nosaltres tenim molt clares pels boscos terrestres són les mateixes que aquestes macroalgues, quan estan ben estructurades i formen boscos, tenen els boscos submarins.
19: En Menorca tenemos un plan de inversión muy significativo. Vamos a culminar la puesta en servicio de unas baterías que van a incrementar la capacidad de los enlaces en el término municipal de Esmercadal, que es donde se sitúa Adaya, y estamos en información pública de un enlace. Tiene todo el sentido trabajar en el ámbito marino en Menorca y hacerlo de la mano de Emma Cebrián.
12: L'IME també participa en aquest nou projecte que aspira a convertir-se en una referència de protecció dels boscos de macroalgues de tot el litoral mediterrani. I el laboratori Fab Lab del Centre BIT ha duplicat el seu espai i ha incorporat nous equipaments tecnològics de darrera generació amb una inversió de 350.000 euros. Empreses, emprenedors i estudiants podran desenvolupar nous productes i accelerar projectes empresarials. Els primers a gaudir de les impressores 3D industrials seran els alumnes participants en el Tech Camp Menorca, que vol impulsar les vocacions científiques i tecnològiques dels més joves. Sentim Antoni Costa, vicepresident del Govern, i Dani Cintes, coordinador del Tech Camp Menorca.
20: A Palma no la tenim, a Eivissa tampoc, i per tant estem profundament orgullosos de poder ampliar i posar a disposició aquestes màquines de darrera generació perquè la puguem fer servir. Com dic, les persones que tenen idees, que volen fer innovació aquí a Menorca.
21: Des d'aquí pot ser molt interessant, no? Com són les empreses d'alimentació, nàutica, bisuteria, joieria, tot el que siguin empreses que estiguin dedicades, que avui en dia el tema de 3D és molt important, no?
12: I en una setmana començaran les obres del futur centre que unificarà els serveis del SOIP i del CP AMO. Ubicat al carrer Corniola del polígon, l'edifici permetrà el trasllat dels 35 treballadors que actualment atenen els serveis d'ocupació a la plaça Miranda. Les obres tenen un termini d'execució d'un any i un pressupost de 2,5 milions d'euros cofinançats amb fons del govern i de l'Estat. L'edifici de 850 metres quadrats, distribuïts en dues plantes, tindrà també un aparcament arbrat de 75 places. Sentim la consellera Catalina Cabrera i José Francisco Reynés, el director general d'Habitatge.
22: I ha quedat molt petit, a vegades no se poden complir les necessitats de confidencialitat o d'un espai un poc més íntim per segons quin col·lectiu més vulnerables. Allà s'ha tornat impossible i aquí tindrem oficines de formació.
12: Amb aquest punt arribem al punt final. L'actualitat, recordin, continua aquí a IB3 Ràdio.
23: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són les 8:55 minuts, ara parlant d'uns premis.
24: L'espectacle ha començat i només...
1: Perquè el Teatre del Mar ha estat premiat als guardons Avetit, l'Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques, per a la trajectòria d'Iguana Teatre. Són uns guardons que es concedeixen per reconèixer persones i entitats que contribueixen al desenvolupament de les arts escèniques, com indiscutiblement és el cas. El reconeixement es va lliurar a la gala celebrada a València, on la Junta de l'entitat va destacar la trajectòria d'Iguana Teatre, que enguany compleix 40 anys d'història i ha produït mig centenar d'espectacles adreçats a tots els públics.
24: Això és el que...
9: Aquests premis acumulen més de 25 anys d'història ja. S'han consolidat, evidentment, com una de les cites anuals més representatives del sector escènic valencià. Els guardons volen reconèixer l'esforç, però també el compromís de persones, de companyies, d'institucions, companyies com és el cas d'Iguana Teatre, que contribueixen a mantenir viva, diu, l'activitat teatral i a enfortir el teixit cultural. Enguany el reconeixement va recaure, com dèiem, en Iguana Teatre. Fa 40 anys que són damunt els escenaris, dèiem 40 anys d'història que Carles Molinet, el seu director, volia compartir en tots els que hi han estat.
0: Hi vàrem assistir a Pere Fullana, director d'escena, en Carme Planells, dramaturga, i jo mateix. Evidentment, no faltava més gent d'Iguana, evidentment, en Jordi Manal, en Toni Gómez, i tanta gent que ens ha acompanyat en aquests 40 anys. Érem una petita representació de les més de 300 persones, que 300 professionals que durant aquests 40 anys ens han acompanyat en aquest viatge.
9: L'acte va reunir representants del sector professional, de les arts escèniques, creadors, gestors culturals, responsables institucionals també. Durant la gala es van lliurar els premis a la trajectòria a Carme Teatre, Proyecto Inestable i el Teatre Círculo de Benimaclet, mentre que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua també va rebre el Premi Entitat 2026.
3: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
4: I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga.
1: I el claustre de Santo Domingo de Pollença acollirà avui dimecres a partir de les 8 del vespre una nova vetllada del cicle Pollença Rock amb un doble concert protagonitzat pels Amics de les Arts i els menorquins Pel de Gall. La formació catalana presentarà el seu repertori que combina pop, folk i cançó d'autor amb alguns dels temes molt coneguts de la seva trajectòria, com aquest 433 i altres peces dels seus treballs més recents.
3: Penso planta l'autobús, 4 frases mal comptades.
9: És un dels noms més consolidat de l'escena musical en català gràcies a una carrera iniciada fa gairebé 2 dècades. El concert forma part d'aquesta programació del Festival Musical El Claustre, que aquest estiu torna a convertir el Claustre de Sant Domingo en un dels principals escenaris musicals de Mallorca. Aposten per una programació que combina artistes de les illes en nom destacats del panorama musical en català. La banda menorquina Pel de Gall, precisament, serà la que completarà la vetllada amb la seva proposta.
5: I és que m'encanta quan te flipes.
9: El grup arriba a Pollença després de consolidar-se com una de les formacions més destacades de les illes. Tenen un directe ben energètic, com aquest tema que sentim de fons, Sa mare que va parir, i un repertori que combina composicions pròpies amb un estil festiu i proper. Després de la primera cita del festival, que va reunir just a nit, Sau i Fora del Sembrat, el certamen continua i, per cert, allà Fora del Sembrat va anunciar que faran una minigira per celebrar els 35 anys damunt dels escenaris l'any que ve.

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Hem conegut més reaccions al manual publicat a les xarxes socials per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en què anima la població a dur a terme accions vandàliques contra negocis del sector vacacional i immobiliari i negocis que considera responsables de gentrificació. També dona consells sobre com eludir la vigilància quan duguin a terme aquests actes.
1: Fa uns minuts, Rafael Roig, que és el president de la Federació Empresarial Balear de Transports i vicepresident executiu de la CAEP, ha condemnat els fets en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha dit que no ho entén.
2: A tothom té dret a una manifestació com a de suport, però ens acreditarem dir un client que no vol anar a Mallorca, a Sabadell, és que no és just. Si tu tomes una de vegetació, que també anem a mallorquins, anem a fora, i mostra d'aquesta manera, ja no que t'ignéssim. Per tant, ja ha de venir una reflexió a tota aquesta gent, per bé de la comunitat, per bé de mallorquins.
1: També ho han condemnat la Federació Hotelera de Mallorca i Aptur. De fet, la patronal del lloguer turístic ha posat el manual en mans dels seus advocats perquè estudiïn si les accions proposades per la plataforma poden ser constitutives de delicte.
0: I després d'unes setmanes de tranquil·litat, els Estats Units han atacat aquesta matinada l'Iran en resposta a les agressions contra vaixells a l'estret d'Hormuz. Teheran ha advertit que no reprendrà les converses per assolir un acord de pau si continuen les amenaces. Un episodi que ha fet pujar de nou el preu del barril de Brent i supera avui els $76.
1: Això precisament quan les empreses i autònoms del transport de les Balears ja poden presentar sol·licituds a diverses línies d'ajuda del govern per pal·liar els efectes d'aquesta guerra. Rafael Roig, que com han dit és el president de la Federació Empresarial Balear de Transports, a l'Informatiu Matí ha valorat de manera positiva les ajudes davant l'increment de gasoil d'entre un 20 i un 30%.
0: La llei de memòria democràtica torna a estar en vigor a les Balears. El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra la derogació d'aquesta norma al Parlament. Recordem que PP i Vox varen aprovar la seva revocació ara fa 4 mesos.
1: Els magistrats encara no entren al fons de l'assumpte i fins que no ho facin, tot queda com estava abans. Es tracta d'un fet que celebra l'Associació Memòria de Mallorca. La seva presidenta és Maria Antònia Oliver.
3: Estic molt contenta. Esperàvem que això seria així. Això el que significa és que segueix vigent. Però vaja, hem de seguir insistint perquè el que fa el govern de les Illes Balears actualment és, tot i que la llei sigui vigent, no la desenvolupa, per tant, haurem de seguir pitjant en aquest sentit.
1: De moment, el govern no s'ha pronunciat. Els que sí que ho han fet, però, és el PSIP i la presidenta del Congrés, Francina Armengol. En una publicació de xarxes socials ha assegurat que la decisió del Constitucional demostra que els socialistes estan al costat correcte de la història.
0: El primer enviament de residus des d'Eivissa cap a Mallorca arribarà la matinada de dia 16 de juliol, que és dijous que ve. La prova pilot permetrà el trasllat d'un màxim de 7 camions diaris de dilluns a divendres. Això són 175 camions mensuals i més de 2.100 anuals.
1: El Consell de Mallorca i el Consell d'Eivissa varen signar ahir l'acord amb l'objectiu de donar resposta a l'esgotament imminent de la vida útil de l'abocador de Canaputxa i garantir el tractament de la fracció de rebuig a les instal·lacions de Son Reus. El vicepresident segon i conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca és Pedro Bestart.
4: Jo som el primer que garantiré que quan venguin els residus d'Eivissa venguin garantirats en el 100%, perquè si no, no vendran.
0: Així arribarem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí, a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts, 27 graus de temperatura, molta calor i sol per tot l'arxipèlag. Avui continuem immersos en aquesta nova onada de calor a Vista Aronja per altes temperatures a molts de punts de Mallorca, també a les Pitiuses. Es poden enfilar fins als 40-44 graus i el risc màxim d'incendis forestals s'estén avui a pràcticament tots els municipis de les illes. Així que ens espera una nova jornada de moltíssima calor. Compartim el mapa d'aquesta Vista Aronja, com veus, a bona part de Mallorca i també a Pitiuses. Manquen uns dies per la concentració antiturisme del dia 26 de juliol, una crida de la plataforma Menys Turisme, Més Vida a manifestar-se contra la pressió que exerceix, diuen, el sector. Com a part de la campanya prèvia a la protesta, el col·lectiu ha publicat un manual d'acció contra la turistificació a les xarxes socials, ho compartim a pantalla, en el qual planteja una sèrie d'actuacions dirigides contra establiments i activitats relacionades amb el model turístic. El document, com dèiem, proposa actuar sobre objectius com a habitatges de lloguer turístic, immobiliàries o negocis responsables de la gentrificació. Explica i dona detalls per evitar ser identificats per les forces de seguretat i per les empreses. Aconsella també vestir roba obscura i tapar-se el rostre i qualsevol altre tret identificatiu. Serà un dels temes principals de debat a la nostra tertúlia en un dia en què també parlarem de criminalitat. Bon dia, Joana.
1: Així és, Marta. Els delictes contra el patrimoni, especialment els robatoris amb força, els furts i també els robatoris en habitatges i establiments, continuen essent alguns dels que més preocupen, sobretot durant la temporada turística, quan augmenta la població i també la pressió sobre els cossos policials. Precisament avui aquest és un dels grans debats. Els sindicats policials denuncien que mantenir plantilles estables a les Balears és cada vegada més complicat. Asseguren que el cost de vida, especialment el preu de l'habitatge, fa que molts agents demanin el trasllat tan aviat com poden, cosa que dificulta consolidar equips amb experiència, Marta, aquí al nostre territori.
0: També us contem que el Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. D'aquesta manera, la norma torna a estar vigent després que l'alt tribunal hagi admès a tràmit el recurs presentat pel govern central contra la normativa aprovada per PP i Vots al Parlament de les Illes. La suspensió té una data, es dona des del 9 de juny, que és el dia que es va interposar el recurs i quan la suspensió aprovada pel Parlament aparegué publicada al BOE. L'anul·lació podria ser contrària a dos articles, una anul·lació que podria ser contrària a dos articles de la Constitució per la derogació de l'Estatut Jurídic de les Víctimes de Greus Violacions de Drets Humans.
0: També un dia històric, el d'ahir. Maria Antònia, bon dia per al satèl·lit Posidònia.
3: Molt bon dia, Marta. Així és, el primer de les Balears va ser llançat ahir de matí des de Cap Canaveral a Florida per Open Cosmos, l'empresa del mallorquí Rafael Jordà, a través d'un coet SpaceX d'Elon Musk. El Posidònia, finançat pel govern en fons Next Generation, és un satèl·lit de 80 quilos que du 5 càmeres per observar la Terra amb una resolució d'1,5 metres. La seva missió és entendre els efectes del canvi climàtic des de la sostenibilitat ambiental fins a la gestió d'activitats estratègiques com el turisme.
0: Moment per la frase del dia, moment per la reflexió, com sempre fem en aquestes hores.
2: I de la frase d'avui és de l'escriptor italià Giovanni Papini, que va morir tal dia com avui de 1956 i que un dia va dir que l'amor és com el foc, que si no es comunica, s'apaga.

0: I a part de l'amor, de la passió, del foc, de què parla tothom avui?
1: I tothom parla d'una clienta celíaca que ha denunciat el tracte que va rebre a un bar de Jaén després de descobrir que el tiquet de la consumició quan van a pagar havia imprès un comentari ofensiu contra ella.
2: Sobre el teu camp de blat i d'herba fresca.
1: Segons ha explicat la mateixa afectada a xarxes socials, tot va començar quan va demanar una cervesa sense gluten i va informar el personal que patia celiaquia. El local li va adaptar una tapa perquè pogués consumir en seguretat, però la sorpresa va arribar en demanar el compte que ara mateix mostram en pantalla. El rebut, ho descrivim per als oients de ràdio, apareixia la frase «Ai, una tonta celi», un missatge que aparentment estava destinat a la comunicació interna entre els treballadors, però que va acabar imprès el tiquet entregat a la clienta. La dona va compartir la imatge a xarxes i va recordar que la celiaquia és una malaltia autoimmune i no una opció alimentària o una moda. També va qualificar el comentari d'ofensiu i va anunciar que estudiava prendre les mesures que ella considerés oportunes. Després que el cas es fes viral, l'establiment ha demanat disculpes públicament. En un comunicat va assegurar que el missatge era absolutament inacceptable, que havia contactat amb la clienta tan bon punt va tenir coneixement dels fets i que ja havia adoptat mesures disciplinàries contra el treballador responsable d'aquest missatge. La polèmica ha reobert el debat sobre la necessitat de tractar amb respecte a les persones celíaques i sobre la importància que el sector de la restauració actuï amb la màxima professionalitat davant d'una malaltia que requereix una atenció especial. Vos escolt, no sé si vos passat a voltros que fessin un comentari a un tiquet com vos que hauria, però jo sempre he dit el mateix. Els rètols que nosaltres fem servir cada dia, els cairons, que se diu en llenguatge professional, i els missatges interns de qualsevol xat són un perill.
3: Són molt perillosos.
1: Hem d'anar molt alerta perquè si no vols que una cosa se sàpiga, no l'escriguis. Si no vols que una cosa no se vegi, no la facis. O el manco dissimula.
3: Tenc dubtes que aquesta persona no volgués que no se sapigués. Però en qualsevol cas, a mi m'ho pareix de molt mal gust, perquè si no tingués suficient aquesta lota de tenir aquest problema, ha de contar com un Pere Mateu s'enrigui d'ella per tenir un problema. Me passa, a mi en concret no, però sento dir moltes vegades avui he demanat un cafè amb soja i m'ha mirat malament, o he demanat un cafè amb llet sense lactosa i m'han cobrat de més. Si no voleu atendre per aquestes qüestions, digueu, només tenim llet de vaca, però que se queixin perquè han d'abocar en lloc de llet de vaca, llet de soja, llet de... No ho sé, és que quin problema hi ha? És que no entenc quin és el problema.
1: I sobretot els problemes de contaminació creuada que suposa per la gent que et salia, que jo mai m'havia trobat, i justament l'altre dia tu i jo érem un sopar amb una persona celíaca.
3: I el problema que hagués pogut tenir, no?
1: I sobretot va haver de cuinar a part, va haver de vigilar que unes patatilles no toquessin unes altres patatilles, perquè si no, si hi ha contaminació creuada, per ell pot ser un problema, perquè pot acabar, pot no acabar la festa, o la pot acabar en el bany, que seria un altre tipus de festa, és a dir, també haurien d'anar alerta. És cert que molta de gent, per moda, ha decidit llevar-se el gluten sense passar
3: una altra història.
1: Sense passar per una consulta d'un metge, etcètera, que això és un tema, però si realment et salia, que escolta, ningú ha de posar un tiquet que ha comentari ofensiu contra ningú. És que també hauríem de començar a aprendre...
3: Aprendre a respectar.
1: No, i a part, a guardar-nos els pensaments. Jo me demano, ets filòsof? És a dir, ets opinador professional o ets president de qualque associació perquè la teva opinió importi? Idò, si no pots millorar el silenci, calla i no passa res.
4: No, jo
1: anava a dir Antònia, que ella és una dona prudent.
4: No, jo anava a dir això, que per molt que pensi que per ventura prendre una cervesa sense gluten pot ser més enllà del que solen demanar els clients, penseu, però no fa falta ni que ho diguis a companys teus, perquè per ventura els teus companys no estan d'acord, i ajuda que ho diguis darrere la barra, el client te pot sentir, i manco ho escriguis a un tiquet que vas desbordat, una feinada davant del públic, i no pensaràs que és hora d'imprimir-ho, has escrit allò, o per ventura ho va imprimir un altre company. Penseu que una altra persona ho va imprimir, jo ara ho estic pensant.
1: No, jo crec que un bar...
4: I ho va llegir i va dir, ho donaré igual.
1: No, jo crec que vas amb una mica de pressa.
4: Sí, hi ha molta feina i ni ho mires.
1: Vas amb un sorrisme que dus a un bar i no ho mires.
4: Jo moltes vegades no reviso el tiquet. Imagina't que qualque vegada m'han posat
3: mira,
4: alguna
3: això,
4: cosa.
3: Això és una cosa que amb els temps jo sempre m'enredo de ma mare quan anàvem a la compra, quan jo era més petita, i ma mare sempre revisava el tiquet i jo de mama ja està pagat i de no, en so temps acabam ja fent una mica allò que fan les nostres mares
1: jo,
3: de revisar
1: el tiquet. Revisar el tiquet no sé si és bo o dolent, perquè a mi m'ha passat que segons quins súpers de vegades s'equivoquen, però clar, s'equivoquen de 40 o de 50 cèntims. Només dava de tornar enrere. Tornar a passar la targeta perquè te tornin 50 cèntims. Tot és que li porta el cas d'armar. És un poc complicat. I que a la gent no li agrada que li diguis que s'ha equivocat. A mi de vegades m'han donat de més i m'he acabat callant perquè quan he anat allà li he dit no, he tornat darrere i he dit escolta, t'has equivocat. Me diu no, jo t'he tornat el que tocava. I jo vaig dir sí, i me'n vaig anar. En canvi, allà, a segon quin comerç no estan acostumats a que seguir li digui escolta, que m'has donat 3 euros de més i que ets hi tornis. Al contrari, no sol passar. Jo crec que hem de fer del món un lloc millor. No insultar, no deixar d'oix pels tiquets i, si qualcú s'equivoca, tornar-ho.
3: I respectar, sí, no? Clar. Però al final, ja veus, de tenir una botella de més amb un tipus de llet, és que crec que no suposa cap tipus d'esforç.
1: No.
3: No? Ja està.
1: Bé, suposa un esforç de tenir-ho allà, estimada, però més enllà d'això, no. I si no, no tinguis un bar que ofereixi diferents tipus de servei.
3: Exacte.
0: De totes maneres, l'actitud d'aquesta persona, de perdre el temps,
4: sí,
0: de fer això... O sigui, és que hi ha gent per tot, no? Però de veres necessites perdre temps en ofendre. Per què ho fas, no? Que hi ha al darrere tant de bo no te toqui a tu tenir qualcú celíac que la teva família amb algun tipus d'intolerància.
1: I encara bo que no li va cobrar, perquè es càrrec és zero en aquest tiquet. Hi ha una tonta Feli, són 0 euros. T'ho imagina't, que hi ha una tonta Feli i li enganxa 4 euros.
3: Quantes vegades se pot entendre o no, perquè és veritat que els productes per a celíacs són més cars. Sí. Però jo que sé, per exemple, una llet de soja, més o menys que jo crec que estan per l'estil, o no, per ventura un poc més, i te cobren a part, sí, no? Fins i tot te cobren el gel, el cafè en gel, i te cobren el gel.
0: I a banda, penseu en tot el que han de patir, no? La gent que té algun tipus d'intolerància, perquè o bé no s'entén o no tots els restaurants estan adaptats, sempre hi ha inconvenients, hi ha molts que ho fan bé, i que fan bé els deures.
3: És vera que moltes vegades és per desconeixement. Jo fa poc vaig anar a un lloc menjar amb una persona celíaca i clar, va demanar un pa a posta. Clar, jo també per desconeixement no sabia que havien d'entregar aquest pa embolicat, no.
0: Clar, perquè no se contamini.
3: Exacte. I clar, li van endur talment el m'haguessin duit. Jo ja vaig dir, no, perdona, és que jo me l'hauríeu de dur embolicat dins un plàstic o com fos, perquè no s'hagi contaminat. Clar, la gent no ho acabava d'entendre. Clar, ella en el final diu, jo m'acabo passant la vida explicant, donant explicacions i a vegades també m'acoma cans i ja dic, idò, me dus una altra cosa, no? Però clar, són ells que tenen el problema, no?
0: A ningú li agrada sentir-se diferent, no? Sentir-se que, a més, se'n riuen de tu, no? A través d'aquest gest al tiquet. Per això hem trobat que era necessari reivindicar aquesta situació que pateixen moltes persones i que, a més, no, aquesta dona s'ha de sentir indignada amb situacions d'aquestes que han ocorregut, en concret a Jaén. Aquí no tenim constància que hagi passat a cap establiment de les nostres illes. El Malco,
1: no ho descartis, però no s'ha denunciat.
0: Exactament. En la bona companyia, Díker Hernández, els comandaments tècnics, que té Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz encetam aquesta jornada de dimecres.

0: Són les 9 i 18 minuts, si just vos incorporau ara. Això és El Dia i comença la nostra tertúlia a través de la ràdio, també a través de la televisió. I avui, amb la companyia dels periodistes, Nekane Don Blas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Manuel Aguilera, bon dia.
2: Bon dia.
0: I el misser Joan Carles Rodríguez Turz, des d'Eivissa, bon dia.
3: Què tal? Bon dia i salut.
0: Avui començam amb una de les notícies, sens dubte, del dia de l'hora baixa d'ahir i a la qual avui dedicarem part del nostre programa. Manquen uns dies per la concentració antiturisme del dia 26 de juliol, una crida de la plataforma Menys Turisme, Més Vida a manifestar-se contra la pressió que exerceix el sector. Com a part d'aquesta campanya prèvia a la protesta, el col·lectiu ha publicat un manual d'acció contra la turistificació a les xarxes socials. En aquest manual, ara ho compartirem aquí a pantalla, planteja una sèrie d'actuacions dirigides contra establiments específics, activitats relacionades amb el model turístic. El document, com dèiem, proposa actuar sobre objectius com habitatges de lloguer turístic, immobiliàries o negocis responsables de la gentrificació. Diu literalment així, compartim de nou les imatges que estaven a les xarxes socials però que ara no se poden trobar a través d'aquesta xarxa social en concret perquè han desaparegut. Identifica l'objectiu i es refereix a negoci gentrificador, cartell, federació hotelera, etc. Prepara-ho tot, mira la zona, controla les càmeres de seguretat, localitza si pot venir un policia aviat, vestiu-vos en roba obscura, poc identificable, afegeixen també tapau-vos el rostre i després triau l'acció. I donen exemples del que se pot fer. Decorau les façanes, amalleu la vostra ràbia, empreu objectes voladors amb pintura, bloquegeu els panys dels Airbnb i pengeu cartells de la manifestació. Si us sembla, començant per saludar un dels portaveus de Menys Turisme, Més Vida, que és Dani Comas, aquí ja tenim. Dani, bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
0: Una crida a l'acció que ara estaven descrivint a través d'un cartell que de moment no poden trobar a les xarxes socials. Per quina raó?
4: El cartell se pot trobar a les xarxes socials tant en els nostres canals de difusió com a Instagram. A Twitter, el compte se mos ha estat bloquejat temporalment, però tornarà a estar disponible en les properes hores.
0: Assegureu que defensau l'acció directa, no violenta, però ara estaven repassant el manual i proposa. Pintar façanes, bloquejar panys, recomana també ocultar la identitat per evitar ser identificats. I com encaixa això en una protesta pacífica?
4: Considerem que són manifestacions pacífiques de la ciutadania. El que nosaltres considerem que és violència és la violència estructural que és com es aboca aquest sistema, que hi hagi gent visquent en els carrers perquè estan els habitatges segrestats pel lloguer turístic o que hi hagi gent que no se pot permetre viure a Mallorca perquè té feines precàries que no li donen per viure. Això considerem que sí que és violència estructural i de la qual no s'enxerra perquè és una violència que tenim més assumida com a societat.
0: Però el missatge, jo crec que molta gent està d'acord en que no se pot tenir gent vivint al carrer ni molt manco, però si considereu que aquestes accions que poden descriure en aquest cartell són legítimes, per què aconselleu tapar-vos la cara, vestir-vos de fosc, comprovar la presència de càmeres de seguretat de la policia abans d'actuar? Esteu assumint que aquestes accions que promouen poden, de fet ho han repassat, i són infraccions i també delictes?
4: Correcte, però en el final són accions a les quals ja estaven succeint, veiem les darreres setmanes a Santa Maria o a Palma, que s'han atacat immobiliàries, que s'han atacat lloguers turístics. Llavors, el que trobàvem que era tasca nostra com a plataforma era garantir una seguretat per la gent que està fent aquestes manifestacions i que aquesta gent, o sigui, després s'estat mitjançant el seu aparell repressiu, el que fa és posar multes i en el final com reprimir la protesta. Per tant, trobàvem que el que havíem de fer com a plataforma era garantir la seguretat d'aquestes persones que s'estan manifestant de forma legítima, però que això pot comportar unes conseqüències i que s'han d'evitar perquè...
0: No penseu 24 hores després de la publicació d'aquest manual que se pot perdre l'essència del que volíeu reivindicar per les formes, perquè, no sé, la plataforma es fa responsable si algun participant segueix fil per randa el que deis i acaba sent investigat, condemnat per danys?
4: La plataforma no és la impulsora d'aquestes accions. La plataforma el que està fent és donar veu a unes accions que ja succeïen. Per tant, si qualcú segueix les indicacions, evidentment, la plataforma farà tot el que estigui en la seva mà, però evidentment la plataforma no pot respondre per accions que en les quals no ha participat. Per això és que animam a tothom que s'animi a organitzar-se d'aquesta
0: manera. I se pot entendre com llançar la pedra i amagar la mà.
4: Me puc acabar, per favor?
0: Sí.
4: Llavors, com la plataforma el que pot fer és implicar-se dins d'aquestes coses, però el que tampoc pot fer és, sense tenir una implicació directa de la plataforma, assumir aquests costos. Per tant, la plataforma ajudarà en tot el possible, però és evident que necessitem una vinculació amb la plataforma d'aquestes accions perquè se puguin dur a terme amb seguretat.
0: Heu tingut qualque tipus d'assessorament legal pel que estava explicant abans, no? Moltes d'elles, d'aquestes accions, són delictes. Heu tingut algun tipus d'assessorament legal davant d'aquesta qüestió?
4: Sí, nosaltres estem en contacte amb les advocades que ens han ajudat des del principi de la plataforma. Aquesta publicació no suposa cap delicte en si i estem completament assessorades, per tant, no tenim cap...
0: No, clar, no la publicació com a tal, me referia a les accions.
4: Sí, sí, o sigui, nosaltres estem assessorades per les nostres advocades i ho hem estat des del principi de la plataforma i per això com... També és molt important disposar de plataformes com Alerta Solidària que tenim que ens ajuden a poder fer front en aquest model que ens està ofegant des d'una certa seguretat.
0: Quan promoveu accions contra negocis, habitatges turístics, heu pensat que darrere pot haver treballadors, petits propietaris que tal vegada tenen dificultats per arribar a final de mes? I me demanen si no estan perjudicant precisament persones que també són víctimes del model que denuncieu.
4: Són víctimes, però també s'hi estan beneficiant. En el final, el que consideram és que en el moment en què estàs participant d'aquest model, a una immobiliària no li importa netejar un vidre d'una pintada. Per tant, a la Federació Hotelera vàrem veure l'any passat com no els hi costava res.
0: Home, però un propietari reparar un pany, no sé, una immobiliària, no crec que ningú li agradi fer net o reparar, això també té un cost.
4: Bueno, és que aquestes coses són... O sigui, en el final t'estàs beneficiant d'un habitatge que no l'estàs posant per residents, sinó que l'estàs posant perquè es beneficiïn turistes. Per tant, el que consideram és que sí, això comporta uns costos, però els costos que comporta per la societat són molt majors, que, com no són econòmics, no s'estan mesurant.
0: I una darrera qüestió, Dani. No penseu que tal vegada molta gent que pensava donar suport, no, a una reivindicació o que creu que tal vegada s'hauria de millorar la gestió del turisme, ara, d'ençà que vegi un manual que insta a actuar de forma vandàlica contra edificis, contra propietaris, digui, mira, jo no m'assumaré en aquesta proposta.
4: Bueno, és que en el final la plataforma sempre ha apostat per la transversalitat. Així com la setmana passada vàrem fer una roda de premsa en un solat de mà fent les nostres propostes en els partits polítics, això hi ha moviments que participen de la plataforma que no estan d'acord. Per tant, és una plataforma molt àmplia que inclou moltes sensibilitats diferents i que aquesta publicació no vol dir que ara el plantejament de la plataforma sigui únicament aquest. El plantejament de la plataforma ha estat històricament... Ha inclòs això, ha inclòs les demandes en els governs i ha inclòs les sortides a premsa internacional, per exemple, però això no vol dir que la línia de la plataforma hagi canviat. La línia de la plataforma ha estat sempre la mateixa i en cap moment hem renegat de l'acció directa.
0: Dani Comas, és portaveu de Menys Turisme amb Més Vida. Estic molt agraïda per l'atenció. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, adeu.
0: Puc incorporar en aquesta conversa la vicepresidenta de la Federació Hotelera, Maria José Aguiló, qui ja ens escolta. Maria José, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Des de la Federació Hotelera, ahir vareu fer un comunicat on denunciàveu aquesta publicació en concret. Just ara has pogut escoltar la conversa amb un dels portaveus de la plataforma, així que te demano per una primera impressió, per una primera reacció.
1: És la veritat, és que jo crec que amb aquestes declaracions que ha fet el portaveu de la plataforma queden retratats, no? És una absoluta contradicció parlar de defensar drets, de defensar idees i fer-ho des d'uns posicionaments que són absolutament contradictoris, que atenten contra persones, contra organitzacions, que a més ho fan d'una forma impulsant a la clandestinitat, a s'amagar-se. És a dir, no hi ha una defensa de les idees des d'una visió constructiva i de respecte dins un límit que marca la pròpia legislació i la pròpia convivència. Jo crec que és del tot condemnable que hi hagi estat i que aquests se justifiquin perquè si ja s'estaven fent i, no sé, a mi m'apareix que hi ha d'haver una mica més de coherència, de respecte, que tothom pugui defensar el que pensa i el que creu i que intenti treballar per canviar-ho, perquè ho faci dins un marc de respecte i, sobretot, sense agredir a altres persones que puguin tenir un posicionament diferent.
0: Des de la Federació Hotelera també, vosaltres, ahir en parlàveu, vau dissenyar una resposta, no?, a través d'aquesta lona, a l'aeroport de Sant Joan, com a una manera, no?, d'entendre o de millorar la convivència entre turistes i entre residents.
1: És que això és un exemple de lo que nosaltres dèiem a la valoració que vàrem fer ahir, no? És a dir, tothom té posicionaments i visions de les coses que poden ser molt legítimes i ha de trobar la manera d'expressar-les en correcció. Des de la Federació Hotelera vàrem començar l'any passat aquesta campanya. Enguany, com ja vàrem explicar en els micròfons d'aquesta casa, l'hem tornat a repetir. Hem fet una passa més abogant per aquest equilibri, per aquest respecte, per aquesta convivència, i ho hem fet contratant uns espais, no vandalitzant espais d'altres, no fent agressió, sinó des d'uns àmbits que ja estan predeterminats i preestablerts. I, per tant, nosaltres creiem que altres actuacions, quan s'estan posant damunt la taula, no són justificades, no són correctes, no se dona la cara, no és just com vosaltres esteu indicant en el portaveu per aquelles persones que fan feina, que tenen un petit negoci, que tot això els crea un greuge i els assenyala i els identifica, i nosaltres ho hem volgut fer treballant des de l'equilibri, des de la defensa, des de la nostra visió i sobretot des de respecte i cap a la convivència, sense crear més boicots, sinó d'una forma en positiu.
0: Maria José Aguiló, moltíssimes gràcies per aquests minuts de conversa.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, que passeu bon dia.
0: Un cartell que se va trobar a les xarxes socials, Instagram sí que és vera que puntualment va desaparèixer de Twitter i ens explicaven des de Menys Turisme, Menys Vida, que també van tenir algunes errades tècniques de col·lapse d'aquesta xarxa social. En tot cas, fem una primera valoració, si me permeteu, comença per al missè, Joan Carles Rodríguez Tur, que tal vegada mos pot donar una mà, perquè clar, jo explicava de forma ràpida el que suposa, no?, un delicte. Joan Carles, tu has pogut estudiar el que és el manual. Què te sembla, primer, la valoració de l'entrevista en Dani Comas i el que especifica que manual les actuacions en concret?
3: Bueno, Marta, jo el primer que vull fer és felicitar-te per les preguntes que li has fet i com has plantejat aquesta entrevista. Crec que has anat en els punts claus que era important posar damunt la taula per posar de manifest les contradiccions d'aquesta plataforma i d'aquesta persona en concret. El primer que m'ha donat la sensació és una covardia absoluta. Aquesta gent són uns covards. Són uns covards per anar cara tapada i són uns covards per tirar-se pedra, com tu deies, i llavors pretendre evadir qualsevol responsabilitat i no...

0: delictives, que tinguin en compte que se'ls detendrà i que tinguin en compte que no els hi servirà anar a plorar davant a jutge, perquè el que solen fer aquestes organitzacions i aquests adolescents, perquè són, és el que són la majoria, sense dos dits de front és després plorar davant a jutges perquè els hi ve gros, això per lo que passen, no? Per tant, jo el primer que vull fer és advertir-los de lo que estan fent, si és un comportament vandàlic i si és un comportament delictiu. I després, no entenc per què negocis legals han de pagar les conseqüències d'una activitat il·legal. És a dir, jo m'apareix molt bé que es critiqui el lloguer turístic il·legal i, de fet, penso que l'administració està fent molts esforços amb això i que es critiqui, que es persegueixi, que hi hagi manifestacions pacífiques, perfecte. Però precisament en els que tenen una llicència turística, en els que paguen impostos, els que no ho fan d'amagat, per què aquests han de ser les víctimes? Això el que demostra és els que estan completament esbiaixats, que tenen idees de bomber, literalment, i que no saben el que estan fent. Si volen solucions, que es presentin les eleccions i les guanyin. Mentrestant, molt alerta amb aquests comportaments delictius i tot el meu suport a la Federació Hotelera i en els negocis legals, perquè no hem d'oblidar que nosaltres som el que som i és unes illes amb molta identitat, però que també viuen de lo que viuen, de manera directa o indirecta, que és del turisme. I penso que no és algo dolent si es fa amb aquest equilibri en els que penso que tots estarem d'acord que estem intentant buscar, molt lluny de lo que proposa aquesta plataforma, que el que proposa és confrontació, polarització i que el que acabarà perdent és la legitimitat, ja l'ha perdut de fet, de seu missatge.
1: Se pot perdre aquesta legitimitat a la que feia referència en Joan Carles Necane, Manuel, perquè, clar, l'essència del que volen fer, una millora de la gestió del turisme, jo crec que tothom vol que se pugui gestionar millor, tothom vol reduir l'impacte, millorar la convivència entre els residents, però no d'aquesta manera.
2: Yo creo que ha sido un error monumental la publicación de este manual de acción directa y no estoy segura, el portavoz lo ha dicho que todos los componentes, estamos viendo aquí a representantes de UGT y de Comisiones Obreras, yo no creo que muchos de los que forman parte de la plataforma, muchas entidades de la plataforma, apoyen esta llamada a la acción directa. Estoy bastante segura de que esto no ha gustado, él lo ha reconocido, que él ha dicho que es una cosa muy transversal, pero bueno, creo que han saltado una línea que muy peligrosa e irresponsable. Me da la impresión de que, y perdón, intentan, es verdad, insisto en lo que decía Juan Carlos ahora, ellos intentan no hacerse responsable de la publicación, pero la publicación, que todavía se ve, efectivamente, sale con el nombre de la plataforma, ¿eh?
1: Exacto.
2: Es decir, es la plataforma, en teoría, la que está llamando a la acción directa. No la plataforma recoge acciones y dice, bueno, hay gente que hace esto, que sepáis ir, que lo tenéis que hacer, hacedlo así. Me parece que han saltado una línea y creo que puede tener conseqüències perquè jo...
1: Però això demanava, que crec que era interessant saber si no creus que això podria perdre seguidors. O sigui, molta gent que tal vegada donava suport que quan ha vist, no, l'essència del missatge, diu, no me faré partícip d'això.
3: Bueno, también depende de la importancia que se le dé de aquí a la manifestación del 26 de julio, que seguro que será masiva. Bueno, yo coincido con Necane, es que este tipo de manuales de acción directa en los años 80 y 90 se repartían de manera clandestina y hoy en día con las redes sociales como que, bueno, todo se hace público y yo creo que ellos también, como apunta Joan Carles,
1: claro,
3: y
1: donaban,
3: entonces
1: sí.
3: Eso pues a veces no lo detectaba la policía y mucho menos los medios así a nivel social, entonces se quedaban entre la gente que debía hacer la acción directa, ¿no? Pero claro, como dice Joan Carles, yo creo que han tenido un fallo porque son muy jóvenes, son, bueno, no sé si adolescentes, pero son gente muy joven, pero esa gente joven son justo es justo la que está sufriendo el problema de la vivienda y han conseguido con esto que en lugar de hablarse de las causas del problema de la vivienda que están sufriendo los jóvenes y, bueno, gente de mediana edad, se hable del manual este de acción directa. Cuando dice amollao la vuestra rabia, ellos saben muy bien a qué se refieren y yo lo veo en los jóvenes y seguro que Necane también como profesora universitaria. Los jóvenes tienen mucha rabia. Entonces ellos están apelando a eso que incluso ya está pasando, porque tú dices, no, esto es jóvenes de izquierdas, alternativos, no, no.

0: 9:43, continuem aquí al dia a través de la ràdio i a través de la televisió en aquest repàs en l'actualitat que se centra sobretot en la manifestació del proper dia 26, manifestació antiturisme. Han dedicat gran part de la nostra tertúlia sobretot per la polèmica, no?, que ha sorgit després del comunicat de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que instava a mullar, deia literalment, tota la ràbia contra Airbnb, establiments turístics, com a manera, no?, de reivindicar una societat més justa i un turisme, diguem, més bo de dur que el que tenim actualment, dit i explicat de forma ràpida. Això ha tingut moltíssimes reaccions. Parlàvem abans amb la vicepresidenta de la Federació Hotelera, Maria José Aguiló, i des d'aquesta entitat també s'ha fet una campanya, una lona en concret que compartim a pantalla i que descrivim per als oients. És una campanya que insta a donar la benvinguda als turistes que visitin l'illa per passar les vacances de l'estiu. Se col·loca aquesta gran lona amb el missatge "Thanks for visiting Mallorca", gràcies per visitar Mallorca, i el que es pretén és contrarrestar tots els missatges que qüestionen la indústria turística de l'illa. La cosa va de missatges i de lones a l'aeroport de Son Sant Joan, si penseu, no fa tant d'aquesta lona de tot el que passa a Mallorca es queda a Mallorca, que va ser objecte també de la polèmica, recordeu, ara aquesta amb un missatge més positiu i que insta a millorar la convivència. Començar per tu, Manuel.
1: Sí, yo coincido completamente con el mensaje que lanza esta lona. Creo que es muy positivo. Primero se les da las gracias por venir, porque hay que darle las gracias. Nosotros, que en gran parte de nuestro trabajo, nuestros ingresos dependen del turismo, y luego se les recuerda que aquí vive gente. Es que claro, a veces se entiende Mallorca o Baleares como un parque de atracciones donde todo el mundo está de vacaciones, e incluso gente española de la península tiene esa concepción, ¿no? Imagínate a alguien que viene de muy lejos. Entonces hay que recordarles que aquí vive gente y que hay que respetar a los residentes y al territorio. Així que és un eslògan breve, directo i...
0: Que curiós que aquesta lona vengui per substituir a l'anterior, no? Perquè, clar, podria tenir un altre tipus de missatge, però és com si, no? Com si donàs l'equilibri al missatge anterior.
2: Bueno, a mi este tipo de lonas no me hacen falta. A mí, tengo que decirlo, me parecen un poco bienvenido el turista 1.999.000, bienvenido y darle un ramo de flores ahí a los pies de la escalerilla. A mí no me hace falta que les demos, o sea, que los hoteleros les digan a los turistas que son bienvenidos, porque, por supuesto, si aquí vienen 19 millones de turistas al año, será porque se sienten cómodos. Aunque cuidado que empieza a calar un poco la sensación, sobre todo en algunos sectores como el alemán, de que aquí ya dejan de ser bienvenidos. A mí no me hace falta que los hoteleros pongan una pancarta, lo tengo que decir. Ahora, entre la guerra de pancartas, bueno, pues prefiero quedarme con esta que con aquella que nos pusieron de lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca, ¿no? Pero a mí me parece un poco que los hoteleros salgan a darle la bienvenida a los turistas y a decirles aquí vive gente, cuidado, pórtate bien. Bueno, no...
0: Tu hablas de innecessari.
2: Sí.
0: I Joan Carles, què en pensa? Tenim tot tipus de postures.
3: Nanecane diu que a mi no m'hacen falta pancartes, lògicament. Aquesta pancarta no va dirigida a altres, ni va dirigida a residents, va dirigida als nostres visitants. Jo em sembla que és una pancarta innocua en su sentit de que no té cap efecte nociu, cap efecte perjudicial, i sí que crec que el que incideix és en un punt molt interessant, que és l'agraïment als turistes pel fet de venir i gastar i fer que Balears sigui una de les potències turístiques mundials i, per tant, també econòmiques. Això per una banda, i per l'altra recordar-los que això és ca nostra i que això, com diu la pancarta, és nostre hogar, is our home. Jo crec que això és un missatge que ha d'anar calant a poc a poc entre els nostres visitants, nosaltres ho tenim molt clar, però entre els nostres visitants, de manera que es aconsegueixi o es treballi per caminar cap a aquest equilibri, aquest respecte i aquest equilibri entre la pressió turística i la qualitat de vida, que lògicament ara està en tensió. Jo penso que aquesta postura la podem compartir tant en la plataforma que ara teníem es portaveu, com qualsevol actor polític a dia d'avui, tal volta els únics que no ho plantegen així són els de Vox, però penso que és un missatge compartit. Ara bé, quines són les solucions? Doncs aquí són, aquí cada partit polític té les seves receptes i llavors hi ha plataformes d'adolescents que amb suport de sindicats, que això em preocupa encara més, que el que fan és plantar missatges infantils, missatges delictius, que sense pretendre assumir cap responsabilitat i que a més no posen cap solució damunt la taula, sinó atacar els comerços que precisament ho fan legal, algo que em pareix completament contradictori.
2: Jo, perdona una cosa, és que a mi me parece que no hace falta darle las gracias a los turistas por venir. Es que yo cuando voy de turista no espero que me den las gracias. Oh, gracias por venir a Roma, Nekane. No hace falta que me den las gracias, ni yo creo que haya que darle las gracias a los turistas.
3: Un signe d'educació, quan vas a un restaurant et diuen les gràcies per venir, com que no? Jo vaig a un restaurant i quan et diuen, ei, gràcies per venir al meu restaurant, o gràcies per venir a la meva botiga a comprar spa, o gràcies per venir a
2: l'esmeu foro. Estàs concibiendo Mallorca com un gran negocio. Estàs concibiendo toda Mallorca o Baleares, perdona, com un gran negocio. O gràcies per venir a contribuir a mi negocio. Bueno, a mi no me hace falta.
3: No, un gran negocio no, és que Balears som una comunitat turística.
0: Estan donant les gràcies com demanar respecte als residents.
2: No, jo digo bienvenido, vale, perfecto, bienvenido. Bien, ahora dar las gracias a un turista por venir, a mí me sobra este mensaje. A mí me parece que no hace falta darle las gracias a un turista por venir a Baleares, como yo no necesito.
3: Però on està lo dolent? On està lo dolent?
2: No, que no digo que sea malo, digo que a mí, no he dicho que sea malo, digo que a mí me parece que es un mensaje que a mí no me interpela. Jo no le doy las gracias a un turista por venir. Yo le digo bienvenido.
0: Però quan vale. Diu, fixeu-vos la part de baix que diu let's all care, no?
2: Com sí, això sí, però no, no lo primero que pones es qüestió... gracias por visitar Mallorca.
0: Això bueno, és el primer, no? Aquestes pues, són les
2: yo
0: vostres...
2: Jo no, cuando me voy de viaje no espero que me... Oh, gracias por venir
0: però
2: a visitar-nos.
0: Però si voleu, analitzem el que posa exactament, no? Ho tornem a compartir, no? Que posa... gràcies per visitar Mallorca, aquestes són les teves vacances, aquesta és la nostra llar. Com dir, alerta, sí. Això és un missatge d'alerta, també sí. Demanar amb respecte, i per això diu let's all care, com si és una cosa que preocupa a tothom. O sigui, és un agraïment, però també hi ha un respecte.
2: Sí, no, que jo, no? Que digo que, a ver, que jo no estoy en contra de la pancarta, digo que a mí no me hace falta esta pancarta.
0: Ho tens interioritzat.
2: No es lo mismo estar en contra que decir, bueno, esta pancarta a mí no me hace falta, darle las gracias a los turistas por venir. No me hace falta.
1: No le vas a tirar pintura a la pancarta.
2: No, le voy a tirar pintura a la pancarta ni voy a ir a agredir a los turistas.
1: Acción directa.
2: Pero tampoco me voy a ir al Arenal a decirle a los alemanes cada vez que me encuentro con uno, oh, gracias por venir. Pues no, parece que haga falta ir a decirle a los turistas, gracias por venir. Es mi opinión.
1: Yo lo he pensado muchas veces esto de gracias.
0: Me perdoneu que vos interrompi. Tenien resposta dels sindicats, de moment no poden intervenir en directe, però diu, des de Comissions Obreres no estan a favor d'accions violentes, ni contra les persones ni contra les coses. Estic cercant també algun portaveu perquè pugui intervenir telefònicament, però de moment sí que ens faciliten aquesta informació, o sigui que sí que subscriuen la concentració, la manifestació del proper dia 26, però no estan a favor ni d'accions violentes, ni contra les persones, ni contra les coses.
3: Però és un poc pobre, no?, aquesta reacció, perquè aquesta, jo m'esperava una miqueta més de contundència, de dir, mira, nosaltres no formem part d'això i condemnam aquesta campanya en específic d'una plataforma de la qual nosaltres formem part i exigim la seva retirada. No sé, això m'apareix un comportament una miqueta covard també per part de Comissions Obreres, perquè el que posa de manifest és algo que és lògic, però no exigeix cap tipus d'actuació ni de responsabilitat. No sé, m'esperava una miqueta més de contundència per part de Comissions Obreres.
0: De moment és la resposta que tenim. Hem de fer una petita pausa per publicitat perquè se'ns esgota el temps i encara ens queda un bloc més d'anuncis, però tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio és història. Para ti y también para ti, en Eroski te damos la nectarina granel a 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
7: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feien les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
10: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Són les 9 i 54 minuts. Dedicam els darrers minuts d'aquest programa a parlar en concret de la llei de memòria democràtica. El Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la llei de memòria de les Balears. D'aquesta manera, la norma torna a estar vigent després que l'alt tribunal hagi admès a tràmit el recurs presentat pel Govern Central contra la normativa aprovada per els partits Partit Popular i Vox al Parlament. Una suspensió que té una data i que es dona des del 9 de juny, que és el dia en què es va interposar el recurs i quan la suspensió aprovada pel Parlament va aparèixer publicada al Boletí Oficial de l'Estat. És una anul·lació que podria ser contrària a dos articles de la Constitució per la derogació de l'Estatut Jurídic de les Víctimes de Greus Violacions de Drets Humans. És un tema que ha seguit Nekane de prop, així que començant per tu, Nekane, una valoració.
1: Creo que era una noticia esperada porque el Tribunal Constitucional ya había hecho lo mismo con la ley de Aragón y creo que de otra comunidad autónoma, creo que era la de Castilla y León, que también pasó lo mismo, se derogaron las dos leyes y se aprobó una ley de concordia, o no me acuerdo cómo se llamaba. No por esperada, yo creo que es lógica esta decisión del Tribunal Constitucional y hay que recordar que la derogación de la ley de memoria es una de las obsesiones de Vox, y que le hizo pagar este peaje a Marga Proens para ser presidenta del gobierno. Bueno, a mí me parece una buena noticia que el Tribunal Constitucional anule la derogación de una ley que no, o sea, solo crea derechos, es una ley que da derechos. Entonces, ¿qué miedo tiene Vox a dar derechos, ¿no? Dar el derecho a reconocer que ha habido víctimas. ¿Qué miedo tiene Vox a esto? Yo es que no lo entiendo. Entonces me parece muy bien que el Tribunal Constitucional de momento, porque no ha entrado en el fondo del asunto, lo que ha hecho el Constitucional es de momento acepto estudiar lo que me pide el Gobierno y mientras lo estudio y decido si esto es constitucional o no, dejo en suspenso esta ley y por lo tanto recupero la anterior, que es la ley de memoria. Me parece que es lo que toca y supongo que el Constitucional terminará derogando la derogación.
0: Tres minutos, un minuto y medio, sí, pero no. Manuel.
2: Yo también esperaba esta decisión porque el gobierno y sus socios tienen mayoría en el Tribunal Constitucional. Es una cosa que ocurre en este sistema español, ¿no? En el que cuando gobierna alguien reestructura el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano jurídico y tiene capacidad. Bueno, hay una mano política, hay que reconocerlo, el Tribunal Constitucional tiene mano política. Sobre la ley, yo evidentemente como historiador y ciudadano defensor de la memoria, yo defiendo las leyes de memoria porque promueven la difusión de la historia, ¿no? En concreto de la guerra civil y la posguerra y la dictadura. Y hay que recordar, por lo que decía Nekane, de que solo da derechos, para que la gente lo sepa, en lo que más incide en Vox es que esta ley sanciona las ofensas contra las víctimas del franquismo y sanciona también la apología del golpe de Estado, que eso ellos entienden que puede limitar la libertad de cátedra, la difusión de libros, que puedan, yo qué sé, hacer una biografía de Franco que sea halagadora, entonces eso conllevaría una sanción económica que contempla la ley. Pero hay que decir que aunque se derogue esta ley, existe una ley nacional que también sanciona ese tipo de acciones. Esta ley tiene muchas cosas buenas, por ejemplo, la creación de un censo de víctimas que todavía no se ha hecho, la protección de los archivos y en general de las fuentes que pueden ayudar al estudio de la guerra civil y luego también la creación de centros de espacio, de recuerdo, de espacios físicos de memoria.
0: El darrer minut de saber en Joan Carles Rodríguez Turc.
3: No, molt breument. Jo penso que aquí també hi ha una qüestió competencial, que el Tribunal Constitucional suspèn cautelarment aquesta llei per una qüestió de competències. Hem de veure, jo aquesta sé que me resulta més interessant des d'un punt de vista legal, veure si Balears té capacitat per fer una llei d'aquestes característiques o no, també pel futur, no? Perquè recordem que aquesta llei va ser aprovada per el govern d'Anna Francina Armengol i també hem de saber si en un futur aquesta llei es podria tornar a aprovar en el context jurídic i en el marc jurídic que tenim. En qualsevol cas és un colp per Vox. Jo penso que en Marga Proens respiro una miqueta més aliviada avui i de totes maneres les víctimes de la guerra civil no queden sense cobertura perquè hi ha una llei nacional que té un contingut pràcticament idèntic a la llei que per decisió de Vox es va derogar.
0: Joan Carles Rodríguez Tur, Manuel Aguilera, Nekane Don Blas, moltíssimes gràcies i que tingueu un bon dimecres totes.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Fem una pausa per publicitat i escoltam a la part de ràdio del nostre programa els companys dels serveis informatius. Tornem tot d'una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia, comencem aquest espai informatiu mirant cap a les carreteres perquè hi ha importants retencions per accedir a Palma a diferents punts. Anem a conèixer la darrera hora, per això connectem amb la DGT. Dani Fornés, conta'ns, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores trobaran bastanta retenció. L'autopista d'Andratx en sentit cap a Palma, pràcticament des de la costa d'Emblanes fins a l'arribada del túnel de Gènova, trobaran retencions. Ha hagut una petita topada entre dos vehicles que han quedat ocupant el voral esquerre, però s'ha fet de mirar on ha provocat ja aquesta retenció. També l'autopista de Llucmajor, pràcticament a l'entrada a Palma, just enfront del Palau de Congressos, un camió ha quedat averiat ocupant part del carril dret i això també està ocasionant retencions a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport. Pràcticament des del carrer Aragó fins a l'arribada a l'autopista de Llucmajor també hi trobaran petites retencions. És tot per el moment. Molt bon dia.
5: Gràcies, Dani Fornes, en directe per aquesta situació del trànsit. Molta paciència, ja sabeu, a l'autopista d'Andratx per entrar a Palma, també a la via de cintura i als accessos, en aquest cas, pel passeig marítim de Palma des de l'autopista del Llucmajor. Molta paciència i, com sempre, molta precaució al volant. I anem amb més qüestions perquè el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha defensat el manual d'acció directa que ha aixecat molta indignació entre el sector turístic. Dani Comas, en una entrevista fa uns minuts al programa El Dia d'aquesta casa, ha explicat que davant la situació actual que pateixen els residents per les conseqüències de la saturació turística i l'immobilisme, diu, de les administracions, han volgut fer una crida a l'acció que visibilitzi el malestar, que sigui un toc d'atenció, ha explicat, i nega, en tot cas, que facin cap incitació a la violència.
7: Considerem que són manifestacions pacífiques de la ciutadania. El que nosaltres considerem que és violència és la violència estructural que és com es aboca aquest sistema, que hi hagi gent visquent en els carrers perquè estan els habitatges segrestats pel lloguer turístic, o que hi hagi gent que no se pot permetre viure a Mallorca perquè té feines precàries que no li donen per viure, això considerem que sí que és violència estructural i de la qual no s'enxerra perquè és una violència que tenim més assumida com a societat.
5: Molt diferent és l'opinió de la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Mari José Aguiló, que també ha participat en aquest programa. Assegura que amb les formes es perd el fons de la qüestió i critica que s'animi a vandalitzar negocis turístics.
8: És una absoluta contradicció parlar de defensar drets, de defensar idees i fer-ho des d'uns posicionaments que són absolutament contradictoris, que atenten contra persones, contra organitzacions, que a més ho fan d'una forma impulsant a la clandestinitat, a s'amagar-se.
5: I la Federació Balear de Transports pronostica una davallada durant els mesos de juliol i agost en el transport discrecional respecte de l'any passat, tot i que preveuen una recuperació ja de cara a setembre. El president de la Federació, Rafael Roig, ho associa a un canvi de model turístic. Assegura que els mesos més forts ara són el maig i el juny.
9: Tenim un principi de juliol, ja que tenim Balears, allò de Turets, diàriament, excepte dimarts de matins i dissabtes de matins, un 100 d'autocars aturats diaris.
5: I avui han de tornar a lamentar un possible cas de violència masclista perquè una mare i la filla han estat assassinades a Mijas, a Màlaga, en un cas que ara investiga la Guàrdia Civil. Els cossos de les dues dones han estat localitzats després d'un incendi al seu habitatge aquesta matinada passada. Les víctimes tenien 61 i 32 anys i presentaven nombroses punyalades que haurien estat la causa de la mort. I d'així arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: y de cara a la galería a vender un acuerdo que no está completo. Por eso yo creo que tenemos que seguir empujando y buscando una fórmula que mejore y realmente arraigue a los empleados públicos de las Islas Baleares para dar un buen servicio a los ciudadanos.
1: Vetllar per els nostres cossos de seguretat, que són els que tenen cura, no?, de tot el que està passant durant l'estiu, una temporada alta, una època molt activa, també respecte a la seva activitat policial. Moltíssimes gràcies, David Pola, portaveu de la Confederació Espanyola de Policia,
0: a
1: aquí
0: vosaltres.
1: A les Illes,
0: moltes
1: com
0: gràcies.
1: Sempre. Uns consells i torna'm tot d'una més propostes.
2: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
7: No, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: La sostenibilitat i la inclusió social són dues coses que van de bracet de la iniciativa de la qual parlarem avui. La Fundació Deixalles ha presentat la Memòria d'Activitats 2025 que confirma el creixement de l'entitat i el seu compromís amb l'acompanyament a les persones amb vulnerabilitat.
1: Així, hermans, i t'han de dir, o han de dir, en els nostres oients i en els nostres espectadors, que la principal activitat que lidera el seu projecte és precisament la inserció sociolaboral. Durant el 2025, fins a 197 persones amb dificultats per trobar feina han seguit un procés de preparació, de formació, d'orientació i també de desenvolupament d'habilitats abans de cercar una feina.
2: Però la Fundació Deixalles també s'ocupa de l'activitat ambiental, en què la reutilització és una eina molt eficaç per poder protegir el nostre medi ambient, que a partir d'aquesta crea un lloc de feina que ajuda a les persones. Cada objecte que torna a tenir una segona vida també pot obrir una nova oportunitat per a una persona per qui fa feina. Avui tenim amb nosaltres en la Llucia Fortesa, presidenta de Deixalles i responsable del Servei d'Orientació. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I també Anna Maria Suau, membre de l'equip directiu i responsable de l'àrea ambiental. Com estàs?
4: Bon dia.
2: Maria, m'ho estarem a trobar perquè fa un parell de dies parlàvem de reciclatge i de aquest premis, i ara toca parlar de Deixalles. Quins factors expliquen el creixement de l'entitat en aquest darrer any? Començaré per la presidenta. Que és allò que heu vist que ha ajudat sobretot a millorar i a créixer exponencialment a Deixalles?
3: Bueno, créixer. A més o menys, com us hem mantingut en les mateixes dades d'intervenció respecte a usuaris, la part més ambiental, no, Maria, com que la coneix molt més, després vos explicarà. Jo crec que hem pogut mantenir-nos, seguir donant una bona atenció a les persones ateses, tant en el servei d'orientació, tant itineraris laborals, formació o en el col·lectiu de salut mental. I perquè seguim fent feina a poc i de mica en mica, i mos mantenim en el territori molta feina en xarxa, en servei

0: socials i amb altres entitats del tercer sector, i crec que també gràcies a la nostra professionalitat, quizás si no està molt bé dir-ho, però crec que feim també molt bona feina d'intervenció en les persones usuàries.
1: És que, disculpa, dius, mos han mantengut, és que mantenir-se ja és una feina titànica, sobretot en els temps en què vivim ara mateix. Clar, parlàveu, no?, de que d'alguna manera feis molta de feina en aquest acompanyament a les persones vulnerables, les ajudeu a cercar feina o a preparar-se per trobar feina. Com funciona i també quines habilitats o competències treballeu o en quines habilitats vos fixeu perquè aquestes persones puguin sortir preparades abans d'incorporar-se en el món laboral.
0: Val. Bé, nosaltres fem molta feina amb els serveis socials d'atenció primària, després també amb el SOIP, de manera de poder atendre aquestes persones i que ens arribin les demandes. Tenim diferents serveis, poden fer un itinerari molt complet, des d'un itinerari prelaboral per anar treballant diferents competències, que ho fem en els nostres tallers i espais de deixalles, i quines són aquestes competències? Bueno, des de primer tot, l'autonomia de la persona, l'autoestima, comunicació, ritme, responsabilitat, i una vegada treballant totes aquestes competències en els nostres tallers que tenim de reutilització, de recollida d'objectes a través dels camions, la deixalleria, el taller de donació, el taller de juguetes, una vegada anant treballant totes aquestes competències, després les persones estan més preparades per poder venir al nostre servei d'orientació. I en el servei d'orientació sí que és vera que després veiem un poquet amb quina experiència compta aquella persona, quines competències té, quina formació té i cap a on se vol dirigir a partir d'ara. I l'ajudam a preparar les entrevistes de feina, un currículum, totes les eines per fer una bona recerca de feina i alhora també el de posar en contacte amb el teixit empresarial, perquè sense aquest contacte amb el teixit empresarial no podríem fer un bon tancament de tot l'itinerari.
2: Estic compartint imatges, sobretot del taller de roba, no?, de reutilització de la roba. Quina importància té la recollida de roba tèxtil dins el projecte de deixalles, Maria, sobretot quan just fa poquet parlàvem que algunes de les entitats estan saturades de roba, és un dels negocis més contaminants. Quin paper juga a deixalles?
3: Bueno, com ha dit la Llucia, els nostres tallers i concretament els de roba són una eina per treballar en les persones, ajudar-les a millorar les seves competències. Per tant, en els de roba és un dels que ocupa més gent, però és més gros. En proporció de tot el que recull la roba, és la fracció majoritària. Sobre 2.800 tones, 1.600 són de roba. És a dir que és més de la meitat de lo que recullim és tèxtil. Per tant, també ens ajuda. És veritat que és un problema, però que estem intentant solucionar-ho, xerrant amb administracions, amb els scraps, però a la vegada també és una eina molt important per nosaltres per treballar. És un taller que pot entrar sense molt de coneixements pràctics necessaris i pot començar de zero i fer tot el procés dintre del taller.
4: Que també allò que feix és una tasca de conscienciació. No sé si és fàcil fer-li entendre a la ciutadania allò que és consum responsable i sobretot lo de no produir residus, perquè està molt bé que hi hagi fundacions com Deixalles, Jo ara Pont en Reseiro, que l'altre dia també parlàvem amb ells, està molt bé que faceu aquesta tasca de reutilitzar allò que ja està en marxa, però allò ideal seria ja no tenir aquest residu. Clar, com conscienciam a la població?
3: Seria la part de prevenció, que és la més difícil, i sé que fins ara també des del marc normatiu no se li ha donat importància i ara a poc a poc, tímidament, se comença a xerrar de prevenció. És complicat perquè suposa canviar hàbits de consum de les persones. I nosaltres, pues, que mos costa, és a dir, un hàbit qualsevol de nosaltres mos costa. Però seria evitar comprar per internet aquestes plataformes que al final estàs comprant quasi un residu perquè te durarà 2 mesos, 3 mesos i hauràs de tirar. Dir que això seria evitar comprar residus i anem a comprar producte de qualitat, anem a apostar per el producte local.
4: Ja, aquest pensament ja es botenta, Maria. Estan comprant residus.
3: Estan comprant
4: clar,
3: residus.
4: Quan tu opta i fa aquell unboxing que t'arriba o obris amb aquella il·lusió, si li poses aquesta perspectiva de que ja compres un residu que d'aquí un mes, dos, ja no se podrà fer servir perquè en dues rentades et cerca aquest tipus de roba ja deixa de servir-te, podria ser un començament de conscienciació.
3: Això mateix, sí. Aquí seria com a la part de prevenció que aquí haurien de fer entitat com nosaltres, però també des de l'administració, o fins i tot posar limitacions, penalitzacions, en els que posin al mercat aquest tipus de productes que tan ràpidament se converteixen en un residu.
1: Mira, justament, això seria l'ideal. Aquests dies n'hem parlat, no? Hi haurà una petita taxa, perquè jo la trobo ínfima, de 3 euros per paquet en aquestes plataformes, no? Que mos duen roba de tant en fora. 3 euros euros, si no vaig malament, per comanda que se faci de
2: paquets petits.
1: Sí, perquè que en realitat són 3 euros que segurament molta gent diu me paga la pena pagar-los i ja està. Vull dir que per ventura la taxa hauria de ser superior, no? I ho dic per això que deies de que d'alguna manera les administracions també en facin qualque cosa.
3: Això mateix, i que després si se posa una taxa que aquests dos bé recaptats puguin revertir a projectes que contribueixin a reduir la quantitat de residus o a productors locals, o sigui que se reactivi l'economia local i de producte de qualitat.
4: I el perfil d'usuari que ve no a demanar ajuda o a fer feina en volta, sinó a comprar, el perfil de gent que ve a les vostres instal·lacions ha canviat amb els anys? Ho dic perquè jo que som usuari de Deixalla, sobretot per la banda de llibres, que de vegades trob cosones per fer fons de biblioteca, sí que m'ha fixat que hi ha una gentada sempre, sobretot que mira mobles i que mira roba, cosa que jo d'entrada no hi penso mai, perquè lo meu són altres coses, però em sorprèn que abans d'anar a moblar a casa seva la gent
2: torni per venir a Deixalles. És que no saps la volta que li donen en els mobles.
4: Perdó, és que Deixalles tenen fantasies, eh?
2: Però això t'he dit, que és que...
4: Ja ho tenc tot posat i no estic a favor d'acumular residu, perquè ja sóc una persona construïda. Però és cert que hi ha molta gent que ve a mirar sofàs, que ve a mirar cantaranos, mobles, és a dir...
2: És que a vegades retapitzen i tot.
4: O tenir casa teva amb una mica en condicions, gràcies a Deixalles... És senzill,
3: i ja no només mobles i tèxtils, sinó electromèstic. Jo tenc amigues que m'han fet la foto que s'han llogat una casa nova i han posat tots els electromèstics de Deixalles, és a dir que és possible també. I el perfil sí que, jo sí que crec que ha canviat. De quan jo vaig començar a Deixalles ja fa més de 20 anys, ara ha canviat, perquè ara hi ha gent que ve a comprar per conscienciació, perquè creu en la segona mà, perquè no li importa i perquè creu que és com a tendència. I... ja només és perquè tinguis pocs recursos econòmics, sinó
2: per un tema de compromís.
3: Sí, per compromís.
2: Lucía Maria, del 0 al 10, quin nivell de compromís té la societat balear? I vos heu de banyar, perquè és veritat que ha augmentat. Sí. Jo crec que sí, és molt important. Aquí parlem d'un sentiment. Aprovats estem, això segur, hem de passar del 5.
0: Jo li posaria un 7.
2: Un 7?
3: Sí, jo anava a dir entre un 6 i un 7.
2: Però li posaria un 7.
1: Està bé. No és un 5 pelat, ni tampoc és una notassa.
4: Hem aprovat, però bastant raspat.
2: Home, no.
1: Però
2: no és un 5 pelat. Hi ha molt marge de millora, però és important. I tal vegada, anys enrere, ni arribava el 5.
3: No. I a més jo crec que ara ja està prenent consciència a poc a poc. Aquests canvis són llargs en els temps, no se fan d'un dia per l'altre, però crec que estem en la línia adequada com a de començar a canviar consciència i hàbits.
1: Poc a poc, poc bona a poc. Lletra. Jo crec que mentre allò de quan anàvem a GB, no, de necessita millorar, sempre és, però mentre la nota no siga ni suspès, ni cinc pelat, ni poc a poc... No, jo crec que sí que en de vores t'ha sonat una mica ple.
3: I diuen, tira, van en fora.
1: Exacte. Quins errors però cometem? Perquè clar, moltes vegades molt pensant que ho feim ben tot, però a l'hora de reciclar o de llançar objectes o de descartar coses que tenim a casa nostra, què és allò que feim malament? O què podríem fer per millorar?
3: Bueno, jo sempre primer de tot pensar en donar-li una altra vida en aquest objecte, pensar realment aquest objecte està per tornar a utilitzar i ser objectius, perquè va dir, no, si jo encara ho utilitzo, bueno, tu utilitzes perquè a mi aquest sofà té repinyals de moix i tu t'és igual perquè és el teu moix, però a mi una altra persona no ho faria i això mos passa també.
2: I has parlat d'un clàssic, perquè se'l fas amb repinyades de moixos, és que és impossible evitar-ho.
3: No, està en bon estat, jo el faig servir, sí, però perquè és el teu moix, però a una altra persona a mi no li fa gràcia. És a dir, també l'objectiu és l'hora de mirar el material i pensar en entitats com Deixalles o com Càritas, que també té botigues de roba i de segona mà, i acudint als nostres centres, telefonar-nos, tenim un telèfon gratuït.
2: El pots facilitar, si vols.
3: 977-22-11.
2: 977-22-11. I aquí se pot adreçar a qualsevol persona que tingui dubtes, que tingui algun objecte a casa que ja no té ús per aquesta persona i li vol donar una segona oportunitat. 977-22-11. Recordant que...
3: És útil per Mallorca i Eivissa. A Menorca tenim una altra entitat, que és cosina germana nostra, però nosaltres a Menorca no fem recuides. Però a Mallorca i Eivissa sí.
4: Perquè dius això, Maria, vols arribar a qualque sorolla? De casualitat.
2: Això passa molt, eh?
4: Aquesta setmana que està tan de moda, arran de xorolla que se va trobar en el carrer, un home se l'en va dur perquè li agradava el vestidor i l'ha acabat tornant perquè ha descobert que pot ser un quadre
2: bardolet,
4: important.
3: No, però sí que mos ha arribat. De fet, ara fa poc vàrem fer la subhasta solidària i hi havia quadres d'uns autors de cert renom. Per exemple, ara m'ha ve de nom, hi havia una litografia d'en Bernat Raüll de Vall de Mossa, per exemple, o m'hi va arribar una talla de Sant Agustí que crec que era del segle XVIII.
2: Mare meva, els tresors tresors que se poden trobar a deixalles, eh?
4: S'ha d'anar a rebostatjar.
3: S'ha d'anar a rebostatjar.
2: Estic molt agraïda per aquests minuts de conversa, Llucia. Maria, recordeu que estàvem parlant de la Fundació de Salles, que ha presentat la memòria d'activitats 2025, que confirma un creixement per una banda i per una altra un compromís en fer feina en les persones en situació de vulnerabilitat. A totes dues, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una petita pausa en la crònica de successos amb Alba González, tot d'una.
5: IB3 Ràdio és participació.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestro.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
12: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
7: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
13: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
14: I jo baixava en Catses Nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
15: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
16: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
7: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Són les 10 i 50 minuts, la crònica de successos, com cada dimecres amb Alba González. Bon dia, Alba.
1: Bon dia, Marta, com estàs?
0: Avui començam aquesta crònica destacant un accident laboral, just es va produir ahir a Horabaixa.
1: Així és, a Horabaixa, en el poliesportiu de Valldemossa, un home de 40 anys que estava realitzant tasques de manteniment, de construcció, que a més es troba ingressat a la unitat de cures intensives de l'hospital de Son Espases, va caure més o manco d'una altura d'uns 4 metres per un forat, estava fent feina a altura, col·locant teules, també formigó, per arreglar aquesta part del poliesportiu, i ara mateix la Guàrdia Civil continua investigant quines són les circumstàncies en les quals s'ha produït aquest accident, de moment considerat com a laboral, però hem de saber primer, Marta, que és el que va passar. Així que la Guàrdia Civil està engrescada amb aquest accident i de moment el que poden fer és desitjar una recuperació, perquè ara mateix el seu estat és molt delicat, d'aquest obrer de 40 anys que hauria patit la caiguda.
0: Seguim aquesta crònica destacant el gir inesperat en el cas del jove trobat mort a Sa Pobla. Asseguren que se podria fins i tot repetir l'autòpsia.
1: Sí, això és el que mos va explicar la família ahir vespre. Va ser una novetat de darrera hora, sobretot perquè aquesta família del jove peruà anomenat Nilton Paz, fa dues setmanes que intenten esbrinar alguna cosa del que li va poder passar. Què tenim aquí? Idò, imagina't la situació, Marta. El 22 de juny hi ha un accident de matinada en el qual se troba una motocicleta a la rotonda de Sa Pobla, i fins a 4 dies després, ara aquestes imatges que estan veient són gravades per la pròpia família, per l'entorn íntim de Nilton Paz, és el lloc on se troba el cos sense vida d'aquest jove. Estava més o menys uns 80 metres de la rotonda, i clar, el cos es troba 4 dies després de que s'hagués trobat la motocicleta. Això ja va fer preocupar molt a la família. Hem de pensar que la família és a Perú, un oncle d'aquest jove s'ha desplaçat fins a Mallorca per intentar esbrinar alguna cosa, i sobretot amb l'objectiu de poder traslladar, repatriar el cadàver del seu nebot cap a Perú. Però això, de moment, es postergarà. Per què? Idò, perquè aquesta investigació continua. En un primer moment es descartava que hi hagués qualque implicació o de terceres persones o d'una mort negligent, si a l'accident hi va haver implicat algun més, si podia haver qualque indici de violència. Tot això encara queda a l'aire, però el que sí s'ha demanat és que la família ens explica que ahir vespre va rebre una telefonada dels investigadors que els hi plantegen, els informen de que el cos ara mateix no se pot traslladar a Perú encara, ha de quedar a Mallorca perquè s'ha de continuar fent aquestes proves relacionades amb l'informe de l'autòpsia, perquè clar, si es descobreix, per exemple, alguna ferida que no està relacionada amb l'accident, això podria obrir una altra investigació paral·lela respecte a què li va passar realment a en Nilton Paz. I clar, fixa quan arriba aquesta cridada, Marta, perquè ahir vespre l'oncle Marlon Guerra, l'oncle de Nilton Paz, que va viatjar des de França, era el familiar que era més proper, perquè l'altra família està a Perú, es va desplaçar a l'illa. Feia una setmana que era aquí i encara no havien rebut cap novetat. Clar, no entenien què passava. Ahir vespre, quan era ja a l'aeroport, perquè havia de tornar a la seva feina, a la seva vida normal, i s'anava sense resultats d'autòpsia i tampoc sense el cos del seu nebot, va rebre aquesta cridada dels investigadors que demana a la família més paciència. Clar, és un moment molt delicat per ells. La família ha fet un petit homenatge a Mallorca també.
0: És la imatge que compartim, sí, amb els espectadors i que descrivim pels oients, que és una imatge d'aquest jove Nilton al cel, no?
1: Sí.
0: Com a recordatoris, l'han compartit la família i les xarxes socials.
1: Efectivament, es va fer un petit homenatge, com dèiem, del seu entorn més íntim. Aquest jove residia a Llubí, una amiga íntima seva que ha estat ajudant en el seu oncle a intentar esbrinar alguna cosa sobre la investigació, i sempre ens trobem en aquest cas, clar, dues parts. Per una banda, la família, que està desesperada per rebre alguna informació, però per l'altra, també hi ha la feina dels investigadors, que a vegades és molt difícil d'entendre. No sempre es pot comunicar a la família cada avanç que se fa en un cas o cada descobriment, perquè això, si hi ha qualque persona implicada, podria despertar, no?, en aquests presumptes autors.
0: S'ha de ser molt prudent a l'hora de comunicar aquesta informació.
1: Efectivament, per això sempre la crònica de succeïts han de ser molt responsables. Per tant, el que sabem pel moment és que el cos quedarà aquí a Mallorca. De moment no se pot fer aquesta repatriació, perquè aquestes proves que s'han fet al cos sense vida intenten esbrinar de les ferides que presenta el cos quines podrien pertànyer en aquest presumpte sinistre vial que pateix en Nilton el 22 de juny, o si hi hauria altres que podrien ser posteriors o que qualque cosa li va poder passar a aquest jove peruà quan es va desplaçar des de la rotonda a, en aquestes imatges de la finca que veiem. Era un camp, va ser un veïnat que, cercant llimones, precisament, va fer aquesta troballa terrorífica. Jo no vull pensar el que ha de ser trobar-se un cos sense vida, però arrel d'aquí es va destapar aquesta investigació i continua en marxa. Marta, ja veurem.
0: Compartim imatges que descrivim per als oients del que suposa una conducció temerària a la via de cintura en tota regla.
1: En tota regla, i fa por, perquè això passa a plena llum del dia i gràcies a que el taxista que pateix aquesta acció temerària que acabam de veure és un cotxe que a tota velocitat està el taxista recorrent, circulant pel carril esquerre i de sobte aquest cotxe hi passa davant, li acaba colpejant, perquè se nota a la càmera com
0: sí,
1: colpeja.
0: Arriba a donar-li un cop, es va.
1: En el lateral d'aquest taxista i continua circulant a gran velocitat. Clar, imagina qui és el presumpte autor d'aquestes imatges. Investigació de la Guàrdia Civil del sector de tràfic. Es tracta d'un jove espanyol de 19 anys que només duia un any de carnet. Molt poca experiència a la conducció, gràcies als testimonis que varen presenciar algunes de les maniobres d'aquest cotxe i també a les imatges de la càmera d'aquest taxista, l'han pogut localitzar i, per tant, ara mateix figura com a investigat per un presumpte delicte contra la seguretat vial. Clar, què diu la Guàrdia Civil? Han d'anar molt alerta amb aquestes coses, perquè, per exemple, aquest tipus de conduccions temeràries poden dur, Marta, entre 6 mesos i 2 anys de presó. No parlem d'una multa, es veu que també té aquesta privació del carnet de vehicles a motor, però el més important és que poden comportar penes de presó. De moment, hem de veure també com es desenvolupa, però sí que hi ha aquest procés obert contra aquest jove investigat per aquest delicte contra la seguretat vial.
0: Us anima que recupereu les imatges perquè fan feredat, no? Sembla realment increïble pensar que te trobes exactament un cotxe que te pugui adelantar d'aquesta manera a plena llum del dia, com explicaves. I ara parlem d'una portassa, d'un garatge, o podríem qualificar-lo com la portassa de la polèmica.
1: Ha dit molta polèmica i hi ha tant que defensen, no, el comportament d'un veïnat que va agredir a un altre, n'hi ha que defensen a l'agredit i n'hi ha que defensen o que entenen, més que defensar, perquè una agressió no està justificada mai, el veïnat d'aquesta portassa. Què va passar? I d'un senyor de Sineu que es trobava malalt, va a cercar una farmàcia de guàrdia, la va trobar a Pina i va aparcar davant d'aquesta portassa en la qual no hi havia cap gual oficial. Sí que hi ha una línia en terra de la carretera, va deixar el cotxe 2 minuts, va anar a la farmàcia a comprar el medicament i justament quan tornava el propietari d'aquesta portassa intentava ficar el seu cotxe. Clar, quan va veure que l'estaven obstaculitzant, va perdre els nervis i va agredir en aquest veïnat, li va fer una empenta, el va intentar agafar i amb tanta sort que una dona que era per allà es va ficar enmig dels dos, va interferir i va aconseguir aturar aquest moment d'agressió, aquesta discussió. Clar, el veïnat de Sineu cercaven aquesta dona per donar-li ses gràcies i hem trobat en aquesta dona també. És una policia local d'Inca que es trobava fora de servei, que va veure la situació i va interferir. Com us explica aquesta policia, que és molt important? És vera que això passa a molt de pobles. És recorrent en establiments com pot ser una farmàcia, un estanc, un banc, quan hi ha un caixer. Aquest tipus de llocs, sobretot en els municipis de la part forana, sempre provoquen, mos ho explica la policia, molt de cotxes en doble fila o que aparquen a portasses durant 2 minuts, 3, 5. Clar, els propietaris de la portassa, si volen tancar això, necessiten un gual. Aquest gual no estava oficialitzat i d'aquí el debat. Es pot aparcar, no es pot aparcar? Jo sempre diré, Marta, que millor tenir pau a vegades que raó i que
0: i per descomptat no respondre amb violència ni molt manco.
1: Si ho fem de forma cordial, segur que aconseguim més coses.
0: Bona setmana, Alba González.
1: Igualment.
0: Pausa, notícies, continuem.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia. Donald Trump torna a carregar contra Espanya i anuncia que ha donat l'ordre de tallar tot el comerç amb l'Estat.
4: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO.
3: Aguit ha estat el moment, una roda de premsa que ha dut a terme en el marc de la cimera de l'OTAN. Encara, el republicà ha ordenat al seu secretari del Tresor que talli tot el comerç amb Espanya, un soci terrible, una causa perduda, ha dit. L'executiu espanyol, per la seva banda, ha assegurat que rep amb tranquil·litat, amb normalitat, aquestes noves amenaces. Manté que Espanya té una relació social magnífica, cultural, també econòmica, amb els Estats Units. A més, recorden que les relacions comercials són en la Unió Europea i no directament en cap membre particular de la Unió. En aquesta compareixença, per cert, el president nord-americà ha donat també per trencada tota treva en l'Iran i a l'estret d'Hormuz han tornat les hostilitats. Això, mentre en aquests moments es produeix salutacions i dins de pocs minuts la foto de família de tots els membres de l'OTAN molt pendents per tal d'aquests contactes, de veure si es produeix aquest apropament entre el president espanyol Pedro Sánchez i el nord-americà després d'aquestes dures acusacions que ha fet fa uns minuts. I més qüestions. Tornem aquí a les Illes perquè el sindicat Estei assenyala que tan sols 4 professors s'han presentat voluntaris al batxillerat d'excel·lència que la Conselleria d'Educació vol posar en marxa aquest curs que comença al setembre. Segons el sindicat, els docents han donat l'esquena a una mesura que consideren segregadora i elitista. El secretari de l'Ensenyament Públic d'aquest sindicat, Vicenç García, demana a la Conselleria que destini recursos a una educació inclusiva i igualitària.
5: Diferencia l'alumnat entre bo i dolent, de qual cosa és absolutament innecessari. La societat està plena de joves amb distintes capacitats i el que ha d'apostar l'educació pública és per igualar, per invertir recursos en els instituts i no crear aquests guetos.
3: I primera reacció del govern al manual d'acció directa de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. L'executiu ha rebutjat el document i ha condemnat la reivindicació, diu, d'una minoria radical que proposa actuar contra habitatges de lloguer turístic o contra immobiliàries o altres negocis també del sector. En un missatge a les seves xarxes socials, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, remarca que sempre defensarà el dret a manifestar-se, però també a la convivència i a la seguretat jurídica. La plataforma, per la seva banda, també ha contestat, també ho ha fet a xarxes. Lamenta, diuen, que el govern pretengui criminalitzar aquella gent que, per culpa del turisme, viuen en condicions pèssimes. I un apunt més perquè el grup socialista el Consell ha criticat que la institució abandoni el projecte de plató audiovisual a Marratxí. És el conseller socialista Andreu Serra.
6: Estem totalment en contra d'haver perdut una gran oportunitat pel sector audiovisual, però no només de perdre una oportunitat perquè és així, sinó també de ser conscients de que estan deixant absolutament abandonat en el sector audiovisual, a les productores, a els directors, a la gent que volia venir a rodar. No s'ha produït ni un rodatge a Mallorca durant aquesta legislatura mínimament important i que tingui una rellevància realment per la diversificació econòmica.
3: I amb aquesta informació arribem a les 11:04. Més notícies a les 12.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
2: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 5 minuts, tercera hora de programa, s'incorpora Marga Xifra als comandaments tècnics. Vos contam i recordam la notícia que avançàvem a les 9. Una clienta celíaca ha denunciat el tracte rebut a un bar de Jaén després de descobrir que el tiquet de la consumició hi havia imprès un comentari molt ofensiu.
1: Sobre el teu camp de blat.
2: Segons ha explicat la mateixa afectada a les xarxes socials, ara vos mostrem el tiquet. Tot va començar quan va demanar una cervesa sense gluten i va informar el personal que patia celiaquia. El local li va adaptar una tapa, de fet, perquè la pogués consumir en seguretat, però la sorpresa va arribar quan va demanar el compte.
3: Al rebut apareixia aquesta frase, que podeu veure en pantalla i que vos explicàvem per als oients. Hay una tonta celi, un missatge que aparentment estava destinat a la comunicació interna entre els treballadors, però que va acabar imprès el tiquet entregat a la clienta.
2: La dona va compartir la imatge a les xarxes i va recordar que la celiaquia és una malaltia autoimmune i no una opció alimentària, i també va qualificar el comentari d'ofensiu i va anunciar que s'odiava prendre les mesures que consideràs oportunes. T'he de dir que jo no sé si me molestaria més la falta d'ortografia que hi ha en el tiquet, perquè SAI està escrit com si fos una exclamació i no desverpa V, o el que han posat. No sé... Que duri abans
3: es
2: davant
3: que
2: el tribunal,
3: aquesta...
2: que duri abans davant el tribunal de la AE.
0: Una tonta cera.
4: I li falta l'exclamació. Des companys, després de que aquest cas es fes viral, l'establiment va demanar disculpes públicament. En un comunicat va assegurar que el missatge era absolutament inacceptable, que havia contactat amb la clienta, tan bon punt va tenir coneixement dels fets i que ja havia adoptat mesures disciplinàries contra el treballador responsable.
2: La polèmica ha reobert el debat sobre la necessitat de tractar en respecte les persones celíaques i sobre la importància que el sector de la restauració actuï amb la màxima professionalitat davant d'una malaltia que requereix una atenció especial. No sé què vos sembla aquest fet, ja ho hem comentat abans, no té disculpa, però hem d'entendre que de vegades els rètols o les notes de peu de pàgina són un problema.
3: Perquè els whatsapps,
2: Tu intentes fer una gràcia, sí. I sovint una gràcia acaba sent una desgràcia.
3: Jo crec que una de les coses que mos passen més és precisament això d'enviar un missatge per error a qui no el vols enviar. Jo soc la primera, tiro la primera pedra, perquè a vegades m'ha passat, i a vegades he tingut temps d'esborrar o d'evitar una
0: desgràcia.
2: Jo dono fe que la Joana Maroto Monà és molt d'esborrar. Ho dic perquè jo tinc el meu WhatsApp ple de missatges
3: que...
2: esborrats i li dic...
0: Perquè s'empenedeix i borra.
2: S'empenedeix i dic, no esborris, perquè a mi m'empipa més que esborris que m'hagis pogut ofendre.
0: No, hi ha un emoji molt bo, que segur que en Maria Antònia sap perfectament, que és aquest que diu, Dios sabe lo que ponía ese mensaje, no?
2: Exactament.
4: Sticker, sí.
0: Sticker, oi, emoji, veus?
3: Jo sóc una, però Anna Marta és una altra, no? I mos passa molt. Allò de, espera, és d'això d'enviar missatges a qui no toca, hem d'anar alerta.
2: Allò va repartint cartes.
3: Però bé, sí, com sigui, aquesta persona, no sé si cambrer o cambrera, molt poc empàtic, perquè ja prou en té aquesta lota, aquesta celi, amb haver de tenir aquesta malaltia, com perquè vengui un tonti i també s'enrigui d'ella. O sigui, és que no sé...
2: És que hauríem de començar a acceptar, ho dic perquè amb aquesta cosa de que tots poden ser el que vulguem, també hem d'acceptar que hi ha gent curta. No, comprem ja aquest discurs. Hi ha gent curta que fa curtades, com per exemple haver d'apuntar a un tiquet que una persona celíaca és beneita.
3: Insistim una mica en el tema, no? Què te costa posar una llet o una altra? Què te costa servir un panet embolicat o un panet sense embolicar? Vull dir,
2: home, és més feina.
3: Home, xisco, posar una altra llet, és que no sé quina casta de feina és afegida.
2: Si ho fas bé, jo estic totalment d'acord. I si no ofereixi aquest servei, i si no, quan vagis a qualsevol bar, que te diguin, no tenim llet vegetal, o no tenim llet sense lactosa, i que t'ho diguin. Però si tu ho vols fer bé, has de tenir 4 gerres, una per cada tipus de llet. Cada vegada que has d'encalentir la llet, has de fer net com aquella espècie de d'estri que fan servir, que surt com a aigua calenta, no sé si surt aire o aigua.
3: Baf.
2: Surt com a baf i t'encalentes sense llet, tot allò ha de quedar net, perquè si no, hi haurà contaminació creuada. I quan ara estem de les traces de gluten que poden quedar a diferents moments del procés d'elaboració d'allò que tu facis, necessites una taula d'aquestes d'ATA específica per pa fora gluten. Per això, com comentàvem abans, la teva amiga de que m'ho duguin embolicat, perquè moltes vegades, per no complicar-te, ja compres el que seria l'alimentació amb gluten empaquetada, i te la donen, i te la donen tal
0: però
2: qual.
0: Però prou dificultats tenen els celíacs com per damunt.
3: No, sí, no, i se
2: un moment, és que no dic que no, jo amb això no estic dient que prou complicat ho tenen els celíacs. Aquest bar hauria de tancar una setmana, com a penitenci, per exemple, per entendre una mica que hi ha coses que no se poden fer, però que també mos hem de posar en sa pell o dins les sabates de qualcú que fa fent aquesta restauració, i si tens un restaurant o un bar d'aquest de berenars i has d'estar canviant i fent net cada vegada separat aquell per encarantir sa llet, o has d'estar canviant de taula o de team per preparar un panet o un altre en gluten o sense gluten, jo també entenc que hi hagi restaurants que optin per no oferir segon quin tipus de serveis. Però si ets ofereixes, el que no pots fer és posar a un tiquet tenemos una tonta celi.
4: Ja no és només que secció estigui malament, sinó que has de tenir pot seny, o sigui, actuar per impuls, de dir, ai, ara m'ha molestat que aquesta lota me demani això, però després, per aventura, no pensar en les conseqüències. Jo he escrit això un tiquet, ja ho esborraré perquè ara he fet sa gràcia, després no te'n recordes, els cambrers van desbordadíssims de feina, i per aventura fins i tot no te toca tu imprimir el tiquet, ho imprimeix el teu company, i aquí ja...
2: Tu,
0: una pregunta.
2: Ja fa l'explico d'una Maria Antònia. Tu ets la teoria de la conspiració. Tu creus que el tiquet el va imprimir un company que li queia tort i que va anar a boicotejar-lo?
4: Imagina't, que diu, ara algú ho ha imprès, jo no tinc per què mirar això ni revisar-ho, o ho donaré, ja veurem. Ja. I ara tingut conseqüències, evidentment.
0: Això és una qüestió també de caràcter nostre, de xerrar de la resta de persones. Això podria ocórrer a Suècia,
3: per exemple. Però escolta'm una cosa.
0: No penseu que hi ha un punt també de caràcter xafarder tal vegada?
3: Podria
0: no
3: ser.
0: No sé, demana.
3: Però una cosa és que tu i jo, per darrere, facem un comentari.
4: Sí, clar.
3: No, mem, és que és així.
4: Te'n vas a sa barra i li comentes.
3: D'en Xisco, per exemple.
2: Que em feia sovint.
3: Però una altra cosa és haver-lo d'ofendre.
0: Exactament.
3: És que crec que és innecessari, clar. Vull dir, ja està.
0: No posar-ho en el xat de grup que tenim, per exemple.
4: Exacte. I també
2: però en lo vives que sou en lo vives que sou capaç que això acaba en el xat comunal també
4: i no, i també perdre temps d'agafar la parella amb que es fan feina.
0: Exactament.
4: I porar-te a escriure jo.
2: No és la primera vegada que passa amb un tiquet que qualcú fa una gràcia rotllo, la pesada del hielo o tal,
0: ja. Sí.
2: I ha sortit en els tiquets i això s'ha fet viral perquè evidentment aquestes màquines on tu puguis que enviar coses en directe no haurien d'existir.
4: És que venen a ser un telèfon.
2: O si no, que tinguin clau, i clau me refereix que estiguin codificades i que només és responsable pugui fer-ho, perquè de vegades hi ha gent que tampoc entén quin és el seu propòsit a sa vida. Pot ser el teu propòsit en aquest bar només és servir el croissant o servir la cervesa que t'han demanat. No és posar-te a escriure a sa màquina registradora, per exemple. Però com que han crescut, sobretot les darreres generacions, pensant que si vols pots, doncs aquest jove devia pensar-se que era humorista, ell volia triomfar si stand-up comedy, no li han donat l'oportunitat i ha decidit fer-ho en el seu bar.
3: Bé, poca empatia, per favor, la gent que sigui una mica més empàtica entre les persones que tenen un problema, una malaltia, en general, sigui una celiaquia, sigui...
2: Vitadetes de mel, sempre.
0: Que s'hi posi a les seves sabates.
3: I després que pensin no només en que, per aventura, una contaminació cruzada pot fer que aquesta persona se passi tot el dia assegut en el bany per un problema digestiu, i també pensin en que aquestes persones també han de batallar en que tots els productes que poden menjar són molt més casques que menjar nosaltres.
0: Mira, i a més no deixem la qüestió de l'empatia, no? De posar-se la pell d'un altre, posar-se les sabates d'un altre, i vos explico per què. En l'arribada del mes de juliol, just ara, són molts els pobles que donen el sus a les seves festes populars, a les concerts, sopars a la fresca, petards, carrers, plens de gent, i són uns dies, és vera, molt esperats per a molts, però que no tothom viu de la mateixa manera.

0: Per a moltes persones, les aglomeracions, el renou o la sensació de no poder sortir fàcilment d'un espai poden generar una gran angoixa, fins al punt d'evitar aquest tipus de celebracions.
1: De fet, és una realitat de la qual cada vegada se'n parla més. Diverses persones conegudes han explicat públicament que conviuen amb aquest problema. És el cas de l'actor Zac Efron, que va confessar en una entrevista que les multituds li causen tanta ansietat que prefereix no sortir. Una experiència que també han compartit actrius com, per exemple, Emma Stone o Kim Basinger.
2: Clar, però de què parlem exactament? És claustrofòbia? Existeix un altre concepte per referir-nos en això, agorafòbia? Com poden diferenciar una reacció puntual d'un trastorn? I sobretot, que com poder fer si enmig d'una rebel·la començam a sentir-nos desbordats o veiem algú que sent desbordat, com el podem ajudar? I per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la psicòloga Marian Zamric. Bon dia i benvinguda.
3: Hola, bon dia.
2: Conta'ns, claustrofòbia és el concepte que defineix aquesta sensació o hi ha un altre concepte en concret?
3: Realment, quan xerram d'aquesta ansietat que mos pega en els espais oberts, el concepte que més s'utilitza és agorafòbia, no? Que ve des llatí i fa referència en aquesta àgora, en aquest espai obert, no? Clar, les aglomeracions realment poden tenir compte, bé sigui, pues, la plaça, en el mercat, els dissabtes, o anant a una rebel·la, o poden tenir... poden ocórrer també a un concert, no? Depèn un poc d'on sigui aquest espai. Per tant, segons on apareixin, pues seria un concepte o l'altre, però sobretot quan hi ha aquest espai obert, molta gent, les aglomeracions, pues xerrar més d'agorafòbia.
0: Marian, abans parlàvem d'alguns dels famosos que tenen aquest problema, Zac Efron, Emma Stone, Kim Basinger. No sé si penses que ells els pot passar perquè han viscut aquest tipus de situacions, ja sigui a rodatges o quan, per exemple, han hagut d'anar a una presentació d'una pel·lícula i han hagut d'estar molta de gent, i també si això li passa a la gent comuna, com nosaltres, una mica més d'ençà de la Covid, perquè és vera que després d'estar tan tancats, llavors com el varen amollar, no?, per dir d'alguna manera, mos fa com una mica de por allò d'estar a un lloc on hi hagués tanta de gent.
3: Exacte. Clar, la cosa és que no hi ha un ABC, no? Com no hi ha com una fitxa d'instruccions que digui, mira, si te passa això, i no tens més, però tens, no? Com te passarà això o altre. Realment poden ser molt de motius. Sí que és vera que és algo que se sol donar, pues, si, per exemple, jo he tingut, no ho sé, un desmai, per exemple, no? En qualque moment he tingut un ensurt on el context era aquest, era de molta aglomeració o un espai obert, no? Com a molta calor, aquesta sensació de no poder fugir, és més fàcil que les pròximes vegades que jo me trobi en aquests espais torni a tenir s'angoixa, no? Per tant, diguem, queda marcat en el nostre cos, perquè el cos l'únic que vol fer és protegir-nos, no? I com bé dius, després de la Covid, clar, moltes persones varen sentir tanta por de sortir de casa que sí que és vera que hi ha molt de casos on aquesta por de sortir de casa, la por fins i tot en el contacte físic, s'ha quedat instaurada. Però és això, perquè són pors que en qualque moment concret varen tenir una funció. I el cos les guarda per dir, ah, hem d'anar alerta, pot ser. Però clar, no sempre és així.
1: I en quin moment aquesta poca afició per les aglomeracions pot arribar a ser un problema? Ho dic perquè a mi personalment no m'agraden, però quan veig que hi ha molta de gent, procura estar sempre en els voltants de lo que seria sa rebel·la, i el manco respiro una mica millor, però no me suposa un problema greu. Ja, si me fa moltes ganes el concert o sa rebel·la en qüestió, hi vaig i tampoc és cap drama. A mi el que no m'agrada és que hi hagi tanta de gent perquè arriba un punt que dius, escolta, són molts, però no és un trauma.
3: Clar.
1: En quin moment passa a ser un problema greu? És quan ja ens condiciona físicament, quan mos ve un atac d'ansietat, quan ermit d'aquesta aglomeració o quan hemos quedat fora aire, hi ha com a gradacions en aquest tema.
3: Clar, poden ser com això precisament, diferents gradacions, no? No fa falta esperar l'atac d'ansietat per dir, ui, ja és un problema, no? Comença a ser un problema sobretot quan comença a afectar el teu dia a dia. Vull dir, no pots fer vida normal o te sents condicionat o condicionada per molts d'aquest motiu, no? Pues pot ser, te fa ganes d'anar al concert però ja dius, ui, i me fa ganes però no hi aniré perquè me fa més por el malestar que puc sentir, no? O me fa ganes d'anar en aquesta verbena o fins i tot en aquest sopar, no? Però dic, no, pues ja deix de fer coses per por en aquest malestar. En aquest moment, clar, al final és algo que no està corrent, però el fet d'haver-se de privar ja genera malestar a les persones i aquí, diguem, l'ansietat és quan que deixa de ser funcional, ja no ens ajuda a viure el nostre dia a dia, sinó tot el contrari.
2: I, Mària, amb quins símptomes acostuma la gent a patir quan comença a sentir-se desbordada? Què poden fer per ajudar-los? Com ho poden identificar?
3: Clar, aquí hauríem de diferenciar també dues coses, no? Una cosa seria, pues, agorafòbia o la claustrofòbia, que és més aquests símptomes d'ansietat que ara explicaré. I l'altra cosa que també pot ser, no? És, com, és aquest de dir, pues mira, jo no estic a gust quan hi ha aglomeracions, no? I més ara en l'estiu que tothom va suat, pot ser. Però, clar, són cosetes diferents, no? Pues, el fet de no estar a gust, no? Com dèiem, no té cap inconvenient si trobem la forma. En canvi, pot començar a ser un problema si sentim, per començar, que el cos ens va molt aviat, que m'acosta respirar, que fins i tot sent que la tensió ha estat un poc distorsionada en el sentit de m'afix, no?, amb possibles símptomes de perill, en pensar que alguna cosa anirà malament. No vull perdre de vista les sortides, no? També pot ser fins i tot que, clarament, per tota la tensió que arribam a acumular, hi hagi marejos, també, no? I llavors hi ha la part més conductual de deixar de fer coses, la evitació, que dèiem. Com ajudar les persones? Crec que és important que les persones que identifiquen que els hi passa això trobin el seu espai segur o la seva companyia segura, no? Qualcú en qui confiar en dir-li, me passa això, necessit sortir d'aquí, no? Claro que des de la psicologia intentam trobar eines per dins d'aquella situació les persones puguin gestionar, però sense aquestes eines lo ideal per evitar que això escali més és intentar fugir d'aquesta situació. Ara bé, si fugim sempre, està clar que el problema no se resol.
0: Per tant, tu d'alguna manera aconsellaries que qui li passi, evidentment, faci com a petites passes per afrontar, assumir i resoldre aquest problema?
3: Lo primer de tot és identificar-ho, no? I entendre que passi això no és del tot natural, no? És a dir, hi pot haver persones que els sigui més igual o menys igual trobar-se una aglomeració, però no és natural que jo senti ansietat molt forta quan estic a una aglomeració, no? Per tant, primer de tot és identificar-ho. Després és dir, vale, com me condiciona això a la meva vida? Perquè hi ha persones que diuen, mira, me condiciona poc, a mi m'és igual evitar-ho,
4: sí,
3: i no m'ho poden gestionar-ho. Exacte, és com, bé, doncs cap problema. Si limita, pues clar, vull dir, és algo que se pot treballar, per tant, jo troc que sí que val la pena treballar-ho per poder gaudir més de la teva vida.
0: Al final és un poc com aquella gent que té por a conduir, hi ha gent que diu, mira, no vull conduir, me'n vaig en transport públic, o hi ha gent que té necessitat de conduir, per tant, ha de fer alguna sessió o alguna teràpia, per dir-ho d'alguna manera, per afrontar-ho, assumir-ho i resoldre aquest problema, no? Perquè condiciona, per ventura, a l'hora d'anar a fer feina.
3: Exactament. Es conduir, els avions, se ponen els sensors, no? Són totes aquestes coses, també.
4: Idò, que la gent pugui al manco aturar-se, reflexionar, fer-se aquestes preguntes que plantejaven a Míriam, no? Si realment paralitza, limita, si convé millorar-ho, no? I ja hem arribat a la conclusió que clar que sí, perquè així una persona pot continuar amb la seva vida social, que sobretot a mesura que vas complint anys, la vida social és molt important i necessària. Míriam, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, un plaer.
4: Teniu alguna por que vos limiti, companys? Aprofit per fer una ronda de tertúlia respecte a aquesta qüestió, perquè a mi m'han sorgit preguntes.
0: Jo penso en les rates. Sempre que sí, jo no tinc cap por en els animals en general, no me fan res.
4: Una rata que paralitza.
0: Però una rata, o sigui, és sí. Que puc veure qualsevol insecte, cels, el que sigui, no me fan por. Però una rata, o sigui, li tinc... I moltes vegades he pensat si és que he tingut una mala experiència.
1: Però que és por o et?
0: Les dues coses, o sigui, és que...
4: Rata o ratolí? No, és que tot... O sigui, un hàmster no has tingut mai.
0: He tingut hàmsters a casa, sí.
4: És una fòbia.
0: Perquè... És que clar, un hàmster és com a molt mimocin. No, no,
1: a més
0: no,
1: que
0: no.
1: Me fan mania.
4: no sé per què no m'ha sorprès.
1: No, i les rates, per exemple, me fan por, sí, lo típic, me'n recordo que un dia em van tenir una dinca nostra, que me la van tapar el corral, i ja m'ho amb mon mare i a mi, acorralant-la a la sala.
4: La vau llençar una taviola?
1: No, perquè se va amagar darrere el sofà i l'havien de remenar. Jo li dic, mamà, per favor, des d'aquell dia ja ho varen resoldre tot perquè no m'ho tornes a passar. I els escarabats, les cuques, totes aquestes coses, a mi, els insectes, m'agraden zero. I por a les multituds no és por,
4: però sí que te fa paresa.
1: M'agrada tenir controlada sa audiència en sa que heu interactuat.
2: Jo veré que por no li tem por a l'oscuritat, no li tem por a conduir. És més, inseguretats. Jo, per exemple, el fet de que passi qualque cosa i no poder remediar-ho perquè no està en les meves mans, a mi això me crea una inseguretat, una rabiada interior, que com que no la puc enfrontar i és que li dona moltes, moltes voltes.
1: I animals amb bec. No m'agraden els ocells.
0: No, si ens sortiran de coses.
1: No, ara. És que això de que te puguin picar... un desastre. L'altre dia vaig veure una lota que va anar, no sé si era per Tailàndia,
0: no,
1: i se li van posar com una guarda d'ànecs a damunt, com a saludar-la.
4: Per tu, això?
1: A mi em passa això i m'han de dur a la UCI de Tailàndia.
4: O sigui, com a la pel·lícula de Hitchcock.
1: És que jo crec que des que vaig veure...
4: No, segur que se va fer per fòbies.
1: Des que vaig veure la pel·lícula d'en Hitchcock, encara més. I ara que hi ha aquesta passa de coloms caigadors per de vora i vetres ràdio que me deixen el cotxe batiat, encara més.
4: Exacte, perquè hi ha una plaga ara mateix de coloms que després algun dia d'aquesta setmana hi ha una plaga,
1: De colons, i segons he investigat, perquè tu ja saps que a mi m'agrada anar a l'arrel del problema, crec que en aquesta zona nostra concretament tenim una persona que ens alimenta i fa que molt de coloms
2: venguin
1: a niuar a les immediacions d'Ivetres Ràdio.
0: Ja saps que dirien els ocifars, necessitem un petman, no?, per fer-los en fora, ara que estem amb, no? Ho dic perquè, clar, els ocifars estan ara en ple a tope, no? Divendres, dissabte varen actuar a Palma, que cada setmana actuen a Menorca,
1: perquè tu no tens poses aglomeracions. Tu on hi hagi gent, jo n'hi hagi trull, jo
4: n'hi hagi rebel·la,
1: allà hi ha na Joana Maroto i na Queta Jaume.
4: Sabeu què mos posa en comú a tots, o una cosa que jo crec que coincidirem la majoria de persones, els gelats. Jo crec que això agrada a tothom, no generen cap tipus de fòbia, o al manco, no, a la majoria de la gent. Amb aquesta calor, segur que més d'un ha aprofitat per refrescar-se amb un gelat, a qui no li ve de gust, un gelat durant l'estiu. Els sabors de sempre, xocolata, vainilla, maduixa, continuen sent els protagonistes de l'estiu, però avui hem descobert que hi ha gelateries que han decidit anar molt més enllà i convertir el gelat en tota una experiència gastronòmica. La

0: I quan dèiem que han anat més enllà, no exagerem, eh? S'han passat una mica 3, 4 o 5 pobles. I si no, la gent que m'ho està seguint per la televisió se'n pot haver temut. Hi ha establiments que elaboren gelats inspirats en plats típics, begudes, condiments o ingredients que d'entrada mai no imaginaríem dins una terrina. Alguns fan ganes de tastar-los, per curiositat, però d'altres, com que no, no tant.
1: La veritat és que cada estiu apareixen noves propostes que es fan virals a les xarxes socials, que jo he pensat que ets fan precisament per això, per la viralitat. Hi ha gent que hi va expressament per fer-se una foto, gravar un vídeo o simplement poder dir que ha tastat el gelat més estrany del món. La nostra companya, na Maria Antònia Esquinas, ha fet una petita investigació per descobrir quins són els gustos més estranys.
2: Així és, a mi me picava molt la curiositat, vaig veure un vídeo a xarxes i vaig dir, això no pot ser vera. Vaig començar a cercar i veureu notícies i articles a rebentar sobre aquest tema i vos puc assegurar que n'hi ha alguns que costa d'imaginar, ho veiem en pantalla, llenties,
3: ai, no,
2: peix, tortilla de patata, o sigui, i de mer menjars infinits.
3: Ceba, un gelat de ceba,
0: t'ha dit una cosa, si aquests gelats de llenties fossin saludables, per aventura seria la manera que tindrien molt de pares i mares de donar llenties als seus fills, però clar, no deuen ser molt saludables.
2: Fem una proposta, fem una crida.
0: No sé, no sé.
2: Gelat de llenties amb zero sucres, per favor.
3: Gelat de sardines, amb espès que guaita. Però què és això?
2: És una cosa...
0: Moltes ganes no fa.
2: No, de fet, començam amb un dels més polèmics. A Nova York, una gelateria es va fer famosa arreu del món anunciant un suposat gelat de llet materna. Evidentment, aquest nom va generar moltíssim de rebombori, va córrer per totes les xarxes socials.
0: Per favor, perdona, era de veres llet materna, Maria Antònia Esquinas, diguen que no, perquè m'acubaré.
2: El nostre company Xisco ha tingut tota la veritat del món i ho fan per cridar l'atenció a xarxes. No era en realitat llet materna, sinó que era llet de vaca. El que varen fer és fer com una campanya publicitària per fer-se famosos i que aquesta gelateria sortís per tot arreu.
0: Tanta sort, també t'ho dic.
2: Sí, sí, arriba la vera i jo crec que els hi surt malament la jugada. Però si penseu que llet materna és el gelat més estrany, esperau que en venen de millors. A Gijón hi ha una gelateria que ha decidit convertir alguns dels plats més tradicionals i més típics d'Astúries en gelat. Fan sabors com fabada,
3: ai no,
2: cranca, sidra i fins i tot cabrals.
3: Mira, abans que parlàvem de fòbies, jo només entenc una i no és un animal, és la fabada. Jo m'estimo més fer dijú que no menjar fa... És l'única cosa que no m'agrada mai, o sigui que en gelat no...
2: No, no, no, de fet, a Gijón el que han volgut fer és dur la cuina tradicional a un altre nivell, convertint-ho en un postre. No sé si després d'un plat de fabada encara vos quedaria lloc, companys, per menjar-vos un gelat de fabada.
1: És perquè sempre creiem que el gelat ha de ser unes postres.
2: Ja,
1: hi ha gelats de gustos estranys, o de gustos estranys, de gustos no habituals. Jo me'n recordo que un dia vaig anar a un sopar a Canafani Pons que va fer gazpacho. I en el fons del gazpacho va posar una bolla de gelat d'herba sana. I clar, tu menjaves el gazpacho, que era fred, en so gelat aquell d'herba sana, i va ser una fantasia. Però també aquests gelats no estan dissenyats, m'imagino, els de fabada o els de llenties, perquè acabis menjant-lo de postres. A lo millor és... que fas llenties, ja, que en l'estiu fan peresa,
3: mira,
1: perquè
3: així,
1: fa una calorada, te posen una bolla de gelat de llenties i volies que no com ho refredes.
3: No ho compram. I si anem a Galícia?
2: Pegam un bot a Galícia. Encara hi trobem una proposta ben curiosa. Una gelateria ha creat un gelat fet amb llet gallega i pebrots de padrón. Una combinació com una barreja de dolç i salat. I en el País Basc tampoc es queden curt, companys. Hi ha una gelateria que ofereix sabors tan sorprenents com calimocho, bacallà, pernil ibèric, inspirats en algun producte també més típics de la zona.
3: Digue'm la veritat, hi ha algun que de tota aquesta llista tan estranya que digueu, mira, si hagués de tastar un d'aquests seria...
0: Ai, no sé què t'he de dir.
1: Home, Jordi Ibèric.
3: Jordi Ibèric, eh? Jo penso que també, mira, sí. Mira tu.
2: No ho sé, però...
1: O si beus alcohol, un gelat de sidra, tampoc ha de ser cap drama.
2: No, com és de pomada. Aquí
3: no,
2: també...
3: No, aquest no.
2: Crides
1: ara,
2: atenció.
1: Ara que hem estat en la fotografia, per favor, deixeu les cases de gelats de posar elements al·legòrics dins les terrines. Perquè a mi això me fa una mania. És a dir, gelat de sardines amb una sardina, gelat de meló amb un tros de meló que està mostós després de 4 dies de tenir meló allà de dins.
3: Cogombra.
1: Exacte, un tros de cogombra. Mos imaginam de què és el gelat si poses...
0: Que hi posin un cartellet
1: un cartell
0: amb una foto.
1: Ja està,
2: ja
1: un cartell.
2: Però, companys, el premi se l'endú Londres, una gelateria que cada estiu presenta com una col·lecció de sabors completament inesperats. Enguany ha preparat gelats de pasta de dents, salsa de soja, mantega, daus de brou de vedella, blat de moro dolç, o púding anglès
0: entre molts
2: d'altres. Mira, perdona,
0: no és necessari. Això no és necessari. Aquestes porqueries, aquestes brutorades, no són necessàries. Tot no. Ja, perdoneu-me.
1: Jo l'altre dia vaig menjar gelat d'After Eight, que és aquest de menta en xocolata, i la gent diu que fa gust de pasta de dents. Per tant, el gelat de pasta
3: mai
1: de dents...
3: Mai m'ha agradat
1: l'After
3: Eight.
1: Jo també, mira, gelat. Seguir pensant...
3: Hi ha tipus de persones.
1: Exactament. Però sí. After Eight i anti. Jo som molt de After Eight.
3: I veig que
1: tu gens.
2: No, jo tampoc. Som tres contra
0: un. I perdona, autòctons, n'hi ha
2: sí.
0: Cap així curiós?
2: Ara va dir, company, no falta anar molt més enfora. Tenim gelat de sobrassada, tenim gelat de galleta d'oli, tenim gelat de botifarra. També agafam els productes típics de botifarró. També agafam els productes típics i els convertim en gelats. No n'he provat cap
0: jo mai. Jo de galleta d'oli sí que n'he tastat.
1: I és, mira, ben bo.
0: És ben bo.
1: Des d'encimada també, tot i que és de galleta d'oli i és d'encimada, te podrien dir que és gelat de vainilla... En trossos, i també t'ho creus.
0: Mira, i de palo, que no sé si puc dir nom, també molt bo.
1: No sé si puc dir nom, ja l'he dit.
0: Ja l'he dit.
3: És
0: molt
3: com
0: bo,
3: els spoilers,
1: Ja, plum, t'ho menjaré.
3: Idò, mira, si voleu originalitat, que no sigui per propostes. 11:32, uns consells més. El

0: de tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: El dia. IB3 Ràdio.

0: 11 i mitja, passen de 5 minuts. Avui mirem el cel per diverses qüestions, però anant per parts. Les Balears ja tenen el seu primer satèl·lit a l'espai, es diu Posidònia, ja el coneixeu si sou seguidors d'aquest programa, i ha estat enlairat des de Cap Canaveral a Florida amb un coet de l'empresa d'Elon Musk, un pas històric per la ciència i per la tecnologia de les illes.
1: Sí, Marta Grau, i no és un satèl·lit qualsevol, també t'he de dir, pesa uns 80 quilos, incorpora 5 càmeres d'alta precisió per observar la Terra des de l'espai. La principal missió serà fer un seguiment del canvi climàtic, controlar l'estat del territori, la costa, la mar i altres indicadors ambientals que ajudin a prendre decisions més eficients.
2: Però les seves dades també tenen aplicacions molt pràctiques. Serviran per millorar la sostenibilitat ambiental i facilitar la gestió d'activitats estratègiques per les Balears, com ara el turisme. El projecte ha estat finançat pel govern de les Illes Balears amb fons europeus i l'ha desenvolupat l'empresa Open Cosmos, fundada pel mallorquí Rafael Jorda.
0: Així que des d'avui els Balears també tenen una mirada pròpia des de l'espai amb l'objectiu, com explicàvem als meus companys, de conèixer millor el nostre territori i protegir-lo de cara al futur. I no deixant de banda el cel, perquè com ja sabeu tots, perquè tenim la data super anotada, a les 8:31 del pròxim dia 12 d'agost, les illes quedaran a les fosques a causa de l'eclipsi solar. Més de 120 anys després del darrer que varen viure, podran tornar a gaudir en família aquest fenomen que no es repetirà fins, atenció, l'any 2180, si és que costa dir-ho de tant en lluny que queda. Per això és més important preparar els més petits de la casa, sobretot perquè puguin saber, puguin conèixer què és el que passarà, i Edicions Corte l'eina perfecta per fer-ho.
1: I doncs sí, Marta Grau, l'Agència de Gestió i Comunicació Cultural Rata Cultura ha recuperat, miren així com us ho mostra, aquesta històrica editorial per publicar aquest conte titulat El meu primer eclipsi. El tàndem que s'ha fet, Adrián García i Laura Caldentell, ha creat un àlbum il·lustrat amb dades científiques sobre aquest fenomen, adaptant-lo d'alguna manera en el llenguatge infantil.
2: Així és, partint de l'experiència, la llibreria Little Rata, els impulsors d'aquesta iniciativa, Miquel Ferrer i Nedi Pons, cerquen cobrir un buit editorial amb una línia de llibres per nins sobre diferents experiències que s'allunyi del registre enciclopèdic. I tenim en nosaltres n'Adrià García, físic, divulgador i autor d'aquell llibre que jo tinc en ses mans, aquest El meu primer eclipsi. Aquí ja poden saludar, Adrià, molt bon dia, com estàs?
3: Què tal? Molt bé, molt content d'estar aquí, parlar d'eclipsis.
2: Sí, un eclipsi sempre suma. Quan te va arribar s'iniciativa o sa proposta de fer aquest llibre que ara ja és una realitat, que és aquest, El meu primer eclipsi, un llibre que s'ha fet en català, castellà, i també hi ha una edició una mica més petita en anglès?
3: Sí, hi ha una tiradeta en anglès, aprofitant bé els turistes que venguin, doncs que sàpiguen que a Mallorca també ens agraden els eclipsis i en podem parlar d'ells. Doncs me va escriure en Miquel Ferrer amb la proposta. Jo els coneixia perquè vaig escriure un llibre ja més per gent més gran fa un parell d'anys, i el vaig presentar allà a Rata Corner, com no, i bé, vàrem fer el contacte i me vàrem proposar fer un llibre per nins. Jo de primeres estava una mica dubitatiu, no?, perquè no és el públic al qual jo estic acostumat

0: a fer divulgació científica, però bé, quan me va contar un poc la història d'Edicions Cort i que seria un poc la... donar el sus una altra vegada en aquesta mítica editorial familiar, doncs era impossible dir que no.
1: Clar, no sé si precisament això que dius, el fet d'adaptar un contingut científic en el llenguatge infantil és el que d'alguna manera t'ha suposat més esforç o més complicació a l'hora d'elaborar, de pensar, de, no sé, de transmetre tot allò que volies sobre l'eclipsi en els infants.
0: Sí, és que és això, no, jo no hi estic massa acostumat en els nins, la veritat, i bé, de principi era un repte, però he de dir que amb l'ajuda de la Laura Caldentenc, que ha fet les il·lustracions, i de la Marta Sunyer, que ha estat a l'equip també fent una mica de correccions i adaptacions, ha estat una tasca molt, molt, molt fàcil.
2: Estem compartint imatges, no?, de l'eclipse, l'anterior, no?, aquests anys, no?, que separen l'eclipse actual de l'anterior. M'imagino que també se li explica als nins un poc de la història, de per què es produeix, conta-mos, no?, com si nosaltres fóssim uns nins, que és el que hem de saber d'aquest eclipsi.
0: Bé, els eclipsis tenen una cosa molt bona, i és que els protagonistes dels eclipsis són bastant coneguts fins i tot per nins, no?
2: Exacte.
0: Hi ha el Sol, la Terra i la Lluna. En principi això ho tenen més o manco clar. Doncs bé, el llibre és una història, no?, d'una tieta científica que arriba a Mallorca per veure-ho, perquè hem de recordar que serà un puesto privilegiat per presenciar-ho.
2: De pla, totes les illes, no?, pràcticament. De pla.
0: Sí, sí, serà una meravella. I aprofitant això, que hi ha la tieta que és científica, no?, aprofita per explicar en el seu fill i a la família a la qual ve a visitar un poc que és un eclipsi, perquè és important, que passarà, que es podrà veure, com s'ha de veure, que això és molt important, no? Segur que ja n'heu parlat
2: bastament
0: en els mitjans
2: de les
0: ueres especials. I això, i sobretot donar l'importància que tindrà aquest fet, no? Perquè, com has comentat, fins l'any 2180 no es tornarà a veure a les Balears un eclipsi total, i s'ha d'aprofitar, no? Sobretot perquè, bé, els nins han de viure-ho al màxim i amb tota la consciència possible.
3: I ja des de la portada d'aquest, el meu primer eclipsi, feis la pedagogia que ens han demanat des de totes les institucions. Que ningú miri directament aquest eclipsi sense tenir la vista protegida, perquè poden tenir un disgust. El protagonista del vostre llibre ja du les ueres d'eclipsi posades,
0: sí, sí, sí,
3: just a la portada, per si hi ha dubtes, perquè els nens també ho tinguin clar. És a dir,
0: sí,
3: no,
0: sí, sí.
3: Podem...
1: I com si fos un superheroi, també. Clar. Com si fos un superheroi.
0: No havia pensat això del superheroi, però és vera, que té aquest aspecte.
3: I tu com a físic, supos que també... allò que volies era remarcar una vegada i una altra que eclipsi sí, però amb tota seguretat.
0: Sí, sí,
3: i aquest
0: sí.
3: Llibre també explica una mica com tot hem d'observar aquest eclipsi que tots esperam de dia 12 d'agost.
0: Sí, sí. Això, una dada curiosa, fa un parell d'anys va publicar un article científic que estudiava com havien augmentat les recerques a Google de em fan mal els ulls als Estats Units el dia després d'un eclipsi total que hi va haver. I es veia que els estats per on havia passat l'eclipsi eren on més d'aquestes recerques a Google s'havien fet. Això és persones que varen veure l'eclipsi fora protecció i que varen fer un poc malbé la vista.
3: Clar, per tant, primer de tot, eclipsi sí, però en precaució, com a físic i divulgador a xarxa, et som en conversa. Ara en Adrià García, un dels autors d'aquest El meu primer eclipsi, t'esperaves fer un conte dirigit en el públic infantil, és a dir, que quan t'ho varen proposar, varen ser una mica reaci perquè dius, no és ben bé el meu target, no és el meu públic, però un pic ara que ja has entrat dins d'aquest món de ser divulgació infantil, t'animaries a fer la teva petita enciclopèdia de temes físics per nins?
0: Ui, no ho sé. Si és amb el mateix equip amb el qual hem fet aquest llibre, segur que sí. De manera autònoma, jo crec que no hi estic preparat.
2: Home, el públic infantil és un target super exigent.
0: Sí, sí, molt difícil.
2: És veritat, eh? Si superes algunes coses amb el públic infantil, ja tens l'èxit garantit. Has tingut algunes reaccions per part de nens que ja ho han llegit, que t'han contat? Això és interessant saber.
0: Bé, jo el primer exemplar que em van donar li va regalar a la meva neboda, que ara fa 3 anys, no? I està just en el límit un poc de l'edat que recomanam per aquest llibre. I bé, per jo va ser un gust, no?, veure el llibre físicament, no?, ja a les mans d'una nina de veres, no?, que comença a entendre aquests eclipsis, i el dia següent ja me comentava, no?, eclipse parcial, eclipse total, eclipsi anul·lar. Això ja em va emplenar d'orgull.
1: Això és que va fer els deures, eh? Sí, sí, total. Li va calar, no?, per dir-ho d'alguna manera, és que a més és una història plena de curiositats, de sorpreses i ciència per mirar el cel d'una altra manera, no?, amb uns altres ulls. No només és fer arribar el missatge pedagogia de com s'ha de veure un eclipsi, amb molta de cura, etc, etc, sinó també descobrir coses que, per ventura, a un infant no li arribaria si fos en un format com molt elitista o per molt adult, no?
0: Sí, és que ja fins i tot comença a avançar algunes coses que es poden veure en el temari escolar, no? Ja només el fet de començar a entendre que la Terra es mou al voltant del Sol i la Lluna es mou al voltant de la Terra i que la Lluna no sempre està igual de lluny de la Terra. Són coses que, bé, si els van aprenent ara, molt millor, perquè després a l'escola ho hauran de tornar a aprendre, no? Llavors és un poc avançar la feina.
2: I és per descomptat que s'apropa també la ciència, no? Els nins que puguin conèixer el que passarà el proper dia 12 d'agost. Per cert, que si voleu seguir Adrià a xarxes socials, el seu nom, a més, parla per si sol, el Físico Barbudo.
0: Sí, no me vaig menjar massa el tarro.
2: Exactament, o sigui, el Físico Barbudo és el seu perfil, molt interessant, perquè a més apropa també la ciència a l'abast de tothom. És el meu primer eclipse, aquesta conta, que avui vos volíem presentar, i jo no m'ho perdré, perquè a més jo també tenc infants, o sigui que pot ser una iniciativa perfecta perquè puguin aprendre un poc més d'aquest esdeveniment tan especial. M'imagino que tu com a físic estiràs ja pendent de poder gaudir-ho des d'algun punt en concret, o no desvetlaràs el punt.
0: No,
2: o sigui,
0: aniré a veure amb els meus pares a casa seva, que es veurà més o manco, i allà en calma, sense molt de trull, i això, prenguem d'algo, un aperitiu, i després per sopar i comentar la jugada.
2: I tant que sí, perquè hi haurà molt a comentar. Adrià, moltíssimes gràcies.
3: Quin chill-out, aperitiu i eclipsi.
2: Però segur que se veu bé, des que els pares d'en Adrià, perquè ja ha triat el puesto amb temps, o sigui que d'això no tenim dubtes. Adrià, moltíssimes gràcies per la visita.
0: Un plaer.
2: Una petita pausa per publicitat i seguim en ruta.

0: TV3 Ràdio és humor. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga?
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
8: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
9: Si a tu te dic vel,
10: si a tu te dic mare,
11: si a tu te dic pinta,
12: mur, portada,
13: si a tu te dic gra,
14: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barceli Bosch. El dia, IB3 Ràdio.

0: 11 i 47 és dimecres i toca el repàs a les portades de les revistes del COP.
1: Blanca i radiant te va la novia, le sigue atrás un novio amante.
2: I no debades sona La novia d'en Antonio Prieto, perquè aquesta setmana no una ni dues, sinó tres portades estan dedicades a tres noces diferents. Començarem per la revista Hola, la model Nieves Álvarez, que s'ha casat pel ritu ortodox. La model i presentadora Nieves Álvarez i l'empresari i filantrop libanès Bill Satt s'han casat a París i ja ho tenen com a tot a punt perquè això sigui una realitat. Serà una cerimònia íntima en familiars i amics molt propers. Separem entre una relació des de finals de 2021. El seu compromís se va fer públic el setembre de 2025, tot i que la petició de mà havia tingut lloc dos mesos abans durant un viatge al Líban. Ella no passava, Nieves Álvarez, passava pena de si se casaria o no se casaria i sembla que serà una realitat. Ella mateixa ha explicat que la proposta va ser completament inesperada, va ser a la capella de Sant Charbel, un lloc especialment significatiu per Bill Satt, sense anell i sense cap preparatiu previ, ella es va agenollar i li va demanar que se casàs. Després tots dos van improvisar uns anells en dues branquetes com a símbol de compromís. No sé si vos farà il·lusió, si qualcú vos demana per casar que no dugui ni anell i després amb una llauna de refresc, amb una anella, te facis com si fos un anell.
3: És romàntic.
2: On so plàstic d'una botella d'aigua.
0: Però hem vist moltes pel·lícules, perquè això surt a moltíssimes pel·lis, el tema de l'anella. O sigui, no és original ni molt manco.
3: Aquesta gent
0: ho
3: té tot. Vull dir que un dia per casar-se no tinguin aquell anell de 700.000 euros per ventura, ja te'l donaré un altre dia. Ben que dic que... Són minúcies.
2: Ai, veurem, la model ha confirmat que el vestit serà del francès Estefan Roland, que és a mi personal seu. De fet, en Estefan Roland no és una elecció casual. Ell és la seva musa i ja en el darrer Barcelona Bridal Fashion Week que es va celebrar, Nieves Álvarez va desfilar en roba d'aquest bon home. I més enllà dels detalls, s'ha optat per mantenir la resta de la celebració en la mera absoluta discreció, fidels a l'estil que ets caracteritza.
3: T'he de dir que jo me pensava que la portada de Sola era ja casats, o sigui, que se casaven d'aquesta suerte.
0: Perquè van molt guapos i de blanc, dius, no?
2: Sí, clar, jo me pensava que també quan l'he mirada, però després quan t'entres allà de dins, això ve a ser com un aperitiu, el que han anunciat és exclusiva d'allò que seran les noces de Nieves Álvarez. Però com te deia, no només hi ha unes noces o un anunci de noces.
0: Sí, és que és així. O sigui, això és només un petit aperitiu.
3: Exacte, perquè havien dit que avui hi havia tres noces a les portades de les revistes del Cor d'avui i la de Taylor Swift és la protagonista de la portada de lectures, com podem veure aquí. I heard you calling on the megaphone.
2: You wanna see me all. Una de les noces més esperades dels darrers anys, han de dir, ja s'ha celebrat. La cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce s'han casat amb una cerimònia privada a Nova York després de mesos de rumors i d'una organització marcada per la discreció. Segons ha publicat la revista People, l'enllaç va reunir prop d'un miler de convidats. Ara veïn Adam Sandler aquí a una fotografia perquè
0: són els convidats, aquestes imatges són els convidats.
2: Adam Sandler és qui se va encarregar de celebrar aquestes noces.
0: Oficial, ell va fer de cerimònia,
2: Ell va fer d'oficiant, i va amb moltes cares conegudes. Adam Sandler va ser qui la va oficiar. Austin Swift, el germà de la cantant, i en Jason Kelce, el germà de Snoopy, varen ser els principals testimonis. Un dels moments més emotius, diuen, va ser l'intercanvi de vots escrits per ells mateixos. Aquesta cosa tan americana de t'estimaré sempre quan te vaig conèixer aquell dematí a
0: Connecticut
2: i me vares d'un sàndwich de peanut butter i me vares dir que serien feliços per sempre.
3: Escrits per ells, espero que no passia, que hagin anat en el xat GPT i hagin dit
0: no descartis, Joana Maró.
2: Això no ho sabem. Hem de dir que aquesta cerimònia s'ha mantingut amb un secret secretíssim, perquè va ser la cerimònia sense mòbils. Els convidats varen haver de deixar el seu mòbil just a la porta. El periodista Robin Roberts, que era present, va explicar que després d'això va contribuir, que això va fer que tot fos més íntim i la gent s'ha dedicat en allò que havia de fer, que era gaudir de ses noces, no tenir a 30 persones que te fan la punyetera mateixa foto, cada una des d'un costat diferent, i doncs Taylor Swift va dir, my wedding, My Rules, si vols venir, ja saps lo que hi ha.
3: Que ja havíem dit que també una de les seves condicions era que només hi podies anar si estaves compromès o casat.
2: Compromès de llarga durada.
3: Exacte, sí, que no podies dur
0: ja van criticar si era realment... Sí.
2: Paul McCartney i en Steve Nicks van actuar per sorpresa i en lloc de contractar una orquestra o un DJ, la parella va comptar amb dues autèntiques llegendes de la música que t'he de dir, no varen tocar totes vespre, varen fer un parell de cançons i després ja se'n va ballar allò que va voler. Que...
0: Home, però tenir un Beatle a la teva cerimònia...
2: Home, això sempre
0: això
2: suma.
0: Això ja és suma. Gros.
2: Que m'agradaria saber si intercanvin els quan han arribat. Perquè en Paul McCartney, tu, en Taylor Swift, i això a mi me fa l'horeta de
0: per
2: col·laboració.
0: Per què? Ah. Bé, qui sap, podria ser d'uns
2: amics,
0: s'ho
2: van admirar, però també això sí. Acabarà que no m'ho estranyi, que d'aquí no res Taylor Swift acabi col·laborant amb Paul McCartney o viceversa. La llista de convidats, han de dir que era espectacular, una mica com les noces de la Marta Garau. Com dèiem, hi va anar Paul McCartney, en Steve Nicks, també Brad Pitt, en Tom Brady, en Gigi Hadid, en Zoe Kravitz, en Paul Rudd, l'actor, i bona part dels companys del Kansas City Chiefs, d'en Travis Kells, que estaven encatxalats per en Patrick Mahomes, que no saben qui és.
0: Però
2: sempre queda bé citar aquest nom. Una cosa que va sorprendre tothom va ser que Ram va anar a les mans d'en Ashley Smith, la germana d'un jugador de Chiefs.
0: Vale, t'anava a dir qui era també.
2: En Trey Smith, que va ser un detall que a la gent li va fer gràcia i li va fer
0: ai,
2: il·lusió.
0: Ai, Ashley, eh? Sí, i en Trey. Quines coses.
3: Jo tinc una cosa. No varen tenir temps de fer fotos, però no sé si els novis varen tenir temps de fer cas a tots els convidats, perquè
2: supos
3: mil persones...
2: Supos que sí. Fer com la recepció de Marivent, un bes a mans.
3: Exacte.
2: O sigui,
0: i acabam també amb més noces, les de Suso, concursant de Gran Hermano.
2: Que t'interessen un munt. Se nota sobre tot l'interès que has per a la revista Setmana. Suso i Marieta se casen, ell va ser concursant de Gran Hermano, ella va participar algun dels realities també de l'univers de Telecinco, fa 2 anys que estaven enamorats i s'han casat amb una cerimònia celebrada al Cigarral de l'Àngel Custodio, una finca de Toledo, que és el nucli històric de la ciutat, on també s'ha fet altres noces. Jo ho deia a mi, me fa ganes anar a dinar en el Cigarral de l'Àngel Custodio. Ho dic perquè penso que podria muntar una excursió a la gent del dia i aniríem cap allà. L'enllaç ha reunit a prop de 220 convidats entre familiars, amics i cares conegudes de la tele, com podrien ser Carmen Borrego, sa filla de Maria Teresa Campos, Nama Coque, Irene Rosales i altres companys de programes de sa parella. Diuen que va ser molt emocionant perquè recorden que el pare de Suso va morir quan ell tenia 10 anys.
3: No, i ell unes bremades.
2: Va tenir un record per son pare i va dir que havia notat sa presència de son pare en aquestes noces.
3: Però dir que ell va bremar molt, perquè en el moment en què se n'ho via entra, ell se posa a bremar-les totes.
2: Ell és molt de plorar, d'entrada.
3: Molt de plorar.
2: I una finestra petita, en Jules Janeiro, sa filla d'en Jesulín, estrena casa. I segon setmana, una casa de 635.000 euros a Valdebebas, a Madrid, una de les zones residencials, com estic avui.
3: Jo era mi veïnada, ho saps, no?
2: Més creixement de Madrid. Sí, perquè tu també, tu tens... Parada i fonda a Valdebebas, també.
3: No, Valdebebas no, però vivia a Getafe amb un futbolista.
0: Abans de mudar-se en aquest casoplo.
3: Exacte. Bé, fa una...
2: Ah, éreu veïnades a l'època de Getafe.
3: Exacte.
2: En el Getafe Time.
0: I doncs és el repàs a la crònica del Coque, com veus, va de casaments la cosa. Que tingueu un bon dimecres, Xisco, Joana.
3: Fins demà.
2: Sempre.
0: Repàs la crònica esportiva, tot d'una. Oh.

0: Ja és aquí, Miqui Tous, per parlar d'esports. Bon dia, company.
1: Bon dia, i de començar parlant del Mundial, si t'assembla, perquè ja han acabat els vuitens de final, ho varen fer ahir en dos grans partits, sobretot el d'Argentina contra Egipte, perquè el combinat argentí es va classificar molt de patiment, per dia 0-2 a la recta final del partit, però va capgirar aquest partit en tres gols, va guanyar 3-2 contra Egipte i s'ha classificat per als quarts de final de la competició, i també ha quedat fora d'aquest Mundial Colòmbia amb el mallorquinista Johan Mojica, el combinat colombià que va perdre a la tanda de penals contra Suïssa. Per tant, els vuitens de final ja s'han acabat. Avui no tenim Mundial, avui hi ha jornada de descans i demà comencen els quarts de final. Ho farà a les 10 del vespre amb el partit entre França i el Marroc. Hem de recordar que Espanya jugarà divendres a les 9 del vespre contra Bèlgica. I un apunt del Mallorca, perquè avui han començat els entrenaments del conjunt de Luis García com a nou entrenador. Ho ha fet amb absències importants, les del mundialista Samu Costa i també Mojica, i sense el darrer fitxatge, Arnau Puigmal, que s'incorporarà més endavant a la disciplina mallorquinista.
0: Vos escoltam en només una horeta ampliant tota aquesta informació. Molt que bé, tinguis gràcies. També tu. Bon dimecres. I ara repàs el programa al dia, començant per Menorca i Pere Gibert. Bon dia.
2: Bon dia, avui rebrem a l'estudi l'enginyer agrònom Raül Ferrer, més conegut a les xarxes com el senyor de les gallines o el niño de la lana, que acaba de rebre un premi de l'associació Líder Illa de Menorca pel seu projecte d'agricultura ecològica. També es visitarà el director de la banda de música d'Esmitjorn i de Binissalem, acompanyat de músics de les dues bandes, i d'en Joel i Blai Barber, cantants, perquè demà tots junts, tots ells, faran un concert tribut a Oques Grasses i Charango. També visitarem avui la història de Salgà Diving, una empresa de busseig des dels anys 80, fent grups i visites i excursions al fons marí a la zona de la Reserva Marina de Silla de l'Aire.
0: I a Eivissa i Formentera, Laura Tur.
3: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres, avui començarem el programa fent-nos ressò d'algunes de les xifres més destacades de l'informe social de Càritas a Eivissa, que es va presentar ahir. En parlarem amb el coordinador de l'entitat, en Gustavo Gómez, que ens visitarà aquí a l'estudi. També obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza per parlar de pa del segle XVIII a Eivissa, i completarem el programa, com tots els dimecres, sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb la Nieves García Gálvez.
0: Acabam amb Xisco Nadal i el dia Mallorca.
4: I d'avui nosaltres anirem a Sineu, concretament a l'IET Sineu, perquè els han donat un premi per ser un centre educatiu dels més sostenibles de l'Estat a la cinquena edició dels Gala Thinkers. També passarem per l'ESADIP, perquè ja tenen obert el termini per si qualque actor, actriu o intèrpret de Balears se vol matricular en aquesta escola d'art dramàtic, doncs perquè pugui fer-ho. La Maritònia Esquines farà el seu Mallorca jove, veurem què ens té preparats, i també parlarem amb en Joan Síria, que ell és músic i també és investigador, que acaba de publicar dos llibres dedicats a músics i músiques oblidades de Mallorca. Aquest és el menú d'avui, és la desconnexió de la major de les Balears.
0: Idò, gràcies per seguir-nos, com sempre, tornant demà a partir de les 9.
5: IB3 Ràdio, les notícies de les 12.
6: Bon dia. UGT i Comissions Obreres es desmarquen i rebutgen el manual d'accions directes contra els negocis turístics que impulsa la plataforma Menys Turisme, Més Vida per protestar per les conseqüències que té la massificació per als residents. Els secretaris generals de tots els sindicats han rebutjat qualsevol acció violenta. Recorden que el moviment és pacífic, és respectuós. Ara bé, tot i no compartir aquestes formes, sí que estan d'acord en les reivindicacions i per això continuaran donant suport a la plataforma i fent una crida per manifestar-se el proper 26 de juliol. Escoltant José Luis García, Comissions, després Pedro Omar, d'UGT.
7: Sigui contra les persones, contra les infraestructures, contra les organitzacions, no recolzam cap tipus de violència.
8: Qualificaria inclús d'una espècie de terrorisme de baixa intensitat. No estem a favor, estem a favor d'expressar, d'omplir els carrers, de ser contundents, de tenir un missatge que canalitzi aquest malestar de la ciutadania cap a la massificació. Ara mai en cap cas de fer cap tipus d'intervenció. Diuen que no són violentes, però en tant en quant no afecten a persones, però si afecten a béns, per jo tenen la qualificació de violentes i mai en cap cas.
6: I més qüestions que també marquen l'actualitat d'aquest dimecres, perquè gairebé el 60% dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria extraordinària de la PAU, de la prova d'accés a la universitat, són aptes. Concretament, han superat la també coneguda com a selectivitat en aquesta repesca 596 alumnes dels 1.014 que s'hi han presentat a l'arxipèlag. És una proporció, hem de dir, similar, fins i tot una mica més alta de la que es va registrar l'any passat. Totes les illes es mouen també en percentatges similars, excepte a Formentera, on es dona el cas que els 4 alumnes que es varen presentar les han aprovades fins a dia de juliol. En tot cas, els estudiants tenen de termini per poder sol·licitar la revisió dels seus exercicis. I més per Menorca, proposa acabar amb els avantatges fiscals que tenen les empreses d'inversió en el mercat immobiliari. Sostenen que el fet que paguin molt menys impostos provoca un efecte crida per als inversors i això dificulta encara més l'accés a l'habitatge per a les persones que, diuen des de Més per Menorca, hauria de ser la prioritat. Sentim el portaveu de la formació al Parlament, Josep Castells.
9: I el que volem és acabar amb el règim fiscal d'aquestes socimis i, per tant, que, escolti, les socimis paguin el mateix que paguen els particulars i s'acabin aquests beneficis i, per tant, deixem d'alimentar aquesta bolla de neu especulativa i contribuïm a que l'habitatge sigui el que ha de ser, que és un bé dirigit a satisfer una necessitat bàsica, un dret fonamental, com és el de l'habitatge digne.
6: I també la plana internacional marca l'actualitat d'aquest dimecres, sobretot pel que fa encara a Turquia, on ha començat ja la cimera de l'OTAN, marcada per les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, després de rompre la treva assolida a l'estret d'Hormuz, que de fet s'ha traduït ja en atacs entre uns i altres aquesta mateixa matinada, però també ha estat marcada per les dures crítiques del president nord-americà Donald Trump cap a Espanya.
10: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a...
6: I Donald Trump ha anunciat que ha ordenat tallar tot el comerç a l'Estat, un soci terrible, una causa perduda, ha dit, ha estat minuts abans de trobar-se directament amb el president Pedro Sánchez a la foto de família de tots els membres de l'OTAN. Tot i estar separats, Trump i Sánchez, per només dues persones, almenys públicament aquests dos líders no s'han intercanviat ni una sola mirada. A fons de la Moncloa, en tot cas, asseguren que reben aquestes noves amenaces amb tranquil·litat, que les relacions, també les comercials, entre els Estats Units i Espanya són magnífiques i recorden que, en tot cas, les relacions comercials són en la Unió Europea i no directament en cap membre particular. I d'així arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la una.
5: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
2: El foc d'aquest dimarts capvespre al parc solar de Llinàrits es marcarà, és un nou avís pel risc extrem d'incendi que tenim aquesta setmana. I alerta perquè demà dijous s'espera la punta més alta de calor. I tornem a insistir, hem de ser molt prudents. La ràpida actuació dels equips d'emergència va permetre controlar el foc d'ahir en menys d'una hora, però el bosc està tan sec que qualsevol descuit podria convertir-se en un desastre. L'Associació d'Empreses Forestals de Menorca denuncia que el manteniment dels boscos és del tot insuficient i que la marina i els camins estan bruts. L'entitat recorda el perill que suposen les barbacoes, les borilles dels cigars i qualsevol màquina de disc que pugui generar una guspira. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026.
11: Benvinguts al Dia Menorca.
12: Bon dia, Menorca.
13: Benvinguts i benvinguda.
14: Comença l'espectacle.

Bon dia, en Tomeu Fiol i en Jordi Fàbregas del control tècnic i a la selecció musical. Avui és el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. El terme al·lèrgia és relativament recent. Va ser creat el 1906 per Clemens von Pirket, un metge i pediatre austríac considerat un dels pioners de la immunologia moderna. Per crear aquest mot va unir dues paraules gregues, allos, que vol dir diferent, i ergon, que vol dir acció. La fusió de totes dues posa nom a la resposta alterada del sistema immunitari, és a dir, l'al·lèrgia. La paraula al·lèrgia encara no existia, però a l'antiguitat ja se'n descrivien casos. Textos antics expliquen que algunes persones reaccionaven de manera intensa a determinats aliments o picades d'insectes, tot i que encara no se'n coneixia el mecanisme. Diu la llegenda que el faraó Tutankamon podria haver patit una reacció al·lèrgica mortal després d'una picada.

I la febre del fenc, així es coneixia a principis del segle XIX, un fenomen curiós i cada vegada més habitual que observaven els metges. Algunes persones esternudaven i tenien els ulls plorosos durant la primavera, en temps de sega. Per això els especialistes van pensar que el culpable era el fenc, l'herba que la gent del camp tallava, secava i emmagatzemava per alimentar el bestiar. I més tard es va demostrar que el responsable principal era el pol·len, i l'any 1911 el metge britànic Leonard Nunn va fer la primera immunoteràpia, aplicant als pacients dosis molt petites de pol·len per reduir-ne la sensibilitat.

0: El descobriment dels anticossos implicats va revolucionar aquest àmbit de la medicina l'any 1967. Dos investigadors d'origen japonès van identificar la immunoglobulina E com a molècula clau en moltes reaccions al·lèrgiques i això ho va transformar tot.
1: T'espero la vida i l'esperança. Diu si pot tornar ja cap a casa, m'ho penso.
0: Però el fet i la realitat és que els casos d'al·lèrgia van a més. Actualment el 30% de la població de les Balears pateix algun tipus d'al·lèrgia i es preveu que els pròxims anys s'arribi al 50%. Per fer front a aquesta situació, l'Hospital Universitari Son Espases ha reforçat el servei d'al·lergologia amb la incorporació d'una nova especialista. És una novetat d'aquesta setmana que es tradueix en un augment de l'activitat assistencial a Menorca, que passa de 2 a 4 mòduls de consulta mensuals a partir d'aquest mes de juliol.
1: Per voler tocar-les, i si no, i si no, i si no m'estima, i si no, i si no, i si no m'estima, cagala...
0: Excel Camarasa, bon dia, ens estimes?
2: Què tal, moltíssim.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies.
2: Amor per tothom.
0: Ja al·lèrgia en tens.
2: Uf, moltíssima també.
0: Jo recordo un dia que estaves fatal.
2: Molts dies, i això que he fet tractaments, diguem, sí, de xoc. Que...
0: Al·lèrgic declarat.
2: Al·lèrgic declarat, reconegut,
3: sí,
2: i en un tractament de durant molt
3: temps.
0: Ara ens expliques les notícies, eh?
2: D'acord.
0: Abans, avançam els continguts del programa d'avui. Rebrem a l'estudi l'enginyer agrònom Raül Ferrer, conegut a les xarxes socials com el senyor de les gallines o el niño de la lana. Acaba de rebre un premi de l'associació Líder Illa de Menorca pel seu projecte d'agricultura ecològica. També ens visitarà el director de la banda de música d'Esmitjorn Gran i de Viní Salem, Tomàs Rosselló, acompanyat de músics de les dues bandes i dels cantants Joel i Blai Barber, perquè demà estrenen Esmitjorn el seu tribut a Charango i Oques Grasses. I avui coneixerem la història de Salgar Diving, una empresa dedicada al busseig a la zona de la Reserva Marina de Silla de l'Aire des dels anys 80. I ara sí, Excel, quines són les notícies del dia?
2: Doncs comencem amb una informació que ampliarem a les 2:30 a l'informatiu i que té a veure amb el port de Calambosc, perquè l'allau de recursos i dubtes que havia generat el nou concurs per gestionar aquest port esportiu, Ports de les Illes, és a dir, el govern, ha decidit arxivar el procediment i modificar-ne les condicions. Entre les novetats hi ha, atenció, una rebaixa del 50% del cànon anual que haurà de pagar l'empresa que exploti el port durant els propers 20 anys. Es passa dels 475.000 euros previstos inicialment als 235.000. Un descens que es produeix perquè es fa també una rebaixa de les tarifes comercials, és a dir, aquelles que tenen a veure amb els serveis de xàrter i les golondrines. Antoni Marcant és director general de Ports i Transport Marítim.
4: Ens van demanar que moderessin la tarifa comercial anual, una tarifa especial per temporada baixa, no? A més, que els usuaris tradicionals poguessin continuar gaudint del port amb embarcacions en base a un preu bastant moderat. Tot això ha fet que rebaixessin les tarifes màximes, quan rebaixen les tarifes també rebaixen el cànon.
2: També s'incrementa la superfície per a petites eslores i es destinen 17 amarraments per habilitar un punt d'embarcament i desembarcament de passatgers. Ports havia anunciat que les tarifes dels 276 amarraments existents es rebaixaven un 40%. S'obligava amb l'empresa concessionària a aplicar-ho de manera retractiva des de principi d'any. Doncs bé, els amarristes denuncien que no se'ls ha retornat res i calculen que això suposa un deute de 260.000 euros. Tolo Torres és president de l'Associació d'Usuaris del Port de Calambosc.
5: Amb el canvi de preu, si hi va haver, amb el 40% de descompte, resulta que era en caràcter retroactiu, però l'empresa no ha tornat els doblers, ni pensa tornar-lo. De dia 1 de gener, s'havien d'aplicar a partir de dia 1 de gener del 26, i aquesta gent no ha tornat un duro a ningú. O sigui, han aplicat els descompte, però no han abonat la diferència des del mes de gener.
2: Els amarristes també denuncien que les llistes d'espera per a un amarrament no són públiques. Més qüestions.
0: És una exclusiva, TV3 Ràdio. Bona feina, Axel.
2: Gràcies.
0: Bona feina.
2: Més qüestions. Una disputa familiar ha acabat amb un pare i un fill detinguts a Mo després que la Policia Nacional destapés dos presumptes delictes relacionats amb el mateix entorn familiar. Unes amenaces de mort amb una destral i un incendi provocat en un immoble de la ciutat. La Policia Nacional ha detingut un pare acusat d'amenaçar de mort el seu fill amb una destral, tot i tenir una ordre d'allunyament en vigor. Quan els agents van entrar al domicili, on s'havia atrinxerat, tres policies van resultar ferits per la resistència que va oferir. Els investigadors van descobrir que poc abans de la disputa familiar, el fill, presumptament, havia provocat un incendi en un altre immoble a la via Ronda després d'obtenir material inflamable. Tots dos han estat detinguts i posats ja a disposició judicial. I acabem amb un apunt de plana política, perquè Més per Menorca proposa acabar amb els avantatges fiscals que tenen les empreses cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari, el que es coneix com a SOCIMIS. Sosté que el fet que paguin molts menys impostos provoca un efecte crida per als inversors, la qual cosa dificulta encara més l'accés a l'habitatge per a les persones quan hauria de ser la prioritat. Els menorquinistes denuncien que aquestes empreses s'estalvien un 95% de l'impost de transmissions, per la qual cosa consideren que és injust i discriminatori. Posen el següent exemple. Si un particular es vol comprar un pis de 200.000 euros, ha de pagar-ne 16.000 en impost de transmissions patrimonials, mentre que una d'aquestes empreses tan sols n'ha de pagar 800. El portaveu de Més per Menorca és Josep Castells.
3: I el que volem és acabar amb el règim fiscal d'aquestes SOCIMIS i, per tant, que, escolti, les SOCIMIS paguin el mateix que paguen els particulars i s'acabin aquests beneficis i, per tant, deixem d'alimentar aquesta bolla de neu especulativa i contribuïm a que l'habitatge sigui el que ha de ser, que és un bé dirigit a satisfer una necessitat bàsica, un dret fonamental, com és el de l'habitatge digne.
2: Més, ha registrat una proposició de llei al Parlament que després hauria de validar-se al Congrés dels Diputats.
0: 2:30, tota la informació. Gràcies, Axel.
2: Que vagi bé.
0: Fins demà.
1: Porto 2 hores a sota el solete.
0: I pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu un nou dia de sol i de molta calor. Com ahir, just ara, a les 12, s'ha activat un avís groc per temperatures molt elevades que es mantindrà fins les 8 del capvespre, amb màximes de 35 graus. Nits càlides també, especialment a Ciutadella, on la temperatura mínima no baixarà dels 23 graus. Bufa vent de ponent amb molt poca força. 12:16, fem una pausa i tornem tot d'una.

0: Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
8: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: El dia Menorca, fet a casa.
9: Sovint parlem del camp menorquí des d'una perspectiva negativa, de les dificultats del sector, de la sequera, dels costos de producció o de la manca de relleu generacional. Però el camp també és innovació, talent i oportunitats. Fa anys, un jove enginyer agrònom, conegut a les xarxes socials com el senyor de les gallines o el niño de la lana, dedica la seva vida a entendre i transformar l'agricultura i la ramaderia des d'una mirada regenerativa, ecològica i científica.
10: En los últimos años, la lana ha perdido valor e interés, sobre todo por parte de la industria, provocando así un residuo y pérdidas de dinero por parte del ganadero. ¿Pero es la única salida de la lana? Os voy a explicar unas ventajas que tiene dentro de la agricultura, sobre todo como cubierta del suelo.
9: Després de fer-se moltes preguntes, va obtenir moltes respostes i fa 4 anys va decidir tirar endavant un projecte que ha estat distingit recentment amb un premi Emprèn en Rural 2026, uns guardons impulsats per l'associació Líder Illa de Menorca dins el programa Terra d'Oportunitats de CaixaBank. I el seu nom real és en Raül Ferrer i és avui amb nosaltres. Bon dia, Raül, com
11: bon
9: estàs?
11: Dia. Moltes gràcies per convidar-me.
9: 4 anys de bona feina mereixen un premi, per tant, enhorabona, de part de tot l'equip de l'Aldia Menorca.
11: Moltes gràcies.
9: Darrere d'un projecte sempre hi ha una inquietud, un dubte, un no acabar d'entendre alguna cosa. En el teu cas, quina va ser la pregunta que no et deixava dormir i que va acabar fent que impulsessis aquest projecte?
11: Bueno, jo quan em vaig formar en enginyeria agrícola, jo sempre he tingut clar que el sistema que tenim actualment i en els últims anys convencional no era el que... Els principis de la Revolució Verda va anar molt bé perquè vam produir molts productes, però actualment està en decadència i és un dels problemes de l'emergència climàtica que tenim en l'actualitat. Aleshores, jo sempre, en tot moment, des que vaig començar a formar-me, sempre he tingut aquesta visió d'agricultura ecològica, més pensada d'una forma holística en la que posar la mirada en entendre com funciona un ecosistema i com podem produir de forma lligada a la natura.
9: I tota aquesta reflexió, com la transformes en un projecte específic que acaba de ser premiat?
11: Doncs, bueno, sempre he tingut aquesta inquietud de seguir-me formant i considero que aquesta formació és necessària per poder aportar als agricultors i als ramaders aquestes innovacions, aquests nous coneixements que anem obtenint dia rere dia i que són necessaris per implementar en el camp. Aleshores, aquest projecte neix amb aquesta idea d'acompanyar i ajudar els agricultors i ramaders per fer una agricultura diferent de la que estem acostumats.
9: Ho dèiem abans, et coneixen a les xarxes, et coneixem a les xarxes com el senyor de les gallines o el niño de la lana. Aclareix-nos un poc això dels noms, d'on venen, són el mateix projecte, parlant del mateix sempre.
11: Sí, el projecte principal és el senyor de les gallines, i el senyor de les gallines justament va néixer aquí a Menorca, perquè jo a l'època de l'institut, quart d'ESO, primer batxillerat, vaig estar 2 estius treballant aquí a una granja ecològica, al Jandaret Nou.
9: Perquè no ets de família de pagesos, eh?
11: No, jo no vinc de família pagesa, sempre m'ha agradat el camp, sempre m'ha agradat la natura, però no vinc de família pagesa. Aleshores, 2 estius vaig estar treballant al Jandaret Nou, que és on comprem el producte a casa, i bueno, aquella feina va ser la que va iniciar aquesta decisió de voler estudiar enginyeria agrícola, i on va néixer el senyor de les gallines. Per què? Perquè, bueno, és tan senzill com una feina a la primera hora del matí, que era anar a buscar els ous i estar pendent de que tot el lloc de les gallines, perquè les tenen en llibertat i tot, estigués correcte. I jo sempre he sigut una persona molt curiosa, i una cosa que feia era sentar-me a unes pedres que hi havien i em posava a observar com es comportaven les gallines. I, aunque no ho pensi la gent, les gallines és un animal molt jeràrquic, molt, que ho estudia tot, ho investiga tot, és molt curiós, i a més quan té les cries encara més. I em va donar com una... em vaig sentir identificat amb aquest animal, i des d'aquell moment és on va néixer el senyor de les gallines.
9: Per tant, és un nom més simbòlic, perquè de fet l'accent el poses molt en el món de les ovelles i la llana, que de fet és el tema que més has investigat, i no només investigat, sinó provat, portat a terme com a projecte. Quins usos tradicionals va tenir la llana, i en quin moment es van deixar d'emprar?
11: La llana sempre ha tingut un ús tèxtil, principalment, tant per fer roba com per coixins, matalassos... era el que es coneixia com el oro blanco a Espanya. Fins que va arribar un moment que, pues, com malauradament hem fet sempre en aquest país, hem vengut tota la indústria cap a fora, ens l'hem desfet de nosaltres, i això va provocar, pues, una decadència en tot aquest sector, provocant també que en els anys 2000, a partir de quan va haver el tema de les vaques boges a Regne Unit, Europa va establir una normativa en la que tots els subproductes animals que sortien d'escorxadors i que sortien dels animals es consideraven residus i s'aplicaven dins d'una normativa. Aleshores, tu ja quan consideres que la llana és un residu, ja comencem malament. Aleshores, estem en un punt ara mateix en el que aquest material no té sortida, s'acumula en els ramaders. Hem de tenir en compte que a Espanya tenim entre 40 i 42 races diferents d'ovelles. Aleshores, tenim diferents tipus de llanes. I la veritat, el sector agrícola pot donar una gran força i una ajuda a la sortida i a la revalorització d'aquest material, perquè a nivell agrícola ens dona uns avantatges increïbles.
9: Ara parlem d'aquests avantatges, abans acabem de fer aquest retrat. Per tant, si la llana és un residu, per a un ramader, a dia d'avui, la llana és més un mal de cap que una altra cosa.
11: Correcte, per ells és un mal de cap.
9: O i una despesa.
11: Sí, o perquè ells paguen per l'esquila, ells han d'esquilar, més o menys el preu d'esquila està a 1,50 € per ovella, aleshores, i ells no treuen res d'aquesta llana. Aleshores, per ells, o l'acumulen, hi ha gent que la intenta cremar, però cremar-la, la llana és ignífuga, costa molt cremar-la, i si tu vols que te la vinguin a recollir gestors de residus, has de pagar. Aleshores, és un problema molt gran, i una solució com l'agricultura pot donar una gran empenta en aquest sentit. Que, per exemple, a Balears s'ha fet una gran feina de tornar a intentar revaloritzar, perquè, clar, a Balears ja no només és aquest problema, sinó és el problema d'insularitat, que a Balears, si no, s'havia de portar la llana a la península a netejar, després que te la tornessin a portar, i econòmicament no sortia a compte.
9: Perquè n'hi ha moltes encara d'ovelles aquí a Menorca, i un poc quina funció tenen en l'entorn natural? Doncs
11: pues mira, això em ve perfecte, perquè en els últims dies, sobretot a Catalunya, com sabreu, estem amb diversos incendis
9: sí.
11: Molt, molt greus.
9: I aquí a Menorca ho veig.
11: Exacte, i el problema a Menorca és que com cremi i connecti tot, pues serà un gran problema. què fan les ovelles, què fan els animals quan els pasturem pel bosc, el que ens ajuda, o per les pastures, ens ajuden a gestionar l'entorn, ens ajuden a gestionar, a més aquest any que ha sigut una primavera i un hivern plujós, tenim molta massa vegetal i ara està seca, i amb qualsevol xispa i amb les calors que estem tenint, elevades temperatures, amb qualsevol cosa crema. Aleshores, a què ens ajuden els animals? Ens ajuden a l'hivern a gestionar tota aquesta massa forestal que, de cara a l'estiu, no sigui un foc de possible incendi.
9: Per tant, les ovelles ens ajuden a prevenir els incendis i la llana ens pot ajudar a què exactament? Conta'ns un poc perquè aquesta aplicació sobre el món de l'agricultura l'expliques perfectament al teu Instagram, un Instagram que acaba de superar els 8.000 seguidors. Ja ens explicaràs si això t'ha sorprès o no, que hi hagi tanta gent interessada en un tema tan específic i que sembla que tingui una comunitat molt, molt petita, però que no és així. Hi ha molta gent que t'està seguint. Per què creus que això passa? I un poc què és el que expliques en aquests diferents vídeos que vas publicant de manera setmanal a l'Instagram?
11: Bueno, principalment la llana jo la faig servir com a cobertura de sol. El que ens permet, la llana és un magnífic aïllant tèrmic i el que ens ajuda és a mantenir la humitat en el terra, no a generar excessos, sinó que a regular aquesta humitat i a mantenir-la de forma constant en el nostre sòl. Hem d'aconseguir retenir la màxima humitat i, a més, ja no només és l'aigua de rec, sinó que l'aigua de pluja ens l'aconsegueix absorbir el màxim possible. Aleshores, estem sent més eficients amb l'ús de l'aigua i estem aconseguint estalviar aigua. I tots els estudis i investigacions que porto fent corroboren tot aquest efecte. A part, després, a llarg plaç, la llana es va descomposant i ens aporta diferents nutrients que podran ser assimilables per les nostres plantes. Però jo sempre la plantejo, la llana, com a una de les solucions davant de la situació d'emergència climàtica.
9: Uns usos que veus que has provat a diferents climes, territoris. En el cas de Menorca, com funciona? En quin tipus de cultius? Perquè he vist que fins i tot a la vinya és una bona oportunitat.
11: Sí, l'any passat amb l'associació Líder justament vam fer un projecte d'un any amb vinya, amb la vinya de Vinitort, a Ciutadella,
9: sí.
11: I vam fer encoixinat de diverses línies amb llana. I a part de tot aquest tema de retenció humitat, vam ficar sensors per demostrar que manteníem humitat, milloràvem el terra, però també amb vinya lo interessant era que a la vinya, a la línia del cep, s'ha d'anar traient l'herba, perquè sí que és cert que pues, pot competir en certs moments amb el cultiu, i es passa una maquinària que és l'intercepa, que entra a 5 centímetres del terra i et treballa la terra. Aleshores, aunque tu entre línies estiguis millorant el terra, tu a la línia del cep segueixes tocant la terra i no és massa bo. Aleshores, una de les coses que volien corroborar, perquè la llana també, si es col·loca bé, es fa una bona col·locació, que això incideixo molt sempre quan faig assessoraments, quan faig cursos, en què la col·locació de la llana és molt important, saber com funciona i com col·locar-la, perquè no es tracta d'agafar la llana i deixar-la al terra, ja que fer-la d'una forma tècnica. Si la llana té una característica que és el feltrat, és a dir, que la llana, les fibres s'uneixen de forma natural, aleshores, si es col·loca bé la llana, el que aconseguim és una capa que evita la sortida d'herbes. Aleshores, el que volíem corroborar amb la vinya era, vale, si frenem l'herba, el que estem aconseguint també és reduir les passades de l'intercepes, aleshores estem estalviant en passades de maquinària, estalvi de gasoil agrícola, estalvi de feines dels propis treballadors de la finca.
9: Estalvi d'aigua,
11: aleshores tot això, evitar compactació per la passada del tractor, és un seguit de coses que la llana ens beneficia en molts aspectes, que la veritat actualment són molt necessaris i ja no només és en vinya, a la resta de l'estat també hem fet proves amb ametllers, zones, per exemple tenim unes proves a la zona d'Aragó, zona de província de Teruel, que ara estan a l'estiu arribant a 49-50 graus, estem demostrant que amb aquelles temperatures la llana ens beneficia, aguanta molt bé, i a més aquest any ha sigut una demostració brutal, però és que oliveres, fruiters, horta, funciona per molts cultius i té un avantatge molt gran. Aleshores, jo sempre una cosa que dic és, perquè a mi sempre em diuen, bueno, ara Raül, si ara tothom vol fer servir la llana, ja no ens quedarà llana. I jo, pues, molt fàcil, fiquem més ovelles, tenim més llana i netegem més boscos i evitem incendis. És tot un seguit de conseqüències que si les anem fent bé...
9: Bueno, el de sempre, l'oferta i la demanda. Exacte. Si hi ha oferta, hi ha demanda, si hi ha demanda, hi ha oferta i tot acaba sent un cicle que, en el teu cas, com funciona? Perquè no sé què et deuen dir els ramaders quan els expliques tot això, no sé com els poses en contacte amb els agricultors menorquins, t'estàs convertint en un punt d'enllaç de tots ells?
11: Sí, tant aquí a Menorca com a la resta de l'Estat també, la veritat, sóc ara mateix el que té més dades i més informació sobre el funcionament de la llana. Els ramaders estan molt contents cada cop més perquè estan veient que, clar, no és algo immediat, però estan veient que, bueno, que podem tornar a revaloritzar la llana, que almenys se'ls tornarà a pagar algo per aquest material, i molts estan ajudant-me molt a que tota aquesta unió entre ells i els agricultors es doni a conèixer, i molts agricultors estan molt interessats perquè hi ha molta gent que fa servir plàstics, hi ha molta gent que fa servir biofilms, i molts agricultors m'ho diuen, és que Raül, jo estic cansat de veure plàstic al terra, i la idea de la llana els està agradant moltíssim i estan veient que realment funciona.
9: A banda de la llana, parles d'insectes, compares insectes entre ells, plagues, mil coses en aquest Instagram, i també mil, no mil, però molts cursos que ofereixes a la web, al senyordelesgallines.com, com quins, per exemple?
11: Bueno, ara mateix, principalment, pues, informar gent dins de l'agricultura regenerativa, entendre com funciona,

0: veient conjuntament entre els agricultors i ramaders i jo mateix.
1: Raül, gràcies per venir. Ha quedat tot claríssim. Felicitats de nou pel premi.
0: Moltes
1: que en vinguin
0: gràcies.
1: Molts més.
0: Sí,
1: i molt
0: encantadíssim.
1: Bona feina. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins la pròxima.
0: Gràcies.
2: El dia Menorca.

0: I avui a comerços emblemàtics visitam Salgar Diving a Sant Lluís. Al matí a primera hora hem anat fins al moll de Salgar i hem visitat en Pepe Moya, propietari d'aquest establiment dedicat al busseig des de mitjans dels anys 80. I entram.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Pepe, com estàs?
2: Bon dia, Pere.
0: Quina calma i bona llum, ara, a les 8 del matí, aquí a Esmoll de Salgar, eh?
2: És una de les millors puestos per veure la sortida del sol i això m'encanta.
0: Quan t'arriba el primer grup i quan surt el primer barco?
2: El primer grup sol arribar damunt de les 9 i el barco surt a les 9 i mitja. Després tenim un altre barco a les 11 i mitja, que quan regresses primer surt després el segon.
0: I quin tipus de grup i d'activitat teniu previst aquest matí?
2: Bueno, aquest matí tenim un grup bastant antic, diria jo, sinó que, bueno, són gent que fa anys que venen, i bueno, anem fins a Silla de l'Aire a fer una immersió en el puesto. Més o menys els deixem quasi, com que són tan veteranos en nosaltres, els deixem, mos posem a dir, on anem avui, què fem? Vinga, fa bé per aquí, fa bé per allà, doncs pues, anem a Silla, anem a Cagaires, anem a Escap del Bisbe, o anem allà on sigui. Això és el que fem.
0: Fa anys que venen, perquè fa anys que hi sou. Quan va començar aquesta aventura de Salgar Diving i quan t'hi vas tu incorporar?
2: Bueno, jo, Salgar Diving va començar damunt de l'any 1986. Jo vaig començar a venir com a bussetjador, com a amic d'un dels promotors, en Juli Andrijas, a bussetjar per aquí amb ell i això, el 89, però verdaderament jo no ho vaig agafar fins l'any 2010. El 2010 pues, va ser quan me vaig fer càrrec de Salgar Diving. Som nat a Ciutadella, encara que he viscut tota la meva vida a cavall entre Mó i Ciutadella, un poc. I molt de temps també he fet fora, a l'estranger.
0: On vas anar?
2: Als Estats Units, a Austràlia, per feina. He rodat un poc per feina.
0: D'on et ve aquesta afició pel busseig?
2: Bueno, quan tenia 12 anys... Tenia un conco que tenia una barca d'aquell temps, perquè nosaltres era a Can Meua, hi ha barques i això, i un dia va enganxar una xarxa, i dins el barco sempre duem equipos. Jo havia fet quatre bimbolles, allò de tal, però va pujar i va dir, Pepe, posa't la botella que estic de ball en jo, que no puc tot sol. I vam davallar, vam llevar la xarxa, cosa que avui ja és impensable, i a partir d'aquell dia ja no vaig aturar més, ja va ser el meu inici, i vaig bussetjar de nit i de dia, quasi.
0: Com era aquesta urbanització de Salgar a finals dels 80? Quins records en tens?
2: Bueno, era una urbanització amb ganes de créixer. Aquí hi havia una família que verdaderament es preocupava molt d'aquesta urbanització. No, jo els he conegut, he tractat amb ells, i la veritat, des de que no hi són, pues es nota una miqueta bastant, però bueno, no hi podem fer res, són cicles de vida, i això, avui això, Salgar està una miqueta fluix de turisme, d'apartaments, d'això, els hotels funcionen, però el que és el resto no va gaire en condicions.
0: Per a quin tipus de clients venien en aquell moment, a finals dels 80? Quin perfil de turisme? O eren més aviat residents? Què recordes?
2: El turista era anglès, pràcticament anglès. La zona de Mó, d'aquí, de Sant Lluís, i això, que l'Emporté, tota aquesta zona Punta Prima, el turisme era anglès. I aquí els britànics eren, jo dic anglès, però vull dir britànic en general. I era una font bastant, molt important. I inclús després hi va haver molta gent que van comprar petits...

0: xalets, apartaments per jubilats aquí i tal, i van anar vinguent. I hi havia, jo encara tinc gent que ara, per exemple, avui si quedessis, volia gent que tenen 70 i pico d'anys i venen a bussejar, i venen des de l'any 90 o des de l'any... En Jou, per exemple, ve dels anys 90, i bueno, i tot i va vinguent.
1: Ha canviat l'urbanització de Selgà, ha anat canviant el turisme, tot i que manteniu persones de fa moltíssims anys. Ha canviat el fons marí?
0: Bueno, el fons marí ha anat canviant, són cicles també, i des d'aquell inici que hi havia una vida espectacular, ara ha canviat bastant. Però ara, verdaderament, en la reserva de Silla de l'Aire, hem de dir que ha estat una gran cosa, totes les reserves de Menorca, tant al nord com aquí, i es veu ja, es comença a veure que el peix creix, que el peix s'atraca i que hi ha una vida més bona.
1: Com és aquesta relació entre Selgà Diving i Silla de l'Aire?
0: Bueno, la relació és de respecte, totalment. O sigui, nosaltres intentem respectar totalment l'ecosistema de la reserva. Estem en contacte permanent amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca per donar coneixement de bussejadors que duim i això. I ja t'ho dic, respecte i disfrutar d'aquesta nova reserva, d'aquest nou peix i aquestes noves visions.
1: Els qui fa anys que passegem per Selgà, sempre hem tingut present aquesta embarcació groga de Selgà Diving, que forma part del paisatge pràcticament de sempre, d'esmoll. Fa uns anys que no la veiem. Què ha passat?
0: Bueno, no la veieu perquè està al Caufà. Si ara anéssim al Caufà, la veuríem allà. Nosaltres sempre hem tingut un port d'abric al Caufà i aquí teníem un esbòs per fer feina. Hi va haver una disposició de costes o i se mos va denegar se bo d'aquí. De fet, nosaltres la seguim sol·licitant, o sigui, està sol·licitada, es va sol·licitar i s'ha tornat a sol·licitar aquest any, però de moment no tenim contestació. Però bueno, les coses de costes van un poc a poc.
1: Sí, que la tornarem a veure, eh?
0: Jo espero que sí. Jo he fet vaig presentar un projecte amb un sistema d'anclatge que som els primers, que no vull que es faci malbé i que la cadena arrossegui per terra i totes aquestes coses que no. Jo som els primers que m'agrada tenir-ho bé i crec que aquí és on la barca de Selgà no fa cap mal i a més és un emblema bastant important.
1: De moment avui surt del Caufà i ve cap aquí, arriba tot d'una amb aquest primer grup.
0: Sí, a les 9 vindrà aquí i després sortirem a fer una immersió. Les immersions duren una horeta. Tenim l'avantatge d'aquí a Silla de l'Aire, a vuit nusos o set inclús, estem un no res per anar-hi i fem una horeta d'immersió i sortim i tornem a venir cap aquí. Sempre intentem tenir la puntualitat de que a les 11:15 ja som aquí en esmoll i a les 11:30 pot sortir el segon grup.
1: No sé si encara se'n fan moltes imprudències quan es fa busseig de forma individual i sense formar part d'un grup.
0: Bueno, verdaderament jo tampoc t'ho puc dir. Nosaltres el que sí que intentem és que la gent que ensenyem se l'ensenyi bé, perquè a vegades també alguna titulació que no veus, que ni siquiera saben muntar l'equip, i dius, bueno, estàs un poc així, però bueno, intentem que assessorar-los. També hi ha unes disposicions per la reserva, que si fa X temps que no bussetges i això, doncs hi faim un petit reciclatge aquí a la bahia i tal, de flotabilitat, de maneig i tal, i això. Però, bueno, imprudències, si ets fan un poc en plan particular. Això és igual que sempre quan diuen, és que et sento de busseig, duix massa gent a bussejar i tothom toca cosa. No, això no ho podem dir. La gent que ve amb un centre de busseig procura no tocar res perquè nosaltres ens arranyem. O sigui, nosaltres els diem que no toquin res, ni derelictes, ni algues, ni posidònies, ni crancs, ni res, ni conxes, res. O sigui, no toqueu res, mirau i prou. I en canvi, clar, la gent, nosaltres sabem que aquest ha agafat una pitgellida, o ha agafat això, ha agafat allò, però bueno, nosaltres intentem que els que venen a nosaltres no toquin res.
1: Pepe, moltes gràcies, et deixem anar, que tens feina.
0: Molt bé, Pere, moltes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, vagi bé.
0: Una abraçada.
2: El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Qui no coneix alguna cançó d'Oques Grasses o Charango, dos grups musicals catalans amb hits d'aquells que tenen el poder de pujar l'energia dalt de tot. Els temes més coneguts sonaran en directe en versions molt, molt especials i en forma de tribut en dos concerts, un demà a les 9:30, migjorn gran, i dimecres de la setmana que ve, dia 15, a la mateixa hora, a l'O.

0: un espectacle titulat In the Night. Deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar el temps. I que faran possible la banda de música d'Es Migjorn Gran i la banda de música municipal de Binissalem, que hi posaran la música en Tomàs Rosselló. És el director de les dues bandes. Tomàs, bon dia, com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, molt bé, vosaltres?
0: Molt bé, molt bé. En Tomàs, que ha vingut acompanyat d'un dels seus músics, na Paula Llebrés, de Binissalem. Paula, bon dia.
2: Hola.
0: Quan vas arribar?
2: Ahir de matí. Sí.
0: Ara ens contes, perquè crec que ja heu pogut assajar un poc. I qui posarà la veu? Tres hi posaran la veu. Na Maria Mora, en Blai Barber i en Joel Barber. En Joel i el Blai són aquí. Bon dia, gràcies per visitar-nos.
3: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Que no som família.
3: No som família.
4: No.
0: Feia molta estona que no hi havia tant d'ambient aquí a l'estudi de l'Aldia Menorca. Gràcies per ser-hi, l'ocasió s'ho mereix, no, Tomàs?
1: I tant, sí, és una cosa especial i és veritat que molt agraït de ser aquí.
0: Una bona representació de tots els que demà pugeu a l'escenari. Quan sereu, us heu comptat?
1: Sí, seran 74.
0: 74.
1: Ni un més ni un menys.
0: 74 persones que podeu anar a veure també els oients perquè regalarem dues entrades dobles si ens escriviu al WhatsApp de l'Aldia Menorca, que és el... Blai, digues.
5: 628-746-986.
0: Blau, repeteix. Blai.
4: 628-746-986.
0: Vinga, i de tota aquesta gentada, de quin cap concret surt aquesta idea? Teva, Tomàs?
1: Segurament sí, soc culpable.
0: Segurament?
1: Sí, soc
0: segurament,
1: culpable.
0: Segurament, eh?
1: Sí, surt del meu camp i de la meva devoció per Charango, primer de tot. Perquè Charango ha marcat com a la meva... Bueno, i la meva generació com a la meva adolescència. I quan se va acabar va ser un drama. Més pandèmia per mig, bueno...
0: Es va juntar tot, eh?
1: Se va juntar tot i no vàrem poder quasi disfrutar del final d'aquesta etapa. I crec que a nivell vital meu i a nivell també com a homenatge és fer-li un poc de tribut en temes superimportants, en temes molt sentimentals, en temes molt moguts, i crec que hem aconseguit fer unes bones versions.

0: a partir d'aquesta idea, com et poses en contacte amb tothom, com comences a donar forma al projecte, fins a arribar el dia d'ahir ja, primera jornada d'assaig a l'escenari real, que ja teniu muntat a migjorn, eh?
1: I que sona com un tir, vaja, sí? Passada, sí. Ahir va ser l'assaig general, ja, el nostre darrer assaig. I, bueno, vas fent. Crec que el primer i més important és tenir-ho clar dins el teu cap i, sobretot, que ho vegis que és viable. Quan tu tens viable, dius, bueno, amb qui comptam? Però m'agradaria comptar amb aquesta gent que m'ajudi i, sobretot, oferir el disc, pues, amor i bona amistat i bona sintonia, que, al final, és el que se necessita avui en dia.
0: Joel, com ho estàs vivint aquests dies d'assajos i de posar un poc en pràctica tot això que sonarà demà a migjorn?
2: Pues ho estem visquent amb moltes ganes, però molt de nervis també, perquè seré una actuació molt complicada, molt exigent, però també molt, molt guapa i que segurament molta gent recordarà.
0: Està guai, no?
2: Està molt guai.

0: Joel, que és vocalista de Xafogó, que també ha participat en projectes de formacions musicals com Moments a Cor, experiència i talents demostrats. Pots amb això de demà i més, eh?
1: Bueno, això ho dirà l'escenari.
0: I en Blai, com ho viu en Blai?
2: Jo també ho visc amb molta emoció, perquè el que deia en Tomàs, no? També, jo també m'ha marcat molt Charango, era un grup que seguia molt quan jo era més jove, i crec que els dos grups tenen moltes coses en comú, no? Aquesta profunditat de ses lletres, sa sensibilitat, i també aquesta mescla entre festa, perquè també hi ha cançons més festives i cançons més tranquil·les, balades també molt emocionants, que sa gent coneixerà i que s'ho passarà molt bé.
0: En Blai, que també ha participat en projectes de formacions musicals com Moments a Cor, Black Pearl, autor del disc amb temes propis, Marès, també amb experiència demostradíssima. I na Paula Llebrés, com ho viu? Vas arribar ahir, arribes a Menorca, col·laboració amb dues bandes, com està sent aquest procés?
3: Bueno, personalment, una passada, tot i que ja havia col·laborat en la banda del migjorn, sempre tocar aquestes cançons conegudes és un gust, o almenys personalment, i el veure que hi va ser un dia ple d'emocions, baixar i arribar, deixar tot, i ja tot d'una, fer viatges i posar-nos a assajar, i sentir-ho d'assajos de gèneres, l'escenari, pues, hi ha un gran canvi.
0: Qui deu fer molts viatges ets tu, no, Tomàs? Gestionant dues bandes, com ho fas? On vius, per cert?
4: Bona pregunta. És una bona pregunta. Sí, estic entre Mallorca i Menorca. Vinçalem és el meu poble, tinc una devoció immensa per la banda de Vinçalem i a mitjorn m'ha tractat superbé. Per tant, visc entre dos aigües.
0: I quina va ser aquesta col·laboració, col·laboracions que ja heu fet entre les dues bandes? Algun tribut heu fet ja?
4: Sí, hem fet algun tribut, hem fet un concert sèrio molt important. La primera va ser a mitjorn i vàrem fer una versió de Pirates del Caribe apoteòsica. La següent va ser fer Coldplay, vàrem fer un tribut a Coldplay també. I ara és la següent. Sí, també, perdó, també vàrem fer Vinigaus a banda.
0: Sí, cert.
4: Que això també va ser un espectacle amb la banda de Vinigaus, amb en Colau, amb en Perico, amb en Joan, amb en Josep i amb en Cuello. Una passada. I com que hi ha molt bona sintonia, així seguim.

0: Serran de repertori? Com l'heu escollit? Heu pogut fer un poc la carta als Reis? Heu triat les preferides? Com ha anat tot això?
1: Sí, jo crec que ho hem fet una mica en comú, no?
0: Sí?
1: Hem anat fent un poc entre tots, triant hits, triant cançons que també mos agradin a tots i...
2: Estem molt còmodes tots, amb cantant cançons que mos agraden a tots i per això crec que serà una festassa.
0: Perquè tots cantau de tot, eh? Tu, Blai, cantes xarangulloques, tu també, Joel,
3: exacte.
0: Sí?
3: Sí, sí.
2: Un pot de tot, sí.
0: Alguna cançó preferida que et faci especial il·lusió?
2: Jo m'ho pas molt bé amb músic de carrer, amb una lluna a l'aigua, vull dir, cançons que xarango realment van fer molt de gust i que la gent quan és allà a peu d'escenari s'ho passa molt bé.

0: Joel, quina és la teva preferida?
1: Jo fa molts anys que em feia moltes ganes cantar una cançó en específic que és Bendita la vida, i per fi demà ho podré fer. Em sap greu, Jordi, no la tens. No la tens.
0: Jordi l'està cercant d'un moment a l'altre, ens la durà. Anem fent temps perquè recordeu que podeu... És aquesta?
1: Aquesta és, aquesta és.

0: Tomàs, aquesta és la teva preferida?
1: Diria que sí.
0: Sí?
1: I a més, una versió espectacular d'Anna Maria Mora, que és increïble.
0: Com ha estat preparar-la?
1: Difícil.
0: Sí, eh?
1: Perquè és tan senzilla.
0: A vegades el que més t'agrada és més repte.
1: I que és molt senzilla. Té molt pocs elements on tu pots anar muntant per una banda de 32 línies. El gran repte d'escriure aquesta música és que tens 4 línies melòdiques, o de baix, o harmòniques, i ho has de repartir entre 32. O crees alguna cosa, o és contínuament pegar-se cots contra una paret.

0: Joan López.
1: Es migjorn, lo, i després anireu a Binissalem?
2: Clar, no pot faltar. És
1: i anireu.
2: Final de gira.
1: Perfecte, i demà després es migjorn quan acabeu. Crec que hi ha més festa, continua, no?
2: Sí, tindrem el Fandango de Stars per acabar d'animar la cosa en nosaltres i... O sigui, és un doble motiu per venir demà.

0: Entrades a Tiquet i B i a diferents punts físics que s'han habilitat per tot Menorca, eh?
1: Sí, és. Just.
2: Sí.
1: N'hi ha diferents establiments de Menorca.
2: A cada poble tenim un establiment.
0: Perfecte, idò. Recordem, demà dijous, 9:30, a l'aparcament del carrer Bernat, als dinades d'esmitjorn, dimecres 15 d'aquest mes, la setmana que ve, a les 9:30, al Col·legi Doctor Comas d'Aló. Teniu assaig avui?
1: Avui
0: ja descansau, sí.
2: Avui es cantar.
0: Els deixes descansar, Tomàs.
2: Els cantants m'han demanat lliure, els he concedit.
0: No, com que m'han demanat lliure?
1: Has de sol fer així per reposar
0: ja
1: sa veu. Ets ja tu que me fas venir
0: ja
1: xerrar aquí, eh?
0: Ja la sabeu. No, un dia que no havies de venir, Blai, et faig venir. Un dia que no havia de trepitjar i ve tres amb Blai, i el fem trepitjar i ve tres. Per què?

0: Tomàs, Paula, Joel, Blai, gràcies per venir. Que demà sigui un èxit. Gràcies per la feinada, per tot l'esforç i per regalar-nos aquests tributs que al final són una manera d'acostar les bandes de més públic, no?
1: Acostar la música a la societat, això és el nostre objectiu i crec que si seguim així ho farem.
0: Gràcies, una abraçada a tots.
2: Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Nosaltres tornem demà a partir de les 12 del migdia. Gràcies i fins demà.
3: Hem xalat molt. Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, govern, patronals i sindicats acorden tot un seguit de mesures per impulsar la conciliació com ajudes per a famílies, per a dones autònomes i també per a empreses. S'inclouen dins el Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031 que s'ha signat avui i que també preveu la creació d'un comitè autonòmic per coordinar, per supervisar i per avaluar les 70 mesures concretes consensuades. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha assegurat que les Illes han millorat en conciliació durant els darrers anys, sindicats i patronal, però reclamen que es destini més pressupost previst per les actuacions que volen dur a terme. Escoltem Cabré, després Maria Isen de la CAEP.
2: Perquè una societat com la nostra, de gent treballadora, que creu en l'esforç, que és emprenedora, però que no vol renunciar ni a sa família ni a la cura dels seus, aquest pla i aquesta llei eran una necesidad.
3: Evitaremos que muchas personas tengan que recurrir a reducciones de jornada, a excedencias o suspensiones temporales de su actividad laboral por falta de alternativas.
1: I més qüestions. Salut formarà docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas d'un xoc anafilàctic. La mesura s'inclou dins un nou protocol de les conselleries d'Educació i de Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres públics perquè puguin actuar d'urgència en cas que se detecti una reacció greu. És una informació de Carme Moreno. Bon dia.
4: Bon dia. El nou protocol entrarà en funcionament el pròxim curs escolar i servirà per actuar en cas d'una al·lèrgia coneguda i en aquell cas sobrevinguts on l'al·lèrgia no ha estat diagnosticada. A les Illes hi ha 3.500 nins i nines que tenen al·lèrgia. La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que les Balears són la primera comunitat que compta amb un protocol d'aquestes característiques.
5: Salud aportará las adrenalinas en función de la dosis y del peso del niño. Del primer año al tercer año de educación infantil tendremos adrenalinas del 0,15 microgramos y posteriormente de un tamaño superior del doble de dosis. Y esas estarán en un lugar en el que se ha destinado para el mismo y se llevará desde Salud todo lo que es la caducidad.
1: I no deixem de parlar de salut perquè les Balears necessiten 2.300 infermeres més per situar-se en la mitjana europea, segons denuncia el sindicat SATSE. De fet, amb poc més de 6 infermeres per cada 1.000 habitants, les Illes se situen entre les 5 comunitats amb una taxa més baixa. Són dades extretes d'un informe del Consell General d'Infermeria que apunten que la manca d'aquestes professionals sanitàries que pateix l'arxipèlag. El secretari general del SATSE, Jorge Tera, demana a l'administració que no es resigni i que implanti mesures per fidelitzar aquestes professionals.
6: La situació en els últims anys es que ya es imposible que vengan enfermeras a trabajar aquí por cómo está la situación de los precios y el poder adquisitivo. Estamos en el entorno de la media en retribuciones en Baleares, en el entorno de la media de los servicios de salud, mientras a nivel de coste de la vida, llámese cesta de la compra o sobre todo, fundamentalmente, el problema de la vivienda, estamos en el top de las comunidades autónomas.
1: I un apunt més perquè un treballador de 40 anys es troba crític a l'Hospital de Son Espases després de caure ahir des d'una teulada a Valldemossa, al poliesportiu. Uns fets que varen passar mentre duia a terme tasques de reparació al sostre d'aquestes instal·lacions d'aquesta localitat. La Policia Judicial de Calvià ja ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest accident laboral. Són qüestions que, com sempre, ampliarem a partir de les dues. Seran temps d'informatiu migdia. En Juan Luis Marcos, ara quedeu amb tota la crònica dels esports aquí a IB3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimecres 8 de juliol. Bon dia. El Mallorca 2026-2027 ha fet avui encara en la plantilla per fer el primer entrenament de la pretemporada. Amb Iker Hernández al control tècnic, començam les portes d'avui. Tot d'una sabrem què ha passat a la ciutat esportiva de Son Bibiloni en aquest primer entrenament de la plantilla del Mallorca a les ordres del nou entrenador Luis García Fernández. Un entrenament on encara no han vist el darrer fitxatge, Arnau Puigmal, el jugador de banda procedent de l'Almeria, que s'incorporarà una mica més tard als entrenaments perquè l'Almeria, quan va jugar el play-off d'ascens a primera, va acabar la temporada més tard. Per tant, el futbolista tindrà un dia més de vacances. Pel que fa a la sessió, molts de jugadors encara avui s'han entrenat, però en futur incert. Són els casos de Pablo Torre i Jan Virgili, entre d'altres. Tampoc hi han estat els internacionals Johan Mojica i Samu Costa. Per cert, Samu Costa, que ha aterrat fa uns minuts a l'aeroport de Palma. Veurem quin serà el futur del migcampista portuguès, que ja es troba a l'illa per negociar, per parlar amb Pablo Ortells del seu futur. I també un entrenament on han pogut veure molts de jugadors del planter, entre ells Miquel Calatayud i també Jandro García.
1: Hombre, sí, pretemporada, primer equipo, y luego ya vemos, pero sí, tranquilo y a trabajar mucho. Y nada, ha sido un poco movido, pero contento personalmente. O sea, el objetivo no se cumplió, pero habrá que trabajar para volver.
2: Con mucha ilusión. A ver qué pasa en estos días y con mucha ilusión de empezar. Bueno, primero se le hace la pretemporada y luego lo que venga vendrá, con mucha ilusión y se verá lo que pase dentro de estas semanas.
0: I d'avui, primer entrenament a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Pel que fa al mercat de fitxatges, les darreres informacions apunten que el Mallorca també podria estar a prop de tancar la incorporació de Pol Montesinos, un extrem de 20 anys que arribaria procedent del filial de l'Espanyol. Tot d'una parlant de tot això, de l'actualitat del Mallorca, i també escoltarem Alfonso Díaz, perquè ahir ens varen centrar amb el tècnic, en Luis García, i també amb Pablo Ortells, però el director de negocis del club també va parlar de temes econòmics que interessen als aficionats, com per exemple els abonaments i com per exemple també quant de milions d'euros de tot el que el Mallorca ingressi i d'on aniran destinats a fitxar futbolistes, aniran destinats en el terreny de joc en aquesta planificació per aquesta nova temporada a la segona divisió. Tot un escoltarem el que va dir Alfonso Díaz. I en el Mundial, el Mallorca ha quedat ja sense representació perquè la Colòmbia de Johan Mojica va perdre aquesta matinada la tanda de penals contra Suïssa. Per tant, Colòmbia s'acomiada del Mundial. Sí, s'ha classificat la selecció d'Argentina. Quin patiment del combinat argentí de Lionel Scaloni, que va guanyar per 3-2 contra l'Egipte, un partit envoltat de polèmica, un partit que Egipte guanyava 0-2, a falta pràcticament de 10 minuts per acabar, però finalment Argentina va capgirar aquest marcador per acabar guanyant per 3-2. Són el seleccionador argentí Lionel Scaloni, molt emocionat, i també Leo Messi, que va marcar un gol que valora aquesta remuntada.
3: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
4: Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
0: Avui no tenim futbol al Mundial, jornada de descans, i demà ja començaran els quarts de final. Serà a les 10 del vespre amb el partit que enfrontarà el Marroc contra França. Recordeu que Espanya jugarà divendres a les 9 del vespre contra Bèlgica. I un darrer punt de futbol, perquè l'Atleti Balears continua fitxant i continua fitxant jugadors procedents del Poblense. El darrer, el porter Vicenç Sabater, el mallorquí, després de dues temporades a Sa Pobla, vestirà el curs que ve la camiseta de l'Atleti Balears. I en el món del bàsquet, una renovació important a l'Estia Menorca, la d'Adam Sola, que continuarà en el conjunt menorquí la pròxima temporada. El madrileny, que va fer una gran lliga regular el curs passat, on va acabar com a vuitè jugador amb més minuts disputats. Sola s'ha mostrat content per aquesta renovació, per continuar a Menorca.
5: Bueno, estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Esta pasada temporada estuve muy a gusto, tanto dentro como fuera del campo. Estoy muy agradecido por cómo me trató el cuerpo técnico, el club y sobre todo la afición desde el primer momento hasta el último. Así que nada, tengo muchas ganas de volver. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
0: 1:11 minutes.

0: Au, i on de parlar del Mundial, perquè, mare meva, quina jornada, quina darrera jornada de vuitens de final que vàrem viure ahir amb els partits d'Argentina, Egipte i també de Suïssa contra Colòmbia. Anant per parts, Xisco Ribas, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, com anam?
0: Molt bé, mare de Déu, Argentina, com va patir per eliminar a la selecció de l'Egipte? Polèmica, decisions arbitrals que varen deixar molt enfadat a l'entrenador del combinat egipci, però finalment Argentina, que perdia per 0-2, va acabar remuntant i va guanyar 3-2 el seu partit.
1: Així, a segona eliminatòria cau, no? Que Argentina ho passa molt, molta pena. Primer va ser en Cap Verd, que va anar a la pròrroga, finalment va acabar guanyant per 3-2 i precisament aquest era el mateix resultat amb el que ha guanyat Egipte aquest pic en els vuitens de final. I ho ha fet en els 90 minuts, un partit en què va començar guanyant Egipte per 0-1 amb el gol d'Ibrahim al minut 15. Després, al minut 21, Leo Messi va fallar un penal que la va aturar el porter d'Egipte. Ja a la segona part varen anul·lar un gol de Zico, un golàs, una jugada, no sé si la vas veure.
0: Sí, sí, la vaig veure per una trepitjada prèvia, no?, d'un futbolista d'Argentina, d'en Lisandro, mare meva. Sí, una bona polèmica perquè se posava 0-2 a Egipte, però que va marcar segon després.
1: Sí, sí, va marcar segon en Zico, precisament el mateix en el que li varen anul·lar aquest gol feia 8 minuts. I quan pareixia que Argentina a la fi acabaria eliminada aquest Mundial, va arribar al minut 79, una assistència de, com no podia ser d'una altra manera, Leo Messi. Cuti Romero va rematar de cap, va fer l'1-2, quedaven 11 minuts, i 4 després en Messi va fer 2-2. I si no és poc, llavors el 92 Enzo fas 3-2 i au, fora.
0: Mare meva, quin partit en el descompte Argentina que va capgirar aquest 0-2. Ja ningú s'ho esperava, ja tothom veia a l'Argentina de Leo Messi fora del Mundial i de no, s'ha classificat per als quarts de final. Què deia l'estrella del combinat argentí després d'aquesta gran remuntada, el seu gol i també fallar un penal?
2: Sentía que en el moment important li havia fallat al grup i, bueno, per suerte... Yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final, pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más y demuestra cada día lo que es.
0: Leo Messi una vegada més clau per aquesta victòria de la seva selecció i també emocionat, content, qualificava d'increïble el seleccionador Lionel Scaloni el que es va viure ahir des de la banqueta argentina.
3: Lo que hemos jugado durante 20 años al fútbol, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble. No sé, yo no sé lo que pensarán todos los demás entrenadores, pero yo creo que la mayoría que ha jugado al fútbol se hicieron entrenador por lo de hoy, por esas emociones, por la adrenalina de llegar a ganar algo, por cuando vas perdiendo, intentar darlo vuelta. Eso lo hicimos toda la vida.
0: I d'Argentina, al quart de final, amb un Leo Messi, Xisco, imparable. Quant de gols ja suma en aquest Mundial?
1: I de 8 gols en 5 partits. Ara mateix és el màxim golejador, just per davant de Kylian Mbappé i Erling Haaland, que en duen 7, i després Harry Kane, que en du 6. Messi, que està imparable, i que ara veurem si el seu següent rival, que és Suïssa, l'aconsegueix aturar.
0: Una selecció, la Suïssa, que va guanyar la Colòmbia de Johan Mojica, el Mallorca que es queda ja sense representació, ja no farà més caixa en aquest Mundial. Suïssa, que va guanyar a la tanda de penals, va fallar un penal l'ex del Mallorca, el Cucho.
1: Així és, el partit va acabar 0-0, la pròrroga tampoc es va moure aquest resultat i finalment es va imposar la selecció helvètica per 4-3, una Colòmbia en què els penals es van fallar Davinson Sánchez, el central i capità, i també, com tu deies, va fallar el penal l'ex-mallorquinista, el davanter del Betis, Cucho Hernández.
0: Mojica no va estar molt encertant, no va fer un gran partit tampoc.
1: No, ja el coneixen, no?, com és en Mojica.
0: Te fa un partidàs que te deixa estorat o no acaba de funcionar.
1: Va jugar tot el partit, va aguantar la pròrroga.
0: Va aguantar la pròrroga, va jugar tot el partit, però finalment la selecció colombiana que queda fora del Mundial. Avui no tenim futbol, no hi ha jornada en el Mundial, avui jornada de descans.
1: Primer dia de descans, no?, d'ençà que va començar aquest Mundial, primer dia en què no tenim cap partit, però ara ja tenen un dia de descans aquestes seleccions perquè ja només queden els quarts de final i veurem aquests enfrontaments.
0: Un quart de final que comença demà dijous, acabaran la matinada de diumenge quatre partits ben interessants ja. Demà comencen aquests quarts de final, juga Mbappé.
1: Sí, sí, juga Mbappé, França contra el Marroc a les 10 del vespre, serà el primer enfrontament d'aquests quarts de final. Després, divendres, serà el torn d'Espanya, de la selecció de Luis de la Fuente, que s'enfrontarà a les 9 del vespre aquest divendres contra Bèlgica, una selecció que, Miqui, no sé com la veus, però factible.
0: Sí, jo crec que sí, no? La selecció de Bèlgica, és cert que es va desfer amb molta comoditat 4-1 dels Estats Units, però els Estats Units tampoc es partirà coets. Bèlgica, durant aquest Mundial, tampoc ha fet gran partit. És cert que té jugadors importants, té jugadors que en qualsevol moment poden marcar diferències, però jo, Xisco, no sé tu, però si m'hagués d'arriscar per la setmana el foc, apostaria per Espanya, no?
1: Sense dubte, sense dubte. Jo, Bèlgica és una de les seleccions que més m'ha sorprès que hagi arribat uns quarts de final, i és de les seleccions, no te diré que m'han decebut, perquè ja m'esperava, no?, un nivell així d'aquesta selecció. Solen tenir bons noms, com en Courtois, en Trossard, en Tielemans, Lukaku, però després com a equip no solen fer gaire bon joc ni gaire bon partit. I després ja, pues jo, és que és el partit més interessant, més vistós d'aquest quart de final, Noruega contra la Terra.
0: Un gran partit, a veure en Haaland després de la seva exhibició en el vuitens de final com ho du, i després ja ben tard, a les 3 de la matinada, mare meva, diumenge, 3 de la matinada, jugarà de nou Argentina, ho farà, com deien, contra Suïssa.
1: Eh? Sí, sí, només els valents quedaran a veure aquest partit, sí. Perquè, mare meva, anem a Argentina, si aquest pic torna a passar pena per aconseguir classificar-se a les semifinals o torna a anar a una pròrroga.
0: I de veure què passa, recta decisiva d'aquest Mundial amb els quarts de final, França que s'enfrontarà al Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. Res, Xisco, alguna cosa més?
1: Res, que esperen que Espanya guanyi aquest divendres en solvència i agafi forces, no?, per les hipotètiques semifinals contra França o Marroc, mare meva.
0: Ja ho veurem divendres a les 9. Xisco, gràcies.
1: Gràcies.
0: Han tocat la 1:30, primera aturada per la publicitat i parlam de Primera i Segona Federació. Let's go!
4: IB3 Ràdio és participació.
5: Para ti, también para ti, en Eroski te damos la nectarina granel a 2,89 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
6: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluència.
7: El paraigua en sabates.
6: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
9: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Això ho ha fet un professional.

0: Una i 31 minuts, continuem els portes migdia, IB3 Ràdio, i saludam el nostre company Víctor Sancho. Víctor, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Miqui.
0: Molt bé, ara tot d'una parlant de l'UD Eivissa, però hem parlat del Mundial, sé que t'agrada i molt. Me demanava en Xisco Ribas si ve Espanya favorita contra Bèlgica. Jo crec que sí, no?
1: Sí, a veure, jo crec que Espanya és el millor equip del torneig com a equip, com a col·lectiu. Crec que França ha millorat bastant en aquest sentit, a banda de les individualitats que té. Entenc que molta gent posa França com a favorita perquè és cert que té un atac i també jugadors en altres posicions que són increïbles, no? Són molt bons, dels més cotitzats. Jo crec que són els dos millors equips. Si arriben les dues a semifinals, m'estranyaria molt que el campió no surti d'aquesta semifinal, però bé, el futbol i el Mundial a vegades...
0: La clàssica dona... final anticipada, no?
1: Sí, sí, tot apunta a això. És cert que el partit de divendres jo crec que se'l tenen que prendre com si fos tan difícil o més com el de Portugal. És que ho és, perquè Bèlgica ara té més moral que no fa uns dies enrere, on ells mateixos sabien que no estaven bé com a equip, ara han guanyat confiança. El tema Balogun jo crec que els va beneficiar finalment, perquè van sortir a jugar molt agressius, jo vaig veure el partit i en aquest sentit a vegades aquestes coses canvien la dinàmica d'un grup i no serà mica fàcil. Jo crec que la gent té que pensar que serà un partit complicat, que es pot fer llarg també, però jo crec que al final Espanya ha portat una millor dinàmica, té bons jugadors, col·lectivament jo crec que és el millor equip per pla, per idea de joc, per aplicació d'aquesta idea de joc, però bé, això sí, tampoc sí. T'assegura res mai, no?
0: Volen també Argentina, perquè se veia fora del Mundial en el minut 80 i aquesta sí. Dosi de moral que li ha donat aquesta remuntada també ara s'ha de veure campions, ara d'on allà fora corda.
1: Sí, sí, a veure, jo crec que Argentina no està bé com a col·lectiu. Jo crec que ahir Egipte, que és un equip que se sap tancar, però que ahir no ho va fer, va veure el partit contra Cabo Verde i va intentar jugar des de l'inici, com Cabo Verde va jugar contra Argentina quan va tenir que arriscar i es van veure les costures d'Argentina, que passa que després no va ser canviar de plan i Argentina, tot i posar-se 0-2 en contra, jo crec que va tenir moltes ocasions per fer gol, era una mica casualitat també aquest resultat, i en quan va ficar el primer jo crec que el partit es va decantar. Egipte no va saber canviar de pla, va quedar un equip molt estirat, molt llarg, i Argentina ja tenia més espais per jugar. Però no està bé defensivament Argentina, veurem Suïssa, no? Ha jugat un partit molt llarg, sí. Jo crec que Suïssa és un equip molt incòmode ja des de fa anys, no? Recordem Espanya en l'Eurocopa del 2021, la va eliminar per penals, i va ser un partit molt complicat, molt espès, té bons jugadors, jo crec que inclús ara té millor plantilla, veurem com arriba Mazambi, que es veu que no té lesió greu al genoll, ahir no va poder jugar, el van donar descans, li dona molta frescura a l'atac, però és que jo crec que té una plantilla bastant interessant. Suïssa no és un equip fàcil, si juga amb mentalitat contra Argentina li ficarà problemes segurament.
0: Veurem què passa a partir de dijous, de demà, que comencen sí, sí. Aquestes eliminatòries,
1: això, sí.
0: De quart de final. Avui un pot de descans, Víctor?

0: Ara mateix cap a l'estadi de l'Udivisa, perquè a les darreres hores el conjunt pitius ha tancat un nou fitxatge. No sé si t'agrada, com és l'inhabitual de les darreres incorporacions, aquest nou fitxatge de l'Ude, Víctor.
1: Bé, jo he de dir que no el coneixia, no? Parlant d'Ismael Fedal, sí. Té 22 anys, és un sub-23, recordem que algunes fitxes normalment s'ocupen aquesta categoria, una o bastants, per jugador sub-23, encara no havia fet cap incorporació de sub-23 a l'Eivissa fins ara. I bé, parlem d'un central que s'havia format a les categories inferiors del Saragossa, encara que darrerament ha estat a altres jocs com el Jaclà, va jugar a mitja temporada la passada segona federació al Jaclà, que acabava de baixar de primera federació a segona, i a mitja de temporada el Castelló li va veure coses bones. És un central alt, me deixa un 90, no és molt ràpid, però és un jugador que sobretot destaca per la seva qualitat a la cama dreta. Curiosament, és un central que llença les faltes, així ha fet els dos gols que va ficar amb el Castelló B, on va jugar majoritàriament la segona volta d'aquesta passada lliga al grup 3 de segona federació, va ser rival de l'ESA d'Eivissa, del Poblense, del Balears, del Porreres, etc. Bé, jugador, jo crec, central tècnic, va bé per dalt, és dominador en aquestes situacions, me diuen que no massa agressiu en els duels, però que bé, que se s'apanya bé en aquest sentit, i bé, és jugador estrany per això, perquè és un central que llença faltes, que fa gols amb això i bé, que té bon peu. Jo crec que és un jugador, arriba cedit, no en propietat, el Castelló li ha fet jugar 3 partits, alguns minutets, amb el primer equip a segona divisió. Això sí, l'ha fet jugada de lateral dret, vull dir, perquè Pablo Hernández es veu que tenia baixes en aquella zona i l'ha fet disputar minuts en aquesta posició, quan habitualment ell és central, no? Veure com funciona, tampoc sabem si aquí serà primer espasa o no. Recordem que l'Eivissa, a banda d'Ismael Fadel, només té un central ara mateix en plantilla, que és Manu Pedra. Curiós el cas de Manu Pedra, perquè era un jugador al que Javi Lara l'havia acomiadat directament,
0: sí.
1: Tenia contracte, havia estat un dels jugadors amb què Javi Lara s'havia reunit just abans de ser acomiadat ell mateix, i li havia comunicat que no continuaria en el club, una vegada que Javi Lara el dia següent va saltar i es va anunciar el nou director esportiu, justament Michel Sanz, el nou director esportiu, el va tenir al Tarassona a Manu Pedra, i de moment continua un jugador que havia marxat, que anava a marxar.
0: Un dels grans beneficiats, no?, d'aquest canvi.
1: Exacte.
0: Que no m'ho esperava ningú a la direcció esportiva.
1: Situació estranya, no?
0: Sí,
1: la que ha viscut Manu Pedra. Veurem si
0: això
1: realment...
0: Això és el que té Víctor, treure de fora el director esportiu quan ja du 3 dies que se reuneix per planificar la plantilla, no? Que passen aquestes coses.
1: Sí, coses que no tenen gaire sentit. Però bueno, ja han parlat d'això realment.
0: Sí, ja està.
1: Inclús li van demanar al president també, sí. Per això. Però bueno, coses que passen, i de moment té dos centrals a l'Eivissa. Un és cedit, aquest jove de 22 anys, Ismael Fadel, i Manu Pedra, que estava la temporada passada, que no va convèncer molt aquí. Jo crec que va treballar bé, era un jugador que estava centrat, però jo sé que el club i a l'entorn no va convèncer gaire, però de moment continua, i aquests són els centrals que ara té ara mateix en plantilla a l'Eivissa. Una Eivissa, per cert, que comença la pretemporada el dia 20, no ha anunciat a xarxes el club de manera oficial ni res, es va comentar en sala de premsa Raúl John, el nou míster, i Michel Sanz, però oficialment el club normalment fica dates d'inici de pretemporada, d'algun amistós, etc. De moment no hi ha res d'això, però bé, per via interna ens comuniquen que sí, que sobre la gespa, l'Eivissa el dilluns dia 20 de juliol començarà la feina.
0: I d'aquí a 12 dies començarà l'UD aquesta nova temporada a Primera Federació. Per cert, Víctor, del tema,
1: sí,
0: de la campanya de Bonat,
1: sí,
0: saben res? Perquè fa 3 dies el club va fer un comunicat a xarxes socials que ajornava una miqueta aquest inici de campanya per raons alienes a la institució. No sé si ja s'ha posat en marxa, si la gent ja pot renovar el seu abonament, no sé si saps res d'aquest tema.
1: Mira, just quan ho comentàvem aquest matí tu i jo, he demanat al club, perquè realment la darrera notícia era la de diumenge, que s'havia pospost perquè havia un problema informàtic, no l'havien solucionat, tenien que canviar els equips, i encara estan fent feina. Em diuen que no hi ha data, que estan fent feina, que ho intentaran a solventar el més aviat possible, però de moment no s'ha arreglat, així que veurem quan s'inicia del tot. No sé si algun soci, algun abonat es va poder renovar el carnet en aquell moment abans d'això, o realment cap. Realment
0: suposo que quan ja estiguin 100%, també el club, així com va informar que no podien arrencar, anunciarà que torna a arrencar, no? que torna a funcionar. Per tant,
1: entenc que sí, que ho faran públic i ho explicaran tot això, sí.
0: Estarem pendents. I de res, Víctor, que gràcies. Estan pendents, segurament, si hi ha qualque novetat important aquesta setmana, també en quant a fitxatges, eh?
1: Perfecte, sí. Sabem que està a punt d'anunciar algun nou fitxatge a l'Eivissa. De moment no tenim rumors. Han sonat alguns homes molt a les darreres hores, com a l'extrem del Sanluqueño, format també al Saragossa, Rodrigo Val. Veurem si és l'home que vol anunciar l'Eivissa, perquè busca

0: homes d'atac en banda també. Així que, bueno, estan pendents, però a les pròximes hores segurament l'Eivissa anunciarà una nova incorporació.
1: I dos estarem pendents, veurem quin és aquest nom. Víctor, gràcies.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. 20 minuts per arribar a les dues, han de parlar del Poblense.

0: 20 minuts per arribar a les 2 del migdia. Continuem parlant de futbol, ho feim de segona federació, perquè el Poblense, mare meva, va presentar ahir de cop a un grapat de jugadors, a Juan Midurán, a Miquel Elorda, a Pere Mé, a Dani Ramos, a Sergi Frau, a Riverón i també a Nacho Bonet. Una planificació, la del Poblense, que ha patit molt de canvis en aquesta plantilla, però una planificació que apunta a que pot tornar a ser una temporada il·lusionant amb Julián Robles a la banqueta. Tenim comunicació amb el president del Poblense, amb en Miquel Bennàsser Molondro. Miquel, què tal, com està? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Molta feina, molt bé. No? Quina planificació, ahir gran presentació a Sa Pobla d'aquests nou fitxatges, un projecte, president, que jo ho deia, ha canviat moltíssim respecte de la temporada passada.
1: Sí, un projecte molt il·lusionant. Primer de tot, Julián Robles era la primera peça que havien de mestre per tornar a iniciar un bon equip, i juntament el seu equip i en Martí Munà estan fent una gran feina. Seguim en la nostra aposta de mallorquins, Juan Midurán, Miquel Elorda, Pere Mé, Dani Ramos, Sergi Frau, Riverón i Nacho Bonet. Pendent, bueno, també ja que m'ho ha donat el 6, el porter, Nelias, sí. Un porter també amb molta experiència ja, amb 25 anys o 6 que està a punt de fer. I, bueno, mos il·lusiona a nosaltres una vegada més amb aquests mallorquins venir a jugar amb el Poblense una temporada que mos han canviat de grup, un poquet incògnita. Crec que tornarem a fer un gran equip i esperem una gran temporada.
0: Clar que sí, parlava de Nelias, del porter que arriba a Sa Pobla, i l'Atleti Balears, que acaba d'anunciar el fitxatge d'en Vicenç Sabater. Quin estiu de viatges entre l'Estadi Balear i el Municipal de Sa Pobla?
1: Sí, bé, Nelias, un al·loc jove, en Vicenç Sabater, un al·loc que ja té la seva experiència i ha fet una gran temporada aquí. Però bé, nosaltres pensam que en Benelliat se supleix bastant bé la porteria i pensant que farà una gran temporada i intentarà superar en Vicenç.
0: Què tal la connexió els primers dies, no sé si ja de feina, de converses amb el nou tècnic, amb en Julián Robles? Vostè tenia una gran relació amb en Òscar, amb en Troya, s'entenien molt bé. Què tal aquest canvi? Li ha costat, president? Perquè vostè en Troya era en carn i ungla.
1: Sí, bé, en Troya el tenc com un germà. Li agraeix que aquests 9 anys que ha estat amb nosaltres i a partir d'aquí li dedic molta de sort i seguirem seguint amics, perquè el futbol és així, tothom ha d'anar allà on se pensa que li anirà més bé, no vol dir que li vagi més bé, però bé, aquí en el Poblense tenim un altre gran entrenador que el coneixíem, que té una experiència dins el Mallorca, que ja havia tingut jugadors d'aquesta plantilla nostra, tot un professional, i pensam que és l'entrenador ideal ara per aquesta temporada. Estic molt contents que mos hagi donat el seu sí i que ja s'hagi posat a fer feina amb nosaltres.
0: Clar que sí, un gran entrenador també, en Julián Robles. S'esperava tant de fitxatges de l'Atlètic Balear, de jugadors, el tècnic del Poblense, quan va acabar la temporada? Clar, en el futbol balear se sap tot, se xerren moltes coses, tothom coneix a tothom. S'esperava que passés tot això, president, o li ha vingut de nou?
1: No s'esperava. Més que res, jo faig una aposta. El Poblense, jo com a president, una aposta per mallorquins, i llavors mallorquins se cerquen la vida a una altra banda, a la mateixa categoria. Dic que tothom ha d'anar allà amb un vol, i a partir d'aquí la sort s'ha de cercar, i això no vol dir que millorin, perquè el Poblense sempre intentarem fer un equip el més competitiu dins la nostra economia el millor possible. I
0: pel que diu, li ha sabut una miqueta de greu, que és normal, perquè són jugadors fets de Sa Pobla, que vostè ha apostat per ells, sí. També Martí Munà, i que ara per t'esquina un rival que està a 30 quilòmetres de Sa Pobla també deu saber una miqueta de greu, no?
1: Sí, me sap greu per el que vaig dir la setmana anterior, que jo oferia la renovació si pujàvem la primera vegada per tots. Entonces, no és la mateixa paraula d'una banda cap a l'altra. Vinc a dir, jo si pujam a primera ref, vos ofereix jugar en aquesta primera ref que vos heu guanyat, no? En canvi, ells no pujos i te'n vas un puesto igual a 20 quilòmetres. No ho comparteix. Que vagin allà on vulguin.
0: Però Miquel, però vostè és una persona de futbol, no només com a president, sinó com a exporter també, i sap que el futbol, les coses van així, que arriba un moment que els sentiments sí, estimen el club, però quan arriba un moment que no s'acaba, però que el bo de fer per ti.
1: Sí, no, cap problema ni un. A més, estic content perquè tant s'ho cuit i pensant que són iguals o millors. Això està per demostrar. Uh-huh. Però que són iguals o millors. I estic molt content. I que jugarem a la mateixa categoria i competirem. I que intentarem guanyar-los. Això és clar.
0: I també teniu un parell d'amistosos contra l'Atlètic Balear, no? Pel que ha sortit avui.
1: El Balear, dia 14, ve a jugar a l'Atlètic Municipal de la Pobla.
0: El partit del trofeu de l'agricultura, president, el teniu ja tancat? Parlàvem l'altre dia amb en Martí Munà, el Mallorca no li ha anat bé. No sé si teniu qualque novetat d'aquest tema.
1: En principi no tenim encara quin dia se jugarà el trofeu d'agricultura. No? Tenim un poc pendent d'això. No?
0: I rival?
1: No, encara no tenim rival.
0: I doncs estarem pendents perquè també és una bona novetat perquè sempre el Mallorca un fixa en aquest especial trofeu de l'agricultura. I ja per acabar hem parlat de fitxatges, de sortides, però també ho podem fer de renovació perquè si no vaig malament heu renovat en Marco Alarcón.
1: Bé, estava pendent avui de matí, encara jo no tens la notícia, no m'han comunicat, però m'apareix que va per bé i crec que l'Ot també ha demostrat que és un gran jugador. Jo estaria particularment content si renovava. M'apreï que està a punt de fer-se.
0: Uh-huh. I doncs, president Miquel Benassar Molondro, com sempre, un plaer parlar amb vostè, tindran temps de xerrar durant aquest estiu de més cosetes, també de la campanya de Bonàs per la pròxima temporada. Per tant, president, que vagi molt bé, que acabi de passar un bon estiu i que ben segur la temporada que ve també serà un èxit.
1: A dir que aquestes anades i vengudes del Balear en el Poblense, seran més interessants perquè que juguem junts.
0: Hi haurà morbo, com diuen, no? Hi haurà morbo, tant de l'estadi Balear com a la Pobla. Seran partits esperats, aquest retorn i retrobament. Sabrem com acaben. Res, president, que vagi molt bé. Moltes gràcies, eh?
1: Un saludo
0: fort. Gràcies, president Miquel Benassar Molondro, president del Poblense. 1:48, encara la nostra recta final.
2: TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Au, idò, avui toca córrer que topers quan cada dimecres perquè les curses populars no aturen. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Fa una calorada, estiu de ple, però les curses populars que no aturen han canviat, han modificat una miqueta els seus horaris i avui, si no vaig malament, mos n'anant cap en esport de Pollença.
1: Sí, ben a prop de la mà, de més la cursa se diu La Marinera i és a les 9 del vespre, per tant, idíl·lic per aquest temps que tenim, que se estiu és normal, 11 de juliol, això és dissabte, i la distància són 7 quilòmetres, que és una distància també que sempre ho dic que ens agrada molt, perquè no són ni els 5 ni els 10, allà estan enmig i són assequibles per qui se vulgui atrevir quan només està acostumat a fer 5, o d'aquells que diu, mira, en lloc de fer 10 en faré 7 una micona més ràpids. Volen saber quanta gent hi participa, perquè l'any passat van ser més de 1.200 els participants. Per xerrar d'aquesta cursa popular d'esport de Pollença, dissabte a les 9 del vespre, tenim ja avui a Corca Topers, en Antoni Cifre, elles de l'Associació de Veïns d'Esport de Pollença i també part important de l'organització d'aquesta cursa que celebrarà la 12a edició ja. Toni, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia a tots i totes. Com esteu?
1: Molt bé, molt bé. Bé. Primer de tot, moltes gràcies per voler ser a Corca Topers. No mos volem perdre aquesta 12a edició de La Marinera. Què en té d'especial aquesta cursa? Què tenen d'especial aquests 7 quilòmetres de recorregut?
2: Sí, bé, d'especial, sobretot, és la gran quantitat de gent popular que ve, gent bona. També, el que és més important és el recorregut. Com bé heu dit, no ni 10 ni 5, són 7 quilòmetres assequibles a tota classe de gent, bona, atletes d'èlit i gent més popular, i que té un recorregut completament pla, a les vistes de la Mata Totens, després entrant per un pas de restaurants en el qual hi ha un ambient impressionant, entrant dins el Club Nàutic, hi ha un quilòmetre fins a arribar a la meta. Ens espera una gran festa i avituallaments per tots.
1: Que bé, no? I a més, sort, no? Que ho dèiem, a les 9 del vespre, ja amb el sol pràcticament ben baixat i amb aquest final de cursa, veiem el plànol del recorregut i es ven arran de mà. Bé, 7 quilòmetres dels que formaran part moltíssima gent. L'any passat eren més de 1.200. De quanta gent participant enguany està xerrant?
2: Sí, estem molt contents. L'any passat foren 1.295, enguany, data d'avui de matí ja tenim 1.412 inscrits, i hem hagut de posar un tope de 1.600, sí. Perquè, clar, la seguretat, tot i a nivell d'organització, pues no en queda d'altre remei, i és un èxit total. Estan supercontents, que la gent s'ho passi bé, i fer una gran festa de l'esport, l'atletisme, i el que tu deies, surt a les 9, en claror, i arriben ja tirant a fosca, en llums, i un gran ambientasso musical, i
1: no, ideal, perquè acabes i convida a quedar, s'entorn i s'hora, no? I a més és un dissabte, per tant, en tot el que organitzeu també per després. I tornant un poc a la cursa, en el recorregut, deies, és una cursa popular per a tothom, però també hi aprofiten atletes de nivell, nosaltres el coneixem bé, en Lucas Mola, per exemple, l'any passat va ser un dels campions. Clar, venen, has dit que el recorregut és bastant pla, no sé si s'aprofita per fer temps per anar a competir davant de veres, és que de veres ho fan així.
2: Sí, sí, correcte, tal qual com he explicat. De fet, grans atletes de velocistes venen per fer temps. L'any passat, un dos anys seguit fent batut el rècord, a part del premi també tenim un altre premi en metàl·lic per el rècord. Tant el Luca Mola va fer 21-12 el recorregut, i en el Charlotte Danat, que és un grup d'inglesos que també venen, el va fer en 22-38.
1: Molt bé.
2: O sigui que és superràpid i ve molta gent, tant local com de les illes i a nivell internacional. O sigui, de fet, ja per Nadal ja mos escriuen per quantes les dates de la cursa, i a nivell de turisme i això, pues, ens va molt bé, molt bé.
1: Clar.
2: Per promocionar tot.
1: Que bé, sempre dient que les curses populars són per passar una jornada agradable d'esport i bé, una jornada social també amb la salut, no? com a principal motiu a l'hora de fer esport, però també en aquest cas La Marinera té aquests premis, ho comentaves, i aquest especialment motivant per als que fan via, no? Podríem dir, perquè ja cada any es premi un nou rècord, un premi metàl·lic, 200 euros si s'assoleix un nou rècord. Per tant, per exemple, en Lucas Mola, que va ser l'any passat a darrer, no sé si, si això també ho fa encara més atractiu, no? Menys qui enguany superarà o no el rècord que van deixar l'any passat.
2: Sí, sí, no, no és fàcil, és un hàndicap, i el Lucas fa anys que ve a fer la cursa juntament amb altres atletes. Ara enguany se va inscriure també un nou campió d'Espanya de Masters 50, en Charlie Houghton, que de 5.000 i 1.200 metres, vam dir que també ve gent d'èlit. Però sí, el més important, crec jo, a part d'això, i ho vam dir, s'endú, és la participació popular.
1: Sí.
2: El que la gent s'endú. No només s'enduen premis la gent bona, que s'ho mereixen, evidentment, per això ho fem, però sobretot per la gent popular. Tots fem sortejos de diferents sopars, de diferents restaurants, a part de la camiseta tècnica que donem, també donem vals per anar, sí, per exemple, un dia a la platja, que està valorat en 21 euros, i bueno, i el tema dels avituallaments i la beguda i el refresc que farem després.
1: Sí,
2: la
1: tothom.
2: La inscripció és una inscripció econòmica.
1: Molt simbòlica, però, 5 euros sí, són, no?
2: Sí, pràcticament cobrim ja tot la camiseta i després, bueno, jo hi he dut 2 euros, no? Però vamos, en definitiva, que es pot fer una gran festa.
1: No, la veritat que està molt bé, preus populars i com deies, premis per tothom amb aquests sortejos. Aquest jo sé, sí, que li agraden a Miqui Tous aquests sortejos, aquest premi, per exemple, que les dues gandules i un parasol a les platges. Abans me deia, ui, que li agrada fer això ara.
0: Sí, comoditat, ja en aquesta edat ja la comoditat, sí, sí, sí, és el que s'acerca. Ah,
2: està bé, això ajuda que la gent torna.
1: Exacte,
2: i
1: clar. Sí,
2: sí,
1: està,
2: sí,
1: superbé.
2: És que sí.
1: Idò, premis per tothom i el premi de participar. Amb aquestes ja 1.400 persones, amb aquest tope que poseu de 1.600, alerta, perquè avui és dimecres, això és dissabte, i cor que t'ho perds, qui mos escolti. I la veritat que és una cursa molt atractiva. 12a edició ja té molt d'anys també. Supos que amb això també esteu contents, no? Que any rere any,
2: molt.
1: I ja són 12, vagi tan bé la cosa, Toni.
2: Sí, tenien 2 anys d'aturada, bé, com tothom, per el que són del tema de la pandèmia, però ja faig 2 anys, i quan vam tornar a arrencar, pues, vam anar pujant de descripcions. Sí que voldria fer una crida i una recomanació per molts motius de la calor fa, que la gent s'hidrati, pues, bé. S'hidrati bé, perquè ja sigui vespre, si hem pot de calor... així tot, tenim un avituallament en un quilòmetre o 5,
1: i
2: després
1: no?
2: De l'arribada,
1: sí,
2: bastant. Uh-huh. Que dic, no hi ha problema per aquest tema. Però sí que aconsellem que la gent vengui ben hidratada.
1: Clar que sí.
2: I després, per motiu d'entrella de dorsals, hem adelantat l'entrella a les 5 d'allà vespre, perquè per motius d'apartaments i això, la gent no vengui molt tard i sigui més còmode per tots, a setllar dorsals. I així a les 9 en punt donarem la sortida.
1: Clar que sí, això, la cursa se donarà a la sortida a les 9, des del passeig serà la guida d'esport, ben a prop de la plaça de l'enginyer Roca, allà qui sou d'allà ho coneixeu bé, però la gent que fa la cursa també s'informa amb aquesta informació que tenen a Elite Chip, amb el cartell, que sabeu tot beníssim. Per tant, ja queda només gaudir, que dissabte tot acompanyi, que s'animi més gent, que hi ha tot un seguit de premis i sobretot el premi de passar una jornada de dissabte vespre amb una cursa de 7 quilòmetres ben atractiva i a veure si algú supera el rècord de na Charlotte Danat, que està en 22 minuts 37 segons, o d'en Lucas en 21:12 és lo de menys, però la veritat que també és un complet, aquesta la marinera d'esport de Pollença.
2: I fer una gran festa entre tots, com han dit, passar-ho bé i aquí vos esperem a tots.
1: Molt bé, idò, ens apuntam en aquesta cursa, en aquest calendari d'estiu, de juliol, ben marcada aquesta de la Marinera, 12a edició. Toni Cifra, part de l'organització i de l'associació de veïnats, que sigui un èxit, que ho passeu molt bé i que l'any que ve puguen celebrar la 13a. Gràcies, Toni.
2: Pues moltes gràcies a tots i aquí vos esperam.
1: Gràcies, adeu.
2: Adeu, bona tarda. Adeu.
0: Molt bé, molt interessant també aquesta cursa popular, Marta, en el port de Pollença, a partir de les 9 del vespre, com hem comentat, a veure qui s'anima.
1: Qui s'anima i qui guanya, que també
0: sí,
1: hi ha premis ben interessants. La Marinera, aquesta cursa popular, avui protagonista a Cor que topes.
0: Molt bé, gràcies, Marta.
1: Adéu.
0: Avui, doncs, com cada dimecres en Corca Topers, acabam aquesta edició d'Esport 3 migdia. A IB3 Ràdio, recordeu que tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu!

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. Continua la polèmica encesa a les Balears arran del manual d'acció publicat per la plataforma Menys Turisme, Més Vida de cara a la manifestació del 26 de juliol. El govern, els hotelers i els sindicats rebutgen en bloc el document que demana ocultar la identitat o tapar-se la cara per actuar contra immobiliàries i lloguers turístics. Avui el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha condemnat aquest manual que qualifica de cale barroca turística.
2: Un manual d'instrucció de la cale barroca turística el que requereix és la nostra condemna absoluta. No podem tolerar aquest missatge, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
0: També el sindicat UGT ha titllat aquestes accions de terrorisme de baixa intensitat. La plataforma, en canvi, es defensa, manté que el manual és només una guia d'acció estrictament no violenta contra la massificació turística. Tot d'una, escoltam totes les reaccions. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimecres 8 de juliol. Ho feim amb Marga Cifra, al control tècnic titulars. Titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Acord entre govern, patronal i sindicats per blindar la conciliació familiar i laboral a les illes fins a l'any 2031.
3: Han signat un gran pla estratègic amb 70 mesures pactades que es tradueixen en ajudes directes a famílies vulnerables i nous incentius per a les empreses. El text posa el focus en les dones autònomes que rebran subvencions específiques durant les seves excedències per maternitat. També s'impulsa el xec cangur i s'obriran els patis escolars durant els mesos d'estiu per facilitar el dia a dia dels pares.
0: Avui també destacam que les Balears necessiten urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea i frenar la sobrecàrrega laboral.
3: Un informe del Consell General d'Infermeria situa les illes entre les 5 comunitats amb pitjor ràtio de l'Estat, un dèficit que s'agreuja a l'estiu per la pressió turística. El sindicat SATSE alerta que l'alt cost de la vida impedeix fidelitzar els professionals i que 80 infermeres ja han abandonat l'arxipèlag des de principi d'any.
0: A Menorca, l'allau de recursos i dubtes que havia generat el concurs per gestionar el port de Can Bosch ha fet que Port de les Illes hagi decidit arxivar el procediment i modificar-ne les condicions. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Entre les novetats del nou concurs hi ha una rebaixa del 50% del cànon anual que haurà de pagar l'empresa que exploti el port durant els 20 anys següents. Es passa dels 475.000 euros l'any previstos inicialment a 235.000. Un descens que es produeix perquè es fa una rebaixa també de les tarifes comercials, és a dir, les dels serveis de xàrter i golondrines.
0: A les Pitiuses, el servei de vigilància del litoral implantat l'any passat pel govern per perseguir l'intrusisme a la mà ja ha imposat 30 sancions enguany i en té unes altres 70 en tràmit. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia. En total són una desena les barques de vigilància i tres d'elles estan establides a les Pitiuses. És un servei que té, entre altres missions, la de perseguir els xàrters il·legals, encara que les infraccions que troben són sobretot lleus. En el primer any de funcionament es varen obrir més de 160 expedients amb una recaptació que va superar els 400.000 euros. Enguany ja puja a 130.000 l'import de les sancions recaptades per aquest servei.
0: I a Mallorca, 5 projectes opten a la remodelació del port de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. L'Autoritat Portuària de les Balears ha presentat avui els 5 projectes seleccionats i el mes de desembre es coneixerà el nom del guanyador. La intenció és combinar sostenibilitat i funcionalitat integrant el port a la ciutat. Es preveu que les obres comencin entre el 2027 i el 2029 i que acabin d'aquí 10 o 15 anys.
0: I Donald Trump torna a carregar contra Espanya per la despesa militar i ha ordenat tallar la relació comercial.
3: En la segona jornada de la cimera de l'OTAN a Turquia, el president dels Estats Units ha dit que Espanya és un soci terrible en l'aliança. El govern espanyol es mostra tranquil i recorda que les relacions comercials són en tota la Unió Europea.
0: A les 2:45, temps per a la informació esportiva, el Mallorca ha fet el primer entrenament de la pretemporada. Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia. Luis García ha dirigit el seu primer entrenament a Son Bibiloni. Els vermells ja fan feina amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions el 16 d'agost, que serà quan debutin a segona divisió contra el Valladolid a Son Moix. Avui, 15 jugadors del primer equip i 8 del filial han format part de la primera sessió. Entre ells, un dels nous fitxatges, Adrián Fuentes. Qui no és encara a l'illa és Arnau Puigmal. El fitxatge de l'extrem català es va fer ahir hora baixa oficial. Arnau arriba lliure després d'acabar contracte amb l'Almeria i ha firmat per 3 temporades fins al juny de 2029. I pel que fa al Mundial, els quarts de final ja estan definits. L'Argentina i Suïssa són els darrers classificats després de guanyar Egipte i Colòmbia, respectivament.
0: I atenció, perquè en aquesta hora les Pitiuses i part de Mallorca estan en avís taronja. Xesca Cifre, bon dia.
8: Bon dia. Continuem amb una situació meteorològica dominada per les temperatures molt elevades a tot l'arxipèlag. És una situació de calor extrema que a més ha de perdurar aquests pròxims dies. De moment avui ja tenim temperatura que s'enfila fins als 39 graus a punts de l'interior de Mallorca. Arribam als 38 a Eivissa i als 37 a Menorca, a Formentera ara en torn de 34 graus. Una situació de cel pràcticament destapat, sense cap núvol, amb vent que bufa de component sud i amb una situació a la mà tranquil·la. Tenim marejol, només en qualque sector amb maror a punts del ponent de l'arxipèlag. Per demà el temps serà molt similar. Pujarà un poquet a la temperatura mínima i les màximes seran semblants a les d'avui. Per tant, tornarem a fregar els 40 graus a punts de l'interior de Mallorca i els 38 a la resta. Aquests pròxims dies esperam, sobretot durant el cap de setmana, una petita moderació del termòmetre. Així tot continuarem amb la calor extrema, però amb valors entre els 36 i 38 graus, però esperam que la propera setmana la temperatura es torni a enfilar davant de veres.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: 2:07, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, el govern qualifica de kale borroca turística el manual d'acció de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que incita a actuar contra habitatges de lloguer turístic o immobiliàries per combatre la massificació. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, condemna la reivindicació, diu, d'una minoria radical i ha remarcat que sempre defensarà el dret a manifestar-se, però també la convivència i la seguretat jurídica.
3: El manual de la plataforma que s'ha difós com a acció prèvia a la manifestació contra la saturació prevista per el dia 26 de juliol defensa l'acció directa no violenta a través d'accions com ocultar la identitat, comprovar la possible presència policial i utilitzar roba fosca tapant la cara per dificultar la identificació dels participants. El conseller de Turisme, Jaume Boussà, afirma que considera preocupant que alguns intentin dur el debat cap a posicions cada vegada més radicals i que d'aquesta manera la plataforma intenta, diu, imposar la seva agenda a través de la por.
2: Un manual d'instrucció de la cala barroca turística el que requereix és la nostra condena absoluta. No podem tolerar aquests missatges, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
3: Sobre la possibilitat d'emprendre accions legals contra aquest missatge de la plataforma, Boussà ha afirmat que les patronals del sector estan estudiant acudir als tribunals i avançar que si es produeixen actes contra la integritat de les persones o danys en edificis i instal·lacions, el govern denunciarà.
0: Aquesta polèmica coincidint amb una junta de portaveus extraordinària al Parlament per fixar el calendari de la Diputació Permanent de Guàrdia durant l'estiu. Què han dit els portaveus dels grups? Marta Pujalta, bon dia.
9: Bon dia, sí. La portaveu adjunta del PP, Marga Duran, ha qualificat d'inacceptable que es difonguin instruccions que, segons ha dit, poden fomentar actes vandàlics contra negocis i ha demanat als impulsors que rectifiquin. Vox també ha carregat contra la iniciativa. La portaveu Manuela Canyadas l'ha definida com a una acció infame.
10: Entenem que han de recapacitar. No creiem que sigui bo. Estem de la polarització.
11: Esto no es activismo. Esto es un manual de instrucciones para delinquir. Esto se llama terrorismo callejero.
9: Per la seva banda, el diputat del PSC, Marc Pons, ha rebutjat qualsevol expressió de violència i ha defensat que el malestar ciutadà s'ha de canalitzar a través de les mobilitzacions democràtiques i de les urnes. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestia, ha evitat valorar el manual, però ha parlat d'una estratègia que considera errada, que desvia el focus del malestar ciutadà que, segons ha dit, existeix.
12: El malestar ciutadà no s'ha de canalitzar mai mitjançant la violència, sinó que hi ha, evidentment, aquest malestar s'ha de canalitzar a través de les manifestacions, dels posicionaments públics, sempre, evidentment, de manera pacífica.
13: I no hem de permetre que que els elements immobilistes i els elements més reaccionaris de l'economia tinguin excuses per desvirtuar el focus del debat.
0: Pel que fa als agents econòmics i socials, la Federació Hotelera de Mallorca insta a defensar les idees des del respecte.
3: Als micròfons d'Iveta Ràdio, la vicepresidenta Maria José Aguiló ha reprovat qualsevol mena d'acció que pugui perjudicar els establiments turístics.
14: Queden retratats. És una absoluta contradicció parlar de defensar drets, de defensar idees i fer-ho des d'uns posicionaments que són absolutament contradictoris.
3: La patronal CAE demana a delegació de govern que investigui si el contingut del manual pot constituir algun tipus d'infracció o delicte per incitació a la violència. També Piment es mostra en contra de tot boicot que perjudiqui qualsevol sector econòmic. Jordi Mora, president de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca.
15: No podem fer sabotatge a empreses, no podem fer boicot a empreses, no podem fer mal a la imatge de Mallorca com a destinació turística i, per tant, ens oposem frontalment, perquè això és un perjudici per a les empreses, pels treballadors i treballadores i per l'economia.
0: Els sindicats, Comissions Obreres i UGT també en rebutgen el manual i es mostren totalment en contra de qualsevol acció violenta contra negocis turístics.
3: Si UGT diu que les iniciatives del manual es podrien considerar terrorisme de baixa intensitat, és el secretari general d'UGT, Pedro Omà.
16: Qualificaria inclús d'una espècie de terrorisme de baixa intensitat. No estem a favor. Estem a favor d'expressar, d'omplir els carrers, de ser contundents, de tenir un missatge que canalitzi aquest malestar de la ciutadania cap a la massificació. Ara mai en cap cas de fer cap tipus d'intervenció. Diuen que no són violentes, però en tant en quant no afecten a persones, però si afecten a béns, per jo tenen la qualificació de violentes i mai en cap cas.
3: Així i tot, tant Comissions com UGT mantenen el suport a la manifestació convocada per el 26 de juliol.
0: Davant totes aquestes crítiques, la plataforma Menys Turisme, Més Vida defensa el seu manual d'acció directa, diu que és una eina de denúncia a la massificació actual.
3: En una entrevista al programa El Dia, el portaveu de la plataforma, Dani Comas, ha admès que les accions que proposen poden tenir conseqüències legals, però que precisament el decàleg té l'objectiu de garantir, diu, la seguretat dels manifestants.
17: Considerem que són manifestacions pacífiques de la ciutadania. El que nosaltres considerem que és la violència estructural que és la que ens aboca aquest sistema, que hi hagi gent visquent en els carrers perquè estan els habitatges segrestats pel lloguer turístic, o que hi hagi gent que no se pot permetre viure a Mallorca perquè té feines precàries que no li donen per viure, això considerem que sí que és violència estructural.
3: Com es nega que el manual incidi a la violència, en qualsevol cas la plataforma no responsabilitza dels actes de protesta que es puguin dur a terme.
0: I el govern espanyol també rebutja amb fermesa aquest manual d'acció, adverteix que no es pot justificar la crida a causar danys en béns públics o privats.
3: Afirma que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran per garantir els drets ciutadans i perseguir qualsevol acció. L'executiu espanyol reitera el seu compromís amb el model turístic sostenible, sempre dins el respecte de la llei i també la convivència democràtica. Són paraules del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, des de Palma.
18: Jo crec que tots els debats es tenen que fer sempre en diàleg, es tenen que manifestar sempre del respecte a la convivència, i tots sabem, jo soc de València, i sabem la importància que té el turisme per al progrés dels nostres territoris. També és de veres doncs, que hi ha que ser un turisme que ha d'estar racionalitzat, ordenat i adaptat a les característiques i a l'entorn físic que tenen els territoris.
0: Mm. 2:14, canviant de qüestió, el Tribunal Constitucional ha comunicat aquest migdia que ajorna la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercès Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, en Gabriel Lecem. El tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lecem va vulnerar els drets de les dues diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell. Doncs bé, el Constitucional ha ajornat de moment aquesta decisió sense fixar una nova data. Sobre el que sí que s'ha pronunciat és sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica que suspèn de forma cautelar. Marta, al Parlament, quina valoració n'han fet els grups?
9: Tots respecten la decisió judicial, però amb matisos. Lluís de Pastellia, de més, creu que servirà per alleugerir les víctimes, mentre que Marc Pons, del PSIP, en demana l'aplicació immediata.
13: Entenem i celebram que això alleugereix una mica el dolor de les víctimes, però la nostra feina és revertir aquesta majoria política.
12: Exigim l'aplicació íntegra de la Llei de Memòria Democràtica.
9: Per part de la dreta, la majoria de PP i Vox que va tombar la Llei de Memòria respecta la decisió, però Manuela Cañadas de Vox considera que va en contra d'una altra decisió democràtica, la de derogar la norma. Marga Durán del PP recorda que la derogació mai no va ser una prioritat per ells i que es va executar per l'acord pressupostari amb Vox.
19: Si fue democrática su aprobación, también su derogación. Pero claro, la palabra democracia y gobierno de Sánchez, como todos sabemos, no van de la mano.
10: El Partit Popular mai va ser una prioritat la derogació de la Llei de Memòria Històrica.
0: I l'economia de les Illes Balears creix un 3% i la taxa d'atur es situa per sota de la mitjana estatal. Aquestes són les conclusions principals de la memòria sobre l'economia, la societat i el treball del 2005. Del 2025, el president del Consell Econòmic i Social, Francesc Fiol, afirma que es poden donar ja per superats els entrebancs econòmics fruit de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19.
3: El producte interior brut de les Balears ha crescut durant l'any 2025, tot i que ho ha fet manco que l'any passat. Per tant, l'economia creix de manera continguda i es desaccelera, tot i que segueix creixent a un ritme superior que ho fa la resta de l'Estat. Segons les conclusions de la memòria presentada pel CES, aquest fenomen s'explica per l'efecte rebot de la pandèmia.
0: En l'àmbit laboral, en els darrers 15 anys, les Balears han tingut un creixement d'afiliats a la Seguretat Social que supera els 100.000 treballadors, fet que demostra l'augment de llocs de feina a les illes.
3: En aquest context de creixement econòmic i del mercat laboral, les Balears també es troben en un creixement poblacional, un fet que el doctor Jaume Rosselló ha destacat en la presentació de l'informe.
20: Per què? Perquè hem crescut un 3% i la població, com veureu després, ha pujat un 1,5%. Per tant, el ritme de creixement de l'economia està per damunt del creixement de la població. Per tant, creixem, sí, degut a la població, sí, però tot i descomptant l'efecte de població, seguim creixent.
3: El president del CES, Francesc Fiol, ha recordat que el 49% dels habitants de les Balears no hi han nascut. Tot i això, el mercat de treball balear és capaç d'oferir llocs de feina a la població, tal com s'ha vist a la limitació de la taxa d'atur.
0: D'altra banda, els sindicats UGT i CESIF fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'emplacen a continuar negociant a partir de setembre. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, es mostra disposat a continuar amb aquestes converses i assegura que el pacte millorarà el servei públic i l'estat del benestar a les Balears.
3: Els sindicats reclamen que en aquesta segona fase es defineixin aspectes com ara l'equiparació entre les diverses categories professionals, tot plegat, diuen, per atreure i retenir més treballadors. Són el secretari general d'UGT Serveis Públics a les Balears, Miguel Ángel Romero, i el president del CESIF a les Illes, Luis Enrique Apolinar.
21: Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, la reivindicación histórica.
22: Esto solo es, por lo menos para CESIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
3: Per la seva banda, el ministre d'Hisenda assegura que l'acord reconeix la singularitat de les illes i que contribueix a minimitzar les dificultats que viu el sector públic a causa de la insularitat. Ho ha dit en la presentació de l'acord avui a Palma.
18: Hoy damos un paso. Damos un paso muy relevante en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y al final de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
3: El plus d'insularitat beneficiarà 100.000 treballadors públics de les illes i suposa quanties d'entre 105 i 697 euros en funció de l'illa de destinació i de la categoria.
0: Són les 2:09.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: Chico, al lío, pide un crédito.
6: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
5: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
0: Ho dèiem en titulars, el govern, les patronals i els sindicats han signat avui el nou Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031, que inclou 70 mesures consensuades per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
3: Entre les principals novetats hi ha subvencions per a dones autònomes que hagin d'acollir-se excedències o permisos per maternitat, l'impuls del xec a cangur, més ajudes per a famílies vulnerables i l'ampliació dels patis escolars obert durant l'estiu i programes per fomentar la presència femenina en estudis científics i tecnològics. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha assegurat que les illes han millorat en conciliació durant els darrers anys i ha defensat que aquest nou pla permetrà adaptar les polítiques a les necessitats reals de les famílies, dels treballadors i també del teixit empresarial.
23: Perquè una societat com la nostra, de gent treballadora, que creu en l'esforç, que és emprenedora, però que no vol renunciar ni a sa família ni a la cura dels seus, aquest pla i aquesta llei eren una necessitat.
3: Sindicats i patronals han donat suport al document, però han coincidit a reclamar un seguiment rigorós de les mesures i una dotació pressupostària suficient perquè les actuacions previstes es puguin aplicar amb garanties. Són el secretari general d'UGT, Pedro Omà, i Mavi Aizen, de la CAEP.
24: Els reptes que ens enfrontam són molt diversos. Famílies monoparentals, monomarentals diria inclús encara més, dins un context laboral amb horaris d'una economia de serveis.
25: Evitaremos que muchas personas tengan que recurrir a reducciones de jornada, a excedencias o suspensiones temporales de su actividad laboral por falta de alternativas.
0: I també ho dèiem en titulars, les Balears necessiten urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea. Ho diu un nou informe del Consell General d'Infermeria. La radiografia confirma el dèficit de professionals a les Balears i situa la comunitat entre les 5 que tenen la pitjor ràtio d'infermeres de l'Estat. Les illes tenen 6,24 infermeres per cada 1.000 habitants. És una xifra inferior a la de la mitjana estatal, que se situa als 6,45 i, sobretot, a la mitjana europea, que és de 8,12.
3: El sindicat SATSE considera preocupant la situació, especialment en el context d'una comunitat en què la població i, per tant, els pacients augmenten de manera considerable durant la temporada turística. Això es tradueix en una sobrecàrrega, diuen, de feina per als professionals. De fet, durant l'any 2025 s'estima que les infermeres de les Balears varen fer unes 200.000 hores extres només a l'IB Salut.
0: La principal causa d'aquest problema és la manca de fidelització dels professionals. De fet, entre gener i maig d'enguany, 80 infermeres han abandonat les illes. El sindicat SATSE ho atribueix a la impossibilitat de competir amb altres territoris que ofereixen millors condicions laborals. Es Jorge Tera, del sindicat SATSE.
26: La situación en los últimos años
2: es que ya es imposible que vengan enfermeras a trabajar aquí por cómo está la situación de los precios y el poder adquisitivo. Estamos en el entorno de la media en retribuciones en Baleares, en el entorno de la media de los servicios de salud, mientras a nivel de coste de la vida, llámese cesta de la compra o sobre todo, fundamentalmente, el problema de la vivienda, estamos en el top de las comunidades autónomas.
0: I avui també vos contam que Salut formarà els docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas que un alumni patesqui un xoc anafilàctic. La mesura s'inclou dins un nou protocol de les conselleries d'Educació i Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres perquè puguin actuar d'urgència en cas d'una reacció greu. La mesura s'ha presentat avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Al·lèrgia.
3: El protocol entrarà en funcionament el pròxim curs escolar i servirà per actuar en cas d'una al·lèrgia coneguda i en aquell cas els sobrevinguts en què l'al·lèrgia no ha estat diagnosticada a l'infant. A les Illes hi ha 3.500 nins i nines que tenen al·lèrgia. La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que les Balears són la primera comunitat que disposa d'un protocol d'aquestes característiques.
7: Salut aportará las adrenalinas en función de la dosis y del peso del niño y esas estarán en un lugar en el que sea destinado para el mismo y se llevará desde Salud todo lo que es la caducidad.
3: Educació ha assegurat que la instrucció serà consensuada amb tots els sindicats a les diferents meses educatives. En el cas de l'escola concertada, aquest nou protocol de moment serà una recomanació. Hem de dir també que ja existeix un protocol per actuar en cas d'al·lèrgia a les aules, on tot el president de l'Associació Espanyola de Persones amb Al·lèrgia a Aliments i Làtex, Ángel Sánchez, ha assegurat que la nova instrucció dona més seguretat a les famílies.
8: Però la instrucció, cuando se apruebe, lo que va es a promover la prevención. De alguna manera, siempre tendremos en la recámara la posibilidad de llamar al 061 si se produce esa reacción. Sabemos que el riesgo cero no existe, que siempre puede haber un error humano, un alérgeno no declarado en un alimento.
0: 2:26 comença la cimera de l'OTAN, demarcada per les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran després de trencar la treva assolida a l'estret d'Hormuz i també per les dures crítiques del president Donald Trump a Espanya.
11: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it.
0: Trump ha anunciat que ha ordenat tallar tot el comerç amb l'estat espanyol. Diu que és un soci terrible, una causa perduda. Ha estat minuts abans de trobar-se amb el president Pedro Sánchez a la foto de família. Tot i estar separats només per dues persones, almenys públicament, els líders no s'han intercanviat ni una mirada.
3: La portaveu del govern estatal, Elma Said, ha assegurat que la Moncloa reben aquestes noves amenaces amb tranquil·litat.
14: Les relacions amb Estats Units, culturales, comerciales, económicas, sociales, son magníficas. Hay que recordar que Estados Unidos tiene un superávit comercial con España. Hay que recordar que el socio comercial es la Unión Europea. Y además muchas de las relaciones se tejen entre las propias empresas.
0: I tot això en plena cimera de l'OTAN, on Donald Trump també ha donat per acabada la treva amb l'Iran després dels darrers atacs creuats.
11: To me, I think it's over. I don't want to deal with them.
0: Per mi s'ha acabat. Són gent malalta, són gent viciosa de violència. Si tinguessin una arma nuclear, la llançarien, diu Donald Trump després de ser qüestionat sobre si la treva s'havia acabat. L'anunci arriba després que Teheran ataqués vaixells comercials a Hormuz. L'exèrcit dels Estats Units ha respost amb bombardejos al sud del país i l'Iran, diu, ha atacat a més de 80 objectius nord-americans a la zona.
3: Tot i això, mentre el Departament del Tresor americà ha reiterat l'autorització de venda de petroli al país persa després de la inestabilitat generada a l'enclavament estratègic pels atacs contra el petrolier amb bandera de Qatar, els atacs ja han repercutit en els mercats. Han de dir que el petroli frega els $74, una xifra que no se superava des de fa al manco 10 dies, precisament en un moment marcat per la relaxació dels preus després de l'acord provisional entre els Estats Units i l'Iran.
0: Més qüestions. El Suprem rebutja dur a la justícia europea la regularització de persones migrants. Tampoc no suspendrà l'aplicació del Reial Decret del passat 14 d'abril mitjançant el qual es va poder executar aquest procés, tal com havien sol·licitat algunes comunitats governades pel PP.
3: És una interlocutòria del passat 30 d'abril. El Tribunal de Juny, volen dir, el Tribunal va plantejar a les parts formular davant el Tribunal Superior de Justícia de la Unió una qüestió prejudicial interpretativa en relació amb alguns punts de la normativa que podrien entrar en conflicte amb el dret europeu. L'advocacia de l'Estat, però, s'hi va oposar, mentre que dues de les comunitats varen impugnar aquesta regularització. València i Aragó sí que s'hi varen mostrar a favor. Després d'atendre les al·legacions d'uns i altres, l'alt tribunal ha conclòs que no resulta pertinent plantejar aquesta qüestió.
0: I a Màlaga investiguen l'assassinat d'una mare i la seva filla a Mijas. La Guàrdia Civil no descarta cap hipòtesi ni que es tracti d'un nou cas de violència masclista. Amb aquest apunt arribam a les 2:30.
1: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
9: Bon dia, Menorca. Ports de les Illes fa marxa enrere les condicions inicials de la licitació del port de Calan Bosch per l'allau de recursos i dubtes que havia generat. Entre els canvis que ha fet hi ha una rebaixa del 50% del cànon anual. Mentrestant, els amarristes denuncien que l'empresa que gestiona el port en precari no els ha retornat els diners cobrats de més. Tot d'una, en donant més detalls.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
12: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
13: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
9: L'allau de recursos i dubtes que havia generat el concurs per gestionar el port de Calan Bosch, Port de les Illes, ha decidit arxivar el procediment i modificar-ne les condicions. Entre les novetats hi ha una rebaixa del 50% del cànon anual que haurà de pagar l'empresa que finalment exploti aquest port durant un termini de 20 anys. Es passa dels 475.000 euros previstos inicialment als 235.000, un descens que es produeix perquè també es fa una rebaixa de les tarifes comercials, és a dir, dels serveis de xàrter i golondrines. Antoni Marcant és director general de Ports i Transport Marítim.
15: Quan van demanar que moderessin la tarifa comercial anual, establint una tarifa especial per temporada baixa, no? A més, que els usuaris tradicionals poguessin continuar gaudint del port amb embarcacions en base a un preu bastant moderat. Tot això ha fet que rebaixessin les tarifes màximes, quan rebaixant les tarifes també rebaixa el cànon.
9: També s'incrementa la superfície per a petites eslores i es destinen 17 amarraments per habilitar un punt d'embarcament i desembarcament de passatgers.
15: Principalment modificant el plec per augmentar la superfície destinada a bases perquè els usuaris tradicionals puguin continuar gaudint del port com a embarcacions en base amb un preu bastant moderat. Després, el requeriment de modificació de la llei de ports preveu un punt d'embarcament i desembarcament, que això no existia abans, no? I després, bàsicament, l'altre motiu principal és moderar la tarifa comercial anual establint una tarifa especial per temporada baixa. No?
9: Ports havia anunciat que les tarifes dels 276 amarraments existents es rebaixen un 40%. S'obligava amb l'empresa concessionària a aplicar-ho de manera retroactiva des de principi d'any. Els amarristes denuncien, però, que no se'ls ha retornat res i calculen que el deute ascendeix a uns 260.000 euros. Tolo Torres és president de l'Associació d'Usuaris del Port de Can Bosc.
10: Amb el canvi de preus hi va haver, amb el 40% de descompte, resulta que era en caràcter retroactiu, però l'empresa no ha tornat els doblers, ni pensa tornar-lo. De dia 1 de gener, o sigui, s'havien d'aplicar a partir de dia 1 de gener del 26, i aquesta gent no ha tornat un duro a ningú. O sigui, han aplicat els descompte, però no han abonat la diferència des del mes de gener.
9: Els amarristes també denuncien que les llistes d'espera per un amarrament no són públiques. Més qüestions d'incendi. Al parc solar de Llinàrits va calcinar ahir entre 3 i 4.000 metres quadrats. La ràpida actuació de l'Ivanat i dels bombers va permetre controlar les flames a temps i evitar-ne la seva propagació. L'illa fa 3 dies que està en risc màxim d'incendi forestal. Llorenç Bosch és cap

0: N'hi haurà més, però en aquest cas és de Llinaris, no està ni connectant ni està res. Vull dir que això no... que t'està descartat que fos per una derivació elèctrica, sí.
1: A hores d'ara s'investiguen encara l'origen del foc. Mao canvia l'estratègia sobre la gestió de l'aigua del municipi. Si abans s'apostava per obrir pous nous i punts de captació, la situació de sequera i manca de reserves obliga a repensar-ho. El nou pla de gestió sostenible de l'aigua i el nou pla de sequera apunten ja a la construcció de noves infraestructures hídriques per garantir l'abastiment d'aigua. D'una banda, amb la construcció d'una dessaladora modular a Cala Figuera com a solució urgent a la situació d'emergència i, més a mig termini, una nova planta de salinitzadora al llevant de l'illa. Sentim la tinenta d'alcaldia d'obra pública, Helena Costa.
2: L'estratègia se basava en la recerca de pous i en la construcció de nous pous, però degut a les circumstàncies actuals, tant de nivell de nitrats com també pel tema de la situació de prealerta per sequera existent, són possibilitats de cada vegada més impensables.
1: Els dos plans ja són aprovats de manera inicial. Se'ls acompanyarà amb un reglament que, per primera vegada, atenció, preveu sancions davant possibles incompliments.
2: Estem en celebració de lo que és l'ordenança reglament, que vindrà a ser el marc jurídic que donarà pes o recolzarà aquests dos plans que he comentat anteriorment, i també establirà un procediment sancionador i unes penalitzacions que a nivell jurídic aquests dos plans que he comentat anteriorment no duen.
1: Recordem que el municipi fa un any i mig que no disposa d'aigua potable. Mentrestant, a Ciutadella, l'avaria de la planta dessalinitzadora durant el mes d'abril va obligar a extreure més de 16.000 metres cúbics d'aigua dels pous municipals, una aportació que es va complementar amb el transport de cisternes d'aigua potable. Del 7 al 25 d'abril, la planta va aturar per sotmetre's a unes obres. El consum en aquell període va fregar els 20.000 metres cúbics. El transport amb cisternes, fet per Valeria Noalles, ha tingut un cost de 25.000 euros.

0: El Fons Menorquí de Cooperació ha activat una campanya de donacions per col·laborar amb l'emergència humanitària a Veneçuela. Els doblers que es recaptin se sumaran a una partida de 30.000 euros del seu pressupost. Tot plegat es destinarà al finançament d'un projecte d'ajuda humanitària. També ha publicat una guia que recomana prioritzar les aportacions econòmiques davant l'enviament de material i fa una crida a canalitzar la solidaritat a través d'organitzacions especialitzades per garantir que l'ajuda arribi a les persones que més la necessiten. Ho explica la gerenta Marga Benajam.
1: Se fa així en rigor i des de desinformació. Això és el que demanem perquè creiem que s'ha de canalitzar bé la resposta solidària. De fet, a seguir ho vam posar que la solidaritat és important, però també la manera com feim aquesta solidaritat.
0: I Mahó ha reprès els tallers per a joves nouvinguts per mirar de facilitar el procés d'integració al municipi. Es tracta de la quarta edició d'aquesta iniciativa, en la qual participen 15 adolescents d'entre 12 i 16 anys. Els objectius són crear un entorn segur i de confiança per a aquests adolescents on puguin conèixer altres joves en la seva mateixa situació, treballar de manera compartida les qüestions emocionals, els dols i els reptes socials directament relacionats amb el procés migratori, a més de facilitar la seva integració social. Enric Mas és regidor de Benestar Social.
2: Bàsicament crear un espai per a aquests adolescents i treballar tot el que són aquestes qüestions vinculades en el procés migratori, que ja de per si és complicat per a persones adultes, també ho és encara més per a persones adolescents, i també per facilitar la integració d'aquests joves i també les seves famílies dins el municipi.
3: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
0: Dues i pràcticament 40 minuts obrim plana política la vicesecretària nacional de Sanitat i Polítiques Socials del Partit Popular, Carmen Fúnez, ha acusat avui el govern d'Espanya d'ignorar les reivindicacions dels metges en vaga pel nou Estatut Marc. Després de reunir-se amb representants del Sindicat Mèdic de les Balears, Fúnez ha criticat que l'executiu encara no s'hagi assegut a negociar amb el col·lectiu després de més d'un any de conflicte i ha reclamat diàleg de manera immediata. La dirigent popular també ha responsabilitzat directament el president del govern, Pedro Sánchez, d'aquesta situació i li ha exigit que assumeixi responsabilitats i convoqui eleccions. Sentim la popular Carmen Fúnez.

0: Si el presidente del gobierno considera que no tiene que ocuparse del ámbito sanitario, lo que pone de manifiesto es que está más pendiente de pedir que a su mujer no le quiten el pasaporte, más que de escuchar a los profesionales sanitarios y a los pacientes. Y, por lo tanto, es el momento de que abandone la presidencia del gobierno, que convoque elecciones y que le dé la voz a los españoles.
1: Encara en plana política, Més per Menorca proposa acabar amb els avantatges fiscals que tenen les empreses cotitzades d'inversió en mercat immobiliari, les conegudes com a SOCIMIS. Sosté que el fet que paguin molts menys impostos provoca un efecte crida per als inversors, la qual cosa dificulta encara més l'accés a l'habitatge per a les persones, que hauria de ser-ne la prioritat. Els menorquinistes denuncien que aquestes empreses s'estalvien un 95% de l'impost de transmissions patrimonials, la qual cosa consideren injusta i discriminatòria. Posen l'exemple següent. Si un particular es vol comprar un pis de 200.000 euros, ha de pagar-ne 16.000 en concepte d'aquest impost, mentre que una d'aquestes empreses en paga tan sols 800. Josep Castells és portaveu de Més per Menorca.
2: I el que volem és acabar amb el règim fiscal d'aquestes SOCIMIS i, per tant, que, escolti, les SOCIMIS paguin el mateix que paguen els particulars i s'acabin aquests beneficis i, per tant, deixem d'alimentar aquesta bolla de neu especulativa i contribuïm a que l'habitatge sigui el que ha de ser, que és un bé dirigit a satisfer una necessitat bàsica, un dret fonamental, com és el de l'habitatge digne.
1: Més ha registrat una proposició de llei al Parlament de les Illes Balears que després hauria de validar-se al Congrés dels Diputats.
3: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Moment per a la informació esportiva. Avui parlem de bàsquet. Adams Sola continuarà una temporada més a l'Estia Menorca. El club ha anunciat avui matí la renovació del jugador madrileny, un dels més destacats de la temporada passada. Juntament amb Pol Figueres, que va estar, recordem, tot l'any passat lesionat, són els únics jugadors que seguiran a les ordres de Javi Zamora enguany. El tècnic valora així la continuïtat de l'alè.
4: Adams ha sido una de las piezas clave del proyecto de la temporada pasada. El jugador más importante del equipo durante muchos momentos del año, aportando un equilibrio, una solidez y un empaque al grupo inigualable y a nivel personal, uno de los jugadores de mi confianza desde muy jovencito. Un líder y una persona espectacular. Estoy muy contento de que haya renovado porque además estoy convencido de que lo mejor de él está por llegar.
1: Sola va tenir una mitjana de 5,7 punts per partit i més de 5 rebots, convertint-se així en un dels jugadors més utilitzats per Zamora. Tot i tenir ofertes d'altres equips, Sola ha apostat per seguir un any més a l'illa.
5: Esta pasada temporada estuve muy a gusto, tanto dentro como fuera del campo. Estoy muy agradecido por cómo me trató el cuerpo técnico, el club y sobre todo la afición desde el primer momento hasta el último. Así que nada, tengo muchas ganas de volver. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
1: Amb la renovació d'Adams Sola, la plantilla de l'Estia compta ja amb 4 jugadors. Darrer minut per a la cultura, la música de Charango i Oques Grasses sonarà aquest estiu a Menorca, però amb una nova mirada. La banda d'Es Migjorn prepara In The Night. És un espectacle que uneix la força d'una banda de música amb l'energia del pop per retre homenatge a dos dels grups més estimats en català. Sentim, les tres veus principals són Maria Mora, Joel Barber i també Blai Barber.
6: Jo personalment m'encanta, són uns grups que m'agraden molt, tenen unes lletres que emocionen i que crec que poden arribar a diferents generacions.
7: Ara que Oques Grasses acaba, que puguem fer aquest darrer homenatge amb el grup tan actiu, molt, molt guai.
8: Sentiran amb molta emoció quan estiguin allà a peu d'escenari i segur que s'ho passaran molt bé.

El primer concert serà aquest dijous a migjorn i el segon dia 15 de juliol a l'O. Amb ells posem el punt final. L'actualitat, recordin, continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Dues i 45 minuts, temps ara per a la informació esportiva a IB3 en ràdio. Avui la notícia és que el Mallorca ha fet el seu primer entrenament de la pretemporada. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. Luis García ha dirigit el seu primer entrenament a Son Bibiloni. Els vermells ja fan feina amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions el 16 d'agost, que serà quan es jugui el primer partit a Son Mos contra el Valladolid. Volen saber més detalls de la sessió d'avui matí. Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. La plantilla mallorquinista ha iniciat avui els entrenaments de la pretemporada 2026-2027 sota les ordres del seu nou entrenador, Luis García. El tècnic ha estat el primer a trepitjar la gespa, acompanyat del que serà el segon entrenador, Mossa, i l'actual entrenador de porters, Luis de Miguel. Els primers jugadors a sortir han estat els porters Lucas Beristro i Nil Torreguitart, que han rebut ànims de la direcció esportiva presidida per Pablo Orteix. Una sessió d'entrenament en la incògnita de la continuïtat de jugadors claus com són Pablo Torre, Jean Virgili, Martin Valien o Antonio Rayo. L'única cara nova ha estat Adrián Fuentes, el davanter, s'ha mostrat molt integrat i també actiu amb els seus nous companys. Aquí no han vist, avui són els dos mundialistes, Johan Mojica i Samu Costa, ni Daniel Luna, que ha fet feina a l'interior de les instal·lacions. I tampoc ha estat present el nou fitxatge, Arnau Puigmal, que gaudeix encara d'uns dies de vacances per mort d'haver acabat més tard la temporada amb l'Almeria.
2: Gràcies, Xisco. I com sentíem, el darrer arribar, Arnau Puigmal, encara no ha entrenat, però i ara baixa el club va fer oficial el seu fitxatge. L'extrem català arriba lliure després d'acabar contracte amb l'Almeria i ha firmat per 3 temporades fins al juny de 2029. Arnau, de 25 anys, ha jugat aquesta temporada al conjunt andalús, també de la segona divisió, en què ha disputat un total de 41 partits, anotant 3 gols i donant 5 assistències. Arnau arriba per ser titular i els qui cercaran tenir minuts són els jugadors del filial mallorquinista que enguany veuen a la categoria de plata una oportunitat per seguir creixent. Ahir, en el darrer dia de les revisions mèdiques, varen parlar Miquel Calatayud i Jandro García, tots dos en fitxa del Mallorca B.
4: Hombre, sí, pretemporada, primer equipo y luego ya vemos, pero sí, tranquilo y a trabajar mucho. Y nada, ha sido un poco movido, pero contento personalmente. O sea, el objetivo no se cumplió, pero habrá que trabajar para volver.
5: Con mucha ilusión, a ver qué pasa en estos días y con mucha ilusión de empezar. Bueno, primero se le hace la pretemporada y luego lo que venga vendrá. Con mucha ilusión y se verá lo que pase dentro de estas semanas.
2: I el pròxim rival, pròxim fitxatge del Mallorca, podria ser Aboubaka Soumahoro. El francès, de 21 anys, juga de central esquerre i arribaria cedit per l'Hamburg alemany.
1: Més futbol. A la primera federació, l'AUD Eivissa ha de reforçar totes les línies a menys de 2 setmanes de l'inici de la pretemporada.
2: Té feina el club blau-cel, que ahir va anunciar un nou fitxatge. Víctor Sancho, bon dia.
6: Bon dia. L'Eivissa ha de reforçar totes les línies a menys de 2 setmanes de l'inici de la pretemporada. El darrer a arribar és Ismael Fadal, central marroquí nascut a Saragossa, de 22 anys. Té 1,90 d'alçada i bon peu dret. Xavi Jorquera, analista de futbol de la Comunitat Valenciana, descriu el nou fitxatge blau-cel.
7: És un central con buena salida de balón, muy, muy poderoso en los duelos individuales, porque la verdad que es un chico muy alto y a pesar de que en el cuerpo a cuerpo no es que destaca, pero digamos que no es su máxima fortaleza porque es un chico delgado, luego en los duelos aéreos es, vamos, el número uno por su altura, ¿no? Tanto en fase ofensiva como en fase defensiva. Yo la verdad que los partidos que le he visto denota que es un chico muy inteligente en lo táctico, se posiciona bien, es la primera salida cuando el equipo ya puede jugar hacia adelante y bueno, ya ha tenido un par de ratos en segunda división. Y bueno, aparte también que puede jugar en los dos perfiles, tanto central, derecho como izquierdo, aunque yo lo he visto más en el izquierdo. Es que es verdad que sufre un poco en transiciones porque no es excesivamente rápido, pero bueno, la verdad que tiene otras cosas para suplir, como le da un poco de espacio al delantero de turno para que si se gira esté en contraposición, Y la verdad que un chico con bastante nivel.
6: Fadal ha jugat la temporada passada al Jaclà, al Castelló B, a segona federació, i ha sumat 126 minuts a segona divisió amb el primer equip del Castelló.
1: I a segona federació, el Poblense ha presentat 7 nous jugadors.
2: El club Poble continua fent feina per confeccionar una plantilla competitiva després d'haver viscut un any il·lusionant. Això sí, el mercat no està sent fàcil per al Poblense, que a més del canvi d'entrenador, també ha vist com a molts jugadors han apostat per altres equips. Tot i això, com dèiem, ahir varen presentar fins 7 nous futbolistes. Sentim el president del Poblense, Miquel Molondro.
8: Me sap greu que jo oferia la renovació si pujàvem la primera ref de tots. Jugar en aquesta primera ref que m'ho heu guanyat, no? En canvi, ells no pujos i te'n vas un puesto igual a 20 quilòmetres. No ho comparteix. Que vagin allà on vulguin. A més, estic content perquè tant s'ho cuit i pensam que són iguals o millors.
2: A banda de l'entrenador Òscar Troya, ja són 4 els jugadors del Poblense que han fitxat per l'Atlètic Balears. El darrer, Vicenç Sabater, el porter de 32 anys, arriba precisament, com deien, del Poblense, on ha jugat els dos darrers anys. També ha jugat en equips com l'Andratx, el Platges de Calvià, el Constància, el Club Deportivo Barco i el propi Atlètic Balears de l'any 2014 al 2016. Sabater et suma el fitxatge anunciat ahir, el del migcampista Miquel Soler, també procedent de Sa Pobla.
1: Pel que fa al Mundial, ja estan definits els quarts de final.
2: Amb les victòries de l'Argentina i de Suïssa guanyant Egipte i Colòmbia respectivament, ja sabem quines són les 8 seleccions que acercaran-se a les semifinals. Els argentins varen patir de valent per superar Egipte, que al minut 79 guanyava per 0-2. La remuntada va arribar primer amb el gol de Cuti Romero, amb el 2-2 de Leo Messi el 83, que feia creure que era possible, i el 93, Enzo Fernández, amb el tercer i definitiu gol, donava el passi a la vigent campiona del món. Sentim Leo Messi.
9: Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
2: El rival dels argentins serà Suïssa, que va eliminar la Colòmbia del mallorquinista Johan Mojica als penals després d'empatar 0 el temps reglamentari. Sentim el seleccionador dels colombians, Néstor Lorenzo.
10: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico, muy parejo. De todas maneras creo que merecimos un poco más en los 90.
2: Avui hi ha jornada de descans i serà demà quan s'encetaran els quarts de final amb el França i el Marroc, partit d'on sortirà el rival d'Espanya si la selecció guanya divendres a Bèlgica. Dissabte serà el torn del Noruega a la Terra i diumenge Argentina-Suïssa.
1: Canviem, perdó, d'esport i parlem ara de bàsquet, perquè hi ha notícia a l'Esti a Menorca que ha renovat Adam Sola.
2: El club menorquí ha aconseguit donar continuïtat a una de les peces claus de la passada temporada. L'ala madrileny renova una temporada més després de rebutjar ofertes d'altres equips de primera FEB. Sentim Adam Sola.
11: Bueno, estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Esta pasada temporada estuve muy a gusto, tanto dentro como fuera del campo. Estoy muy agradecido por cómo me trató el cuerpo técnico, el club y sobre todo la afición desde el primer momento hasta el último. Así que nada, tengo muchas ganas de volver. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
2: Després de la sortida de Víctor Arteaga, Adam Sola, juntament amb Pol Figueres, seran els únics jugadors que continuen de la passada temporada.
1: Mentrestant, en futbol sala, Thierry continuarà cedit al Noia.
2: L'Illes Balears Palma Futsal i el club gallec han arribat a un acord perquè el jugador allargui la seva sessió una temporada més. L'objectiu del Palma és que l'ala brasiler pugui seguir acumulant minuts al Noia i agafant així experiència a la màxima categoria del futbol sala espanyol.
1: I acabam amb tennis a Wimbledon, que ja té la primera semifinal definida.
2: Novak Djokovic va superar Félix Auger en 5 sets en el partit de quarts de final més llarg de la història del Gran Slam britànic, amb 5 hores i 15 minuts. El serbi, als seus 39 anys, jugarà per vuitena vegada consecutiva a les semifinals de Wimbledon. Ja són 14 en la seva carrera, superant així les 13 de Roger Federer. L'objectiu de Djokovic és aconseguir el que seria el seu 25è Gran Slam. A la semifinal, que es jugarà demà, li espera el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner. I avui es decidirà l'altra semifinal. En uns minuts començarà el partit entre Taylor Fritz i Alexander Zverev i tot seguit jugaran Flavio Cobolli contra Arthur Ferri.
1: Són les 2:55. Faim una pausa i tot d'una temps per a la cultura.
12: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Eclèctico és l'exposició de l'artista plàstic Chano, que amb el collage i la pintura fa servir l'art com a mitjà de denúncia social. La mostra es pot visitar a l'Ajuntament Vell de Formentera.
13: Si tu no plasmes la realitat que te rodea, poco sentido va a tener el arte.
14: És la seva manera d'entendre l'art. Creacions amb denúncia social que no només siguin curioses o agradables a la vista, sinó que també convidin a la reflexió. Amb la tècnica del collage i la pintura, tracta des d'aquella Formentera ja gairebé inexistent.
13: Hay una pallesa recogiendo agua de la cisterna con yo sociedad limitada, soledad anónima, porque es lo que está pasando con el mundo que yo conocí de Formentera.
14: Passant pel conflicte a Gaza.
13: Es un homenaje a los periodistas y reporteros gráficos que han dejado la vida para mostrarnos lo que está sucediendo allí, ¿no?
14: O l'època franquista.
13: Y para que la gente joven vea lo que era la España de Franco, que ahora dicen que se vivía mucho mejor con Franco, pues para que vean cómo vivían los niños de 5 y 7 años trabajando descalzos y la miseria que había.
14: Eclèctico es podrà visitar fins dia 11 de juliol a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera.
15: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història. I és que en temes de lligar...
1: El claustre de Sant Domingo de Pollença acollirà avui dimecres a partir de les 8 del vespre una nova velada del cicle Pollença Rock amb un doble concert protagonitzat per els Amics de les Arts i els menorquins Pol de Gall. La formació catalana presentarà el seu repertori que combina pop, folk i cançó d'autor amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, com aquest 433 i altres peces dels seus treballs més recents.
16: És un dels noms consolidats de l'escena musical en català gràcies a una carrera iniciada fa gairebé 2 dècades. El concert forma part de la programació del Festival de Música al Claustre de Sant Domingo, que aquest estiu torna a convertir aquest espai en un dels principals escenaris musicals de Mallorca. El cicle aposta per una programació que combina artistes de les illes amb noms destacats del panorama musical en català en un espai patrimonial emblemàtic. La banda menorquina Pel de Gall completarà la vetllada amb la seva proposta de pop-rock en català.
17: I és que m'encanta quan te flipes, revoluciona't sempre, tot és personal. I és que m'encanta quan la lies.
16: El grup arriba a Pollença després de consolidar-se com una de les formacions més destacades de les illes amb un directe enèrgic i un repertori que combina composicions pròpies amb un estil festiu i proper. Després de la primera cita del festival, que va reunir Sau i Fora de Sembrat, el certamen continua amb una programació pensada per oferir al públic una àmplia varietat d'estils i propostes musicals durant les nits d'estiu a Pollença.
1: Per cert, Fora de Sembrat va anunciar una minigira per celebrar els seus 35 anys en damunt dels escenaris amb 4 dates que vos anirem detallant a mesura que es vagin anunciant.

0: Sol les 3, moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest dimecres, 8 de juliol, en què continua la polèmica encesa a les Balears arran del manual d'acció publicat per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, de cara a la manifestació del 26 de juliol. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, govern, hotelers. També els sindicats rebutgen en bloc aquest document que aconsella ocultar l'identitat o tapar-se la cara per actuar contra immobiliàries i lloguers turístics. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha condemnat un manual que qualifica com a cala borroca turística.
2: Turística, el que requereix és la nostra condena absoluta. No podem tolerar aquests missatges, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
1: També s'hi han desmarcat entitats ecologistes com el GOP. En un comunicat ha demanat que se deixin de banda altres formes d'acció que no sigui la manifestació del 26 de juliol. Accions que diuen ni comparteixen ni són del seu estil. Per la seva banda, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ha defensat avui matí encara aquesta manual, una acció directa com a eina, diuen, de denúncia de la massificació actual. Ho ha explicat el seu portaveu, Dani Comas, a una entrevista del programa El Dia.
3: Considerem que són manifestacions pacífiques de la ciutadania. El que nosaltres considerem que és violència és la violència estructural que a la que ens aboca aquest sistema, que hi hagi gent visquent en els carrers perquè estan els habitatges segrestats pel lloguer turístic.
0: Acord entre govern, patronal i sindicats per blindar la conciliació familiar i laboral a les Illes fins a l'any 2031.
1: Les parts han signat un pla estratègic amb 70 mesures pactades que es traduiran en ajudes directes a famílies vulnerables i nous incentius per a empreses. El text posa el focus a les dones autònomes que rebran subvencions específiques durant les seues excedències per maternitat. També s'impulsa el xec cangur i s'obriran els patis escolars durant els mesos d'estiu per facilitar així el dia a dia de les famílies.
0: Els sindicats UGT i CECIF fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat.
1: Això sí, l'insten a continuar negociant a partir de setembre. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, avui a Palma, es mostra disposat a continuar les negociacions. Assegura que el pacte, en tot cas, millorarà el servei públic i l'estat de benestar a les Balears.
4: Hoy damos un paso. Damos un paso muy relevante en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y al final de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
0: Les Balears necessiten urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea i frenar així la sobrecàrrega laboral.
1: I és que un informe del Consell General d'Infermeria situa les Illes entre les 5 comunitats amb pitjor ràtio de l'Estat. És un dèficit que s'agreuja més a l'estiu per la pressió turística. El sindicat SATSE alerta que l'alt cost de vida impedeix fidelitzar professionals i recorda que més 80 infermeres han abandonat l'arxipèlag des de principi d'any.
0: El Suprem rebutja dur a la justícia europea la regularització de persones migrants.
1: Tampoc no suspendrà l'aplicació d'aquest reial decret del passat 14 d'abril, mitjançant el qual es va poder executar el procés, tal com havien sol·licitat algunes comunitats governades pel PP. És la decisió que pren després d'atendre les al·legacions de l'Estat que s'hi oposava a dur-ho fins a la justícia europea i també de les comunitats que, en canvi, es mostraven a favor.
0: I Donald Trump torna a carregar contra Espanya per la despesa militar i ordena tallar la relació comercial.
5: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore.
0: Ha estat la segona jornada de la cimera de l'OTAN a Turquia, on el president dels Estats Units ha dit que Espanya és un soci terrible a l'aliança.
1: El govern espanyol, però, es mostra tranquil. Recorda que les relacions comercials són amb tota la Unió Europea. Mentrestant, minuts abans d'arrencar aquesta trobada de l'Aliança Atlàntica, Trump ha donat per acabada la treva en l'Iran després dels atacs creuats que s'han produït a l'estret d'Hormuz.
0: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i a l'informatiu vespre a partir de les 7. Avui amb Maria Antònia Suau. Ara fem un tento.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1185. Heu de saber que les Coves del Drac fa 10 anys que organitzen el tradicional concert d'òpera solidària de Vallterra.

Bon dia, sí, aquest dissabte les Coves del Drac tornaran a viure una nit d'òpera de primera. L'amfiteatre del Llac Martell, l'espectacular pati de butaques de Vallterra, té previst acollir a 550 persones en el que serà el desè aniversari d'aquest espectacle. Per a l'ocasió, atraerà el trio format per la soprano Marga Cloquell, el pianista Jesús López, l'actor i narrador Toni Gomila. I aquesta efemèride ens ha fet pensar en coves, perquè a les Balears tenim moltes coves i moltes de conegudes. Per exemple, la cova de Marçà a Sant Miquel, a Eivissa. També de les més visitades trobam les Coves del Drac, les Coves d'Artà, les Coves de Campanet o les Coves de Gènova, a Mallorca, i la cova d'en Xoroi, a Menorca.

arribar. Aquesta darrera, la cova d'en Xoroi, és particular perquè se situa a la caiguda recta d'un penya-segat damunt la mà amb un gran finestrals naturals. Però fixant-nos en el topònim, la cova d'en Xoroi. Xoroi vol dir que li manca una orella o que li falta un trosset d'orella. La llegenda explica que el moro Xoroi retà una jove de l'or a punt de casar-se i se l'endugué cap a la cova. Passaren mesos i anys i un dia en hivern, durant una nevada, les seves petjades de la neu permeteren seguir-ne el rastre i un grup de gent entrà a la cova. Trobaren, segons la llegenda, que en Xoroi i la jove havien tingut tres fills. En veure'ls acorralat, en Xoroi i el seu fill major varen botar pel penya-segat i la dona i la resta d'infants conduïts al poble de l'Or, on es diu que encara en queden descendents. Però tornem a Manacor, a Porto Cristo, a la cova del Drac.

I les sis coves del Drac són al municipi de Manacor, Porto Cristo. Aquestes coves constitueixen un dels principals atractius turístics i són, sense dubte, una de les més destacades de Mallorca, ja que tenen un desenvolupament horitzontal proper als 2.400 metres de longitud. Aquestes coves amaguen un gran llac subterrani considerat un dels més grossos de tot el món, que és on es farà aquest concert solidari, el llac Martel. I per què té aquest nom? Idò, per mor d'un senyor, Edward Alfred Martel, qui va ser un advocat francès apassionat de les ciències naturals i la geografia i considerat el fundador de l'espeleologia moderna. L'any 1896 va ser convidat per l'arxiduc Lluís Salvador i aquí va explorar el subsol de Mallorca. Diuen que el senyor Martel va ser qui va descobrir el llac subterrani de les coves del Drac i per això el nom d'aquesta sala. Avui, idò, porti cova, perquè amb aquest sol mos farà falta. Començam.

0: Ripoll Montentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre, ja ho sabeu, vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui, aquí tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Oliver i na Maria Pons. Idò sí, com anem, Maria Pons? Benvinguda, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Celestí Oliver, com estàs?
3: Bon dia.
1: Ben tornat també.
3: Gràcies.
1: A tu avui. Som dimecres, 8 de juliol, i jo dic que fa un dia de port i cova, això ho diuen en hivern, no? Fa dia de port i cova perquè quan fa tant de fred, o fa temporal de mar, o fa molt de vent, s'amaguen. Però avui també ho podríem fer, no? O manco ses coves, perquè amb aquest sol...
2: Sí, sí, sí, i si aire condicionat també se pot fer aquesta cova simulada.
3: Aquest estudi 1.
1: Exacte.
3: Que això
1: ha de ser com una cova, la nostra cova.
3: La nostra cova.
1: Per tenir un bon sant d'estar ben insonoritzant.
3: Estan enfonyats 3 horetes en directe.
1: Tot i així tenim ulls a tot el del Balears,
3: eh?
1: Vius ulls i veus.
2: Exacte.
1: Ara ho contarem perquè repassarem els continguts del programa d'avui. Maria, començant per tu.
2: Jugarem a la batussa de Tentol, amb un poble de les Balears. També repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb la doctora en Història de l'Art, Elvira González, que ha publicat el llibre sobre els brodats de Mallorca, una investigació que indaga sobre els orígens i la tècnica d'aquest art amb l'objectiu de dignificar-lo. Quanta

0: El llibre repassa la història i la tècnica del brodat, remarcant la importància del brodat mallorquí durant l'edat mitjana, una investigació... Ah, no, això no està bé. No tenim la xuleta bé.
1: Sí que està bé, que sí que està bé.
0: Ah, sí, va, jo havia llegit figues, que encara estaven les figues d'ahir.
2: Com vol, figues?
1: No, diu figures.
2: Ai, ai, ai, Maria, el dinat.
1: El cervellet.
0: El cervellet, sí, ha anat a les figues.
1: Se'n buia.
0: Avui no he dinat de figues.
2: Bé, però t'he dit dinar.
0: He dinat, sí, ho vas presenciar.
1: I doncs, que hi van xerrar de figues.
0: Recull figures. Recull figures, ara sí, com les germanes Gilar Jiménez, originàries de Felanitx i que varen fer feina al servei de la reina Isabel II i de l'aristocràcia del segle XIX. Finalment es donen a conèixer els punts més utilitzats en els brodats de Mallorca, com és el de creueta, de replà, de matisat i el punt mallorquí.
1: Exacte, i avui xerrarem d'aquest brodats, d'aquest punt, d'aquest tipus de punt, sobre els brodats de Mallorca. I avui també... Estimats oients, ens hem aixecat avui de matí a primera hora amb aquest missatge.
3: Hola, Margalida, estimada, bon dia. Mira quina veu tenc. No és que m'acabi d'aixecar, m'he aixecat fa ja per i d'hores. Crec que m'hauran de pinxar. Jo crec que no puc fer avui la secció així. Bé, crec, no, és que... No se entendrá res. ¿Qué trobes?
4: 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
5: Que estimadament jo vull,
2: Què trobes, ai, tu?
0: Que trobes, demana ella, pobra mem.
2: Tanta sort de m'està dit, estimada Margalida, a tu, eh? Que aquest missatge anava per tu. Tanta sort. Crec, bé, crec que no.
1: No.
2: No, no, crec que
1: avui
2: no. No,
1: avui, Raquel Agüeros, no. Nostre, contextualitzant, és a Pamplona.
2: Sí, mm-hmm. I tanta sort que s'ha aixicat.
1: Sa mare viu allà.
2: Sí, sí. Supos que ha jugut.
1: Ha anat a veure la no família. Com. Ja sabeu sí. Que ahir era Sant Fermín. Ahir, tots aquests dies, a les festes de Sant Fermín. Ahir 7 de julio i na Raquel s'ha aixecat amb aquesta veu.
2: Ha perdut sa veu. Llavors diu que s'ha de punxar.
1: No. Bé, sí.
2: Sí.
1: Home, sí.
2: I aquí
1: de
2: ja
1: moment
2: sí que
1: no
2: ha quedat...
1: d'anar a l'hospital no. Per les darreres coses que sabem, però sí que sabem que avui no podrà fer la seva secció.
2: No.
0: Amb aquest fil de veu que creixia un filtre.
2: Crec que no pot xerrar ni 12 segons.
0: No.
2: Com per fer-ne 20 de minuts.
1: Però mos ha donat permís per posar aquest àudio i l'hem volgut compartir amb la nostra audiència perquè nosaltres som transparents.
0: Reals.
1: Amb altres i volen que sapigueu la informació. Així que na Raquel, no, avui no. No la tindrem, però sí que ens ha passat contactes de mallorquins que han estat a Sant Fermín i ens faran una crònica d'aquesta festa.
2: Que tenen més bou.
1: Sí.
2: Esperem,
0: sí, esperem sí. Que sí. Sí.
1: Amb dos que han parlat, de moment teníem bou. I ja són de tornada cap a Mallorca. Però bé, després comentarem com han anat aquestes festes, que sabeu que hi havia molt de mallorquins i molta gent de Pollença. Curiosament, no sé.
0: És que els pollencins són per tot, eh? Jo, a Sant Joan, a Menorca, en vaig veure molts. Sempre hi ha qualque grupet. Sí, està molt bé.
1: Exacte.
2: Són molt festers.
1: I d'allà va, els connectarem. Però, Celestí, tenim notícia del dia.
2: Sí, avui la dedicarem a una altra efemèride relacionada, en aquest cas, amb Manacor. Es tracta dels 40 anys que ha fet el bar de Can Lliro, que és un referent i que ara han quedat plasmats en un llibre que ha fet en Toni Boussa.

0: I de Cell, el llibre 40 anys de Can Lliró, després en parlarem amb el seu autor, però a la tercera hora, a partir de les 5, a qui entrevistarem, Celestí?
1: Sí, entrevistarem la cantant barcelonina i músic Magali Sare, que és a Mallorca per presentar el seu darrer disc, que es diu Descasada.

0: Magaly Sarre destaca per la seva versatilitat i qualitat interpretativa i descasada és aquest tercer disc com a cantautora, un treball que és fruit de 3 anys d'investigació i recerca de cançons d'orígens, èpoques i països diferents que fan una mirada global i alhora particular al voltant de la dona i del matrimoni. El presenta aquest divendres a partir de les 9 del vespre al Pati dels Tarongers de Lloret de Vistalegre dins el cicle La Lluna en Vers i avui ens visita aquí a Tèntol i en conversarem amb ella.
1: I a partir de les 5:30 hem de parlar de gastronomia, gastronomia resiana a Tèntol amb la nostra senyoreta Brioche i avui ens ha preparat un soufflé que no baixi.
2: Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí la senyoreta Brioche. Avui a Gastronomia Arsiana faran xuflé a l'asca. Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí la senyoreta Brioche. Avui a Gastronomia Arsiana xuflé a l'asca. Una barreja de gelat i merenga enfornat deliciós. Molts veïns més tard a Gastronomia Arsiana. Tèntol!

0: Us agrada el suflé?
1: Jo el que veig és que ens en estil i gran, Alaska.
2: Sí, sí, sí, m'agrada, m'agrada. Perquè ballava. Tímidament, però...
0: Sí, no, no, no, no t'has parat damunt de taula. No.
1: T'imagines?
2: El micro en mà, vos imagineu, que ho fes ara un playback. Bé, tot pot passar.
0: Mai se sap.
2: Sí, mai se sap.
0: De moment, no, no, no passarà. No,
2: tanta sort que els oients no, no mos veuen.
0: I d'això avui farem soufflé. Soufflé Alaska, 3 hores.
2: Soufflé, sí, m'agrada. Soufflé Alaska no sé si n'he menjat.
1: Eh? Jo no.
0: Jo no sé si
2: crec que
0: no. Que he menjat era Alaska.
1: Ah, i soufflé ara me fas dubtar si l'he tastat o no, no sí. Ho sé.
2: Bé, avui el tastarem.
0: I n'aprendem a fer,
2: sí.
0: No?
2: Sí,
0: que és allò important, també. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer, ja ho sabeu, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-9345-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
2: O ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
1: O el correu electrònic,
2: o sorpresa. Sorpresa.
1: Que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, esperam els vostres missatges, perquè ara també... Hem de saludar el nostre tècnic i avui tenim a les vies de so un home que també li ha agradat la selecció musical d'aquest sumari. Hem tingut un pot de tot. Rigoletto.
2: Estàs animada.
0: Música menorquina, mallorquina, Alaska.
2: Alaska.
1: Ell sempre s'ho passa bé, això ho hem de dir.
0: I tant sí. Que sí.
2: Sempre balla.
0: Avui, el nostre ballarí.
2: N'hi ha pots que ballin fent feina.
0: Això és bo. Lluís Fortesa.
2: O Fortesa.
0: Tu i en Lluís Fortesa, s'ha d'estir. Les 3:20 i vos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
3: La rabiosa actualitat.

0: Quasi moment per conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui. Atenta, ja sabeu que cada dia i durant aquests mesos d'estiu, juliol i agost, aquests mesos de calor, dedicam el programa a un poble de les Illes Balears. L'objectiu és que el representant de cada poble faci molt de punts perquè a principi de setembre reunirem els pobles amb més puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les illes. La classificació han jugat dos dies, per tant tenim dos pobles. Pollença va fer 56 punts i Montuïri en va fer 73. Per tant, ara arriba el moment de conèixer el poble amb el qual jugarem avui.
1: Veurem avui què fan. I del poble d'avui, de la Batussa de Tèntol, és Sant Joan.

I doncs, si avui jugam amb el poble Sant Joan, Sant Joan, aquest municipi del Pla de Mallorca, que va ser fundat ja ben antic, de fet, hi ha constància de l'any 1300, que ja existia el poble de Sant Joan. Té aproximadament un 2.300 habitants i confronta amb Petra, amb Vilafranca, per la zona de Llevant, a migjorn amb Porreres, a ponent amb Montuïri, amb Estrada amb Lloret i a tramuntana amb Sineua, tot i que és petit, té molt de veïnats. El nucli de població conté diverses àrees amb denominació pròpia. Per exemple, tenen Baix de Savila, Es Barracà, Es Camp, S'Escaleta, Es Molins, Es Pau Llarg, Serraval, Ses Roques, Sassini i Son Santos.

Els habitants de Sant Joan són coneguts com a santjoaners i santjoaneres. El terme de Sant Joan evidencia una ocupació humana molt primerenca i continuada en el temps. S'han identificat més de 40 jaciments en aquest poble, amb una densitat notable per quilòmetre quadrat, que abracen des del període pretalaiòtic fins a l'època romana. La major part de Sant Joan és apta per a l'agricultura, de fet té un conreu intensiu gràcies al sòl d'argila situats a terrenys plans. Però també té altres tipus de terreny, també nucli urbà i pendents pronunciades.

0: són de fer festa, també, a Sant Joan. De fet, tenen 8 festes que han trobat al llarg de l'any, en tenen més, però 8 destacades. Per exemple, la festa patronal, Sant Joan de Gollat, dia 29 d'agost, a final de mes d'agost. La festa del Sol que Balla, que l'altre dia en parlaven, que va ser dia 24 de juny, bé, dia 23-24 de juny. La festa del quart diumenge, o la festa d'Espai es Peix, la festa del Botifarró, la Torrada i d'altres com el Dia del Llibre, Carnaval, Pasco i les més tradicionals. El poble fa diverses festes amb actes tradicionals destacats, també com el Correfoc, la sortida de dimonis i la missa solemne de la festa patronal. I avui, refranys de Sant Joan, Celestí, estàs preparat?
1: Sí.
0: Jo te'n diré un. Ben. Aquesta en el meu poble ha sigut molt.
1: Digues.
0: A Sant Joan, peus grossos.
1: Ah, i de jo en sé d'una altra que ara te diré. Diu així, el dimoni Sant Joan s'hi va fer gran, a Manacor s'hi va fer por i a Petra s'hi va retre.
0: I bon dimoni. Avui, dit i fet, jugarem amb el poble de Sant Joan. Tenta. Continuem i, com sempre, tenim pregunta del dia. Avui, relacionada amb Sant Joan, durant aquests mesos també vos demanarem malnoms de poble. Ja sabem que les famílies tenen malnoms i n'hem parlat en diverses ocasions, però també els pobles, els habitants d'un poble, també els anomenem d'una manera depenent d'allà on siguem. Sobretot, els pobles desveïnat els hi posam un nom o un malnom. I avui volem saber el malnom del poble de Sant Joan. Així que aquesta és la pregunta del dia. Meu padrí sopava d'hora i se colgava de jorn.

0: Ara sí, avui, poble de Sant Joan, a Mallorca, quin nom, quin mal nom, pare gentilici, tècnicament es diuen així, reben els habitants de Sant Joan. Com poden fer per participar a Celestí?
1: Com sempre, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, ens podeu telefonar al 971-1399-00 i així vos sentim la veu. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
3: El paraigua en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
6: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
7: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: les 3 i mitja heu sentit els senyals horaris. Avui tenim una pregunta en marxa i també tenim respostes ja. Avui demanam als oients, a menys si saben, quin és el mal nom del poble dels habitants de Sant Joan, a Mallorca. I tenim resposta.
1: Sí?
0: Sí. Per exemple, Antoni Torretes mos diu peu grossos.
2: Mm. Ja aquesta és jo. Que jo me sabia, que no en sé més.
0: La cosa aniria per aquí,
1: va
0: sí.
1: Va de peu grossos.
0: Tu també ho havies sentit a dir, Maria?
2: Sí. Sí.
0: De fet, jo tinc una amiga de Montuïri que té els peus grossos, sí. Que d'un 41, i total li diu, però això és de Sant Joan. Però no ho és, però no. Total li diu. Per això de peu grossos, sí, tenen aquesta fama. Després també mos diuen peu grossos pels homes i per les dones mos tatxudes.
2: Ah, això ja...
0: Aquí.
1: Mos tatxudes.
0: Llavors, també hem trobat una cançoneta del pare Ginar que diu, a Sant Joan són peus amples, ja... Ho han de demanar. Tenen el cap de gorà, la cor enmig de ses anques. O a Sant Joan són peu amples i a Petra qualcú n'hi ha. I jo havia d'empaltar i no hi aniria a cercar branques. Aquestes...
2: Tot el boi,
0: no? Sí, sí, sí. Sabeu que se diuen peus grossos perquè hi ha una llegenda que explicaria la causa d'aquest mal nom, que conten que quan Déu creà Sant Joan el va voler posar dret quan el fang en què l'havia fet encara no era tot eixut. Així que al pas del cos els peus se li feren amples. I aquest seria el motiu pel qual, imagineu-vos, és a dir, quan Déu va fer Sant Joan el va fer aguantar damunt un fang, el fang encara no era eixut, i els peus li varen tornar amples.
1: Clar.
0: Això seria la llegenda pel qual els santjoaners tindrien aquest mal nom. Curiositats a banda, ara sí, mos toca saber i conèixer qui són els participants que avui defensaran els colors de Sant Joan.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Idò, sí, moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat que jugaran amb el poble de Sant Joan, però que abans de parlar amb ells s'hauran de sotmetre, com cada dia, al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Som la Catalina Jaume Gaià.
8: I jo som en Climent Picornell Bonà.
9: Som parents? Som casats?
7: Som veïnats.
8: Així està bé.
10: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
0: Demana molta. Edat, professió i estat civil.
7: Edat, 26 anyets. Professió, un pot de tot, la veritat. Un pot de tot. I estat civil, en parella.
0: Climent.
8: Jo tinc 40 anys, sóc professor, i l'estat civil podria dir que som un pare ocupat.
11: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Vaig anar a Esteip, Sant Juny, Sant Joan.
0: Climent.
8: Jo vaig anar a Mata de Jonc.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, som autònoma, actualment som autònoma i faig feina sobretot per IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
8: Jo justament enguany faré un canvi de feina i passaré a fer feina a un institut a Palma.
12: Té molta feina?
3: Què hi fa exactament?
7: Toc cables, enfoquen les càmeres, faig un pot de tot.
8: Jo intent que els joves d'avui en dia posin un poc de cap a les coses que fan.
5: Està molt bé, això. Que li paguen bé?
7: Me paguen bé, però sempre m'ho podien pagar millor.
8: Sí, jo tampoc me queix, però no estaria de més una pujadeta.

0: Quin moment del dia és millor?
1: En el moment que surt per la porta de la feina.
2: Jo anava a dir mateix, crec que estem d'acord amb això.
3: Una actuació extraordinària.
4: Deixem-ho per avui.
5: Moltes gràcies.

0: 36 minuts i arriba el moment de conèixer que ja els han sentit respondre al qüestionari electrònic els nostres convidats d'avui. Cata Jaume, com estàs?
1: Molt bé, encantada
0: de tornar a
1: una altra vegada aquí. Gràcies.
0: Això és cata teva, ja ho saps. I també Climent Picornell. Climent, com estàs?
2: Molt bé, encantat. Començant vacances.
0: Climent Picornell, fill.
2: Correcte.
0: Pobre, diu, jo ja... Diu, mon pare el coneixen molt. El meu germà també.
3: També l'han sentit fa una estona.
0: Exacte, que cantava amb Ànimos per Rec i tu ets el fill gran, en Climent, que fa el nom de son pare.
2: Jo ara començaré el meu camí mediàtic. Avui comença
3: la quarantena.
0: T'has de reivindicar, ara que has fet 40 anys i que ets funcionari, professor, és el moment. Benvingut a tots dos, a Sant Joan, al vostre poble. Què destacaríeu de Sant Joan, que és allò que vos agrada més?
1: Uf, allò que m'agrada més de Sant Joan, sa gent, ja que hi som, porats a dir, sa gent, els amics, sí.
3: La bona gent.
1: Sí, la bona gent, sí, òbviament. Sa millor d'esplà, m'atreviria a dir ara ja.
4: A micro obert, sa millor d'esplà. Alerta que aquí hi ha molta gent d'esplà, eh?
1: Fora por.
2: Ah, venim a competir, ja ho té clar. Jo si hagués de destacar una cosa, a lo millor seria una cosa que no és cosa. Xerrant un dia amb un home, m'ha dit... Quan me demanen a mi què té Sant Joan, jo molt de pit responc què és el que no hi ha. Què és el que no hi ha? No hi ha trull, no hi ha renou. No hi... Clar, hi ha una sèrie de coses que ell per Palma sí que trobava i que Sant Joan troba que no hi són i que li va molt bé que no hi siguin.
0: Mira, girat la truita. Però bé, no hi ha, però sí que hi ha, perquè teniu de tot. És ben que dir que per ser un poble petit del Pla de Mallorca no teniu tren, però teniu comerços, teniu festes, teniu...
3: Vull dir vida.
1: Molta vida. Sí, no mos poden queixar. La veritat, Sant Joaners, tenim de tot. Durant molt d'anys, l'institut, el típic company de cine, que teniu a Sant Joan? A Sant Joan tenim de tot. Perquè fa por me van demanar si teníem tendes per anar a comprar. Vull dir, vosaltres quines tendes teniu? Teniu Mercadona, teniu tal... Bueno, tenim altres tendes un poc més petites, però podem anar a comprar. No hem d'agafar cotxe i no mones en el poble del costat. Cosa que hi ha gent que encara no sap.
0: Sí, que se pensa que estàu allà.
1: Sí, vivim en el...
0: Que viviu de l'aire.
1: Exacte.
0: Que sou... Que sembrau d'omatigueres i prevés, que també.
1: Sí, clar, òbviament. Fins de tot.
3: No, encara continuau sent un poble tranquil. Fos aquell a Mallorca endins que els visitants hi van molt de passada.
2: Sí, jo crec que sí, no? És veure que ha canviat, a lo millor ja veus més gent que pareix que visita Sant Joan com amb una intenció.
0: Sí,
2: abans és veure que pareixia que sempre estaven de passada o que no sabien on s'havien perdut.
1: Exacte.
2: Però jo crec que continua havent un ambient molt tranquil, la gent se coneix, se saluda.
0: També s'ha d'anar a posta, no? Per anar a Sant Joan no és un lloc que te vengui de pas.
1: No és un lloc de passada, però és una passada de poble.
4: Això és igual que Montuïri, no? Justament.
3: Ho diguérem ahir.
0: Sí, m'agrada.
3: Justament, el veïnat s'ha quedat.
1: Bueno.
0: Què trobeu dels malnoms que vos posen? Sabíeu això dels peus grossos?
2: Sí, bé, de fet, el grup de runners, no?
1: Exacte.
2: Va agafar aquest nom i jo crec que l'agafam amb molt d'orgull.
1: Sí, no mos amagam de res.
3: Quin peu teniu?
1: Jo duc un 40, si mateix.
3: 40?
1: Sí.
0: Sí.
2: Està bé, jo duc un 44. També.
0: També.
2: Crec que més a manco fer un home.
4: La profecia, la llegenda, pintures...
1: Arribàvem fora.
0: Aquí sí, amb en Climent i en Cata, estàveu prevats de peus grossos. Molt bé, en sabeu qualcun altre de mal nom? No.
2: No, però en relació a això dels peus grossos, deien que podien dormir de drets.
0: Exacte.
2: No sé si ho havíeu tret o no, però crec que era una de les coses que se deia.
0: I és així?
3: És així, ho heu provat.
2: És un avantatge.

0: Brutal.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Pot dormir allà on vulguis, en el moment que tu vulguis. Au.
0: Això cosa del Mercadona, que no tenim.
2: Que no tenim. Tots són avantatges, ser de Sant Joan. Avui, idò, en Naqueta i en Climent, jugam amb el poble de Sant Joan.
3: La Batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
2: Bé, això ja va de veres, eh? Climent, que te... Ara ja començam, el joc, preparats?
1: Nervis.
2: Així m'agrada. Això va bé. Començam aquesta primera prova, en la qual haureu de lligar paraules, és a dir, haureu d'encadenar, Celestí, paraules una per una.
4: Exacte, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obtindreu un punt per paraula encadenada.
1: Uh-huh. Val,
4: sí?
1: Sí.
2: Sí, començarem per la paraula consolació. D'acord? Teniu un minut. Temps.
1: Hòstia, petó.
0: Apatia.
1: Amic.
0: Un camió.
1: Amb bo, és que em pos molt difícil, Ornitorrinc, està ben dit?
0: Sí. Cel.
1: Cel. Llauna.
0: Animal.
1: Animal. Llum.
0: Mentida.
1: Amor.
0: Rosa.
1: Ai, ai, ai. Àguila.
2: Un altre.
0: Ansa.
2: I un altre.
1: Aigo. Aigo.
0: Ala.
1: Aire. Aire.
0: Ai, ja.
5: Ha entrat, aire, ha entrat. Molt bé.
2: No, n'han dit els d'as.
5: Ha entrat, sí, sí.
4: Quan sonava, ha entrat.
2: Sempre passa. Mm. Quantes n'han dit els de set?
5: De set, jo sé, sí.
2: Molt bé. De set paraules.
1: Bueno,
2: molt bé, com està mal, eh? Per escalfar.
4: Bon inici.
2: Exacte. De set punts que encerten el marcador del poble de Sant Joan i seguim amb la següent prova.
3: D'on m'has dit que és?
2: Atenció ara, Cata i Climent, perquè haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. De fet, són 10 punts aquesta prova, 5 punts per encertar l'illa, Balears, no anirem a altres illes, tranquils, i 5 punts per encertar el municipi, d'acord?
1: D'acord.
2: Preparats?
4: Vinga, preparats.
2: És aquesta persona.
6: I normalment començava per ordre del senyor Batlle, se fa saber les notícies municipals, diríem. I després comunicava si una carnisseria tenia un determinat producte o l'altre. També se feia això, era la propaganda publicitària del comerç.
1: Vius. Vius, oh, vius.
2: Començant per Silla. Què trobeu? Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera...
0: Què trobes tu?
1: Personalment, jo diria Mallorca.
0: Jo també.
1: Jo diria Mallorca, és veritat.
0: Estem d'acord.
2: Molt bé, som a Mallorca.
5: Poble.
1: Poble.
5: Vam.
1: Petra Cricnoles.
0: No.
1: Petra Cricnoles.
0: Feies article literari. Mm. Jo això crec que no se xerra per moltes bandes, no, més que Pollença.
1: No. I no ha dit un comerç, o el darrer.
0: Pot ser.
1: Ara, potser flipo, vius. Potser flipo.
0: Pot ser, però vamos, jo apostaria fort, apostaria fort.
1: Eh? Mallorca-Pollença.
0: Sí.
1: Mallorca-Pollença.
4: I el Mallorca, sí, sí. I el Pollença.
0: Ah, bueno.
2: Molt bé, Climent, que aquesta era difícil. Bé, no era tan difícil perquè això que ha dit Naqueta ha dit un comerç.
1: Sí, no? L'ho darrer ha dit, ui.
2: I el article literari, el que passa que, clar, això pot embuear perquè...
1: Era difícil.
2: Tu pots ser d'una persona i també, vull dir, pots ser d'allà on sigui i emprar
1: sí,
2: l'article literari, però no.
1: També.
2: En aquest cas l'empren perquè són de Pollença.
1: Pollencins.
2: I han dit un comerç. Així que molt bé, molt bé. 10 puntets més que sumen al marcador de Sant Joan, en Climent i Naqueta. Quant de punts tenen?
5: 27.
2: 27, està en bo de sumar això. 27 punts, següent prova.
3: L'embarbrussí, l'embarbrussí, l'embarbussament.
2: I va si tenim un embarbussament que tant ens agrada que vosaltres haureu de reproduir sense interrupcions ni tampoc errades. El podeu dir tots dos, o un de vosaltres dos. I quant de punts seran si el diuen perfecte?
4: Seran 10 punts si el deus perfecte i si hi ha errades, baixar en puntuació.
2: Sí? Millor. Esteu preparats?
1: Preparadíssims.
2: I de l'embarbussament que avui haureu de reproduir és aquest.
7: Un caragol ben encaragolat.
8: Qui serà qui el desencaragolarà?
9: El desencaragola, el desencaragolarà.
10: Jo seré el qui el desencaragolaré.
11: Qui el desencaragolaré?
7: Perquè de desencaragolar jo en sé.
10: Perquè desencaragolar sé.
11: Desencaragolar sé.
9: Perquè desencaragolar sé.
8: Perquè desencaragolar sé.
2: L'heu cantat.
4: Oh,
1: i què hem de dir?
2: L'hauríeu de dir així com pugueu. Sí?
1: Vas tu?
2: Climent, vols
4: embestir? Si el deia bé, són 10 punts.
0: Així.
4: Així.
1: Embesteix.
2: I ja ho veig.
5: No et sabrà més fàcil, això, Álvaro, però...
1: Jo m'ho trobaré molt, vull dir...
5: No, ara d'anar amb la mentalitat de que anirà, eh? Però si, no...
2: si voleu, tornem a escoltar, perquè sí. Com que té quatre frases...
1: Clar, té quatre frases, sí. Que ho anàvem repetint... Sí. Val.
2: Ho tornem a escoltar, concentrau-vos.
1: Vinga.
2: És aquest.
4: Vinga.
7: Un caragol ben encaragolat.
8: Qui serà qui el desencaragolarà?
9: El desencaragola, el desencaragolarà.
10: Jo seré el qui el desencaragolaré.
11: Qui el desencaragolaré?
7: Perquè de desencaragolar jo en sé.
10: Perquè desencaragolar sé.
11: Desencaragolar sé.
9: Perquè desencaragolar sé.
8: Perquè desencaragolar sé.
2: Ara sí. Sí?
4: Qui s'anima?
2: Vinga, Climent.
0: Un caragol ben encaragolat. Qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré, perquè desencaragolar sé.
1: Que topes!
2: Uau, era difícil.
4: Era difícil, eh?
5: No coneixíem aquest talent ocult d'en Climent Picornell?
4: I jo no sé si en donaven la meitat de punts, eh? De tot d'una.
2: En Lluís s'ha ofert a ser jurat avui.
5: Ah, vinga, va.
4: Sí?
5: Així sí. Nosaltres ho tenim.
2: 10 punts?
4: 10 punts.
2: 10 punts.
5: Vinga, idò.
2: En Lluís, el nostre tècnic, que és de Palma. Per tant...
5: No hi ha favoritismes, eh?
2: Ha trobat que ho has dit perfecte. Així que, molt bé, Climent. 10 punts més que sumen el que pugen al marcador de Sant Joan.
5: 37, n'han de 10 en 10 aquí.
2: 37. No, va bé la cosa, canta.
1: Sí, mare de Déu, jo no ho he intentat perquè ja fa mateix. No em
2: vosaltres sou de participar en l'estiu quan hi ha les festes, si fan un trivial del poble, si fan...
1: Sí,
2: cosa.
1: Sí, és veritat, és que sí, sempre m'apunt.
4: M'agrada.
2: Sí, tu també, Climent, tots dos. Ja estàveu a Sant Joan en l'estiu? O bona nau...
1: Jo a Sant Joan tot l'any.
0: Jo només quan puc, però sí, ara ja sí.
2: Però t'agrada passar els estius allà? Perquè és curiós, perquè molta gent se'n va a Vorera demà.
0: Sí, bueno, jo l'alternativa que tenc és Palma, o sigui que ho tenc molt clar. Encara que no hagi la mà a prop, estic millor a Sant Joan.
4: Es fa xuc en l'estiu, eh?
0: Sí, ciutat, es fa xuc.
1: Tothom li agrada una caseta a Son Serra, en lloc de 40 graus enmig de Mallorca, però...
5: Però tampoc sou tant de nenedats de Sant Joan, o sigui, molta gent d'esplà no li agrada estar en remull. No, no riguis, és vera. Viu. Veig molta gent d'esplà, sé que no...
1: Jo no hi vaig molt a la platja l'any passat, potser hi vaig anar dos pits contats.
4: En tot estiu.
1: En tot estiu.
4: Tot l'any.
1: En tot l'any.
5: Mm. Oh, ja ho deia, sí, coneixement sí. De causa.
1: Sí.
2: Climent, tu ets més d'estar en remull.
0: Jo sí, jo som més d'estar en remull. M'agrada. Encara que haguem d'agafar cotxe, crec que sí, que s'està molt bé la mà.
4: Encara que sigui dins una pica.
0: Sí, de vegades sí, sí s'ha de fer
1: així. Ni de safrets. Ni de safrets mateix.
5: Per exemple.
2: Ni d'uva, per Sant Joan de safrets,
4: sí.
2: No? Molt bé. Anau molt bé. Tenim una altra prova. Encara ens en queden dues o tres. I és aquesta.
3: Guanya qui la sap més llarga.
2: Es queda, no? Aquestes de les preguntes i després en tenim una altra. En aquesta vos farem dues preguntes relacionades amb el vostre poble, Sant Joan. Tendreu dues opcions de resposta que vos dirà en Celestí i són dos punts per resposta correcta. Primera pregunta que t'aclimant. Un dels elements més simbòlics del vostre poble, Sant Joan, és el Puig de Consolació. Estareu d'acord?
1: Sí.
2: Un lloc realment extraordinari que està coronat per l'Iglesia de Consolació. De fet, és a partir d'aquesta iglesia que se va assolir la independència de Sineu quan va esdevenir parròquia l'any 1300 aproximadament. A Sant Joan vos referiu un espuig com a consolació, però també com a cònsol. I la pregunta va per aquí.
0: Com l'heu sabut, això?
1: Ostres.
5: Tenint les nostres fonts.
2: Sabeu què vol dir fer hores de cònsol?
4: Vol dir no fer cas del que diuen els altres o vol dir badar bé les orelles i escoltar-ho tot fil per randa?
1: Fer hores de cònsol.
0: No ho havia sentit mai, jo.
1: En sabido.
0: No, l'haurem de jugar, allò.
1: Sí.
2: Dues opcions. No fer cas d'allò que diuen, fa hores de cònsol, o va de bé ses hores i escolta fil per randa allò que diuen. Un cònsol que trobau. Que escoltava o que no escoltava. No ho sé, eh? Podria anar per aquí.
0: En teoria hauria d'escoltar. Però igual la crítica és aquesta, no?
1: Jo és que m'has tirat més la primera, la que no escoltava.
0: Ah, oi, anem amb tot.
1: Sí, la primera, la que no escoltava.
4: Jugueu fort, sí, i és correcte.
2: Efectivament, fer hores de cònsol és no fer cas del que diuen els altres. És ver que li dic perquè li deis cònsol a consolació.
1: És que no sé en quin punt de la meva existència vaig començar a dir cònsol en lloc de consolació.
5: Per aventura com a abreviació, no?
1: Sí, exacte, però no sé en quin moment...
0: La gent del poble no diu consolació. De fet, hi ha befes pels pobles del costat que diem consolació. Consolació.
2: Consolació.
0: Sí. Com la pronúncia va per aquí. I nosaltres hem fet el diminutiu, només. No.
2: Cònsol.
1: A cònsol, a vegades.
2: També cònsol, que hi fa molt de concerts. De fet, ara hi haurà els estius la darrera edició de la Molfest.
1: Correcte. Estic tot convidats.
2: Sí, sí, clar.
0: Molt content que hagin tornat.
1: Estic convidat, però si teniu entrada.
5: No, però si no ha entrada, ja s'ha esgotat.
1: Si teniu entrada.
2: Exacte. Molt bé, següent pregunta. Continuam. El patró de Sant Joan és Sant Joan de Gollata, tot i que pugui semblar que ets Sant Joan Baptista, no, és a final de mes d'agost, que ets Sant Joan de Gollat. Així mateix, durant les festes, celebrau la sortida dels dimonis des del Centre Cultural de Sant Joan, una colla formada per 7 dimonis, 7 dimonis rabiosos, on cadascun representa un pecat capital. És així. Un dels dies grossos és el dia de la condemna i de la sortida condem rabiosa. Idò bé, la cosa va de dimonis, perquè la pregunta, sabeu que és un dimoni boet?
4: Idò, és un dimoni que no és dels més llestos, és un dimoni un poc curt de gambal, o és un ésser fantàstic, al qual s'hi atribueixen moltes entremaliadures i malifetes, ingènues.
1: La segona m'agrada més la resposta.
0: La segona.
1: La veritat.
2: Pensaven. Així és, un dimoni boet és aquest ésser fantàstic al qual se li atribueixen coses dolentes i malifetes que fan. N'hi ha per dir dimonis boets per Sant Joan.
0: Deien els dimonis boets deien donar-nos feina que si no tot serà un desastre. No? Jo me sona, he sentit qualque cosa així. O sigui, que hi havia gent que els guardava dins un tros de canya i els atreia perquè els ajudaves a fer feines. Però si no els donaves feina, se desmadraven.
2: Ah,
0: jo és el que havia sentit, eh? No...
2: Molt bé.
1: Jo no ho havia sentit, no? És veritat.
2: Bé, doncs és correcte. I els dimonis de Sant Joan són ben rabiosos, eh? Això sí que ho tenen.
1: Sí. Són els millors. De Mallorca.
5: Jo em fan un pot de por. Però sí, clar, la gent de Sant Joan ja està avesada i ho viu i és diferent.
1: Sí. Vosaltres quin pecat seríeu, dels 7?
5: Bah, quina bona pregunta.
2: És de sa gula, jo crec.
0: Enguany toca la peresa.
2: Ah, sí?
4: Enguany la peresa.
1: És vera. Ah.
2: Sí. Clar, perquè cada any un és el protagonista.
1: Exacte.
2: Vosaltres quin seríeu?
1: Vius en la peresa. M'agrada.
2: T'agrada la peresa?
1: Bastant.
2: Climent, tu també?
0: Jo pec bastant de peresa, també.
2: També?
0: Tot i que intent fer-li cara, també, no?
1: Exacte.
2: Maria?
5: Ai, és que jo no me'n record quins eren els 7 pecats, la veritat, no ho sé.
2: Avarícia.
1: Gola, avarícia, luxúria, ira.
0: Supèrbia.
1: Enveja.
2: I peresa.
5: Segula, m'agrada.
2: Ja, és que
5: quan tu seria quan tu m'has dit.
2: Sí. Complicat. A més, menjo un tros de pan sobrassada els dimarts de Joan.
1: Com aquesta taula que tenim davant.
2: Va, vos queda una prova. Com van de marcadors?
5: I ara mateix duen 41 punts.
2: I darrera prova i definitiva.
12: Amb la paraula a la boca.
2: Prova pel concursant d'avui de Sant Joan, que té Jaume Climent Picornell. Tindreu un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble.
4: Sí, ara triarem en quines paraules jugueu, si amb malnoms, topònims, noms de carrers, personatges de Sant Joan, nom de comerços o llinatges.
3: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
2: Noms de carrers. Ui, Climent ja fa, ui. Vos ha tocat nom de carrers. Teniu un minut per enumerar els noms de carrers.
0: Hem d'anar un per un?
2: Com vulgueu.
1: Podem anar,
5: arreu.
2: Noms de carrers de Sant Joan, temps.
1: Sormità.
0: Bella Vista.
1: Solando.
0: De Ses Parres.
1: Sol.
0: Desert.
1: En carrer Major.
0: Carrer Mirador.
1: Carrer Tort.
0: Me l'has presa.
1: Carrer Tort. Carrer d'Escamp.
0: Descamp, és carrer de Petra.
1: Carrer de Petra, també. És de Palma.
0: Carrer de Palma.
1: Carrer de Palma.
0: És carrer Princesa.
1: És Princesa, també. Carrer Lluna. Carrer Unió.
0: És de Vall de la Vila, és un carrer? No.
1: No.
0: És carrer de Consolació?
1: Antoni Oliver, també. Carrer Antoni Oliver també existeix, jo vius la meva predina.
5: Te creiem, Catalina, te creiem.
1: De Consolació, potser.
0: El carrer de Reballà, el carrer del Vent.
1: Sebastià.
0: De Sebastià, no ho sé.
1: Clar, no sé.
0: No sé, pot ser.
1: Pots apuntar, si vols.
0: És camí de ses casetes.
1: Camí de ses casetes.
2: Pentol,
5: mam.
2: El carrer Sebastià, ara el cercava...
1: Per amunt.
2: A Sant Joan. Existeix.
0: Bueno,
1: no... Ja com ho enduim.
0: Troc com un soldat.
1: Sí. No ho diria pitjor.
5: No ho diria 22, o sigui...
1: Si mateix.
0: Molt bé.
2: Sebastià és un dels de les possessions més grosses que hi ha.
1: Exacte, anant cap a Sant Nofre.
2: Clar, és que teniu un municipi molt gros, per lo petit que és...
0: Per lo que és el poble. Exacte. L'àrea... El metropolitana,
2: no seria el cas. No. El terme municipal.
1: Exacte, això no m'ho sortia.
2: Va, perquè, clar, travessa la carretera de Manacor, que això molta gent no ho sap. Mm-hmm. Que quan vas per la carretera de Manacor cap a Vilafranca, a mà dreta, sí. Quan vas cap a Manacor, que vens de Palma, sí, cap a Manacor, a mà dreta, allò hi ha una part grossa que et Sant Joan.
0: Exacte. I moltes cases de lo que se considera el nucli de Vilafranca estan dins el terme de Sant Joan,
2: també.
0: Veus. Per tant...
2: Sí. Creixeu cap allà... I això em buida un poc.
1: M'ho anant cap allà.
2: Exacte. De la carretera principal. Molt bé, doncs ja ho tenim,
4: Ho tenim.
2: Tenim puntuació?
4: Ja està cuit.
2: Heu sumat?
5: Sí. Jo he empleat la meva gran calculadora per no tenir errades.
2: I d'avui, el poble de Sant Joan, de Mallorca, no confondre en Sant Joan de la Britja.
4: No, no.
1: Ni són Sant Joan.
2: Tampoc. No, tampoc. Ha fet...
5: 63 punts.
2: Molt bé. Molt
5: 63
2: punts.
5: No vos sorprengueu tant si sou dues eminències.
0: Estan molt contents.
4: Sí, clar.
0: Sí, sí, sí, sí. Una puntuació molt
2: bé.
5: Està la mare de bé.
1: Han deixat en Joan en bon lloc.
2: Sí. I tant que sí.
4: Clar, s'imposen per davant Pollença.
2: Per davant Pollença.
4: I per darrere Montuïri.
2: I per darrere Montuïri. Però bé, ho heu fet molt bé. Aquesta setmana tenim molt de...
1: Ara se m'ha torçat el dia. Ara se m'ha torçat el dia.
5: Bé, encara hi ha
1: darrere Montuïri.
2: Està greu que tot.
0: Ho teníem mal de fer, perquè Montuïri tot ho querem fer molt bé.
1: Sí.
2: Moltes gràcies, que passeu molt bon estiu.
1: Igualment.
2: Que fareu un pot de vacances. Sí?
1: Ho intentarem.
2: Ho
1: intentarem.
2: Te veurem aquí a Vetra Ràdio,
1: sí.
2: No?
1: Sí.
2: I per televisió.
1: No poseu pena.
2: Moltes gràcies a tots dos. Heu estat molt bon representant del poble de Sant Joan, Cata Jaume, Climent Picornell. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ara arribaran els serveis informatius i tornem tot durant.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, lamenta que l'executiu de Marga Proens no es vulgui asseure's a negociar un nou sistema de finançament autonòmic que, per a les illes, suposaria una injecció econòmica de 412 milions d'euros addicionals.
2: El ministre, que avui és a Palma, adverteix que aquest bloqueig l'acabaran pagant els ciutadans perquè si el govern fa rebaixes a les rendes més altes, tindrà menys recursos per destinar als serveis públics. Apunta que la responsabilitat es troba a la cúpula del Partit Popular.
3: Las razones de ese no a negociar me parece que no las podemos encontrar en las islas. Habrá que irse a la calle Génova y preguntarle a Feijóo por qué no deja a sus territorios, en este caso a Baleares, sentarse a negociar un modelo de financiación que es bueno.
1: La delegació del govern central adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran en el marc de les seves competències si es cometen delictes o infraccions, seguint el manual d'acció promogut per l'entitat Menys Turisme i Més Vida per atacar la massificació. Al llarg del dia, cada vegada es demarquen més entitats.
2: És el cas dels ecologistes del GOP, que en un comunicat han assegurat que es deixin de banda altres formes d'acció que no sigui la manifestació de dia 26. Accions que ni comparteixen, han dit, ni són del seu estil. En el Parlament avui tothom ha dit la seva. En el cas de la dreta, la portaveu adjunta del PP, Marga Duran, ha qualificat d'inacceptable que es difonguin instruccions que, segons ha dit, poden fomentar actes vandàlics contra negocis i ha demanat als impulsors que rectifiquin. Vox també ha carregat contra la iniciativa. La portaveu Manuela Cañadas l'ha definida com a acció infame.
4: Entenem que han de recapacitar. No creiem que sigui bo. Estem de la polarització.
5: Esto no es activismo. Esto es un manual de instrucciones para delinquir. Esto se llama terrorismo callejero.
1: El Tribunal Constitucional ha comunicat aquest migdia que ajorna la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lesén.
2: El tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lesén va vulnerar els drets de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell. Doncs bé, el Constitucional ajorna de moment aquesta decisió sense fixar una nova data.
1: I tot això, el Suprem rebutja dur a la justícia europea la regularització de persones migrants.
2: Tampoc no suspendrà l'aplicació del Reial Decret del passat 14 d'abril, mitjançant el qual es va poder executar aquest procés tal com havien sol·licitat algunes comunitats governades pel Partit Popular. És la decisió que pren després d'atendre les al·legacions de l'Estat que s'hi oposava i de les comunitats que volien dur el cas fins a Estrasburg.
1: I el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, compareix en aquests moments a la cimera de la OTAN i ha assegurat que Espanya és un país que compleix amb els seus objectius i, per tant, és un país fiable, fent referència, entre d'altres qüestions, a les mesures que ha desenvolupat Espanya amb una despesa militar del 2,2%. Paraules de Sánchez després de que avui de matí el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi ordenat interrompre tot el comerç amb Espanya.
6: Hoy estamos en el 2%, se ha consolidado y creo que eso también demuestra que somos un país fiable y que cumplimos también, lógicamente, con nuestros compromisos internacionales. Y también se debe no solamente a esa apuesta decidida presupuestaria del 2%, sino también a que hemos gastado mejor.
1: Amb aquesta notícia internacional arribam a les 4 i 4 minuts. Hi haurà més informació quan toquin les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: El de sempre, que ahir cap vestre el bar Can Lliro de Manacor va vestir de festa perquè es va presentar el llibre Can Lliro 40 anys d'un cafè amb estrella fet per Antoni Bauçà.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: moment per encetar la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic. Toni, com estàs? Has pogut anar a la mà? Sí, veus?
1: Avui?
0: És que troc que va...
1: Avui no. No, no. Tens,
0: ha vingut descombuixat i tot avui.
2: Està blanc encara per Antònia.
0: Sí, però... Efectivament, Maria Celestí, hem de conèixer avui quin és el tema del dia.

Ella, Maria Celestí, ahir va haver una festa a Can Lliró perquè s'ha presentat un llibre, aquest bar de Manacor que fan festes i que és un cafè amb estrella, com diu el títol d'aquest llibre que ha escrit en Toni Bussà. Oh, no.

0: I de ja li cantava
1: fa
0: anys, en Planeta, amb aquesta cançó de Can Giro. I de bé, el bar de Can Giro és més que un bar. S'ha convertit en tot un referent durant aquests 40 anys de vida. Després de deixar enrere el seu passat com a forn, durant 4 dècades s'ha anat forjant com a espai de trobada intergeneracional que l'ha convertit en el símbol que és més enllà de Manacor i del Llevant. Volem entrar en aquest negoci familiar i el primer que farem és entrar precisament a la cuina, per la qual molts també ja hi van, no només per estar en el tasser, sinó per menjar-hi. I allà hi volen saludar Nakati Rigo, Nakati Gran, que diu ella, que és la dona de l'amo d'en Guillem Cànovas, en Guillem Lliro.
2: És molt, molt fort la feinada que hem fet en Guillem i jo. En Guillem és l'amo i és molt sociable i no s'ha d'esforçar per fer casa a la gent, perquè la seva vida és això, fer casa a la gent i que la gent se trobi bé a Lliro. Farà el que sigui perquè la gent s'hi trobi bé. I té l'esquena molt grossa, ell. Aguanta molt. Jo som un poc més nita i tens l'esquena més petita. I de vegades l'he passat malament perquè aquest Lliro és que no s'acaba mai, clar. I jo necessito també altres coses que no sigui només el bar. Però també les tenc. El que també tens la sort és que m'encanta cuinar. I cuin amb molt de carinyo. I m'encanta. També tenim un equip dins la cuina preciós. Me sent molt orgullosa i molt contenta d'aquest viatge que hem fet.
1: I de ser la madona, Nakati Lliro. No, no, ella no és Lliro.
0: No, bé, Nakati però... gran, Nakati gran de Can Lliro, sí, perquè hi ha Nakati jove.
1: Bé, també ja ho és.
0: Sa mare.
1: Sí, i cuina.
0: Sa madona.
1: Que sí. És una cosa grossa, Nakati Rigo.
3: I dona, Nakati Rigo, qui està darrere els fogons i els plats de Can Lliro, que també s'ha sabut convertir en aquests 40 anys en un referent per aquest menjar que fa. I en Guillem Lliro, a qui no només la dona troba que té l'esquena molt grossa, també diu la seva.
4: Que ha estat una aventura que ha passat molt aviat, evidentment, però no es compta ni pot dir 40 anys, però ha passat molt aviat, i al mateix temps hi ha hagut moltes de històries, la majoria, per no dir totes, favorables, i ha estat un plaer fer feina amb la madona i els meus fills, i els empleats, els cambrers i cambreres que han tingut. La gent... sempre ha hagut molta germanor, molta alegria i diferents etapes, evidentment. Al principi era una cosa diferent d'ara i res a destacar, pues que sempre ha hagut un bon rotllo per futbol. La jornada del 17 de ses, que van posar un... les urnes per votar Catalunya independent i Mallorca també, i coses d'aquestes. Prop de 400 persones van votar, va ser tot molt guapo, i ara ja estem a la darrera etapa, que ha estat a la sala de concerts i sopars. Tot beníssim, i afortunadament tenim un successor, que és en Joan, i en altres ja mos toca potser retirar-nos la vida, què hi farem?
0: I bé, per al·lusions de son pare, ara és el torn d'en Lliro jove, en Joan, que ja fa anys que està darrere i davant del tasser de Can Lliro, però és qui prendrà el relleu total d'aquest futur de Can Lliro.
5: El que jo destacaria d'aquests 40 anys suposa la reforma que vàrem fer i la València vàrem ser un pare o mare per fer una reforma tan moderna i les possibilitats que ara m'ho dona el bar, com el fer concert, restaurant, suposo que és el canvi més gros, en fet.
0: I d'oi bé, sentíem en Joan Lliro xerrant d'aquesta reforma integral per convertir Can Lliro en cafè concert, per començar a fer concerts com és el que fan des de ja fa uns anys, des del 2020 que varen fer aquesta reforma. I en aquesta conjunció familiar no hi podia faltar, evidentment, la germana d'en Joan, Nakati Lliro, jove.
6: Per mi Can Giro ha estat molt significatiu, ha estat importantíssim, ja no seria el que som si no hi hagués viscut allà de dins. Pensau que jo tota la vida hi he viscut, en tenc 43 i en els 3 anys vàrem muntar. Quan jo era petita vivíem a dalt del bar, pujàvem per la part de darrere, per accedir-hi havíem de travessar tot el que és la part de davant, i aquest fet fa que la sala d'estar de que teva sigui una sala d'un bar. Clar, això te dona que has de, tens cada dia, potser veus 30 persones o 40 per un infant, xerres amb molta de gent cada dia. I això se tradueix en aprenentatges, en converses, en balls, en escoltar música, en veure la perspectiva diferent de cada persona, no? de com entenen la vida. I per altra banda, valorar la feinada que hi ha darrere, la quantitat d'hores invertides de feina, és al·lucinant. Però bé, com se diu, de la feina en surt el profit, i ara aquest profit és molt satisfactori. Tota la història d'aquests 40 anys és fantàstica. I el reconeixement, no, del públic, això omple l'ànima, sobretot d'un paio humà.

0: Jo se l'estima ser feliç quan aquesta cançó.
1: D'un
0: Planet. És que és, és un himne, tal qual. És així.
2: És el signe de Can Lliro, no?
1: El signe de Can Lliro.
2: Té una cançó i tot. Ara, i com dèiem, a Cati, que curiós també això de viure d'infant dins un bar, que pujaven i baixaven, que parlàvem amb la gent del bar, i això, òbviament, marca molt.
1: Clar, és tota una vida.
0: I d'aprendre, com d'ella, no? De tot el que vas escoltant de cada persona que ve cada dia. I doncs, bé, durant els seus 40 anys, Can Lliro ha estat espai de festes, de concerts, presentacions de llibres, debats, conferències, trobades polítiques i associatives, i un referent també per la seva cuina, com comentàvem abans. Tot plegat en xerra en el llibre que ha fet Antoni Bauçà, sentim, però, tota la família Coral abans.
3: Bé, la meva impressió del llibre és que està molt ben fet, molt ben il·lustrat, i que va de llegir. Sí, home, tots els que surten són amics nostres i estan a fora nostre, per tant, no hi ha discussió de res. I hi falta gent, però hi falta gent a opinar, però clar, al final és molt difícil. Però bé, un llibre bo i guapo i un orgull que l'hagin fet. Estic molt content.
4: Quan Antoni Bauçà me va proposar fer un llibre de Can Lliro, el primer que vaig pensar és si tenia sentit que s'escrivís un llibre sobre Can Lliro o de Can Lliro. Després d'haver-lo llegit i d'haver-lo xerrat amb ell, trob que té tot el sentit del món, com a mínim com a història local, que un bar en 40 anys hagi fet el que ha fet i s'hagi convertit en el que s'ha convertit. I avui en dia, així com està el món, i Mallorca sobretot, més sentit té que existeixi un espai així. Un espai que els amos són familiars, que tu hi entres i coneixes, un espai que defensa la nostra llengua, el territori, de cada vegada tot això està més amenaçat. Per tant, l'estic tranquil perquè trobo que té sentit aquest llibre, i més ho ha fet molt bé.
5: Vull dir que aquest llibre m'ha commogut molt, perquè la veritat, hi havia coses que no me'n recordava, i sí, i la veritat és que jo sé que amb els clients tenim una afinitat molt gran en tothom que ve aquí, no sé com és que a Can Lliro passa això. Antoni Bauçà està d'enhorabona.
6: Bueno, com diuen per Can Lliranya, ha quedat una meravella. El primer que veus és la part gràfica, espectacular, en el disseny de 24PM, que totes les fotos de gran format i molt ben triades, en molt colorit, però és un catàleg d'art. És que jo he quedat al·lucinada quan el vaig tenir en les mans. I la gran capacitat d'en Toni d'estructurar, organitzar, tant de temes, tanta d'informació, que llavors es fan una lectura superfàcil, molt planera i entusiasta, que això és el que transmet en Lliro, entusiasme per la vida, per l'alegria, i la veritat és que estic super emocionada, molt emocionada.
1: Entusiasme, eh? Aquí heu sentit tota la família Coral, en Guillem, en Joan, na Cati Jove i na Cati Gran. I com que na Cati Jove anomenava Can Garanya, pegarem a veïnat. Són els seus veïnats de sempre. Sentim l'amo de Can Garanya, en Sebastià Garanya.
7: Crec que puc xerrar com a nom de tots els Garanyes. La relació ja ve d'abans, dels 40 anys del bar. Veïnat de tota la vida. Eren els tres cap de cantó d'esquerra de ciutat, Can Mio, Can Lliro i Can Garanya. Són més que veïnats, són més que amics. Entram en el bar i com si fos que nostre. I estem, bueno, molt de gust, i ojalà duri Can Lliro molt d'any més. Salut i molt d'anys.
2: I de sí, salut a Sebastià Gra, Can Granya, per aquella gent que no ho conegui, és una botiga també molt emblemàtica del mateix carrer de Can Lliro de Manacor, que venen coses fetes amb palma, senalles, decoració, estores i moltes altres coses, que també hi ha la botiga de sabates, que és una altra de les botigues que tenen, i que tenen sabates d'espart i sabates d'aquestes de tota la vida. També era una botiga de corda d'un temps que hi anaven tothom de les contrades, per tant, llocs molt emblemàtics, no?
0: Sí, molt
2: comerços,
0: coneguts, no?
2: Sí, d'aquests de Solera.
0: I del veïnatge, escoltarem ara els parroquians de Can Lliro, la gent que hi va, que no caben plegats dins el bar, com en Joan Truels.
8: Per això Can Lliro sempre està com un centre social. És un lloc de trobada d'amics i coneguts, on es troben gent de totes les edats, i crec que això és una de les coses més guapes que té, que plega gent i colles de totes les generacions. De fet, de petit ja m'hi duia el meu tio i ara amb quasi 40 anys encara hi vaig. Hi ha èpoques que he anat més i altres que manco. Ara tenc una filla d'un any i, clar, no hi puc anar tant. Però hi ha hagut èpoques que mos hi podien trobar molt de dies de la setmana. Però ara el manco un dia s'hi ha de passar a saludar.
0: I en els parroquians acèrrims, que evidentment els bars amb solera i identitat en creen, no?, d'aquests parroquians, Can Lliro desperta més que elogis i, sobretot, brufant aquests 40 anys.
8: Me'n record que just abans de la reforma mos trobàvem a Can Lliro un grup, sense exagerar, de d'haver 20 o 30 persones que fèiem una rotlana en el pati. No cada dia, però quasi cada dia. Sempre eren molts. I clar, quan ens varen tancar per fer la reforma, va ser un cop un pot dur. I ens trobàvem per Manacor caminant, cercant un lloc. I on vas avui? No ho sé, perquè clar, no hi havia cap lloc que ens poguessin atendre tots i que ens tractessin tan bé com a Can Lliro.

0: I va ser la nit passada quan es va presentar aquest llibre, Can Lliro, 40 anys d'un cafè amb estrella, que ha escrit Antoni Boussà amb motiu d'aquest 40 aniversari, que recull testimonis, fotos i relata com durant 4 dècades s'ha convertit en aquest bar referent intergeneracional de Manacor. I en volem parlar amb el seu autor, Toni Boussà. Com anem? Benvingut.
1: Hola, com anem? Va bé.
0: Molt bé, i tu?
1: Gràcies.
0: Com estàs? Encara emocionat o no?
1: Sí, sí, molt content. La presentació ahir va anar molt bé, la veritat. Va venir molta gent. No va sorprendre, perquè Can Lliro sempre es tira molta gent. I junt de família, d'amics i de parroquians, se va omplir la sala, aquella sala de concerts i elevat.
0: Que bé, molta gent. Sí, hem vist les fotografies, que estava estimat.
2: Una gentada.
0: De gent sí. Que volia ser en aquesta presentació, aquest llibre, i se'n van d'un exemplar, tota aquesta gentada.
1: Sí, si mateix se'n van vendre, m'ho van dir. Ja vam encarrellar, però estan contents de les vendes.
0: Clar, tu ja l'has escrit i ja feina feta. Toni, sí. Tu per què has escrit aquest llibre? Ets un parroquià com dèiem, ets una persona que hi va sovint a Can Lliro, o t'interessa també l'antropologia d'aquest lloc, d'aquest cafès?
1: Sí, jo som un parroquià de fa més de 20 anys. Jo sempre he estat el meu bar de referència. També té a veure que en Joan, el fill, en Joan Lliro, és amic meu, però a banda d'això, és un bar que sempre li ha atrapat qualsevol cosa especial, i no només perquè conegui en Joan, sinó que és... Clar, fins i tot me vaig plantejar fer per la jornada d'estudi d'història local un treball, i fruit d'això, i recopilant informació, va arribar a sortir la idea de publicar un llibre. He dit que hi ha molt de material a nivell antropològic, sociològic i res. I al final, mira, ha sortit això.
0: Dit i fet.
2: Clar, sentíem en Lliro, sí. Lliro gran, i de, clar, sí. És que tothom que surt en el llibre mos deixa bé. Sí, fa bon fer, venia a dir.
1: Clar, no. És un bar que és molt estimat. I bé, una sèrie d'entrevistes. No he pogut sentir què han dit en Guillem i en Cati, però suposo que ho han fet 5 cèntims.
2: Sí,
1: si ja ho sentiràs. Tota una sèrie d'entrevistes, d'acord? Si som justament a fora i vos escolt sempre.
2: De viatge. És el
1: programa de referència. Sí. I hi ha una sèrie d'entrevistes. I clar, tothom alaba. Ja en Lliro, com és obvi. Però cadascú té un punt de vista diferent de per què li treu i per què li du a anar a Can Lliro. Uns perquè s'hi senten segurs, altres per els tractes, uns altres per el bar, però també són amics d'en Guillem, etcètera. Ja, bé, tot un llarg de punt de vista, que crec que són interessants, és a dir, no n'hi ha un d'igual.
0: Però també...
1: Sí que tots tenen en comú... Sí, digues,
0: perdona. No, Toni, digues, tenen en comú, perdona.
1: Sí, que se senten com a ja seva, se senten que és un bar mallorquí, més avui en dia tot el tema com està, anar a un bar, un cafè, com Can Lliro, te fa sentir tot ja mare.
0: Clar, sí, un poc és això, sí. No? Aquesta cosa dels bars que antigament tenien aquesta funció social, que hi podies anar
1: exacte.
0: Tot sol, perquè sempre trobaves
2: i
0: gent.
2: I entraves i coneixies tothom.
0: I saludaves i xerraves amb un, amb l'altre, o llegies el diari, feies un cafè.
1: Exacte, és com també fa la funció d'un casino, que ja estan desapareixent aquests... Casinos que des de ben entrat des de matí fins al vespre podies anar a qualsevol moment, a tot sol acompanyat, com a punt de trobada. Clar, això que sigui una família i que remin bastantes hores, també és d'agrair. A més, la bona atenció que donen, aquesta diversitat de clients, és perquè Can Lliro sempre s'ha etiquetat, no?, d'una manera, a nivell polític, però igualment se troba tota aquesta de clients. Té aquesta, entre còmetes, estigma, però de tot l'espectre polític. Llevat de jo, allò que he vist és que no hi ha, diguéssim, cunyados, no volia que ho entenguéssim, a gent amb tendències ideològiques de xerrata feixista. Però hi pot haver de gent de... del PP fins a gent d'extrema esquerra, entre comates.
2: Diverses ideologies.
0: Hi ha també les il·lustracions del llibre que mos comentaven que són precioses. Qui els ha fet, Toni?
1: La fotografia, bé, el disseny i tota la maquetació ha anat de la mà de 24PM, de Miquel Sansó i el seu equip. Li han confiat aquest, diguéssim, el gust que tenen, perquè si bé perquè no són experts en editorial, o sigui, en disseny editorial, sí que tenen un gust que per ja és exquisit i ha sortit beníssim. De fet, ells són els que duen les xarxes socials de Can Giro i són coneguts, i per tant, qui millor que ells perquè molt facin la maquetació i el disseny i tot aquest temps.
0: I de Toni, com podem aconseguir aquest llibre?
1: Sí, de moment està a Can Giro, si deies d'Ullo llibreries de Manacor, Món de Llibres, per exemple, que li durem aviat, i ja veurem si més endavant per Palma. Però bé, ja vos convid a anar a Can Giro, a veure tot bé, aquest ambient, aquesta estètica que té, allà on podeu trobar també una oferta cultural i gastronòmica admirables, i si voleu, compreu-lo, i jo crec que no vos de sabrà.
0: I de Toni Bolsà. Can Giro, 40 anys d'un cafè amb estrella. Aquest és el títol d'aquest llibre. Moltes gràcies.
2: I enhorabona.
1: A vosaltres.
0: Una ferrada.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Ben bon
2: dia. Una ferrada.
0: Són les 4:27 minuts. Hem de fer una pausa perquè hem de connectar amb Sant Fermín.
3: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: Tres ràdios, dial.
5: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
6: No, i no t'uram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Els formats dels productes cosmètics solars. De protectors solars n'hi ha de tots els formats, i mai més ben dit. El més clàssic és la botella, que pot dur tap de rosca o polvoritzador. I alerta, la forma correcta és polvoritzador i no pulveritzador. Per cert, tant botella com ampolla són formes correctes. Un altre format molt habitual és el tub, que segur que molts hem tingut alguna vegada a la bossa de platja. Tub, escrit amb B final, que es pronuncia com si fos una P. Tant les botelles com els tubs poden contenir productes líquids o cremosos i, normalment, són de plàstic. També hi ha el pot, que sol contenir textures més espesses i s'obre amb una tapadora de rosca. I si cercau comoditat i rapidesa, una bona opció és l'esprai. Això sí, després d'aplicar-lo, també convé escampar bé el producte per la pell. Recordeu, a més, que esprai s'escriu amb E inicial i I grega final. Pel que fa als llavis, el format més habitual és la barra protectora. I acabarem amb el consell més important. Trieu el format que trieu, fixeu-vos sempre en el factor de protecció i seguiu les recomanacions dels especialistes a l'hora d'aplicar el producte. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracop, amb Raquel Agüeros.

0: Són les 4:31 minuts, continuem en directe, Tèntol. Avui havíem de rebre a Raquel Agüeros, ella és a Pamplona, a les festes del seu poble, Sant Fermín, i ha passat això. Ens hem aixecat avui amb aquest missatge.
1: Hola, Margalida, estimada, bon dia. Mira quina veu tenc. No és que m'acabi d'aixecar, m'he aixecat fa ja venir d'hores. Crec que m'hauran de pinxar. Jo crec que no puc fer avui la secció així. Bé, crec, no, és que no s'entendrà res. Què trobes?
0: Que pobra dona. Ha quedat fora bou. La nostra estimada Raquel Agüeros, però ella ha estat també anfitriona d'un grup de pollencins que han anat a la festa de Sant Fermín. De fet, escoltarem dos talls d'en Pep Sodivelles, que és una de les persones que ha estat amb Raquel aquests dies a Sant Fermín.
2: Bon dia des de Pamplona. Estem a l'aeroport, a punt de partir cap a Mallorca, un altre pic. Han passat tres dies fantàstics aquí, a Sant Fermín, amb la millor companyia, amb els millors guies, amb la més bona gent, i realment estan comptant ja els segons i minuts i les hores per poder tornar l'any que ve, si mos volen, que supos que sí. És una festa que no l'havia viscut mai i realment han passat molt de gust. És un ambient allà on és impossible no trobar-se bé. La gent és amabilíssima, se menja molt bé, se beu molt bé. Pots triar quin tipus de festa necessites o t'agrada i perfectament s'adapta a tu. Hi ha famílies, hi ha vespre, hi ha toros, te'n pots aixecar de matí o no anar a dormir a veure les corregudes. I llavors pots estar al cap vespre de pinxos, 24 hores de gent pels carrers i 24 hores d'alegria. Molt, molt bé, enhorabona. Saben muntar festes aquesta gent i l'any que ve tornarem.
0: Idò, ja ho sentit en Pep. Primera vegada a Sant Fermín, aquesta ha estat la seva experiència i encara més perquè ens ha afegit això.
2: M'ha agradat tot, però una de les coses que més m'ha agradat és el fet d'anar tots vestits igual. No hi ha classes socials per un dia, no hi ha rics, no hi ha pobres, no hi ha diferències, sinó que tothom va de blanc, amb el mocador vermell o la faixa vermella, tothom se fa cas amb tothom i per uns dies tots som iguals. I això ho he trobat molt guapo. Ningú té mi de malament perquè no siguis d'aquí i te vestesquis com ells, més bé tot el contrari, i te sents arropat des del minut zero.

0: Gràcies, Pets Olivelles i aquest grup de pollans. Però Eura hi ha, de fet, més pollancins en aquesta festa de Sant Fermines. Nosaltres ara volem parlar amb en Tomeu Cifra de pollans. Tomeu, com estàs?
1: Hola, què tal? Bones tardes a tots els oients d'IB3 Ràdio.
0: Com anem? Fa molt d'any tu que vas en aquesta festa, Tomeu?
1: Pues sí, ja fa anys, ja fa quatre vegades que he vengut, en guany és el quinte any, i la veritat és una festa que a mi m'encanta perquè, bueno, en Pep, que vos ha explicat un poquet per damunt, en Pep és bon comunicador, a més és col·laborador de Ràdio Pollença, o sigui que s'ha xerrat bé, ell sí. Coneix de solent amb aquest aspecte, i mos vam trobar ahir una miqueta i encerrar-ho un poc d'aquest aspecte festiu d'aquí, que és una festa on hi ha les 24 hores, lògicament has de saber dosificar, i el més important és que pot disfrutar de moltíssims ambients. Jo, per exemple, que som molt taurí, som molt aficionats a notoros, bàsicament vent aquí, a part de passar molt bé els amics i disfrutar, i sobretot de menjar bé, de disfrutar de toros. Una tradició que m'havia familiar, tant de la meva família de que nostra, del meu perdí, que era molt aficionat, com de la meva família política,

0: Llargs, eh? Sant
1: Sí,
0: Fermí.
1: jo vaig d'una sudadera i l'he deixada tal
0: Fins
1: com
0: a
1: la vaig dur,
0: maleta.
1: sí, no ha servit per res.
0: Però
1: Però
0: vosaltres
1: sí, quan
0: també
1: jo
0: aneu
1: tava
0: vestit
1: mateix...
0: de blanc, també, ho perdona.
1: Sí,
0: Sí.
1: nosaltres anem vestit de blanc, el que passa que calçons curts, camisetes blanques, un mocador per al coll i una faixa també per la cintura i res més. Això és... Em va explicar molt bé, tothom va igual, o sigui, pots anar més arreglat, menys arreglat, lògicament, a les dones també els agrada més dur vestits més elegants, amb aquest aspecte, però tothom va igual i tothom passa desapercebut. És com aquell d'on està Wally, que a vegades veus aquella persona que du una cosa diferent i dic, aquest no ha captat l'essència un poquet de la festa i de la vestimenta que duen.
0: I també, tu que has estat bala de Pollença, te trobes qualque similitud amb això d'anar vestit de blanc, la patrona, no ho sé, la gent,
1: Bueno,
0: el
1: la
0: trull.
1: patrona mem és una altra tradició, perquè tots són festes que emanen de les festes religioses. La patrona de Pollença ve de la Mare de Déu dels Àngels, d'en Joan Mas, de salvar Pollença, i aquí normalment també s'honra un sant, que és un sant patró. El que passa que ve relacionat amb los toros i amb los bous, que també s'han magnificat, o sigui, realment... posaré una anècdota. El meu tio va estudiar aquí, a Pamplona, i sempre m'ho recordava que ell corria els encierros en els anys 60 sense ningú, pràcticament, i tenim fotografies fetes seva perquè era un gran aficionat a la fotografia, on tu veus el carrer, bueno, pues, amb una festa tranquil·la, el que passa que després, com totes les festes, ha agafat un caire internacional. I nosaltres som pollencins i venim aquí, mallorquins n'hi ha moltíssims, n'hi ha gent de tota Espanya, però la gent, bàsicament, són americans. Els americans són el que tenen un poquet amb aquesta estirada que va tenir en Hemingway, la seva
0: Sí,
1: ploma i la
0: exacte.
1: seva visita aquí, doncs aquesta part de donar a conèixer al món una festa com aquesta. El que sí que és bo és que realment la gent està molt integrada i passa molt desapercebuda. No pots estar tota la setmana de Sant Fermín de festes, perquè seria impossible, però vens 2 dies, 3 dies, vas als encierros, vas a les corrides de toros, o no hi vas, fas el que tu també un poc vens a disfrutar. No? I jo crec que és una festa també oberta a tothom, i que de cada vegada, perquè va tenir molt mala propaganda, sobretot si recordava quan hi havia totes les agressions de la manada i fa anys i tal,
2: ara fa,
1: s'ha moderat. S'ha moderat moltíssim. Hi ha hagut molta pedagogia, hi ha hagut... La gent tu també veus molt més tranquil·la, lògicament, amb tanta gent sempre hi ha accessos i sempre hi pot haver mil coses. Però jo he fet dues similituds a les festes de Pollença. Una de les similituds és que tenen una organització que ha de ser de 365 dies abans. O sigui, veure aquí com gestionen la neteja, gestionen la seguretat, gestionen les emergències, gestionen tot el que és l'àmbit públic a un gran nivell. Pues això se fa, no només a Pollença, a totes les persones que han tingut responsabilitats públiques, sempre és la seguretat. La seguretat de les persones i de tots els tercers és sempre la principal inquietud que tenim. I després l'altre, pues, és aquest ambient d'acollida. I realment tu fas una festa, però tu has d'acollir la gent que ve, perquè si no seria una festa classista i seria una festa que no estaria oberta a la resta del món. I els Sant Fermins estan oberts a la resta del món, com moltes altres, no?
0: Tomeu, Tomeu Cifra, corresponsal nostre de Sant Fermín.
1: Ahir m'ho vaig trobar a Raquel.
0: Això t'anava a dir, l'has vist, a Raquel?
1: Que tenim. Ahir la vaig trobar al matí perquè anàvem a veure, van coincidir a la cola i amb en Passó d'Ivelles, que hi ha un lloc que se diu Los Corrales del Gas, que és allà on hi ha bous preparats per fer l'encierrillo, que el fan uns hores baixes, i ja els deixen en els corrals de la costa de Santo Domingo, perquè tu la gent els pot veure odiantes i surten a les 8 del matí del dia següent. I vam anar a la vaig trobar allà. Ja estava un poquet damnificada de bou, tot i que
2: això t'anava
1: ella,
2: a demanar.
1: De la resta, estava perfecta,
0: estupenda,
1: tan guapa com sempre i tan simpàtica com sempre. Però vam coincidir serrant un poquet i bueno, em va dir, avui de matí m'heu demanat si podria entrar i ara, tot jo, com sempre, amb vosaltres, encantat de la vida de poder xerrar un poquet
0: no, encara,
1: de temes que no són ja que no són polítics,
0: no? Que són més
1: temes
0: festius.
1: Més sí. Fora de la gent, la política, que sempre és el que normalment sap.
0: Clar, Tomeu. Nena Raquel Mosdenó i en Tomeu avui també té manco veu. Clar,

0: entre xerrar, entre bueno, ser gent, entre veure, tot això deu...
1: Sí, sobretot que has de xerrar fort, perquè hi ha tanta gent que has de xerrar fort, i un poquet les cordes vocals se ressenten, però crec que se m'ha entès bé i he pogut explicar un poc tot el que m'ha demanat i molta cosa més.
0: I tant, beníssim. En Pep ha dit una cosa interessant, diu, se menja bé i se beu bé.
1: Se menja bé perquè aquí és un lloc que gastronòmicament és molt, molt bo, tant de peix com de carn. Jo ara he sortit que estava amb un dinar amb els amics, que fas un dinar d'aquests que són que s'allarguen. O sigui, nosaltres anem a dinar fins quasi, quasi a hora d'entrar, perquè avui tenim entrades de la corrida de toros d'avui, no? I se beu bé perquè la gent també beu més cervesa i beu una beguda que era el torno beven mai allà, que és un calimocho, que al final és vi en Coca-Cola, tampoc no és que sigui cap vigueria, però nosaltres també pollença bevem cassall amb aigua i bevem mesclat per Sant Antoni, no? Però sí, tens aquestes dues vertents, no? I sabeu, i enguany crec que sabeu més cervesa que res perquè fa molta calor.
0: Clar. Com és, Tomeu, l'organització? És a dir, es de matí ben d'hora fan... Vosaltres hi aneu, després el cap vespre fan a la plaça, com funciona? Sí,
1: bueno, us hem cerrat són a les 8 del matí, que tothom els veu, perquè a més hi ha un desplegament de la televisió pública, de l'Acció Espanyola, que és excepcional, no? I el que passa és que si tu vols estar un bon puesto, a les 6 i mig, bueno, si vols estar una barrera, has d'estar tota la nit esperant. I si vols anar a la plaça, que també és un altre ambient diferent, però molt, molt, molt agradable, doncs has de ser allà a les 6:30, 7, perquè hi va molta gent que no s'ha colgat, sobretot la gent jove, i la gent que mos aixecava, mos aixecava a les 5:30, mos anàvem allà, després te'n vas a berenar, fas un bon berenar d'ou fris, aquí se pren xistorra, se menja bacon, se mengen berenars feixuts, i després, quan t'arriba migdia, fas un bon dinar, i si t'agraden els toros, que a més aquí és difícil, perquè hi ha plats soluts, o sigui, són la plaça aquesta és una plaça de primera categoria, la de Pamplona, i hi caben quasi 20.000 persones, de 9.000 i pico, i està ple sempre. Nosaltres mos hi posam un mes antes, quasi, o quan s'obrin les ventes, per poder tenir entrades.
0: Entrada.
1: Sí. Vas a notar-los i després t'han de retirar, perquè no pots estar una altra vegada fins a 100 demà.
0: Ja seria massa.
1: I nosaltres a la nostra edat ja no ho podem fer tampoc. Ja mos hem de dosificar, no? Però sí. Si t'agrada això, però si no, doncs hi ha gent que surt a les baixes i està de festa fins tard, i van uns encierros, i després també doncs hi ha alguns actes públics, que també veus algunes, dins un programa de festes, hi ha molta tradició cultural, molta música, sobretot, molta en el carrer, hi era el dia de Sant Fermín, hi havia processons, hi havia també gigants en el carrer, vull dir que és agradable, és unes festes agradables que i la gent socialitza molt, que en el cap de fi és el més important d'unes festes, que és socialitzar. Quan tu vas a una festa, no vas a beure i emborratxar-te, sinó que vas a socialitzar, a conèixer gent, a aprendre les seves costums, a integrar-te i a respectar, que és el més important de tot d'unes festes.
0: I de Tomeu, fitxat, ja mos podeu fer cada any de corresponsal, si aneu a Sant Fermín, i si no vos telefonem per la patrona, que falta
1: això
0: poc.
1: Això sí, això és el més important. La patrona nostra, la patrona, és sagrada. Dia d'or d'agost, és sagrada. Qui sí. Es respecta més també d'aquestes festes populars, que lògicament jo com a pollancins tenc que dir que és la millor festa, ja molt me diran que no, però sí que és una festa estimada, i que és una festa, pues, com totes les que hi ha, que tots els seus respecten, però sobretot també disfruten. I de cada vegada més, disfrutant més que altra gent que no són del nostre poble també els pugui disfrutar en sensibilitat i en respecte, com he dit abans.
0: I tant que sí. Idò, Tomeu Cifra, moltes gràcies. Que passeu bona festa avui també.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta connexió improvisada. Espero que vos hagi, que ho hagi fet bé.
0: Beníssim.
1: Diu que he pogut per substituir a Raquel, que, com dic, és companya i reportera excepcional. I que viu les festes com ningú.
0: Exacte. I una abraçada, Pamplona. Gràcies, Tomeu Cifra.
2: Bona festa.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Aquesta és la darrera hora de la festa de Sant Fermín a Pamplona. En Tomeu Cifra, a Raquel no l'ha pogut tenir perquè la pobra no té veu, però la setmana que ve l'esperam. Així que ara fem una pausa i continuem.
2: IB3 Ràdio és diversió. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestro.
6: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com anem, com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre ses is.
9: De fluència.
8: El paraigo en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
2: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
2: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Continuam i ara vos hem d'explicar que la doctora en Història de l'Art, Elvira González, ha publicat el llibre sobre els brodats de Mallorca.

0: Aquesta publicació sobre els brodats de Mallorca culmina el projecte Loop Brodats de la Conselleria d'Empresa, que té com a finalitat reivindicar el patrimoni del brodat mallorquí. L'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears va posar en funcionament aquesta investigació per combatre la por que desaparegui aquest art.
1: I nosaltres en volem parlar precisament amb Elvira González, doctora en Història i investigadora d'aquest projecte de brodat. Com anem, Elvira? Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Com ho has fet per recopilar tota aquesta informació tan interessant? Perquè he llegit que ja a l'edat mitjana a les Balears érem especialistes en brodats.
2: Sí, disculparos que me dirijo en castellano porque, como le decía a tu compañera, me doy una rapidez a la hora de responderos teniendo en cuenta que tenemos muy poco tiempo. Entonces, si no os molesta,
1: no,
2: lo voy a decir.
1: No, me faltaría.
2: Mira, bueno, como le he hecho, ha habido investigadores a lo largo del tiempo, sobre todo desde el siglo XX hasta esta parte, ha habido distintos investigadores que, a ver, no se han dedicado única y exclusivamente al bordado, pero sí han sido historiadores que han plasmado en algún capítulo de sus investigaciones un detalle concreto sobre el mundo del bordado. ¿Qué pasa? Que no siempre es fácil recopilarlo todo en un mismo libro, y sobre todo cuando te tienes que ajustar una serie de páginas y a un contenido pues, que sea divulgativo. Entonces, la Agencia de Desenvolupamiento Regional de las Islas Baleares me pide que por favor pues haga un libro que ponga en valor esta maravillosa técnica o artesanía, y yo lo que he hecho ha sido pues eso, ponerme manos a la obra y sacar este tema. Lo que tú decías, ¿qué pasa con el mundo medieval? Sí, se conoce desde el mundo medieval pues que eran los hombres realmente los que bordaban. Fue ya durante el siglo XVII y ya hasta la actualidad que las mujeres se dedicaban más al bordado y han sido las que realmente han sido las depositarias de este maravilloso tema.
1: Llegat, sí, m'ha sorpresa, sí, això, que bé, que vengui de tan enrere, que la primeria fossin els homes. Òbviament, si coneixem brodats avui, és per la feina que han fet les dones, especialment durant tots aquests anys, que han estat moltíssims,
2: sí.
1: I amb molta cura i amb molta creativitat, també, molt artístic.
2: Sí. Molt artístic. Bueno, tampoc podemos desdeñar el trabajo que hicieron los hombres,
1: no,
2: en la Edad Media.
1: La mitjana,
2: porque gracias a ellos, pues no sé, todavía perviven una serie de muestras, que eran unas labores que se hacían sobre todo para adornar las vestimentas litúrgicas, las vestimentas de la catedral, las que encargaban a diferentes parroquias. Entonces, eso ya era, eso era en esa época labor de hombres, tal y como lo recoge el padre John Parr, uno de estos mejores antropólogos que hemos tenido en la isla, lo recoge. Entonces, bueno, hay que recordar también esa labor masculina del bordado. La mujer toma el tema y ya se apropia de él. Y podemos decir que hasta nuestras abuelas, nuestras madres ya no tanto, pero quizás nuestras abuelas todavía bordaban.
1: I tant, sí. Tenim encara molt present el fet de brodar i també dels tipus de brodats, perquè també ho recull en el llibre. El punt de crevet, sí. El punt mallorquí, bé, tots els tipus que hi ha, que són molts, i que tu mos diràs, que ho sap més que nosaltres.
2: No, desde luego hay montones de tipos, tantos como personas que se pongan a ello. Pero las técnicas básicamente son 5 o 6. Entre ellos está el punto de cadeneta, el punto de cordonet, y todo esto pues rememora de alguna manera otras técnicas de otras artesanías. Y yo siempre pienso que la artesanía básica de nuestro mundo mallorquín es el mundo de la joyería. Entonces, de alguna manera, la técnica del cordonet, la técnica del cordoncillo realmente es la que trae a colación pues este otro mundo de la joyería, que vemos el cordoncillo pues de oro, ¿no? Entonces, como que se abarata este adorno en el bordado. Y tenemos también, pues aparte de eso, el matisat, que lo que hace es emplear hilos de distintos colores, distintos tonos, que degradan a lo mejor con sombreado de esta manera la forma que quieran representar, y se parece mucho también al mundo de la pintura. O sea, todos recuerdan de alguna manera otras técnicas decorativas, y entonces también, bueno, pues es un valor que enriquece el bordado en sí, porque como digo, pone al alcance de todo el mundo y abarata o democratiza todas unas técnicas muchísimo más caras de otros sectores de las artes aplicadas.
1: És una cosa que m'ha creat l'atenció, Elvira, sí, quan llegíem la sinopsi d'aquest llibre, i és que a Mallorca tenim la figura de dues germanes, la germana Gilard Jiménez, oh, sí, que eren de Felanitx, que diuen, sí, que varen fer feina per la reina Isabel II i, sí, l'aristocràcia al segle XIX, i que varen ser molt importants en el brodat i en la indústria d'aquell moment.
2: I tant, i tant. Bueno, eren 5 germanes i un hermano. Eran de Felanitx. Y concretamente, 3 de esas hermanas se marcharon a la península y bueno, pues se quedaron para vivir ya hasta morir, porque resulta que también fallecieron en la capital y allí fueron enterradas. Pues estas 3 hermanas, y sobre todo Rosa, que era muy emprendedora, fue la que abrió un taller en la calle Fuencarral, en Madrid, en la calle número, en el 20 de la calle Fuencarral, y ahí pues montaron un negocio de bordado y fueron conocidísimas. Tanto es así que la reina Isabel II les encargó pues una serie de mantos para la Virgen, para diferentes vírgenes de distintos sitios de la península, por haberse salvado de un atentado. Entonces la reina, en agradecimiento, pues le encarga a la Gilard todos estos mantos, y entre ellos está pues el manto de la Virgen del Belén de la Sang y las gonellas de la Virgen de Lluc, en el santuario de Lluc.
1: Vaja, idò, quina importància que tenien aquestes dones també.
2: Sí.
1: Que bé que les poden recuperar amb aquest llibre, perquè hi ha futur en aquest, sí, sector?
2: Bueno, esperemos, porque claro, esto depende ya de las generaciones actuales, que les interese este tema o no les interese. Realmente consiste, ya, en que se haga este tipo de promoción, para que no solo pues se dediquen a cosas que ya conocemos todos y que no hace falta repetir aquí, sino que hay una serie de artesanías, sobre todo mallorquinas, que no tienen por qué perderse. Ya. Y entre ellas está esto. Uh-huh. Y también pensamos que no tiene por qué ser una labor únicamente femenina, que también el hombre aquí también puede volver a tomar partido por esta artesanía tan, uh-huh, importante.
1: Uh-huh. Clar, ara ho hem trobat en aquest llibre, que heu publicat juntament amb el suport de la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern, i que, uh-huh, com ho pot fer la gent que diu, mira, a mi m'interessa molt el brodat, m'interessa la història, m'agradaria molt poder tenir accés en aquesta informació.
2: Bueno, yo misma me he puesto en contacto esta tarde con ellos porque no se vende, no está a la venta al público, pero sí que los interesados pueden contactar con un número, una dirección de correo electrónico, que si quieres os paso, uh-huh, que es info@adrbalears.caib.es. Uh-huh. E-S.
1: Molt bé. La posarem a l'Instagram del programa, ADR, sí, info@adrbalears.caib.es, i aquí se poden posar en contacte si estan interessats en aquest llibre i en l'informació que has pogut, sí, fer en tots aquests, mm-hmm, anys, perquè quant d'anys fa, Elvira, que estudies el brodat?
2: Bueno, el brodat recientemente, porque yo me dedico a la arqueología y a la cerámica y no tengo nada que ver con esto, pero no sé, han contado conmigo una vez más, porque con el anterior IDI, que era la anterior agencia, sí, de esta consellería, pues yo había hecho con ellos el libro de la joyería de las Illes Balears. Entonces ya han querido volver a contar conmigo y yo llevo dedicada a esto nada, un par de años nada más, pero veo que es tan interesante que no acabo de curiosear, porque me interesa que bueno, de alguna manera el público reciba el input de que esto no puede desaparecer i no puede estar en decadència.
1: Mm-hmm, i tant. Doncs tot això i més ho podeu trobar en aquest llibre que ha escrit en Elvira, que avui parlàvem amb ella, Elvira González, doctora en Història de l'Art, i també que ara ha publicat aquest sobre els brodats de Mallorca. Elvira, moltes gràcies.
2: Espera't, m'agradaria, sí, recordar, claro, solamente la labor tan maravillosa que han hecho 3 fotógrafos, que son Chim Izquierdo, José Taltaboy y Andrea Guillán, que han dado, bueno, pues toda su toda su gracia y todo su saber a la hora de hacer las fotos, que ya son difíciles de hacer fotos con bordados, pero esto ha sido realmente una delicia trabajar con ellos.
1: Qué bien. Doncs sí. També enhorabona en aquests fotògrafs que han acabat de polir aquest llibre. Gràcies, Elvira. Sí. Bon
2: gràcies
1: estiu.
2: A ti.
1: Una ferrada, bon gràcies.
2: Adéu, gràcies.
1: Arriben els serveis informatius. Nosaltres, brodant, tornem tot d'una.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. La consellera de Treball, Catalina Cabré, considera que un assalariat que està malalt ha de tenir tot el sistema de prestacions al seu costat. Cabré llança aquest matís després que el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, suggerís abaixar el sou als treballadors que estiguessin de baixa com a mesura per combatre l'absentisme laboral.
5: El treballador que ha cotitzat, que fa feina i que està malalt, jo crec que ha de tenir tot el sistema acompanyant en el seu moment per la seva cura. És vera que a lo millor se poden incloure mesures novedoses dinamitzants de tot això que s'està xerrant ara mateix, com pot ser el retorn més parcial a la seva feina. No? Jo crec que se poden fer moltes mesures, però crec que sempre ha de ser de la mà, com sempre, dels agents socials.
4: La consellera ha fet aquestes declaracions a la signatura del nou Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031 amb els agents socials, que inclou 70 mesures per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
6: El document previst a la llei de conciliació de 2025 incorpora noves ajudes per a famílies, dones autònomes i empreses i crea un comitè autonòmic de conciliació per coordinar i fer seguiment de les actuacions. Sindicats i patronals han donat suport al document, tot i que reclamen un seguiment rigorós de les mesures i una dotació pressupostària suficient per garantir-ne l'aplicació. Són el secretari general d'UGT, Pedro Omar, i Maria Hisenda, la CAEP.
7: Els reptes que ens enfrontem són molt diversos. Famílies monomarentals, diria inclús encara més, dins un context laboral amb horaris d'una economia de serveis.
8: Evitaremos que muchas personas tengan que recurrir a reducciones de jornada, a excedencias o suspensiones temporales de su actividad laboral por falta de alternativas.
4: Les platges de les Balears podrien perdre fins al 60% de la seva superfície per la pujada de la mar.
6: És la principal conclusió d'una tesi doctoral de la Universitat de les Illes Balears que alerta de les conseqüències que el canvi climàtic pot tenir sobre el litoral de l'arxipèlag durant les pròximes dècades. La investigació elaborada pel físic Pau Luque deixa palès que no només s'ha de deixar de contaminar de manera immediata, sinó també cercar models que ajudin a preservar les platges més estretes, que retrocedeixen més aviat perquè disposen de menys arena per compensar els canvis. Ho ha explicat Luque als micròfons d'Ivetra Ràdio.
9: El problema és que cada cop és més ràpid. Vol dir que Ventura, els canvis que veiem en aquesta pròxima dècada seran més petits que els que veurem a la següent. És com tenir un cotxe que està accelerant, no? En el principi vas a poc, però si continues pinjant l'accelerador, després va encara més ràpid. A partir de mitjans de segle cap endavant serà on comencem a veure coses ja bastant, diguéssim, més serioses, no?
4: En els esports, parlem de bàsquet, perquè el Figui Mallorca ha anunciat un nou fitxatge. Xisco Ribas, bon dia.
10: Bon dia. Dorde Siumenovic és nou jugador del Bahia Sant Agustín. El conjunt mallorquí continua confeccionant la plantilla per a la pròxima temporada. A la primera feb i el darrer a arribar és el jugador serbi. Es tracta d'un ala pivot de 2,1 metres d'alçada que arriba procedent de l'Spanish Basketball Academy després de ser un dels jugadors destacats a la segona fase. Siumenovic és el sisè fitxatge de l'equip d'Ale Formento en vista el curs 2026-2027.
4: Gràcies, Xisco. Estirem pendents d'aquests i altres fitxatges, perquè és just ara, quan en el futbol estem en ple mundial, el moment de fitxatges de totes les categories, tant de futbol com del bàsquet. Arribem així a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que aquest divendres Magalí Sarre actua a Lloret de Vistalegre dins del cicle La Lluna en Vers.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per començar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell aquí en altres al control tècnic i avui la companyia de Magalí Saré i en Sebastià Gris.

0: Així sona Descasades, el nou i tercer disc de la barcelonina multifacètica Magalí Sare, i el continua presentant, i de fet qui el continua acompanyant és el guitarrista manacorí Sebastià Gris. Ella és un artista que tothom diu que és inclassificable, sobretot per la seva versatilitat. Descasada és aquest disc absolutament feminista que gira al voltant de la dona i del concepte de matrimoni i que pretén generar sororitat a partir del que ha fet una recerca de cançons, històries antigues i contemporànies d'arreu del món de dones que lluiten per capgirar el món. Tot neix el 2023 durant una gira que va fer per Eslovàquia quan descobreix un cant tradicional d'una núvia que diu adeu a la seva terra i a la seva família abans de casar-se. Un cant que en aquell moment la va commoure i que es l'esquer per fer aquest intens treball de recerca de cants de comiat i el paper del matrimoni en la vida de les dones, començant per la península fins al Mediterrani, Europa i Sud-amèrica. El presenta tot aquest cançoner divendres, com dèiem, a partir de les 9 del vespre en el pati de tarongers de Lloret en el cicle La Lluna en Vers.
1: En profunditat.
2: I han arribat, ja són aquí. Magalí, Sare, com estàs? Benvinguda.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu. I gràcies. Sebastià Gris, com anam?
4: Molt bé, gràcies.
2: Benvingut.
4: Per convidar-nos.
2: Com estàu? Bé. Sebastià, ha vingut en seguir terra, ha hagut de córrer un poc, però...
4: No, sempre de dur, que s'esquena, no passa el pena.
2: Sempre de dur? Sí.
4: Sí. Per bé o per mal.
0: Quant temps fa que feia camí? Perquè ja fa anys.
4: Sí. Sí, comença a fer dies.
3: A veure, en Sebastià, jo vam treure un disc Plegades el 2020. Podem comptar
4: però
3: que des...
4: d'antes ja anaven cultivant coses.
2: Ja vos coneixíeu.
3: Sí, perquè vam estudiar junts.
2: Vos vau conèixer estudiant.
3: Sí. Sí, deu fer més de 10 anys que ens coneixem.
4: Sí, ja fa més de 10
2: anys. A Barcelona?
4: A Barcelona.
2: Mm-hmm. En el taller de músics?
4: En el Liceu, conservatori del Liceu, en el Raval.
3: Sí. Molt sí.
4: Però molt varen que va de conèixer aquí a Mallorca, de fet. Perquè un amic meu va muntar uns concertets amb ella de cantant, ja de guitarrista. Sí. Perquè per Liceu no mos feien gaire
3: tocant
4: cas.
3: Tocant per hotels.
0: Eren coneguts.
4: Bueno, no. Mos teníem vistos, però ell era d'un curs més, llavors ja li tenia cert respecte.
2: Aquestes coses a vegades passen, no?
4: Sí.
2: Que s'ha facultat com a nit a mires.
4: Sí.
2: I llavors, quan tocau junts, quan vos coneixeu...
0: Clar, quin camí, plegats.
4: Sí.
3: Sí. Sí. La veritat és que han passat moltes coses.
4: Han passat moltes
3: coses. Molt divertides. Hem viatjat molt... I hem tocat música de tot tipus, amb músics increïbles.
2: Mm. Clar, és que t'has de venir bé, no?, per tocar plegats.
4: Són moltes hores de carretera.
3: Clar.
4: I són moltes hores de coes en els avions i claro, hi ha d'haver complicitat.
2: Mm-hmm. És així.
3: Sí, si coincideixes de gira, són moltes hores. Si coincideixes a l'estudi, són moltes hores. I molt a prop l'un de l'altre, llavors s'han de gestionar cosetes. Mm-hmm. I ha sortit bé. Hem trobat un equilibri perfecte.
4: Sí, ara per ara.
3: Sí, sí.
0: I que se pugui traduir en un cançonet tan commovedor i inspirador com aquest, perquè Descasada és tot un repte, no?
3: Sí, és el projecte més ambiciós que he fet mai. Sí que és cert que he pogut gravar moltíssimes coses a casa. De fet, això que deia en Sebastià, era el meu enginyer de so, la meva mà dreta. També em donava consell quan tenia dubtes i em posava bé els micros, de manera que poguéssim gravar molt professionalment a casa. I les veus les hem gravat gairebé dins de l'armari, perquè és el lloc més sec de la casa. I, i també creiem que hem trobat una manera de treballar guai, gratis, diguéssim, no?
4: Sí.
3: A casa. I després sí que gràcies a això he pogut fer incursions en diferents llocs. He gravat amb un cor en una església, vaig fer una sessió de cordes també, corda fregada, i he gravat amb diverses col·laboracions a Londres, a Lisboa. Llavors, sí, hi ha molts tentacles en aquest disc i entre en Sebastià i jo hem fet el puzzle i la predicció de com després ho havíem de muntar tot.
2: Mm-hmm. Clar, ha estat tot un, com deies, un viatge que t'ha duit per molt de llocs, per moltes músiques, per moltes cultures. El títol és Descasada, perquè cerques un poc això, la relació amb matrimonials, de qualque manera.
3: Sí, la introducció que m'heu fet ho heu explicat superbé. Tot parteix d'aquest cant de comiat d'una nòvia que vaig descobrir, que em va commoure molt. Vaig pensar, això no pot ser en cap cas una cançó trista, si algú es casa. Llavors ja vaig començar a entendre que era una cosa universal, que segueix passant a la majoria de països del món. No sé si hi ha algun país al món que registri 0 casaments forçats o infantils, que és el mateix. Llavors, tots aquests poemes folclòrics que expliquen històries d'això, que seria com l'altra banda de la pel·li de Disney, no? De vull casar-me i sentir-me completa quan em casi, doncs no. Totes aquestes dones que es resisteixen, que s'escapen, que ho pateixen, que s'escolen aquests models alternatius en aquestes lletres populars. Això m'interessava i tenia aquesta paraula al cap, descasada.
0: Clar, el casament no com una festa, com un ritual festiu,
3: sinó com experiència traumàtica.
0: Una experiència traumàtica, no?
4: Sí, com una gestió familiar, imposada. Com...
3: un contracte, una manera d'ascendir de classe social o per preservar herències, no? I la dona, en aquest cas, és la moneda de canvi i passa de nena a adulta d'una manera brusca i traumàtica.
0: Clar, d'on has anat estirant cançons? D'on t'has anat inspirant? De quin folklore, quins cants t'han arribat més?
3: Jo vaig començar a fer una recerca molt aleatòria de tot el que trobés, o sigui, tan fàcil com posar les paraules clau al buscador, nòvia, casament, matrimoni, divorciada, no? I m'anaven apareixent en els cançoners, a les plataformes digitals, doncs he anat buscant cançons, però clar, no puc abastar tot el món, ja m'agradaria. Llavors, d'una manera més o menys honesta, vaig pensar, doncs, cantaré amb els idiomes que més o menys domino, amb els que ja he cantat. Vull dir, l'alemany, per exemple, no el domino, però l'he estudiat i he cantat molt en alemany. I també els països on jo he pogut viatjar, on tinc amics que m'ensenyen músiques. Vull dir, una mica aquest ha estat el meu mapa, perquè si no era impossible triar un repertori, és que és impossible.
2: Per tant, en aquest disco trobam cançons en alemany, en castellà, en portuguès, català...
3: Italià.
4: Occità.
2: Occità també.
3: També hi ha llatí, que canta al cor un poema romà. Sí, hi ha eslovac.
4: Llatí i els seus dialectes teniu, no?
3: Sí, llatí vulgar. Eslovac, sí, anglès... Bueno, sí, i ara... Bueno, és un volum 1, descasada volum 1, que hi haurà un volum 2 amb algun idioma nou, també.
2: És a dir, que ja estàu fent feina en la següent
4: descasada. Volum 1 va venir de que el volum únic que tenien se'm estava fent més gran de lo que podíem nosaltres sustentar a temps, diríem, i mesclaró i editaró a temps com per... I vàrem decidir té-ho pel mig. Llavors ja hi ha bastanta feina feta.
2: Home, sí, quantes cançons són?
3: Ens estava quedant un disc de 20 i pocs. Pico, sí. 23, així, i vam decidir partir un volum 1 i volum 2, i pel camí, com et dic, bueno, en Sebastià està estudiant japonès, jo estic estudiant coreà, i potser surten coses, ja veuràs. Ens estem emmerdant.
0: En coreà i en coreà.
2: Som políglotes, 100%.
4: Bueno, som entusiastes de ses llengües, però políglotes no sé si diria.
3: No, políglotes no, però ens interessa molt descobrir els patrons. Jo quan agafo una lletra, encara que això, que sigui en un idioma molt raro, m'agrada anar paraula per paraula amb el diccionari i traduir-ho tot i intentar fer-me un poema coherent que jo l'entengui i el senti com amb la meva llengua per tal de cantar-lo igual.
4: Són gent rigorosa, diríem.
2: Sí, que bé.
4: A l'hora
2: sí.
4: de fer aquestes coses.
0: Clar, és una feina molt artesana, no?
3: Totalment.
0: Des de decidir gravar veus dins l'armari perquè per la sonoritat que vos donava...
4: Fins... I arribar a la conclusió de que allà és el millor lloc, perquè això vol dir que hem anat provant racons de sa casa fins que hem dit... Tenim un armari molt gran, ple de roba, ple de material aïllant i absorbent, i llavors vàrem veure que allà és on sonaven millors serveus.
2: Això me recorden a Maria Jaume i
4: en Lluís.
2: I en Lluís, que també ho fan.
4: Bueno, és que avui en dia és molt còmode poder tenir un tàndem i poder tenir material a casa teva per fer aquestes coses. És una cosa que, si en els anys 60 hagués passat, tindríem una de discos avui en dia. Ens hem perdut una de música per culpa de que la gent havia d'anar fins a un estudi i havia de tenir accés a un estudi,
0: clar.
4: Que avui en dia tenim molt de tot, tenim música meravellosa, tenim molta paia també, però benvolguda sigui la paia, perquè nosaltres n'hem feta de paia també. Si has de fer 3 discos de paia per arribar a un bon disco, benvolguda sigui.
2: Clar, però no heu trepitjat un estudi de gravació?
3: Bueno, sí. És el que et deia, les cordes, és a dir, violí, viola i cello, i contrabaix sí que ho vam fer en un estudi. Vaig anar a Londres a gravar amb The King Singers, que són un sextet de veus a capella, un sextet masculí. molt prestigiosos allà a Anglaterra i a tot el món. Vull dir que això va ser com la col·laboració estel·lar per mi del disc. Però també he gravat amb el cantautor Luc Argel, que és brasiler instal·lat a Lisboa. He gravat amb en Pau Figueres, que sí que vam anar al seu estudi preferit, perquè allà li agrada com sona la guitarra. Vaig gravar amb en Llorençat, en Llorenç Barceló. Sí.
4: Bona Cori, que acompanya en Rosalia.
3: Exacte, i a més el tema que toquem es diu Rosalia, i és casualitat.
2: És casualitat.
3: Perquè és la Rosalia de Castro. Sí.
4: Bueno, que triessis aquest títol no és casualitat.
3: Bueno, és amb, casualitat. Amb tota la intenció, el que passa que després...
4: És casualitat que la trista fos la Rosalia
3: exacte.
4: De Castro.
0: La tenim en aquesta cançó?
2: Sí, de fet, la podem escoltar.
0: La podem escoltar.
2: Aquesta Rosalia. Amb en Llorenç Barceló.
3: Sí.
2: Es sona així.
3: A veure. A veure, a veure.

0: Ningú sap.
1: Aquest tema en gallec que sona meravellós.
2: Moltes gràcies.
1: Sí.
2: Això és que ho vaig compondre amb un tecladet i vaig pensar, això ho he de fer amb una orga d'església, perquè és la Rosalía de Castro que es caga en la institució del matrimoni, en l'església i en tots els sants. I vaig dir, doncs ho farem amb una orga d'església. I va ser llavors que se'm va acudir fer-ho amb en Llorencet. Llavors, sí, són tot de coincidències.
1: Ja li ha quedat Llorenceta, eh? Llorenç Barceló.
2: Sí.
1: Que és de gira en Rosalía, que no sé on són, ja.
3: Vés a sobre.
1: Compte,
2: ara deuen baixar cap a Llatinoamèrica. Ja,
1: eren
2: no?
1: Estats Units i ara ja baixaven cap a
3: I que de ben segur que en Llorenç li ha fet escoltar aquesta cançó a Rosalía.
2: No sé.
3: Bé, jo... en qualque moment arribarà.
1: Li demanarà.
4: Sí. Li demanarà. Sí.
1: Un dia que pugui xerrar, pobre-la, perquè de moment...
2: D'aquí un any i mig.
4: No, no deu saber en quina hora se troba.
1: No malla, no, no malla, prenda, pobret, està. Ben immers en aquesta gira en Rosalía.
4: Sí, com ha de ser.
1: Que toca, sou amics amb en Llorenç, Sebastià, sí. Perquè clar, sí. Manacor i tu, Magalí, hi ha molta cultura musical.
4: Moltíssima. Mos tenim molt de pressa, claro. Som sí. D'una escena i semblant i hem fet coses junts i hem col·laborat i mos dona molt de suport. Tothom a Manacor crec que se dona molt de suport. Això és molt guapo,
1: sí.
4: La veritat.
1: T'agrada aquesta escena, Magalí, tu que tens un pot més de fora.
2: Em flipa el que es cultiva aquí. De fet, al disc hi ha dos mallorquins més, en Pep Garau i en
1: la trompeta.
2: I en Tomeu García és el trombó.
1: Sí,
2: també de la família de l'escac. I a mi em sembla brutal, o sigui, fan una feinada brutal la gent de l'escat i la xarxa que es fa de festivals de música. La música, a l'estiu hi ha tanta música aquí a Mallorca, és flipant.
1: Sí. No
4: hi
1: som atents.
4: En esport, a Porto Cristo, cada dimecres d'agost hi ha música en directe.
1: També?
4: Sí, que avui ho han dit per grupet de l'escat.
3: Mira, avui sortir-ho temps.
4: No, a partir de l'agost.
1: Acabar fan horres assajars demà.
4: Sí, exactament.
1: És que també era Porto Colom.
2: S'enllaça una cosa amb l'altra.
1: Sí. Però festivals de jazz n'hi ha ara mateix en marxa, has d'Inca, però també ara vendràs de Pollença. Sí. I també a
4: Sa Pobla. És de Manacor, que és a partir de l'octubre, novembre, també. No,
2: la
4: Llunyanvers.
1: Sí, la Llunyanvers. A Palma també hi ha festival de jazz. Vull dir que està molt bé. Hi ha una oferta increïble, com dèieu, que no hi som a temps de dir-ho tot, ni d'anar a tot, però també hi ha gent per tot. Vull dir
4: hi ha
1: que
4: gent
1: això,
4: per tot, això és
1: bona,
4: molt guapo.
1: Un bon estat de salut en aquest sentit.
4: Sí, bueno, és tota la contracultura que surt de, com a resposta en els Macron Festivals, no? El Mallorca Live i tot això, que alberguen un tipus de públic i un tipus de música i un tipus de tracte que igual a la gent del nostre gremi no mos representa, o em feim molta bandera d'evitar aquests espais per potenciar-ne d'altres, sales petites que cada dia desapareixen, festivals petits que tenen molt de problemes i molt poc pressupost, i contra tot pronòstic van sortint i van prosperant i la gent hi va, i això és una absoluta meravella, i doncs gràcies a tots els mallorquins i mallorquines per fer-ho possible, perquè sense vosaltres això s'aniria en orris.
3: Així és, ben dit. I divendres actuau en aquest cicle de la Llunyanvers a partir de les 9. Com serà aquest concert de presentació d'Escasada?
2: Aquest concert, clar, com que el disc hi ha tantes col·laboracions, hi ha gairebé una norantena de persones que hi han participat, hi ha un cor de 40 persones. Com ho porto al directe, això, mare de Déu? Llavors, he trobat...
1: Que difícil.
4: Sí. Sense fer aigües de per tot.
1: I sense tenir pressupost de Rosalía,
2: sí, exacte.
4: Doncs... això se n'hauria de xerrar més, eh? De gent que treu coses a flote fora pressupost, cara.
2: Doncs vaig trobar que la millor manera era fer uns arranjaments especials pel directe i defensar-ho a quintet. Llavors som 5 dalt de l'escenari, en Sebastià toca diferents cordòfons, toca el pedó, l'ukelele i la guitarra com a principals, sí. I jo estic al mig amb el cajón, llavors hi ha contrabaix, cello i violí. I llavors d'aquesta manera puc defensar certs arranjaments com el disc i d'altres, doncs aprofitant polifacètics que són alguns instruments com el cello.
4: Sí. Mos ha passat molt bé.
2: Sí,
4: és molt divertit.
2: Al final a mi m'agrada que el directe sigui una cosa i el disc una altra. Per què no? Vull dir que em podria trencar molt les banyes intentant que soni igual que el disc, però posats a fer com que no es pot, doncs és una cosa totalment diferent. Llavors la gent que ve a veure un concert és tota una experiència diferent.
3: I és un cançoner de sororitat.
2: Sí, perquè és això, explico coses del passat que estan passant avui dia. Sempre és bo recordar que els drets de les dones trontollen cada dos per tres en èpoques de penúries i guerres i ultradreta, doncs acabem sustentant des de l'ombra la societat i acabem rebent més. Llavors, sempre està bé mantenir viu aquesta consciència. I a mi m'agrada, doncs, encarnar diferents descasades i explicar-les amb tot l'amor i el respecte per aquests missatges que han deixat elles a través de les poesies.
3: En faim una?
1: Ai, sí, clar. Descasada. Perquè han vengut en seguida.
2: Sí.
1: No?
2: Sí.
1: Quina descasada m'ho esperava.
2: Us l'explico. Aquesta es diu La malmaridada. És en occità. Llavors, en occità seria La malmaridado. I és una dona que jo me l'imagino feinejant per casa, cantant, i doncs ofegant les penes amb el seu cant. S'imagina que el seu marit és tan petit com un gra de civada, llavors el posa al cantó del foc i els gats l'esgarrapen, se l'endú a l'hort, les gallines el piquen i un dia se l'emporta al riu a rentar i se li escapa, riu enllà. I li diuen que l'ha de salvar, però ell, sense voler, l'enfonsa més. La gent del poble li diu que ha de plorar, ella se li escapa el riure, li diuen has de fer el dol, i ella diu, no, és que a mi m'agrada el color vermell, i en el fons és una pobra desgraciada, però ho porta amb molta filosofia, i ho diu, i ho sana cantant, no? Mm.

0: Aquí tothom aplaudeix. Hauríeu de veure com ha quedat la gent aquí, tot i metre ràdios aquí ara mateix escoltant-vos. Ha estat espectacular, eh? Mare de Déu.
1: Gràcies.
0: Quin... I això era en directe. I que ho passava
2: de bé, eh? Ja t'ho he dit, que m'ho ha passat molt bé. No, és que ho feim, no ho feim per altra cosa.
1: Sí.
2: És que puguem pagar espis o no.
0: Quina qualitat artística que teniu tots dos. I que bé, i que bé que sona això, que bé conjuntats que anau i quina veu més preciosa.
3: A més, així que... amb un cançoner tan divers i complet que té aquest disc, Descasada.
1: Sí,
3: té molt de tons.
1: Realment,
2: té molt de tons.
1: La temàtica del disc m'ha apassionat i m'ha travessat, però ha estat l'excusa perfecta per fer tot tipus de cançons de diferents gèneres, que també és el que m'agrada.
0: Clar que sí, sí, sí, clar, i se nota. Abans que se'n vagin a Magalí, Sare, i en Sebastià Gris, que avui els han sentit cantar, els han sentit actuar, faran aquest Descasada, aquest divendres a Lloret de Vistalegre, un lloc preciós, també.
2: Fa moltes ganes.
0: Ja heu estat?
2: No he estat mai.
0: Ja segur que us agrada. Perquè és un lloc fantàstic per fer aquest concert, el faran a Quintet, i ara vendrà Anna Maria abans de que partiu, perquè vos farem unes preguntes més estiuenques.
1: Preparat?
2: Sí.
0: Ah, mira.
4: El paraulòmetre.
0: Molt bé, d'entrat Anna Maria i li farem aquest paraulòmetre avui a Anna Magalí i en Sebastià.
5: Sí, puc, perquè estic totalment enlluernada i encisada en el que acabo de presenciar. Bueno, mem, aquestes preguntes d'avui. No sé, Magalí, què trobes tu, si pots triar de totes les històries de dones que has conegut investigant, quina t'ha conmogut o inspirat més per aquest disc?
1: La que m'ha commogut més és la primera que vaig trobar, que és la d'Eslovàquia, aquest camp de comiat. Però sí que he descobert coses molt xules, per exemple, una tradició que es diu Sirviñaco, on les dones, com amb més homes haguessin estat, eren més preuades, i per decidir si la parella es podia casar, primer havien de treballar en equip, podien tenir fills, i si tot anava bé, feien el pacte, no? Com al revés de tot. Aquesta cançó està al disc i això em va sorprendre molt. També pel volum 2 hi ha una dona que arriba als 70 anys i que cada mes broda el seu vestit de núvia fins que diu, bueno, hi ha prou de brodar, estic bé, no he tingut cap desengany i sense casar-me estic la mar de bé. Sí.
0: Que interessant. Sebastià, tu, quin t'ha agradat d'història?
2: Quina m'ha agradat més? Ostres, clar, m'ha agradat molt. Totes. I això no ho dic per és que aquest germà de la pregunta.
1: Que són molt diferents.
2: Són realment molt diferents, però jo crec que sa de dues perles, ahir que vàrem indagar més en sa història, justament,
1: sí.
2: És un poema molt antic de Xina, de segle VII o VIII?
1: Del,

0: A una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Ivetres Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Gastronomia Arxiana amb la senyoreta Brioche.

0: Ai, que mos havien d'acomiadar, havien de guardar la guitarra i tot això s'allarga un poc, però ja tenim la senyora Tapriós per aquí. Com estàs?
1: Com anam?
0: T'ha agradat aquesta música?
1: Brutal, que m'he quedat sense
0: però
1: paraules.
0: Però disco. Bé,
1: increïble.
0: Un disco molt millor.
1: Increïble.
0: Era en directe.
1: Increïble.
0: Ho hem quedat tots. Jo vermella darrere la peixera.
1: Una quantitat de recursos, de tècnica vocal
0: de tècnica
1: increïble
0: vocal.
1: I de guitarra super. Són una combinació guapíssim. Meravellosa. Sí.
0: I de mira, ho podem acompanyar aquesta bona música.
1: Jo no hi podré anar perquè jo també cantaré divendres justament.
0: És que ja ho deien que hi ha massa coses, eh?
1: Sí.
0: A on actues tu?
1: Jo, Colònia de Sant Pere, en el passeig a les 9 i mitja.
0: Que
1: és un bon plan.
0: També.
1: Sí.
0: Fantàstic. A les 9 i mitja en el passeig.
1: Sí.
0: A la Caloni. Ja he dit a Caloni, però...
1: Caloni.
0: Caloni de Sant Pere. Aquest Beníssim. Divendres a les 9 i mitja.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Beníssim.
0: Idò, ja sabeu, teniu plans a voler per aquest cap de setmana, però ho podem acompanyar amb un suflé?
1: Mem, no avui m'han canviat dues paraules, val? D'acord? Mira, són unes postres que se composen de dues paraules, que és suflé Alaska. I començant per definir el que és la paraula suflé. Tu n'has menjat mai de suflé?
0: Crec que sí. Però ara m'ho diràs tu.
1: Mira, la paraula està plena d'aire, perquè prové del verb francès xuflé, que significa inflat, bufat.
0: Sí, perquè hi ha molta gent que te diu que no se perdi, que no se desinfli.
1: De fet, no diuen les patates estan pas xuflades.
0: Ah, no, jo ho deia més una cosa personal. Quan coneixes una persona que està a xuflé a dalt de tot.
1: A dalt de tot.
0: Que no baixi.
1: A casa.
2: Això no s'està xiflat, no.
1: No, amb Vicks,
2: sí.
1: No.
2: Va, bé, sí? Bé,
1: de xiflada, igual. Però de xiflat de locura, no?
2: Sí,
1: de,
2: sí.
1: Crec que... No?
0: Sí, de suflé.
1: No ho sé, no ho sé.
0: A dalt de tot.
2: Clar.
1: La qüestió és que els xuflers poden ser salats, no? Per exemple, a casa em feien un així gran dins un pírex i hi posaven formatge, no? Era el xufler de formatge que, a més, va directe del forn a taula, perquè si se baixa, mala cosa.
2: No n'he menjat mai, de salat.
1: No n'has menjat mai?
0: No.
1: Idò, se pot fer amb marís, se pot fer bé, el que vulguis, sí? Mm-hmm. Normalment se fa una base de beixamel. Per exemple, te vaig a fer una proporció, 70 grams de farina, 70 grams de mantega, mig litre de llet, i aquí 4 ous, separats els vermells de les clares, juntes els vermells amb aquesta beixamel i poses, per exemple, diguen que te ve de gust, formatge o marisc?
2: Formatge.
1: Idò, formatge reat, d'acord?

0: i si poses el formatge quan encara és calent la beixamel perfecta i se desfarà, no hi tiris els vermells perquè se farà en truita.
1: Clar.
0: Deixa, no? I després puges els blancs dels ous, ho mescles tot i dins un pirex o petit o gran prèviament posat com si fos una coca.
2: Un recipient
0: sí,
2: de foc.
0: Sí, i dins el forn, fort. Depèn de...
2: No foc mateix, fort,
0: un, sí, no serà el mateix un gran que un petit, però allà puja. Sí? Ara hi ha la versió que se fan dins aquest plàstic de silicona i dins els microones. Mm. Hi ha gent que els fa, que és una manera com de menjar bé, d'una manera senzilla i ràpida.
2: I puja fora llevat?
0: Sí, es saire. És un pa marcià, però quan pujam els ous, el que estàs intentant ficar com a ingredient et saire.
2: Et saire que s'integra sí, dins sí, i, per tant, va pujant.
0: Sí.
2: Per tant, avui també tornem a pujar ous.
0: Tornem a pujar ous, perquè això ve de la setmana passada.
2: Sí, que van fer sí. Les Isles Flotantes, que no n'he menjat encara.
0: Encara no. Ous de la neu.
2: Ous sí. De la neu, sí.
0: I després tenim la paraula Alaska, que no podeu llegir el guió ara. Són tres coses en el meu cap. Quines són, mam? Una està sonant per... ara mateix, no? Que seria
2: Alaska.
0: Un grup de música. I en queden dues. La més evident, que és un lloc, no? Sí, d'Estats Units. Sí. I la tercera és un xiringuito per menjar hamburgueses
1: a
0: Vila de Palma, que un quios,
2: que
1: l'han fet emblemàtic.
0: L'han fet emblemàtic, perfecte, no? Vull dir,
2: beníssim. És a dir, tenim tres Alaskas.
0: Tenim tres Alaskas, sí? Sí. Però perquè, per motiu de que sigui xuflé Alaska, per què? No? És per què d'aquest nom... mirant així, perquè me creava molta curiositat. Resulta que abans Alaska era de Rússia, llavors quan ho va adquirir als Estats Units, ho varen celebrar amb un xuflé Alaska. Que deien que el que era l'interior, perquè clar, és una marcianada, perquè no ho han dit encara, ho han de dir perquè els oients s'ho puguin imaginar, que és una base de... bescuit, de coca, de prima, sí? De pa de pessic, no sé què li, bizcocho, també se pot dir,
2: sí.
0: Amb una barra de gelat que la poses tota tapada de merenga, ja s'ha de calafetar bé tot, que no quedin cap... i a dins el forn.
2: Uau.
0: Raro que sembli, perquè quan dius que fiques... Sí, perquè és un cop de forn, no és que s'hagi d'enfornar.
2: No, és a dir, forn ben calent i fots allà gelat.
0: Clar, es merenga, com que té sucre, el que li farà és que s'atorraran les puntes, no? I és vera que actualment molta de gent ho fa flamejat. Encalenteix un licor i aquest licor després el tira per damunt, no? I que és com un pot de xou. Així, jo ho record com a postres familiars, un restaurant que ja crec que no existeix, que era Los Patos.
2: Los Patos,
1: Los Patos. Existeix. Sí.
0: Existeix?
1: Sí.
0: No, perquè tu dius Los Patos,
1: Los Patos del Cudi.
0: No, jo t'he dit que el pato.
1: El pato.
0: El pato todo solo.
1: Jo no era el pato. Ah,
0: per son vida. Per son vida, sí. I són unes postres que commemoren això, no? Que en el 1867 se va adquirir Alaska.
2: I com que allà hi ha molt...
0: Exactament, Margalida. Tens
2: un iceberg.
0: És uns icebergs.
1: Clar, però el gelat com sobreviu?
0: Bé, sobreviu perquè, per altra banda, dic, men, com pot ser això? Dic, perquè estic segura que m'ho demanarà.
1: Sí,
2: segur. Totes les preguntes.
0: Pues resulta que hi va haver un químic que va estar fent aquestes postres repetidament i va descobrir justament que hi havia una reacció X, de la qual no en puc parlar perquè no en tinc coneixement, però que aquesta merenga protegia el gelat de fondre-se tan ràpidament. Val? I és vera que també és una qüestió de temps i de força de foc. No? Però el que és increïble és que són unes postres de dues paraules i de tres ingredients, perquè tu te'n pots anar a comprar un bescuit en el súper, que n'hi ha a carretades, una barra de gelat...
2: I que no està mal de fer un...
0: No, perquè ha de ser prim, però. No és una coca pujada. N'has de fer com un soletilla.
2: D'acord.
0: Melindros.
2: Val, ja t'entenc.
0: M'enteneu? Sí. És una base. És una soletilla. No sé
2: en el forn també en venen...
0: En el forn en venen un bescuit, no? Però no alt, ha de ser prim.
1: Prim.
0: Això t'ha de fer com una base. Coneixeu el que és un submarí dins cuina?
2: No.
0: Que són aquestes safates de forma d'oval, que normalment a les escoles ens ho posaven amb amanida grans, que són metàl·liques, moltes vegades eren metàl·liques,
1: ah, sí, sí,
0: com
1: sí, sí.
0: Les safates d'escola que eren ovalades, sí. Això se diu submarí a dins.
2: Sargot, sí. De la cuina.
0: Aquí tu pots posar la base de bizcocho, la barra de gelat sencera
2: i sencera.
0: Sencera, li lleves el paper i ja està.
2: I de gustos que vulguem.
0: Quin t'agrada, Margalida?
2: No ho sé.
0: I de tricolor, aquell que fan sàndwich, te sembla bé?
2: Sí, de corte.
0: Gelat de corte. Una barra de gelat de corte. Mm. I a damunt fas el merengue, val? Que ara direm que hi ha tres tipus de merengue a fer, i el tapes, xun, xun, xun, xun, el tapes. A mi m'agrada molt quan
1: però
0: li fan...
1: Però has de fer aviat, perquè...
0: No, no tan aviat. Es merengue ja el tenen fent, ja el tenen dins la màniga pastissera.
1: Però el gelat se fon.
0: Però tu ets un professional, arcianament parlant, però has de ser molt lento per tapar.
1: Sí, també.
2: Exacte, que se te fongui tot el gelat.
0: Sí, no?
2: Que aquella barra està ben congelada.
0: Vull dir, clar, ja tens la merengue feta i només has tapar-lo. I a mi m'agrada molt quan se fan puntes, perquè a més aquestes puntes després queden més doradetes a dins del forn, no?
2: Sí, que no ha de ser perfecte, que basta tapar-ho i ja està.
0: Basta tapar-ho. Hi ha gent que després ho presenta amb fruites. Molta de gent fica la fruita també ja a de dins amb so gelat, tapada.
2: Però això són unes postres magnífiques.
0: Són unes postres magnífiques.
2: Ara fas un sopar que teva i fas això i quedes...
0: Idea. Idea perquè m'ha sortit. Tu compres uns melindros, no? Sí. I de cop agafes diferents plats que t'agradin, que puguin anar al forn. Plats perquè ja me'ls he imaginat de metall, val? O de vidre, el que puguin anar al forn. O una safata amb un paper de forn i poses allà mateix, dins la mateixa safata, quatre com a illes de bizcocho. I quin gelat has comprat? Idò, per exemple, t'has comprat un bombon mallorquín. I tu fas que cada comensal menjarà un bombon mallorquín. Però enxuflé a l'asca, perquè hauràs fet un merengue que ho fas amb un plis-plas.
1: Però clar, aquí ja hi ha tres capes.
0: Això de xocolata, no? Cruixent, meravellosa.
2: Sí. Molt millor.
0: La Margalida de ses meves, molt millor. Quin problema, eh?
1: No, cap ni un. Clar.
0: Cap ni un.
1: El primer haurà de ser lleuger. El primer plat de sopar.
0: Sí,
1: perquè...
0: Són
1: festes per postres.
2: Tu penses que això ho varen fer quan varen conquerir Alaska. Això és un dia.
0: Però tu imagina't que li lleves el pal a un frigopié i fas un Alaska de frigopié. O que fas un... Ha de ser un poc cremós, això sí, perquè de gel...
1: Encara n'hi ha de frigopiés?
0: No ho sé, però dins el meu cap sí. Sí. Ah, és fantàstic. Un gelat d'aquests de que venen que no tenen pal, però individuals, un sàndwich, un tipus sàndwich, sí. No? Tu el pots ficar i fer un...
1: Això és una fantasia.
0: És fantàstic. Llavors, jo li he batiat melindro bombón mallorquín merengue. I de merengues n'hi ha tres. És recomanable per fer aquestes postres, solen ser o francès, no. Suís o italià, perquè els francesos és el que faríem cru, tot cru, els blancs i muntant sucre. Això té un perill, a més de perill, no té estabilitat, no té cos, és com molt lleuger, és un merengue molt, molt, molt orejat i molt lleuger. Nosaltres volem una cosa una mica més estúpida que aguanti més. Llavors, hi ha dues maneres. Una seria fer les clares amb el sucre al bany maria fins que allò agafi uns 50-60 graus de temperatura. En aquell moment ho treus i comences a donar-li varilles. Així està...
2: És a dir, que ja estigui un poquet temperat.
0: Està temperadíssim i, a més, has superat els graus...
2: De cocció, sí. Perquè no tinguem truïs en l'estiu.
0: Aquesta és el suís. I si fas un almíbar, que has de fer un almíbar que sembla un poc aparatós, però no ho és, perquè si cercau per xarxes, veureu, o per internet, veureu que hi ha uns gramatges de sucre per una proporció d'aigua, que això donaria una consistència i uns minuts de cocció, per fer-ho amb una densitat, amb una concentració X, d'acord? Que en aquest cas serien 118-120 graus, i això fa com una espècie d'almíbar que has d'anar tirant a ratxolí en la batedora juntament amb els blancs d'ou. I aquest seria l'italià. Aquest queda superlluminós.
2: És el que recomanes
0: jo
2: més.
0: Jo sí, a mi m'agrada molt aquest. Qualsevol
2: el
0: pot sortir.
2: Es va de fer.
0: Es va de fer. Pots practicar amb el mínim que agafis la teva màquina, perquè si tens una màquina gran hauràs de ficar molt d'ous. ja. No? Mm-hmm. I si no, a mà, algú t'haurà d'aguantar el recipient.
2: Per remenar. Perdona, el sucre, quan te'l poses?
0: En l'italià està dins aigua, que has fet salmívar, a 118 graus.
2: 118 graus. I llavors hi poses els ous i comences...
0: No,
2: i
0: aquest almívar, tu després l'has de tirar a ratxolí molt fi a dins els ous.
2: I vas fent.
0: I va pujant. I tu, mentre va caient, com si fos una maionesa, s'entén?
2: Sí,
0: com si fos una maionesa, però en lloc de que sigui es vermell, són els blancs, i en lloc de que sigui oli, és almívar.
2: Aquí és allà on hi ha el secret d'aquestes postres,
0: sí,
2: en realitat.
0: Sí.
2: Fer merengue.
0: Fer merengue.
2: Perquè el gelat el compres.
0: Molt bé.
2: I el bescuit també el pot comprar.
0: Perfecte. Uh-huh. És això. Són super recomanables, se pot ser super creatiu, se poden ficar fruites, investigueu per aquí, perquè és el que dius, Margalida, amb un plis plas,
2: ja.
0: Fas unes postres
2: fantàstiques. I més agraden a tothom, per això als infants els agrada.
0: Són divers.
2: Sí.
0: Són aquestes coses que són molt divertides. Que te fa fluixera, idò, deixa't de xuflers a l'asca i fas un gelat de corte en dues galletes.
1: També.
0: Que també està
1: clar.
0: Bé.
2: Que també està bé.
1: Que tens el corte, tens el gelat.
2: Tanta feina. No? I he llegit que a Sant Salvador, fa la nit, sabeu que hi havia un restaurant allà a dalt? De tot, que em feien un suflé que sabeu que era molt bo. Que té molta anomenada, però ja no el fan. Perquè ara anar a un restaurant i demanar un suflé a l'asca...
1: És com un pijama? És com demanar un pijama?
0: No, per bé, jo no. El pijama és més democràtic, diria. Està més democratitzat.
2: No, però de l'estiu diu perquè ja
1: sí,
2: no n'hi ha.
1: Perquè no n'hi ha.
0: Ja, però hi ha tantes coses que ja no n'hi ha. És que un plat de sopa, la cançó de Sopeta de Brau, ja ho era, una cançó que de tot el que ja és superdifícil trobar en els restaurants. És més fàcil trobar, m'ho invent, ravioli de carrilleres de porc estofades amb peres al vi, que trobar una truita amb lletuga. Mm. No? Sí. Està bé.
1: Bé, perquè una truita amb lletuga pot tenir un entusiasme, no? Si tu deixaves...
0: Escolta, moltes vegades és el que necessites menjar. És vera, potser m'he equivocat d'exemple, amb una truita...
1: T'entenen perfectament.
0: Però sí. Conceptes com un tombet ben fet, no és fàcil.
2: No.
0: No és fàcil.
2: I un suflé a l'asca, no n'he vist mai a cap restaurant.
0: Home, jo les veig molt pomposes,
2: sí.
0: No? Són com una celebració exacte, molt gran.
2: Exacte, quan fan un dinar, un sopar, un aniversari, treus allò en el final.
0: Sí.
2: Amb dues bengales.
0: Sí.
2: Bengales de queixes. Que...
0: Després, un altre secret. Tu pots fer xuflé a l'asca individual i congelar-lo sense pegar-li escot de forn. Uh-huh. Li pots pegar escot de forn quan vulguis. Uh-huh. M'he explicat o no?
2: Sí.
0: Tu el tens muntat dins el congelador.
2: El treus i el poses dins el forn i el serveixes.
0: Ja està. Uh-huh. Això és fantàstic.
2: I quin temps de forn has dit?
0: No, això dependrà del tamany que facis, però tu veuràs, perquè
2: quan
0: és com gratinar un macarrons. Exacte.
2: El treus i au.
0: Hi ha gent que engata amb un almívar, amb olicor o herbes o el que sigui, o amb infusió, el bizcocho de baix, no? Pots fer meravelles.
2: Ai, quina gana que tinc ara.
0: Són coses que faria il·lusió provar-les, que sí?
1: Sí.
0: És que tenim pendent una sèrie de... Perquè hi ha com nostàlgia. Hi ha com nostàlgia, de vegades, aquí a Gastronomia Arsiana, no? Perquè són coses que no són fàcils de trobar, molt fàcils de fer, aquesta sa contradicció,
2: sí.
0: No? Reivindicar amb la gastronomia arsiana.
2: Exacte. I menjarem suflé a l'asca. Si em feim,
1: a la italiana.
2: O si em feis...
1: Suflé a l'asca, sí, a la italiana.
2: Amb merengue.
0: A la mallorquina.
1: A la mallorquina, que s'aposta.
2: El merengue fet a la italiana, però serà molt mallorquí.
0: Perfecte.
2: Perquè podeu fer amb gelat de Mallorca, que en trobareu...
0: T'imagines amb un gelat, una barra de torró, una barra de gelat de mel·la?
2: Per exemple.
1: Apuntat,
2: Uf, no sé si podrem continuar. Bé, només mos queden 4 minuts. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Quina il·lusió avui, aquest suflé a l'asca que hem fet entre tots. Ara hem d'acabar el programa, com sempre, amb música.
3: IB3 Ràdio és diversitat.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
5: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

I doncs sí, acabem el programa amb música. Ha vingut Anna Maria Pons. Maria, avui posam Andrés Calamaro. Li hem de dedicar aquesta píndola. Sí. Ah,

L'any 1984, el cantautor, músic, compositor, productor discogràfic i multiinstrumentalista, Andrés Calamaro, que és hispano-argentí, va publicar el seu primer disc solista titulat Hotel Calamaro.

Aquest àlbum va marcar el debut en solitari de Calamaro mentre encara integrava Los Abuelos de la Nada, que en aquest disc, el primer de moltíssims, hem de dir, presenta un estil més volcat al pop i hi ha cançons tan mítiques com Fabio Cerpa, Tienes Razón o No me pidas que no sea un inconsciente.

0: Val a dir que Calamaro és considerat una de les icones del rock argentí per la seva banda Los Abuelos de la Nada i també la seva prolífica carrera com a solista. A més, també hem de dir, però, que ha estat una figura influent del rock espanyol pel seu èxit amb el grup Los Rodríguez, bé que dic que té a bon triar aquest home, i com us podeu imaginar, dins d'aquesta llarga trajectòria ha guanyat múltiples guardons, entre ells, millor àlbum de rock per La Lengua Popular i també Cargar la Suerte.
1: I de fins aquí avui aquest programa i aquesta píndola dedicada a Andrés Calamaro. Maria Pons, moltes gràcies. Fins
0: moltes
1: demà.
0: Gràcies.
1: Celestia Oliver, sí. Fins demà. Demà molt bé. Toni Cardellà ha estat el control tècnic. Gràcies. Fins demà.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bon dia. El govern denuncia el menyspreu institucional del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per visitar les Balears sense respondre a la petició de reunió formulada fa 3 mesos pel vicepresident econòmic, Toni Costa.
4: El govern de les Illes lamenta la manca de lleialtat institucional demostrada pel Ministeri d'Hisenda amb motiu de la visita que avui fa a Mallorca el ministre Arcadi Espanya, sense haver mantingut cap contacte institucional amb l'executiu autonòmic ni respondre a la sol·licitud formal de reunió plantejada per carta el 14 d'abril. L'executiu reclama renegociar el règim fiscal, recuperar els convenis de carreteres i ferroviari, defensar un règim europeu de mínims específic i obrir una negociació multilateral real sobre el finançament autonòmic.
3: Espanya, a l'acte de signatura del plus d'insularitat amb els sindicats, no ha dit res de la trobada bilateral, però sí que ha lamentat que el govern de les Illes no es vulgui asseure a negociar el model de finançament autonòmic. Creu que tot plegat respon a una directriu de la cúpula del Partit Popular a les comunitats on governa.
5: Las razones de ese no a negociar me parece que no las podemos encontrar en las islas. Habrá que irse a la calle Génova y preguntarle a Feijóo ¿por qué no deja a sus territorios, en este caso a Baleares, sentarse a negociar un modelo de financiación que es bueno?
3: Els sindicats UGT i CESIF han fet una valoració positiva de l'acord que han assolit amb Arcadi Espanya per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'insten a continuar negociant a partir de setembre.
4: Els sindicats reclamen que en aquesta segona fase es defineixin aspectes com ara l'equiparació entre les diverses categories professionals. Tot plegat, diuen, per atreure i retenir més treballadors. Són el secretari general de l'UGT Serveis Públics a les Balears, Miguel Ángel Romero, y al presidente del CESIF a las Islas, Luis Enrique Polina.
6: Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, es la reivindicación histórica.
7: Esto solo es, por lo menos para CESIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
3: I en els esports seguim amb fitxatges. L'Ude Eivissa continua confeccionant la plantilla i ara ha reforçat la porteria. Xisco Ribas, bon dia.
8: Bon dia. El conjunt blau-cel ha aconseguit un acord amb l'Osasuna per a la cessió de Dimitrios Stamatakis fins al final de la temporada. El porter grec de 23 anys s'ha format a les categories inferiors de l'Atlètic de Madrid i arriba a l'UD procedent del filial de l'equip navarrès. En les darreres 4 temporades, Dimitrios ha disputat 65 partits a la primera federació, defensant les porteries de l'Osasuna, Promeses i l'Eldense, i ha aconseguit un total de 16 porteries a 0 i un apunt perquè el Real Mallorca acaba d'oficialitzar la que serà la seva segona equipació. Es tracta d'una equipació, una samarreta negra amb detalls de color daurat.
3: Gràcies, Xisco, per aquesta darrera hora dels esports i anem amb successos, perquè llibertat provisional per un home que dissabte va ser detengut com a presumpte autor de més de 30 robatoris perpetrats a Formentera. La Guàrdia Civil de l'illa el va detenir a casa seva després de setmanes d'investigació quan intentava escapar de la casa per una finestra.
4: Durant l'arrest, l'home va oposar una forta resistència i 3 agents van resultar ferits lleus. Ahir va passar a disposició judicial i se li va decretar llibertat provisional. Se l'investiga per presumptes robatoris, furs, resistència i atemptat contra l'autoritat.
3: I seguim en successos i a les Pitius, a Eivissa, un guàrdia civil fora de servei ha evitat un robatori a l'interior d'un vehicle a Sant Antoni de Portmany, al voltants de Cala Gracioneta. Arribam així a les 6:04. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: De com els nostres artistes van suportant el paradís i també Dramatúrgia Balear a la Sala Beckett de Barcelona. Comença l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio.

0: La cineasta i periodista palmesana Marga Melià reedita 15 anys després el seu llibre d'entrevistes Suportant el Paradís, amb Leonard Muntaner Editors. Miquel Barceló, Agustí Villaronga són dos dels protagonistes d'aquest llibre, que en aquesta reedició inclou també nous textos en català i altres primícies que d'aquí uns minuts comentarem. Després, el productor Javier Matesanz ens du els tres dramaturgs balears que participaran a l'obrador d'estiu de la Sala Beckett de Barcelona dins aquesta iniciativa que se diu Aparador de Nova Dramatúrgia Balear, que està impulsada en la col·laboració del Teatre Principal de Palma. Els autors són Maria Garalve, Sergio Baos i Josep Ramon Cerdà. Tot amb Andrea Sánchez a la part tècnica. Arrencam.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.

0: Amb un fragment de la banda sonora del Mà, d'Agustí Villaronga, saludam tot d'una a la cineasta i periodista Marga Melià. Com vos han dit, demà presenta la reedició del seu llibre d'entrevistes Suportant el Paradís, 15 anys després de la seva primera edició. De fet, alguns dels artistes que va entrevistar al voltant de 2009-2010 ja ens han deixat, en Tòfol Serra, Agustí Villaronga o Toni Catany. De fet, els altres que va triar ella continuen molt vigents. Per a més de les novetats d'aquesta nova versió del llibre, molt aviat també s'estrenarà un documental amb el material audiovisual d'aquestes xerrades i algunes més que s'han afegit. Marga Melià, moltes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta reedició.
1: Moltes gràcies. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Avui hem pogut pegar una ullada també en aquest llibre, en aquesta reedició que se presenta demà a partir de les 7 del capvespre a Rata Corner amb la nostra companya Margalida Mateu. I, de fet, bé, és un llibre que m'agradaria molt que ara comentar perquè del primer només se'n va fer una edició, no? Encara se pot trobar la primera?
1: No, la primera edició ja se va esgotar tot d'una i sempre m'ha quedat l'espineta clavada perquè durant aquests anys molta gent me deia ai, jo és que aquest llibre el vull llegir perquè l'havien sentit anomenar o això i no hi havia manera, no? Ho veus a lo millor a internet de segona mà, caríssim, una cosa quasi de culte. I jo, no, és que no en tenc més i no se'n poden trobar més. I ara enguany, motiu de l'estrena del documental de mateix títol, no? Suportant el Paradís, l'editora Maria Montaner i jo vàrem pensar que era un bon moment per reeditar el llibre i poder tornar-lo a posar a l'abast del públic. I això ho presentant demà i estic molt contenta.
0: Que bé, Marga. I a més, aquest llibre, aquesta reedició, és un format diferent, no? És més manejable, podríem dir.
1: Sí, la primera edició era un llibre com a d'aquests com a de tauleta de cafè, que diuen, no? Un llibre quasi d'objecte de decoració, perquè les fotos eren enormes, així era un llibre molt gran, pesat, no? Un llibre molt xulo de tenir, però fàcil, difícil de transportar i de, no? Jo que sempre duc el llibre en sa mà, que estic llegint, aquell era molt difícil, no? I aquest no, aquest és un llibre més de butxaca, també molt cuidat i molt interessant, però l'edició, però molt més manejable, no?
0: Bé, ara direm, de fet, som 20 artistes, una llista llarga, entre els quals trobam noms com Miquel Odrobé, on Simon Andreu, Miquel Barceló, Llum Barrera, Mònica Fuster, en Rafa Cortes... Bé, la llista és molt llarga, el que heu de fer és anar demà en aquesta presentació a l'Etxeta a Rata Corner, o si no, cercar també el llibre. Marga, tu quan vares tenir aquesta idea, era un moment, supòs, d'impàs, que no saps per on has de tirar. Tenies 26 anys i, en certa manera, aquesta feina te va marcar un poc el teu camí posterior.
1: Sí, absolutament. Jo, la idea d'aquest llibre va sorgir quan un dia estava entrevistant per una revista on jo feia de freelance, estava entrevistant tant en Rafa Cortés, que acabava de treure la seva pel·lícula Jo, i m'havia agradat molt i li vaig demanar de fer una entrevista per publicar-la i vàrem començar a xerrar sobre tots els grans artistes que teníem a Mallorca. Això era una conversa que vàrem tenir a Barcelona, no? Que encara era més curiós. I això, i xerràvem sobre tots els artistes que teníem a Mallorca, la nostra cultura. Ens vàrem posar a donar-li voltes un munt de temes i vaig dir, m'agradaria molt sentir què opinen de tots aquests temes altres artistes en els que també admir, no? I va ser així com vaig començar, jo venc del periodisme, també havia estudiat guió i algunes coses de cine, però jo feia feina de periodista, no tenia molt clar cap on volia enfocar la meva carrera i amb aquesta idea, aquest llibre, tot va sortir rodat, vaig tornar a viure a Mallorca i me vaig començar a inclinar cap al món de cine, vaig començar a fer feina en el cine i de fet és molt curiós perquè el meu primer projecte audiovisual, que jo estava dirigint, va ser Suportant el paradís, que és la pel·lícula que estrenava aquest estiu. I clar, n'he estrenades moltes entre aquell moment i ara, no? Però en realitat és la primera, així que tot és molt curiós.
0: Idò, sí que és curiós reprendre ara, tant d'anys després, aquesta
1: Sí.
0: feina, amb si il·lusió, sa visió que tenies, a més, en aquell
1: Sí.
0: moment. Ara parlarem un poc dels temes que vares tractar en aquestes 20 entrevistes
1: Sí.
0: inicials, però te va costar arribar a aquests personatges perquè són de primer nivell. Va ser difícil.
1: Sí, n'hi va que va ser molt senzill perquè, clar, potser entrevistava un i aquest un coneixia molt o era amic de sal d'un altre que jo també volia entrevistar i m'ho facilitava i m'ho posava en contacte i, clar, ja venies recomanada de qualcú en el que l'artista tenia confiança. Però després n'hi va d'altres que van ser més difícils de contactar. Jo sempre conto que Miquel Barceló me va costar bastant de temps arribar a poder-li plantejar a ell la idea i es veu que quan va conèixer la idea a través d'un fotògraf, dels fotògrafs del llibre, que va coincidir amb ell en un rodatge a Mali, imagina't si havia de ser en fora l'assumpte, i van coincidir, li va explicar i ell tot d'una mos va dir que sí. I ja va ser tot super agradable, senzill i fàcil, però fins a arribar en aquell moment, sí, va ser més complicat. Però bé, l'entrevista va sortir superbé i és una de que queda francament bé i n'estic molt orgullosa, sí.
0: Ha quedat tot superbé. Parlaves ara del fotògraf, d'en Òscar Fernández
1: Sí.
0: Orengo. Com vares arribar en aquesta col·laboració amb ell? Perquè es veu que les fotografies, per ell que fer una foto
1: Sí.
0: sempre és mostrar els personatges d'alguna manera, no? Que se li vagi sa cara, però realment són unes
1: Sí.
0: fotos molt especials, molt, molt úniques.
1: Sí, les fotografies d'en Òscar són obres d'art en si mateixes. Me'l va presentar en Rafa Cortés, precisament, i és un fotògraf que ens van fer molt amics fent aquest projecte i des de llavors hem estat sempre en contacte i he anat seguint el que fa i tal. I la veritat és que és super, super punter. S'ha especialitzat en retrats de gent de la cultura i molt especialment dels directors i directores de cine. I ha fet exposicions per tot el món i jo l'admiro un munt i estic super contenta de lo bé que li va, no?
0: Idò, és un llibre que demà se presenta, que ve acompanyat també de l'estrena del documental que ara has tractat. Vull dir que has agafat totes aquelles imatges d'abans
1: Sí.
0: i les has tractades i editades ara, no? En la teva
1: Sí.
0: visió d'ara. Però
1: Sí.
0: abans d'arribar al documental, Marga, m'agradaria parlar un poc dels temes que vares voler tractar i com totes aquestes qüestions continuen sent tan vigents, tan intemporals, en certa manera, i algunes han cobrat molta vigència.
1: Sí. Sí, no, bueno, jo en aquell moment volia fer amb el llibre una repassada profunda, diguéssim, dels moments claus de sa vida i de ses obres més importants de tots aquests artistes. I això va ser el que mos van centrar de la seva manera de pensar, de les seves pors, de tot el que per ells fos important. Mos van com a seure en el divan i se varen obrir moltíssim, van ser molt generosos i van xerrar de tot això. I a part d'això també vàrem tocar molt de temes relacionats amb Mallorca, sempre sortien, no?, al voltant dels mallorquins, de com han canviat, de com ha canviat la nostra illa, de processos com la globalització, que se xerrava en aquell moment, ara xerrant més de gentrificació, per exemple, però ve a ser bastant similar, no? I tots aquests temes de com ens havia afectat com a poble el boom turístic i les seves conseqüències, no? Va ser un tema que s'anava repetint, repetint. N'hi havia més, però aquest era un d'ells. I després, a l'hora del documental, vaig voler centrar-me en aquest tema comú. I ja te dic, aquestes entrevistes són d'aquella època, estan gravades crec que són el 2012, més o manco, i el que passa és que són tan vigents que quan jo les he... O sigui, és un projecte que mai he abandonat del tot, però que finalment m'hi he posat així a tope des de fa 2 anys fins ara. I aquests darrers 2 anys he al·lucinat per lo absolutament vigents, no? que són, i dius, clar, ells ja com que ho veien venir d'alguna manera, allà cap on anàvem, i potser en el moment que feia les entrevistes t'apareixia que alguns podien ser un poc, tenir una visió un poc pessimista, i al final te'n donaves compte, sobretot ara, quan t'ha passat el temps, que de pessimista no eren, el que eren visionàries, no? I molt lúcides. I tot aquest joc ha estat el que m'ha permès construir aquest relat a dia d'avui, però partint d'aquests testimonis com que se varen adelantar en els temps.
0: És molt interessant veure la visió de cada un d'aquests artistes o escriptors o bé, persones destacades del món de la cultura que has
1: Sí.
0: inclòs en aquestes entrevistes, de com parlen, com molt bé has dit, del territori, de l'habitatge, un poc de les dificultats, la gentrificació, que en aquell temps encara no se'n parlava tant d'això. Es veu que si
1: Clar.
0: ens situem al 2010, tots poden recordar bé, com mostra trobàvem tal vegada en aquella època i veure que efectivament ja notàvem una certa pressió, però no com ara, evidentment. M'ha creat l'atenció també una entrevista que avui t'han fet, que han publicat també en el Diari de Mallorca, allà
1: Sí.
0: on parlau que en aquell temps moltes coses d'ara encara no existien, no? Encara no teníem Instagram o
1: Exacte.
0: Airbnb, no? Que tot això va
1: Sí.
0: arribar un parell d'anys més tard. És curiós, llavors, com canvien les coses. Ara que tu t'has hagut d'enfrontar a tot aquest material audiovisual de cara a fer el documental que t'has trobat. Ha estat bo de fer feina amb tot això que tenies, que a més entenc que ho tenies tot ben conservat, no? Era
1: Sí,
0: digital o
1: sí.
0: analògic?
1: No, no, ja era digital, ja ho eren gravant digital, n'Agustí Torres i jo, i ho teníem allà, sí, ben conservat, perquè sabíem, sempre havíem sabut que aquestes entrevistes eren molt valuoses, però mai varen trobar el moment encara de finiquitar el projecte, no? Sempre estava allà, però no el arribàvem a acabar. I sí, la veritat és que ha estat un plaer molt gran. Jo ho hauria fet durar molt més. Em dura una hora i mitja, però hi havia material per fer tota una sèrie, vaja. Perquè, clar, tots els temes en el final, per molt que se situïn en les entrevistes fossin en un moment molt, molt concret del temps, en el final acaben abarcant temes que són atemporals, és a dir, per exemple, un altre dels temes que se xerra, la pèrdua de la identitat, les conseqüències del progrés. Clar, totes aquestes coses no... Ara d'anys, moltes dècades que se van gestant, i segurament encara estarem en aquest procés d'aquí 10 o 20 anys. Per tant, això són quan te dediques a t'atures i fas com una... Intentes fer una lectura profunda de les coses, clar, això transcendeix el temps, no? I realment aquestes reflexions que abarquen des dels orígens, no? De principis del segle XX, quasi, de lo que ells conten, de com eres, com ells havien sentit dels seus predins, no? Que era la Mallorca, tal, i després se projecten al futur. Per tant, per jo ha estat una autèntica passada. Fins i tot, clar, me vaig plantejar, bé, també podria entrevistar alguns d'aquests artistes una altra vegada, amb alguns d'ells segueix tenint en contacte i això, però és que m'ha parece que realment no... O sigui, era encara més valuós mantenir només aquelles, perquè veies que el que deien era molt similar possiblement a el que diguessin ara. De fet, a vegades els he sentit dient coses molt parescudes el darrer any o dos, però té més valor que fossin en aquell moment, perquè els altres no ho veien tan clar com ho veien ells, no?
0: Idò, és realment molt clarificador. Tenia moltes ganes de veure aquest documental condensat amb una hora i mitja que s'estrenarà dia 31 de juliol dins de la programació de l'Atlàntida Film Fest. No sé si queden entrades encara per la projecció d'aquestes, perquè algunes han volat. Tu saps,
1: Sí,
0: Mala?
1: en queden algunes, m'han dit avui de l'Atlàntida que en queden poquetes, però no heu de passar pena, perquè qui no pugui arribar a anar a l'Atlàntida també podrà anar a cine, que a setembre estrenarem a Cine Ciutat, a Rivoli i a altres cines, o sigui que hi ha aquestes diverses oportunitats, no? Ara a l'Atlàntida està fresquet en el Rivoli, que se passarà dia 31, i si no, a setembre també, o sigui que hi ha diverses oportunitats.

0: Són les 6 i gairebé 23 minuts. Conversam en directe amb la cineasta i escriptora, periodista, Marga Melià, que demà presenta el seu llibre, aquesta reedició de Suportant el Paradís, amb 20 entrevistes a artistes destacats fetes el 2009-2010 i que ara ella revisita, afegint a cada una d'aquestes converses també un petit text en català. No? Aquesta seria una de les novetats de l'edició nova del llibre.
1: Sí, exacte, perquè el llibre és la seva primera edició, se va publicar en castellà i en anglès, i ara per primera vegada se publica en català, que ja era hora, que és en realitat l'idioma en el que varen fer les entrevistes, no? I estic molt contenta, l'edició és molt xula, i na Maria de Leonard Muntaner i jo vàrem estar pensant quina era la millor manera i vàrem decidir que mantindríem intactes la meva presentació que jo faig de com els vaig conèixer, quina impressió em varen donar cara a cara quan els vaig conèixer i els hi vaig fer l'entrevista, després allà l'entrevista, i després el que sí que m'ha afegit enguany és, en aquesta nova edició, és un text que jo he escrit per, diguéssim, posar al dia el que ha passat en aquests artistes entre 2011, que va ser quan se va publicar la primera edició, i ara. En la majoria d'ells m'he tornat a posar en contacte, o mos han telefonat, o han xerrat, o mos han vist i m'han explicat un poc, a part jo ja anava seguint les seves trajectòries. D'altres, com has dit en el principi, ja no hi són, però sé que va ser d'ells i està molt emocionant i molt emotiu també poder escriure, per exemple, no? Que va ser de n'Agustí Villaronga, que va ser d'en Tòfol Serra, que va ser d'en Toni Catany, després de que mos coneguéssim i fins al dia en què mos varen deixar, no?
0: Idò, sí, bé, un poc, no hi té, suport, res a veure, però en certa manera mos han recordat també alguna conversa que vàrem mantenir també amb Alberto Anaut del Club Matador, que també va fer aquestes entrevistes tan extenses, gravades també en vídeo, i en el qual, clar, mos va interessar sobretot la part de Miquel Barceló. En
1: sí,
0: aquest sentit,
1: sí.
0: Deies, Marga, que per la pel·lícula t'ha quedat molt de material, deies fins i tot per fer un capítol, no sé si de cadascun. Tal vegada d'aquí uns anys podràs fer una reedició o revisió del material que te quedi, però sí que fa un moment hem escoltat a Clara Ingold amb un dels seus temes, Drama Queen, perquè ella és una d'aquesta fornada més jove, més actual, d'artistes que has inclòs també en el documental. Conta-nos un poc aquesta part més nova.
1: Sí, en els documents... Clar, jo sempre deia, en el llibre a mi m'hagués encantat poder incloure no a 20, sinó a 50, 60 o 70, perquè hi ha un munter d'artistes meravellosos aquí, escriptors, artistes plàstics, músics, actors, directors, bé, de tot. Però no podia ser, i només sí que havien 20, perquè si no hagués estat una enciclopèdia. Així que després de la pel·lícula, encara és més complicat i tampoc, de fet, no surten els 20, sinó surten uns quants d'ells, com a la meitat o així, en Barcelona, Carme Riera, en Susi Gómez, en Biel Mesquida, uns quants més. I després, cap al final de la pel·lícula, a la qual no només hi ha les entrevistes, sinó també hi ha pues, certes reflexions meves sobre diversos temes en torn dels quals ells xerren, però jo afegeix que aquest punt de vista actual i personal meu també. Després, cap al final, me va fer ganes xerrar amb alguns artistes això, pues, més joves per saber quina era la seva visió a dia d'avui, per afegir unes petites coses que en aquell moment era impossible adivinar que passarien, per molt visionaris i lúcids que fossin, que passarien tan ràpid, no? Com el tema de la crisi de l'habitatge, tota aquesta especulació immobiliària tan forta que hi ha ara, no? Aquest tema és com a... Lo de Airbnb, aquest tema és com a tan... Ara mateix, que sí que m'ha agradat poder conversar breument, perquè ja t'he dit, una hora i mitja és molt poc per xerrar de tots aquests temes tan complexos, però he tingut la sort i el privilegi de que me diguessin una mica com se senten autors com la Clara Ingold, com la Laura Agost, en Sebastià Portell... en Diego Ingold, en Miguel Ec, en Changuito, en Joan Aguiló... Bé, molts i molts autors contemporanis i m'ha paregut que han aportat en la Júlia Colom, en Jaume Carrió, bé, molts. Molt breus, però molts, perquè tenia ganes, no?, també de dir, bé, no només hi ha, diguéssim, tota aquesta generació que està, o diverses generacions que estan retratades, que vaig entrevistar abans, sinó que la cosa també continua a Mallorca i segueix havent artistes de totes les edats, no?, i seguim seguint un lloc especial ple de creativitat i de cultura.
0: Idò, demà serà la presentació d'aquesta nova edició del llibre que trobareu publicat per Leonard Muntaner a les 7 a Rata Corner a Palma i després, dia 31, l'estrena del documental Suportant el Paradís, el mateix títol que el llibre a l'Atlàntida Film Fest i a partir del setembre ja als cinemes. Marga Melià, moltes gràcies. Bé, el poc que han sabut d'aquesta reedició del documental, mos ha encantat. Demà a les 7 mos veurem a Rata Corner i també que vagi molt bé l'estrena del documental. Com han dit, per dia 31 de juliol encara quedaven avui algunes entrades. Marga Melià, una ferrada, moltes gràcies i enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies, una ferrada.
0: Una ferrada i m'anem amb Changuito i un dels temes nous.

0: La música d'en Changuito, de fet, demà vendrà també a presentar-nos aquest nou treball que se diu Batax. Fem una petita aturada a les 6:31 minuts i tot d'una vos parlam o parlam amb dramaturgs i també de lectures dramatitzades.
1: IB3 Ràdio és cultura. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: A Atzena, amb Javier Matesanz.

0: tenim a tots els convidats a l'estudi. Saludem en primer lloc en Javier Mate Sanz, el productor que sempre mos du tota l'actualitat escènica els dimecres. Com estàs, Javier?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, avui bé, mos dus tres convidats que...
1: Que han vingut tots tres, és un luxe, això.
0: Ho he de dir.
2: Fora televisió.
3: És estiu.
0: A veure, noido, aquesta setmana sembla que molt de convidats ho tenen complicat per venir a l'estudi, en la qual cosa vos agraïm especialment. Tenim a Ana Maria Garalbe. Com estàs, Maria? Benvinguda.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Ana Maria, bé, tots tres molt aviat estrenaran o presentaran també les seves obres en aquestes lectures dramatitzades a la Sala Beckett de Barcelona, en una col·laboració que hi ha també amb el Teatre Principal. Sergi Baus, com estàs? Benvingut.
5: Gràcies.
0: I també Josep Ramon Sardà, benvingut també.
6: Com anem?
0: I demà en Javier mos ho explicarà tot.
1: Bueno, ells tres són els que presentaran, els que participaran en aquest aparador de Nova Dramatúrgia Balear, que és aquest programa, no?, per aquesta iniciativa del Teatre Principal i la Sala Beckett per mostrar les noves obres, noves dramatúrgies d'autors balears. Qui tria exactament les peces? Perquè suposo que n'hi ha un ventall d'autors i obres noves i inèdites de moment, que hi ha com un comitè de la Beckett.
6: Se'n varen presentar una trentena,
1: m'ho pareix. Una trentena.
6: I el principal va fer una primera selecció i després saber que t'ha acabat entre aquestes, m'ho pareix que eren 6 o 8 seleccionades, ha triat les 3 que vol fer a la Torre.
1: És la primera vegada que se fa aquest aparador?
4: Sí.
1: Sí?
6: De Balears, sí. L'any passat se va fer amb autors del País Valencià.
1: Ah, i anirà canviant de...
6: Supos que ho faran com a cicles.
1: Anava a demanar-me si tindria continuïtat balear, però bé, segurament no, anirà canviant.
6: És que l'any que ve aquestes obres ja se faran en el lliure o en el nacional.
4: A la Sala
6: Beckett,
4: també.
1: Les vostres, com a mínim, les altres ja... No, però vull dir... No, doncs m'ha sorprès això que havia com a 30, perquè vols anar a demanar, sempre n'hi haurà obres de nova creació i tal, però realment viu un molt bon moment la dramatúrgia aquí a les Illes, no?
5: La dramatúrgia crec que viu un molt bon moment a nivell de creació. Una altra cosa és a nivell de visualització. Això seria un altre tema que apuntura és un meló...
1: He dit dramatúrgia, una cosa així de producció,
5: per lectura,
1: producció,
5: no?
1: O d'exhibició, i aquí que s'ha començat a embrutar tot això. Però vaja, anem a veure com funciona aquest tema, perquè ho feis dia 15, 16 i 17, per ordre el 15 és qui en...
5: Ja.
1: Comences tu, Sergi, després na Maria i després hi acaba per Ramon.
0: Menau seguits, un dia, sí, un dia darrere
1: l'altre. 15, 16, 17, sí. Com funciona el tema? Heu triat vosaltres, vos dirigiu vosaltres mateixos la
6: direcció? Crec que en Sergi és l'únic que se dirigeix,
5: sí.
6: Però els altres no.
5: Bueno, el meu cas va ser... De fet, no és cosa meva en absolut. A mi m'ho van dir, escolta, volen que la dirigisquis tu i que la interpretis tu. Vull dir, per mi ja m'anava bé, perquè som més tot més per jo. Però no va ser cosa...
1: Tu tot sol, veig aquí una foto amb en Albert Mèlic, sí. No sé si és de la mateixa... De la
5: sí, mateixa és la mateixa... Ja havia fet una lectura d'això amb en Albert Mèlic, però no serà en Albert, perquè jo vaig dir que fos en Albert, però no sé si estava en una altra lectura, bueno, qüestió que al final fa en Pedro Mas.
1: En Pedro Mas.
5: Sí.
1: La teva peça en concret és per tot allò que ens uneix, i per tant dirigeixes i interpretes tu mateix. Pues anem passant la pilota. Maria, les llibreteres, de la qual ja vàrem parlar aquí,
4: ja,
1: perquè
4: vàrem
1: guanyar el Premi Llorenç Mollà, Agnès Jovet te dirigeix,
4: sí.
1: I interpretes tu?
4: No, aquesta vegada no. Nosaltres també ja havíem fet una altra lectura, i ara, però el principal m'ho va proposar en Agnès per dirigir, i entre ella i jo hem decidit mantenir dues actrius que ja vam...

0: perquè sí, no se n'ha fet encara cap lectura ni... i només s'ha llegit en privat, vull dir, no s'ha fet tan sols cap lectura entre amics.
1: La segona línia.
0: La segona línia, que és el text que va guanyar el Premi Àngel Guimerà. I jo ja l'havia passat en Sergi Belbel, perquè, clar, vaig anar passant a directors per veure si els interessava i això. En Sergi li havia agradat molt el text i crec que va ser ell que se va proposar a saber aquest per dir-lo.
1: I qui ho interpreta? Qui ho digueix?
0: També és un repartiment de luxe, perquè hi ha en Miquel Gelabert, una llegenda... Després hi ha en Gisco Segura, sí, que ja havia fet l'arquitecte. De... Sí. I després... el personatge femení és n'Alba Brunet, que també és una actriu que jo m'encanta i feia temps que me feia ganes fer alguna cosa també amb ella, i en David Mercè, que aquesta va ser una proposta d'en Sergi Gelabert. Jo no el coneixia, bueno, el coneixia d'haver-lo vist per televisió, a Polònia i tot això, i però em va dir, sí, en teatre és un actor molt fiable i al final ha estat un repartiment molt potent.
2: A més que les entrades per veure aquesta proposta d'en Josep Ramon estan esgotades, són gratuïtes i només s'han de descarregar les invitacions i
1: han hagut de tancar el llibre per falta de públic.
0: A veure, s'ha de dir que les lectures no se fan a una de les sales grans de Sabeca, sinó que se fan a sales d'assatge, que també és un... aforament reduït.
1: Ara te faré una pregunta, espero que no te destripin. Bueno, espera, jo te la faig. Perquè sé que ets un cinèfil, a més. Jo m'he llegit de que va, la segona línia.
0: Sí?
1: A tu t'ha agradat molt el Resplandor, eh? L'Hotel Overlook.
0: Mira, fixa't.
1: Sí o no?
0: Bueno, sí, és una gran pel·lícula, el Resplandor.
1: No, però té que veure amb això, no?
0: No t'has de veure.
1: Vale.
0: Però és que m'està passant, amb aquest tema, m'està passant que la gent que la llegeix, cadascú amb xerra de referències, que dius...
1: Que no són les teves, però sí que coincideixen. No, doncs això enriqueix moltíssim, això, no?
0: Sí, és a dir, jo el que veig és que jo hi vaig ficar una mescla d'influències, però que encara n'hi ha més, des del qual jo no en som conscients, saps? I la gent, quan m'ho diu, dius, ostres, sí, clar, això jo ho he vist i segurament m'ha influït. Però no d'una manera conscient.
1: No, és que jo anava llegint i me venia al cap, i de cop quasi al final diu, a l'interior d'aquest enigmàtic i fantasmagòric gran, i dic, hòstia, aquí ja hi som. Qui és en Jack Nicholson?
0: No, el que és cert és que jo ja feia molt d'anys que tenia ganes d'escriure una cosa que passàs a un lloc turístic a Mallorca en hivern. Perquè sempre ho he trobat un lloc fascinant, igual que un aeroport tancat, saps? És a dir, són d'aquells no llocs que dius, aquí, si fiques un personatge, pot passar qualque cosa interessant, saps? I al final vas trobar la idea per fer-ho, i sí, finalment, és això, és un conte, de fet és un conte meravellós, és un conte fantàstic, que encara que sembli que la temàtica és realista, se'n va cap a gènere fantàstic.
1: Cap a fantàstic.
0: Sí. Per això dic que hi ha influències molt diverses.
1: No és molt habitual, dins el teatre no és del més habitual, del fantàstic.
0: No, jo... D'entrada, si he de donar una referència, pensava en La dimensió desconeguda. Carai, o una cosa així.
1: No te poses per res, tu, eh?
0: No, sí, és que, a veure, jo darrerament intent no repetir-me i escriure coses que jo no he escrit i que no he vist, també. I és veritat que en teatre jo de vegades, no sé si vosaltres esteu d'acord, que de vegades molt limitant molt a una sèrie de temes, d'alguna manera són una mica endogànics en quant a els temes. Tu vas a veure obres de teatre i veus que... és molt habitual veure això, un grup d'amics que se reuneixen per sopar, saps? Coses, temes i ambients que se repeteixen molt.
1: En Kenneth Branagh va fer molt de mal amb els amics. Sí, però... això continua amb el cinema.
0: La cosa és això, que hi ha moltes més possibilitats que de coses que podem fer en teatre.
1: Evidentment, com a, per exemple, per tot allò que ens uneix, que és... De què va? Explica'ns una miqueta, perquè tu també fiques els peus en un baciot, no?
3: Sí, ja m'agrada. Sí, empenyo un poc els límits, no? Però, no, són dos polítics d'un partit X de dretes que estan a prop d'unes eleccions i han de fer un pla malèfic, o sigui, malèfic no, perdó, un pla per aconseguir que aquestes enquestes pugin un poc. Estan a punt d'aconseguir-ho, però encara els hi falta el darrer punt.
1: Si hi ha unes eleccions, l'argument és guanyar sí o sí.
3: Exacte.
1: Alguna cosa està passant.
3: Algo ha de passar.
1: Alguna cosa està passant.
3: Sí, sí.
1: I són dos personatges, eh?
3: Són dos personatges, sí, sí. Això està... el vaig fer per el torneig de dramatúrgia de Girona, de la temporada alta, i bé, és això.
1: Escrivies amb cara i ulls, els personatges tenien cara i ulls, tot i que no ho diguis, no?
3: No
1: me banyo o no?
3: No, que va, en absolut, no.
1: Bueno, i Maria sí que va escriure sobre dues dones, dos personatges, dues llibreteres.
4: Correcte.
1: Re,

0: reals.
1: Reals, sí, sí.
0: I apassionants, que jo no coneixia fins que fa uns mesos me'l vas presentar aquí.
1: Quina il·lusió, Ida.
0: Conta'ns qui eren. Eren, bueno, les
1: gerents. Nassir Yevich i Nadria Moni, efectivament. És una història real, és històrica, documental, s'obre. I perquè les vaig descobrir, vaig veure com aquesta gran necessitat de que la gent les conegués, perquè la Sílvia Beach va ser la que va publicar l'Ulisses de Jane Joyce. Ah. I és com no existiria tot el que va crear Joyce, sí, si no fos per aquesta dona que ha quedat oblidada. I a més van ser dues dones increïbles. Anys 20, París, dues llibreries, una davant l'altra, i se van ajudar, encoratjar, i a més van ser parella sentimental, elles dues, i van crear allà un refugi artístic.
0: L'obra estava escrita, tu l'has agafada, tu.
1: Clar, i a més, és que període entre guerres mundials, Hemingway allà ficat, tenia tots els elements, jo només vaig cercar, llegir molt, anar a París a entrevistar persones i al final va sortir la llibretera.
0: I modestament guanyar el Llorenç Mollà.
1: Va ser una conseqüència preciosa. Això és
0: una cosa que fa qualsevol, també. Les tres obres estan premiades? La teva, vas participar?
2: Sí, no, vaig arribar a la final, però no vas guanyar.
0: Ets l'únic que no guanya.
2: Sí, no.
3: Jo també he perdut el torneig de dramaturgia. A més, més mèrit que ell, perquè vas perdre. És d'aquí a la semifinal.
0: Bueno, escoltau, en Rafael Gallego també va perdre la semifinal. Sí. O sigui, que ja dignifica els que no passen.
3: Exacte. I en Miquel Mas també, que ara estava on fire, també en el segon de dramaturgia, també va caure la primera.
0: També. Ah, bueno, sí, clar, la darrera que va fer, que estaves tu, era una ampliació.
2: Bachata
0: era una ampliació de la que ell va presentar.
2: Sí, que jo no ho sabia, o sigui, perquè jo no la vaig veure en aquell torneig de dramaturgia, no la vaig veure, i me vaig entrar després.
0: Sí.
1: Jo no he participat a cap torneig i m'agradaria.
2: Aquí,
3: llança. Toni Gomila, que està escoltant.
0: No, passaràs, perquè quants en duen ja?
3: Més de 30,
2: doncs. Crec que són 15 edicions.
3: 15 edicions, multiplica per 4.
0: Mare meva.
3: Sí.
0: Són més de 60 dramaturgs, o sigui que després parlàvem amb Antoni, nosaltres tenim bo. Escolta, i que, per exemple, des de dramatúria se va muntant, com a bachata, com a tal. La sala Beckett té qualque compromís, qualque història, o vos ajuda a parlar amb productors?
3: De moment, els compromisos que produeixen les obres, és a dir, les paguen entre saber que tingui l'estat principal de Palma. Uh-huh. Clar, jo vull pensar que això podrà servir com un aparador per mostrar els textos a gent de Barcelona. I d'aquí pregunto si alguna cosa. És cert que darrerament a Barcelona cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Quasi diria més d'autors que de companyies. És a dir, sí, ara és habitual que tant a saber què, com en Estan Tarantana. Hi ha uns certs teatres que ja com que fan confiança a la dramaturgia de les Balears. Bueno, en Sergi va anar en Paradís a saber aquest, que va ser un èxit també allà. O sigui que,
2: sí, i maleïdes.
3: I maleïdes. Vull dir que jo crec que s'ha generat un cert clima de confiança.
1: Un camí, ja.
3: Sí, exacte. Sí, és veritat, sí, que, clar, és difícil que encara entrar en els grans teatres o grans produccions, però bé, a poc.
0: Abans ens havies de fer mirar cap aquí i ara ja ells miren, són ells que venen i cerquen valors dramaturgis per aquí, no?
3: Sí, i de fet, a veure, els problemes és que les grans produccions també necessiten com que hi hagi gent de darrere com a estat principal de Palma, això, però aquesta temporada que ve haurà en Miquel Mas en una producció en el Lliure, haurà na Marta Barceló en una producció en el TNC. Clar, això, si mos feim enrere fa 10 anys, era una cosa com impensable. I hi hagués autors...
4: Sempre s'ha cercat alguna manera d'exportar, no? El que feim aquí a tots els nivells culturals. Aquest seria un bon camí, no? Una bona manera.
3: Jo penso que sí, i s'hauria d'incrementar, perquè per exemple, això comença a passar en Barcelona, però, per exemple, mira, ahir parlàvem amb en Sergi, en València no passa. I és una llàstima, perquè València està fent... Hi ha moltíssima gent escrivint i coses molt interessants, i no els coneixem, ni ells no els coneixen a nosaltres, tampoc.
4: I entre illes se fa, això sí, no? Hi ha més col·laboració entre els teatres principals.
2: Bé, sobretot una mica en Menorca.
3: Sí.
2: En Eivissa no gaire.
0: Eivissa és una altra cosa.
2: És una altra... Sí, però... a mi
3: més... I en Menorca, no? Jo diria que més en Ciutadella que en Mahó. Sí. És a dir, és que... No, les coses com són, eh? Hi ha com, supos que perquè hi ha una col·laboració estreta entre el principal de Palma i Ciutadella, i això vol dir que moltes coproduccions del principal o moltes coses relacionades van cap allà, però en canvi no és tan fàcil. Jo crec que darrerament això mos ho sabrà dir en Mateu Sanz, que no hi ha tant de bolos com hi havia fa uns anys.
0: Bueno,
3: i això implica que no hi ha tanta circulació.
0: A veure, és que una cosa és que és vera que van baixant, bueno, perquè això és una mica cíclic i els ajuntaments de cop, com jo crec que mos estem acostant d'alguna manera a eleccions, a no sé què, i comencen a redistribuir partides i la cultura no sol ser la que més votos dona, però és vera que han baixat bastant. Ara que això de la circulació entre illes no ha funcionat mai. I aconseguir un bolo a Eivissa o un bolo a Menorca i tal, aconsegueixes un després de molta feina i coses així, però...
3: Bueno, hi va haver dos anys que va funcionar un circuit que se deia Talentim, que se'l va muntar des de l'IAB, no sé qui i tal,
0: Ramon...
3: i que després va desaparèixer.
0: I per què una cosa que costa tant de treure va sortir i tal, i després cau com una...
3: Són aquestes mancances estructurals que tenim a Balears, que deuen ser l'única comunitat autònoma que no té un circuit autonòmic com toca.
0: Efectivament. L'única
3: de tot Espanya.
0: I se van inventar aquella, que és un lema molt guapo, però que deia, però qui s'ho ha inventat? Perquè no està basat en allò de quatre illes, un país, sí. Cap frontera, era un cachondeo aquest eslògan, que i sona molt bé, està molt ben parit per un publicista.
2: Des del moment que no hi ha...
0: No li havien dit que no se sustentava.
2: No hi ha un pont aeri entre Eivissa i Menorca, començant per aquí.
0: Mira, això jo és una cosa personal, però us ho dic, jo vaig anar a Menorca per primera, jo som eivissenc, vaig anar a Menorca per primera vegada en 18 anys, perquè me vaig mullar, perquè en 16 me vaig mudar a Mallorca.
2: Clar,
0: jo no havia estat mai, i els meus amics no havien anat en la punyetera vida a Menorca, perquè havies de dormir a Mallorca per anar-te'n. Quan te vas dos dies a Menorca i coneixes una altra illa d'aquí, però si eres una altra, havies de dormir a Mallorca.
3: Sí.
0: Això estic parlant de fa 40 anys també, perquè...
2: Però sí, això, però no ha canviat gaire.
1: Ara mateix també has de passar per Mallorca, no?
2: Sí. Per Sant Joan i se va fer un vol directe i visa Ciutadella, i visa Mamó.
1: Uau.
0: Ja m'he dit. Bueno, i tot això de la infraestructura i de que hi hagi un programa i tal, venia la pregunta inicial meva de dir... Això entre el principal i la beca, que està molt bé com muntin, però faltaria el millor que després se comprometessin una mica, perquè ells tenen el nom de la institució, a cercar els inversors, a lo millor, o els productors que puguin muntar aquesta. Però seria la passa, està molt bé mostrar-ho, però tu has dit, són sales d'assaig, són 25 persones que si dones en esclau i hi ha la persona adequada, millor te surt d'allà una producció.
3: Però això no m'ho has de demanar a nosaltres, això de convidar unes altres persones del programa.
2: Unes altres persones i fer-li aquesta mateixa pregunta.
0: Jo m'ho demanava si sabíeu si això seria. Me deies que no, ja li demanarem aquí per tot. Però bueno, veig que no, que aquest compromís no. Simplement tot has de muntar tu. Tu, Pep, tot has muntat molt bé, està tot venut i en sèrie, jo no he fet res, Dina Maria.
1: Jo no he fet res. És cert que ja havia xerrat amb la Beckett sobre aquesta obra abans i estava la Beckett interessada en aquesta obra. Però de qui a fer la producció no ho sé.
0: I després la possibilitat, que potser està previst de fer-ho venir cap aquí després, el mateix. Aquestes...
1: Home, estaria bé, no mos ho han dit.
2: Dius de fer aquestes mateixes lectures aquí.
0: Exactament el mateix, X temps després a la sala petita del principal, dic jo.
3: Se podria fer, el que passa és que clar, jo crec que un criteri de saber que és hora de muntar-la ha estat intentar agafar actors que estiguin a Barcelona. Però no, supos que per no pagar viatges i tal.
1: Però en el seu cas, per exemple...
3: No, en el seu cas de Sergi, sí. Però en Sergi, clar, també ja l'ha fet, ja...
2: Sí. No, de veritat que no sé quin ha estat el criteri de per què s'ha triat d'una manera o d'una altra. O sigui, no ho sé.
3: L'ideal seria que se poguessin muntar. Vull dir, que això fos una manera de... Jo trobo que les lectures són interessantíssimes per un autor, perquè és la manera com comproves si estàs funciona. És a dir, veus per primera vegada quan respires públic en so test. Lo ideal és que després la següent passa ja sigui produir-la.
0: Vosaltres com funcionareu? Ara veureu com ho fan dirigits per uns altres, llevat del teu cas i tal, i com respirarà el públic, tot i que sigui poquet públic. Després d'això, no està tot cuit. Vull dir que potser dius, ostres, això no me funcionava, això tal, també l'utilitzeu per això vosaltres mateixos. Potser encara després fareu retoques i tal abans de cercar una sortida.
2: Sí, evidentment, o sigui, ho xerràvem abans, una lectura és meravellosa justament per poder tastar aquests textos i poder veure el que funciona, el que no funciona, si se fa llarg o no se fa llarg o el que sigui. És a dir, justament jo crec que és aquesta la finalitat d'una lectura. Evidentment que ho pugui veure qualcú que sigui important, però també per tu, per veure si allò funciona o no.
3: Sí. També hi ha autors que... una vegada que tenen el test escrit i tancat ja no el toquen. Jo crec que els autors que també dirigim no solen ser d'aquests. Vull dir, jo retoqui i que enviï coses d'estès fins al darrer moment.
1: Fins els dies d'estrès.
0: No, exacte, anava a dir durant els assajos. Clar, clar.
2: Bueno, i quan no som nosaltres que dirigim, també deixam que la cosa
3: evolucioni
2: cap on...
0: Anem a recordar, perquè se mos acaba... Sereu públic els uns dels altres? Vos quedeu allà, el 15-17-17?
2: Jo no, jo només que tu em veig primer entorn. O sigui, me sap greu, però... No.
0: Però per què m'importen els altres?
2: Perquè m'importa jo! No, és que no puc.
0: Bueno, recordant que estem amb en Sergi Baos, per Ramon Cerdà, Maria Garalbe, que són els tres dramaturgs mallorquins que participen en aquest aparador de Nova Dramatúrgia Balear a la Sala Beckett, a l'obrador d'estiu de la Sala Beckett. Entre la Beckett, organitzat entre la Beckett i el Teatre Principal de Palma. Molta merda.
3: Gràcies.
0: Alguns ja és reestrenar quasi això, però bueno, que vagi molt bé i sobretot que acabi en un espectacle que puguem veure. Tot tres heu estrenat enguany, no? Una cosa o l'altra,
1: sí,
0: tal.
1: Sí.
2: Jo com a actor.
3: Jo l'arquitecte va ser novembre del 25.
2: Bueno, aquesta temporada. Però,
0: bueno, aquesta temporada. Ja, l'arquitecte ja és de l'any passat.
3: Ja és de l'any passat, sí, sí.
2: Bueno, però és d'aquesta temporada.
3: Sí.
0: Ah, clar,
3: sí,
0: clar. M'havies romput ara, no. Te promet que el meu cap de...
2: No.
0: Vale, va ser aquesta novembre. Temporada, clar. Bueno, i de l'any que ve teniu que estrenar aquestes
1: una
0: tres,
1: altra.
0: Ja està.
1: Sí,
0: mira,
1: sí,
0: més fàcil clar. Mai. Moltíssimes gràcies per haver vingut i, a més, per haver vingut a l'estudi, perquè, com dèiem, ara es veu que, mira, tot s'espenya a l'estiu.
3: Això és perquè som pobres. Si tinguéssim pasta, estaríem viatjant pel món.
0: Estaríeu a la caseta de la mà, de la platja, o vés a ser brobons.
2: Sí, des del vaixell.
0: Funcionen millor les converses així que donar-se part per telèfon, per això insistim tant. Moltíssimes gràcies a tots tres, a molta merda, i ja, mira, ja vos demanarem en torn anar, què tal ha anat i estaria molt bé que trigàsseu una miqueta en tornar perquè vos quedeu per allà fent sí. Ja muntatge d'aquests
1: ja comences la producció
0: mos agrada tant que quedau ja,
2: quedau,
0: no,
2: ja no tornau.
0: Moltíssimes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
4: Que bé, i enhorabona a tots tres per aquesta expansió a Barcelona, que segurament vos durà també molt de contactes. Com han dit, Sergio Baos presenta tot allò, per tot allò que ens uneix, just d'aquí una setmana, això serà dimecres que ve.
2: Sí.
4: Just en una setmana, l'endemà, Ana Maria Garalbe farà les llibreteres, participa, sí. I el tercer serà en Josep Ramon Cerdà, que acabarà dia de 7 de juliol amb aquesta lectura que a més dirigirà Sergi Belbel. Moltes gràcies a totes, a en Javier Mate Sanz també, la setmana que ve més teatre, més teatre. Actualitat escènica. Fem una petita aturada i tot d'una tornem amb més coses abans que siguin les 7.
5: IB3 Ràdio és història. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
6: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
6: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluència.
7: El paraigua en sabates.
6: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
5: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Això ho ha fet un professional.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs... I amb tu.

I per acabar avui, escoltam un tema dels resplendents escorpins platejats amb Toni Cobretti, amb Clara Ingold, que han estat també protagonistes, en certa manera, de la primera part del programa. Na Clara Ingold és també una de les artistes que surten en aquest documental de Suportant el Paradís de Marga Melià, i és també un dels temes publicats per Espora, que van formar part del documental, que recordava un poc tota la moguda mallorquina de Palma, Signes a l'Arena, un documental de la Perifèrica i també d'en Pincho. Acabam amb aquesta cançó avui aquí, però demà tornarem a partir de les 7, que deu ara ens informatiu vespre. Adeu, fins demà.

0: El Copit ha referida marca en distància amb el manual d'acció contra la turistificació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Maria Antònia Suau.
0: Les dues associacions han emès un comunicat en què animen a participar en la protesta, però deixant de banda altres formes d'acció que diuen que no comparteixen. Antonina Siquier és la portaveu del GOM Mallorca.
2: Nosaltres apostam per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
0: També la delegació de govern s'hi ha pronunciat, adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran els atacs que es puguin produir contra les empreses turístiques arran d'aquesta publicació. Un document que promou accions contra negocis que la plataforma considera responsables de la gentrificació. Aquesta qüestió centra avui la informació d'aquest dimecres, dia 8 de juliol, en què també destacant, però, la memòria del Consell Econòmic i Social, Maria Tomàs.
3: Un dels punts que destaca el document és que quasi la meitat de la població resident a les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. De fet, segons apunta el document, les Illes són la comunitat amb més població nascuda a l'estranger. El president de CES, Francesc Fiol, alerta dels reptes que presenta l'increment de població com la planificació d'estructures, d'infraestructures, el servei públic i la sanitat.
4: Dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta en aquesta creixent demanda, penso especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
0: I el Tribunal Constitucional ajorna la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lecent.
3: L'alt tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lecent va vulnerar el dret de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornet.
0: I de l'Educació Salut formarà els docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas que un alumne pateixi un xoc anafilàctic.
3: La mesura s'inclou dins un nou protocol de les conselleries d'Educació i Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres perquè actuïn d'urgència en cas d'una reacció greu.
0: I de l'exterior avui escoltarem les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha respost Donald Trump, que hores abans assegurava que els Estats Units detendran completament el comerç amb Espanya.
5: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el president dels Estats Units.
0: Declaracions de Pedro Sánchez a la roda de premsa després de la cimera de l'OTAN. I en els esports, ben pendents avui del Reial Mallorca, perquè hi ha dos nous fitxatges que ja són a l'illa. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. Zito Lubumbo i Abubakar Soumahoro podrien convertir-se en nous jugadors mallorquinistes. El club ha arribat a un acord amb el Cagliari italià per l'extrem angolès i Soumahoro, central francès de 21 anys, arribaria cedit de l'Hamburg a Alemanya. El Mallorca, a més, ha presentat avui la segona equipació, que és negre, amb detalls en daurat. A la primera federació, l'Ude Eivissa ha aconseguit la cessió de Dimitrios Stamatakis, porter grec de 23 anys, que arriba del filial de l'Osasuna, i a la segona federació, l'Atlètic Balears ha fitxat el porter Vicent Sabater del Poblense. El Mundial, l'Argentina i Suïssa s'han classificat per als quarts de final, i en bàsquet, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmer i el serbi Đorđe Simeunović és nou jugador del Fiwi Mallorca.
0: I acaba gairebé ja una jornada de dimecres, marcada també per la forta calor a les Balears. S'han arribat a assolir els 40 graus a alguns punts de les illes. A Mallorca, com Petra, Artà, Son Cervera, també s'han registrat 39 graus a Sant Antoni de Portmany, a Sant Joan de Labritja. Dani Capó, bon vespre. La calor continuarà encara demà.
7: Bon vespre. Sí, de fet, demà pensam que ha d'anar a més aquesta calorada que patim. Avui és el segon dia consecutiu que se superen els 40 graus a Mallorca. I en vista demà poden ser més localitats les que tinguin aquests valors màxims per damunt dels 40 graus. De fet, a l'interior de Mallorca es poden arribar a fregar els 42. Atenció també als 40 que es poden assolir per primera vegada a l'interior nord d'Eivissa en vista demà. Segurament no arribarem a tant a Menorca, però podem superar també en aquesta illa els 38 graus. A Formentera podem situar-nos al voltant dels 35. Per tant, calor generalitzada que esperam, tot això en un dia en què el sol comandarà, tenim un cel molt destapat un dia més i amb un vent que bufarà fluix de direcció variable, permetent una miqueta d'entrada de l'embat durant les hores centrals del dia. A la mà, un dia més, molta tranquil·litat.
0: Gràcies, Dani. Ara són les 7 i 5 minuts del vespre. Lluís Fortesa és el control tècnic.
1: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Ha estat una jornada avui de reaccions al manual d'acció contra la turistificació publicat ahir per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. La delegació del govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran en el marc de les seves competències els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació. El document, recordem-ho, promou accions contra negocis que la plataforma considera responsables de la gentrificació i dona consells per ocultar la identitat.
3: En un comunicat, la delegació de govern rebutja qualsevol crida a provocar danys tant a béns públics com privats o a desenvolupar accions que excedeixin l'exercici pacífic del dret a protesta. Assegura també que entén la preocupació social per l'impacte del model turístic sobre l'habitatge, la convivència i la sostenibilitat. Precisament, en un acte a Palma, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, adverteix que no es pot justificar la crida a causar danys en béns públics o privats.
8: Jo crec que tots els debats es tenen que fer sempre en diàleg, es tenen que manifestar sempre del respecte a la convivència i tots sabem, jo soc de València, i sabem la importància que té el turisme per al progrés dels nostres territoris. També és de veres doncs, que hi ha que ser un turisme que ha d'estar racionalitzat, ordenat i adaptat a les característiques i a l'entorn físic que tenen els territoris.
3: D'altra banda, el govern assegura que si es produeixen actes contra la integritat de les persones o danys en edificis i instal·lacions, denunciarà els fets. Això ha assegurat avui el conseller de Turisme, Jaume Bausà, que ha qualificat de cale borroca turística el manual de la plataforma.
9: Un manual d'instrucció de la cale borroca turística el que requereix és la nostra condemna absoluta. No podem tolerar aquest missatge, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
0: Això mentre la plataforma Menys Turisme, Més Vida continua defensant el manual com una eina de denúncia. Admet que les accions poden tenir conseqüències legals, però que volen garantir la seguretat de les persones que les duguin a terme. Dani Comas és un dels portaveus de la plataforma en declaracions al programa El Dia.
10: Considerem que són manifestacions pacífiques de la ciutadania. El que nosaltres considerem que és violència és la violència estructural que és com es aboca aquest sistema, que hi hagi gent visquent en els carrers perquè estan els habitatges segrestats pel lloguer turístic, o que hi hagi gent que no se pot permetre viure a Mallorca perquè té feines precàries que no li donen per viure, això consideram que sí que és violència estructural.
0: Qui sí que marca distància amb el manual difós per la plataforma són les entitats ecologistes, el GOP i Terra Ferida, promotora juntament amb Menys Turisme, Més Vida de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol.
3: Les dues associacions han emès un comunicat en què animen a participar en la protesta, però deixant de banda altres formes d'acció que asseguren no comparteixen. Tonina Siqui és la portaveu del GOP Mallorca.
2: Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no comprar no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
0: I aquest manual ha provocat el rebuig unànime també d'agents socials i econòmics. És el cas de la patronal CAEP, que demana a la delegació del govern que investigui si el contingut del manual pot constituir algun tipus d'infracció o delicte per incitació a la violència. També PIMEM es mostra en contra de tot boicot que perjudiqui qualsevol sector econòmic. Jordi Mora, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca.
11: No podem fer sabotatge a empreses, no podem fer boicot a empreses, No podem fer mal a la imatge de Mallorca com a destinació turística i, per tant, ens ho posem frontalment, perquè això és un perjudici per a les empreses, pels treballadors i treballadores i per l'economia.
0: Comissions Obreres i UGT es mostren totalment en contra de qualsevol acció violenta contra negocis turístics. Així i tot, els dos sindicats mantenen el suport per la manifestació de dia 26 de juliol. Són Pedro Mà, d'UGT, i José Luis García, de Comissions Obreres.
12: Qualificaria inclús d'una espècie de terrorisme de baixa intensitat. No estem a favor. Estem a favor d'expressar, d'omplir els carrers, de ser contundents, de tenir un missatge que canalitzi aquest malestar de la ciutadania cap a la massificació. Ara mai en cap cas de fer cap tipus d'intervenció. Diuen que no són violentes, però en tant en quant no afecten a persones, però si afecten a béns, per jo tenen la qualificació de violentes i mai en cap cas.
13: Sigui contra les persones, contra les infraestructures, contra les organitzacions, no recolzam cap tipus de violència.
0: I la polèmica ha coincidit avui amb la Mesa i la Junta de Portaveus al Parlament, que ha rebutjat habilitar el mes de juliol perquè compareguin diversos consellers, tal com reclamaven els socialistes, que és el que han dit els grups sobre el manual.
3: La portaveu adjunta del PP, Marga Durán, ha qualificat d'inacceptable que es difonguin instruccions que, segons ha dit, poden fomentar actes vandàlics contra negocis i ha demanat als impulsors que rectifiquin. Vots també ha carregat contra la iniciativa. La portaveu Manuela Cañadas l'ha definida com una acció infama.
14: Entenem que han de recapacitar. No creiem que sigui bo. Estem de la polarització.
15: Esto no es activismo. Esto es un manual de instrucciones para delinquir. Esto se llama terrorismo callejero.
3: El diputat del PSIP, Marc Pons, ha rebutjat qualsevol expressió de violència i ha defensat que el malestar s'ha de canalitzar amb mobilitzacions i urnes. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ha evitat valorar el manual, però ha parlat d'una estratègia que considera errada, que desvia el focus del malestar ciutadà que diu existeix.
16: El malestar ciutadà no s'ha de canalitzar mai mitjançant la violència, sinó que hi ha, evidentment, aquest malestar s'ha de canalitzar a través de les manifestacions, dels posicionaments públics, sempre, evidentment, de manera pacífica.
17: I no hem de permetre que els elements immobilistes i els elements més reaccionaris de l'economia tinguin excuses per desvirtuar els focus del debat.
0: Són ara les 7 i 12 minuts del vespre. I avui també destacam unes xifres. Quasi la meitat de la població resident a les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag, en concret el 49%, segons les dades que recull la darrera memòria del Consell Econòmic i Social corresponent al 2025. De fet, segons apunta el document, les illes són la comunitat autònoma amb més població nascuda a l'estranger. La memòria del CES confirma també el creixement econòmic de la comunitat. Francesca Mas.
18: El producte interior brut de les Balears puja respecte a l'any passat. Ho fa de manera continguda, tot i que continua creixent a un ritme superior a la resta de l'Estat. Ho explica el doctor en Economia Jaume Rosselló a la presentació de la memòria sobre Economia, Societat i Treball del 2025.
19: Què veiem? Creixement del 3% per Illes Balears, menys que els altres anys, sortint clarament d'un efecte rebot. Covid torna a pujar molt el creixement econòmic i se va desaccelerant. Per tant, missatge, l'economia de les Illes Balears se va desaccelerant, però segueix creixent a un ritme superior al que fa a la resta d'Espanya, el conjunt de nacional i Europa inclús.
18: En aquest context, la població augmenta a les illes i és que només un 51% dels habitants de les Balears hi ha nascut. Tot i això, el creixement poblacional és menor que el creixement econòmic.
19: Per què? Perquè hem crescut un 3% i la població, com veureu després, ha pujat un 1,5%. Per tant, el ritme de creixement de l'economia està per damunt del creixement de la població. Per tant, creixem, sí, degut a la població, sí, però tot i descomptant l'efecte població, seguim creixent.
18: Pel que fa a la inflació, no arriba als índexs del 2022, però el diferencial en la mitja estatal és més alt. En l'àmbit laboral, la taxa d'atur és limitada, també per sota de la mitjana nacional. En els darrers 15 anys, les Balears ha tingut un creixement d'afiliats a la Seguretat Social que supera els 100.000 treballadors. Es destaca, però, que la taxa d'atur entre els joves sigui alta i que, si bé no hi ha diferència entre homes i dones fins als 34 anys, és a partir dels 35 que l'activitat laboral creix entre els homes i disminueix per les dones.
0: I els sindicats d'UGT i CESIF fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'insten a continuar negociant a partir del mes de setembre. Avui s'han reunit a Palma amb el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
3: Els sindicats reclamen que en aquesta segona fase es defineixin aspectes com ara l'equiparació entre les diverses categories professionals, tot plegat, diuen, per atraure i retenir més treballadors. Són el secretari general d'UGT de Serveis Públics a les Balears, Miguel Ángel Romero, i el president del CESIF, Luis Enrique Apolinar.
20: Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, es la reivindicación histórica.
21: Esto solo es, por lo menos para CESIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
3: D'altra banda, el ministre es mostra disposat a continuar les negociacions i assegura que el pacte millorarà el servei públic i l'estat de benestar a les Balears.
8: Hoy damos un paso muy relevante en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y al final de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
0: Per cert que Arcadi, Espanya també s'ha referit a la negativa del govern de les Illes a seure's a negociar el model de finançament autonòmic. Lamenta que l'executiu de Marga Proens s'oposi a debatre una proposta que suposaria, diu, 412 milions d'euros més per a les Balears. També adverteix que el bloqueig l'acabaran pagant, diu, als ciutadans.
8: Les razones de ese no a negociar me parece que no las podemos encontrar en las islas. Habrá que irse a la calle Génova y preguntarle a Feijó por qué no deja a sus territorios, en este caso a Baleares, sentarse a negociar un modelo de financiación que es bueno.
0: Per cert que el govern ha retret avui al ministre que hagi visitat les Balears i no s'hagi reunit amb la presidenta de les Illes, en Marga Proens, ni amb el vicepresident Antoni Costa. El també conseller d'Hisenda, recordem, que va demanar fa 3 mesos de manera formal reunir-se amb Arcadi Espanya.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I el Tribunal Constitucional ha ajornat la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lessén.
3: L'alt tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lessén va vulnerar el dret de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell. Doncs bé, el Constitucional ajorna de moment aquesta decisió sense fixar una nova data.
0: Sobre el que sí que s'ha pronunciat és sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, que suspèn de manera cautelar. Tots els grups polítics respecten la decisió judicial, però això sí, amb matisos. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, creu que servirà per alleugerir les víctimes, mentre que Marc Pons, del PSIP, en demana l'aplicació immediata.
17: Entenem i celebram que això alleugereix una mica el dolor de les víctimes, però la nostra feina és revertir aquesta majoria política.
16: Exigim l'aplicació íntegra de la Llei de Memòria Democràtica.
0: I el Partit Popular i Vox, que varen tombar la Llei de Memòria, respecten la decisió. Manuela Cañadas, de Vox, però, considera que va en contra una altra decisió democràtica, la de derogar la norma. Marga Durán, del PP, recorda que la derogació mai no va ser una prioritat per a ells i que es va executar per l'acord pressupostari amb Vox.
22: Si fue democrática su aprobación, también su derogación. Pero claro, la palabra democracia y gobierno de Sánchez, como todos sabemos, no van de la mano.
14: El Partit Popular mai va ser una prioritat, la derogació de la Llei de Memòria Històrica.
0: I el dia també ens deixa una altra decisió damunt la taula. El Suprem ha rebutjat dur a la justícia europea la regularització de persones migrants. Tampoc no suspendrà l'aplicació del Reial Decret de dia 14 d'abril, mitjançant el qual es va poder executar aquest procés, tal i com havien demanat algunes comunitats governades per Partit Popular.
3: En una interlocutòria del passat 30 de juny, l'alt tribunal va plantejar a les parts formular davant el Tribunal Superior de Justícia de la Unió una qüestió perjudicial interpretativa en relació amb algun punt de la normativa que podrien entrar en conflicte amb el dret europeu. L'advocacia de l'Estat, però, s'hi va oposar, mentre que dues de les comunitats que varen impugnar aquesta regularització, València i Aragó, sí que s'hi varen mostrar a favor. Després d'atendre les al·legacions d'uns i altres, l'alt tribunal ha conclòs que no resulta pertinent plantejar aquesta qüestió.
0: Passant ara de 9 minuts de les 7 del vespre.
23: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Chico, al lío, pide un crédito.
5: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
4: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I Salut formarà els docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas que un alumne pateixi un xoc anafilàctic. La mesura s'inclou dins un nou protocol de les conselleries d'Educació i de Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres perquè actuïn d'urgència en cas d'una reacció greu. La mesura s'ha presentat avui coincidint amb el Dia Mundial de l'Al·lèrgia. Carme Moreno.
6: El nou protocol entrarà en funcionament el pròxim curs escolar i servirà per actuar en cas d'una al·lèrgia coneguda i en aquell cas els sobrevinguts en què l'al·lèrgia no ha estat diagnosticada prèviament. A les Illes hi ha 3.500 nins i nines que tenen al·lèrgia. La consellera de Salut, Manuela García, ha explicat que les Balears són la primera comunitat que disposa d'un protocol d'aquestes característiques.
7: Salut aportarà les adrenalines en funció de la dosis i del peso del niño i esas estaran en un lugar en el que sea destinado para el mismo.
6: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que la instrucció serà consensuada amb els sindicats a les diferents meses educatives. En el cas de l'escola concertada, el nou protocol, de moment, serà una recomanació.
24: Cat centre de les Illes Balears quedarà sense eines per actuar davant una anafilaxi. I d'aquesta manera, el que volem amb aquesta mesura és intentar donar encara més tranquil·litat a les famílies.
6: Les escoles ja tenen un protocol per actuar en un cas d'al·lèrgia. En tot, el president de l'Associació Espanyola de Persones amb Al·lèrgia a Aliments, Ángel Sánchez, ha assegurat que la nova instrucció dona més seguretat a les famílies.
25: Però la instrucció, quan s'apruebe, el que va és a promover la prevenció. De alguna manera, siempre tendremos en la recámara la posibilidad de llamar al 061 si se produce esa reacción. Sabemos que el riesgo cero no existe, que siempre puede haber un error humano, un alérgeno no declarado en un alimento.
6: L'actuació ràpida en cas d'una reacció al·lèrgica greu en els menjadors escolars és essencial per evitar seqüeles destacades als infants.
0: I encara en matèria educativa, el govern adverteix que la reducció de les ràtios que proposa l'executiu espanyol no garanteix la gratuïtat de l'etapa educativa de 0 a 3 anys. El conseller Antoni Vera respon així la proposta de Madrid de baixar el nombre d'alumnes per aula a totes les etapes educatives.
3: Vera lamenta que el Ministeri d'Educació no hagi consensuat a les comunitats educatives l'esborrany del Real Decret per reduir les ràtios a les aules. Tot i mostrar-se a favor de les ràtios proposades per al segon cicle d'educació infantil, primària i batxillerat, el conseller ha dit que s'han de tenir en compte les infraestructures actuals que no hi estan preparades.
24: Si a nosaltres ens obliguen a complir aquestes ràtios a partir del curs 27-28, hi ha zones d'escolarització de Balears que no se poden complir, com per exemple l'illa d'Eivissa. Ara hem desencallat una reivindicació històrica que és un institut nou a Eivissa. Però, evidentment, aquest institut nou a Eivissa no estarà en funcionament fins d'aquí 4 anys, com a 3-4 anys.
3: El conseller Vera lamenta que el Ministeri no té en compte el cost econòmic que suposarà per les comunitats la davallada d'alumnes per aula.
0: I que també ha parlat avui ha estat el sindicat STEI, que assenyala que tan sols 4 professors s'han presentat voluntaris al batxillerat d'excel·lència que la Conselleria d'Educació vol començar a posar en marxa el curs que ve. Segons el sindicat, els docents han donat l'esquena a la mesura. És per això que l'STEI demana que se retiri. És el secretari de l'Ensenyament Públic en aquest sindicat, Vicenç García.
26: Diferencia l'alumnat entre bo i dolent. De qual cosa és absolutament innecessari. La societat està plena de joves amb distintes capacitats i el que ha d'apostar l'educació pública és per igualar, per invertir recursos en els instituts i no crear aquests guetos.
0: Per cert, que la Conselleria d'Educació ha assegurat que demà convocarà els mitjans de comunicació per parlar d'aquesta qüestió.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I el govern, les patronals i els sindicats han signat avui el nou Pla Autonòmic de Conciliació 2026-2031 que inclou 70 mesures per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. El document que està previst a la Llei de Conciliació del 2025 incorpora noves ajudes per a famílies, dones autònomes i empreses i crea un comitè autonòmic de conciliació per coordinar i per fer el seguiment de les actuacions. Ens ho explica Marta Puyalto.
2: Entre les principals novetats hi ha subvencions per a dones autònomes que hagin d'acollir-se a permisos de maternitat o excedències, l'impuls de Xec Engur, més ajudes per a famílies vulnerables o l'ampliació dels patis escolars oberts a l'estiu. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat que el nou pla permetrà adaptar les polítiques de conciliació a les necessitats reals de les famílies, els treballadors i de les empreses.
9: Perquè una societat com la nostra, de gent treballadora, que creu en l'esforç, que és emprenedora, però que no vol renunciar ni a sa família ni a la cura dels seus, aquest pla i aquesta llei eren una necessitat.
2: Sindicats i patronals han donat suport al document, tot i que reclamen un seguiment rigorós de les mesures i una dotació pressupostària suficient per garantir-ne l'aplicació. Són el secretari general d'UGT, Pedro Humà, i Màvia Isern, de la CAEP.
10: Els reptes que ens enfrontem són molt diversos. Famílies monoparentals, monomarentals, diria inclús encara més, dins un context laboral amb horaris d'una economia de serveis.
11: Evitaremos que muchas personas tengan que recurrir a reducciones de jornada, a excedencias o suspensiones temporales de su actividad laboral por falta de alternativas.
2: Les patronals també demanen reduir la burocràcia i remarquen que afavorir la conciliació ajuda a retenir talent, reduir l'absentisme i millorar la competitivitat de les empreses.
0: I les Balears necessiten atenció urgentment més de 2.300 infermeres per arribar a la mitjana europea. Ho diu un informe del Consell General d'Infermeria, una radiografia que confirma el dèficit de professionals a les Balears i que situa la comunitat autònoma entre les 5 que tenen la pitjor ràtio d'infermeres a tot l'Estat.
3: SACE Balears considera preocupant la situació, especialment en el context d'una comunitat en què la població i, per tant, els pacients augmenten considerablement durant la temporada turística. El secretari general de SACE Balears, Jorge Tera, diu que la principal causa del problema és la manca de fidelització de professionals.
12: La situació en els últims anys es que ya es imposible que vengan enfermeras a trabajar aquí por cómo está la situación de los precios y el poder adquisitivo. Estamos en el entorno de la media en retribuciones en Baleares, en el entorno de la media de los servicios de salud, mientras a nivel de coste de la vida, llámese cesta de la compra o sobre todo, fundamentalmente, el problema de la vivienda, estamos en el top de las comunidades autónomas.
3: Per aquest motiu, el sindicat reclama la implantació del plus de difícil cobertura per a Mallorca similar al que ja tenen les altres illes.
0: Set i 27 minuts. Un jove de 23 anys roman ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de caure des d'un segon o tercer pis.
3: Els fets han tingut lloc al carrer Gabriel Font i Martorell de Palma per causes que es desconeixen. El jove ha caigut damunt un vehicle que estava estacionat a la via pública. Una ambulància de suport vital avançat s'ha traslladat fins al lloc del succés i han traslladat el jove a l'Hospital de Son Espases.
0: I ha quedat en llibertat provisional l'home que dissabte va ser detengut com a presumpte autor de més de 30 robatoris a Formentera. La Guàrdia Civil de l'illa el va arrestar a casa seva després de setmanes d'investigació, quan intentava escapar de casa seva per una finestra.
3: Durant l'arrest, l'home va oposar una forta resistència. Tres agents varen resultar ferits lleus. Ahir va passar a disposició judicial i se li va decretar llibertat provisional. Se l'investiga per presumptes robatoris, furt, resistència i atemptat contra l'autoritat.
0: I la Guàrdia Civil ha intervengut 5.400 joies falsificades, valorades en 6 milions d'euros a tres comerços de Cales de Mallorca.
3: L'actuació s'emmarca en el que s'ha anomenat Operació Trèvol. Els agents han localitzat collars, polseres, anells i arracades que reproduïen de manera il·lícita dissenys de conegudes marques internacionals. L'operació continua oberta i no es descarten més actuacions.
0: I s'investiga la mort a punyalades d'una dona de 61 anys i la seva filla de 31 trobades després de l'incendi d'un pis a Mijas a Màlaga.
3: Els cossos els ha trobat la parella de la filla, que aquesta matinada. La Guàrdia Civil ha informat que els cadàvers presenten ferides per arma blanca. Els bombers han confirmat a l'U2 que han resultat mortes a l'incendi. Cap de les dues dones constava en el sistema Biogen. No obstant això, la investigació continua oberta i no es descarta cap hipòtesi. El municipi malagueny de Mijas es mostra consternat, com explica el tinent de Batllia, Juan José Torres.
8: Estamos bastante consternados, bastante tocados por el fallecimiento de estas dos mujeres.
0: I avui s'han interceptat 37 persones que han arribat en dues embarcacions irregulars a les Balears, en concret a Formentera. Segons la delegació de govern, les dues barques han arribat de matinada. Una d'elles ho ha fet a Sant Ferran amb 17 persones, l'altra al Pilar de la Mola amb 20.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30 del vespre. Repassam les qüestions més destacades al GOP i Tarraferida. Dues de les entitats convocants de la manifestació de dia 26 de juliol marquen distància amb el manual d'acció contra la turistificació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
2: Les dues associacions Ànem és un comunitat en què animen a participar a la protesta, però deixen de banda altres formes d'acció que diuen no comparteixen. Tonina Siquier és portaveu del GOP Mallorca.
3: Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
2: També la delegació de govern s'hi ha pronunciat, adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació. La secretària d'Estat de Turisme, la socialista Rosario Sánchez, no ha aclarit si participarà a la manifestació, deixant clar que qualsevol acte violent perjudicarà la convocatòria.
4: Que qualsevol acte de violència o incitació a la violència sigui absolutament condemnable i, de fet, està perjudicant l'objecte d'aquestes persones que estan sortint en el carrer de manera pacífica i estan organitzant una manifestació per demanar una millora de l'actuació de l'administració davant del model econòmic de les Illes Balears.
2: Mentrestant, el govern ha assegurat que denunciarà els fets si es produeixen actes contra la integritat de les persones o danys en edificis i instal·lacions.
1: I la meitat de la població resident a les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag, segons la memòria del Consell Econòmic i Social.
2: De fet, segons apunta el document, les Illes són la comunitat amb més població nascuda a l'estranger. El president del CES, Francesc Fiol, alerta dels reptes que presenta l'increment de població, com la planificació d'infraestructures, el servei públic i la sanitat.
5: Dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta en aquesta creixent demanda. Penso especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
1: I el Tribunal Constitucional ajorna la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lecent.
2: L'alt tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lecent va vulnerar el dret de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell.
1: I un jove de 23 anys roman ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de caure des d'un bloc de pisos.
2: Els fets han tingut lloc al carrer de Gabriel Font i Martorell a Palma. Per causes que es desconeixen, el jove ha caigut damunt un vehicle que estava estacionat a la via pública. Una ambulància de suport vital avançat ha acudit al lloc dels fets i ha traslladat el jove a l'Hospital de Son Espases.
1: I de l'exterior avui la notícia són les paraules del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha respost avui a hora baixa Donald Trump. Hores abans havia assegurat que els Estats Units detendran completament el comerç amb Espanya.
6: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el president dels Estats Units.
1: Declaracions de Pedro Sánchez després de la roda de premsa de la cimera de l'OTAN i que escoltarem d'aquí uns minuts. Abans, però, anem amb els esports.
0: Informatiu vespre. Esports.
1: Informació dels esports que ens ha tan ben pendents avui del Reial Mallorca. Hi ha dos nous fitxatges que ja són a l'illa. Xisco Ribas, bon vespre.
7: Bon vespre. Tot apunta que Zito Lubumbo i Abubaca Sumajoro seran les dues pròximes incorporacions del conjunt mallorquinista. L'extrem angolès va arribar al Mallorca el passat mes de febrer i la seva voluntat de tornar al club vermell està sent clau perquè es pugui dur a terme aquesta operació. Les darreres hores el Reial Mallorca i el Càller han acostat postures i estan cada vegada més a prop d'arribar a un acord. A falta de confirmació oficial, Lubumbo arribaria cedit amb una opció de compra en cas d'ascens. I l'altre fitxatge, també en forma de cessió, és la del central esquerrà Abubakar Soumahoro. El francès de 21 anys arribaria cedit per l'Hamburg alemany, en què ha disputat aquesta temporada passada 4 partits a la Bundesliga. Soumahoro va formar el planter del PSG, és internacional sub-21 en França i, segons ha confirmat TV3, ja és a l'illa per tancar l'operació. I un altre punt, perquè el Real Mallorca ha presentat la que serà la seva segona equipació per a la pròxima temporada. Es tracta d'una camiseta negra amb detalls en daurat. Tot això quan la plantilla mallorquinista ha fet avui el primer entrenament de l'era Luis García. Son Bibiloni han vist els porters Lucas Beristrom i Nil Torreguitart, a més d'altres jugadors clau com Pablo Torres, Jan Vigili, Valient o Raillo, la continuïtat dels quals encara està en l'aire. L'única cara nova ha estat Adrián Fuentes. El davanter s'ha mostrat molt integrat i actiu també amb els seus nous companys. A la sessió d'avui també hi ha hagut un important flux de jugadors del filial mallorquinista, com són Sali, Ser Riba o Laizola, entre altres. Precisament ahir, en el darrer dia de les revisions mèdiques, va parlar Miquel Calatayud, jugador en fitxa del B.
8: Hombre, sí, pretemporada, primer equipo y luego ya vemos, pero sí, tranquilo y a trabajar mucho. Y nada, ha sido un poco movido, pero contento personalmente. L'objectiu no se cumplió, però haurà que treballar per a volver.
7: A qui no hem vist avui sobre la gespa de Son Bibiloni és els dos mundialistes Johan Mojica i Samu Costa. El portuguès, per cert, ja aterrat a l'illa. Ni tampoc hem vist Daniel Luna, que ha fet feina a l'interior de les instal·lacions perquè s'està recuperant encara d'una lesió. I tampoc ha estat present el nou fitxatge Arnau Puigmal, que gaudeix encara d'uns dies de vacances. A la primera federació, l'UD Eivissa ha aconseguit un acord amb l'Osasuna per a la cessió de Dimitrios Stamatakis fins al final de la temporada. El porter grec de 23 anys arriba procedent del filial navarrès i en les darreres 4 temporades ha disputat 65 partits a la primera federació entre l'Osasuna, Promeses i l'Eldense i ha aconseguit un total de 16 porteries a 0. I a la segona federació, el Poblense ha iniciat la seva campanya de socis per a la pròxima temporada. Els preus dels abonaments són de 60 euros per als més joves, 100 per als jubilats i 150 a l'opció preferent. A més, el club Poblé va presentar ahir les 100 noves incorporacions per al curs 2026-2027. Són Juanmi Durán, Miquel Alorda, Pere Mer, Dani Ramos, Sergi Frau, Riverón i Nacho Bona. Tot i això, el mercat no està sent fàcil per al Poblense, que més del canvi de

0: En la federació, el conjunt pitius ha renovat Marc Fraile. El Mundial en les victòries de l'Argentina i Suïssa ja coneixem els enfrontaments dels quarts de final. Els argentins varen patir per superar Egipte perquè al minut 78 perdien per 0-2. La remuntada va arribar primer amb el gol de Cuti Romero, després amb el 2-2 de Leo Messi al 83 i el 93 Enzo Fernández posava el 3-2 definitiu al marcador. Amb el gol d'ahir, Messi és líder a la taula de golejadors del torneig amb 8 dianes.
1: Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final.
0: I el rival dels argentins als quarts de final serà Suïssa. La selecció helvètica va eliminar la Colòmbia de Johan Mojica als penals després de l'empat a 0 al temps regular i a la pròrroga. Precisament, un dels penals errats va ser obra de l'exmallorquinista Cucho Hernández. I avui, per primera vegada d'ençà que va començar aquest Mundial, hi ha jornada de descans. Demà, França i el Marroc encetaran els quarts de final, divendres Espanya-Bèlgica, dissabte Noruega-Anglaterra i la matinada de diumenge Argentina contra Suïssa. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal i el Noia han arribat a un acord perquè el jugador Thierry continuï cedit una temporada més al conjunt gallec. L'objectiu del Palma és que l'ala brasiler pugui continuar acumulant minuts al Noia i agafi així experiència a la màxima categoria del futbol sala espanyol. En bàsquet, a la primera FEB, Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palmer Bàsquet. El tècnic biscaí aterra a l'illa després de conduir l'Iuraurgi als play-offs d'ascens a la segona categoria nacional. L'altre conjunt mallorquí de la categoria, el Figuí Mallorca, ha fitxat l'ala pivot serbi Dorde Simeunovic. El jugador de 2,1 metres d'alçada s'incorpora a l'equip d'Ales Formento procedent de l'Spanish Basketball Academy de la segona FEB. I d'altra banda, l'Estia Menorca ha renovat Adam Sola per una temporada més. El club menorquí ha aconseguit donar continuïtat a una de les peces clau de la temporada passada. Escoltam Adam Sola.
2: Estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
0: Després de la sortida de Víctor Arteaga, Adam Sola, juntament amb Pol Figueras, seran els únics jugadors que continuen del passat curs al club menorquí.
3: Gràcies, Xisco. Són ara les 7:41 minuts del vespre. Faim una pausa.
4: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
6: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

que sí, que segur heu notat. Avui és la forta calor que ha fet a les Balears. S'han arribat a assolir els 40 graus a alguns punts de les illes, com Petra, Artà, Son Servera, a Mallorca. Una forta calor que continuarà demà amb avís taronja. S'activarà a bona part de nou de Mallorca i també a les Pitiuses, i que està inclòs dins una onada de calor que continua encara activa a les illes. Una

0: Onades de calor que, segons els experts, de cada vegada seran més comunes per mort del canvi climàtic. L'impacte d'aquest canvi climàtic farà que les platges de les Balears puguin perdre fins al 60% de la superfície durant les pròximes dècades per mort de la pujada de la mar, perquè actualment tenen poc marge de recuperació.
1: És la principal conclusió d'una tesi doctoral de la Universitat de les Illes Balears, elaborada pel físic Pau Luque, que deixa palès que no només s'ha de deixar de contaminar de manera immediata, sinó que també cal cercar models que ajudin a preservar les platges més estretes, que retrocedeixin més aviat perquè disposen de menys arena per compensar els canvis.
2: Però més que cada cop és més ràpid, vol dir que Ventura, els canvis que veiem en aquesta pròxima dècada seran més petits que els que veurem a la següent. És com tenir un cotxe que està accelerant, no? En el principi vas a poc, però si continues pinjant l'accelerador, després va encara més ràpid. A partir de mitjans de segle cap endavant serà on comencem a veure coses ja bastant, diguéssim, més serioses, no?
1: L'escenari més desfavorable suposaria una pujada del nivell de la mar de fins a un metre l'any 2100 i més de 36 quilòmetres quadrats de costa podrien quedar inundats de manera permanent. A més, podria tenir un fort impacte econòmic per l'afectació sobre el turisme. L'estudi adverteix que és necessària la implicació de totes les administracions per prendre mesures, com ja s'ha fet a altres bandes. Algunes solucions serien fer retrocedir els passejos marítims o no fer urbanitzacions ben a la vorera de mar, i posa d'exemple algunes platges de les illes.
2: Tant a nivell de pèrdua de platja perquè s'erosionin, com també està afectades per inundació, per exemple, tota la zona del Cudi i de la badia de Pollença, clar, són zones on són bastant baixes, no? I llavors també queden molt afectades, per exemple, per la pujada a nivell de la mar, en aquest cas.
1: La investigació també incorpora models de predicció com nous sistemes de radar que tenen en compte factors com l'onatge, les marees i la disponibilitat d'arena, una tecnologia que pot facilitar el seguiment de l'estat de les platges i ajudar a planificar mesures de protecció davant els efectes del canvi climàtic.
3: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Justament avui, en plena onada de calor, vos parlant també de la desertificació, que ja no és només un problema dels grans deserts. Els experts alerten que la sobreexplotació dels recursos naturals, l'estrès hídric i la pressió humana acceleren la degradació del territori també a les Balears. Aquest és un dels temes que s'han abordat avui a l'Estudi General Lulia amb la projecció d'un capítol de la sèrie documental Hope, Estamos a Tiempo, i una conferència del científic i expert internacional Víctor Castillo. La nostra companya Victòria Morell és amb ell. Victòria, fins a quin punt es preocupa ante aquesta situació?
4: Bon vespre, doncs. Segons els experts, la desertificació és un procés silenciós que ja afecta molts territoris, també a les nostres illes, i que té molt a veure amb la manera com gestionem l'aigua, el sol i els recursos naturals. Però per entendre millor aquest fenomen, ens acompanya avui Víctor Castillo, científic i expert internacional en desertificació. Víctor, bon vespre.
5: Buenas tardes.
4: Quan sentim parlar de desertificació, molts pensam en grans deserts, però vostè defensa que és un procés que també afecta territoris, com és el cas de les Illes Balears. De què parlam quan parlam de desertificació?
5: Sí, cuando hablamos de desertificación siempre nos da la idea de que viene el Sáhara, los camellos, las dunas. En realidad la desertificación se produce en territorios que tienen un estrés hídrico, es decir, las zonas semiáridas áridas, y una mala gestión de los recursos de suelo y agua y vegetación. Es decir, nosotros le estamos pidiendo al territorio más de lo que el territorio es capaz de dar. Si esa sobreexplotación del territorio es muy acusada y muy alargada durante el tiempo, podemos llegar a tener todos los recursos exhaustos, que sería un fenómeno de desertificación.
4: L'activitat humana hi té un paper determinant. Quines són les principals pràctiques que acceleren aquesta degradació del sòl?
5: En general, cualquier actividad humana que descansa sobre el uso y aprovechamiento de los recursos terrestres, suelo, agua, vegetación, puede ser un factor determinante de desertificación, un driving force, un impulsor de desertificación. Normalmente nosotros en el Estado español pues está la actividad agraria, toda la actividad que impide, que supone un sobreconsumo de recursos hídricos, la actividad, ese tipo de actividades pueden llevar a una situación de estrés que conlleve una situación de deterioro irreversible a veces, que sería la desertificación.
4: Les Illes Balears apareixen entre les zones amb més estrès hídric de l'Estat. Quin diagnòstic fa de la situació actual de les Illes Balears?
5: Bueno, hay que distinguir muchas veces de lo que son zonas de estreses hídricos, es decir, la aridez, zonas de aridez, que es una condición climática, es decir, las Islas Baleares, como las dos terceras partes del Estado español, pertenece a lo que nosotros denominamos zonas áridas, zonas secas, que significa que la demanda evaporativa es mucho mayor que la precipitación, es decir, estamos siempre con más demanda de agua que agua tenemos a nivel atmosférico. Es decir, por tanto, significa que estamos en unas condiciones que si no hacemos un buen manejo, una buena gestión de los recursos, una de las prácticas de conservación de suelo y agua, podemos llevar este fenómeno de deterioro, que es una degradación que hasta sobrepasado ciertos límites llamamos desertificación.
4: ¿Quines conseqüències directes té sobre la nostra vida quotidiana?
5: Pues mira, muchas veces hay algunas aproximaciones a la desertificación que nos dicen que cuando los territorios están desertificados tenemos menos oportunidad de vida, porque tenemos menos opciones para jugar y que la sociedad utilice unos recursos de una manera o de otra. En general, nosotros a veces llamamos desertificación como una pérdida de vitalidad del territorio, como una pérdida de opción de la sociedad. Y a mí ese enfoque me gusta, me parece interesante, por lo que en el fondo no estamos como achicando nuestra capacidad de vivir, nuestra capacidad de interaccionar con el entorno.
4: Quines mesures considera vostè imprescindibles perquè administracions i ciutadans puguin frenar aquest procés? És possible?
5: Claro que es posible, pero yo incidiría en las medidas en que la desertificación es un fenómeno que solamente podemos abordarlo de una manera transversal. No puede ser que distintas políticas sectoriales estén fomentando actividades que se contraponen. Es decir, necesitamos una coordinación entre la política agraria, la política de desarrollo urbanístico, la política hidrológica, de tal manera que todo el mundo tenga en cuenta que cualquier determinada actuación tiene su coste, entre comillas, es decir, en términos de uso del territorio, de uso de los recursos. Y por tanto, a veces lo que nos damos cuenta es que hacemos una cosa en una política y la deshacemos en otra política. Yo incidiría en el tema de coordinación.
4: Víctor Castillo, moltes gràcies per haver atès els micròfons d'IV3 Ràdio.
5: Muchas gracias, encantado de estar aquí.
0: Gràcies, Victòria, i tot d'una vos parlam de la polèmica entre Donald Trump i Espanya. Polèmica que s'ha produït en el primer dia de la cimera de l'OTAN, retrets i amenaces del president dels Estats Units en el tram contra l'estat espanyol per la seva posició en la política internacional. Pedro Sánchez, per part seva, ha volgut posar el focus en les bones relacions entre els dos països.
1: Trump ha anunciat que tallaria tot el comerç a l'estat espanyol, un soci terrible, una causa perduda, ha dit. D'altra banda, Pedro Sánchez ha assegurat que les relacions bilaterals amb els Estats Units són positives i ha recordat que la política comercial és competència de Brussel·les. Tanmateix, Sánchez deu importància als atacs del president americà i es pren amb paciència les crítiques. Diu que no vol entrar a la discussió, això després d'haver mantingut una reunió informal amb ell.
6: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
1: Trump, per part seva, durant l'hora baixa, ha tornat a queixar-se, però aquesta vegada de manera més global.
7: We're going to see what happens with the EU. You know, they've treated us very badly for years.
1: Diu Trump que ja es veurà el que passa a la Unió Europea perquè els han tractat molt malament durant anys i s'han beneficiat dels Estats Units.
0: I part de la tensió entre Donald Trump i Pedro Sánchez sorgeix arran de la inversió d'Espanya en defensa. Un dels punts clau d'aquesta cimera de l'OTAN encara a Turquia, ara el president dels Estats Units assegura que està convençut que la majoria dels països de l'Aliança durant la despesa en defensa fins al 5% del PIB, incloent-hi l'estat espanyol.
1: El president espanyol ha assegurat que no serà així, que es mantindrà al 2% perquè ja ha fet un esforç pressupostari elevat per a l'economia espanyola.
6: Espanya ha hecho un esfuerzo extraordinario por pasar del 0,9% en 2018 al 2% del Producto Interior Bruto en defensa en 2026. Para que nos hagamos una idea, nosotros, España, ha sido el tercer país en el año 2024 y 2025 que más ha aumentado su inversión en defensa de toda la OTAN.
0: I en aquesta cimera de l'OTAN, la guerra a l'Orient Mitjà ha tingut un protagonisme especial. En ple conclave, Donald Trump ha donat per acabada la treva amb l'Iran després dels darrers atacs encreuats.
8: To me, I think it's over.
0: Per mi s'ha acabat, diu, ho sentiu ara, són gent malalta, són gent viciosa de violència. Si tinguessin una arma nuclear, la llançarien, deia Donald Trump, després de ser qüestionat sobre si la treva s'havia acabat.
1: L'anunci arriba després que Teheran atacés vaixells comercials a Hormuz. L'exèrcit dels Estats Units ha respost amb bombardejos al sud del país i l'Iran ha atacat més de 80 objectius dels Estats Units a la zona.
0: Per cert, que al final de la treva la guerra amb l'Iran ha tingut una dura repercussió en els mercats. En el cas d'Espanya, el selectiu també s'ha vist allestrat per les noves amenaces comercials de Donald Trump.
1: L'IBEX 35 cau gairebé un 3% a la pitjor sessió des de l'inici del conflicte bèl·lic amb el barril de petroli que es dispara els $80. En concret, el principal índex borsari espanyol ha tancat fregant els 19.100 punts.
0: I el Fons Monetari Internacional preveu que Espanya creixerà més del doble que la resta de la zona euro.
1: El creixement del producte interior brut d'Espanya continuarà sent enguany i l'any que ve el que registrarà una millor evolució entre les principals economies de la zona euro, segons ha confirmat el Fons Monetari en la seva actualització estival de previsions. Enguany l'economia espanyola creixerà a un ritme del 2,1%, per al 2027 manté el pronòstic de creixement al 1%.
0: Amb aquests apunts de l'economia, hem arribat a les 7:55 minuts del vespre. Moment ara per la cultura.
3: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: I començam amb Eclèctica, una exposició de l'artista plàstic Xano, que amb el collage i la pintura fa servir l'art com a mitjà de denúncia social. La mostra es pot visitar a l'Ajuntament Vell de Formentera, Regina Mayans.
1: Si tu no plasmes la realitat que te rodea, poco sentido va a tener el arte.
2: És la seva manera d'entendre l'art. Creacions amb denúncia social que no només siguin curioses o agradables a la vista, sinó que també convidin a la reflexió. Amb la tècnica del collage i la pintura, tracta des d'aquella Formentera ja gairebé inexistent.
1: Hay una pallesa recogiendo agua de la cisterna con yo sociedad limitada, soledad anónima, porque es lo que está pasando con el mundo que yo conocí de Formentera.
2: Passant pel conflicte a Gaza.
1: Es un homenaje a los periodistas y reporteros gráficos que han dejado la vida para mostrarnos lo que está sucediendo allí, ¿no?
2: O l'època franquista.
1: Y para que la gente joven vea lo que era la España de Franco, que ahora dicen que se vivía mucho mejor con Franco, pues para que vean cómo vivían los niños de 5 y 7 años trabajando descalzos y la miseria que había.
2: Eclèctico es podrà visitar fins dia 11 de juliol a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera.
0: I d'aquí uns minuts, quan sonin les 8, el claustre de Sant Domingo de Pollença acollirà una nova vetllada del cicle Pollença Rock amb un doble concert protagonitzat pels Amics de les Arts i els menorquins pel Degall.
3: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard.
0: La formació catalana presentarà el seu repertori, que combina pop, folk i cançó d'autor amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, com aquest 4-3-3 i altres peces dels seus treballs més recents.
4: És un dels noms consolidat de l'escena musical en català gràcies a una carrera iniciada fa gairebé 2 dècades. El concert forma part de la programació del festival Musical Claustre, que aquest estiu torna a convertir el claustre de Sant Domingo en un dels principals escenaris musicals de Mallorca.

0: El cicle aposta per una programació que combina artistes de les illes amb noms destacats del panorama musical en català en un espai patrimonial emblemàtic, la banda menorquina Pal de Gall, que ara, escolteu, completarà la ballada amb la seva proposta de pop-rock en català.
1: El grup arriba a Pollença després de consolidar-se com una de les formacions més destacades de les illes, amb un directe enèrgic i un repertori que combina composicions pròpies amb un estil festiu i proper. Després de la primera cita del festival, que va reunir Sau i Fora del Sembrat, el certamen continua amb una programació pensada per oferir al públic una àmplia varietat d'estils i propostes musicals durant la nit d'estiu a Pollença.
2: Mos encanta Pal de Gall, i anant sempre que poden, anem a veure'ls. Sí, en família i a veure Pal de Gall.
3: Pal de Gall i per la meva neboda, que els coneix i sempre canta les seves cançons, i el seu nin també, i els amics de les arts, per suposat, perquè són el plat fort.
4: Avui venim amb moltes ganes per veure els amics de les arts i res, a tope, disfrutar un munté i amb moltes ganes tenim de veure-los.
0: Amb la música de Pal de Gall arribam a les 8.

0: I són ara les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 8 de juliol, en què dues de les entitats convocants de la manifestació de dia 26 al GOP i Terraferida marquen distància amb el manual d'acció contra la turistificació de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
1: Les dues associacions han emès un comunicat en què animen a participar en la protesta pels carrers de Palma, però deixant de banda les accions reivindicatives, matisa la portaveu del GOP, Tonina Siquier, que publicita Menys Turisme, Més Vida.
2: Nosaltres apostem per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
1: La delegació del Govern central adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran del manual de la plataforma contra la gentrificació. La secretària d'Estat de Turisme, la socialista Rosario Sánchez, adverteix que qualsevol acció violenta perjudica els objectius de la manifestació del 26 de juliol.
3: Qualsevol acte de violència o incitació a la violència sigui absolutament condemnable i, de fet, està perjudicant l'objecte d'aquestes persones que estan sortint en el carrer de manera pacífica i estan organitzant una manifestació per demanar una millora de l'actuació de l'administració davant del model econòmic de les Illes Balears.
0: I la meitat de la població resident a les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag, segons la memòria del Consell Econòmic i Social.
1: De fet, segons apunta el document, les Illes són la comunitat amb més població nascuda a l'estranger. El president del CES, Francesc Fiol, alerta dels reptes que presenta l'increment de població com la planificació d'infraestructures, els serveis públics i la sanitat.
4: Dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta en aquesta creixent demanda, penso especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
0: I una nova embarcació eleva 67 el nombre de migrants arribats a les Balears entre ahir i avui dimecres.
1: 15 persones han estat rescatades després d'arribar des del nord d'Àfrica amb una embarcació fins al sud de Cabrera. Segons ha informat la delegació del govern a les Illes, aquesta pastera l'han trobada passada les 3 i 5 de l'hora baixa. També avui ha arribat a Formentera una embarcació amb 37 persones a Formentera. En concret, ha estat de matinada, a les 4 i mitja de la matinada.
0: I un jove de 23 anys roman ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de caure des d'un segon o tercer pis.
1: Els fets han tingut lloc al carrer de Gabriel Font i Martorell a Palma per causes que es desconeixen. El jove ha caigut damunt un vehicle que estava estacionat a la via pública. Una ambulància de suport vital avançat s'ha traslladat fins al lloc del succés i han traslladat el jove a l'Hospital de Son Espases.
0: I de l'exterior avui la notícia són les paraules del president del Govern central Pedro Sánchez, que, respost Donald Trump, que hores abans havia assegurat que els Estats Units atendran completament el comerç amb Espanya.
5: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos, y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el president dels Estats Units.
0: Declaracions a Pedro Sánchez en la roda de premsa de la cimera de l'OTAN. Amb aquestes paraules hem arribat a les 8 i 4 minuts. Ara vos deixam amb el programa Xiu Xiu.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Com va això, com esteu?
0: Com esteu?
1: Molt bé. I tu?
0: Molt bé, molt bé. Sí, Xavi, una pregunta. Digues. Estàs sent col·leccionista de cromos del Mundial?
1: No puc perquè no en trob. Ho he intentat, però bé, no hi ha maneres. I igual a pop, eBay, però res, no en trob.
0: No en trobes. No. De totes formes, alerta si fossis venedor, venedor de cromos, perquè si les vens els cromos per plataformes de compra-venda, com és que has mencionat, els hauràs de declarar Hacienda.
1: Sí.
0: Ho he dit bé?
1: No.
0: Hisenda. Mai
1: m'ha
0: surt aquesta
1: perquè
0: paraula.
1: Nines, és mi que l'ha dit pics. Però mai li surt, sempre diu Hacienda.
0: Ja és que mai m'ha surt.
1: No ho entenc.
0: Agència Tributària.
1: Sí.
0: D'acord? Resulta que molts de cromos bons del Mundial, per exemple, amb Messi, que és un cromo...
1: Va. Que bonatge. Va. És a dir, que te toca i dius...
0: Per exemple, els cromos bons et venen per Wallapop, etc., a 40 euros, a 30, etc., etc., i resulta que si arribes a certa xifra de cromos venuts, més de 30 o més de 2.000 euros de benefici, els has de declarar. L'agència tributària ha fet aquest petit recordatori en els col·leccionistes de cromos. Que no se columpin, bàsicament.
1: Exacte, que declarin, que paguin.
0: Consultau a un gestor o gestora, perquè nosaltres no som la font
1: adequada.
0: D'assessorament adequat, però no van de broma, ja ho sabeu,
1: Home, si ho sabem.
0: El ministeri?
1: Exacte.
0: No va de bromes. No hem de passar pena.
1: No hem de passar pena, imagina que amb els cromos i en qualsevol altre article.
0: Mira, hi ha, per exemple, un cromo que he llegit que és la ferretina d'or d'en Messi, que se pot arribar a vendre a 500 euros.
1: Idò.
0: Per exemple, en fas 4 de ferretines d'or i ja has de declarar qualque cosa.
1: Sí. Bueno, nosaltres no ens passarà, però bueno, servei públic.
0: Exacte, però això està. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Bé, des l'altre dia fent scroll, mirant xarxes socials per avall i per avall, això vol dir fer scroll, vàrem topar amb un perfil molt poc usual i a nosaltres, en Xavier i a mi, mos va encantar. Aquest usuari és Nakate Mallorca.
1: Exacte, mos va cridar l'atenció. La descripció d'aquest perfil és el següent. Diu, som Nakate, visc a Mallorca i aquí documenta el meu camí per aprendre català.
2: Hola a tothom. Abans de començar el vídeo, m'agradaria donar les gràcies a cadascun de vosaltres per donar-me suport en el meu camí d'aprender català i integrar-me a la vida de Mallorca. Em sent molt recolzat i això em motiva a continuar a publicar els vídeos i aprendre la llengua. Sí que aquest procés necessita el temps, però tinc molta paciència.

0: Kate, benvinguda a Xiu Xiu, com estàs?
1: Hola, muy bien, muy bien.
0: Escolta, aquesta cançó se diu A Rússia, és d'Antònia Font.
1: Sí, no he escuchado.
0: No te coneixes, ets Antònia Font. I escolta, si vols aprendre català, encara millor del que ja el xerres, cercalós, Antònia Font.
1: Sí, puede ser esta.
0: I te dic que aquesta cançó se titula A Rússia, perquè tu ets de Rússia, no és vera?
1: Sí, sí, soc de Rússia, sí.
0: I t'has proposat aprendre català. A veure, Kate, sí. Explica-nos la teva història. Primer de tot, com arribes a Mallorca?
1: Sí, soc Kate i és un plaer ser aquí avui. I abans de començar m'agradaria dir que estic una mica nerviosa.
0: Tranquil·la.
1: El meu nivell de català encara és bastant bàsic, així que faré tot el possible per seguir la conversa.
0: Si no entens qualsevol cosa, tu dimos-ho.
2: Nosaltres xerrem a poc a poc.
0: Sí,
1: vale, perfecte. Sí, doncs som de Rússia i però fa 6 anys que visc a Espanya. Uh-huh. Vaig arribar l'any 2020 per estudiar gestió de hoteleria, hoteleria internacional, a una universitat amb el campus a Marbella, a Andalusia. Uh-huh. Sí. Però fa 6 mesos, m'he mudat a Mallorca.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I per què vares decidir aprendre català? Per què vares veure que tu el volies aprendre?
1: És que quan vaig arribar a Mallorca em vaig adonar que el català forma part de la vida de la illa. Durant els meus primers mesos no entenc això. Sí?
0: No entenies que xerràvem.
1: Que és tan important.
0: D'acord. Clar, tu quan vas arribar no sabies que aquí xerràvem català a les illes.
1: Jo no sabia nada de Mallorca.
0: D'acord, venies per sorpresa, a veure'm en què trobaves.
1: Sí, és que jo venia perquè la part de la meva família viva aquí, sí, a Mallorca, i ells m'inviten i jo fui com, sí,
0: ja.
1: Per què no? Uh-huh. I com el català no és com una... no és una llengua per a mi, és com una cultura, una part de la cultura de Mallorca i de Balearic, no?
0: Sí.
1: Isles Balears. Uh-huh. Sí.
2: Home, tu consideres important, el fet que, clar, vas arribar a Mallorca fa 6 mesos i fa, m'ho has dit, uns 3 mesos que estàs aprenent a xerrar català de Mallorca, i tu el fas servir en el teu dia a dia. L'utilitzes?
1: Jo no utilizo molt el català en mi treball. Jo només treballo en anglès i és el meu primer llengua en el meu treball. Però amb la meva pàgina d'Instagram començava a recibir moltes missatges i molt suport. És que no tenia ningun expectativa.
0: Clar, tu te vas obrir un Instagram i vas començar a xerrar mallorquí i vas dir, bé, vaig a provar.
1: Sí, la cosa és que jo vull aprender català. Jo en castellà no soy molt bé també, però jo vull viure aquí i per això crec que és una de cosa més important.
0: Molt bé. Escolta, però és que el xerra molt bé, no? Mm-hmm. Per fer 6 mesos que viu aquí i 3 que l'aprèn.
2: La gramàtica russa és molt diferent de la catalana.
1: Sí, és molt diferent. És una grupa de llengües diferent.
0: Imagina't.
1: També com castellà, francès o altres. I per mi és especialment més difícil, saps? És que russo i castellà i català i tot.
0: És molt una diferència. I com l'has començat a aprendre per xerrar-lo tan bé?
1: Crec que jo jo estic aprenent només amb Duolingo.
0: Primer Duolingo, que és aquesta aplicació que...
2: És una aplicació que qualsevol idioma del món...
0: Sí, tu poses, vull italià, i ja te comença a dir, jo mengio una...
2: Com seria en italià?
0: Jo mengio una poma, no ho sé. Una manzana, no sé com és.
2: Jo tampoc.
0: Jo volore formaggio.
2: Beníssim.
0: Veus, jo faig el Duolingo amb italià. No, no és vera. Però... Bé, disculpa.
2: Sí. Okay. Perdona'm aquest incís.
0: Sí, disculpa'm.
1: I també ahir vaig anar a un grup de conversant de català.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i va ser una experiència molt agradable. Como fue cinc persones de Estats Units, de França i...
0: I qui vos xerrava? És a dir, hi havia qualcú a mallorquí allà?
1: Sí, sí, molt de mallorquí, perquè hi ha dos homes que organitzen aquest com a club i són de Manacor. Sí.
0: Ah, molt bé, d'acord.
2: Sí. Pensa això una cosa. Clar, el fet que qualcú de fora que vingui a viure aquí i aprengui la nostra llengua, d'acord, m'ho sembla de vegades un fet tan insòlid, tan estrany...
0: Que t'han convidat.
2: Que fins i tot t'han arribat a convidar a la ràdio. I parlant d'això...
0: És perquè és un bon exemple.
2: És un molt bon exemple, però a més ho documentes a xarxes socials.
0: Sí.
2: I això, quina rebuda ha tingut? Ha sentit efecte per part de la comunitat d'aquí? Com t'has sentit? És a dir, quan has fet de publicar en aquest perfil que diu Somna Kate i estic aprenent català, què ha passat a internet?
1: Al principi només volia compartir el meu camí, sí? I no tenia cap expectativa, però de mica en mica vaig veure que molta gent s'hi sentia com identificada. I alguns també aprenien català o d'altres simplement s'agraven, com si són molt contents que jo vull veure algun amb ganes d'aprendre la llengua. I sí.
0: I què has fet per aprendre? Perquè m'has dit que has vist vídeos de creadors de contingut. A veure, qui segueixes que nosaltres puguem conèixer?
1: Quien jo conèixer?
0: Sí.
1: Hi ha com moltes creadores de contingut. Per exemple, jo sigue a... Toni Horach.
0: Antonio Rac.
1: Sí.
0: Però escolta, Antonio Rac, que és amic nostre, no és molt bon exemple de mallorquí, perquè no se l'entén quan xerra.
1: Però no...
0: No l'entenen nosaltres, Kate, en Antoni.
1: No
2: home, si l'entens, no? I imagina que en Kate
0: no,
2: comença
0: si
2: a xerrar
0: Antonio
2: amb Antonio
0: Rac,
2: que és el seu exemple lingüístic, el seu model lingüístic, i limites, i seria fantàstic.
0: Exacte. Què t'agrada d'Antoni? Què t'agrada?
1: És que jo vull aprendre.
0: Clar.
1: Marquí és molt diferent de central català.
0: Sí,
1: no?
0: Correcte.
1: I aquí hi ha moltes com a paraules que jo no entenc. Sí? I també m'agrada escoltar l'accent. Sí? Como, quan jo parlo xero català és molt como, diferent, no?
0: Clar, però Antoni, per expressions, etc., és veure que és un bon mestre.
2: Sí,
0: això sí que té una bona enciclopèdia.
2: Home, ja pot ben dir. Li hem preparat en aquell, no sé si, com ho veus, un test de paraules.
0: Sí, però un segon, que li vull demanar qui més segueix.
2: Entesos.
0: Que jo m'interessa aquest xiu-xiu. Qui més segueixes de creadors de contingut? Algun altre Toni, per exemple?
1: Sí, hay dos como gente que... Hay muchas históricas, ¿no? Como la gente que... Como comparte la... Sí, sobre la historia de,
0: sí.
1: De Cataluña.
0: En Suau, per exemple.
1: Ai, no recordo.
2: No, no passa res, també m'agrada Antoni Guiscafré, Antoni
0: Nostro.
2: Company nostre. I també una ditadeta de mel... per aquesta casa, perquè has dit que també t'agrada molt el podcast que fa Mel.
1: Mel, sí, sí. Jo volia dir
0: Mel.
1: Sí. Mel.
0: Mal.
1: De Aina, hi ha un podcast amb Aina.
0: Sí, en Aina.
1: Que...
0: Sí, sí,
2: és col·laboradora d'aquest programa,
1: sí,
2: també.
1: Sí.
0: I de el xiu-xiu pots escoltar també la ràdio cada dia. No, Kate? Aquest programa el pots escoltar cada dia per
1: sí,
0: practicar.
1: Sí, jo sí. Jo sempre escolto, sí.
2: I de va, ha arribat el moment, ara sí, de...
0: El joc!
2: El concurs de paraules. Molt bé, Kate, també anirem a poc. Quina és la primera paraula que vas aprendre?
1: La primera paraula era web.
2: Ah, sí?
1: Web?
0: Qui t'ho va ensenyar, això?
1: Eh?
0: Qui t'ho va ensenyar?
1: Sí, és que tinc un amic de Mallorca.
0: Ah, d'acord, sí, és que tenim menys ajuda.
1: Sí, ell m'ajuda molt, sí, i ell és de Santanyí, no? Uh-huh. I sí, sí.
0: Perfecte.
1: És que tenia el primer amic, sí, de Mallorca, i ell me...
0: Te va ensenyar bé, no? Sí.
2: Molt bé, pensava que seria gràcies a Duolingo i seria un...
0: Gràcies, per
2: una
0: exemple.
2: Proposició, una conjunció, sí, sí, no ho sé. Molt bé, Amem, quina és la paraula més guapa, que més t'agrada?
1: És que el català és molt, molt especial, llengua, no? I m'agrada molt diferents paraules. És que m'agrada, no? És molt...
0: M'agrada, sí. T'agrada?
1: Sí, m'agrada, m'agrada. I què més?
2: Està bé, m'agrada, més que vàlid. Quina sé que més vegades has dit, que més has repetit?
0: Que dius molt, moltes vegades, utilitzes molt en el teu dia a dia.
1: Intento de xerrar molt fora, no? Mm-hmm. Com en les botigues o... Jo xero molt com adéu.
2: Adéu,
0: sí, adéu.
2: I quan entres a una botiga i xerres en català, se sorprenen quan te despatxen?
1: Sí, són molt sorpresen perquè ells com he vist que jo no soc com d'Espanya, d'Europa, no? Mm-hmm. I sempre xero que sí, vull aprendre català i vull practicar.
2: Molt bé. I tu el primer idioma que fas servir és mallorquí, vull dir, és català.
1: Mm?
2: Les xerres, quan entres, dius bon dia, ja sempre en català el minut 1?
1: Sí, sí.
2: Molt bé.
0: I te canvien sovint en el castellà?
1: Perdó?
0: Te canvien en el castellà quan veuen que no ets d'aquí?
1: A vegades, castellà o anglès.
0: Molt bé.
2: Molt bé, ara se complica. Alguna dita o expressió?
1: A poc a poc.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Alguna paraula malsonant o de no dir?
1: Oh, alguna paraula malsonant. És que no uso molt.
2: Molt bé.
1: Però pot ser merda.
0: Merda. Molt bé. Sí. Sí.
2: Molt bé.
0: Està bé, està bé.
2: Està perfecte.
0: Bon recurs.
2: Alguna paraula d'estima?
1: Oh, com cariño. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm.
2: Molt bé.
1: Cariño.
2: Genial, i ha estat un 10.
0: Exacte, te donam aquí que... No, anava a dir C2, però no, la millor no importa.
2: Bé, un B1.
0: Xavi, per favor.
2: Bé, no ho sé. Jo...
0: Bé, un gom en part.
2: Un gom en part 100%, que és el que tenim autoritat per
0: Kate, donar-te. Gràcies per haver visitat IB3 Ràdio. Ara ja coneixes IB3 Ràdio. Pots escoltar IB3 Ràdio tot el dia per practicar, que estem
1: que sí.
0: Segurs que d'aquí un any, imagina't, lo bé que ho xerraràs, segur que tornaràs.
2: Sí, d'aquí un
0: gràcies.
2: Any agafarem aquesta entrevista. Ai, i exacte. Quan tornis diran, mira, sí, en aquell sí. D'abans i en aquell d'ara.
1: Que bé,
2: ja tens un al·licient.
0: Sí. Sí. I gràcies per voler aprendre
1: el mallorquí. Moltes gràcies. I fins aviat.
2: Adéu.
0: Fins aviat. Adéu, Kate.

0: La situació. Posidònia a l'espai.
1: Fa mal estar avui aquí. Si ho veig segur no haver vengut.
2: Posidònia, el primer satèl·lit impulsat per les Balears, ja vola a l'espai.
0: Va ser llançat ahir amb el coet Falcon 9 a la missió Transporter-7 de SpaceX Open Cosmos, propietat del mallorquí Rafael Jordà. El projecte també hi col·labora la UIB, Garden Hotels i la Federació Hotelera de Mallorca.
2: Posidònia vol rescabalar informació per gestió del territori i infraestructures, així com reforçar la resposta davant emergències naturals, com per exemple incendis o inundacions.
1: Fa mal estar avui aquí. Si ho veig segur no haver vengut.

0: Aire 3 Ràdio és Dial.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
5: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
7: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: Xiu, xiu.
9: Hola, xiu, xiu. Ja m'encantaria dedicar-li al meu amic Javi Connexió Psíquica de Naitana, perquè és una cançó superdivertida per aquest estiu i el concert va ser increïble quan va sonar. Entonces, pues, Connexió Psíquica de Naitana per en Javi, que mos ho passarem superbé cantant-lo en el cotxe.

0: I és que si esto es tan mal que me
1: lleven presa, preguis nada. Ai, Naitana, que sona Naitana. Per cert, hem de xerrar de Naitana.
2: És necessari, imagina.
1: Sí, perquè, escolta, escolta bé això que te contaré. Man,
2: digues.
1: Marc Escafí, bon vespre.
3: Escolta. Hola, com estàs?
1: M'escoltes tu també?
2: Sí. També.
1: Perquè, mirau, Naitana, jo sé cert que mos escolta.
3: 100%.
1: I necessita el vostre consell. D'acord?
3: Perfecte.
1: Mirau, vos explic. A nosaltres, Naitana, l'ajudarem a posar llum a la foscor que ha tingut d'ençà que Espanya va guanyar dilluns, perquè ella està molt indecisa.
2: Què li passa?
1: Molt.
2: Què li passa? Què té?
1: Mirau, aquest divendres torna a jugar a Espanya, no sé si ho sabíeu.
2: Idò, sí.
1: Ho sabies, Marc?
3: Clar, claríssim, ho tenia controladíssim.
1: Idò, torna a jugar a Espanya aquest divendres, és un partit important, sembla-se, perquè passa a quarts de final. Això ho he hagut de cercar, m'he informat, d'acord? I resulta que coincideix amb un concert de Naitana, aquest partit. I això a ella li ha provocat una indecisió sobre si anul·lar, retardar, avançar, canviar el concert, no sap què ha de fer. Ella està molt, molt confosa, està insegura, dubtosa. Mira, ella ho explica així, escoltau.
4: Hemos pensado, ¿qué hacemos si lo adelantamos? Porque además es indoor, sería de noche, pues lo adelantamos. Se podría porque hay mucha gente que por logística no llega, a, por ejemplo, a las 7 al concierto, ¿sabes? Hay gente que es viernes, que trabaja, que está organizando las cosas y no va a llegar a hacerlo antes. Entonces dicen, pues vamos a retrasarlo, ¿no? Ponte, el concierto es a las 9:30, el partido empieza a las 9. Retrasarlo a las 11 porque ayer, por ejemplo, el duró de 9 a 11. Claro, pero si nos vamos a prórroga y luego a penaltis, es que claro, yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias, voy a estar todo el rato pensando 800.000 cosas. Entonces retrasarlo tampoco tiene mucho sentido. Y además es que no es solamente por si nos vamos a prórroga o a penaltis, es que yo tengo concierto el domingo en Cádiz. Montaje de mi concierto.
1: Veo, o sea, ella está preocupadísima.
2: Sí, está.
1: Ah, que sí.
2: Sí.
1: És que no s'ha sí. de fer aquesta lota. Vosaltres què faríeu si fóssiu el seu manager? Què li recomanaríeu?
2: Jo ho tinc clar. Bé, digues, Marc.
3: No. Jo primer li demanaria... Bé, li faria reflexionar en si... Segur que hi ha gent que coincideix, però que si el seu públic és el mateix que clar, és que miraràs partit, no? Mm-hmm.
2: Jo crec que sí, perquè qui vulgui, qui més qui manco, està seguint el futbol. Jo crec que el que faria seria proposar fer un repensar show. Vull dir, és a dir, fer un show immersiu. És a dir, per exemple, aquí quan fem un programa de ràdio, un carrusel, se sentes pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Quan estigui cançant una cançó, no, però
1: sí,
2: si hi ha gol.
1: Ara enmig, gol, au, Naitana.
2: Sí, per què no?
1: Han metido gol.
2: No, un speaker que vagi narrant el partit, per tant, i vendre això, com, fins i tot com a reclam.
1: Però hi ha fans que no els agrada el futbol.
2: No passa res perquè no farà gaire nosa. Simplement si hi ha un gol...
1: Interromps un concert de la teva ídol... Per escoltar un gol.
3: Bé, però si a, ella, si a ella li preocupa, a tu com a fan te preocupa.
1: Ja,
3: i amb aquelles pantalles del concert, allò, la veritat que podria ser una bona idea.
2: Sí, no? És a dir, que no faci gaire nosa, però que puguin provar. Estic convençut que hi ha gent que ho pot pensar de la millor manera.
1: No
2: i que, bé, m'he adot bé, Naitana té adot beringo, si té qualque cosa a part sí. de bona música, evidentment.
1: Boníssima. Bueno. Escolta, ella precisament ha pensat això de posar doble pantalla. Ella dalt i a baix és futbol.
3: Claro.
1: Vosaltres aniríeu a un concert així? Per tant, pensau un artista que vos agradi molt.
3: Mal, Naitana.
1: Naitana, idò. Tu aniries a un concert d'aquests?
3: Jo, per, si per veure posat. Naitana he de veure el futbol a la vegada, pues
1: tu
3: jo vaig, clar,
1: que
3: no hi ha problema.
1: Que fiquen gol en el moment de cantar Superestrella. Que és aquesta cançó que sona de fons.
2: Vull
1: dir, Naitana, Superestrella, gol! Au!
3: És que aquí igual el que s'ha de fer és que Naitana demani ben si poden canviar el partit d'hora. És que aquí estem només demanant que ho canviï Naitana. Naitana, aixeca el telèfon...
1: Tens que poder.
3: Aixeca el telèfon i mouen el partit d'hora.
1: No ho sé, jo.
2: Però tu imagina que t'agrada Naitana i t'agrada molt el futbol. Imagina que en el moment de la teva cançó preferida fiquen gol. Això seria, assumo, un èxtasi, clar. Absolut.
1: A veure, jo no ho sé, m'imagino aquest mig entre un concert de Naitana i un partit de l'Espanya i a mi si me demanen és un mal son, la veritat. Però bé, vos he de dir que Naitana ja ha pres una decisió, me diuen per s'auricular.
2: I la música d'atenció, per
1: la
2: favor.
1: La voleu saber?
2: Sí, clar, clar.
3: Clar, 100%.
1: I de, finalment, la cantant Aitana, en referència a la possibilitat de canvis del seu concert a Saragossa aquest divendres coincidint amb l'Espanya-Bèlgica, ha decidit que... no suspendrà. No molt farà bé. Cap tipus de canvi.
2: Molt bé, Aitana.
4: Bravo, Aitana.
3: Ja està, mem. Seient que s'organitzi i vaig resum després.
2: Exactament. Exactament.
1: Recau en la decisió del públic.
3: Exacte.
2: I si no, que duguin el mòbil i que el posin, que avui en dia pots veure els partits d'arreu.
3: Clar, tu pots estar en el concert amb els auriculars.
1: No havíem pensat en aquest...
3: Clar,
1: que reparteixi auriculars.
3: Clar.
1: Per tothom.
2: És a dir, estàs dient que no vols una doble pantalla, però dones l'alternativa per als auriculars en lloc d'escoltar les seves cançons.
1: Amb un escoltes el mòbil i en l'altre vius l'experiència.
3: O si no, sempre en aquests moments que tu aprofites per anar a la barra, per anar al banyo, te connectes un moment i dius, va. Bé.
1: Jo crec que ella farà el possible per anar informant de han ficat gol, no... Bé, és igual, tothom ho tindrà en el mòbil, també t'ho dic.
2: Sí.
1: I ja està.
3: Mira, fàcil.
2: Sí.
1: Sí, bé, trobeu que ha fet bé, no?
2: Sí. Endavant.
1: I ja està.

0: i de tres ràdio és humor. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.

0: Ja l'heu sentit, secciona-te d'Historietes d'estiu amb en Marc Escafí. Marc, com estàs?
1: Molt bé, hola, com estàu?
2: Molt bé, contents.
0: Contents de tenir-te.
2: De tenir-te aquí.
1: Jo encantat d'estar aquí, ja ho sabeu.
2: Que bé.
0: Que bé. Mos vendràs a contar historietes.
1: Vos vendré a contar un poc el que me passa cada setmana, perquè la veritat que després m'atur, es diu menja, repassa la setmana i dic... Però és que això que m'ha passat no és normal.
0: I de quina sort que tindrem de viure amb tu de qualque forma. No?
1: Exacte, exacte. Jo vos compartiré tot el que m'ha passat. I avui, concretament, vos vinc a contar el que m'ha passat cap de setmana, que vaig anar a una boda.
0: Ah, sí? I com
1: sí.
0: va anar?
1: No només vaig anar a una boda, vaig oficiar una boda.
0: Opa. Uau! Ets d'aquestes persones que té aquesta gran capacitat.
1: Exacte. Jo, sé si ho sabíeu, però també sóc capellà i sóc jutge.
0: I a la vegada, no?
1: Clar, clar. Jo sóc com la Barbie. Jo, la meva professió depèn de l'uniforme que me posi.
0: M'encanta.
1: I clar, no, bé, realment era perquè era la boda d'uns dels meus millors amics i m'ho van demanar i jo...
0: No,
1: mai sacrificar, no. Mai sacrificar.
2: Home, però això t'agrada o...
1: No, sí, m'encanta.
2: Sí, t'encanta.
1: M'encanta. Tenies intenció de llevar-li els màxims protagonisme, no? Era el meu objectiu. Però és vera que... Bueno, hi va haver moments a sa boda. I venc aquí a repassar-los un per un.
0: O sigui que... Bé, sí, vull dir que... Ja oficiar va anar bé, imagina, que vas fer
1: bé,
0: quatre acudits...
1: Bé, bueno, va anar bé. Vaig oficiar suant com un pollo a l'ast i amb una copeta de més...
0: Ostres,
1: igual.
2: Que anaves vestit.
1: És que, clar, jo vaig dir... Com vos he dit, no? Jo vull llevar-li el protagonisme, no? Jo vull que tothom se centri en jo i que si ens oblidi de lo que dur se n'havia posada. I, clar, mai va un traje, així, molt xulo. Ara, era roba ideal per posar-me a una boda a les 6:30 de la hora baixa en el sol?
0: No.

0: Clar. Bé, és això, tafonies. I estic jo ja davant tothom i et centro de totes les mirades, inevitablement. Jo no tinc pànic escènic, però és que tenia tal calor que ja estava jo delirant, que deia, és que... i si m'equivoc amb els noms...
1: Ja, no estaves concentrat.
0: Sí, clar, és que...
1: També si t'he dit mala hora, 6:30.
0: 6:30, mala hora. I què passa? Que, com a ses bodes, hi havia aquest moment de welcome drink, que se diu, no? Sí. I a banda que sortissin a novis i tal, pues jo estava ja... socialitzant.
1: Tu feies d'anfitrió una mica, no? Perquè si no hi havia les noces, novis, no? Soficiós.
0: I què passa? Que en el welcome drink només hi havia begudes amb misteri. I, claro...
1: no van posar ni una llimonada.
2: I feia molta calor,
0: jo crec que sí que hi havia begudes, hi havia aigua i llimonada, però tampoc és que les estic cercant, no? I, clar... per passar un poc de calor, pues, ara una, ara l'altra, i, bueno, així que anava avançant la cerimònia, pues, també anava pujant de...
1: Ja, de desconcentració.
0: Exacte, era, cada vegada era més èpico, era més... el moment era com a... bueno... més intens, no?
1: Perquè tu deies, i si m'equivoc de... nom, per exemple, tu tens molt clar qui són els teus amics,
0: no,
1: però...
0: No, està clar, està clar. Però jo tenia tanta calor i estava... estava un poquet... Tampoc vos imagineu un desastre, però bueno...
1: Lleugerament ja afectat,
0: sí,
1: per la llimonada.
0: Sí, m'havia pres... Perquè, clar, jo me'ls havia pres per hidratar-me. Era per salut que m'havia pres ses pomades. Era per lubricar el canal en el que anava jo a comunicar. I... però bé, va sortir molt bé, va sortir beníssim.
1: Sí,
0: ningú va dir,
1: sí. Jo
0: en el moment
1: de
0: si
1: no
0: vull, pensava que era madrent si volia un ventall, va ser un moment, però va sortir bé, va sortir bé. Perquè vosaltres, a ses bodes, sou de començar amb aigua o directament a gin tònic?
1: Jo sóc super responsable en aquest sentit. Tenc molt clar que no puc començar...
2: Home, és que directament un gin tònic és un poc massa.
1: Exacte.
0: Home, a les 6:30 comences a les 7, a les 7.
1: Jo m'ho cuit molt, jo m'ho cuit molt.
2: Sí, jo més, jo aigo, si fa tanta calor aigo.
1: Sí.
2: I després ja, si la cosa s'anima un poc... Idò.
0: Va, ja està. Pues me'n recordo, vaig anar... Una... malament aquí, no, públicament. No. Ja està.
2: A més, però si hi ha un welcome drink... D'acord, quan has dit tu, que arribes...
1: M'encanta
2: ja
1: el concepte de welcome drink, per cert.
2: Són begudes, menys... Has de fer, diuen que has de fer el que faci es novia o se novia.
1: Donde vieras es lo que fies.
0: Clar, encara
1: fueras.
0: Vivies novia, no, se novia.
1: Donde vayas...
0: Estava inaugurant jo el welcome drink.
2: Inés. Inés, dale.
1: Donde vayas es lo que vieres.
0: Más o menos.
2: Sí, en llatí, ho ha dit.
0: Sí, està bé, encaixa.
1: Donde fueres has...
2: No ho sé, jo tampoc ho tinc gaire clar. Però bé...
1: Ja,
0: bueno, però se va superar el moment cerimònia, sí, molt bé. Ara, me venc a queixar d'una cosa. Ses finques.
1: Sí.
0: Vale, molt guapes, no? Que s'ha així un jardí, amb ses flors i tal, però s'enterra, empedrat. Jo, bueno, m'heu demanat abans el conjunt que duia, però jo vaig decidir calçar-me un tocone també, jo de tant en quant. Claro. Claro, aquí va haver el primer conflicte, perquè tot molt guapo, no? Ses flots, ses cadires amb ses cintes i tal, però jo caminant com una cabra.
1: En terra, no estava preparat.
0: En terra no estava preparat. Jo cada vegada que... Cada pedra havia de pregar per no caure.
1: A veure, que a unes invitacions, per exemple, posen... si heu de dur talons, heu de tenir en compte que la cerimònia serà un jardí de gespa, a on les possessions, les finques, els llocs...
0: És que a mi me va estranyar, clar, quan vaig veure la gent arribar en sandàlia, en cunya... no, vaig dir... que raro. I ara massa tard jo per canviar-me de sabates...
1: I però moltes vegades, però, els novis ho han tingut en compte i donen sabates, com a de souvenir.
0: Sí, això va passar després, quan ja la gent li feien noves les sabates, però no per les pedres. Ja era per poder ballar còmodament. Perquè vosaltres sou més de tacó o més de sabata plana per les bodes?
2: Jo és que som molt alt. Jo crec que som molt alt i de dut sabata plana.
0: Claro.
1: Jo taló, sempre.
0: Hombre.
1: Sí.
0: També és el moment, no?
1: És el moment, és que si no, quan?
0: Si no me sent tan arreglat.
1: Exacte, totalment. Sí, i de fet...

0: Sí, sí, no, però i que vas a la platja.
1: Sí, no, a vegades un vestit en sabata plana, però és que...
0: Vas a la platja. No, no.
2: Per això ja
0: vols heu d'arreglar.
3: Jo he pensat sempre, això, clar, d'anar amb tacons, és a dir, deu ser molt complicat.
1: Bé, jo suposo que
3: depèn...
1: Home, aquí era complicat perquè el tacó d'avui encaixava perfectament a bon, quatre pedres, clar. Allà, perfecte.
0: També t'he dit, ja no s'ha dut tacó de guà.
1: No, ara són més còmodes.
0: La reina Letícia, per exemple, ha posat de moda el tacó molt, molt, molt petit.
1: Sí, no? D'aquests així...
0: Sí, petits.
1: De cabra, se diuen, no?
0: No ho sé.
1: Bé, de cabra anava jo caminant per ses pedres. Però bé, l'espai era molt guapo. La veritat que Sant Pedrat lluïa. Mm-hmm. Ara el que...
3: Clar.
1: A ses fotos bé, perquè com que estàs aturat, però després quan surtis vídeo de sa boda, pues igual sa boda ja...
3: Qui és aquest que va que camina
1: així? És aquesta persona que va gata des del principi? Bueno,
0: qui és aquest,
1: eren ses dues coses. I bé, també una cosa que va passar, que me va cridar molt l'atenció, bé, que va passar, una cosa que varen plantejar els novis, era que jo pensava que això ja no estava de moda. És puro.
0: Te varen donar puro.
1: Me varen donar un puro. I... Va
0: això?
1: Ser el meu primer puro. Eh? Va ser el meu primer puro.
0: Clar, és que ja no... Me pensava que ja estava...
3: Mal vist, o no? Bé, no, no
0: és
3: sé,
0: com arcaic, no? Perquè, un moment, només ho donaven als homes?
1: No, no, no, tothom.
0: Ah, d'acord, clar.
1: Aquí
0: clar,
1: tothom.
3: Si no, Ines...
1: Aquí
0: escolta,
1: tothom.
0: Escolta, antigament, antigament...
3: Antigament sí, però ara no.
0: Per això dic, no ho sé.
1: Clar, és que jo deia... això és una cosa elegant o és una... Una cosa passada de moda? Però en el moment en el que el van repartir m'ha fet molta gràcia... Jo, la primera calada, bé, no? I vaig dir, bueno, jo controlo... Perquè, claro, jo me veia ja com un mafiós, amb el puro, i deia, això controladíssim.
3: És molt performàtic, tot.
1: Exacte. No, o sigui, ni siquiera m'agradava, però...
0: Ja, ja, ja, però queda bé, passa foto, no, millor.
1: Aquell moment, què passa? A la tercera calada... bueno, quasi m'acup. Quasi m'acup de... Perquè hi vaig dir, clar, és que per això els mafiosos a les pel·lícules sempre fumen asseguts a les butaques aquestes. Perquè jo allà... Clar, la primera fàcil m'ha fet xula, vaig dir, va, això és que no en teniu ni idea.
0: Te van fer una foto, tu?
1: Sí, la foto me la varen fer, la bona i també la dolenta, que estigui jo estès entre la barra i la part de bombellàvem, que m'aventaven, que jo ja no... Si s'estava oficiant una boda, s'havia d'oficiar també una extremunció ja mateix, perquè estava jo, ja estàs. Però, bueno, bé, me va agradar. L'experiència no...
3: Però també l'experiència és puro...
1: No, me va agradar que recuperessin una cosa que jo pensava que ja no...
0: Perquè
1: ja no
0: antigament que se donava un puro en els homes i un ventall a les dones, era així?
3: No ho sé. No ho sé.
1: Jo crec que realment era una trampa per treure-li una foto en els convidats, tossint,
0: sí,
1: i així, com encara en sa cara torta. Jo crec que era...
0: Sí. Vosaltres posaríeu puro a les vostres noces?
3: Bueno, no, no ho he plantejat mai. Tu, Ines?
0: Jo no.
3: No?
1: Jo ara me fan bé, ja.
0: Clar, tu ara vols.
3: A més, també si vull... fumador i t'agrada fumar puros i justament no n'has duits...
1: Yeah. Clar, si no també sempre pot ser responsabilitat dels convidats, no? Pues si qualcú vol un puro, que se'l dugui. I ja està, que s'administrin
0: sí,
1: ells.
0: Sí, escolta. Sí, sí.
1: A la imitació poses sabata baixa
0: i puro.
1: I tu esteu puro.
0: M'agrada. No? Sí, des d'aquí una crida a posar les instruccions clares d'unes noces. Que, per cert, xerrant d'invitacions... No sé si ho tens previst com termosó, però un altre dilema de ses noces és número de comptes i invitació, sí o no?
1: Exacte. En aquesta boda que jo vaig anar, hi havia el número de comptes i invitació. Ara no me'n recordo exactament, però és veritat que estava molt ben filat el moment d'incluir el missatge.
0: Si mos vols ajudar a complir el nostre somni d'anar a Tailàndia...
1: Exacte. Bueno, realment... És que jo crec que lo de sobre ja no s'estila ni se pot fer, no? Així que... Per després demanar-li el número de compte...
0: És per logística, no?
1: Sí, jo crec
0: ja
1: que...
0: Ja està.
1: Perquè tanmateix...
0: La gent regalarà d'obvis.
1: Sí, jo crec que la gent ja no regalo el microones, les copes, això ja...
0: La vaixella.
1: Mem, també t'he dit, és que aquest novis dur i en visquen junts 7, 8 anys.
3: Clar, ho tenen tot.
1: Ho tenen tot.
3: I el torna a regalar.
1: Clar, és el moment de renovar sa casa, no?
0: Sajuar, que s'ha de dir antigament, no?
3: Sajuar?
0: Sí.
3: Ah, no havia sentit mai.
1: Sí, no? Com
0: en castellà, sí.
1: Sí. O sigui, com un poc espac, era, no?
0: Sí, sí, però supos que era per quan anaves a viure junts, oficial, perquè t'havies casat.
3: Etimològicament, casar-te, ve de casa, de fer una casa.
1: Exacte.
0: Ah, no ho havia pensat mai. És que quan se nota que has fet feina temps, tot, eh?
1: És que, idò, ara anul·lam ser aquesta boda, perquè ja vivien junts.
0: No,
1: idò,
0: ja està, no compta.
1: Ja no compta.
0: Bé, si li vas oficiar, tu no sé si compta. Perdona.
1: Bueno.
0: Ah, no, sí, que has dit que era jutge.
1: Clar, què té més pes, la llei o el micro? Perquè jo tenia el micro.
3: Ui,
1: aquí tot
3: el
1: que jo deia se feia veritat. Mm-hmm. O sigui, que realment, jo els vaig passar les condicions que vaig voler. Estan casats a la meva visió, no?
0: Sí.
1: És a dir...
0: jo, els micròfons tenen molt de por, això
1: exacte,
0: està clar.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Però bé, realment, la boda... que he començat com a molt hater. La mm-hmm. boda va ser increïble.
0: D'acord, vinga, ara, coses bones, coses
1: hi havia
0: bones.
1: Coses... bueno... espectacular, sobretot la novia, no? El moment que entra la novia amb el vestit, perquè és vera que, bueno, la novia anava molt guapo també, però aquest dia la novia pot anar quasi vestit de Spiderman, que la gent està mirant la novia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, són més protagonistes.
1: Clar, aquí és el que jo després reflexionava un poc, no? Les bodes són més per la novia que per novi, no? Què pensau?
3: Mem, és clar, t'ho diré que això depèn de cada parella, però generalment sí, culturalment.
0: A veure,
3: que també.
0: No, jo crec que t'hi ha de fer il·lusió a tots dos, només faltaria. Jo diria que simplement la part del vestuari sí que és més enfocat a les dones, no només a les novies, sinó a les convidades.
1: Exacte.
0: També. Això sí, la part de vestit.
1: Sí, no, mam, jo supos que els dos s'estimaven igual i se volien casar.
0: No, això, però després, per exemple, la festa és puro, segur que ho van triar junts, plegats.
1: Sí, sí, sí, no, no, clar.
0: La música, els discursos, sí. S'emocionen igual. Vull dir que les flors, fins i tot, poden fer il·lusió a tots dos. Però sí que és veritat que simplement, si és unes noces tradicionals, sí que és veritat que la part de la novia s'endú protagonisme pel que fa al vestit.
1: És que la part
0: a veure, és ell que l'espera, a les noces tradicionals
1: sí,
0: hetero.
1: Sí, no, el protocol és la gran
0: centrada
1: sorpresa.
0: La fa ella.
1: És la novia. O sigui sí. Que, en el final, pues, l'expectació està en la novia,
0: sí.
1: No?
0: I després tothom quan s'aixeca, quan fa l'entrada. I se sent guapa.
1: Ja.
0: No, aquí no és molt. Això és més per d'Andalusia.
1: No, bueno, hi va haver guapa, sí. Hi va haver comentari. Bé, seient ja, jo deia, no ploreu ja perquè és que no...
0: I se sent, i a vegades se sent...
3: Sí,
0: de gent que plora.
3: Ja fa molt de temps que no vaig unes noces. I m'està fent il·lusió. Tothom se casa.
0: Bé, a mi no me miris.
3: Mira, i tu, Marc?
1: Jo ja sabeu que tinc una relació amb el ChatGPT.
3: Hem de veure
1: com que...
3: Mira, li poses un robot humanoide i li insereixes el teu chat i a partir d'aquí ja podeu començar a planejar.
1: Va bé, no les podré oficiar, les haureu d'oficiar vosaltres.
0: Sí, ja.
1: Bueno,
0: sí.
1: Està bé.
0: Podem obrir un negoci d'oficiar sí. Noces. No,
3: crec que mos seria rendible.
0: Feim sí. Negoci. Què més hi havia? Així,
1: va haver una
0: preciós.
1: Cosa que me vaig enterar a sa boda, que estava molt de moda, que no ho sabia, que era dur una il·lustradora, bé, un il·lustrador o una il·lustradora...
0: Com és això?
1: Que jo vaig al·lucinar. Era una lota que venia, te feia una foto i en el moment estava ja ella il·lustrant una versió de la imatge, com amb un efecte aquarela, però una velocitat, una cosa que ojalà jo la meitat, perquè jo tard una setmana contestava un WhatsApp i ella te feia la foto i ja la tenies quasi impresa per penjar que teva... Increïble.
0: És a dir, ella feia una foto en els convidats i et dibuixava després.
1: Exacte.
0: I tu t'endús això com a record.
1: Exacte.
0: La ella... postal de tu.
1: Exacte. Ella te feia una foto i feia com una versió amb aquarela, mm-hmm. Bé, digital, però una versió amb aquarela.
0: D'acord.
1: Sí. Ella supos que necessitava la foto com a referència per no tenir-te igual 15 minuts allà no. Posant mentre ella te dibuixava.
0: Sí.
1: Però això era molt xulo i m'haig enterat que, bueno, que ara és com a la tendència d'enguany que estigui per ses bodes aquest entreteniment.
0: Aquesta temporada. Ho he vist. Ho he vist. Sabia que això estava de moda. Ses il·lustradores en directe.
1: Exacte.
0: Tu sabies exacte. Això, Xavier?
3: Estic molt desconnectat d'això.
0: Estàs desencaixadíssim.
3: Però, aquestes noces, deu ser d'aquelles que s'ha dit en plena, diu, men, tenim això. De tot això, que vols? I van dir tot.
1: Exacte. Yeah. A mi me consta també que li van dir a wedding. I això, si no ho tens, ho falliu.
0: Que més havia?
1: Una cosa que m'ha aparegut superentretenguda, que va ser en el sopar, quan ja tu ja havies sopat i tal, abans de demanar el cafè o el que fos, hi va haver un bingo. Que això també...
0: Oh, és això.
1: Això també segur que està molt de moda.
0: És que les noces són un espectacle.
1: Claro, és que va sortir...
0: Són un xoc.
1: Estèiem allà, sí, jo descafeinat... Jo i va sortir una lota amb una perruca, un micro, que era un bingo festa, que era una cosa que te deixava cegat de l'estimulant que era, i vaig dir, bueno, menos mal que han pot això, perquè jo tenia por d'una cosa, que també està bastant de moda a les bodes, que és... lo del dinamitzador de la taula o lo del sí. Jefe de taula.
0: Com és això? Que veure que està man, molt de moda.
3: A cada taula hi ha un cap.
0: Sí. Tu, bé, explica-ho tu,
3: sí,
0: Marc.
3: Explica-ho,
1: no, mem, hi ha una tendència ara que és que a cada taula tu arribes, te seus i, ah, sorpresa, t'ha tocat ser el dinamitzador o el capità de la taula, no? I tens unes normes, jo què sé, cada vegada que se n'havia digui tal, tu boques un xupito a tothom. Cada vegada que tal, vos heu de, has de convidar la gent a aixecar-se i a ballar.
0: Sí. Com cada vegada que soni aquesta cançó, tu ets a s'encarregar d'assegurar-te que la taula tot s'aixequi i balli la Macarena.
3: Exacte. I si vols estar tranquil, vols menjar... No, vols estar tranquil.
0: Tens obligació de ser capità de la taula.
3: Te conviden unes noces. Això si no t'ha convidat és comiat de fadrí. Pagues pel comiat de fadrí, sí. Pagues 150 euros pel cobert. Quan vas, penses que estàs tranquil per poder menjar tranquil·lament davant de començar a ballar, perquè tampoc vol ballar, t'obliguen a fer de dinamitzador de taula.
1: Exacte. Sí. Exacte.
3: Així no vols ser dinamitzador, sí. A formar part d'aquesta dinamització.
1: Clar, o ets el dinamitzador, ets la víctima. Ets, és a dir,
0: jo crec que en dos casos ets víctima.
1: Sí, sí. Jo quan me vaig seure, quan me vaig seure i vaig fer així la cadira, vaig veure que no hi havia res, vaig dir...
0: Vaig fer una lloc.
1: Clar, perquè també me volia poder veure una copa de vi per disfrutar-la i no per necessitar. Necessitat aquesta d'hidratar-me per córrer.
3: Ara que hem segut, que podem fer la xerradeta... Bé, és igual.
1: Però bé, després, el que tothom esperava, no? Sa discoteca. Que era com...
0: Ah, clar, momentàs.
1: Això, aquí és a bon de veres, la gent diu, val, ha valgut la pena venir a sa boda. Sí. La veritat que aquesta discoteca era una passada. Es DJ, hi havia unes torres de llum amb uns focos que t'il·luminaven, era una cosa...
0: Mare meva, també aquestes noces eren de pinyol vermell.
1: Pareixia el Mallorca Life, era una cosa molt forta. I hi havia, mentre estem allà de festa... unes al·lotes que repartien unes tote bags, unes bosses amb merchandising de saboda, que jo vaig dir...
0: M'encanta.
3: I van fer una marca i tot.
1: Exacte. Hi havia un tassó
0: en
1: la seva cara.
0: Quina doblada, aquests amics teus que s'han gastat.
1: Sí, han invertit en aquesta boda, però és que era al·lucinant, ja t'he dit. Jo no sabia que totes aquestes coses se feien a les bodes, la veritat.
0: No, és que aquestes noces...
1: És que vaig obrir la bossa amb les japolies... Bé, una passada.
0: Què hi havia dins la bossa?
1: Un tassó d'estil de verbena en la seva cara estampada. Hi havia com unes fitxes que tu podies canviar a la barra. Una cosa que...
0: Com a tote...
1: Era com un festival. Era com un festival. I això era un poc el record que tu t'enduies de sa boda. Perquè jo pensava abans... Bé, jo deia ses bodes, no? Abans, per això, un ventall, no?
0: Sí.
1: Un platet que sí. Posa noces de tall. Sí. Perquè vosaltres, ja. A ses bodes, que heu replegat?
0: Jo, mira, me van regalar, me'n record, a sa d'Antomeu i na Paula, si m'ho senten una ferrada, vaig arribar a sa taula i hi havia... una etiqueta d'aquestes per posar a les maletes per anar de viatge, per posar el teu nom, la teva direcció, etc. Sí, en les seves inicials. I una dedicatòria personalitzada de que m'estimaven molt, crec que ho tenia tothom. Però bé, molt bé, sí.
3: Està bé, jo és que fa molt de que no hi vaig a una.
0: Bé.
1: I la darrera?
3: És que va ser el meu tio Toni,
0: És que molt jove, en Xavi. Encara no li ha tocat l'època.
3: No, encara no.
0: Els autobús, Marc.
1: Va, l'autobús. Això sí que va ser una revelació. La millor part de la boda, l'autobús de tornada. És veritat que hi ha l'autobús d'anada, però jo no el vaig agafar...
0: De tot el que mos has contat, la millor part,
1: l'autobús. La millor part, la que no hi havia no vist, l'autobús. jo el d'anada no el vaig agafar perquè jo vaig anar prest per preparar la cerimònia i vaig ajudar a vestir la novia, que també van tenir un escàndol perquè la cremallera no mos anava. Bé, lo típic de totes les pel·lícules, no? Però... l'autobús de tornada... Clar, l'autobús de tornada és un moment que tu pots estar en dues situacions. O dormir, perquè ja ho has donat tot a la discoteca i ja no tens res més que donar, o esperar que sigui el moment after party.
0: I tu quina opció vas tenir, Marc?
1: Vosaltres perquè... que vos imagineu que vaig...
0: After optar. Party, segur.
1: Clar, sí. És que quan va arribar l'autobús, me'n vaig anar a la barra a agafar tots els benjamins, totes les botelles petites aquestes de llin. Vaig agafar un centro de flors, me vaig pujar... Tot això eren impulsos, eh? Jo no sabia què passava. I res, m'ho vaig poder a repartir-ho.
0: No, fantàstic.
1: I la gent estava allà flipant, perquè vam un karaoke
3: allà... Karaoke també.
1: Va ser molt divertit. Per xòfer no tant, clar. Perquè igual ara l'autobús no passa si té UV, però...
0: Marc, els hi poses un 10 en aquestes nostres, dels teus amics.
1: Un 10 sobre 10, increïble.
0: I nosaltres també un 10 a les nostres i a tu.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Fins la setmana que ve més històries.
1: Exacte, què me passa aquesta setmana?
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. Tots els partits en representació al Parlament rebutgen de ple el manual de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, on s'incita a cometre accions contra el sector turístic. La popular Marga Duran ha demanat als impulsors que rectifiquin alhora que el socialista Marc Pons els ha recomanat que canalitzin el malestar amb mobilitzacions i urnes.
5: Entenem que han de recapacitar. No creiem que sigui bo. Estem de la polarització.
6: El malestar ciutadà no s'ha de canalitzar mai mitjançant la violència, sinó que hi ha, evidentment, aquest malestar s'ha de canalitzar a través de les manifestacions, dels posicionaments públics, sempre, evidentment, de manera pacífica.
4: Salut formarà els docents dels centres públics perquè puguin actuar en cas que un alumne pateixi un xoc anafilàctic. La mesura inclou dins un protocol de les conselleries d'Educació i Salut que també preveu subministrar adrenalina als centres perquè actuïn d'urgència en cas d'una reacció greu. A les Illes hi ha 3.500 infants que tenen al·lèrgia. La consellera Manuela García explica que les Balears són la primera comunitat que disposa d'un protocol com aquest.
7: Salut aportarà les adrenalines en funció de la dosis i del peso del niño i esas estaran en un lugar en el que se ha destinado para el mismo y se llevará desde Salut todo lo que es la caducidad.
4: Les platges de les Balears podran perdre fins al 60% de la superfície durant les pròximes dècades per mort de la pujada de la mar perquè actualment tenen poc marge de recuperació. És la principal conclusió d'una tesi doctoral de la Universitat de les Illes Balears elaborada pel físic Pau Luque.
8: Però més que cada cop és més ràpid, vol dir que Ventura, els canvis que veiem en aquesta pròxima dècada seran més petits que els que veurem a la següent. És com tenir un cotxe que està accelerant, no? En el principi vas a poc, però si continues pinjant l'accelerador, després va encara més ràpid.
4: Els premis Emprenen Rural 2026 ja tenen guanyadors. L'Associació Líder Illa de Menorca n'ha lliurat els guardons. Un dels projectes més novetosos és el de la peixateria d'Es Castell, que permet recollir-ne les comandes en consignes refrigerades. Carles Marquès.
9: Els quatre guardonats són la peixateria d'Es Castell, de la mà a sa taula d'Esther Monti, el projecte d'elaboració artesana d'encensos Sol i Serena de Maite Benejam, el projecte d'assessorament agrícola del Senyor de les Gallines de Raül Ferrer i Solaz Holistic Foods d'Albert Solaz. Sentim Esther Monti, una de les guardonades.
10: Nos estimula intentando buscar un relevo, intentando conciliar con todo. La asociación líder nos ha apoyado muchísimo ante todas las cerraduras de puertas de otras instituciones.
9: La peixateria de la mà a sa taula, que ha obert fa poc les portes al públic, combina la venda al taulell amb la compra en línia i la recollida a qualsevol hora del dia.
4: El Ministeri d'Economia reajustarà les fites pendents en Brussel·les per no perdre fons europeus a la recta final del procés dels fons europeus. El vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, ha explicat al Congrés que presentarà de forma imminent una addenda tècnica al pla de recuperació per ajustar la redacció de les fites pendents en la comissió per no perdre els doblers europeus.
11: Siempre acordando esas modificaciones con la propia comisión para que, igual que en ocasiones anteriores, estas modificaciones de carácter técnico no supongan ninguna disminución en el grado de ambición de la consecución de los hitos y objetivos del plan de recuperación.
4: Són les 9 i 4 minuts, ara arriba el torn una altra vegada de Xiu Xiu.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: En la segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i ha arribat el moment de conèixer...
1: gent que fa coses.
2: I avui qui fa coses és José Tur, l'home dels coloms.

0: Home, Mines, tu que ets expert en coloms, per dir qualque cosa, quina distància diries que pot arribar a recórrer sense perdre's un colom missatger? Digues. Digue una xifra, no, tampoc no es vineràs.
1: D'aquí a Ciutadella.
0: Bé, idò, entre 600 i 700 quilòmetres, com per exemple Mallorca fins a Bilbao. I saps quan s'entrenen?
1: No.
0: Jo tampoc. Per tant, li demanem a ell, José Tur, benvingut a Xiu Xiu, com anem?
1: Hola, José, com estàs?
2: Hola, bones tardes, com estem?
1: Molt bé, molt bé. Escolta, en Xavi ha fet la broma de que jo era l'expert en coloms perquè no m'agraden gens. Tu, tot el contrari, no és vera?
2: Bueno, jo m'agraden bastant, sí.
1: Com expliques a qualcú que no té ni idea que és el que fas? Com ho expliques?
2: No s'ho imaginen. No s'ho imaginen el que fem amb els coloms. Llavors, quan els veuen, quan veuen el que fan i tot això, els hi canvia la pel·lícula.
0: Clar, d'això se'n diu colombofília. Mos equivocam?
2: Sí.
0: Mos equivocam o se diu així?
2: No, colombofília.
0: Exactament. I José, men, quan dius que un colom pot recórrer fins a més de 600 quilòmetres, això exactament sí. Com és? Com s'entrena? Explica-mos, home.
2: Bueno, ells primer comencen entrenant així a casa, volant al rededor, coneixent el terreno, i se'ls va allargant la distància.
1: D'acord.
2: I aquí ja havíem anat fins a 650 enguany, però hem fet fins a 800 quilòmetres, 900.
0: Uau.
2: A Mallorca crec que han arribat a 1.060 quilòmetres enguany.
0: Déu-n'hi-do.
2: I llavors hi ha sueltes internacionals de 1.200, 1.300 quilòmetres.
0: Mare meva, i no els envieu?
2: Nosaltres anem a direcció a Portugal, direm. Uah. Començam a Alicant i enguany hem arribat fins a Sevilla.
0: I tornen tots?
2: No.
0: Quines són les amenaces que tenen?
2: Jo penso que, bueno, és la selecció que tenen de saber travessar la mà, a repassos, i llavors, pues, desgaste també, no? Al final, tant de quilòmetres es nota.
0: Sí, sí.
1: I en teoria haurien de tornar?
2: Bueno, sempre quan ja s'allarga la distància, això és com un Tour de França, surten tots, van en peloton, però quan arriben dalt la muntanya ja van d'un en un i qui sap un. Ja està, vaig de la bicicleta.
0: Clar, José, jo no entenc una cosa. És a dir, com s'entrena això? Perquè, clar, tu, un colom, no li pot dir, ves allà i torna. És a dir, evidentment, ara per escut... Però, mem, com és això? Com fas que vagin a Portugal...
1: Sí, que no són que cans que t'hi tiri la pilota.
0: A un lloc en concret, que tu sàpigues que ha arribat fins allà i després que torni. Com és això?
2: Ells, diguem, nosaltres des de casa els agafam, no?, quan ja estem en la competició i nosaltres tenim un calendari amb una lliga i entonces tenim els punts de suelta ja marcats. Doncs avui toca un Beniel, pues, agafam els coloms, els duim al club i allí es passen per rellotge perquè quedin registrats que aquell colom ha anat a la suelta. I allí es fiquen en gavis que separen mascles i femelles i en su camión van en el punt de suelta. Allí normalment es fan una nit en el punt de suelta i nosaltres engaviam dijous per el tema de barco i tal. I dissabte de matí els amollam on toca. Aquí tenim els amolladors que els hi parlen en su xòfer i li diuen o sigui per el tema de meteorologia o sigui per el tema de tràfic de coloms o com ho veiguen, i un pues amollam a les 10. I a les 10 eviten que han amollat i ja nosaltres la nostra feina és esperar-los.
1: Jo tot el temps m'estic imaginant que duen un missatget a sa pota.
2: Bueno, ells duen un xip. Duen un xip que quan entren ara en el coloma registren l'hora que ha arribat.
1: D'acord.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però no duen cap missatge de
2: no,
1: hola, ara... som en José d'Eivissa, si trobava aquest colom, és meu.
2: A voltes li posam el número de telèfon per si tal o coses així. Sí.
1: T'imagines, trobar un colom amb...
2: Sí, no, i arriben a voltes que l'han agafat o això, i te posen un missatget. Sí.
1: El vera? Ah, que bo. Ostres.
2: Sí.
0: Quin missatge t'han arribat?
2: Bueno, pues un número de telèfon o cogido en tal sitio i t'arriba i el crides i estàs supercontent, claro.
1: Ostres.
0: Que bo. José, però, esclar, fa, si no va malament, ets la tercera generació, la teva família, que ho fa. És a dir, ton pare o ta mare també ho fa, el teu predí o ta predí també. És a dir, fa 70 anys que vos hi dedicau, a la família.
2: Sí, més o menys. Jo duc ja 30, uns 30 anys. No arriba, però quasi. Tinc 37.
0: I com ha canviat d'ençà que la primera generació de família va començar a fer feina amb aquest hobby de ses colons missatgers?
2: Bueno, haurà canviat molt. Jo és que en el padrí no el vaig conèixer dins aquest món ja i tal, però bueno, antes el papà me deia que feien 40 colomins, feien molta menys quantitat de coloms, però sí que ja me deia que ja feien subhastes i duien coloms de canaris i sempre hi ha hagut un submundo allí que sempre la gent s'ha mogut.
1: I tu què recordes de quan eres petit?
2: Pues, hombre, ho vivia diferent, perquè ara ja m'agrada més competir, cantes, però sí que el que més crec que ha canviat ha estat el tema d'enfermedats i que hi ha molt de més falcó. Tenir molta més au repàs.
0: Clar, i per tant corren més perill. Quant de coloms tens i entrenes?
2: Normalment jo començo amb uns entre 160 i 200 coloms de competició.
0: I en tens algun que sigui predilecte i que tinguis fitxat? No sé si els hi poses nom.
2: Alguns, sí. Alguns que han fet ja moltes coses i bé, moltes vueltes, premis o això importants que ja els he guardat per ser reproducció. Després ja tinc fills i nets d'ells a ser reproducció perquè sempre guarda alguna cosa. I anar fent família que marquin.
1: I que nomen, per exemple, quin nom t'has posat?
2: Tinc en Òscar, tinc en Ken, tinc en Bloc, sí, n'hi ha un parell.
1: Que bo. Escolta, ara, José, te farem un joc i després sí? Continuem xerrant, d'acord? Estàs preparat?
2: Sí.
1: I de vinga, Xavi, dali.
0: Aquest joc l'han titulat Les missions del colom. D'acord? Ara has d'imaginar que els teus coloms no només competeixen, sinó que també tenen missions especials. Aquí te'n direm un parell i mos has de dir si aquesta missió és possible, impossible o és directament una animalada. D'acord? Amem, no sé si ho han fet mai, ho has fet mai, però declarar-te a la persona de qui estàs enamorat amb una nota fermada a la potata d'un colom.
2: Ho he pensat, sí. Ho vaig pensar en aquell moment.
0: És viable.
2: Sí.
0: I no te vas animar?
2: No, perquè, bueno, ja era molt jove, però sí que tenia un colom que ho hagués pogut fer.
0: Home, això m'arriba a una declaració d'amor en un colom, un colom missatger, i com a mínim me faria il·lusió, tu, Inés?
1: Jo no.
2: Des de Badajoz, jo... amb un anell, no veigues.
0: Com, perdona?
2: Des de Badajoz, amb un anell a la pota, no veigues.
0: Home, exactament. Clar, els problemes se li fan a pell. Pobre colom.
1: Jo me sap greu, però hauria de dir que no, perquè ja t'ho dic, José, no combrec amb els coloms.
0: No li van bé. No poden dir
1: avui,
0: si té fòbia o no.
1: Avui, què ha passat avui?
0: Bé, avui no, jo tant anem a fer cafès, de vegades.
1: Hem anat a fer un cafè, a una terrassa.
0: Una terrassa, perquè...
2: Estaven simpàtics.
0: No, i diu... Bé, és una terrassa que hi ha molt de coloms. I avui ha dit... Avui hi ha més coloms del que és habitual. I quan s'ha girada, per mirar que no hi ha ningú colom, jo li he fet com un renou de colom i li he tocat els cabells. I s'ha girat i ha fet... Oh, Xavi, te faré mal, te faré mal.
1: L'he amenaçat.
0: Agressiva, m'ha amenaçat. És a dir, què li poden dir, nines, perquè li fugi aquesta por, aquesta mania?
2: Això, un parell de dies a un colomer d'aquestos...
1: No, mamà, José, mamà.
0: Teràpia de xoc. Molt bé, continuem amb les missions. Fer arribar un currículum a una empresa i quedar com el candidat més creatiu de tota l'agència de màrqueting.
2: Uf, això aquí serà difícil.
0: Difícil, eh?
2: Crec que és impossible, sí.
0: Sí.
1: Seria bona estratègia de màrqueting, eh?
2: Sí, però el colom no crec que anés a l'empresa.
0: Ah.
1: Per què no?
2: No, perquè ell tornaria a casa.
0: Entesos? Molt bé. Més, fer una broma a qualcú amb un paper que digui aquest colom ve enviat per Déu i d'un missatge important per tu.
2: Hombre, això podria ser, sí.
0: No, clar, és que tu els coloms no has fet mai per servir per usos personals, amb aquestes finalitats.
2: No, ja no s'ha fet, però sí que s'han fet bromes, eh?
0: A veure, compta molt, compta molt.
1: Per exemple.
2: Sí que s'han fet bromes que a voltes les compten i a lo millor... agafa un colom a algú del club i li posa un número de telèfon i li diu cogido en Perpinyà, no això, saps? I a mi la molla. I claro, jo es fals, i d'aquell el agafa i diu, hòstia, que ha anat a Perpinyà en el colom.
1: Aquests bromistes del club de
2: sí,
1: colombofilia.
2: Sí.
0: Molt bé, més, fer de missatger a una presó.
2: Difícil.
0: Difícil, difícil.
1: Home, això seria il·legal, jo crec, directament, no?
0: Podria ser. No ho sé. Bueno, més...
1: Perquè, perdona, José, coses que no pugueu fer?
2: Bueno, quizá mullar a prop d'aeroports, coses així, temes delicats, quizá sí que no es pot. Hi ha que demanar permisos i coses, sí.
0: Bueno, i la darrera, enviar una invitació de boda de la manera més antiga i elegant possible?
2: Clar, és que ells com que en su tornar a casa no poden, no van a altra gent, saps? Ells sí que podrien, o tu l'amullassis, vendria a casa, però jo no el puc amullar perquè vengui a casa teva. Aquí estàs problema.
0: Entesos.
1: I la gran pregunta, José, de totes aquestes missions que t'han dit, quines encarregaries tu a un dels teus coloms? O quina? Quina missió encarregaries en el teu colom?
2: Quina?
1: Sí.
2: Bueno, jo crec que li deman missions a cada setmana, quasi, quan estava en competició. Tornar a casa, com puguin.
1: Et sembla més important, no?, sí. De missió, sí, tornar a casa.
2: Sí. Però, bueno, a medida que van pujant de quilòmetres, pues, van coloms ja més seleccionats i que estan més voltes comprovats.
1: Escolta, però que ha de tenir un colom perquè sigui bon missatger, és a dir, perquè torni a casa. No ho sé, és qüestió de menjar...
2: Bueno, tot compta, alimentació, entreno, selecció... Al final vas muntant una piràmide. Jo ara, per exemple, els tres coloms que he marcat enguany, o dos coloms que he marcat enguany de Sevilla, més un que va venir en els 15 dies, tots són família. Igual són cosins, un estiu...
1: La genètica, oi?
2: Tots es toquen, sí. I després trobar pues, coloms que te funcionin i que aguantin.
0: A l'illa d'Eivissa, quanta gent hi ha que s'hi dediqui en això de la colombofília?
2: Devem ser uns 25-30 persones, por ahí.
0: I a les Balears, més o manco?
2: A Balears, pues, vam ser d'un 200, quizá. A Mallorca sí que hi ha més gent. 120, crec que estan. I a Menorca també hi havia bastanta més. Quizá ja són menys, però sí, uns 200 jo crec que sí que hi seríem.
1: Mare meva. No sabia que existís aquesta afició. Més de 200 persones a les Balears, són moltes. José, idò, enhorabona per dur endavant aquesta afició que és la colombofília, que més en el teu cas és qüestió de família, és qüestió generacional. Gràcies per agafar relleu. I estarem pendents. Si trobam un colom, què hem de fer?
2: Bueno, normalment hi ha alguna federació o algun club i sempre hi ha algú que els notifica i sempre mos enterem.
1: Molt bé. I nosaltres com a...
2: La federació balear normalment
1: ara ja ho sabem.
2: Notifiquen sí. I allí tenen tota la relació d'elles dels clubs de Balears i sempre mos notifiquen algun color.
0: Que bé, idò, moltes gràcies per explicar-mos-ho, perquè és una cosa, això és lo típic que sempre havien sentit dels colors missatgers, sí. Però mai ja m'ho havien explicat.
1: És com a de pel·lícula, no?
0: Sí, les palomes mensajeres, no? Jo no sabia que també existia, sí, que, sí. Evidentment que sí que existia, sí. Però que no era tan sonat i famós a Balears, així que moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, José Tur.
2: A vosaltres i a llevar-vos la por, no els colors.
0: Això ni n'és, això ni n'és.
1: Bé, ja ho veurem.
0: Però jo m'ha agradat molt això que has dit, la teràpia de xoc de ficar-la a un color més.
1: No, mama.
2: Claro que sí.
0: I de la tatura a Eivissa.
1: Quan vaig llegir La plaça del diamant...
0: Colometa.
1: Quasi he d'acabar el llibre.
0: Gràcies.
1: Adéu, José.
2: Gràcies a vosaltres. Bones tardes. Adéu.

0: TV3 Ràdio és participació. I que
1: també ho ha... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Plana Internacional.
2: Atenció, perquè ha sortit a subhasta el fòssil del Tyrannosaurus rex més gran del món.
6: Si sou amants de la paleontologia, encara sou a temps de pegar un bot a Nova York i veure aquest fòssil abans que sigui subhastat dia 14 de juliol. La peça podria superar els 30 milions de dòlars.
2: Els ossos trobats muntats formen un dinosauri de 11,5 metres de llarg, 3,8 d'alt i el 61% dels ossos són reals.
6: Perfecte per decorar el teu menjador.
2: Més notícies. Un professor basc ha trobat una traducció inèdita de Tolkien a la biblioteca de la Universitat d'Oxford.
6: La traducció inèdita de l'autor del Senyor dels Anells demostra la tasca de Tolkien com a filòleg i medievalista.
2: No deu haver trobat l'anell. Ha estat bona aquesta.
6: Ha estat boníssima. Molt bona.
2: La Casa Reial Britànica ofereix un lloc de feina per al seu departament digital. Cerquen un videògraf amb experiència en format xarxes socials i capacitat per gestionar el compte oficial d'Instagram de The Royal Family. Contracte indefinit, jornada 37 hores setmanals i 60.000 euros anuals.
6: Això sí, no s'accepten currículums republicans o haters.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu, xiu.
7: Ja és aquí la més xula de la ràdio per, ja ho sabeu, dormos.
4: Aquell gran moment.
7: Mònica Borràs, com estàs?
8: Hola, com estàs, vosaltres?
7: Molt bé, i tu?
8: Ha passat bona setmana.
7: Molt bona setmana. Ja, ara m'apareix que vas ahir, que eres aquí.
8: De debò?
7: Sí.
8: En sèrio?
7: Sí, m'ha passat bona.
9: Passa molt ràpid el temps, cada vegada
7: més. La Mònica ja sabeu que ve cada dimecres.
8: Exactament.
7: La seva feina dels dimecres, a banda de l'aviador.
8: Exactament. I a més, la setmana passada varen començar una cosa nova dins aquesta mateixa secció, que, clar, vulguis o no, d'un poc més de feina. D'un poc més de feina, però
7: el
8: doble,
7: divertit.
8: El doble, bàsicament, exacte.
9: Sí, però sempre les pots aprofitar, perquè tots els temes són interessants. La setmana passada varen haver de triar entre...
8: La setmana passada teníem Curro Jiménez,
9: sí,
8: i teníem Independence Day i amb Disclosure Day. Amb tot això coincidint amb el 4 de juliol, l'independència dels Estats Units, un poc aquestes pel·lícules d'aliens i de coses així.
7: Per tant, la Mònica sempre mos du dos temes, que se prepara els dos temes, cosa que jo no sé per com us ha fet aquesta proposta, perquè és el doble de feina per ella.
8: És un pop beneit, però bé,
7: però ja sabeu que podeu, vosaltres, triats, oients, de què voleu que xerri avui, la Mònica? 971 13 99 00.
8: Exactament. I també tenim el WhatsApp d'IB3 Ràdio, però
7: sí,
8: bé, el número no el sabem de memòria, però el poden trobar en un segon. També us podeu escriure en el WhatsApp si voleu triar el tema del qual hem de parlar avui.
7: En el 646-93-4501.
8: Molt bé.
7: 971-13-99-00, ara en directe.
9: I també, darrere via, però no per això manco importància, Instagram de xiuxiu, que és @xiuxiu.ib3.
8: Molt bé, i ara ho comprovarem tot, però veurem en què trieu, perquè tenim dues pistes o dues orientacions sobre els dos temes. Començam amb la primera pista del primer tema. Andrea. Rumba, samba, mambo.

0: que no ho han pogut, no m'ho han volgut posar tan fàcil, però bé, ja sabeu un pot de què va això,
1: sí,
0: no?
1: Doncs no?
0: Pues dono una idea.
1: Sí.
0: Per tenir més pistes, si no. Ara, aquest és un tema, una opció del primer tema. I el segon tema sona així. Ah, no, no, no. Aquesta és el mateix tema, és la segona pista del mateix tema. Aquesta.
2: Vamos. M'agraden, és a dir, tots els dos temes m'encanten.
1: D'acord. I del 979-13-9900, si, de sí, què sí. voleu que xerri avui, no, Mònica?
0: Exacte, podem donar alguna pista més, si voleu. Tenim sí. una altra... Vull dir, ja ho he escoltat, pim-pam, pim-pam, les dues pistes del primer tema. Donaré una pista general.
1: Vinga.
0: El primer tema també va d'Eivissa. I el segon tema també va d'Eivissa i Formentera.
1: D'acord.
0: Molt bé, i aquesta era la primera pista del segon tema. Anem amb la segona pista del segon tema.

0: Com, Xavi?
1: No ho sé. Molt guapa aquesta cançó.
0: Bé, idò, primer tema jo crec que ja tothom ho sabrà i segon tema també, no?
2: Sí.
0: Vinga, de què voleu que xerri? Quina emoció!
1: Loco, loco.
2: Me'ls han escrit en el WhatsApp? Ara no ho hem mirat.
1: És que segur que passa que tenim el mòbil...
2: Tenim el WhatsApp a la part tècnica. I ara jo puc... Bueno, en Andrea ara pegarà una ulladeta ràpida.
0: Sí, de moment no m'has de telefonar a ningú.
2: Haurement si hi ha algun missatge.
0: Però, i si tenim els temes, perquè potser qualcú no se n'ha assabentat.
2: Els temes són, el primer és per recordar a Manolo, a Manuel, que va ser un dels membres de Locomia, que mos va deixar la setmana passada bastant jove, als 58 anys. Diuen que va morir dormint, però bé, hi ha tota una història. Va ser un dels membres de Locomia, pràcticament en els 18 anys o abans, va entrar a formar part d'aquest grup, que tot d'una varen anar a Eivissa. I a la discoteca Q varen desenvolupar, se varen fer molt famosos, i varen desenvolupar aquesta tècnica dels ventalls gegants que els va fer tan coneguts. I llavors hi ha tota una història de Locomia. Això és un tema. L'altre tema... I a més li he d'agrair al nostre company Diego de documentació que m'ha fet caure en aquesta qüestió, i és que ahir va fer 20 anys que va morir Syd Barrett. Vosaltres direu, qui és Syd Barrett? Clar, els seguidors de Pink Floyd saben perfectament qui és. És un membre fundador de sa banda, de Pink Floyd. És un geni, va ser un geni. Era una persona amb un talent excepcional. Però també era vera que varen venir a Eivissa, a Formentera, d'això en parlaran, si voleu, i va tenir una, no sé, per ses drogues, segurament, CLSD, va quedar penjat i ja no va tornar a ser la mateixa persona. I té una història dramàtica amb un potencial que va quedar romput per aquesta situació.
0: Bé, ja ho sabeu, que voleu escoltar? Pink Floyd o Locomia? Dues històries.
1: A Instagram m'ho estan arribant missatges.
0: Ah, sí? 971139900.
1: Un diu Locomia, després un altre, na Marta, diu Pink Floyd.
2: Molt bé.
1: I, és a dir, que està en poc així...
2: 50-50.
1: No. 50-50, si voleu la tercera persona i que, que teniu la decisió.
0: Si voleu desempatar.
1: 971139900.
0: I tu més, quin triaries, Mònica?
2: Clar, jo no vull dir quin triaria, clar, però clar...
0: És això.
2: Però és veritat que potser mos sent algú d'Eivissa i Formentera que pot participar i mos pot aportar dades, perquè és veritat que fent aquesta recerca documental sobre els dos temes, és veritat que hi ha informacions, no vull dir contradictòries, però bé, hi ha gent que diu...
1: Pel que fa a Locomia, imagino.
2: No, pel que fa a Pink Floyd. Pink Floyd, a més, alguns l'haureu vist aquesta pel·lícula, jo la vaig veure, se diu More, més, en anglès, More, és una pel·lícula, crec que va ser l'òpera prima de Barbette Schroeder, que va fer a Eivissa. És una pel·lícula brutal dels anys, ara diré 60, realment, se pot veure aquesta Eivissa, que ja hi havia els hippies i tot això, però pre-turisme, amb tota aquesta efervescència dels hippies, que de fet els membres de Pink Floyd també varen estar a Eivissa i a Formentera un mes, i hi ha una història molt guapa, si voleu la contar.
0: Vinga,
2: si no...
0: triant Pink Floyd.
1: Jo triaria Pink Floyd.
0: Vinga, triant Pink Floyd.

0: I doncs, aquesta cançó se diu Bike. Hem de dir que en Syd Barrett és un dels membres fundadors de Pink Floyd. Se varen juntar realment a mitjans dels 60. És una banda que ha estat molt influent. De fet, aquestes cançons, Bike segurament no l'hauríeu sentida, però bé, ara parla en Inés i en Xavier, però bé, s'ha de Wish You Were Here, probablement sí que l'heu sentida mil vegades, sí. Una cançó preciosa que més varen escriure per ell. En Syd Barrett, anomia Roger Keith Barrett, va néixer a Cambridge l'any 46 i va morir 17 de juliol de 2006, per tant, ahir va fer anys. Així que és un dels músics que se va mantenir en actiu poc més de 10 anys. Va gravar els tres primers senzills i també l'àlbum de debut de la banda, que és The Piper at the Gates of Dawn, que és un disc de l'any 67. També va gravar part del segon disc, que se deia Saucer Full of Secrets, del 68, i també algunes cançons així que van anar sortint anys després. Ell se'n va anar desgrup l'abril del 68 enmig d'especulacions sobre la seva salut mental, el consum de drogues psicodèliques, i l'any següent va començar una carrera en solitari que tampoc va durar molt. És una d'aquestes circumstàncies d'un grup en què ell feia ses lletres, era pràcticament el compositor principal de la banda, era guapo, xulo, tal, devia tenir molt de talent i, clar, tenia molt d'èxit. Èxit social. Era pintor, és a dir, tot ho feia bé, escrivia, feia música, tenia molt de talent. I era vera que va quedar un poc engatat de tantes coses que hi havia en aquell temps. La seva carrera en solitari no va durar massa, va publicar alguns senzills i després va fer col·laboracions, però el 74 va deixar la indústria musical i va quedar pràcticament tancat a casa seva. La seva darrera lota va ser una espanyola i després el que va passar és que va quedar visquent amb sa mare. Va viure 30 anys amb la seva mare, a casa seva, sense sortir, sense fer pràcticament res. Va engreixar, va quedar calb, és a dir, va tenir un canvi, una transformació molt important. Va fer jardineria, pintava...
1: Se va abstraure del món.
0: Totalment, va quedar desconnectat del món. És vera que quan el grup va patir molt la seva marxa, és vera que tocaven, ell no hi anava, arribava tard, no sé què, vull dir que en el final ja el grup ha de funcionar realment sense ell i cercar-li un substitut. Hi ha alguns documentals, tal vegada algú que mos escolta ha vist algun d'aquests documentals, a mi m'han impressionat molt els documentals que parlen de Syd Barrett, perquè realment era una personalitat extraordinària i va quedar tot un poc truncat. De fet, se podia haver dedicat a la música, a la pintura, a qualsevol art.
1: Perquè quant any tenia, dius, quan va passar això?
0: Bona pregunta, gràcies per fer-me aquesta. Va néixer el 46, bé, això va passar a mitjans de pràcticament al finals dels 60-70, uns 30 i algo, no? Més o menys, encara he calculat un poc de lletres.
1: Sí, 30 i pico.
0: Molt bé, gràcies. I de, exactament, aquest senyor va tenir un potencial enorme. Quan el grup el va deixar, després s'acompta, bé, jo això ho he vist en un documental, una història que te posa els pèls de punta, i és que ells ja un poc, clar, varen haver de reconstruir un poc la banda, no? Crear... compondre els temes ells, perquè clar, els feia en Syd. Els altres sí
1: sobreviure,
0: que anaven fent, exacte, sobreviure, reinventar-se. I el que varen fer és un disc, que tal vegada un dels més coneguts, de Dark Side of the Moon, que s'abona els temes el Wish You Were Here, i també un altre que ara escoltarem, que és aquest Shine On, que teníem també preparat, que és Brilla Diamant. És un tema que també li varen dedicar a ell.

Bé, aquestes cançons, en aquest documental, el que vaig veure és que ells gravaven aquest disco, de fet, aquest tema li van dedicar a ell, també li van dedicar el Wish You Were Here, m'agradaria que fossis aquí. Són unes lletres de veres molt guapes, si teniu temps de llegir-les i

0: I a part ja no el varen reconèixer. Varen xerrar un poc amb ell, però també sense més.
1: Que trist.
2: Mònica, però clar,
0: molt trista.
2: Sid Barrett va tenir un mal viatge amb el tema de drogues, i va quedar, no va arribar a tornar mai.
0: No.
2: I clar, va passar tot això, va viure amb sa mare durant aquests 30 anys, va engreixar molt, se va deixar molt, va perdre els cabells. Per tant, era una persona totalment diferent, però és tan i tan bestial. És a dir, que un grup d'amics passi això, és a dir, que entre aquesta persona dins l'estudi i fossin incapaços de reconèixer qui era, m'apareix tan fort.
1: No el reconegui.
0: És molt fort.
2: És molt fort.
0: És impressionant.
1: Devia estar ben canviat.
0: Devia estar molt canviat. És vera que, bé, The Dark Side of the Moon va sortir el 73 i aquest tema els van gravar el 75. Vull dir que feia... No vull dir 8 o 9 anys que no el veien, no? I així tot ja havia fet aquest canvi tan gran. Tot això avui ho volíem relacionar una mica, a part de parlar de la història d'en Barrett, que, com vos dic, el 78 ja va anar a viure sa mare. Després va anar a Londres, el 82, però va tornar a i va tenir una vida molt... És vera que també se parla d'aquest documental. I és que els drets d'autor li varen permetre viure un poc d'aquest dobbés, no? De les cançons que havia fet. És vera que diuen que ell patia esquizofrènia, un trastorn bipolar, psicosi, també diuen que tal vegada tenia síndrome d'Asperger, és a dir, tenia moltes coses, tal vegada les drogues, l'LSD, ho va desencadenar tot, no? També és vera que la seva germana explicava que ell va tenir tota la seva vida sinestèsia, que és això que sents colors o veus sons o mescles un poc els sentits. Llavors diu que sempre feia referències als colors en sentir una melodia o que algunes melodies li suggerien colors. Va morir als 60 anys a conseqüència d'una diabetis crònica i càncer de pàncreas. Dies després de la seva mort, els músics, en David Gilmour i en Roger Waters, varen emetre un comunicat dient pues, que els hi sabia molt de greu la seva mort. Totes les pertenences d'en Barrett varen ser subestades, fins i tot les cortines de la seva habitació, llibres, quadres, tot. La seva casa va ser valorada llavors en 300.000 lliures i se va vendre per mig milió de lliures d'aquell temps, que no sé dir més o manco quan devia ser. Se va organitzar un concert, bé, se van fer moltes coses i sempre el recordam. És considerat un dels artistes més influents. Molts han reconegut la seva influència, Paul McCartney, Pete Townsend, David Bowie, també altres artistes de grups com els Sex Pistols, The Damned, bé, molta de gent. Té temes en solitari, com vos han dit, tal vegada Bike, és una de les més simpàtiques que sentíem abans, i tot això per contar-vos un poc que aquesta gent, primer crec que va ser en Roger Waters, que va venir convidat per uns amics a Formentera. Es vera que Silla, en aquell moment, Formentera i Eivissa estava encara bastant tancat i només hi havia el Joven Dolores, que era el vaixell que unia a Eivissa amb Formentera. Però bé, als anys 60 ja hi havia molta massa hippie i hi havia uns senyors que vivien a Formentera que eren precisament unes persones que no coneixerem els noms, segurament Nick Mason, Richard Wright, que varen ser membres d'una entitat que s'encarregava de fer portades de discos que tenien un nom molt particular. De fet, se varen fer amics, varen convidar Pink Floyd i varen fer, a partir d'aquí, aquesta gent, les portades dels següents discos de Pink Floyd.
1: Des de Formentera.
0: Exactament, des de Formentera. Varen estar allà, ara no sé dir exactament les dates, però devia ser entre el 65 i el 67-68, perquè el 68 és quan ells, Pink Floyd, va gravar la banda sonora d'aquesta pel·lícula que han dit abans, que se deia More, que vol la recomanar. És un error, no, aquesta és bona. És bona, però és dura, és bastant dura, la pel·lícula. Llavors, bé, varen ser aquests senyors que varen crear aquesta agència, se deia Hipgnosis, que són els creadors de totes aquestes portades de discos. En Gilmour se va juntar amb els Pink Floyd al 67, però després en Barrett, que era el cantant, sabeu, el lletrista, van començar a combinar també un poc la seva

0: Llavors, el 68, quan en Gilmour va venir a Formentera, varen estar aquí, després, de fet, hi ha fotos de tots els membres de Pink Floyd, jo que sé, no sé dir-vos quina platja, però en el Far de la Mola, a llocs típics d'Eivissa i de Formentera. Així, varen estar aquí molt de temps, varen viure a Silla i varen realment tenir també relacions amb gent original, no? De fet, a Formentera, el 67, el 67, perdoneu, se varen hospedar també a casa d'uns anglesos, Michel Gerard i Marc Tara, que vivien ja a Formentera. Imagineu-vos en aquell temps viure a Formentera. És a dir, ara que parlem ja d'aquesta triple insularitat que ja costa arribar a Formentera.
1: Però mira, ja hi havia anglesos, eh? Ja hi havia turistes.
0: Exactament.
1: De que anem passant un temps preciós per ells, no?
0: Sí, la veritat és que sí, mos hagués... Bé, jo de petita...
1: Ho vam tenir pel record.
0: Sí, del record. I de petita, als 70, quan anaves a Eivissa ja, era molt... bé, era molt cridaner, passejar per esport, clar, és molt més espectacle. Però realment sí que té una part molt interessant. La pel·lícula, Mor, no sé si és bona de trobar, jo crec que la vaig veure a la televisió un pic que la varen posar, però realment no és una pel·lícula que se mogui molt en els circuits comercials. Aquesta pel·lícula explica la història d'un tipo que crec que és a París, a una festa, coneix una lota, no sé què, ella li diu que se'n va a Formentera o se'n va a Eivissa, i ell, uns dies després, hi va darrere. Clar, se veu tota la part de dalt, Vila, estaven allà un hostal... increïble veure aquesta part d'Eivissa i llavors tota la part també de Formentera. També a la pel·lícula hi ha moments de psicodèlics que prenen també drogues o LSD i flipen un poc, no? Que veuen tot un poc en colors.
1: És que de fet hi ha un titular de Nou Diari Puntes d'Eivissa i Formentera que diu 50 anys d'amor, això ja fa l'any 2019, que diu la pel·lícula que va canviar Eivissa per sempre.
0: Exacte, i quin subtitulat té? Per què la va canviar tant?
1: Una crònica sencera d'aquesta pel·lícula.
0: Bueno, hi ha històries, no? També dins totes aquestes històries que si cercau hi ha moltes cròniques, a blogs, persones que han escrit, alguns diuen que també van coincidir amb en Jimi Hendrix, que també va estar a Formentera abans de venir a Mallorca a fer el concert a la sala Sgt. Pepper's, que han comentat que varen actuar de taloners en Llorenç Santa Maria i el seu grup ZA66, i el guitarrista en Vicenç Caldentei va pujar ja a tocar amb en Jimi Hendrix. I no, King Crimson també té una cançó de Formentera, és Formentera Lady, però ara, si voleu, anem a escoltar un fragment de Shine On, justament el moment en què canten, que segurament serà un bocinet que vos sonarà molt.

0: Idò, aquest diamant en brut era Syd Barrett. Tornant a Pink Floyd, la seva estada a les Pitiuses va ser als estius del 67 i el 68, quan el seu productor va comprar una casa a prop de la platja de Migjorn. La casa continua funcionant i diuen que s'alloguen apartaments econòmics. Econòmics ja ha quedat un poc desfassat. També diuen que van passar alguns mesos a Formentera entre la comunitat d'Esmolí i les platges d'Es Migjorn. Aquí és on van compondre la banda sonora d'Amor, que se va rodar a Eivissa, que parlava també d'aquesta caiguda dels hippies en l'arribada de l'heroïna, les drogues més dures. Va ser el tercer àlbum que gravava Pink Floyd i ja se que després van tenir un altre punt àlgid que va ser també amb el legendari The Wall, que és un àlbum i una pel·lícula. L'heu vist, la pel·lícula The Wall?
1: La pel·lícula no.
0: És dura, la pel·lícula, no és fàcil, però és molt interessant també perquè explica o mostra, de fet, crec que fa poc te'n vaig parlar, Ines, d'aquesta sensació, d'aquesta gran estrella que té un estadi ple de milers i milers de persones, que tothom vol estar amb ell, però després acabes concert i se'n va tot sol a la seva habitació, tot sol realment, a mirar, i realment la pel·lícula The Wall explica un poc aquesta història.
1: I després, bé, que Roger Waters bé, i Syd Barrett tots han estat sempre supercrítics amb el poder, i fins i tot Roger Waters, si no vaig errat, Donald Trump el té enfilat. I en els seus concerts li envia missatges.
0: Ah, sí?
1: Que posa Donald Trump is an asshole. Hi ha una pantalla enorme.
0: Fent amics, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, ara ells continuen també fent actuacions en solitari, recordant també alguns temes de Pink Floyd. I
2: quin és el teu tema preferit, ever, de Pink Floyd?
0: De Pink Floyd, clar.
2: De tots els que hi tens aquí, per exemple?
0: Clar, m'agrada molt el Wish You Were Here, a Shine On, You Crazy Diamond.
2: El posa a mida, un trosset de Wish You Were Here.
0: Molt guapa.
2: Veure,

0: si haguéssiu sentit ara na Mònica cantant apassionadament aquesta cançó.
1: És que és molt guapa, i sa lletra és que és tan guapa perquè sí. Diu, podries distingir entre una cosa i l'altra. Clar, posa exemples i diu, podries distingir entre els teus dimonis i bé, no sé, ara
0: exactament. I els teus àngels.
1: Sí, una cosa així. Your heroes from ghosts, els teus herois de fantasmes. És a dir, aquesta mescla parla de dues coses, però realment s'ajusta moltíssim. Vos recoman que cerqueu aquest tema, la lletra, la traduïu i l'escolteu. I si trobava documentals que parlen de Syd Barrett, per favor, els heu de mirar.
0: Sí, vos ho recomanes.
1: Molt.
0: Aquesta vegada de veres.
1: Són bones, sí. Aquesta vegada sí, de veres.
0: Estàs preparada per jugar al cine?
1: Ai, sí.
0: Avui? Vinga, va.
1: Són fàcils o difícils?
0: Fàcils.

0: Molt bé, Mònica, són molt complicades.
1: Ai, no m'he diguis.
0: Són profundament difícils.
1: Són de, són actuals, actuals.
0: No, és broma.
2: Ah. Un dia la faré jo de pel·lícules d'aquestes que miro jo.
0: Quina era? 27 vestidos.
2: Sí.
1: Quina? 27 vestidos. Una
2: pel·lícula.
1: No.
2: És que, veus, no l'he
0: fet. El dia de su boda.
1: Jo me sé, 30 cites al mes, una així. Una cita cada dia.
0: Això era 500 cites con... És igual.
2: No,
0: 9, 7, 1,
2: 500 13. Dies con Summer.
0: Exacte, Summer, segur.
2: Alguna cosa així era.
0: 971-13-99-00, 971-13-99-00, per la moda de Déu, telefoneu i ajudeu-nos, ajudeu a Ninel i a Mònica a esbrinar de quina pel·lícula se tracta i podreu guanyar ni més ni manco que una meravellosa visita pels estudis d'Ibeta Ràdio.
2: Amb en Xavi Oliver,
1: oh.
2: Que si no l'heu vist en persona...
1: Sí, és... sí.
2: Fa, quan fas, d'alt?
0: I es van quedar que no m'hauries de cosificar.
2: No, però és que així se sent telefona.
0: Un 93, 4.
2: Un 93, en Xavi Oliver fa. 971-13-99-00. Veniu a veure-mos en persona perquè val la pena.
0: Molt bé. Després d'aquest reclam...
2: Endivineu-vos la pel·lícula.
0: Molt bé. Mem, una pel·lícula relativament recent, d'acord, que està relacionada amb la nostra professió. D'acord? Primer, amb la trama mal explicada, que és la següent. Un home... té una... Bé, el guionista aquí ha patinat un poc. Un home té una on xerrar bé és molt important, però no li va gaire bé.
1: Té una on xerrar bé...
2: Té on...
0: Aquí el guionista s'ha posat una paraula.
2: Té on xerrar bé, a on?
0: Una on. Una on.
2: Un lloc on xerrar bé, però...
0: Una on que podria ser? Una... No
2: sé. Bé, és igual.
0: Bé, un lloc... Bé, imagina, un home...
2: Ha de xerrar bé.
0: Ha de xerrar bé perquè és molt important, però no li va gaire bé.
2: No li va bé.
0: Una on?
2: Te sona?
1: Però de periodistes.
0: No ho sé.
2: No ho sé.
0: Bé, sentim una pista sonora d'un fragment. Venga. Del tràiler. I have received...
2: Que fàcil.
1: Sí.
2: Superfàcil.
1: Quasi la sé fins i tot jo.
0: Que has dit, I have a dream.
2: Però totes.
1: No, perquè... Ui, sí. Perquè pareix que feia un discurs.
2: Sí.
0: 971-13-99-00. Telefoneu i mos ho deis.
2: 971-13-99-00. Sabeu quina, de quina pel·lícula estan parlant?
0: Ha dit I have a dream?
2: No.
0: Segures? Bé, no ho sé. El protagonista...
1: Ah, tu creus que sí?
0: Ui, no ho sé, ja ho sé. Ja
1: no ho he sentit. Ho podem tornar a sentir?
0: Sí, mem.
2: I have a seen...
1: No.
2: No, I haven't seen...
1: Ah,
0: era per embullar un poc, perquè era molt fàcil.
1: Ah.
0: Molt bé, el protagonista és membre de la família reial britànica i el seu problema li du a fer classes particulars en secret. Per tant, ni més ni manco, la pel·lícula és...
2: Massa fàcil.
1: El logopeda, no.
2: A veure, si mos telefonen qualcú.
0: No telefonaran.
2: És tan fàcil que telefonaran.
0: Sí.
1: Sí.
2: Haurien de telefonar.
1: 971-13-99-00.
2: Vinga, va. Va, ja m'ha agradat la pel·lícula aquesta. Vosaltres?
1: Jo la vaig veure, sí, va estar bé.
0: Sí, jo no l'he vist encara.
2: És el discurs del rei.
1: Sí.

0: Això era God Save the Queen.
1: Molt bé.
2: Ah,
0: de King,
2: en
0: aquest cas.
2: Exacte, ah, God Save the Queen. The King.
0: Ara és King, ara és King.
1: Exactament.
2: The Last Queen.
0: Bé.
1: Exactament.
0: Jo crec que amb això ja podem acabar.
1: Sí.
0: No, no?
1: Bé, ara fes sinopsi, però bé.
0: Ah, sí, sí, dali, dali.
1: Quan el seu germà renuncia al tron, el príncep Albert es converteix inesperadament en el rei del Regne Unit, però hi ha un problema. Pateix una tartamudesa, és a dir, carretura, que li dificulta parlar en públic. Amb l'ajuda d'un peculiar terapeuta, intentarà superar les seves pors i trobar la confiança necessària per liderar el país en un dels moments més difícils de la seva història.
0: Molt bona pel·lícula, l'heu vista?
2: Sí.
0: Va guanyar Oscars?
2: No me'n record.
1: Sí.
2: Però m'ha fet recordar un tema dels Oculs que deia la Pilar va fer venir tartamudesa.
1: Ah, sí?
0: Ara hauríem d'acabar amb aquesta cançó, no ho teníem preparat. Però demà la posarem.
2: Venga.
0: Com es diu, aquesta cançó?
2: Hola, Pilar.
0: Hola, Pilar de Zocul. Apunteu per demà, Xavier, perquè
1: molt
0: tornarem
1: bé
0: a ser aquí. Xiu, xiu, número 425. Gràcies, Mònica.
2: Gràcies, molt bona nit.
0: I a vosaltres, per ser-hi. Adéu, adéu.
3: És relaxant, és relaxant. Yeah.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Demà es preveu una nova jornada de forta calor, fins al punt que al migdia l'Agència Estatal de Meteorologia activarà l'avís taronja a les Pitiüses per temperatures que poden arribar als 40 graus, mentre a bona part de Mallorca, especialment a l'interior, fregaran els 41. La Serra de Tramuntana i Menorca estaran en avís groc, temperatures que es produeixen dins la nova onada de calor que viuen tant les illes com la península. El doctor, en canvi climàtic de l'UIB, Pau de Vilchez, entén que se cerqui maneres artificials per refrescar-se, però no sempre es va del tot.
1: Els aires condicionats tenen un costat bo, que és que ajuden a refredar la temperatura a l'interior, però tenen un costat dolent, que és que ajuden a augmentar la temperatura a l'exterior i, a més, demanen molta energia.
0: El Servei de Vigilància del Litoral ja ha imposat enguany gairebé 40 sancions i en té, a més, altres 70 en tràmit. La majoria de les infraccions estan relacionades amb el xàrter nàutic il·legal, un servei que compta amb una desena de barques, tres de les quals a les Pitiüses. El director general de Ports i Transport Marítims, Antoni Mercant, ha detallat que enguany l'import de les sancions ja puja a 130.000 euros.
2: El 80% són lleus, no? I n'hi ha d'altres que són greus i molt greus, no? Perquè són reincidents i algun d'ells són contínuament reincidents en fer una activitat sense tenir autorització i, per tant, aquests són els més greus.
0: I el govern denuncia el menyspreu institucional del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per visitar les illes sense respondre a la petició de reunió formulada fa 3 mesos pel vicepresident econòmic Toni Costa. Espanya, a l'acte de signatura del plus d'insularitat amb els sindicats, no ha dit res de la trobada bilateral, però sí que ha lamentat que el govern de les illes no vulgui seure's a negociar el model de finançament autonòmic. Creu que tot respon a una directiu de la cúpula del Partit Popular a la comunidades en gobierno.
3: Las razones de ese no a negociar me parece que no las podemos encontrar en las islas. Habrá que irse a la calle Génova y preguntarle a Feijó por qué no deja a sus territorios, en este caso a Baleares, sentarse a negociar un modelo de financiación que es bueno.
0: Els sindicats UGT i CESIF han fet una valoració positiva de l'acord assolit amb Arcadi Espanya per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'insten a continuar negociant a partir de setembre. En aquest cas, reclamen que es defineixin aspectes com ara l'equiparació entre les diverses categories professionals, tot plegat, diuen, per atreure i retenir més treballadors a Balears. Són el secretari general de l'UGT, dels serveis públics a les Illes, Miguel Ángel Romero, y el presidente del CESIF, Luis Enrique Apolina.
4: Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, es la reivindicación histórica.
5: Esto solo es, por lo menos para CESIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
0: I arranca la novena edició dels Premis d'Arquitectura d'Eivissa i Formentera 2021-2025. Ja s'ha inaugurat l'exposició dels projectes seleccionats a la seu de la demarcació de Dalt Vila a Eivissa. Lluís Oliva i Munà és el president de la demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears.
6: De tots els projectes que van presentar es va fer una primera criba i aquests són els projectes finalistes que opten a ser premiats. Al final el que estem fent enguany, a diferència d'altres anys, és que hem obert una categoria que és Premi Públic, per tant qualsevol persona que pugi fins aquí podrà veure els projectes i elegir aquell que millor triï.
0: Són les 10 i 4 minuts, les notícies tornen a les 6 del matí.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Diuen que els somnis són reflexos del nostre subconscient. Si les recordem, poden fer-los servir com a eines d'autoconeixement. Puc somiar que vol per damunt la ciutat en tanta soltura com Superman o torpament com el protagonista de la sèrie dels 80, el gran heroi americà. Puc somiar que surt al carrer descalç o sense roba interior. Pots somiar que caus, que te persegueixen, que te cauen les dents, que t'ofegues. Pots somiar amb la mort d'algú que estimes o també amb un ex. Aquests són els somnis, diuen, que més recurrents. Si les relacionam amb el moment vital, segur que hi trobam un significat. També n'hi ha que somien que l'autobús de línia passa de llarg per acabar ple o que la cua per pujar a l'autobús no acaba mai d'avançar. Realitat o somni?

0: El somni és ara el del poeta eivissenc Marià Villan Gómez. Gràcies, Xavier Oliver, per posar-hi veu i posar-hi ànima.
1: Fons de l'abanc, imatges llargarudes, llampecs del somni i perdedors camins, on troben viva angoixa i coltells fins les ànimes apenes conegudes. O tal vegada en un rar tomb, caigudes a un món idíl·lic, als ocells flautins d'aigua un sol crit, amor! O breus jardins, d'on les treuen cruels forces temudes. Anhel inútil amb l'advers rigor, també hi regeix l'astuta llei, espera la sortida al groc desert d'anyó. I entorn de flors ocultes s'exaspera l'eixam bronzent, fals paradís d'amor, regne exigit, d'on fuig l'ardor darrere.

0: Tresorera.
1: Gràcies, Elena Ruiz, directora del MASE, per apropar-nos la figura de Hans Graß. Crec que és un regal per poder gaudir de l'exposició en el Museu Puiget de Vila i per descobrir aquest pintor que pintava per a la gent de Formentera.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
2: Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs? Vols que te posa música?
3: Aquí somia.
2: Somnia, quina paraula, que només es dormia. No, també no. Se pot somiar despert, també se pot somiar somiatruites.
3: Pots dur a terme l'activitat de somiar de moltes maneres possibles.
2: I no era Aute que deia i los sueños cine son?
3: Exacto. Idò. Cine, toda la vida es cine y los sueños cine son.
4: ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado.
5: Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
4: Dudo que eso le sirviera de algo.
2: Venga, venga, quin clàssic, mos acabes de posar damunt sa taula.
3: Ah, home, jo creia que los detectives eran personas repugnantes, viscosas, que iban husmeando en... Per favor, per favor. Un general milionari que té dues filles involucrades amb assumptes més aviat tèrbols contracta en el detectiu privat Philip Marlowe perquè resolgui els seus problemes familiars. I quan comença a investigar, descobrirà que no és tan senzill de resoldre i aquí hi haurà tota una sèrie d'embolics, de girs de guió i de personatges, sobretot, de personatges. Tot això és El sueño eterno de Howard Hawks, definida com el millor cinema negre de la història, un somni que encara els hi dura. És com un meteorit amb aires de pel·lícula, perquè és frenètica, té una direcció genial, unes interpretacions perfectes, un diàleg fascinants i un molt disfrutable caos absolut, perquè va d'un costat a l'altre constantment. Però sobretot, aquesta pel·lícula és Humphrey Bogart i Lauren Bacall a la pantalla, interpretant les paraules de la novel·la del mateix títol de Raymond Chandler, que va ser reescrita per cinema per William Faulkner, Lake Brackett i Jules Furman, que eren els tres millors guionistes dels anys 40, de Hollywood dels anys 40, i jo crec que de la història. Aquesta pel·lícula, a més, va ser la segona pel·lícula aquí on Lauren Bacall i Humphrey Bogart coincidiren. La primera havia estat Tener i no tener, quan Lauren Bacall tenia 19 anys. I no seria l'única, però jo crec que la millor pel·lícula que van interpretar aquests dos va ser el matrimoni que varen tenir, que els hi va durar 17 anys. Molt manco dels 25 que els hi separaven d'edat, perquè Humphrey Bogart era 25 anys més major que Lauren Bacall. O sigui, se podia somiar millor en el cinema? Cine, más cine, por favor, d'aquest cinema.
2: Venga, i des que ve ara també, no?
3: Sí, perquè en realitat no tothom pot ser Humphrey Bogart, no, però sí que pot somiar en Humphrey Bogart, no?
6: ¡Qué diablos! Bogart también era bajo y eso nunca le preocupó a nadie.
7: Me parece que empiezas con mal pie, muchacho.
6: A mí también me lo parece.
7: Pues claro, le das todas las ventajas a ella antes de que empiece el juego. Por cierto, muchacho, ¿qué te estabas poniendo en la cara?
6: Una loción para después del afeitado.
7: ¿Sí? ¿Y los otros potingues qué son?
6: Colonia, desodorante de dos clases y polvos de talco.
7: Oh, vamos, chico, vas a oler como un gato casero francés.
6: Es lo que necesito.
3: Això que estàvem escoltant és un dels diàlegs delirants de Sueños de Un seductor. Sí, història d'un jove cinèfil que pateix una estranya i recurrent al·lucinació. Humphrey Bogart li dona consells com, sobre com seduir a ses dones. I bàsicament d'això tracta aquesta història, com Alan, que és aquest personatge interpretat per Woody Allen, entén l'amor, les dones i com el cinema pot enlluernar les relacions i la vida en general. És una adaptació cinematogràfica d'una obra de teatre que ja va escriure Woody Allen i que ja va interpretar a Broadway Woody Allen juntament amb Diane Keaton i Tony Roberts, que feia de Humphrey Bogart. Woody Allen no dirigeix en aquest cas, però sí interpreta aquest delirant homenatge a Bogart i en el cine negre. Bàsicament és un passeig neuròtic pel sexe.
2: Molt bé, i de vinga, seguim amb la paraula meravellosa que és somni o somiar.
3: Vosaltres creus, ara tinc una pregunta, Arceli, vosaltres creus que somiar és una ciència?
2: A veure, com a ciència, no? Però bé, tu sorprèn-me.
3: Michael Gondry diu que sí.
8: Uno, dos, tres, cuatro. Hola. Y bienvenidos. Hoy les mostraré cómo se preparan los sueños. Amor, pasiones, emociones y todas esas iones.
3: La ciencia del sueño, que es una película bàsicament estranya amb tot el que fa Michael Gondry, perquè ja tenim en compte que Como ser John Malkovich i Olvídate de mi, o The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que és el títol original d'aquest Olvídate de mi, són les dues anteriors pel·lícules que el tenen com a guionista. Michael Gondry és un tio que veu el món a través dels seus somnis i que en ells ell se considera un cuiner expert, encara que les seves històries, després traslladades a la vida real, que les receptes funcionin no és tan fàcil, no? Perquè ell sap com a quins ingredients ha de posar, però després a la vida real no. De fet, és exactament el que li passa a Gael García Bernal en aquesta història d'un jove dissenyador mexicà molt imaginatiu que viatja a París per una feina rutinària i avorrida amb uns companys estranyíssims, i aquí on el seu dia a dia s'il·luminarà de sobte quan coneix a la seva veïnada interpretada per Charlotte Gainsbourg. La forma en la que Gondry explica el que explica, la típica història de el lot coneix el lota, és un somni verdaderament fantàstic. És un perfecte elogi de la immaduresa que funciona genial. És melancòlica, és poètica, és molt divertida i confirma la meva teoria de que Michael Gondry és familiar directe, deu ser un besnet o qualque cosa així, del genial George Méliès. Perquè sí, utilitza la mateixa manera, té la mateixa manera de rodar totes les seqüències amb coses que pengen, amb els fils que se mouen, amb trossos de cartó, és magnífic.
2: Vinga, i de puntades seguim somiant, Toni.
3: Sí, perquè en el cinema a vegades somiar també pot ser un perill.
2: Que sona.
3: Aquesta banda sona

0: Paprika, Detective de los Sueños. Aquí no podia ser menys això de mesclar realitat i ficció. Mirau, la història és d'una psiquiatra que ha inventat una màquina per entrar en els somnis de les persones en trastorns per poder-los curar.
1: Boníssim.
0: I el que passa és que un moment donat li roben un prototip i el que fan és entrar a en els somnis dels creadors més importants del món per robar les seves idees i destruir la seva personalitat i fer-se passar per aquests creadors i fer-se milionaris en les idees dels altres.
1: Boníssim.
0: O sigui, ja d'entrada el guió, ja, o la sinopsis
1: sí,
0: de la pel·lícula ja és brutal, però clar... això pot dur, quan tu entres en els somnis de persones, doncs hi pot haver un ballet de granotes, electrodomèstics que canten, o una persecució policial, o gent que vola, o sigui, és absolutament delirant. O sigui, de fet, és una pel·li tan brutal que va ser nominada a la millor pel·lícula en el Festival de Venècia. A més, és un thriller perquè, clar, no saps ben bé cap on anirà, hi ha tota la investigació de a on és la màquina, perquè és una comèdia delirant, una locura magnífica que te fa veure les coses des d'una altra perspectiva i amb un punt d'empatia i de fantasia que verdaderament te descol·loca. Hi ha molt poques pel·lícules que poden ser tot això a la vegada. I a més, a ser d'animació, o sigui, és fantàstica. Si no l'heu vista, Paprika, el detective de los sueños, de l'any 2007, de Satoshi Kon, és verdaderament magnífica.
1: I de super apuntada, apuntadíssima. Vinga, tenim bolla extra, Toni Camps.
0: Sí, tenim una bolla extra d'aquestes petitetes. D'aquestes petites, una de somnis clàssics, que són els dels nins.
2: Hola, jo me llamo Valentín. Tengo 8 años. Yo vivo con mi abuela.
3: Valentín, vení ya, venga, que tenés que tomar la leche.
2: Poco.
4: Sonate.
2: No tengo.
5: No se vayan,
2: a ella se le murió el marido el año pasado, o sea, mi abuelo. Y entonces desde esa época habla sola, se queja de todo.
5: Todavía te daba la teta.
2: Y bueno, sea como sea, ella es mi mamá. Y yo la extraño mucho.
6: Es una nueva relación. Yo la veo que puede llegar a ser tu mamá, esta chica.
2: La rubia, ¿sos vos?
5: ¿Y vos sos vos?
2: Vos sos la novia de él que más me gusta.
0: Yo me llamo Valentín, ¿no? Soy un niño de 8 años que vive con su abuela, que es Carmen Maura, interpretada por Carmen Maura. Sa mare havia desaparegut quan ell tenia 3 anys i son pare és un bala perduda, incapaç d'assumir cap responsabilitat. Valentín, bàsicament, té dues obsessions. Una, ser astronauta, que s'ho té claríssim, i l'altra, que son pare el dugui a veure a sa mare. Mentrestant, son pare l'únic que fa és presentar-li el lotes cada vegada que li agrada en manco, excepte quan de sobte, o n'hi presenta una que sí, que li agrada molt, i no només li agrada, sinó que, pibe, viste, vos sos rubia, li diu, és fantàstic, és una pel·lícula fantàstica, d'aquestes pel·lícules petites, saps, que passen quasi desapercebudes, que no les coneixes si no t'ho diuen boca a boca, saps, d'aquestes, aquesta l'has de veure, és molt, molt guai, una pel·lícula d'Alejandro Agresti, de l'any 2002, és preciosa, és d'aquestes pel·lis que tenim aquí, que mos encalenteixen el coret i que bueno, que mos encanten. Que tu sempre dius que som un romàntic, però bueno.
1: Ets un romàntic. I aquest és El sueño de Valentín.
0: El sueño de Valentín.
1: De l'any 2002, i també jo crec que sempre és un plaer veure Carmen Maura fent el paper que vulgui. Ja.
0: Sí, en aquesta pel·lícula, a més, fa de predina espanyola, perquè xerra mig espanyol, mig argentí, com que viu allà, no ho sap, no sé. Bueno, és un, a més, fa un personatge bastant delirant, també una dona que se li va morir somo i desde entonces habla sola i se queja, despotrica. Bueno, és una cosa molt guai. A mi m'encanta. Aquesta pel·lícula és d'aquestes petites que, bueno, que mos agraden molt.
1: Petites com en Valentín, però grans com els seus somnis.
0: Exacte.
1: Vinga, idò, Toni Camps.
0: Salut i cinema.

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és Dial.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: Arribam al final del capítol, a les nostres ganes de somiar intactes. De vegades podem semblar un poc somiatruites, però a la ingenuïtat hi ha sinceritat i també falta de malícia, i d'això el món n'està molt necessitat. Per baixar barrera hem demanat l'ajuda d'una dona que convida els somnis i que té un nom artístic que també convida l'aventura i els girs de guió.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Cristina Martínez Laguna, benvinguda a Entre avui i demà d'Ivetres Ràdio, com estàs?
2: Moltes gràcies, bé, bé, molt bé.
0: Més coneguda com a Cris Peripècia, no?
2: Exactament, quan faig compte, sí.
0: Cris Peripècia, que és, podríem dir, seu nom artístic, ara t'aniran coneixent una micona més, però avui hem triat una paraula com a molt màgica, com a eix conductor del programa, que és somiar o somni. Mm-hmm. Si en Cris Martínez o en Cris Peripècia, qui pots triar, li dic somia, que li ven el cap primer de tot?
2: Pues lo primer que m'acudeix és viure. Perquè per jo somiar, en el sentit d'imaginar allò que desitjam, és com un dels primers motors dels canvis a la vida. Llavors jo crec que quan penses somiar, penses viure.
0: Que bo, m'encanta aquesta relació. I tu havies somiat mai que tal dia com avui series a Mallorca fent una feina de contacontes, artística... Això ho havies somiat en algun moment?
2: Pues, la veritat, la part de ser a Mallorca no l'havia somiat mai. Vaig arribar, jo som de Valladolid, i vaig arribar aquí fa ja un parell d'anys, totalment per casualitat. I, bueno, aquí sóc. Aquesta part no l'havia somiat mai.
0: I l'altra part l'havia somiat, viscut, lluitat, tota aquesta part sí. Més artística, de narració, de contacontes, d'arts escèniques, tot això, per tot això t'havies anat preparant?
2: Sí, la veritat és que jo em dedico als contacontes des de fa de 8 anys, ja. He fet altres feines, he après altres oficis, però sempre hi torn, a la narració oral sempre hi torn. És com que té un magnetisme per jo que m'hi trob, com que és el meu lloc. Sí que és vera que la primera vegada va ser un poc per casualitat.
0: Com va
2: jo
0: començar?
2: Jo estava fent feina a un jaciment arqueològic, moguent pedres i llevant herbes.
0: Sí.
2: I, bueno, se van enterar que escrivia i me van demanar escriure un conte per un poc mostrar les diferents formes d'enterrament que se feien en aquell moment i contar-lo en una activitat que se feia cada lluna plena d'estiu.
0: Que bo.
2: I va ser d'aquesta manera que vaig començar. I a partir d'aquí, és que no diria que sí, ha estat triat en certa manera, però en un altre... És com que m'hi trob. És el meu lloc.
0: Que bé. I també combines les arts escèniques, el clown, tota l'animació i la formació en temps lliure amb la filosofia.
2: Bueno, jo tinc formació en filosofia, soc llicenciada en filosofia i trob que les dues coses combinen molt bé perquè darrere els contes hi ha moltes idees, no? que després... s'expressen d'aquesta manera millor més metafòrica o més poètica. I sí, tinc una activitat que faig amb al·lots i al·lotes i també amb adultes,
0: sí.
2: Que es tracta això a través arran d'un conte, com anar després descobrint quines idees hi ha darrere aquest conte i també un poc a partir d'aquí ja anar caminant i anar trobant com idees pròpies poder investigar un poquet, donar arguments, cercar contraexemples, exemples, i en aquest diàleg que jo simplement faig de conductora, de facilitadora, sí. Jo no imposo les meves idees, sinó que intento ajudar a que cadascú vagi cercant les seves pròpies, no?
0: I nosaltres vàrem arribar a Cris Peripècia, per cert, aquest nom, Cris, d'on surt? Sí.
2: Bé, Peripècia és una història que té com a molt de girs de guió i acaba bé per al protagonista i trob que, bueno, me vaig enamorar d'aquesta paraula i la volia per jo.
0: Que és una
2: Sí.
0: paraula molt, molt sonora, també
2: Sí.
0: molt màgica. I de nosaltres vàrem arribar a Anacrís gràcies a un espectacle de contes, música i poesia que fas, que se diu Dormir, Somiar, Jugar. No estan malament els tres elements combinats, eh?
2: Sí. Bé, aquest és un contacontes molt especial que faig amb una companya, la Laura Campello, que ella fa música i llavors mesclam contes, poesia, música. I és un espectacle, dic, molt especial perquè està adreçat a nadons de 0 a 3 anys. I sempre se creen, en el moment de l'espectacle, se creen moments molt, molt màgics i molt bonics, no? Aquest públic.
0: Clar.
2: I vam decidir fer aquest espectacle, ja en teníem un altre per a nadons, i aquest el vam decidir fer perquè el moment de dormir-se pot arribar a ser complicat per a algunes criatures, no? Perquè precisament aquest moment implica d'alguna manera deixar-se anar. És com desaparèixer un poc o
0: Sí.
2: desaparèixer el manco d'aquesta existència, no?
0: Sí.
2: I desaparèixer pot fer por, pot generar resistències. I nosaltres amb aquest espectacle volíem vincular la idea de dormir amb el joc i amb els somnis per facilitar aquest trànsit a les criatures.
0: Que bo, que bo.
2: També perquè hi ha contes molt bonics relacionats amb el moment d'anar a dormir, amb els somnis, i ens interessava l'experimentació de l'oníric, d'aquests imaginàrics onírics, però experimentats quan estan desperts, no? En el moment del contacontes. Per representar el moment dels somnis en l'espectacle, cobrim el públic amb una tela sota la qual ens ficam i allà, com si fóssim dins una cova, jugam amb una música que posen que fan a Laura, així, això com molt oníric, no? Volíem experimentar amb això.
0: Que bo, que bo. I com reaccionen, sobretot els més petitons, que s'han de quedar amb els ulls ben oberts.
2: Sí, bueno, aquí hi ha moltes diferències respecte a l'edat. Els que són ben ben petits, que normalment aquest espectacle el feim que ells solen estar en braços
0: Sí.
2: de la persona de referència, no?
0: Sí.
2: Els més petitons estan allà en braços en un lloc segur. Els més grans, que estic xerrant de 3
0: Sí,
2: anys,
0: sí.
2: els més grans se solen entregar en el joc i això ho passen molt bé. Hi ha una edat intermitja que depèn molt de l'infant. Hi ha infants que se retiren, que volen veure des de fora. I a mi m'encanta com pensam que els nins petits no són capaces de moltes coses que sí que ho són. Per exemple, m'encanta aquesta capacitat d'autoregulació, de dir, mira, això ara mateix és massa per jo. I se retiren i ho miren des de fora, alguns. I, bueno, a mi observar això m'apassiona.
0: Ina Cris Peripècia, somia molt, somia poc, somia desperta, somia dormida.
2: Somia molt desperta. Darrerament, quan somia dormida, he de dir que tinc bastant de malsons. M'està fent por somiar darrerament perquè estic en un moment vital que tinc molt de malsons, però desperta somio molt i com he dit al principi, per jo és un motor de canvi a la vida i sí, un motor que ho valor molt.
0: I de que somnis bons guanyin en els dolents, Cris, que tot vagi molt bé. I t'he fet les dues preguntes habituals d'aquesta secció, mira, parlant de somnis, i ara justament deies lo dels malsons, però no sé si tens algun ritual, algun costum abans d'anar dormint, si deia dormir millor o d'espantar aquests malsons.
2: Pues ara que ho dius, no, però n'hauria de cercar un perquè potser Maria m'ho faria bé per aquests malsons.
0: I de quan el tinguis, avisa, eh?
2: Sí.
0: I el compartirem també amb els oients que nosaltres anem fent llista. I ara necessitam una cançoneta per baixar barrera fins demà, que mos proposes?
2: Doncs triaré Duerme Negrito, que és una cançó que em cantaven quan era petita per anar a dormir i començar a somiar.
0: Mira, idò, és una bona cançó. Aquesta, si t'apareix, posarem la que interpreta Víctor Jara i amb aquesta veu i amb aquest so, bon, anirem nosaltres a dormir fins demà. Cris Martínez, Cris Peripècia, moltíssimes gràcies i molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Aleikum salam. Hey! Què tal? Com esteu, estimades i estimats? Espero que bé i, com sempre, amb ganes de sentir bona música per tancar el dia. Perquè, ja ho sabeu, vos acompanyarem fins a la mitjanit amb aquesta sessió eminentment musical que és l'Eclèctic. Avui, amb un àlbum enregistrat el mes d'octubre del 1978, any en el que també s'edità, titulat genèricament Jazz i signat, com imagino que haureu endevinat, per als britànics

per si el Mustafà, per cert, tema escrit per Freddie Mercury, amb el que hem encetat el programa, vos podia plantejar qualque dubte, el Fat Bottomed Girls i aquest darrer, Jealousy, dos enregistraments musicals ben diferents, crec que ja hauran posat llum ben clara a l'autoria de l'àlbum que ens acompanya. Com us he comentat, és Jazz, el setè àlbum de Queen, aquesta banda britànica que un bon dia, del 1970, el cantant i pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May i el guitarrista Roger Taylor decidiren posar en marxa. El baixista John Deacon s'apuntaria un any més tard. Bye.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel,
4: si a tu te dic mare,
2: si a tu te dic pinta,
4: mur,
2: portada,
3: si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Bicycle Race era el tema amb el que tancàvem el primer bloc del programa. Una de les cançons, que no són poques, que més identifiquen a la banda d'aquella època. Ara recuperàvem el programa amb If You Can Beat Them, un dels temes preferits per a la banda en els directes de finals dels anys 70. La composició és de John Deacon i és que en aquest àlbum jazz tots els membres de la banda hi aporten qualque composició. Ara en sentirem primer una de Mercury, que al cap i a la fi és qui més temes aporta al disc, Let Me Entertain You, i després Did On Time de May.

Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

You're dead!

Queen, la reina a l'eclèctic d'avui. Sentim l'àlbum Jazz del 1978, el setè d'estudi de la banda britànica. Diu la llegenda que el títol de l'àlbum ve pel fet que el 1978 la banda participà al Festival de Jazz de Montreux, a Suïssa, i d'aquí el nom de jazz. De fet, el disc està enregistrat a Montreux i va ser David Bowie, a qui trobaren a Suïssa, qui els va convèncer que així ho fessin. Bé, tornem a la música. More of the Jazz i In Only 7 Days.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
5: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Hem iniciat aquest tercer bloc de l'eclèctic en dos temes. Dreamer's Ball, una composició de Brian May en homenatge a Elvis Presley, que havia mort un any abans de la publicació del disc, i Found It, un tema entre el funk i la música disco de Roger Taylor. Seguim amb Leaving Home Ain't Easy, no només escrita per Brian May, sinó que també ella és qui la canta.

Fins aquí el temps que dediquem a l'àlbum Jazz de Queen, enregistrat el 1978. Bé, he de dir que el que hem sentit correspon a una remasterització que es va fer el 2011. Tancarem el programa en dos temes consecutius del segon lliurament de la banda. Va ser el 1974, quan es publicà Queen 2. I aleshores la crítica li posà gran quantitat d'etiquetes com art rock, hard rock, glam rock, heavy metal o rock progressiu. Evidentment, qualsevol d'elles aniria bé per a definir a la banda. Amb The March of the Black i Father to Song tancarem la sessió d'avui. Eclèctic, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre a IB3 Ràdio. A la realització tècnica i postproducció, Lluís Fortesa. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1185. Heu de saber que les Coves del Drac fa 10 anys que organitzen el tradicional concert d'òpera solidària de Vallterra.

Bon dia, sí, aquest dissabte les Coves del Drac tornaran a viure una nit d'òpera de primera. L'amfiteatre del Llap Martell, l'espectacular pati de butaques de Vallterra, té previst acollir a 550 persones en el que serà el desaniversari d'aquest espectacle. Per a l'ocasió, trobarà el trio format per la soprano Marga Cloquell, el pianista Jesús López, l'actor i narrador Toni Gomila. I aquesta efemèride ens ha fet pensar en coves, perquè a les Balears tenim moltes coves i moltes de conegudes. Per exemple, la cova de Marçà, a Sant Miquel, a Eivissa. També, de les més visitades, trobam les Coves del Drac, les Coves d'Artà, les Coves de Campanet o les Coves de Gènova, a Mallorca, i la cova d'en Xoroi, a Menorca.

0: arribar.
1: Aquesta darrera, la cova d'en Xoroi, és particular perquè se situa a la caiguda recta d'un penya-segat damunt la mà amb un gran finestrals naturals. Però fixant-nos en el topònim, la cova d'en Xoroi. Xoroi vol dir que li manca una orella o que li falta un trosset d'orella. La llegenda explica que el moro Xoroi retà una jove de l'or a punt de casar-se i se l'endugué cap a la cova. Passaren mesos i anys i un dia en hivern, durant una nevada, les seves petjades de la neu permeteren seguir-ne el rastre i un grup de gent entrà a la cova. Trobaren, segons la llegenda, que en Xoroi i la jove havien tingut tres fills. En veure'ls acorralat, en Xoroi i el seu fill major varen botar pel penya-segat i la dona i la resta d'infants conduïts al poble de l'O, on es diu que encara en queden descendents. Però tornem a Manacor, a Porto Cristo, a la cova del Drac.

I les sis coves del drac són al municipi de Manacor, Porto Cristo. Aquestes coves constitueixen un dels principals atractius turístics i són, sense dubte, una de les més destacades de Mallorca, ja que tenen un desenvolupament horitzontal proper als 2.400 metres de longitud. Aquestes coves amaguen un gran llac subterrani considerat un dels més grossos de tot el món, que és on es farà aquest concert solidari, el llac Martel. I per què té aquest nom? Idò, per mor d'un senyor, Edward Alfred Martel, qui va ser un advocat francès apassionat de les ciències naturals i la geografia i considerat el fundador de l'espeleologia moderna. L'any 1896 va ser convidat per l'arxiduc Lluís Salvador i aquí va explorar el subsol de Mallorca. Diuen que el senyor Martel va ser qui va descobrir el llac subterrani de les coves del drac i per això el nom d'aquesta sala. Avui, idò, porti cova, perquè amb aquest sol mos farà falta. Començam.

0: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre, ja ho sabeu, vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui aquí tenim totes les lletres i qui les saben totes són en Celestí Oliver i na Maria Pons. Sí, com anem, Maria Pons? Benvinguda, ben tornada.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Celestí Oliver, com
3: bon
1: estàs?
3: Dia.
1: Ben tornat també.
3: Gràcies.
1: A tu avui som dimecres, 8 de juliol, i jo dic que fa un dia de port i cova, això ho diuen en hivern, fa dia de port i cova perquè quan fa tant de fred o fa temporal demà o fa molt de vent, s'amaguen. Però avui també ho podríem fer, al manco ses coves, perquè amb aquest sol...
2: Sí, sí, sí, i si aire condicionat també se pot fer aquesta cova simulada.
3: Aquest estudi 1.
1: Exacte.
3: Que això
1: ha de ser com una cova, la nostra cova.
3: La nostra cova.
1: Per tenir un bon sant d'estar ben insonoritzat.
3: Estan enfonyats 3 horetes en directe.
1: Tot i així tenim ulls a totes les Balears.
3: Clar,
1: vius,
3: evidentment.
1: Ulls i veus.
2: Exacte.
1: Ara ho contarem perquè repassarem els continguts del programa d'avui. Maria, començant per tu.
2: Jugarem a la batussa de Tèntol, amb un poble de les Balears. També repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb la doctora en Història de l'Art, Elvira González, que ha publicat el llibre sobre els brodats de Mallorca, una investigació que indaga sobre els orígens i la tècnica d'aquest art amb l'objectiu de dignificar-lo. Quanta

0: El llibre repassa la història i la tècnica del brodat, remarcant la importància del brodat mallorquí durant l'edat mitjana, una investigació... Ah, no, això no està bé. No tenim la xuleta bé.
1: Sí que està bé,
0: Ah, sí, va, jo havia llegit figues, que encara estaven les figues d'ahir.
1: No, diu figures.
2: Ai, ai, ai, Maria, el dinat.
1: El cervellet.
0: El cervellet, sí, ha anat a les figues. Avui n'he dinat de figues.
2: Bé, però t'he dit dinar.
0: He dinat, sí, ho vas presenciar.
1: I doncs, que hi van xerrar de figues.
0: Recull figures. Recull figures, ara sí, com les germanes Gilar Jiménez, originàries de Felanitx i que varen fer feina al servei de la reina Isabel II i de l'aristocràcia del segle XIX. Finalment es donen a conèixer els punts més utilitzats en els brodats de Mallorca, com és el de creueta, de replà, de matisat i el punt mallorquí.
1: Exacte, i avui xerrarem d'aquest brodats, d'aquest punt, d'aquest tipus de punt, sobre els brodats de Mallorca. I avui també... Estimats oients, ens hem aixecat avui de matí, primera hora, amb aquest missatge.
3: Hola, Margalida, estimada, bon dia. Mira quina veu tenc. No és que m'acabi d'aixecar, m'he aixecat fa ja per ir hores. Crec que m'hauran de pinxar. Jo crec que no puc fer avui la secció així. Bé, crec, no, és que... No se entendrá res. ¿Qué trobes?
4: 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
5: Estimadament, jo vull, eh?
0: Ai, que trobes, demana ella, pobra mem.
2: Tanta sort, com està dit, estimada Margalida, a tu, eh? Que aquest missatge anava per tu. Tanta sort. Crec, bé, crec que no.
1: No.
2: No, no, crec que no.
1: Avui,
2: no,
1: Raquel Agüeros, nostre, contextualitzant, és a Pamplona.
2: Sí, i tanta sort que s'ha aixecat.
1: Sa mare viu allà.
2: Sí, sí. Supos que ha jugut.
1: Ha anat a veure la família. Ja sabeu que ahir era Sant Fermín. Ahir, tots aquests dies, a les festes de Sant Fermín. Ahir 7 de julio i na Raquel s'ha aixecat amb aquesta veu.
2: Ha perdut sa veu. Llavors diu que s'ha de punxar.
1: No. Bé, sí.
2: Sí.
1: Home, sí.
2: I aquí
1: de
2: ja
1: moment
2: sí que
1: no ha d'anar a l'hospital per les darreres coses que sabem, però sí que sabem que avui no podrà fer la seva secció.
2: No.
0: Amb aquest fil de veu que creixia un filtre.
2: Crec que no pot xerrar ni 12 segons.
0: No.
2: Com per fer-ne 20 de minuts.
1: Però mos ha donat permís per posar aquest àudio i l'hem volgut compartint la nostra audiència, perquè nosaltres som transparents.
0: Reals.
1: Amb altres i volen que sapigueu la informació. Així que na Raquel, no, avui no. No l'atendrem, però sí que ens ha passat contactes de mallorquins que han estat a Sant Fermín i ens faran una crònica d'aquesta festa.
2: Que tenen més bou.
1: Sí.
0: Esperem que sí.
1: Amb dos que hem parlat, de moment teníem bou. I ja són de tornada cap a Mallorca. Però bé, després comentarem com han anat aquestes festes, que sabeu que hi havia molt de mallorquins i molta gent de Pollença. Curiosament, no sé.
0: És que els pollencins són per tot, A jo, Sant Joan, a Menorca, en vaig veure molts. Sempre hi ha qualque grupet. Està molt bé.
1: Exacte.
2: Són molt festers.
1: I d'allà va, els connectarem. Però, Celestí, tenim notícia del dia.
2: Sí, avui la dedicarem a una altra efemèride relacionada, en aquest cas, amb Manacor. Es tracta dels 40 anys que ha fet el bar de Can Lliro, que és un referent i que ara han quedat plasmats en un llibre que ha fet en Toni Bussà.

0: I de Cill, el llibre 40 anys de Can Lliro, després en parlarem amb el seu autor, però a la tercera hora, a partir de les 5, a qui entrevistarem, Celestí?
1: Sí, entrevistarem la cantant barcelonina i músic Magali Sare, que és a Mallorca per presentar el seu darrer disc, que es diu Descasada.

0: Magaly Sarre destaca per la seva versatilitat i qualitat interpretativa i Descasada és aquest tercer disc com a cantautora, un treball que és fruit de 3 anys d'investigació i recerca de cançons d'orígens, èpoques i països diferents que fan una mirada global i alhora particular al voltant de la dona i del matrimoni. El presenta aquest divendres a partir de les 9 del vespre al Pati dels Tarongers de Lloret de Vistalegre dins el cicle La Lluna en Vers i avui ens visita aquí a Tèntol i en conversarem amb ella.
1: I a partir de les 5:30 hem de parlar de gastronomia, gastronomia resiana a Tèntol amb la nostra senyoreta Brioix i avui ens ha preparat un suflé que no baixi.
2: Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí la senyoreta Brioix. Avui a Gastronomia Arsiana farem xuflé a l'asca. Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí la senyoreta Brioix. Avui a Gastronomia Arsiana, xuflé a l'asca. Una barreja de gelat i merenga enfornat deliciós. Molts veïns més tard a Gastronomia Arsiana. Tèntol!

0: més agrada, el soufflé?
1: Jo el que veig és que ens en estil i gran, Alaska.
2: Sí, sí, sí, m'agrada, m'agrada. Perquè ballava. Tímidament, però...
3: No, no, no, no t'has parat damunt de taula. No.
1: T'imagines?
2: El micro en mà, vos imagineu, que ho fes ara un playback. Bé, tot pot passar.
3: Mai se sap. De moment, no, no, no passarà.
2: Tanta sort que els oients no, no mos veuen.
3: I d'això avui farem soufflé. Soufflé Alaska, 3 hores.
2: Soufflé, sí, m'agrada. Soufflé Alaska no sé si n'he menjat.
1: Jo no.
3: Jo no sé si
2: crec que
3: no. He menjat era Alaska.
1: Ah, i soufflé ara me fas dubtar si l'he tastat o no, no
3: sí.
1: Ho sé.
2: Bé, avui el tastarem.
3: I n'aprendem a fer,
2: sí.
3: No?
2: Sí,
3: que és allò important, també. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer, ja ho sabeu, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
2: O ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
1: O el correu electrònic,
2: sorpresa,
1: que no és altre que tentol@ib3radio.com.
3: Molt bé, doncs esperam els vostres missatges, perquè ara també... Hem de saludar el nostre tècnic i avui tenim a les vies de so un home que també li ha agradat la selecció musical d'aquest sumari. Hem tingut un pot de tot. Rigoletto.
2: Estàs animada.
3: Música menorquina, mallorquina, Alaska.
2: Alaska.
1: Ell sempre s'ho passa bé, això ho hem de dir.
3: I tant sí. Que sí.
2: Sempre balla.
3: Avui, el nostre ballarí.
2: N'hi ha pots que ballin fent feina.
3: Això és bo. Lluís Fortesa.
2: O Fortesa.
3: Tu i en Lluís Fortesa, s'ha d'estir. Les 3:20 i vos toca saber quin és el poble amb el qual jugarem avui a Tentol.
4: La rabiosa actualitat.

0: ja és el moment per conèixer quin és el poble amb el qual jugarem avui. Atenta'l, ja sabeu que cada dia i durant aquests mesos d'estiu, juliol i agost, aquests mesos de calor, dedicam el programa a un poble de les Illes Balears. L'objectiu és que el representant de cada poble faci molt de punts perquè a principi de setembre reunirem els pobles amb més puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les Illes. La classificació han jugat dos dies, per tant tenim dos pobles. Pollença va fer 56 punts i Montuïri en va fer 73. Per tant, ara arriba el moment de conèixer el poble amb el qual jugarem avui.
1: Veurem avui què fan. I del poble d'avui, de la Batussa de Tèntol, és Sant Joan.

I doncs, si avui juguem amb el poble de Sant Joan, Sant Joan, aquest municipi del Pla de Mallorca, que va ser fundat ja ben antic, de fet, hi ha constància de l'any 1300, que ja existia el poble de Sant Joan. Té aproximadament un 2.300 habitants i confronta amb Petra, amb Vilafranca, per la zona de Llevant, a migjorn amb Porreres, a ponent amb Montuïri, amb Estrada amb Lloret i a tramuntana amb Sineua, tot i que és petit, té molt de veïnats. El nucli de població conté diverses àrees amb denominació pròpia. Per exemple, tenen Baix de sa Vila, Es Barracà, Es Camp, s'Escaleta, Es Molins, Es Pau Llarg, Serraval, Ses Roques, Sa Cini i Son Santos.

Els habitants de Sant Joan són coneguts com a santjoaners i santjoaneres. El terme de Sant Joan evidencia una ocupació humana molt primerenca i continuada en el temps. S'han identificat més de 40 jaciments en aquest poble, amb una densitat notable per quilòmetre quadrat, que abracen des del període pretaleòtic fins a l'època romana. La major part de Sant Joan és apta per a l'agricultura. De fet, té un conreu intensiu gràcies al sòl d'argila situats a terrenys plans. Però també té altres tipus de terreny, també nucli urbà i pendents pronunciades.

0: meu amor.
1: I són de fer festa, també, a Sant Joan. De fet, tenen 8 festes que han trobat al llarg de l'any, en tenen més, però 8 destacades. Per exemple, la festa patronal, Sant Joan de Gollat, dia 29 d'agost, a final de mes d'agost. La festa del Sol que Balla, que l'altre dia en parlaven, que va ser dia 24 de juny, bé, dia 23-24 de juny. La festa del quart diumenge, o la festa d'Espai Espeix, la festa del Botifarró, la Torrada, i d'altres com el Dia del Llibre, Carnaval, Pasco i les més tradicionals. El poble fa diverses festes amb actes tradicionals destacats, també com el Correfoc, la sortida de dimonis i la missa solemne de la festa patronal. I avui, refranys de Sant Joan, Celestí, estàs preparat?
2: Sí.
1: Jo te'n diré un. Ben. Aquesta en el meu poble ha sigut molt.
2: Digues.
1: A Sant Joan, peus grossos.
2: Ah, i de jo en sé d'un altre que ara te diré. Diu així, el dimoni Sant Joan s'hi va fer gran, a Manacor s'hi va fer por i a Petra s'hi va retre.
1: I bon dimoni. Avui, dit i fet, jugarem amb el poble de Sant Joan. Pento! Continuem i, com sempre, tenim pregunta del dia. Avui, relacionada amb Sant Joan, durant aquests mesos també vos demanarem malnoms de poble. Ja saben que les famílies tenen malnoms i n'hem parlat en diverses ocasions, però també els pobles, els habitants d'un poble, també els anomenam d'una manera depenent d'allà on siguem. Sobretot, els pobles desveïnat els hi posam un nom o un malnom. I avui volen saber el malnom del poble de Sant Joan. Així que aquesta és la pregunta del dia. Meu padrí sopava d'hora i se colgava de jorn.

0: Ara sí, avui, poble de Sant Joan, a Mallorca. Quin nom, quin mal nom. Pare gentilici, tècnicament es diuen així. Reben els habitants de Sant Joan. Com poden fer per participar, Celestí?
1: Com sempre, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, ens podeu telefonar al 971-1399-00 i així vos sentim la veu. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu?
2: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: De fluència.
1: El paraigua en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
5: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
6: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: les 3 i mitja heu sentit els senyals horaris. Avui tenim una pregunta en marxa i també tenim respostes ja. Avui demanam als oients, a menys si saben, quin és el mal nom del poble dels habitants de Sant Joan, a Mallorca. I tenim resposta.
1: Sí?
0: Sí. Per exemple, Antoni Torretes mos diu peu grossos.
2: Mm. Ja aquesta és que jo me sabia, que no en sé més.
0: La cosa aniria per aquí,
1: va
0: sí.
1: Va de peu grossos.
0: Tu també ho havies sentit a dir, Maria?
2: Sí. Sí.
0: De fet, jo tinc una amiga de Montuïri que té els peus grossos, sí. Que d'un 41, i total li diu, però això és de Sant Joan.
1: Clar.
0: Però no ho és, però no. Total li diu, per això de peu grossos, sí, tenen aquesta fama. Després també mos diuen peu grossos pels homes i per les dones mos tatxudes.
2: Ah, això ja...
0: Aquí.
1: Mos tatxudes.
0: Llavors, també hem trobat una cançoneta del pare Ginar que diu, a Sant Joan són peus amples, ja... Ho han de demanar. Tenen el cap de gorà, la cor enmig de ses anques. O a Sant Joan són peu amples i a Petra qualcun n'hi ha. I jo havia d'empaltar i no hi aniria a cercar branques. Aquestes...
2: Tot el baida.
0: Sí, sí, sí. Sabeu que se diuen peus grossos perquè hi ha una llegenda que explicaria la causa d'aquest mal nom que conten que quan Déu creà Sant Joan el va voler posar dret quan el fang en què l'havia fet encara no era tot eixut. Així que al pas del cos els peus se li feren amples. I aquest seria el motiu pel qual, imagineu-vos, és a dir, quan Déu va fer Sant Joan el va fer aguantar damunt un fang, el fang encara no era eixut, i els peus li varen tornar amples.
1: Clar.
0: Això seria la llegenda pel qual els santjoaners tindrien aquest mal nom. Curiositats a banda, ara sí, mos toca saber i conèixer qui són els participants que avui defensaran els colors de Sant Joan.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: ara sí, moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat que jugaran amb el poble de Sant Joan, però que abans de parlar amb ells s'hauran de sotmetre, com cada dia, al nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Som la Catalina Jaume Gaià.
8: I jo som en Climent Picornell Bonà.
9: Som parents? Som casats?
7: Som veïnats.
8: Així està bé.
10: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
0: Demana molta. Edat, professió i estat civil.
7: Edat, 26 anyets. Professió, un pot de tot, la veritat. Un pot de tot. I estat civil, en parella.
0: Climent.
8: Jo tinc 40 anys, sóc professor, i l'estat civil podria dir que som un pare ocupat.
11: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Vaig anar a Esteip, Sant Juny, Sant Joan.
0: Climent.
8: Jo vaig anar a Mata de Jonc.
3: Vull saber coses teves. On treballes?
7: Bueno, som autònoma, actualment som autònoma i faig feina sobretot per IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
8: Jo justament enguany faré un canvi de feina i passaré a fer feina a un institut a Palma.
12: Té molta feina?
3: Què hi fa exactament?
7: Toc cables, enfoquen les càmeres, faig un pot de tot.
8: Jo intent que els joves d'avui en dia posin un poc de cap a les coses que fan.
5: Està molt bé, això. Que li paguen bé?
7: Me paguen bé, però sempre m'ho podrien pagar millor.
8: Sí, jo tampoc me queix, però no estaria de més una pujadeta.
13: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
7: Futbol sala, i vaig anar al gimnàs i a córrer.
8: Jo vaig anar al gimnàs també, m'agrada fer ioga i de tant en quant trec la bicicleta. Darrerament poc.
14: Sap algun acudit?
7: No. Ho poso molt nerviós quan me demanen això.
8: Sabeu el de iogurt?
15: No.
8: Natural.
16: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: En el moment que surt per la porta de la feina.
8: Jo anava a dir mateix. Crec que estem d'acord amb això.
17: Sí. Una actuació extraordinària.
18: Deixem-ho per avui.
19: Moltes gràcies.

0: 36 minuts i arriba el moment de conèixer que ja els han sentit respondre al qüestionari electrònic els nostres convidats d'avui. Cata Jaume, com estàs?
1: Molt bé, encantada
0: de tornar a
1: tornar aquí. Gràcies.
0: Això és cata teva, ja ho saps. I també Climent Picornell. Climent, com estàs?
2: Molt bé, encantat. Començant vacances.
0: Climent Picornell, fill.
2: Correcte.
0: Pobre, diu, jo ja... Diu, mon pare el coneixen molt. El meu germà també.
3: També l'han sentit fa una estona.
0: Exacte, que cantava amb Ànimos per Rec i tu ets el fill gran, en Climent, que fa el nom de son pare.
2: Jo ara començaré el meu camí mediàtic.
3: Avui
2: comença la
3: quarantena.
0: T'has de reivindicar, ara que has fet 40 anys i que ets funcionari, professor, és el moment. Benvingut a tots dos, a Sant Joan, al vostre poble. Què destacaríeu de Sant Joan, que és allò que vos agrada més?
1: Uf, allò que m'agrada més de Sant Joan, sa gent, ja que hi som, per haig de dir, sa gent, els amics, sí.
3: La bona gent.
1: Sí, la bona gent, sí, òbviament. Sa millor d'esplà, m'atreviria a dir ara ja.
4: A micro obert, sa millor d'esplà. Alerta que aquí hi ha molta gent d'esplà, eh?
1: Fora por.
2: Ah, venim a competir, ja ho té clar. Jo si hagués de destacar una cosa, a lo millor seria una cosa que no és cosa. Xerrant un dia amb un home, m'ha dit... Quan me demanen a mi què té Sant Joan, jo molt de pit responc què és el que no hi ha. Què és el que no hi ha? No hi ha trull, no hi ha renou. No hi... Clar, hi ha una sèrie de coses que ell per Palma sí que trobava i que Sant Joan troba que no hi són i que li va molt bé que no hi siguin.
0: Mira, girat la truita. Però bé, no hi ha, però sí que hi ha, perquè teniu de tot. És ben que dir que per ser un poble petit del Pla de Mallorca no teniu tren, però teniu comerços, teniu festes, teniu...
3: Vull dir, vida.
1: Molta vida. Sí, no mos poden queixar. La veritat, Sant Joaners, tenim de tot. Durant molt d'anys, l'institut, el típic company de cineu, que teniu a Sant Joan? A Sant Joan tenim de tot. Perquè fa por me van demanar si teníem tendes per anar a comprar. Vull dir, vosaltres quines tendes teniu? Teniu Mercadona, teniu tal... Bueno, tenim altres tendes un poc més petites, però podem anar a comprar. No hem d'agafar cotxe i no mones en el poble del costat. Cosa que hi ha gent que encara no sap.
0: Sí, que se pensa que estàu allà.
1: Sí, vivim en el...
0: Que viviu de l'aire.
1: Exacte.
0: Que sou... Que sembrau d'omatigueres i proves... I prevés, que també.
1: Sí, clar, òbviament. Fins de tot.
3: Encara continuau sent un poble tranquil. Cosa aquella Mallorca endins, que els visitants hi van molt de passada.
2: Sí, jo crec que sí, no? És veure que ha canviat, a lo millor ja veus més gent que pareix que visita Sant Joan com amb una intenció.
0: Sí,
2: abans és veure que pareixia que sempre estaven de passada o que no sabien on s'havien perdut.
1: Exacte.
2: Però jo crec que continua havent-hi un ambient molt tranquil, la gent se coneix, se saluda...
0: També s'ha d'anar a posta, no? Per anar a Sant Joan no és un lloc que te vengui de pas.
1: No és un lloc de passada, però és una passada de poble.
4: Això és igual que Montuïri, no? Justament.
3: Ho diguérem ahir.
0: Sí, m'agrada.
3: Justament, el veïnat s'ha quedat.
1: Bueno.
0: Què trobeu dels malnoms que vos posen? Sabíeu això dels peus grossos?
2: Sí, bé, de fet, el grup de runners, no?
1: Exacte.
2: Va agafar aquest nom i jo crec que l'agafam amb molt d'orgull.
1: Sí, no mos amagam de res.
3: Quin peu teniu?
1: Jo duc un 40, si mateix.
3: 40?
1: Sí.
0: Sí.
2: Està bé, jo duc un 44. També.
0: També.
2: Crec que més a manco fer una.
4: La profecia, la llegenda, pintures...
1: Arribàvem fora.
0: Aquí sí, amb en Climent i en Cata, estàveu prevats de peus grossos. Molt bé, en sabeu qualcun altre de mal nom? No.
2: No, però en relació a això dels peus grossos, deien que podien dormir de drets.
0: Exacte.
2: No sé si ho havíeu tret o no, però crec que era una de les coses que se deia.
0: I és així?
3: És així? Ho provat.
2: És un avantatge brutal.
1: Sí. Pot dormir allà on vulguis, en el moment que tu vulguis. Au.
2: A la cova del Mercadona, que no tenim.
0: Que no teniu, clar. Tots són avantatges, de Sant Joan. Avui, idò, en Cata i en Climent, jugam amb el poble de Sant Joan.
5: La batussa de Tent. El concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Bé, això ja va de veres, eh? Climenca-te. Ara ja començam. El joc. Preparats?
1: Nervis.
0: Així m'agrada. Això va bé. Començam aquesta primera prova en la qual haureu de lligar paraules, és a dir, haureu d'encadenar, Celestí, paraules una per una.
3: Exacte, heu de dir una paraula que comenci amb la lletra amb la qual ha acabat l'anterior. Teniu un minut i obtindreu un punt per paraula encadenada.
1: Uh-huh.
3: Sí?
1: Sí.
0: Sí, començarem per la paraula consolació. D'acord? Teniu un minut. Temps.
1: Hòstia, petó.
2: Apatia.
1: Amic.
2: Un camió.
1: Amb bo, és que em posa molt difícil, Ornitorrinc, està ben dit.
2: Sí. Cel.
1: Cel. Llauna.
2: Animal.
1: Animal. Llum.
2: Mentida.
1: Amor.
2: Rosa.
1: Ai, ai, ai. Àguila.
0: Un altre.
2: Ansa.
0: I un altre.
1: Aigo.
0: Aigua.
2: Ala.
1: Aire. Aire.
2: Ai, vinga. Ala.
4: Ha entrat, aire ha entrat. Bien, bien.
0: No, n'han dit els d'as.
4: Ha entrat, sí, sí.
3: Quan sonava, ha entrat.
0: Sempre passa. Quantes n'han dit? De set?
4: De set, jo sé, sí.
0: Molt bé. De set paraules.
1: Bueno,
0: molt bé, com està mal bé. Per escoltar.
3: Bon inici.
0: Exacte. De set punts que encerten el marcador del poble de Sant Joan i seguim amb la següent prova.
5: D'on m'has dit que és?
0: Atenció ara, Cata i Climent, perquè haureu d'identificar de quina illa és la persona que sentireu xerrar. De fet, són 10 punts aquesta prova, 5 punts per encertar l'illa, Balears, no anirem a altres illes, tranquils, i 5 punts per encertar el municipi, d'acord?
1: D'acord.
0: Preparats?
3: Vinga, preparats.
0: És aquesta persona.
6: I normalment començava per ordre, el senyor Batlle se fa saber les notícies municipals, diríem. I després comunicava si una quinceria tenia un determinat producte o l'altre. També se feia això, era la propaganda publicitària del comerç.
5: Dius.
1: Vius. Vius, oh, vius.
0: Començant per Silla. Què trobeu? Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera...
2: Què trobes tu?
1: Personalment, jo diria Mallorca.
2: Jo també.
1: Jo diria Mallorca, és veritat.
2: Estem d'acord.
0: Molt bé, som a Mallorca.
4: Poble.
1: Poble.
4: Vam.
1: Petra Cricnoles.
2: No.
1: Petra Cricnoles.
2: Feies article literari. Mm. Jo això crec que no se xerra per moltes bandes, no. Més que Pollença.
1: No. I no ha dit un comerç, és el darrer.
2: Pot ser.
1: Ara, potser flipo, dius. Potser flipo.
2: Pot ser, però vamos, jo apostaria fort.
1: No? Mallorca-Pollença.
2: Sí.
1: Mallorca-Pollença.
3: I el Mallorca, sí, sí. I el Pollença. Ara...
0: Molt bé, Climent, que aquesta era difícil. Bé, no era tan difícil perquè això que ha dit aquesta ha dit un comerç.
1: Sí, no? El darrer ha dit ui.
0: I el article literari, el que passa que, clar, això pot embuear perquè...
1: Era difícil.
0: Tu pots ser d'una persona i també, vull dir, pots ser d'allà on sigui i emprar l'article literari. Però no, en aquest cas l'empren perquè són de Pollença.
1: Pollencins.
0: I han dit un comerç. Així que molt bé, molt bé. 10 puntets més que sumen al marcador de Sant Joan, en Climent i Naqueta. Quant de punts tenen?
3: 27.
0: 27, està bo de sumar això. 27 punts. Següent prova.
5: L'embarbussament.
0: Idò sí, tenim un embarbussament que tant ens agrada que vosaltres haureu de reproduir sense interrupcions ni tampoc errades. El podeu dir tots dos, o un de vosaltres dos. I quant de punts seran si el diuen perfecte?
3: Seran 10 punts si el deus perfecte i si hi ha errades, baixant puntuació.
0: Uh-huh. Sí? Millor. Esteu preparats?
1: Preparadíssims.
0: Idò, l'embarbussament que avui haureu de reproduir és aquest.
7: Un caragol ben encaragolat.
8: Qui serà qui el desencaragolarà?
9: El desencaragola, el desencaragolarà.
10: Jo seré el qui el desencaragolaré.
11: Qui el desencaragolaré?
10: Perquè de desencaragolar...

0: Ho tornarem a escoltar, concentrau-vos.
1: Vinga.
0: És aquest.
2: Vinga.
3: Un caragol ben encaragolat.
4: Qui serà qui el desencaragolarà?
1: El desencaragolarà.
2: Jo seré el qui el desencaragolaré.
5: Qui el desencaragolaré?
3: Perquè de desencaragolar jo en sé.
2: Perquè desencaragolar sé.
5: Desencaragolar sé.
1: Perquè desencaragolar sé.
4: Perquè desencaragolar sé.
0: Ara sí. Sí?
6: Qui s'anima?
0: Vinga, Climent.
6: Un caragol ben encaragolat. Qui serà qui el desencaragolarà? Jo seré qui el desencaragolaré perquè desencaragolar sé.
1: Ei, que topes!
0: Uau, era difícil, avui.
6: Era difícil, eh?
1: No coneixíem aquest talent ocult d'en Climent Picornell?
6: I jo no sé si en donaven la meitat de punts, eh? De tot d'una.
0: En Lluís s'ha ofert a ser jurat avui.
1: Ah, vinga, va.
6: Sí?
1: Sí, així nosaltres ho tenim.
0: 10 punts?
6: 10 punts.
0: 10 punts.
1: Vinga, idò.
0: El Lluís, el nostre tècnic, que és de Palma. Per tant...
1: No hi ha favoritismes, eh?
0: Ha trobat que ho has dit perfecte. Així que, molt bé, Climent. 10 punts més que sumen el que pugen al marcador de Sant Joan.
1: 37, no? De 10 en 10,
0: 37.
1: Aquí.
0: 37. No, va bé la cosa, que
1: sí, mare de Déu, jo no ho he intentat perquè ja fa mateix. No
0: em porto. Sou de participar en l'estiu quan hi ha les festes, si fan un trivial del poble, si fan...
1: Sí, cosa. Sí, és veritat, és que sí, sempre m'apunt.
0: Sí, tu també, Climent. Tots dos. Ja estàveu a Sant Joan en l'estiu? O bona nau...
1: Jo a Sant Joan tot l'any.
6: Jo només quan puc, però sí, ara ja sí.
0: Però t'agrada passar els estius allà? Perquè és curiós, perquè molta gent se'n va a Vorera demà.
6: Sí, bueno, jo l'alternativa que tenc és Palma, o sigui que ho tenc molt clar. Encara que no hi hagi la mà a prop, estic millor Sant Joan.
2: Es fa xuc en l'estiu, eh?
6: Sí. Ciutat, hombre, sí. Es fa xuc.
1: Tothom li agrada una caseta a Son Serra, en lloc de 40 graus enmig de Mallorca, però... Però tampoc sou tant de nenedats de Sant Joan, o sigui, molta gent d'esplà no li agrada estar en remull. No, no riguis, és vera, viu, viu. Veig molta gent d'esplà, sé que no...
7: Jo no hi vaig molt a la platja. L'any passat, potser vaig anar dos pits comptats.
6: En tot l'estiu.
7: En tot l'estiu.
6: Tot l'any.
7: En tot l'any.
1: Ja ho deia, coneixement de causa.
7: Sí, sí, sí.
0: Climent, tu ets més d'estar en remull.
6: Jo, sí, sí, jo som més d'estar en remull. M'agrada. Encara que haguem d'agafar cotxe, troc que sí, que s'està molt bé.
2: Encara que sigui dins una pica.
6: Sí, de vegades sí, sí, s'ha de fer
7: així. Ni de safrets. Ni de safrets mateix.
0: Ni d'uva, per Sant Joan de safrets, no? Sí. Molt bé. Anau molt bé. Tenim una altra prova, encara ens en queden dues o tres, i és aquesta.
8: Guanya qui la sap més llarga.
0: Dues proves queden, no? Aquestes de les preguntes i després en tenim una altra. En aquesta vos farem dues preguntes relacionades amb la vostra poble, Sant Joan. Tendreu dues opcions de resposta que vos dirà en Celestí i són dos punts per resposta correcta. Primera pregunta que té Climent. Un dels elements més simbòlics del vostre poble, Sant Joan, és el Puig de Consolació. Estarà d'acord?
1: Sí. Sí. Mm-hmm.
0: Un lloc realment extraordinari que està coronat per l'Iglesi de Consolació. De fet, és a partir d'aquesta iglesi que se va assolir la independència de Sineu quan va esdevenir parròquia l'any 1300 aproximadament. A Sant Joan vos referiu un espuig com a consolació, però també com a cònsol. I la pregunta va per aquí.
6: Com heu sabut això?
1: Ostres! Tenint les nostres fonts.
0: Sabeu què vol dir fer hores de cònsol?
2: Vol dir no fer cas del que diuen els altres o vol dir badar bé les orelles i escoltar-ho tot fil per randa?
1: Fer hores de cònsol.
6: No ho havia sentit mai, jo.
1: En sa vida.
6: Bueno, l'haurem de jugar, allò.
1: Sí.
0: Dues opcions. No fer cas d'allò que diuen, fa hores de cònsol, o va de bé ses hores i escolta fil per randa allò que diuen. Un cònsol que trobau. Que escoltava o que no escoltava. No ho sé, eh? Podria anar per aquí.
6: En teoria hauria d'escoltar. Però potser la crítica és aquesta, no?
1: Jo és que m'ha estirat més la primera, la que no escoltava.
6: Ah, oi, anem amb tot.
1: Sí, la primera, la que no escoltava.
2: Jugueu fort, sí, és correcte.
0: Efectivament, fer hores de cònsol és no fer cas del que diuen els altres. És veritat que li dic perquè li deis cònsol a consolació.
1: És que no sé en quin punt de la meva existència vaig començar a dir cònsol en lloc de consolació.
9: Per aventura com a abreviació, no?
1: Sí, exacte, però no sé en quin moment...
6: La gent del poble

0: no diu consolació. De fet, no. Hi ha befes per pobles del costat que diem consolació. Consolació.
1: Consolació.
0: Sí. Com se pronuncia va per aquí. Uh-huh. I nosaltres hem fet el diminutiu, només. No? Uh-huh.
2: Consol.
3: Que hi fa a consol, a vegades.
1: També consol, que hi fa molt de concerts. De fet, ara correcte. Hi haurà els estius la darrera edició de la Molfest.
3: Correcte. Mm-hmm. Estic tot convidat.
1: Sí, ah, sí, claro. Que ja
0: molt content que hagin tornat.
3: Estic convidat, però si teniu entrada.
2: No, no, si no ha entrada, ja s'ha esgotat.
3: Si teniu entrada.
1: Exacte. Molt bé, següent pregunta. Continuam. El patró de Sant Joan és Sant Joan de Gollata, tot i que pugui semblar que ets Sant Joan Baptista, no, és a final de mes d'agost, que ets Sant Joan de Gollat. Així mateix, durant les festes, celebrau la sortida dels dimonis des del Centre Cultural de Sant Joan, una colla formada per 7 dimonis, 7 dimonis rabiosos, on cadascun representa un pecat capital. Sí. És així. Un dels dies grossos és el dia de la condemna i de la sortida condemn rabiosa. I de bé, la cosa va de dimonis, perquè la pregunta, sabeu que és un dimoni boet?
4: I de, és un dimoni que no és dels més llestos, és un dimoni un poc curt de gambal. És un ésser fantàstic, al qual s'hi atribueixen moltes entremaliadures i malifetes, ingènues.
3: La segona m'ha agradat més la resposta.
0: La segona, la segona.
3: La veritat.
1: Pensaven, eh?
4: Pensaven.
1: Així és, un dimoni boet. És aquest ésser fantàstic al qual se li atribueixen coses dolentes i malifetes que fan. N'hi ha per dir dimonis boets per Sant Joan.
0: Deien els dimonis boets de donar-me feina que si no tot serà un desastre. No? Jo me sona, he sentit qualque cosa així. Sí. Que hi havia gent que els guardava dins un tros de canya i els atreia perquè els ajudaves a fer feines. Però si no els donaves feines, se desmadraven.
1: Ah,
0: jo és el que havia sentit, eh? No...
1: Molt bé.
3: Jo no ho havia sentit, no? És veritat.
1: Bé, doncs és correcte. I els dimonis de Sant Joan són ben rabiosos, eh? Això sí que ho tenen.
3: Sí, sí. Són els millors.
1: Són els millors.
3: De Mallorca.
2: Això em fan un pot de por. Però, sí, clar, la gent de Sant Joan ja està avesada i ho viu i és diferent.
3: Sí. Vosaltres quin pecat seríeu, de set?
2: Bah, quina bona pregunta.
1: És de sa gula, jo crec.
0: Enguany toca la peresa.
1: Ah, sí?
4: Enguany la peresa.
3: És bueno. Ah.
1: Sí. Clar, perquè cada any un és el protagonista.
3: Exacte.
1: Vosaltres quin seríeu?
3: Vius en la peresa. M'agrada.
1: T'agrada la peresa?
3: Bastant.
1: Climent, tu també?
0: Jo pec bastant de peresa, també.
1: També?
0: Tot i que intent fer-li car, també, no?
3: Exacte.
1: Maria? Vosaltres?
2: Ai, és que ja no me'n record quins eren els seus pecats, la veritat, no ho sé.
1: Avarícia.
3: Gola, avarícia, luxúria, ira.
0: Supèrbia, enveja.
3: Enveja.
1: I peresa.
3: I peresa.
2: Mm-hmm. Sa gula m'agrada.
1: Ja, és que
2: quan seria quan tu m'agradida.
1: Sí. Complicat. A més, menjo un tros de pans sobrassada els dimarts de Joan.
3: Com aquesta taula que tenim davant.
1: Va, vos queda una prova, com van de marcadors?
2: I ara mateix duen 41 punts.
1: I darrera prova i definitiva.
5: Amb la paraula a la boca.
1: Prova pel concursat d'avui de Sant Joan, que té Jaume, Climent Picornell. Tindrà un minut per enumerar paraules relacionades amb el vostre poble.
4: Sí, ara triarem en quines paraules jugueu, si amb malnoms, topònims, noms de carrers, personatges de Sant Joan, nom de comerços o llinatges.
6: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Noms de carrers.
1: Noms de carrers. Ui, Climent ja fa. Vos ha tocat nom de carrers. Teniu un minut per enumerar els noms de carrers.
0: Hem d'anar un per un?
1: Com vulgueu.
3: Podem anar
2: arreu.
1: Noms de carrers de Sant Joan. Temps.
3: Sermità.
0: Bella Vista.
3: Solando.
0: De Ses Parres.
3: Sol.
0: Desert.
3: En Carrer Major.
0: Carrer Mirador.
3: Carrer Tort.
0: Me l'has presa.
3: Carrer Tort. Carrer Descamp.
0: Carrer de Petra.
3: Carrer de Petra, també. És de Palma.
0: Carrer de Palma.
3: És
0: carrer Princesa.
3: És Princesa, també. Carrer Lluna. Carrer Unió.
0: És de Vall de la Vila, és un carrer? No.
3: És
0: carrer de Consolació?
3: Antoni Oliver, també. Carrer Antoni Oliver, també existeix, vius la meva predina.
2: Catalina, te creiem.
3: El de Consolació, pot
0: ser? El carrer de Rebellà. El carrer del Vent.
3: Sabastida.
0: De Sabastida, no ho sé.
3: Clar, no sé. No sé, sí, no sé. Pots apuntar, si vols.
0: És camí de ses casetes.
4: Tentol.
2: Tentol, mam.
1: El carrer de sa Bastida, ara el cercava...
3: Per amunt.
1: A Sant Joan. Existeix.
0: Bueno, no...
3: És com ho enduim.
0: Estarà que ho han saldat.
2: Sí. No ho diria pitjor. No ho diria 22, o sigui...
3: Sí mateix.
0: Molt bé.
1: Sa Bastida és un de ses possessions més grosses que hi ha.
3: Exacte, anant cap a Sant Nofre.
1: Clar, és que teniu un municipi molt gros per lo petit que és...
0: Per lo que és el poble, l'àrea metropolitana.
1: No seria el cas. El terme municipal.
3: Exacte, això no m'ho sortia.
1: Va, perquè clar, travessa la carretera de Manacor, que això molta gent no ho sap. Que quan vas per la carretera de Manacor cap a Vilafranca, a mà dreta, quan vas cap a Manacor, que vens de Palma cap a Manacor, a mà dreta, allò hi ha una part grossa que et Sant Joan.
0: I moltes cases de lo que se considera nucli de Vilafranca estan dins el terme de Sant Joan, també.
1: També,
0: veus.
1: Creixeu cap allà... I això em buia un poc.
3: M'ho anant cap allà.
1: De la carretera principal. Molt bé, doncs ja ho tenim, eh?
4: Ho tenim.
1: Tenim puntuació?
4: Ja està cuit.
1: Heu sumat?
2: Sí, jo he empleat la meva gran calculadora per no tenir errades.
1: I d'avui, el poble de Sant Joan, de Mallorca... No confondre amb Sant Joan de la Britja.
4: No.
3: Ni són Sant Joan.
1: Tampoc.
4: No, tampoc.
1: Ha fet...
2: 63 punts.
1: Molt bé, molt bé. 63 punts.
2: No vos sorprengueu tant si sou dues eminències.
0: Està molt contents, clar. Ha fet una puntuació molt, molt...
2: Està la mare de bé.
3: Han deixat Sant Joan en bon lloc.
1: Sí. I tant que sí.
4: Clar, s'imposen per davant Pollença.
1: Per davant Pollença.
4: I per darrere Montuïri.
1: I per darrere Montuïri. Però bé, ho heu fet molt bé. Aquesta setmana tenim molt de...
3: Ara se m'ha torçat el dia. Ara se m'ha torçat el dia.
2: Bé, encara hi ha
1: darrere Montuïri. S'ha greu que tot.
0: El teníem mal de fer, eh? Perquè a Montuïri tot ho querem fer molt bé.
2: Sí.
1: Moltes gràcies. Que passeu molt bon estiu.
3: Igualment.
1: Que fareu un pot de vacances. Sí?
3: Ho intentarem.
1: Cata?
3: Ho intentarem.
1: Te veurem aquí a Vetre Ràdio.
3: Sí.
1: No?
3: Sí, sí.
1: I per televisió.
3: No poseu pena.
1: Moltes gràcies a tots dos. Heu estat molt bon representant del poble Sant Joan, que te Jaume Climent Picornell. Gràcies.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.
1: Ara arribaran els serveis informatius i tornem tot durant.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
1: si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada,
2: si a tu te dic gra,
1: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
4: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: El de sempre, que ahir cap vestre el bar Can Lliro de Manacor va vestir de festa perquè es va presentar el llibre Can Lliro 40 anys d'un cafè amb estrella fet per Antoni Bauçà.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar la segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic. Toni, com estàs? Has pogut anar a la mà? Sí, veus?
1: Avui?
0: És que troc que va...
1: Avui no. No, no.
0: Tens, avui. Ha hagut descambuixat i tot avui.
2: Està blanc encara per
0: Antònia. Sí, efectivament, Maria Celestí, hem de conèixer avui quin és el tema del dia.

Vida Maria Celestí, ahir va haver una festa a Can Lliró perquè s'ha presentat un llibre, aquest bar de Manacor que fan festes i que és un cafè amb estrella, com diu el títol d'aquest llibre que ha escrit en Toni Bolsà.

0: I de ja li cantava
1: fa
0: anys, en Planeta, amb aquesta cançó de Can Giro. I de bé, el bar de Can Giro és més que un bar. S'ha convertit en tot un referent durant aquests 40 anys de vida. Després de deixar enrere el seu passat com a forn, durant 4 dècades s'ha anat forjant com a espai de trobada intergeneracional que l'ha convertit en el símbol que és més enllà de Manacor i del Llevant. Volem entrar en aquest negoci familiar i el primer que farem és entrar precisament a la cuina, per la qual molts també ja hi van, no només per estar en el TC, sinó per menjar-hi. I allà hi volen saludar na Cati Rigo, na Cati Gran, que diu ella, que és la dona de l'amo d'en Guillem Cànovas, en Guillem Lliro.
2: És molt, molt fort la feinada que hem fet en Guillem i jo. En Guillem és l'amo i és molt sociable i no s'ha d'esforçar per fer casa a la gent, perquè la seva vida és això, fer casa a la gent i que la gent se trobi bé a Can Giro. Farà el que sigui perquè la gent s'hi trobi bé. I té l'esquena molt grossa, ell. Aguanta molt. Jo som un poc més nita i tens l'esquena més petita. I de vegades l'he passat malament perquè aquest Lliro és que no s'acaba mai, clar. I jo necessito també altres coses que no sigui només el bar. Però també les tenc. El que també tens la sort és que m'encanta cuinar. I cuin amb molt de carinyo. I m'encanta. També tenim un equip dins la cuina preciós. Me sent molt orgullosa i molt contenta d'aquest viatge que hem fet.
1: I de ser sa madona, na Cati Lliro. No, no, ella no és Lliro.
0: No, bé, na Cati però... gran. Na Cati gran de Can Lliro. Sí, perquè na Cati jove.
1: Bé, també ja ho és.
0: Sa mare.
1: Sí, i cuina.
0: Sa madona.
1: Que sí. És una cosa grossa, na Cati Rigo.
3: I dona, Cati Rigo, qui està darrere els fogons i els plats de Can Lliro, que també s'ha sabut convertir en aquests 40 anys en un referent per aquest menjar que fa. I en Guillem Lliro, a qui no només la dona troba que té l'esquena molt grossa, també diu la seva.
4: Que ha estat una aventura que ha passat molt aviat, evidentment. Tot no es compta ni vol dir 40 anys, però ha passat molt aviat. I al mateix temps hi ha hagut moltes de històries, la majoria, per no dir totes, favorables, i ha estat un plaer fer feina amb la madona i els meus fills i els empleats, els cambrers i cambreres que han tingut. La gent... sempre ha hagut molta germanor, molta alegria i diferents etapes, evidentment. Al principi era una cosa diferent d'ara i res a destacar, pues, que sempre ha hagut un bon rotllo per futbol. La jornada del 17 de ses que van posar un... les urnes per votar Catalunya independent i Mallorca també, i coses d'aquestes. Prop de 400 persones van votar, va ser tot molt guapo, i ara ja estem a la darrera etapa, ja ha estat a sala de concerts i sopars. Tot beníssim, i afortunadament tenim un successor que és en Joan, i en altres ja mos toca la millor retirar-nos la vida, què hi farem?
0: I bé, per al·lusions de son pare, ara és el torn d'en Lliro jove, en Joan, que ja fa anys que està darrere i davant del TC de Can Lliro, però és qui prendrà el relleu total d'aquest futur de Can Lliro.
5: El que destacaria d'aquests 40 anys suposa la reforma que vàrem fer i la València vàrem ser un pare i una mare per fer una reforma tan moderna i la possibilitat que ara m'ho dona el bar, com a fer concert, restaurant, suposo que és el més gros, en fet.
0: Idò, i bé, sentíem en Joan Lliro xerrant d'aquesta reforma integral per convertir Can Lliro en cafè concert, per començar a fer concerts com és el que fan des de ja fa uns anys, des del 2020 que varen fer aquesta reforma. I en aquesta conjunció familiar no hi podia faltar, evidentment, la germana d'en Joan, na Cati Lliro, jove.
6: Per mi Can Giro ha estat molt significatiu, ha estat importantíssim, ja no seria el que som si no hi hagués viscut allà de dins. Pensau que jo tota la vida hi he viscut, en tenc 43 i en els 3 anys vàrem muntar. Quan jo era petita vivíem a dalt del bar, pujàvem per la part de darrere, per accedir-hi havíem de travessar tot el que és la part de davant, i aquest fet fa que la sala d'estar de que teva sigui una sala d'un bar. Clar, això te dona que has de, tens cada dia, potser veus 30 persones o 40 per un infant, xerres amb molta de gent cada dia. I això se tradueix en aprenentatges, en converses, en balls, en escoltar música, en veure la perspectiva diferent de cada persona, no? De com entenen la vida. I per altra banda, valorar la feinada que hi ha darrere, la quantitat d'hores invertides de feina, és al·lucinant. Però bé, com se diu, de la feina en surt el profit, i ara aquest profit és molt satisfactori. Tota la història d'aquests 40 anys és fantàstica. I el reconeixement, no, del públic, això omple l'ànima, sobretot d'un pare i d'una mare.

0: Tengo un rollito, rollito de pillo.
1: Jo se l'estima ser feliç quan té aquesta cançó.
2: Clar,
1: d'en Planet. És que és, que, és un himne, sí, tal qual. És així.
3: És cine de Can Lliro, no?
2: És cine de Can Lliro.
3: Ara ja té una cançó i tot. Ara, i quan dèiem, a Cati, que curiós també això de viure d'infant dins un bar, que sí, pujaven i baixaven, que parlàvem amb la gent del bar, i això, òbviament, marca molt.
2: Clar, és tota una vida.
1: I d'aprendre, com de ella, no? De tot el que vas escoltant de cada persona que ve cada dia. I de bé, durant seus 40 anys, Can Lliro ha estat espai de festes, de concerts, presentacions de llibres, debats, conferències, trobades polítiques i associatives, i un referent també per la seva cuina, com comentàvem abans. Tot plegats en xerra, en el llibre que ha fet en Toni Boussà, sentim, però, tota la família coral abans.
4: Bé, la meva impressió del llibre és que està molt ben fet, molt ben il·lustrat, i que va de llegir. Sí, home, totes que surten són amics nostres i estan a favor nostre, per tant, no hi ha discussió de res. I hi falta gent, però hi falta gent a opinar, però clar, al final és molt difícil. Però bé, un llibre bo i guapo i un orgull que l'hagin fet. Estic molt content.
5: Quan en Toni Boussà me va proposar fer un llibre de Can Lliro, el primer que vaig pensar és si tenia sentit que s'escrivís un llibre sobre Can Lliro o de Can Lliro. Després d'haver-lo llegit i d'haver-lo xerrat amb ell, trob que té tot el sentit del món. Com a mínim, com a història local, que un bar en 40 anys hagi fet el que ha fet i s'hagi convertit en el que s'ha convertit. I avui en dia, així com està el món, i Mallorca, sobretot, més sentit té que existeixi un espai així. Un espai que els amos són familiars, que tu hi entres i coneixes, un espai que defensa la nostra llengua, el territori, cada vegada tot això està més amenaçat. Per tant, l'estic tranquil perquè trobo que té sentit aquest llibre, i més ho ha fet molt bé.
6: Vull dir que aquest llibre m'ha commogut molt, perquè la veritat, hi havia coses que no me'n recordava, i sí, i la veritat és que jo sé que amb els clients tenim una afinitat molt gran amb tothom que ve aquí, no sé com és que aquest llibre passa això. Antoni Boussà està d'enhorabona.
7: Bueno, com diuen per Can Lliranya, ha quedat una meravella. El primer que veus és part gràfica, espectacular, en el disseny de 24PM, que totes les fotos a gran format i molt ben triades, en molt colorit, però és un catàleg d'art. És que jo he quedat al·lucinada quan el vaig tenir en ses mans. I la gran capacitat d'en Toni d'estructurar, organitzar, tant de temes, tanta d'informació, que llavors es fan una lectura superfàcil, molt planera i entusiasta, que això és el que transmet en Lliro, entusiasme per la vida, per l'alegria. I la veritat és que estic superemocionada, molt emocionada.
2: Entusiasme, aquí heu sentit tota la família coral, en Guillem, en Joan, na Cati Jove i na Cati Gran. I com que na Cati Jove anomenava Can Garanya, pegarem a veïnat. Són els seus veïnats de sempre. Sentim l'amo de Can Garanya, en Sebastià Garanya.
8: Crec que puc xerrar com a nom de tots els Garanyes. La relació ja ve d'abans, dels 40 anys del bar. Veïnat de tota la vida. Eren els tres caps de cantó d'esquerra de ciutat, Can Mio, Can Lliro i Can Lliranya. Som més que veïnats, som més que amics. Entram en el bar i com si fos que nostre. I estem, bueno, molt de gust i ojalà duri Can Lliro molt d'any més. Salut i molt d'anys.
3: I de sí, salut a Sebastià Gra, Can Granya, per aquella gent que no ho conegui, és una botiga també molt emblemàtica del mateix carrer de Can Lliro de Manacor, que venen coses fetes amb palma, senalles, decoració, estores i moltes altres coses, que també hi ha la botiga de sabates, que és una altra de les botigues que tenen, i que tenen sabates d'espart i sabates d'aquestes de tota la vida. També era una botiga de corda d'un temps que hi anaven tothom de les contrades, per tant, llocs molt emblemàtics, no?
1: Sí, molt
3: comerços,
1: coneguts, no?
3: Sí, d'aquests de Solera.
1: I del veïnatge, escoltarem ara els parroquians de Can Lliro, la gent que hi va, que no caben plegats dins del bar, com en Joan Truels.
9: Per això Can Lliro sempre està com un centre social. És un lloc de trobada d'amics i coneguts, on es troben gent de totes les edats, i crec que això és una de les coses més guapes que té, que plega gent i colles de totes les generacions. De fet, de petit ja m'hi duia el meu tio i ara amb quasi 40 anys encara hi vaig. Hi ha èpoques que he anat més i altres que manco. Ara tenc una filla d'un any i, clar, no hi puc anar tant. Però hi ha hagut èpoques que mos hi podien trobar molt de dies de la setmana. Però ara el manco un dia s'hi ha de passar a saludar.
1: I en els parroquians acèrrins, que evidentment els bars amb solera i identitat en creen, no?, d'aquests parroquians, Can Lliro desperta més que elogis i, sobretot, brufant aquests 40 anys.
9: Me'n record que just abans de la reforma mos trobàvem a Can Lliro un grup sense exagerar de d'haver 20 o 30 persones que fèiem una rotlana en el pati. No cada dia, però quasi cada dia. Sempre eren molts. I clar, quan ens varen tancar per fer la reforma, va ser un cop un pot dur. I ens trobàvem per Manacor caminant, cercant un lloc. I on vas avui? No ho sé, perquè clar, no hi havia cap lloc que ens poguessin atendre tots i que ens tractessin tan bé com aquest lloc.

0: I va ser la nit passada quan es va presentar aquest llibre, Can Lliro, 40 anys d'un cafè amb estrella, que ha escrit Antoni Boussà amb motiu d'aquest 40 aniversari, que recull testimonis, fotos i relata com durant 4 dècades s'ha convertit en aquest bar referent intergeneracional de Manacor. I en volem parlar amb el seu autor, Toni Boussà. Com anem? Benvingut.
1: Hola, com anem? Va bé.
0: Molt bé, i tu?
1: Gràcies.
0: Com estàs? Encara emocionat o no?
1: Sí, molt content. La presentació ahir va anar molt bé, la veritat. Va venir molta gent. No va sorprendre, perquè Can Lliro sempre estira molta gent. I just de família, d'amics i de parroquians, se va omplir la sala, aquella sala de concerts i elevat.
0: Que bé, molta gent. Sí, hem vist les fotografies, que estava estimat.
2: Una gentada.
0: De gent, sí, que volia ser en aquesta presentació, aquest llibre, i se'n van d'un exemplar, tota aquesta gentada.
1: Sí, si mateix se'm van vendre, em van dir. Ja vam enxerrallar, però estan contents de les vendes.
0: Clar, tu ja l'has escrit i ja feina feta. Toni, sí, tu per què has escrit aquest llibre? Ets un parroquià com dèiem, ets una persona que hi va sovint a Can Lliro, o t'interessa també l'antropologia d'aquest lloc, d'aquest cafès?
1: Sí, jo som un parroquià de fa més de 20 anys. Jo sempre he estat el meu bar de referència. També té a veure que en Joan, el fill, en Joan Lliro, és amic meu, però a banda d'això, és un bar que sempre li ha atrapat qualque cosa especial, i no només perquè conegui en Joan, sinó que és... Clar, fins i tot me vaig plantejar fer per la jornada d'estudi d'història local un treball, i fruit d'això, i recopilant informació, va arribar a sortir la idea de publicar un llibre. He dit que hi ha molt de material a nivell antropològic, sociològic i res. I al final, mira, ha sortit això.
0: Dit i fet.
2: Clar, sentíem en Lliro, sí, en Lliro gran, i de, clar, sí, és que tothom que surt en el llibre mos deixa bé.
1: Sí,
2: fa bon fer, venia a dir.
1: Clar, no. És un bar que és molt estimat. I bé, una sèrie d'entrevistes. No he pogut sentir què han dit en Guia Minicati, però suposo que ho han fet 5 cèntims.
2: Sí,
1: si ja ho sentiràs. Tota una sèrie d'entrevistes, d'acord, si som justament a fora i vos escolt sempre.
2: De viatge.
1: El programa de referència, intenta'l, sí. I hi ha una sèrie d'entrevistes, i clar, tothom alaba Can Lliro, com és obvi, però cadascú té un punt de vista diferent de per què li treu i per què li du anar a Can Lliro. Uns perquè s'hi senten segurs, altres per tractes, uns altres per al bar, però també són amics d'en Guillem, etc. Ja, bé, tot un llarg de punt de vista, que crec que són, sí, interessants, és a dir, no n'hi ha un d'igual.
0: Però també...
1: Sí que tots tenen en comú... Sí, digues,
0: perdó. No, Toni, digues, tenen en comú, perdona.
1: Sí, que se senten com a ja seva, se senten que és un bar mallorquí, més avui en dia tot el tema com està, anar a un bar on que fa com Can Lliro te fa sentir tot ja mare.
0: Clar, sí, un poc és això, sí, no? Aquesta cosa dels bars que antigament tenien aquesta funció social, que hi podies anar,
1: exacte,
0: tot sol, perquè sempre trobaves
2: i
0: gent.
2: I entraves i coneixies tothom.
0: I,
1: exacte,
0: saludaves i xerraves amb un, amb l'altre, o llegies el diari, feies un cafè.
1: Exacte, és com també fa la funció d'un casino, que ja estan desapareixent aquests... casinos que des de ben entrat des de matí fins al vespre podies anar a qualsevol moment, a tot sol acompanyat, com a punt de trobada. Clar, això que sigui una família i que remin, que remin bastantes hores, també és d'agrair. A més, la bona atenció que donen, aquesta diversitat de clients, és perquè Can Lliro sempre s'ha etiquetat, no?, d'una manera, a nivell polític, però igualment se troba tota aquesta de clients. Té aquesta, entre còmetes, estigma, però que bé, és tot l'espectre polític. Llevat d'això, allò que he vist és que no hi ha, diguéssim, cunyados, no volia que ho entenguéssim, a gent amb tendències ideològiques de xerrata feixista. Però hi pot haver de gent de, diguéssim, del PP fins a gent d'extrema esquerra, entre comates. Perquè ho entenguia.
2: Diverses ideologies.
0: Hi ha també, sí, les il·lustracions del llibre, que mos comentaven, que són precioses. Qui els ha fet, Toni?
1: La fotografia, bé, el disseny i tota la maquetació ha anat de la mà de 24PM, de Miquel Sansó i el seu equip. Li han confiat aquest, diguéssim, el gust que tenen, perquè, si bé, perquè no són experts en editorial, és a dir, en disseny editorial, sí que tenen un gust que per ja és exquisit i ha sortit beníssim. De fet, ells són els que duen les xarxes socials de Can Giró i són coneguts, i per tant, qui millor que ells perquè mos facin la maquetació i el disseny i tot aquest tema.
0: I de Toni, com podem aconseguir aquest llibre?
1: Sí, de moment està a Can Giró. Si deies d'Ullo llibreries de Manacor, Món de Llibres, per exemple, que li durem aviat, i ja ho anem més endavant per Palma. Però bé, ja vos convid a anar a Can Giró, a veure tot bé, aquest ambient, aquesta estètica que té. Allà on podeu trobar també una oferta cultural i gastronòmica admirables. I si voleu, compra-lo, i jo crec que no vos de sabrà.
0: I de tant vols ser. Can Giró, 40 anys d'un cafè amb estrella. Aquest és el títol d'aquest llibre. Moltes gràcies.
2: I enhorabona.
1: A vosaltres.
0: Una ferrada.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Vinga, salut.
2: Una ferrada.
0: Són les 4:27. Hem de fer una pausa perquè hem de connectar amb Sant Fermín.
3: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Ivetres Ràdio és patrimoni.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre ses is.
6: De fluència.
4: El paraigo en sabates.
7: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar.
8: Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
9: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre.
11: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
12: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Els formats dels productes cosmètics solars. De protectors solars n'hi ha de tots els formats, i mai més ben dit. El més clàssic és la botella, que pot dur tap de rosca o polvoritzador. I alerta, la forma correcta és polvoritzador i no pulveritzador. Per cert, tant botella com ampolla són formes correctes. Un altre format molt habitual és el tub, que segur que molts hem tingut alguna vegada a la bossa de platja. Tub, escrit amb B final, que es pronuncia com si fos una P. Tant les botelles com els tubs poden contenir productes líquids o cremosos i, normalment, són de plàstic. També hi ha el pot, que sol contenir textures més espesses i s'obre amb una tapadora de rosca. I si cercau comoditat i rapidesa, una bona opció és l'esprai. Això sí, després d'aplicar-lo, també convé escampar bé el producte per la pell. Recordeu, a més, que esprai s'escriu amb E inicial i I grega final. Pel que fa als llavis, el format més habitual és la barra protectora. I acabarem amb el consell més important. Trieu el format que trieu, fixeu-vos sempre en el factor de protecció i seguiu les recomanacions dels especialistes a l'hora d'aplicar el producte. I terme explicat, terme acabat.
1: A Contracor, amb Raquel Agüeros.

0: Són les 4:31 minuts, continuem en directe a Tentol. Avui havíem de rebre a Raquel Agüeros, ella és a Pamplona, a les festes del seu poble, Sant Fermín, i ha passat això. Ens hem aixecat avui amb aquest missatge.
1: Hola, Margalida, estimada, bon dia. Mira quina veu tenc. No és que m'acabi d'aixecar, m'he aixecat fa ja parir d'hores. Crec que m'hauran de pinxar. Jo crec que no puc fer avui la secció així. Bé, crec, no, és que no s'entendrà res. Què trobes?
0: Que no, que pobra dona. Ha quedat fora bou. La nostra estimada Raquel Agüeros, però ella ha estat també anfitriona d'un grup de pollencins que han anat a la festa de Sant Fermín. De fet, escoltarem dos talls d'en Pep Sodivelles, que és una de les persones que ha estat amb Raquel aquests dies a Sant Fermín.
2: Bon dia des de Pamplona. Estem a l'aeroport, a punt de partir cap a Mallorca, un altre pic. Han passat tres dies fantàstics aquí, a Sant Fermín, amb la millor companyia, amb els millors guies, amb la més bona gent, i realment estan comptant ja segons i minuts i ses hores per tornar l'any que ve, si mos volen, que supos que sí. És una festa que no l'havia viscut mai i realment han passat molt de gust. És un ambient allà on és impossible no trobar-se bé. La gent és amabilíssima, se menja molt bé, se beu molt bé. Pots triar quin tipus de festa necessites o t'agrada i perfectament s'adapta a tu. Hi ha famílies, hi ha vespre, hi ha toros, te'n pots aixecar de matí o no anar-te'n a dormir a veure les corregudes i llavors pots estar al cap vespre de pinxos, 24 hores de gent pels carrers i 24 hores d'alegria. Molt, molt bé, enhorabona. Saben muntar festes aquesta gent i l'any que ve tornarem.
0: Idò, ja ho he sentit en Pep. Primera vegada a Sant Fermín, aquesta ha estat la seva experiència i encara més perquè ens ha afegit això.
2: M'ha agradat tot, però una de les coses que més m'ha agradat és el fet d'anar tots vestits igual. No hi ha classes socials per un dia, no hi ha rics, no hi ha pobres. No hi ha diferències, sinó que tothom va de blanc, amb el mocador vermell o la faixa vermella. Tothom se fa a casa amb tothom i per uns dies tots som iguals. I això ho he trobat molt guapo. Ningú té mi de malament perquè no siguis d'aquí i te vestesquis com ells, més bé tot el contrari. I te sents arropat des del minut zero.

0: Gràcies, Pets Olivelles i aquest grup de pollans. Però heure, hi ha, de fet, més pollancins en aquesta festa de Sant Fermines. Nosaltres ara volem parlar amb en Tomeu Cifra, de pollans. Tomeu, com estàs?
1: Hola, què tal, què tal? Bones tardes a tots, a tots els oients de Iveta Ràdio.
0: Com anem? Fa molt d'any, tu, que vas en aquesta festa, Tomeu?
1: Pues sí, ja fa anys, ja fa quatre vegades que he vengut, en guany és el quint any, i la veritat és una festa que a mi m'encanta, m'encanta perquè... bueno, en Pep, que vos ha explicat un poquet per damunt, en Pep és bon comunicador, a més és col·laborador de Ràdio Pollença, o sigui que s'ha xerrat bé, ell sí. Coneix, té solent amb aquest aspecte, i mos van trobar ahir una miqueta i encerraren un poc d'aquest aspecte festiu d'aquí, que és una festa on hi ha les 24 hores, lògicament t'has de saber dosificar, i el més important és que pot disfrutar de moltíssims ambients. Jo, per exemple, que som molt taurí, som molt aficionats a toros, bàsicament vent aquí, a part de passar molt bé els amics i disfrutar, i sobretot de menjar bé, de disfrutar de toros. Una tradició que m'ha familiar, tant de la meva família de que nostra, del meu perdí, que era molt aficionat, com de la meva família política, tothom ens agrada molt, i aquí ho pot disfrutar molt d'una manera, de més, super... natural, no? I després també tens, com bé han dit, moltíssim d'ambient més, no? Uh-huh. Moltíssim més que pot disfrutar de concerts, que pot disfrutar de menjar molt bé, perquè se menja beníssim, que pot disfrutar de passejar per carrers. És veritat que enguany ha estat un any excepcionalment calorós, o sigui, fa la mateixa calor a Mallorca que aquí, i a Mallorca en fa molta, per lo que veig, wow. Aquí... Estam a 35 graus.
0: Vaja, que... i d'això sí que sí, sí. Ha canviat perquè fa uns anys havien de dugir catí que els són llargs, Sant Fermi.
1: Sí, sí, sí, jo vaig d'una sudadera i l'he deixada tot com la vaig dur. Sí, no ha servit per res.
0: Però vosaltres sí, també anàvem mateix... vestit de blanc, Tomeu, perdona.
1: Sí, sí, sí, sí. Anàvem vestit de blanc, el que passa que colçons curts, camisetes blanques, un mocador per el coll i una faixa també per la cintura i res més. Això és... En Pep ho ha explicat molt bé, tothom va igual, o sigui, pots anar més arreglat, menys arreglat, lògicament a les dones també els agrada més dur vestits més elegants, amb aquest aspecte, però tothom va igual i tothom passa desapercebut, és com aquell d'on està Wally, que a vegades veus aquella persona que du una cosa diferent, dic, uep, aquest no ha captat l'essència un poquet de la festa i de la vestimenta que duen.
0: I Tomeu, tu que has estat bala de pollança, te trobes qualque similitud amb això d'anar vestit de blanc, la patrona, no ho sé, la gent...
1: Bueno, la patrona meva, és una altra tradició, perquè... Tots són festes que emanen de les festes religioses. La patrona de Pollença ve de la Mare de Déu dels Àngels, d'en Joan Mas, de salvar Pollença, i aquí normalment també s'honra un sant, que és un sant patró. El que passa que ve relacionat amb los toros i amb los bous, que també s'han magnificat. O sigui, realment, jo posaré una anècdota. El meu tio va estudiar aquí, a Pamplona, i sempre m'ho recordava que ell corria els encierros en els anys 60 sense ningú, pràcticament. I tenim fotografies fetes seva, perquè era un gran aficionat a la fotografia, on tu veus el carrer, bueno, pues, amb una festa tranquil·la. El que passa que després, com totes les festes, ha agafat un caire internacional. I nosaltres som pollencins i venim aquí, mallorquins n'hi ha moltíssims, n'hi ha gent de tota Espanya, però la gent, bàsicament, són americans. Els americans són el que tenen un poquet amb aquesta estirada que va tenir en Hemingway, la seva ploma i la seva visita aquí, doncs aquesta part de donar a conèixer al món una festa com aquesta. El que sí que és bo és que realment la gent està molt integrada i passa molt desapercebuda. No pots estar tota la setmana de Sant Fermín de festes, perquè seria impossible, però vens dos dies, tres dies, vas a los encierros, vas a les corrides de toros, o no hi vas, fas el que tu també un poc vens a disfrutar. No? Uh-huh. I jo crec que és una festa també oberta a tothom, i que de cada vegada, perquè va tenir molt mala propaganda, sobretot si recordava quan hi havia totes les agressions de la manada i fa anys i tal,
2: s'ha
1: moderat. S'ha moderat moltíssim, hi ha hagut molta pedagogia, hi ha hagut... La gent tu també veus molt més tranquil·la, lògicament amb tanta gent sempre hi ha accessos i sempre hi pot haver mil coses, però jo he fet dues similituds a les festes de Pollences. Una de les similituds és que tenen una organització que ha de ser de 365 dies abans. O sigui, veure aquí com gestionen la neteja, gestionen la seguretat, gestionen les emergències, gestionen tot el que és l'àmbit públic a un gran nivell. Doncs això se fa, no només a Pollença, a totes les persones que han tingut responsabilitats públiques, sempre és la seguretat. La seguretat de les persones i de tots els tercers és sempre la principal inquietud que tenim. I després l'altre, doncs és aquest ambient d'acollida. I realment tu fas una festa, però tu has d'acollir la gent que ve, perquè si no seria una festa classista i seria una festa que no estaria oberta a la resta de, a la resta del món. I els Sant Fermins estan oberts a la resta del món, com moltes altres, no?
0: Tomeu, Tomeu Cifra, corresponsal nostre de Sant Fermines.
1: Bé, ahir me vaig trobar a Raquel.
0: Això t'anava a dir, l'has vist, una Raquel.
1: Que tenim. Ahir la vaig trobar al matí perquè anàvem a veure, van coincidir a la cola i amb en Passó d'Ivelles, que hi ha un lloc que se diu Los Corrales del Gas, que és allà on hi ha bous preparats per fer l'encierrillo, que el fan uns hores baixes, i ja els deixen en els corrals de la Cuesta de Santo Domingo perquè tu, la gent, els pot veure odiantes i surten a les 8 del matí del dia siguient. I vàrem anar, la vaig trobar allà. Ja estava un poquet damnificada de veu, tot i que
2: ella,
1: de la resta, estava perfecta, estupenda, tan guapa com sempre i tan simpàtica com sempre. Però van coincidir serrant un poquet i bueno, em va dir, avui de matí m'heu demanat si podria entrar i ara, pues jo, com sempre, amb vosaltres, encantat de la vida de poder xerrar un poquet de temes que no són ja, que no són polítics,
0: ja que són més
1: temes
0: festius,
1: més sí, fora de l'oixer, la política, que sempre el que normalment xerra.
0: Clar, Tomeu. Nena Raquel Mos de Noi, en Tomeu avui també té manco veu, clar, entre xerrar, entre bueno, ser gent, entre veure, tot això d'avui.
1: Sí, sobretot, sé que has de xerrar fort, perquè hi ha tanta gent que has de xerrar fort, i un poquet les cordes vocals se ressenten, però crec que se m'ha entès bé i he pogut explicar un poc tot el que m'ha demanat i molta cosa més.
0: I tant, beníssim. En Pep ha dit una cosa interessant, diu, se menja bé i se beu bé.
1: Se menja bé perquè aquí és un lloc que gastronòmicament és molt, molt bo, tant de peix com de carn. Jo ara he sortit que estava amb un dinar amb els amics, que fas un dinar d'aquests que són, que s'allarguen. O sigui, nosaltres anem a dinar fins quasi, quasi a hora d'entrar, perquè avui tenim entrades de la corrida de toros d'avui, no? I se beu bé perquè la gent també beu més cervesa i beu una beguda que era altres no beven mai allà, que és el Calimocho, que al final es vi en Coca-Cola. Tampoc no és que sigui cap vigueria, però nosaltres també a Pollença bevem cassall amb aigua i bevem mesclat per Sant Antoni, no? Però sí, tens aquestes dues vertents, no? I sabeu, i enguany crec que sabeu més cervesa que res perquè fa molta calor.
2: Clar.
0: Clar. Com és, Tomeu, l'organització? És a dir, es de matí ben d'hora fan vostres dinau, després es cap vespre fan a la plaça? Com funciona?
1: Sí, bueno, us encierro són a les 8 del matí, que tothom els veu, perquè a més hi ha un desplegament de la televisió pública, de l'Acció Espanyola, que és excepcional, no? I el que passa és que si tu vols estar un bon puesto, a les 6 i mig, bueno, si vols estar una barrera has d'estar tota la nit esperant, i si vols anar a la plaça, que també és un altre ambient diferent però molt, molt, molt agradable, pues has de ser allà a les 6 i mitja, 7, perquè hi va molta gent que no s'ha colgat, sobretot la gent jove, i la gent que mos aixecam, mos aixecam a les 5 i mitja, mos anam allà, després te'n vas a berenar, fas un bon berenar d'ou fris, aquí se pren xistorra, se menja bacon, se mengen berenars feixuts, i després, quan t'arriba a migdia, fas un bon dinar, i si t'agraden els toros, que a més aquí és difícil, perquè hi ha plats soluts, o sigui, són la plaça aquesta és una plaça de primera categoria, la de Pamplona, i hi caben quasi 20.000 persones, de 9.000 i pico, i està ple sempre. Nosaltres mos hi posam un mes antes, quasi cas, o quan s'obrin les ventes, per poder tenir entrades.
0: Entrada.
1: Sí. Vas a un toros vespre, i després t'han de retirar, perquè no pots estar una altra vegada fins al 100 de
0: ja massa, seria massa.
1: I nosaltres a la nostra edat ja no ho podem fer tampoc. Ja mos hem de dosificar, no? Però sí. Si t'agrada això, però si no, doncs hi ha gent que surt a les baixes i està de festa fins tard, i van uns encierros, i després també doncs hi ha alguns actes públics, que també veus algunes, dins un programa de festes, hi ha molta tradició cultural, molta música, sobretot, molt en el carrer, hi havia, hi era el dia Sant Fermín, hi havia processons, hi havia també gigants en el carrer, vull dir que és agradable, és unes festes agradables que i la gent socialitza molt, que en el cap de fi és el més important d'unes festes, que és socialitzar. Quan tu vas a una festa no vas a beure i emborratxar-te, sinó que vas a socialitzar, a conèixer gent, a aprendre les seves costums, a integrar-te i a respectar, que és el més important de tot d'unes festes.
0: Idò, Tomeu, fitxat, ja mos podeu fer cada any de corresponsal, si aneu a Sant Fermín, i si no vos telefonem per la patrona, que falta
1: això
0: poc.
1: Això sí, això és el més important. La patrona nostra, la patrona, et sagrada. Dia d'or d'agost, et sagrada. Qui sí. Es respecta més també d'aquestes festes populars que, lògicament, jo com a pollancins tenc que dir que és la millor festa, ja molt me diran que no, però sí que és una festa estimada i que és una festa, pues, com totes les que hi ha, que tots els seus respecten, però sobretot també disfruten. I de cada vegada més disfrutant més que altra gent que no són del nostre poble també els pugui disfrutar en

0: L'Ona, també ho sé, la Raquel no l'ha pogut tenir perquè la pobra no té veu, però la setmana que ve l'esperam. Així
1: I
0: que ara fem
1: tant.
0: una pausa i continuem.
2: IB3 Ràdio és humor.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
4: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
5: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Continuam i ara vos hem d'explicar que la doctora en Història de l'Art, Elvira González, ha publicat el llibre sobre els brodats de Mallorca.

0: Capitol.
1: Heu de saber que aquest divendres Magalí Sare actua a Lloret de Vistalegre dins del cicle La Lluna en Vers.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment per començar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Toni Cardell aquí en altres al control tècnic i avui la companyia de Magalí Saré i en Sebastià Gris.